0: litoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous les temperatures han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclafit. Al País Valencià el temporal també ha causat desperfectes en ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió econòmica contra la República Islàmica per enfonsar el règim dels ayatolàs. Llibertat amb càrrecs per a 5 detinguts dilluns a Lleida arran dels incidents entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu d'immigrants. Les Terres de l'Ebre freguen el màxim històric de població. Ja són 190.000 habitants gràcies a l'arribada de persones migrants. Les dades de la Universitat Rovira i Virgili també indiquen millores en les xifres d'atur i la desigualtat entre la costa i l'interior. El Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implantat en algunes parts del municipi que ha fet augmentar el nombre de bosses d'escombraries que es llencen al carrer. La situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes que ha provocat el nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i que als caps de setmana encara hi ha més gent. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, admet que el sistema que s'ha implantat és massa rígid en alguns punts i diu que es rectificarà.
1: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta, i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
0: Tot i això, Martínez diu que el canvi de sistema de recollida pot tardar encara uns mesos. Esports, el Barça ha presentat a lateral portuguès João Cancelo, que signa per 3 temporades. Cancelo ja va jugar a la segona meitat de la temporada passada amb el Barça, cedit per el Al Hilal, i el curs 2023-2024 cedit pel Manchester City. El Barça, mentrestant, creu que podrà inscriure tots els futbolistes per al debut de la Lliga contra l'Elx de diumenge, amb el dubte únicament del mateix Cancelo, que ha arribat a última hora. A l'Espanyol, Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. El defensa de Sallent juga al club blanc i blau des que era benjamí. A primera, el Rayo ha empatat a 1 amb l'Alavés en el primer partit de la segona jornada de la competició. I en bàsquet, el Quitzenàs, Manresa, fitxa l'escorta nord-americà J.D. Notae, que ve del trapatani Shark italià.
2: Fins aquí les notícies.
3: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
2: De dilluns a divendres, a 8:45,
3: a Catalunya Ràdio i 3CatInfo. Catalunya Vespre.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més.
2: Ningú t'ho explicarà millor.
4: Com més calor fa,
5: més fresca et fem la tarda.
4: Les millors tardes d'estiu
5: són les que es passen en bona companyia.
2: La tarda de Catalunya Ràdio.
4: Tu, deixa't sorprendre.
2: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
5: A l'estiu, les tardes són per gaudir.

0: de fusta amb Miqui Puig.
1: Si et pregunten, pista de fusta a les 8 de dilluns a dijous a l'FM, a migdia els servidors de streaming i sempre a 3CAT Cultura. Sona la sintonia i engega la discoteca. Miqui Puig als plats és el host, el disjockey, l'encarregat. Imagineu-me amb una bata, arreglant tots els pius abans de que arribi la festa. I just quan sona la sintonia, me la trec, s'il·lumina la bola de miralls i arrenca el ball. No és clandestí perquè és obert, però sí que és exclusiu perquè has d'estar molt disposat a voler gaudir del que portem cada tarda, que és ball, ball del bo. Arrenco una nova sessió, un nou capítol de la vida a la discoteca. Floyd Night Jelly, Closer.

0: Aquell nen que de petit tocava l'acordió
1: a Bavària.
0: Va esdevenir un músic dotadíssim, guitarrista, fanàtic de Hendrix i Prince, que toca soul d'una manera meravellosa. Flona Kelly. Això és el seu closer. Això és un soul fet a Bavària. Miami Night Remix, Straight Outta Life. És el grup Boss i una cançó d'aquelles que en diuen d'After Hours.

intros de peça sintètica en sintetitzadors amb un saxo que gairebé et fa caure enrere de Glu 80 que és, i la veu de John Turrell, de Smooth on Turrell. El signen els productors francès-belgues, Voz, i ara més soul, de veritat.

0: 13 discos porten ja la seva carrera. Col·lectiu Sound, que ara recordem aquells temps quan ningú sabia qui hi havia darrere. I infla el seu líder. Va començar a produir Little Sims i es va destapar la marmita. Ara arriben amb el seu 13, titulat irònicament South One, amb el número 1. Col·laboracions com la veu de Cleo Sol en aquesta Don't Worry About What You Can Control. Lletres sempre místiques i espirituals. I un sou tan elegant, tan de luxe que et derreteix.
1: Qui no balla no és viu. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Sou la pista de fusta.

el veterà Doc Shore, gravant amb el segell Funky Night Records, un segell que només edita 7 polzades a Illinois de funky disco, com aquest que acabes de sentir, Reflections. Veterans de l'escena de soul britànic, de funky, de sit jazz, Brooklyn Funk Essentials,

En l'any 93, el segell britànic Dorado Records es va treure de la màniga el primer disc dels Brooklyn Funk Essentials, el projecte liderat per dues llegendes del hip-hop, el gran Arthur Baker, el productor, i Cromlun. Tornen ara amb aquest Never Give Up, amb l'Alison Limerick i tota la putoleia de músics que sempre han col·laborat amb ell. Soul d'alta volada, allò que se'n va denomenar Sea Jazz, però que arriba més enllà. Dreaming ens va agradar tant per la seva línia de baix, pels seus sintetitzadors funk, que torna Jim Jules, ja ho saps, col·laborant amb el segell d'Ibiza, Circo Loco.

0: La producció és tan exquisida que fa caminar la cançó sola. La línia de baix feta amb sintetitzadors, els trombons que van fent a l'hora de línia melòdica i un ritme no exagerat que et porta i et porta. El productor Jim Jules, des de Zurich, gravant per al segell d'Eivissa Circo Loco, en un EP que li hem espremut peça rere peça. Ets a la ràdio inquieta, ets a ICAT i això és La Pista.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats. Don't stop the party, don't stop the party, don't stop the party, don't stop.
0: Keep it hot, hot. Voleu més baixos? Voleu més llocs on ballar? Poques revolucions? Aquest és el pinball de Dr. Basil i Jeremy Joshua. Com si ens haguessin ralentissat una peça de disco. Disco rebajado, vaja.

trossos psicodèlics, trossos d'up i trossos d'increïblement funks. Dr. Basil amb el seu col·laborador Jeremy Joshua en una pinball que extreu la seva màgia, destila tot el seu hook d'un sample de Barry Sesame. Sí senyor, agafant dels dibuixos animats mítics un extracte per fer aquesta pinball. Recordeu que la pista de fusta queda sempre amagatzemada a 3Cap Cultura amb una plana on només has de clicar pista de fusta i tens tot l'històric allà enganxat. I si ets un gran ballador, aquesta va per tu, perquè el nou clàssic que ara està a punt de sonar és el mític He's the Great Dancer de les Sister Sledge, posat al dia.

No sempre tornar a la vida peces meravelloses com la de Sister Sledge. Ho pot fer qualsevol Nico Zandalino amb la seva versió Back to Disco. Sí que ho logra, sí que ho té i ho fa servir-ho d'una manera exquisida. Lost in Abdigian és Glet agafant peces d'afrodisco de part desconegut, fent-se les seves i que les tornem a ballar. Són èdits, talla i enganxa.

0: l'increïble cantera del boogie africà dels 80, on tant DJs i productors que en bussen per trobar peces úniques i noves, portar-les al seu terreny i fer-les irrepetibles. És el que fa el productor Gledge amb aquest EP ple de peces. Talla i enganxa i edits gairebé de microcirurgia que no es nota i que serveixen per ballar sense parar. Lost in Abyssian, ja ho saps, la capital de la Costa de Marfil.
1: Vista de costat, la secta. La secta del ball.
2: L'house è un genere appartenente alla musica elettronica da ballo, influenzata dalla disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto.
1: Amici Pu, la secta del ball té sacerdot.
2: Ed è tipo così.
1: Vista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
0: Més revisions 2026. Odios en valor 2026. És Cronen. Agafant una peça de Petrinho i fer-la irresistible.

Un mític músic Pedrinho, Pedrinho Xolà, que feia funk africà a Cabo Verde als anys 70 i 80, veu com una seva peça celebrada, Odio Sem Valor, passa les mans del productor Cronan i afegeix tota la farofernàlia sònica d'ara mateix i la converteix en una altra cançó. I Jacques Lenoir ho diu clar: mambo. I si hi ha mambo, a mi em convides a un party de la meva vida. Mambo, Jacques Lenoir. Ara sí que pujarem els graus. Amunt, amunt i fora.

darrere de l'àlies de Jacques Lenoir. Giacomo Viscari, un productor i discjòquei. De Florència, que té la mà trencada amb fer talles i enganxes. De coses tropicalistes, de mambos. O de disco, que tu ja no t'imaginaves. El seu EP, d'ara mateix té mambo. I aquesta Get Up, Get Down, com a peces insígnia. I a casa ens encanten.

0: Machines, Fins l'infinit. Jacques Lenoir, un productor de Florència, Itàlia, treballant amb els samples amb magisteri, a mà, absolutament, d'artesà, per fer-nos peces que ens han de fer. Millors persones, ets aïcat a la ràdio inquieta. I això és Pista de Fusta.
1: Question for today, who stole the soul?
2: Qui no balla no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de Fusta, amb Miqui Puig.
1: Who stole the soul?
2: Pista de Fusta, de dilluns a dijous.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: A l'FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Per ballar.
2: La pista de futsal. Marxa amb el 10-11 i la seva Uncanny Valley Girl. Una peça hipnòtica, un baix d'aquells que et deixa el cap turulu. I molta elegància. Sigueu feliços. Recupereu sempre pista de fusta i recomaneu-nos. Ens ajuda i molt.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i també amenaça amb sancions als països aliats que hi facin tractes comercials. El president dels Estats Units no ha aconseguit doblegar el règim dels ayatolans amb l'operació militar Fúria Èpica, iniciada fa mig any, i ara ho vol intentar a través de la butxaca. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, avisa que l'ofec econòmic s'estendrà també als països aliats de Washington que continuïn fent tractes comercials amb Teheran.
2: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
1: Bessent també adverteix la Xina, principal soci comercial de l'Iran, que s'avingui a les directrius de Washington d'aïllar econòmicament el règim dels ayatolans. Repassem ara altres informacions en format més breu. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous les temperatures han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclafit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Un miler de migrants han passat la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han retornat a la platja. Tot mentre Brussel·les, que reclama l'expulsió de tots els migrants, ha instat Espanya a protegir els infants vulnerables. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió d'Ayacucho, al sud del Perú. L'epicentre s'ha situat a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, però s'ha notat a diverses regions. De moment, però, no hi ha constància de víctimes. I s'acaba la tercera edició del Festival de Cinema Documental Musical Inèdit Empordà, de Torroella de Montgrí, que per primer cop ha atorgat el premi al millor documental internacional. Les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. S'han invertit 11 milions i mig d'euros en la renovació de les vies i la millora del taller de Santa Eulàlia, el més antic de la xarxa de metro de Barcelona. Xavier Flores, conseller delegat de TMB.
3: I l'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en com pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada
1: de
3: taller.
1: L'empresa, de fet, destaca que les obres permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels passatgers perquè reduiran les vibracions dels combois. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall que es va iniciar el 17 de juliol. Esports, el Barça ha presentat al lateral portuguès João Cancelo, que signa per 3 temporades. Cancelo ja va jugar la segona meitat de la temporada passada amb el Barça, cedit per el Al Hilal, i la temporada 23-24 cedit pel Manchester City. El Barça, per cert, creu que podrà inscriure tots els futbolistes per al debut de la Lliga contra l'Elx diumenge. A l'Espanyol, Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. El defensa de Sallent juga al club blanquiblau des que era benjamí. A primera, el Rayo Vallecano ha empatat a 1 amb l'Alavés en el primer partit de la segona jornada. I al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la següent fase després de guanyar per 3-0 a Nova Zelanda. El combinat espanyol masculí també es classifica en guanyar a Irlanda per 3-2.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
6: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
5: Tornen els draps bruts.
7: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
5: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
8: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
5: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
0: Avui torna la Lliga per al Barça i també juga el Tot Gira al Sabadell.
8: Segona jornada per al Sabadell en la tornada al futbol professional.
0: Després de l'estrena al Molinón, avui torna a jugar fora de casa.
8: Des de Castàlia a les 7 de la tarda, Castelló-Sabadell. Dos històrics cara a cara de nou al futbol professional.
0: Amb la narració de Francesc Ripoll i l'anàlisi de Carles Fiter.
8: Tot Gira. Avui a les 7, Castelló-Sabadell. Abans de la TDT de l'Elx-Barça.
0: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira. Amb David Clopés.

Que bo que és aquest disc, de debò, eh? I no n'he sentit a parlar massa enlloc. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, sintonia dedicat FM. Hem començat avui amb música de Marshall Crenshaw. És un clàssic, diguem-ho així, un històric, que ha anat fent passet a passet i que ha fet àlbums realment magnífics, i l'últim és una meravella. Es diu From the Hill Hole. Crec que no l'he posat a l'aparador del programa encara, però ho faré. De fet, avui estarem escoltant gent veterana, molt veterana. L'excusa és que volia estrenar amb vosaltres a l'aparador del programa aquest nou EP que acaben de publicar els U2. Al tanto, eh? Sempre fa molta por això de que una banda com els U2 o U2, digueu-los com vulgueu, tornin a escena discogràficament parlant. A mi sempre em fa una mica de por, però en aquesta ocasió la veritat és que jo crec que val la pena. El disc està molt bé, sobretot per aquells que enyorem les primeres passes de la banda de Bono i de Diez i companyia. I per tant, doncs, estirant del fil, avui coses viejunes, gent que encara està en pleníssima forma, però que ja tenen una edat, com els Squeeze.

El novembre passat els vam poder veure a Barcelona, al Festival Feroe, del que tinc el plaer i el gust d'estar-hi al darrere, i la veritat és que ens van deixar bocabadats. Era la primera vegada que visitaven ja no només Barcelona ni Catalunya, sinó tot l'estat espanyol, i és una banda històrica, evidentment, de les Illes Britàniques. I ara continuen de gira, continuen fent coses, i a més presentant cançons noves, ja que acaben de publicar un últim àlbum que es diu Trixis, del que s'extreu aquesta cançó anomenada The Jaguars. Són els Squeeze. I més gent veterana, Flea, el baixista de Red Hot Chili Peppers, que ja us vaig dir l'altre dia que acaba de publicar un àlbum que es diu

Honora i que gira al voltant del món del jazz, tot i que no és jazz pur i dur, diguem que no és jazz acadèmic, sinó que és jazz des de la perspectiva de Flia, però hi ha jazz en aquest àlbum. I també hi ha col·laboracions, ja que anem sumant veterans, aquí teniu a Flia al costat de Tom York de Radiohead.

disc interessant, amb un punt d'exigència instrumental, amb un punt també d'experimentació, amb col·laboracions de luxe, perquè a banda de la figura de Thom Yorke també hi teniu Annie Cave, que està col·laborant amb aquest últim àlbum de Flea. Això es deia Traffic Lights, al costat de Thom Yorke. I ara és moment de que, ja que buscàvem una excusa avui per tirar de veterans, doncs que hi anem directe. Els U2 acaben de publicar un nou EP, i en aquest EP la veritat és que tots aquells que sigueu fan dels U2 de tota la vida n'heu d'estar contents, si més no us quedarà curtet, perquè evidentment és un EP i només hi ha 6 cançons, però totes 6 jo diria que valen la pena.

El disc es diu Easter Lily EP. Per tant, doncs, ja deixen clar que de moment tenim les coses així amb comptagotes. Són sis cançons noves. Però recorda molt, sobretot, la manera de cantar de Bono sempre ha estat la mateixa. Evidentment, a vegades s'han tirat cap a terrenys doncs, més electrònica, més ballables, però aquí la guitarra, sobretot de Diez, ens torna cap a aquelles primeres èpoques on els U2 doncs, van encandilar tantíssima gent. No val ni dir, no tinc notícies, de si hi haurà gira, no hi haurà gira, però vaja, que si hi ha gira dels U2 serà la bogeria absoluta. O sigui que es poden plantejar d'omplir tot allò que els vingui de gust, i si venen aquí a Barcelona és una mica l'efecte Bruce Springsteen. Hi ha gent que surt de la cova aquell dia i és com, jo conec gent que només va veure Bruce Springsteen i els U2. Ja està. I amb això ja han fet el cupo per tota la seva vida a l'hora d'anar a veure concerts en directe. S'han de veure altres coses que també valen la pena. Mira, per cert, després escoltarem a Bruce Springsteen dintre d'aquests veterans que estan en forma i que fan coses noves. Però de moment centrem-nos en aquestes cançons. N'he triat tres, les altres tres busqueu-les vosaltres. Aquesta primera es deia In Alive, la segona Scars.

Hi ha prou notícies i motius com perquè els fans dels U2, aquests que surten un cop a l'any de casa, un cop a la vida, perquè tampoc no venen cada any, doncs estiguin contents. Evidentment, abans d'aquest EP que avui estem repassant, que és el que a mi m'interessa, abans n'hi havia un altre, el van treure per Setmana Santa, que es deia Days of Ash, i allà hi havia col·laboracions amb Ed Sheeran, per exemple, o amb Jack Knifley. A mi no em va agradar tant, el vaig deixar passar, però aquest segon, penso, va, tornem una mica aquells sons originals, sobretot, insisteixo, la guitarra de The Age, que també canta en una de les cançons, una de les tres que jo he triat, però n'hi ha una que la canta ell, no la canta Bono, i a més, doncs, que sapigueu que estan preparant nou disc, o sigui que sobredosi de material dels U2, que en aquest disc, doncs, així com a l'EP anterior, aquell de Jo Baix, era més un àlbum de... no de rebel·lia, perquè no estan per rebel·lia aquests homes, sinó més aviat de queixa, així, pública, una mica, del món tal com està, però que tot segon el EP és més introspectiu, més parlar de l'amistat i de les coses boniques de la vida, en fi, coses de Bono, ja sabeu que és una mica pijo hippie, no?, que n'hi dirien alguns. Això es diu Resurrection Song, és l'última de les tres que us he seleccionat, evidentment, com que sortirà el disc, si segueix en aquesta línia, també el posarem a l'aparador.

Dosis de veterania avui aquí al Delicatessen, i seguim així perquè ja sabeu que Bruce Springsteen últimament està fent singles també. Aquells que només aneu a veure Bruce Springsteen i heu dos, doncs avui és el vostre dia, eh? Aquí al Delicatessen anem a sentir aquesta última peça que ha fet suposadament al costat de Shane McGowan. Es diu A Rainy Night in Soho.

està venut en els crèdits com Bruce Springsteen i Shane McGowan, evidentment això era impossible, no sé que hagués estat, ja s'havia fet altres vegades allò de recuperar la veu d'un altre, i a més amb la intel·ligència artificial avui en dia, però evidentment no és així. És una de les cançons que avança un àlbum recopilatori que es dirà, ho tenia per aquí, Poetry in Motion. Es tracta de cançons en homenatge al desaparegut Shane McGowan, el cantant de The Pogues, en el que hi participaran tot un munt de gent, gent del tot diversa. No sé si us he dit bé el títol, no. Es diu 20th Century Paddy, The Song of Shane McGowan. Ara sí. És que ja hi havia hagut un recopilatori abans que portava aquest títol i ara m'he confós. Hi apareixeran Tom Waits, Steve Earle, Primal Scream, Jesus and Mary Chain, hi ha Kate Moss, el Johnny Depp amb la Imelda May, Glenn Hansard i un llarguíssim, etc. Un Bruce Springsteen que últimament està col·laborador amb unes quantes causes, ja sabeu que també va fer un àlbum dedicat a la gent que es va partir la boca contra l'ICE a la ciutat de Minneapolis, i la cançó resultant és aquest Streets of Minneapolis.

Per fortuna no tot està perdut. Gent com Bruce Springsteen, gent com els Massive Attack amb Tom Waits, que també han fet alguna cosa similar, o els Strokes, per exemple, l'altre dia a Coachella, que van preguntar-li al públic nord-americà, en la majoria, que de quin cantó estaven mentre es projectaven en pantalles gegants tots els bombardejos que estava fent Estats Units contra mig món, perquè està xalat el Trump. I la veritat és que doncs encara queda gent del món de la música que es digna a rondinar. Hi ha altres que no, i no diré noms, i que recentment han passat per aquí i que han omplert molt i que tindrien aquesta capacitat de dir les coses clares i tindrien aquesta capacitat de, no sé, de com a mínim fer reflexionar. Hi ha molta gent que va als concerts i reflexiona poc i que està molt bé de concerts, però que al final després el que t'envolta no és la música en directe i aquell moment brillant durant dues hores, hora i mitja que has pogut viure en un Palau Sant Jordi o en un festival o en qualsevol estadi, sinó el teu dia a dia és un altre i el dia a dia dels teus fills segurament serà pitjor encara. Per tant, doncs, que tota aquesta gent que té aquesta capacitat de projecció, aquesta capacitat de dir les coses davant de moltíssima gent i de fer reflexionar a la gran majoria de gent, doncs estaria bé que ho aprofitessin. Aquí ho deixo. Més gent que també ha rondinat i més gent veterana. Billy Bragg, això es diu City of Heroes, també està dedicat a la població de Minneapolis.

el bo de Billy Bragg, que està girant cap a final d'any, estarà girant per les Illes Britàniques i ho farà al costat dels Squeeze, una banda que sentíem avui al principi del programa. I anem acabant. Ho farem amb un altre veterà, un personatge que a mi m'ha semblat que l'últim àlbum és absolutament recomanable i, a més, ell formava part d'una d'aquelles bandes magnífiques, Robert Foster. Això es diu Strawberries. Evidentment, ell era membre dels Go-Betweens.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol ha desallotjat els més de 1.500 migrants que malvivien a la platja del Trampolín de Ceuta. Un ampli dispositiu policial els ha traslladat a dos campaments temporals d'acollida. En un hi han ubicat els subsaharians i en l'altre els magrebins. La ministra de Migracions, Elma Saiz, ho ha qualificat de trasllat voluntari i ha dit que és un primer pas per normalitzar la situació. També ha afegit que ampliaran a 4.000 les places d'acollida, però segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
2: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
3: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos en un año.
1: De fet, mig miler de migrants han tornat a hores més tard a la platja del Trampolín. Les ONGs de Ceuta denuncien que 3 setmanes després de l'entrada massiva a la ciutat autònoma encara hi ha centenars de persones desateses. Calculen que hi ha entre 8.000 i 10.000 migrants, tot i que des del Ministeri de l'Interior continuen sense actualitzar les dades i parlen de 5.000. Repassem ara altres informacions. En format breu, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses fins dissabte. S'esperen xàfecs intensos durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona aquest divendres. Ahir ja vam tenir un primer tast d'aquest canvi de temps amb tempestes acompanyades de pedra que van afectar sobretot el Vallès Occidental i el Bages. El País Valencià, el temporal amb cops de vent de més de 140 km per hora va causar nombrosos desperfectes. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió de Ayacucho, al sud del Perú. L'epicentre s'ha situat a 35 km de la localitat de Coracora, però s'ha notat a diverses regions. De moment no hi ha constància de víctimes. Els atacs ucraïnesos a refineries russes han deixat les gasolineres del país sense combustible. 7 de cada 10 tenen els dipòsits buits. A Ucraïna, mentrestant, el president Zelensky lamenta la manca de míssils Patriot per combatre projectils russos després dels últims atacs amb víctimes civils. I l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, que ha reclamat canvis en el lideratge dels partits independentistes catalans, des de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada, Torra també ha dit que troba incomprensible que avui partits independentistes catalans mantinguin acords polítics amb el govern espanyol. El Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta en les zones on hi ha més concentració de segones residències. El canvi arriba després que l'Associació de Veïns de Masos i Nirvana, del Vendrell, hagi denunciat que el nou mètode de recollida no s'adapta a la realitat d'aquesta tipologia de residències i això fa que hi hagi més bosses d'escombraries als carrers i s'ha creat un problema d'insalubritat. Sentim el seu president, Ernest Rosselló.
4: No s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda, el dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta, no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
1: L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, nega manca de diàleg i s'obre a rectificar el sistema de recollida d'escombraries en alguns punts.
5: Anirem a un sistema mix, porta a porta, i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
1: Tot i això, adverteix que els canvis poden tardar uns mesos. Esports, el Barça ha presentat al lateral portuguès Joao Cancelo, que signa per 3 temporades. Cancelo ja va jugar en la segona meitat de la temporada passada amb el Barça, cedit pel Al Hilal, i el curs 2023-2024 cedit pel Manchester City. El Barça, per cert, creu que podrà inscriure tots els futbolistes per al debut a la Lliga contra l'Elx diumenge al vespre. A l'Espanyol, Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. El defensa de Sallent juga al club blanc i blau des que era benjamí. A primera, el Rayo Vallecano ha empatat a 1 amb l'Alavés en el partit, en el primer partit de la segona jornada. I a l'handbol, el Granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. La resta de semifinals, també les de la competició femenina, es juguen aquest divendres.
0: Fins aquí les notícies.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: En el capítol anterior...
2: El 3 d'agost del 2002 troben mort a casa seva al poble pakistanès de Krakal el Jordi Magraner, un zoòleg valencià que portava 15 anys vivint a les muntanyes de l'Hindu Kush, rere la pista de l'abominable home de les neus, el Yeti. Li han tallat el coll. Les primeres sospites recauen sobre els seus dos millors amics, els germans musulmans Shamsur i Khalil. Però l'autòpsia indica que més aviat sembla feina d'un professional. El primer que ha fet l'assassí és tallar-li les cordes vocals perquè no pugui cridar. Els dos ajudants de la víctima estan desapareguts. La família Magraner viatja al Pakistan per aclarir el crim. L'ambaixador posa èmfasi que va ser un homicidi passional, malgrat que l'informe forense apunta que l'assassí és algú que sabia molt bé el que es feia a l'hora de matar. També s'investiga si era un espia i l'han mort els talibans. Però el Jordi no és l'única víctima d'aquest cas. 32 hores després de trobar-se el seu cadàver, apareix mort el seu deixeble, un nen d'11 anys que vivia amb ell.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El misteri envolta la mort del Jordi Magraner, un valencià que havia crescut a França i que els últims anys de la seva vida va viure a les valls de Bumburet, a l'Hindu Kush, la serralada que hi ha entre el Pakistan i l'Afganistan. Aquest home va anar allà a buscar a l'anomenat abominable home de les neus, el Yeti. El van creure un espia francès, el van acusar de pederasta i 7 anys després de la seva mort encara no s'havia descobert l'assassí. L'escriptor barceloní Gabi Martínez va passar 8 mesos a França parlant amb la família Magraner fins que va decidir viatjar a les valls de Bumburet per investigar pel seu compte. Allà es va topar amb els homes de Bin Laden i enmig de situacions que van posar la seva vida en perill. Era l'any 2009. Amb ell intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
2: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

0: ready, my lord.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
2: Quan la família Magraner va viatjar al Pakistan per intentar esbrinar alguna cosa sobre la mort del Jordi, un dels germans es va trobar amb una policia que havia acceptat hipòtesis dubtoses i que no aprofundia en d'altres que potser haurien pogut aportar respostes. Els Magraner van tornar a França sense haver pogut aclarir res i amb la sensació que el seu germà era algú molest en aquelles muntanyes de l'Hindu Kush. Els 6 anys següents, la família no va parar de rebre trucades de periodistes i directors de cinema interessant-se per la història, i a tothom deien que no, fins que va arribar una carta del periodista i escriptor Gavi Martínez.
3: Trigo molt en aconseguir que em responguin una carta manuscrita, l'escric amb el meu puny, a l'antiga usança. Volia que fos alguna cosa que fos com molt, molt íntima, molt, molt personal, que veiessin que hi havia una persona darrere i no un text de màquina, no? Aconsegueixo que em responguin després de 2 mesos també de moltes trucades a les que no rebo cap resposta i aconsegueixo que em deixin anar a visitar-los a Valens, a la casa que havia estat del Jordi i on encara vivia la seva mare i moltes estones doncs, la seva filla, la germana del Jordi, l'Esperança.
2: L'escriptor Gavi Martínez es va guanyar la confiança de la família Magraner i es va passar 8 mesos investigant el cas entre Valens, Lió i París, on es movia tot el cercle familiar, d'amistats i laboral del Jordi. Va quedar fascinat per la història i va creure que, per fer-ho bé, havia d'anar al Pakistan.
3: I aleshores comença la conscienciació de que he d'anar doncs, a l'any 2009 a l'Hindu Kush, a la frontera entre l'Afganistan i el Pakistan, on en aquell moment doncs, acabava d'haver un atemptat feia poc i s'havia vist, diuen, que aquelles muntanyes, a 3 hores d'on va viure el Jordi, va ser l'últim lloc on s'havia vist en vida l'Osama Bin Laden. A la vall del costat d'on va ser assassinat el Jordi estava l'exèrcit pakistanès, estava protagonitzant una contraofensiva contra els talibans perquè s'havien fet amb la vall els talibans i l'exèrcit pakistanès el volia expulsar d'allà. O sigui, la situació és molt tensa. La vall de Bomboret pels talibans és un corredor que els permet filtrar-se al Pakistan.
2: El Gavi Martínez va aterrar al Pakistan en plena ofensiva dels talibans el 2009, 7 anys després de l'assassinat del Jordi Magraner.
3: I aleshores em vaig deixar créixer la barba, em vaig parlar amb la família perquè em deixessin roba en la Shalwar Kameez i el pakol, que és el barret aquest rodó que tenen, no? Els paixtuns. I sobretot, doncs, això va ser una mena de lluita contra la por, no? Perquè tenia molta por d'anar-hi allà, sobretot sabent que el que anava a fer era una investigació criminal, per una banda, i al cap i a la fi anava amb el recado de la família de posar una làpida a la tomba del Jordi.
2: Al Pakistan, l'espera l'Abdul, el propietari de la Sharakat House, la casa on vivia el Jordi, i un dels grans amics del difunt. El Gavi va quedar sorprès que la gent, més de la que s'esperava, respongués les seues preguntes. Havien passat 7 anys des de la mort del Jordi Magraner. Alguns se sentien més lliures per explicar detalls i fins i tot algunes coses que van viure. En canvi, la policia se'l va despatxar sense afegir cap novetat. El mateix que havien fet l'ambaixada francesa i l'espanyola. El Gavi va decidir investigar 2 temes que estaven molt presents però que ningú havia volgut regirar gaire.
3: La part fosca és tota aquella que té a veure sobretot amb els diners i el sexe. Per una banda, hi havia gent que parlava d'homosexualitat en negatiu, perquè això, com comento, dins la família del Jordi no era una cosa que estigués ben vista i mai es va entrar dins d'aquest tema. Però l'homosexualitat, ja portada més enllà, quan es parlava de pederàstia. I dins de la pederàstia també era com un tema que a alguns els hi va anar bé per justificar el seu assassinat. Sobretot parlo de polítics, de policia pakistanesa i fins i tot espanyola. I després estava la qüestió dels diners, que sempre havia tingut problemes per desenvolupar una recerca que és marginal.
2: Pel Gavi, la qüestió era qui estaria disposat a parlar. Primer calia saber si el Jordi era homosexual, com alguns deien. En general, amics i veïns tenien clar que sí que ho era, si bé la família Magraner no ho va confirmar. És una qüestió que no els agradava gens. Segons el Gavi Martínez, diversos membres de la família eren simpatitzants de Le Pen, i el pensament lepeniste i l'homosexualitat no es porten gaire bé. L'Eric Lom, aquell vell amic de joventut del Jordi que l'havia acompanyat a la primera expedició al Pakistan, sí que va dir alguna cosa al Gavi.
0: En el fons era homosexual, un reprimit, encara que ni en Yannick ni jo vam rebre mai una proposta seva. Això sí, parlava lliurement de sexe, deia que el seu model era l'antiguitat. Sempre comentava que, des del punt de vista històric, de la filosofia, s'aplaudia el plaer de la companyia masculina i femenina.
2: L'Abdul, el propietari de l'hotel del poble on van matar el Jordi Magraner i qui li havia llogat la casa, no ho veia tan clar. Com a propietari d'un hotel, havia conegut gent de tot tipus i s'havia convertit en un aconseguidor de les valls. La persona a qui demanar qualsevol cosa que volguessis.
4: La veritat és que molta gent m'ha demanat droga, alcohol, dones i homes, però en Jordi no em va demanar mai res d'això.
2: Alguns van veure en l'homosexualitat el possible mòbil del crim. El Jordi Magraner sempre tenia deixebles menors d'edat. Ningú va poder provar res, i parlant de menors d'edat, escolteu què va dir l'Andrés Magraner, germà del difunt.
5: Una altra hipòtesi sobre per què van matar el meu germà és la pedofília. Segons algunes informacions, fins i tot a internet, en Jordi era pedòfil.
2: Quan Andrés havia intentat ordenar idees després de la mort del seu germà, va redactar una reflexió on parlava de com alguns estaven insinuant una relació ignominiosa entre el Jordi i el petit Wazir, el seu deixeble d'11 anys. I aquí reprenem la reflexió de l'Andrés Magraner sobre la possible pederàstia del seu germà. Va escriure això.
5: Es comenta que per ventura el pare d'en Wazir va matar en Jordi per haver abusat del seu fill. Algú va dir que poc abans de la seva mort, el jove Wazir, que ja havia passat un cert temps amb el meu germà, no volia tornar a casa d'en Jordi. I el seu pare el va renyar dient-li que havia de tornar amb en Jordi, que era un bon home. Però llavors, per què hauria matat també el seu propi fill?
2: Recordem que primer van trobar mort el Jordi a casa seva i 32 hores després van trobar el cos del nen, també degollat, a la latrina de la casa. Quan el pare el van avisar de la desaparició del Wazir, va venir des d'una altra vall on vivia. Mentre la policia buscava el nen, ell plorava i se'l veia destrossat. La hipòtesi que el pare fos l'assassí es va descartar aviat. Un dels problemes que tenia el Jordi Magraner, i que ja veurem si té incidència o no en la seva mort, és que sempre anava curt de diners. Lídia Oriols, explica'ns.
6: Quan ajuntava una quantitat per estar tranquil, sempre s'empescava un projecte que li feia volar els bitllets de les mans. Com a director de l'Aliança Francesa havia estalviat diners i, com de costum, els inverteix en expedicions a la recerca del Yeti, però aquesta vegada també destinarà una bona quantitat a quelcom que ara li interessa molt. L'educació dels Kalash, que són l'ètnia pagana d'una zona en què la majoria són musulmans.
2: Més coses relacionades amb la religió que compliquen aquesta història. Hem de tirar endarrere quan el jove Magraner va arribar a l'Hindu Kush. Durant els primers anys a la zona, el Jordi havia preferit estar-se amb els germans Shamsur i Halil, que eren musulmans. Amb els Kalash, els pagans, tenia bona relació, però no estreta. Va ser així fins que a l'Aliança Francesa de Peshawar va muntar una exposició sobre els Kalash, que li va permetre conèixer més a fons el pensament d'aquesta ètnia. Un cop els va conèixer, el van fascinar tant que va buscar casa als territoris Kalash. Volia viure amb ells. Va ser llavors quan l'Abdul li va oferir la Sharakat House, que era una casa gran amb terrassa i magnífiques vistes a la vall. El Jordi es va quedar sorprès i li va preguntar a l'Abdul per què li oferia a ell. I l'Abdul, que era Kalash, li va dir que perquè ell no era musulmà. L'Abdul li va explicar al Gavi Martínez que abans de quedar-se a la casa, el Jordi va resseguir pam a pam tota la finca, que s'estenia per la falda d'un turó, i va començar a planificar. La part alta li serviria per deixar els gossos. A la vora de l'entrada s'aixecava un petit estable a escassos metres d'una caseta on es podia allotjar el servei. En aquesta caseta serà on anys més tard viurà la Sif, l'afganès que contractarà el Jordi per ajudar-lo i que en el moment del crim també està desaparegut. El Jordi va quedar encantat amb la casa i li va confirmar a l'Abdul que la volia. Molts veïns de la vall es van assabentar de seguida que l'arribada del Jordi no havia agradat gens a un musulmà que optava a viure a la Sharagat House. Aquest musulmà, que es diu Habib Noor, havia intentat quedar-se amb la casa i va començar a dir mentides per intentar posar el poble contra el Jordi. En saber-ho, el Jordi es va enfadar molt perquè, si la situació a la zona ja era prou complicada, a sobre veia com alguns musulmans volien treure profit de la por inoculada pels talibans. N'hi havia alguns que estaven comprant terrenys a uns calaix desesperats per unes lleis i actituds que els estaven empobrint a marxes forçades. Hi havia noies calaix que s'estaven casant amb musulmans per assegurar-se el menjar. En casar-se, perdien la condició calaix i passaven a ser musulmanes, abocant la comunitat cap a l'extinció. L'Abdul ho va explicar així al Gavi.
4: Sí, en Jordi estava molt enfadat. Deia que els musulmans ens ho traurien tot, que havíem de defensar-nos. Li vaig dir que de musulmans n'hi havia molts, però li vaig recomanar que anés amb compte, que l'Habib Noor era una mala peça i seria millor que intentés arreglar les coses amb ell.
2: L'Abdul diu que el Jordi va fer un esforç inèdit per estrènyer lligams amb el musulmà Noor. El va anar a visitar. Va ser tan amable com va poder.
3: El Jordi li diuen que l'Habib Noor és una persona de qui no pot fiar-se gens, que a més té molta influència a les valls i que millor que es porti bé. En la qual el que fa el Jordi és apropar-se una de les primeres vegades a la seva vida, doncs, que fa un esforç diplomàtic, intenta menjar-se els sentiments i portar-se bé amb algú. S'apropa a l'Habib Noor, parlen, i la resposta de l'Habib Noor és encetar una campanya a la vall dient que el Jordi té relacions amb el Shamsur. Fins i tot escriu un paper que es reparteix per la vall.
2: Torna a sortir el tema de la pederàstia. I aquí el Jordi esclata i trenca tota relació amb el musulmà. El Jordi, enfadat, no era qualsevol cosa. Tothom a les muntanyes sabia del seu caràcter. Si bé aquesta vegada era conscient que s'enfrontava amb un poder diferent i que no resoldria res a cops de puny. Així que va escriure una carta a la policia. El títol de la carta eren «Insults, problemes, amenaces i propaganda contra mi». A la carta explica la relació amb l'Habib Noor des del principi. Assegura que el musulmà havia arribat a organitzar reunions amb l'objectiu d'atacar-lo perquè ell, en Jordi, era estranger i pagà. Sobre Shamsur va escriure això.
7: En Shamsur és com el meu germà petit i l'Habib Noor ens acusa d'homosexualitat. Ens està creant mala reputació, aborda la gent en contra nostra. No respecta les lleis del poble. A més, tot això no és veritat.
2: Va lliurar la carta a la policia adjuntant un dels fulls difamatoris redactats pel musulmà. A la carta, el Jordi Magraner exigia a les forces de seguretat que complissin el seu deure i subratllava que si li passava alguna cosa era responsabilitat seua. Pot ser que el Jordi el matés aquest musulmà enfadat per la Sharagat House? El 2009 havien passat 7 anys des que van matar el Jordi sense més resposta que les especulacions de la policia. El cas s'havia tancat decidint que probablement el Jordi l'havia matat algú que havia fugit. Els seus dos últims servents, el Mohammed

0: Doncs resulta que el Jalil no havia arreglat els llums de la casa. El Jordi, emprenyat, va sortir a buscar-lo i se'l va trobar jugant a cartes. La relació entre el Jordi i el Jalil feia temps que s'havia tensat. Ja hem dit fa un moment que el magraner volia defensar els calaix de l'abús dels musulmans.
1: O sigui que quan el Jordi veu el Jalil jugant a cartes, se li apropa indignat per motius que van més enllà dels llums que no s'encenen. Li exigeix que li arregli de seguida el sistema elèctric. El Jalil li diu que no es posi nerviós, que ho farà un altre dia, s'aixeca i marxa. En veure que el Jordi està a punt d'esclatar, el Shamsur, germà del Jalil, li diu amb un to suau que el seu germà ha tingut molta feina els últims dies, però que de seguida li arreglarà. Pot haver matat el Jalil el Jordi cansat de les seues ordres i les seues males maneres? O enfadat perquè es fica allà on no el demanen? Després d'aquest incident amb el Jalil, el Jordi convida el Shamsur a sopar a casa. Amb tot el que el Shamsur va explicar al Gavi, farem una reconstrucció detallada de les hores prèvies al crim. Però, perquè no ens perdem, recordem qui és qui. El Wazir és un nen d'11 anys que viu amb el Jordi. L'Asif és un criat que ara viu amb el Jordi. I el Shamsur ja té 27 anys i havia sigut un dels primers deixebles del Jordi. Això que sentirem ho explica el Shamsur.
2: En Jordi va comprar dues ampolles de vi i vam anar a casa seva i vam encendre espelmes per beure-hi. En Basir va baixar a la cuina amb nosaltres i l'Asif va començar a feinejar després d'atendre els cavalls. En Jordi es va quedar una ampolla, de la qual va anar bevent mentre cuinava dos coloms, i a mi em va donar l'altra. L'Asif no va beure gens. En Jordi va dir que necessitava diners i tornaria de seguida a la ciutat per demanar feina a l'ONG. En Jordi no bevia gaire i li vaig demanar si ja no li agradava el vi. Em va dir que tenia feina i que si jo volia acabar la seva ampolla, endavant. Així que la vaig agafar i em vaig emborratxar.
1: Segons la versió del Shamsur, l'Asif va marxar a la seva caseta i ell es va quedar al dormitori annex a la cuina mentre el Jordi Magraner pujava al despatx amb el petit Wazir per treballar cadascú amb els seus deures. Al cap d'una estona, el Jordi va baixar al dormitori per demanar al Shamsur si l'endemà podia portar-li uns llibres de francès que tenia a casa seva perquè els volia utilitzar amb el Wazir. El Shamsur li va dir que tenia un fill malalt i segurament no podria fer l'encàrrec, encara que si trobava un forat, vindria. Segons el Shamsur, poc després va marxar a casa seva. Què va passar després? En Gavi reconstrueix l'acció.
3: L'escenari del crim insinua doncs, que el Jordi estava molt tranquil, això és principal, perquè estava assegut al seu escriptori i donant l'esquena a la persona que l'atacarà per darrere. O sigui que, sens dubte, si no era algun amic seu, sí que era algú que venia amb el beneplàcit d'un amic seu i que el feia sentir el Jordi suficientment tranquil.
1: El cas és que si és veritat que el Shamsur va marxar, algú altre va entrar a la casa. No se sap si el visitant ve acompanyat, però sembla clar que el Jordi està suficientment tranquil per asseure's al despatx i donar-li l'esquena. Un amic militar dels Magraner va fer aquesta interpretació del que deia l'informe forense.
0: Segons l'expert militar, el Jordi hauria tingut la impressió que algú es posava al seu darrere, però de seguida l'haurien agafat pel coll. Ell hauria aixecat la mà esquerra per defensar-se, però l'atacant li hauria fet un tall amb el ganivet al polze. Després li hauria clavat l'arma diagonalment al coll i li hauria esberlat la tràquia, l'esòfag i la jugular. En una segona ganivetada li hauria fracturat la segona vèrtebra cervical. L'assassí li hauria impulsat el cap cap endavant en un moviment molt ràpid i això és el que fa que el militar amic dels Magraner digui que això és l'obra d'un professional. Una hipòtesi que se sustentaria en el fet que cap dels tres gossos no van bordar, és a dir, que algú els va drogar prèviament i els animals van dormir durant més d'un dia.
1: Ara ve un fet important que obre nous interrogants. El veí que vivia en una de les dues cases més properes a la de Magraner havia declarat a la policia que la matinada del crim havia vist algun moviment estrany a la casa.
3: El Nur Mohamed, el veí de davant, diu que veu una de les nits el Shamsur sortir de casa del Jordi Magraner amb unes maletes. I això, quan s'assabenta que el Jordi Magraner l'ha assassinat, el Nur Mohamed va a la policia a dir que ha vist el Shamsur amb aquestes maletes.
1: La policia tenia un

0: fil per estirar. Però va passar això.
1: La policia no fa cas. I no només no fa cas, sinó que després de poc temps inculpen el Nur Mohamed de tinença de drogues i el fiquen a la presó.
0: El veí del Magraner, que es diu Nur Mohamed, és l'únic que ha vist alguna cosa en l'interval d'hores que va des que el Shamsur marxa de casa del Jordi la nit de l'1 al 2 d'agost i el matí del dia 3, quan el mateix Shamsur torna i et troba el cadàver del zoòleg en aquella mateixa casa on havien sopat. L'escriptor Gavi Martínez, quan va ser a les Valls, va demanar entrevistar-se amb el veí.
2: L'home cita el Gavi a primeríssima hora del matí al jardí de l'hotelet de l'Abdul. El veí només parla la llengua queta, així que un noi calaix els farà de traductor. Nur Mohamed demana que l'Abdul no sigui present durant la xerrada i quan l'Abdul s'allunya, l'home comença a repetir Halil, Shamsur, Asif, Abdul, Muyirim. Repeteix Muyirim fins a 5 vegades. En llengua queta, Muyirim vol dir assassí.
3: I'm ready, my lord.
4: Crims amb Carles Porta.
0: Així doncs, l'Abdul, el propietari de l'hotel i de la casa anomenada Sharakat House, on va viure i morir el Jordi Magraner, acaba de ser inclòs a la llista de sospitosos. Des de casa seva, el veí veia com l'Abdul i l'Asif, el criat, entraven de tant en tant a les dependències privades del Jordi. Què més explica el Nur Mohamed al Gavi? Doncs que, poc després d'haver anat a la policia, va tenir una nova sorpresa i no precisament agradable.
5: Un dia, el Shamsur i el Halil em van venir a buscar per dir-me que si no callava, em matarien.
1: El Nur Mohamed, aleshores, té molta por perquè, a més, l'han amenaçat el Shamsur i el Halil de que què està explicant a la policia i el Nur Mohamed marxa del poble i se'n va a viure a l'Afganistan perquè té por que el matin.
0: Va emigrar a la província afganesa del Nuristan. Estava molt espantat. Va viure un any fora i després va tornar perquè li van assegurar que tot estava més tranquil. 7 anys després del crim, el Gavi li va preguntar si tenia por i li va respondre que molta.
1: I una cosa que li pregunto, en una situació com aquella, on tenint amb l'Abdul mirant-nos i el Shamsur i el Halil, que sabran segurament que el que ell ha parlat amb mi, li dic, i per què m'expliques això? Si saps que poden venir a matar-te, no? I aleshores ell fa, bueno, em diu que és que creu que s'ha de fer justícia. És un dels moments més impressionants, et diria, de la meva vida, perquè una persona, sabent que s'està jugant la vida, t'està dient que vol que s'expliqui la veritat.
0: Aquella entrevista posava el Gavi a l'ull de l'huracà. Disposava d'una informació que podia difondre més enllà de les Valls i implicava fins i tot el seu anfitrió, l'Abdul. Repassem tota la informació que el Gavi havia recopilat fins ara.
2: El Jordi Magraner arriba a les muntanyes pakistaneses de l'Hindu Kush el 1987. Tenia 29 anys. Havia anat a buscar el Yeti, l'abominable home de les neus. Es va establir al poble de Krakal i de seguida va simpatitzar amb els Kalash, una ètnia pagana que vivia envoltada de musulmans. Quan el Jordi arriba al Pakistan, agafa sota la seva protecció un nen musulmà de 8 anys, el Shamsur. El Shamsur es fa gran i ell i el seu germà, Halil, es converteixen en els millors amics del Jordi. El seu tercer amic serà l'Abdul, que és pagà i que és qui li lloga la millor casa del poble, la Sharakat House, una casa que també volien els musulmans. 7 anys després que el Jordi arribi al Pakistan, el país entra en un dels moments de més inestabilitat política. El 1994 neix la milícia dels talibans que van guanyant territori. I també apareix un nom a l'escena internacional, el d'Osama Bin Laden, que serà el terrorista més buscat dels Estats Units després dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York de l'11 de setembre del 2001. Els talibans donaran refugi a Bin Laden al Pakistan. En aquest context, el Jordi Magraner accepta dirigir l'Aliança Francesa de Peshawar, una ciutat que estava considerada un dels nuclis de talibans més importants del món. Mentre és director de l'Aliança Francesa, el prendran per espia. En l'àmbit personal, el Jordi té ara com a protegit un nen pagà que es diu Wazir i té 11 anys. El 3 d'agost del 2002, el Xamsur troba mort el Jordi al seu despatx. L'han degollat. Del Wazir no hi ha ni rastre. La llista de sospitosos és llarga. El Xamsur i el Jalil. El Xamsur, per gelosia, i amb el Jalil tenien bronques permanents. També són sospitosos el Mohammad Din i la Sif, els dos ajudants del Jordi. L'Abdul també podria haver estat l'assassí. És una de les persones que tenia accés al despatx del Jordi. Ell sempre el tancava amb clau i només hi deixava entrar el seu cercle de confiança. Una altra possibilitat és que el mateix el musulmà que volia la Sharakat House abans que l'Abdul la llogués al Jordi. La setena hipòtesi és que el Jordi el matessin per espia. Era un bon coneixedor de les muntanyes i podia ser que estigués passant informació a França.
0: Molt bona feina, Lídia. Entre tants interessos i sospitosos, costa distingir veritats de mentides. El primer capítol vam explicar que al començament la investigació la va portar la policia local, però que després van arribar tres agents de la capital que es van fer càrrec del cas. Durant una de les últimes converses del Gavi Martínez amb el Xamsur, el noi el sorprèn amb una declaració. Li diu que poc després que fos trobat el cadàver del Wazir, el nen d'11 anys, van interrogar-lo els tres agents acabats d'arribar. Xamsur els va dir que creia que havia estat l'Asif, un dels ajudants del Jordi, perquè els afganesos sempre volien diners. Els policies li van respondre que ningú havia robat res. I el Xamsur va replicar que alguna cosa es deuria emportar. I escolteu què fan els tres agents.
1: Aquests tres agents són els que, davant del Xamsur, agafen material de la casa del Jordi Magraner i el porten a la casa de davant del Mohammed Din i li diuen al Xamsur: veus on estan aquestes coses? Veus qui les ha agafat? O sigui, volen carregar-li la culpa al Mohammed Din. I això ho explica el Xamsur. Davant seu, aquests policies han volgut inculpar el Mohammed Din de robatori com a mínim, agafant material que estava a casa del Jordi Magraner i portar-lo a la casa del Mohammed Din.
0: Ara li toca el rebre el Mohammed Din, que era un dels ajudants que va fugir després del crim. Davant dels ulls del Xamsur, els policies van treure l'ordinador del Jordi, la càmera de vídeo, la de fotos i nombroses eines i aparells, van creuar el camí i ho van deixar tot a casa del desaparegut Mohammed Din. Al llibre Només per a gegants, el Xamsur explica què passa a continuació.
6: Em van dir: Xamsur, veus on hem trobat aquestes coses? Ho veus? Volien que Mohammed Din fos el culpable. I jo què havia de dir? Què diré? Si el govern vol liquidar-me, em liquida i prou. Ningú preguntarà per mi.
0: A aquestes alçades, el Gavi ja té molt clara una cosa i, sobretot, quan pensa com va aparèixer el cos del petit Wazir, el deixeble del Jordi.
1: Com és possible que hagin trobat el cos del Jordi al seu escriptori i 32 hores després es trobi el cos d'un nen que hi ha 20 policies buscant, es trobi a 5 metres... perquè vaig ser-hi dins de l'habitació, 5 metres d'on havia mort el Jordi i només havies d'obrir una porta. Impossible. O sigui, és que això és que no s'ho creu ningú. I això, clar, és les mateixes conclusions a les que arriba la família Magraner i qualsevol que s'hagi apropat una mica a la investigació, no? Això no és possible. I la policia era molt conscient que ja no anaven a resoldre res. O sigui, que allò ja estava de ti beneït, no? Aquesta és la impressió més clara. A més, tothom es treia el cas de sobre.
2: Investigació seriosa, res.
1: Bueno, molt seriosa. No, és encobriment seriós.
0: Segons el Gavi, des del punt de vista dels agents pakistanesos, carregar el crim al Mohammed Din és l'estratègia més ben trobada si el que es vol és que l'assassinat quedi impune. El Mohammed Din està desaparegut i no cal fer una investigació seriosa que l'inculpi. Per l'escriptor, n'hi ha prou d'assenyalar-lo a ell o també a l'Asif, que també continua desaparegut. Precisament, el Xamsur ha culpat directament l'Asif, però la policia ni l'escolta. Per què la policia té tant d'interès a culpar el Mohammed Din? El Gavi havia de complir un encàrrec. Malgrat que ja havia parlat amb tothom que havia pogut, no podia marxar encara de les valls. La família Magraner li havia demanat que posés una làpida a la tomba d'en Jordi perquè havien decidit que el cos es quedés per sempre a les muntanyes. El Gavi havia d'esperar l'arribada de la làpida que ell mateix havia encarregat seguint instruccions de la família. Vindria gravada amb el nom del Jordi, les seues dates de naixement i mort i la definició de Spanish Zoologist. Les noves dades que va aconseguir del cas van fer que durant les hores que el Gavi va passar esperant la làpida, l'escriptor establís connexions creient que estava arribant a una solució. L'últim vespre a les Valls Calaix, Gavi Martínez va posar la làpida a la tomba del Jordi Magraner.
1: Vam anar-hi l'Abdul, el Xansur i jo a posar la làpida. Va haver-hi uns quants nens i un senyor que feia d'enterrador. Hi havia moltíssimes tombes que estaven profanades perquè algú aixecava la terra i robava els ossos o robava les pertinences amb els que els calaix els enterraven. Era un territori, el cementiri, que demostrava la devastació i el com insultaven els calaix, alguns musulmans, entrant dins del seu cementiri i profanant les seves tombes, no? De tal manera que allà la del Jordi era una absoluta excepció perquè tenia nom i tenia una petita protecció al voltant de la tomba. Després vam anar a fer un sopar a l'Abdul, el Xamsur i jo.
0: El Gavi Martínez ens acaba de dir que a la cerimònia hi van assistir l'Abdul i el Xamsur, però el Jalil no. El germà gran va esperar que els tres homes acabessin de sopar junts a l'hotelet de l'Abdul. I quan el Gavi anava a pujar a la seva habitació, el Jalil va aparèixer en la foscor.
1: A l'última nit, abans d'anar-me'n a dormir, apareix allà a l'entrada de la meva habitació per donar-me la bona nit. Aleshores, va ser un moment d'autèntica tensió per mi, no? Em va fer pensar que el que estava fent era amenaçant-me, dient que jo havia arribat a un punt que potser era massa lluny i que això podria tenir conseqüències. I jo me'n vaig a dormir amb una por molt gran, o sigui, més por no he tingut mai a la meva vida, diria, no? Me'n vaig a dormir, em tanco a l'habitació, era una habitació triple, perquè ja podria, clar, com que no estava habitat a l'hotel, doncs podia triar la que volgués. Em tanco amb un matalàs, el poso a la porta, un altre matalàs el poso a una finestra que estava mig trencada i m'agafo una navalleta que tenia, doncs, per si entra algú, defensar-me, però amb la consciència que si entra algú són assassins professionals, o sigui, jo no tindré cap opció de fer res, no? I amb una por enorme que em tindrà tota la nit despert fins que pràcticament a 4 llargues de la matinada sento el muezzin que està cantant. I aquí dic, bueno, si no han vingut fins ara, ara ja no vindran. Me'n relaxo una mica i aconsegueixo dormir una hora i mitja, una cosa així.
0: Què havia descobert el Gavi? Havia parlat amb tots els que havien conegut el Jordi i anava fent les seues càbales amb tota la informació que havia aconseguit. El Jalil no havia arreglat l'electricitat en dies. Els tres gossos no havien bordat de nit perquè algú els havia drogat. El Xamsur havia dit que les fotos dels barbuts a l'entrada de la casa devien ser-hi perquè algú li haurien caigut i s'havia quedat tan panxo. I la policia havia trobat el petit Wazir al mig de la casa 32 hores després de l'assassinat del Jordi. La premeditació semblava més que evident. El crim passional, poc probable. I costa creure que la policia no estigués implicada. Però no correm. Què hi ha de la possibilitat que matessin el Jordi per suposada pederàstia?
1: Amb cap de les persones que he parlat, ni tan sols el nen, el que seria el Xamsur, el que hauria estat abusat, ell va dir directament que ell no va fer res mai amb el Jordi. També és veritat que pot mentir i que no vol deixar la seva pròpia biografia tacada, però no he trobat cap prova fehaent sobre el que el Jordi fos pederasta.
0: La història de les fotos dels barbuts que havia explicat el Xamsur també sembla inconsistent.
1: La construcció d'un relat per part dels implicats, dels protagonistes, i sobretot per part del Xamsur, és tan bàsica i poc imaginativa i poc creïble que sembla treta d'una pel·lícula de sèrie B d'aquestes de dissabte tarda, perquè ell diu que quan arriba a casa del Jordi es troba allà a l'entrada unes fotos de barbuts. I dius, a veure, algú ha anat a matar el Jordi i de sobte va deixant allà pel terra fotos que el poden inculpar i d'on surten aquestes fotos? O sigui, tu vas a matar algú amb fotos teves a la butxaca? És que, com que no té cap sentit. És com un intent molt, molt groller i molt d'últim moment d'intentar explicar alguna cosa amb uns arguments que no se sostenen de cap de les maneres.
0: L'escriptor li dona voltes a diverses preguntes. Per què s'inventa històries estrambòtiques el Xamsur? Amaga alguna cosa? El veí del davant de la Sharakat House l'havia vist sortir de casa del Jordi amb un parell de maletes. La teoria del Gavi és que el Xamsur havia descobert el cadàver moltes hores abans i, com que era molt pobre, va preferir obtenir una mena de botí abans de donar l'alarma. Per això hauria dit als policies que la Sif havia matat el Jordi per robar-li, perquè ell sabia que faltaven coses. Després parlarem de la Sif. Què en sabem del Mohammed Din, a qui la policia volia carregar el crim?
1: El Mohammed Din fuig el mateix dia que es descobreix el cadàver perquè algú li diu que es descobrirà el cadàver i aleshores, o que s'ha descobert, i aleshores ell sap que ell serà un dels assenyalats i que no podrà defensar-se perquè ell no és algú del poble històric, és algú que ha vingut de fora a treballar amb el Jordi i que si s'ha de culpar algú serà ell, un dels que segurament cauran. Aquesta és la confiança en la justícia que té el Mohammed Din. Si no, no t'expliques per què triga un dia i pico a marxar, no? És perquè, o perquè algú amb interès que també ell fugi li planteja aquest panorama. Li diu, o fuges o tu seràs un dels inculpats. I aleshores, fot el camp.
0: Temps després que el Mohammed Din marxés del Pakistan, va arribar notícies d'ell. L'Abdul li va explicar al Gavi.
7: Mohammed Din és mort. Algú el va matar trets a l'Afganistan durant una discussió. Que com ho sé? Aquí tothom té un familiar a l'Afganistan que té un familiar d'un familiar... Se sap quasi tot.
1: El Mohammed Din se sap més tard que ha estat assassinat a l'Afganistan, en estranyes circumstàncies.
0: Un altre dels que eren a la llista de sospitosos és l'Abdul.
1: També és veritat que era normal sospitar que l'Abdul fos un sospitós en tant que era el propietari de la casa i una de les persones que entraven al despatx. O sigui, fins i tot, l'Abdul jo el vaig trobar una persona molt assenyada i que ell també sap posar a lloc les sospites de persones, de moltes persones sobre ell. O sigui, pensa que l'Abdul és un calaix que ha rebut ha tingut molts problemes pel fet de ser calaix. I és una persona que ha après a sobreviure i ha posat les acusacions que fins i tot hi havia sobre ell mateix, no?
8: Sí, tu descartaries l'Abdul.
1: Jo l'Abdul el descartaria, sí.
8: Ni còmplice, ni encobridor...
1: Aquí, descartar qualsevol és molt complicat. És molt complicat. Però veient com han anat les coses, jo crec que l'Abdul potser sí que el podríem descartar.
0: I el Halil? Pot ser ell l'assassí? Quan el Gavi va arribar al Pakistan, es va trobar amb un Halil esquerp, que no volia parlar amb ell.
1: Halil sap molt, segur que protegeix el Xamsur, el seu germà, i és possible que d'alguna manera participés en la història. És molt possible. De fet, sap tant que quan arribo al conec i començo a fer-li preguntes, quan portem uns minuts, s'aixeca i diu que no vol continuar parlant amb mi. Pot ser per no desvetllar més d'allò que voldria, o pot ser perquè sap també moltes coses i no vol que jo percebi tot el que podria percebre si continuéssim parlant, no? El que Halil sap quelcom segur. You want it
4: darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
0: El Gavi s'havia passat 12 dies a la vall de Bumburet, just al corredor que permetia als talibans anar de l'Afganistan al Pakistan. I aquests dies de recerca li van permetre fer la seva pròpia teoria com a criminòleg autodidacte. El que tenia clar és que el Jordi s'havia convertit en algú molt incòmode en unes muntanyes on els talibans circulaven amb facilitat.
1: La meva conclusió és que el Jordi molesta, en aquell moment especialment, perquè el govern pakistanès està jugant a dues bandes amb els Estats Units, sobretot, i amb els talibans, i la presència d'algú que pugui denunciar o explicar coses que s'estan fent a les muntanyes i que no, sobre el qual no tingui control els serveis secrets pakistanesos, doncs és molt molest. I aleshores s'aprofiten que hi ha alguns musulmans que necessiten menjar per fer-los entrar dins d'un assassinat organitzat, probablement en connivència entre la policia, els serveis secrets pakistanesos i potser fins i tot els propis talibans.
0: Si fos certa aquesta conxorxa entre talibans, policia i serveis secrets pakistanesos, qui hauria sigut la mà executora? El Gavi Martínez diu que també van intervenir musulmans que necessitaven menjar. Recordeu que el Jordi Magraner només deixava entrar al seu despatx el seu cercle més íntim i que, quan el van matar, estava molt tranquil. Això voldria dir que amb ell hi havia algú de confiança.
1: El Xansur, no com a executor, però el Xansur, una de les pistes per mi que són molt sòlides, o sigui, molt probables, és que el Xansur fos la persona que obre la porta a l'assassí. Xansur rep uns diners per obrir la porta i que entri l'assassí.
0: Però aquest assassí professional havia de ser algú que el Jordi conegués i també li tingués confiança. Si no, no hauria pogut entrar al despatx. Qui podia ser? Hi ha algú de la llista de sospitosos de qui se sap ben poca cosa. És l'Asif, el segon ajudant del Jordi. Si ho recordeu, vivia en una caseta que hi havia a 20 metres de la casa principal, on vivia el Jordi i on es va trobar el seu cadàver. L'Asif, afganès, es cuidava del terreny i dels cavalls i està desaparegut des del moment del crim.
1: La mà executora, possiblement, fos l'Asif. I si no és l'Asif, és algú que té contacte amb l'Asif i que és un professional, és un assassí professional. Pot ser que l'Asif fos l'assassí professional infiltrat a casa del Jordi esperant el moment d'executar-lo, no? Això és una possibilitat molt real, que l'Asif fos un militar i que esperés el moment per matar-lo.
8: Pagat pels serveis secrets pakistanesos.
1: Sí, o que treballi directament pels serveis secrets de pakistanesos i afganesos. Aquí tot és molt fosc i està molt creuat. I els serveis secrets pakistanesos tenen contacte amb els talibans i amb els serveis secrets afganesos. O sigui, probablement l'Asif era una persona a sou de serveis secrets pakistanesos o afganesos. Possiblement fos també un militar.
0: L'Asif i el Mohammed Din van desaparèixer de la Sharakat House després del crim. El Mohammed Din va fugir per por que l'inculpessin i més tard va ser assassinat a l'Afganistan en estranyes circumstàncies. La investigació del Gavi culmina amb la localització de l'Asif. I aquí també tindrà un paper important el primer ajudant que va tenir el Jordi quan va arribar al Pakistan, l'Ainullah. L'Ainullah és un musulmà que es convertirà en el gran assessor del Jordi Magraner al llarg dels anys i que no deixarà de buscar pistes per saber qui va matar el Jordi. L'Ainullah és qui localitza l'Asif.
1: L'Asif, i aquí és on la meva investigació arriba a port, l'Asif està localitzat a l'exèrcit afganès. És una possibilitat molt real que l'Asif fos un militar i que esperés el moment per matar-lo. De fet, que després l'Ainullah el localitzi dins de l'exèrcit afganès és significatiu, no?
0: La impressió del Gavi és que la policia va voler encobrir l'Asif, que el Xansur i el Khalil hi estaven implicats d'alguna manera i que van disposar de l'ajuda de, com a mínim, la policia local. I qui va matar el nen, el Wazir? I per què?
1: El Wazir havia vist què havia passat. Estava dins la casa quan es comet l'assassinat. Però matar el Wazir pot significar posar-te en contra els pagans d'una manera molt, molt clara. El que passa és que arriba un moment que, com que han deixat passar el temps i tot és molt cutre com s'està fent, hi ha un moment que no saben què fer amb aquest nen i l'han de matar. Aleshores, el tindrien amagat a qualsevol puesto i quan se n'adonen que el cadàver ha d'aparèixer, perquè no poden, no saben, ni tan sols pensen, suposo, en fer-lo desaparèixer d'una manera solvent, i aleshores acaben matant-lo i posant-lo allà davant, dues hores després d'haver-lo matat, per dir que... per inventar-se. És que és tot tan trist, tan penós, que és difícil d'explicar, no? Tot això no deixa de ser una especulació, però tot fa pensar que la policia, si no el mata, com a mínim es fa la distreta quan apareix el cadàver del wasir, perquè sap qui l'ha matat. La policia està darrere d'alguna manera, o com a executora o com a encobridora, darrere de les dues morts.
0: Mesos després de tornar a Barcelona, el primer ajudant del Jordi, l'Ainulà, va contactar amb el Gavi per dir-li que havia localitzat l'Asif. L'Ainulà deia que podia oferir la informació necessària per detenir el suposat autor del crim. En Gavi va comunicar la possibilitat al Ministeri de Defensa espanyol. Li van respondre que ho tindrien en compte. 10 anys després, no consta que ningú hagi fet res. L'ambaixada espanyola al Pakistan tampoc mai va fer res per intentar aclarir el crim del Jordi Magraner. Segons el Gavi Martínez, per ells, la sortida fàcil va ser acceptar la versió de crim passional que donava la policia pakistanesa. En Gavi va escriure el llibre Només per a gegants, publicat per Alfaguara en castellà i per Amsterdam Llibres en català. Poc abans d'enviar-lo a imprimir, va rebre un altre missatge de l'Ainulà.
1: M'escriu un últim missatge on diu que l'Asif sap que l'ha localitzat i que ara és l'Asif el que l'està buscant a ell. Que l'ajudem, que mantinguem el contacte amb ell, sisplau, que si li passa alguna cosa, ha estat l'Asif.
0: El Gavi Martínez, quan vam gravar aquest programa, no havia tingut notícies ni de l'un ni de l'altre. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
9: We don't question the mountain, we're not judging the stone.
4: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet.
9: This resting place is my home.
4: Cas d'avui, Gavi Martínez i Lídia Orriols. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
9: We don't question the mountain, we're not judging the stone.
4: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Els llocs són reals.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch.
1: Sandra Matit.
2: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses avui i demà dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya Central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins demà, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3Cat Info.
3: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
2: Ahir a la tarda ja vam tenir un primer tast d'aquest canvi de temps. Les fortes pluges i l'escala amarçada es van afectar principalment a l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat, i també al Vallès Occidental i Oriental. Els bombers van atendre un centenar d'avisos, sobretot per retirar branques d'arbres i objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. Repassem ara altres informacions en format més breu. Mig miler de migrants tornen a instal·lar-se a la platja del Trampolín de Ceuta després que la policia els traslladés a dos centres provisionals d'acollida. L'executiu espanyol defensa l'operació per desallotjar els més de 1.500 migrants que hi malvivien, mentre el govern de la ciutat autònoma diu que és insuficient per resoldre la crisi. Les ONGs alerten que tres setmanes després de l'entrada massiva encara hi ha centenars de persones desateses. No terratrèmol d'alta intensitat a Sud-amèrica, el tercer aquest estiu. Aquesta vegada ha sigut al sud del Perú i ha tingut una magnitud de 7,2 graus. Tot i això, s'ha produït a més de 100 quilòmetres de profunditat i això ha fet que no hagi provocat grans destrosses i no consten víctimes mortals. Els russos cada cop tenen més problemes per omplir els dipòsits de carburant dels seus cotxes. Els atacs ucraïnesos contra les refineries de Rússia han deixat sense combustible 7 de cada 10 gasolineres i el Kremlin s'ha vist forçat a comprar gasolina a l'estranger. Mentrestant, Kiev alerta que els seus aliats li han deixat de proveir l'armament necessari per protegir-se dels atacs russos. I bones notícies en la lluita per erradicar el brot de pesta porcina a Catalunya. Agricultura anuncia que des de l'esclat de la crisi a finals de novembre, aquesta és la primera setmana en què no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Tot i això, l'executiu adverteix que la situació no està resolta i recorda que les restriccions d'accés al medi natural continuen vigents. Les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. S'han invertit 11 milions i mig d'euros en la renovació de les vies i la millora del taller de Santa Eulàlia, el més antic de la xarxa del metro de Barcelona. Xavier Flores, conseller delegat de TMB.
4: I l'entrada i sortida de taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en cop pots donar després freqüències i, per tant, això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada de taller.
2: A banda de la reducció de les incidències i la millora de la fiabilitat, també s'incrementarà el confort dels passatgers perquè reduiran les vibracions dels combois. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall que es va iniciar el 17 de juliol. Esports, el Barça ha presentat el lateral portuguès João Cancelo, que signa per 3 temporades. Cancelo ja va jugar la segona meitat de la temporada passada amb el Barça, cedit per l'Al Ahly, i el 2023-2024 cedit pel Manchester City. El Barça, per cert, creu que podrà inscriure tots els futbolistes per al debut de la Lliga contra l'Elx diumenge. A l'Espanyol, Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità, Dani Jarque. El defensa de Sallent juga juga al club blanquiblau des que era benjamí. I a primera, el Rayo Vallecano, empatat a un, amb l'Alavés en el primer partit de la segona jornada de Lliga.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
5: A les 4 de la tarda...
6: A Catalunya Ràdio comença...
7: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
8: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
7: Hola.
9: Oli.
8: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
7: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
5: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
9: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
7: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà...

0: Aviam què passarà avui.
1: No es fan en grans ciutats, aquestes competicions, normalment.
2: No, per mi és l'error, eh? Si es fessin a ciutats grans, jo crec que la gent veuria més el trial, sabria el que és, i així podrien provar-ho, però si anem a Pobladura de les Regueres...
1: On?
2: On? A Pobladura de les Regueres, a fer el Mundial, a León...
3: No existeix,
1: això. S'ho ha inventat.
0: Josep, para la tele, va.
4: És bona aquesta, la Berta, eh? Sí. La Berta brillant. Sí. Avui ens ho passarem.
0: I la torxa. La torxa, parlarem de la torxa.
1: La torxa. Ah, bueno, us vaig... Va, calleu, que arriba el jefe.
5: Déu, Usuart!
6: I visca el Guàrdia!

0: La Renaixença.
1: La torxa és un dels invents més antics de la humanitat. Primer, simplement es cremaven branques de pi o d'avet, que tenen molta resina, però de seguida es van començar a millorar untant els pals de fusta amb greixos animals i olis. S'utilitzaven bàsicament per il·luminar camins durant la nit, però també van esdevenir un mitjà per comunicar-se a distància. Una tècnica utilitzada pels exèrcits de Filip V.
2: Fill de puta!
1: Ei, què dius, què dius?
2: És que no puc amb aquest, eh?
1: No, et confons. Tu vols dir Filip V.
2: Fill de puta!
1: No. Moment. Jo he dit Filip V. Filip V, rei de Macedònia. Som al 200 abans de Crist. Tranquils.
3: També es podia dir d'una altra manera, eh? Jo si no, tinc un xuriguera, també l'entenc, eh? Jo, com també... et dius? Filip.
1: Trobo que el 200 abans de Crist, que ja hi haguessin hagut 5 reis que es diguessin Filip,
3: sí, també.
1: És molta, no? Molta casualitat.
2: Hi ha molt de rei.
1: Sí, noi. En aquells temps feien servir un sistema de torxes per comunicar-se a distància. Anaven aixecant torxes i cada número de torxes enceses corresponia a una lletra de l'alfabet. Sistema lent, complicat.
2: No podia pas...
1: Bueno, mira...
2: Uns malentesos.
1: Ara no sé si
2: m'ha dit... Uns malentesos. Sí.
3: M'ha insultat, eh?
1: Eh? No. No, que tenia una torxa menys.
3: Sí, no. Aquella no l'havia vist.
1: En el marc de la Segona Guerra Púnica, el 217 abans de Crist, és coneguda l'estratègia d'Aníbal per despistar els romans utilitzant torxes.
2: El coneixem, aquest, eh?
1: L'Aníbal, home. Mm-hmm. Durant la nit es veu que l'Aníbal va ordenar als seus soldats que reunissin 2.000 bous.
3: Oh, collons, 2.000 bous.
2: Sempre coses fàcils.
1: Sí. Home,
3: 2.000 bous d'un dels treus, 2.000 bous.
1: És molt puest.
3: Dius 4 bous, val?
1: Ah, és que jo tinc 80 cabres i ja ocupen molt espai. Ah, 2.000 bous és molt...
3: Bous.
1: I allà a la nit, al mig d'una vall d'Itàlia, no hi havia una granja de bous a cada cantonada el 217 abans de Crist. Doncs els van trobar. Com, no sé com els van trobar, però els van trobar, els hi van lligar torxes a les banyes dels bous, les van encendre i, bueno, els bous van marxar escampats pel bosc.
2: Clar.
1: Perquè tenien por.
2: Clar.
1: Quan els romans van veure la llum de les torxes, es van pensar que eren els soldats d'Aníbal que marxaven i els van començar a perseguir. Marxen per allà, marxen per allà. Mentrestant, Aníbal i els seus homes van abandonar la vall per un altre costat. Encara ara es recorda com una de les tàctiques militars més brillants de la història.
3: Imagina't, home, és bo, és bo.
4: Sí, bueno, és bo. Vull dir, també el llistó, no?, en el tema militar. Li lliguem unes torxes als toros a les banyes. Bueno, quina bona... Bueno, no sé, eh? Vull dir... és baix.
1: És baix, a veure.
4: Un nivell baix.
1: Estem al 200 abans de Crist, eh? És bueno. Una tècnica que encara s'utilitza ara, diguéssim. És centrar l'atenció a un lloc, no? Et fan mirar un costat i tu vas per l'altre. No fa gaire el Mundial de Sud-àfrica, que va guanyar la selecció espanyola, dos dies abans de la final... El Zapatero va aprovar una reforma bancària mentre la gent mirava el Mundial, que va ser bastant polèmica.
3: És veritat, és veritat.
1: Anava per aquí, no era una, no, la gent no estava mirant una torxa, estava mirant l'Iniesta.
2: Però... Zapatero, Aníbal.
1: Sí.
3: L'Iniesta no brillava tant com una torxa, però segons li tocava del sol, també tenia un sac, aquella closca.
5: I l'estàtua de la llibertat, l'heu vist mai en directe?
1: L'estàtua de la llibertat?
5: Sí, la torxa.
1: No l'he vista, jo no hi he anat mai als Estats Units.
2: Home, ha de ser ben parit pujar allà dalt.
1: Ha de ser sí, guapo. Sí, es podia pujar la torxa abans, fins i tot, sí, fins al 1916, que llavors, en el context de la Primera Guerra Mundial, hi va haver un sabotatge alemany, i va haver-hi una explosió, i llavors van tancar la torxa al públic, però podies arribar fins a l'entorxa.
3: Hòstia.
1: Ara es pot arribar al cap.
5: Al cap.
1: Sí, al cap. També és maco, us suposo. Sabeu com es diu aquella dona?
5: L'estàtua de la llibertat.
1: No, però l'estàtua, saps com es diu?
3: La dona.
5: L'estàtua de la llibertat.
3: Hòstia, ella.
2: L'estàtua és una dona, com s'ha de dir, Maria Antònia, s'ha de dir.
3: No, la Pili. Margarita.
1: L'estàtua. Com es diu l'estàtua?
3: No sé com es diu l'estàtua.
1: Tothom diu que es diu l'estàtua de la llibertat.
3: Sí, l'estàtua de la llibertat.
1: Es diu, té un altre nom, té un nom diferent.
4: Cristòfol Colom.
1: No, home, no, boig. Es diu la llibertat il·luminant el món.
3: Ja bé, això és dels americans, eh?
1: Sí.
5: Bueno, de fet, és dels francesos, no?
1: Sí.
5: Sí, però...
2: Un regal.
1: És un regal que van fer
2: els americans.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Luc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença. Gràcies.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, perquè fa només uns mesos es va proclamar campiona del món del seu esport.
0: Ep.
1: Un esport que, malauradament, té massa poca visibilitat mediàtica i això fa que, per molts, avui ens visiti una sàvia per conèixer. Té només 27 anys, però un currículum que la fa ser tota una veterana en el món del trial, on és la millor en totes les categories possibles.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Berta Avellán!

0: Berta, què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui he menjat dues torrades amb gall dindi i un cafè amb llet de cibada.
0: Això forma part d'alguna dieta per dedicar-te al trial o no?
1: No, simplement m'agrada i em dóna força.
0: Ja està. Escolta, deixa'm felicitar-te, fa uns mesos ja, però et vas proclamar campiona del món de trial. És gros.
2: Bravo.
0: Campiona del món. Aplaudiu, bravo, sisplau.
2: Bravo, bravo, sisplau. Bravo, bravo.
0: És un títol que quan dura? Quan hi ha un altre mundial?
1: Doncs d'aquí un mes, el
0: collons,
1: 16 de maig comença. Sí, sí, comença el 16 de maig i acaba el setembre.
0: Bueno, anem a repassar una mica el teu currículum. 6 vegades subcampiona del món i campiona aquest últim any, una vegada campiona d'Europa, 5 vegades campiona d'Espanya, 5 vegades campiona del trial de les nacions per equips, 3 vegades guanyadora del Women's Trophy que se celebra al Palau Sant Jordi. Des dels 19 anys has aconseguit acabar el campionat en segona i tercera posició de forma ininterrompuda. No sé si em deixo alguna cosa.
1: No, jo crec que està...
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, està prou bé.
0: Hosti, tu. I té 27 anys, eh?
1: 26, encara.
0: 26.
3: Okay. 26 i mig.
0: Et veus capaç d'arribar als 14 títols de la Laia Sanz o als 38 del Toni Bou?
1: No, la veritat que són molts títols. No, sí que en vull molts, però hosti, són molts, 14 i 39 ja ni et dic.
0: Déu-n'hi-do, eh? Són referents per tu, la Laia, el Toni Bou, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Una mica de pressió? Perquè, com és que hi ha tants catalans que han fet coses tan grans en el món del trial?
1: Bé, perquè aquí a Catalunya tenim molt bones zones, tenim molt bona base, i jo crec que és bàsicament per això, l'afició. És veritat que no es veu molt, però hi ha molta afició.
0: Uh-huh. Escolta, després de quedar 6 vegades subcampiona del món aquest any, hi anaves pensant que tornaries a quedar subcampiona una mica o no?
1: No. No. O sigui, aquest any jo pensava, si no guanyo aquest any, igual...
3: La mato.
1: Igual ens retirem, perquè era, com que ja havia de tocar, saps? I molta gent esperava molt de mi, jo també, i sí que ha estat un any que tenia molta pressió, però l'he sabut gestionar i...
0: A més, havies quedat sempre subcampiona per darrere d'una tal Emma Bristow, mm-hmm. No?
1: Sí.
0: Aquesta sempre guanyava.
1: Sí.
0: Va guanyar 10 anys seguits, crec, una bestiesa.
1: Sí. Menys el 2021, que va venir la Laia Sanz i va guanyar ella.
0: Mira. Mm-hmm. I ara aquesta senyora s'ha retirat?
1: Sí. Per això, el 2025 era com que havia de ser meu, mm-hmm. perquè em tocava, però també mentalment també em va costar perquè... La gent esperava molt de mi, llavors.
0: Què tal la relació amb la Emma Bristow?
1: Bé.
2: Ara t'explicarà, també.
1: Però és que és una mica freda, també. No sé si és perquè és anglesa o per què, però és una mica freda.
0: Clar, és freda, ja ho veiem, que és freda, aquella dona.
3: No m'ha caigut mai bé.
2: No. És molt com en Madrid, li han regalat molts títols.
0: Sí.
2: Els àrbits...
0: La majoria de cops és de l'època d'en Franco, tot.
2: Sí, blanc i negre.
0: Els trials que va guanyar. Escolta, recorda què vas sentir quan et van... Bueno, quan t'adones que ets campiona del món, perquè campió del món és del món,
3: És del món, és del món, sí, sí.
1: Doncs molts nervis, molta emoció i molta felicitat. Al final era algo que portava molts anys perseguint i mai sabia què sentiria, però va ser com un cúmul d'emocions i la veritat que em va agradar molt.
0: Com ho vas celebrar? És a dir, des que acabes la competició mm-hmm. fins que vas a dormir aquell dia, què passa?
1: Aquell dia jo estava una mica dispersa, a part havíem d'agafar el vol a la nit, bueno, no sé, estava...
0: Però què feu? Això no ho podeu fer, això? Si saps que podràs guanyar...
2: Això és una excusa que no se'n recorda de res.
1: No, és veritat, va ser el dia següent el vol. No, però no hi havia gran cosa, és que estàvem a un poble...
0: On era això?
1: A Geddington, Anglaterra.
0: Anglaterra,
1: sí.
0: Poble petit.
1: Sí, un poble petit. Mm. I vam anar a la ciutat, però és que la ciutat era Birmingham i tampoc hi havia res, un diumenge a la nit.
0: Clar, els anglesos són de sortir una mica més d'hora, diguéssim, no?
1: Sí, no hi havia gaire cosa.
3: Eren tots a Blanes, o lluny.
1: Sí. I el dilluns sí que em van rebre a l'aeroport, em va fer moltíssima il·lusió, i després em van venir a casa, que primer va arribar una amiga que no... Bueno, feia molt que no veia, em va fer molta il·lusió veure, després ja anava arribant gent... Jo pensava, però si jo em vaig a posar el pijama i jo em vaig a dormir i anava arribant gent i al final doncs, vam celebrar casa meva.
3: Festa de pijames.
0: Festa de pijames. Sí. Aquí, campiona del món! Quin és el premi per aquestes competicions? A part del trofeu, hi ha una recompensa econòmica?
1: No, jo sàpiga no. Bueno, sí que si tens un contracte amb una marca i la marca tens una prima, doncs sí, però... de l'organització i
0: diu,
1: això no.
0: Diu que jo sàpiga no. A veure si hi havia premi no el vas agafar.
1: No, bé, abans t'ho paguen l'any següent.
0: Ah, mira.
1: Sí, si m'arriba el desembre del 2026...
0: Ja ho sabrem.
1: Doncs ja us ho diré, però no crec.
0: No fa pinta, eh?
1: No fa pinta.
0: És una llàstima, no? Vull dir que...
4: Hosti, amb els calés que es mouen a l'esport i que llavors un campió del món no tingui un premi.
0: Clar, clar. Sí, és una cosa només de la branca femenina o en el cas dels homes també passa, això?
1: Clar, els contractes amb la marca ja és molt diferent, clar, segurament, però crec que de l'organització no s'emporten res. Uh-huh.
0: Perquè tu pots guanyar-te la vida a dia d'avui en aquest esport?
1: Bueno, vaig tirant gràcies als patrocinadors. Uh-huh. Amb els patrocinadors sí que puc anar tirant, però si no, no, és molt complicat.
0: Són casos puntuals, entenc. Et deus guanyar la vida tu i poques noies més.
1: Sí. Sí, sí, de fet, quan era segona no me la podia guanyar. És com que has de guanyar per poder-te...
0: Clar, clar.
1: Poder viure d'això.
4: Com és fort,
0: només el primer, eh?
4: Clar, clar,
0: és com si a la Lliga Professional de Futbol només guanyés en cèntims al Barça, diguéssim. Sí, sí.
4: Bueno, en el femení és bastant així.
0: Sí, eh? Sí, sí, també. Sí. Sí, sí, sí. És així. Escolta'm, tu comences en tot aquest món del motor perquè el teu pare, quan tens 4 anys, et regala una moto.
1: Sí, sí, ell tenia moltes ganes ja de que provés la moto. Jo anava amb bici i, mira, m'ho va ensenyar.
0: 4 anys, eh?
1: 4 anys.
0: Són molt... poquets per regalar una moto a una criatura.
4: Home,
0: no?
4: A mi me la van regalant que en tenia 14, no puc Condor, i no sóc campió del món, eh?
5: Massa tard.
0: Bueno, et van faltar 10 anys, de diferència.
3: Bueno, la puc Condor tampoc no ajudava, eh?
0: No. I llavors ja et recordes, entenc, tota la vida sobre la moto.
1: Sí, sí, recordo anar els diumenges només, jo m'ho passava molt bé, anàvem fent excursions i coses, i després ja quan vaig començar a competir, doncs ja va ser una mica més sèrio, però tampoc... He estat tota la vida fent trial.
0: Quin és el teu oci quan baixes de la moto? Com et relaxes? Com desconnectes de tot això?
1: Normalment fent alguna d'esport, perquè, no sé, m'agrada molt fer coses, jugar a pàdel, quedar amb les amigues, anar a la platja, i... però normalment això, entrenar o fer coses d'activitat.
0: Anar amb moto, eh?
1: Anar amb moto també m'agrada molt.
0: Ah. Per desconnectar de la moto...
4: Va amb moto.
0: Anar amb moto.
4: Però que és diferent, sí, eh?
3: Però la teva moto és d'aquella que vas tota l'estona dreta.
1: Sí. Clar. Sí, però un diumenge, per exemple, pues, per desconnectar jo me'n vaig a fer trial, però excursió. No vaig a fer zones. Ah, va, és com menys sèrio i...
0: És molt més... Desconnectes. Hòstia, ara tu, jo estic fart del trial, sí, vaig un rato a sortir per fer una mica de trial, sí, i ja està.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, tal qual. M'agrada molt.
0: Ben bé que esteu ben malalts, eh?
1: Sí,
0: Déu-n'hi-do,
1: una mica sí.
0: Escolta, què és millor, competir al Palau Sant Jordi o en pistes exteriors? Perquè tu fas indoor i fas exterior. No sé quina diferència hi ha, pels que no hi entenem, amb què us trobeu?
1: Sí, l'indoor és molt diferent perquè al final estem en un estadi on està ple de gent que t'està mirant amb il·luminacions que no estem acostumats i, no sé, la veritat que a mi em posa molt nerviosa i després a l'exterior doncs, anem a pobles perduts a la mà de Déu que hi ha 4 persones mirant-nos i els terrenys doncs, són variables, llavors a mi m'agrada més.
0: Per fora, eh?
1: Sí.
0: A més, descobreixes, bueno, i descobreixes una mica de món. Has voltat molt, tu, amb el trial, no?
1: Sí, Déu-n'hi-do. De fet, les meves amigues sempre m'ho diuen que coneixen Catalunya i Espanya gràcies a mi, perquè vaig a cada poble que...
3: Clar.
1: Que no
0: I tens temps de conèixer els pobles o veus just el circuit i ja està?
1: Normalment no fem gaire turisme, però sí que si anem a Japó o a Estats Units, doncs intentem guardar-nos algun dia de turisme.
3: Esmorzar per allà al Japó, no?
1: Sí. Ah.
0: Sí. Sempre, dius, vas parlant sempre de pobles petits, no es fan en grans ciutats aquestes competicions normalment?
1: No, per mi és l'error, eh? Si es fessin a ciutats grans, jo crec que la gent veuria més el trial, sabria el que és i així podrien provar-ho, però si anem a Pobladora de les Regueres...
0: On?
1: On? A Pobladora de les Regueres, a fer el Mundial, a León...
5: No existeix, això.
0: S'ho ha inventat, s'ha inventat.
4: Però ja si foten uns bolets, entre etapa i etapa, deus poder acollir bolets en aquests pobles, eh?
1: Sí, o menjar-te una vaca, o... Perquè ja... Que no hi ha gaire més a fer, eh?
0: Escolta, tens algun...
3: Està bé, aquesta visió del poble, també.
0: Sí.
1: No, ja, el trial és molt xulo, allà, però, clar, pel públic és fatal.
0: Has d'anar fins allà primer per veure-ho, eh?
3: A Reguera de la Leona,
0: no
3: com
0: sé com ho ha dit.
1: Pobladora de les Regueres.
3: Això.
0: Pobladora de les Regueres.
1: Sí.
0: Jo, hasta ho buscaré.
4: Sembla que han d'estar molt zumbats en aquest poble.
0: Fa tota la pinta, fa tota la pinta. Escolta, tens algun ritual o alguna mania abans de sortir a competir?
1: No gaires.
0: No
1: tinc gaires manies, perquè mitjons sempre em poso uns diferents, guants de cop els tinc trencats i també m'he de posar un diferent, o sigui que no.
0: Poques manies.
1: Sí, poques manies.
0: Puges a la moto...
1: Sí.
0: No escolteu música anant amb moto?
1: Sí, a vegades sí que em poso música. Sí.
0: Però per competir no es deu poder.
1: No, per competir no. M'ho poso abans, mentre escalfo una mica, però amb la moto no.
0: per entrenar?
1: No, no, millor que no.
0: Quina música et va bé per entrenar?
1: Bastant tecno.
0: Tecno?
1: Hòstia,
0: tu.
1: Sí, jo sóc bastant tecno.
2: Bueno,
1: però bona.
5: Però bona. Ha quedat molt boomer,
2: però bona,
5: això.
2: Bona. Això és bona, Caio, sí, bona.
3: Eh? És tecno de la Reguera, sí.
0: Què entrenes? Hi ha un entrenament fora de la moto, també, o no?
1: Sí.
0: Perquè on agafes agulletes quan fas aquest esport? Diguéssim, què treballes, exactament?
1: Sobretot braços i cames. Mm. Jo tinc un estil d'anar amb moto que faig servir molt els braços, llavors em canso abans de braços, l'avantbraç sobretot, que ara m'he posat un embrague una mica més fort, doncs és un mes, és on tinc agulletes i se m'enrapaugades.
0: Mm-hmm. I podem fer alguna crida abans de que marxis perquè la gent s'enganxi al trial? Què els hi diries?
1: Que el vinguin a veure.
0: Que el vinguin a veure.
1: Vinguin a veure. Per exemple, 31 de maig a Gironella,
0: sí,
1: doncs maco. Allà és un poble
0: home,
1: maco.
0: Gironella us queda més a prop que això de l'Ebre.
2: Sí,
1: sí. Sí.
0: Doncs tots a Gironella, hi seràs, et podrem veure.
1: Sí.
0: Vinga, doncs tots a Gironella a veure la Berta. Escolta'm, abans de marxar, fa una estona parlàvem del Toni Bou i de la Laia Sans, que són possibles candidats a venir a ser entrevistats, sí, a la Renaixença. I m'agradaria provar a fer un joc de si els hi vols escriure una pregunta i llavors el dia que els entrevistem els hi llegirem la teva pregunta.
3: Ah, maco això.
0: N'escriurem una cada un, si et sembla. Tu n'escrius una per la Laia Sanz, pel Toni Bou. Jo també n'escriuré una per la Laia Sanz i pel Toni

0: 4 anys, deu tenir.
1: Hòstia.
0: I va amb una moto, jo estic enganxat a aquell nano.
1: Molt bé.
0: Va amb moto, però no sé quan és, té 3-4 anys.
2: No sé.
1: En entrevistat té 4 anys.
0: El pare i el fill, porteu-los.
1: Aquí li ficarem un alçador, aquí a l'escó.
0: Aquell xic va amb moto, que jo no havia vist mai.
3: El que si va amb moto, bé et pot aguantar una entrevista,
2: és,
3: no?
2: És la mare la que hem d'entrevistar.
0: Sí, també és veritat.
1: Vale, doncs sí, també és veritat. Sí. Jo ja tinc la pregunta escrita,
2: Ja, sí.
1: Ja es veu que la meva no és tan elaborada com la seva. Que està...
4: No, estic intentant fer bona lletra, perquè...
1: Ui, doncs la meva m'ha quedat com m'ha quedat, Això on t'ho guardem, això, nois, companys d'equip? Ho guardem, ho guardo aquí al calaix, ja ho ficarem.
0: Nosaltres podem fer una pregunta amb en Toni Bou, nosaltres, per exemple?
1: Què li preguntaries?
0: Què, Toni, com m'estàs?
1: Doncs no li pots fer, no li pots fer.
2: Home, però és, com a mi, és educada.
0: Sí, és educada.
1: Les tens obertes, les preguntes?
4: Sí.
1: Doncs les guardarem. Dóna-li a la Mercè i, mentrestant, anem a posar a prova el teu català.
5: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó gentilesa de...
6: Bea!
1: La paraula d'avui és obagós. Obagós. Es diu d'un espai situat on el sol toca poc o no gens durant el dia.
2: La iaia ens ha agafat tuberculosi perquè la seva habitació queda a un tros molt obagós. Han sortit bolets de soca al capçal del llit.
1: Bé, obagós. Adjectiu que s'utilitza per referir-se a les persones que els hi costa fer les coses, no per cap impediment físic, sinó normalment per mandra.
0: El teu cunyat el van fer fora de la brigada municipal, Mira que no n'hi ha pas cap que treballi gaire allà dins, Ha de ser ben obagós perquè et cardin al carrer,
1: O ser obagós, terme científic per definir un raig de llum que té una freqüència tan alta que només la poden veure els gossos.
3: Saps que els gossos poden veure fantasmes? T'ho has sentit mai a parlar del raig obagós? El meu sempre borda el quarto on es va morir la iaia.
1: A, B o C, Berta?
4: Jo crec que la A.
1: Correcte!
0: Bravo! Bravo!
4: Ja he vingut això, Sí.
1: Has vingut per la llangonissa,
4: Ja he vingut per això.
1: Avui parlàvem de la torxa, La torxa olímpica no la veuràs mai perquè no és olímpic el trial. No, què passa aquí? Què hem de fer?
4: Jo crec que treure la gasolina. No sóc molt fan de les elèctriques, però és que no ve gasolina a les Olimpiades.
1: Ah, sí?
4: No?
1: Tu creus que si
3: amb l'elèctrica
1: fossin elèctriques
4: sí.
1: Ho faria?
4: No? Sí, Bueno, no ho sé. Primer igual l'hauria de ser el trial amb bici. Mm. No sé.
3: Que
4: no
3: tampoc,
4: sé.
3: No sé. Triar la bici
1: tampoc és olímpic.
4: No.
1: I que sapiguem, no contamina gaire la bici, en principi.
0: No.
3: A Catalunya hi ha una tradició molt arrelada al Pirineu, que és la baixada de falles que es fa pels vols de Sant Joan a diferents pobles del Pirineu català. Mm. És una tradició ancestral vinculada al solstici d'estiu i que, atenció, està reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO.
1: Això és preciós. Jo vaig anar una vegada a les falles d'Isil.
3: És molt xulo.
1: És ben bonic de veure,
3: Sí.
1: Aneu-hi. Bueno,
3: sí, els falleires acostumen a ser jovent del poble, que pugen fins a un punt elevat de la muntanya, i durant el... Bueno, quan és fosc, van baixant tots cap al poble
2: amb la torxa
3: encesa i es va veient com si fos una serp.
1: Llavors ho tiren en una foguera.
3: En una foguera, sí.
0: Arbúcies tenim-les enramades, Tenim-les enramades.
3: És que arbúcies ho teniu tot,
1: Però les enramades...
3: Què fem que no anem a viure arbúcies?
1: També hi ha torxes.
0: Clar, hi ha torxes, les enramades, la festa del barri...
2: Les atxes.
0: Les atxes, anem amb atxes. Endavant les atxes.
2: Ja m'has fet tot una mica d'arbúcies i...
0: La frase, endavant les atxes...
1: Tu, Xuriguera, ets d'on et convé cada dia.
2: No, però aquí...
1: Un dia ets de l'Empordà, l'altre dia ets de Sant Llorenç Savall, ara és d'arbúcies. Has de triar, noi, has de triar un poble.
3: Sí, ens hem de definir la vida.
2: Aneu a les enramades.
0: Endavant les atxes, ens ho hem inventat arbúcies, aquesta frase.
1: Ah, sí? Berta, tu ets de Terrassa,
4: Sí.
1: De Terrassa.
3: Escolta'm,
1: ens hem apuntat... Apuntem-nos la data aquesta. Has dit Gironella, quin dia?
4: 31 de maig.
1: 31 de maig. Doncs el 31 de maig tots a Gironella a donar suport a la campiona del món de trial actual, que és la Berta Ballan. Fort aplaudiment per ella. Gràcies.
5: Cada vegada que sents una entrevista penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. I no, en aquest correu no heu d'enviar fotos del vostre gos.
1: Àlex, on has anat a encendre l'entorxa?
7: Bueno,
1: l'entorxa, perdó.
7: On creieu que he anat?
1: No sé.
7: Ho voleu endevinar? Vinc interactiu.
3: Arbúcies.
7: No, he anat a Arbúcies. Posarem directament un àudio.
1: Ah, sí?
7: Perquè ho entenguem.
1: A veure.
7: Aviam si ho entenem.
6: Escorrellengua Germanat.

0: una cursa de relleus no competitiva que consisteix en portar l'antorxa de la llengua de poble en poble i corrent en bicicleta, i cada vegada que la flama arriba a un municipi se fa un gran acte de rebuda on tota la cultura que hi ha en aquell municipi surt a florir, no? O sigui, hi ha castellers, castellers, gegants, dimonis, etc.
1: El Correllengua.
2: He anat a un dels actes de presentació del Correllengua agermanat.
1: Mira que maco.
2: Sí, concretament a Girona. Això és una cursa de relleus no competitiva per salvar el català, una mica.
1: Que maco.
2: Passem la torxa de la llengua.
1: Quina cosa tan simbòlica.
2: Sí, a mi si em pregunteu, jo personalment us diria que la torxa la féssiu servir per cremar coses. Però jo no l'organitzo jo, el sí, Correllengua, no? He vingut a parlar una mica d'això.
1: Pot bueno, servir també per les dues coses, diguéssim.
2: Sí, mentre van corrents podrien anar cremant, jo què sé, que cremi Catalunya sencera.
1: Ah, endavant, home.
2: No? Jo què sé.
1: Els trens.
2: Aleshores, exacte.
1: Els contenidors.
3: Tot.
2: Correcte. Aleshores, he anat a Girona. Hi ha una cosa que volia dir a Girona, que és que hi ha un problema amb els ciclistes holandesos a Girona.
4: Concretament, sí, els holandesos.
2: Bueno, no sé si són holandesos o d'on són, però com a persona resident de l'àrea metropolitana puc assegurar-vos que estan gentrificant Girona.
1: Ah, sí?
2: Sí, però aneu al tanto.
1: Et vas trobar amb el problema...
2: Hi ha com molta gent, molt de bici, era un dissabte també, però bueno, no sé.
3: Que hi ha molt de bici, has d'explicar-ho bé.
2: No, de bici de ciclista.
3: Vale, vale.
2: No, de... I, bueno, no sé.
1: I com vas deduir que eren holandesos?
2: Per l'idioma.
1: Ja.
2: Vull dir, aquests no venen a la presentació del Correllengua.
1: No fa pinta.
2: No
1: fa pinta.
2: No fa pinta.
1: Ha d'estar molt agermanat el Correllengua, ah, com perquè inclogui Holanda, també.
2: Sí, sí, sí. Aleshores, dades curioses sobre el Correllengua. Jo he entrat a l'Instagram del Correllengua. Es poden llegir alguns comentaris com... Perquè va... Bueno, arriba fins a València.
1: Travessa tot Catalunya, sí, i països catalans.
2: I després va cap a... Bueno, crec que tenim un àudio amb el recorregut, però abans m'agradaria fer un incís. Hi ha alguns comentaris a l'Instagram com en València no se habla catalán, merluza se dice valenciano, o València jamás será catalana. Aleshores, bueno, no sé, alguna cosa estaran fent bé, suposo, si reben aquest tipus de comentaris. Aleshores, quin és el recorregut de la llengua?
1: Aviam.
2: Us estareu preguntant? Escoltem-ho directament.
5: I des d'on aneu?
0: Comença dia 9 d'abril a Prada i surten dues flames, dues columnes simultànies, una va cap a la Catalunya de costa, diguéssim, a Figueres, Girona, Barcelona, i l'altra cap a la Catalunya d'interior, Oliana, Agramunt, Linyola, Lleida. Se troben, la de Barcelona i la de Lleida, arriben dia 21 cadascuna en aquestes ciutats, i se troben les dues a Tarragona l'endemà, i de Tarragona van cap al País Valencià, i després a Formentera, Eivissa, Menorca, Mallorca i l'Alguer.
1: Carai, tu.
6: Toma.
3: Acaba l'Alguer.
1: Sí. 19 d'abril, això és ja, eh?
2: Això és ja, sí, sí. A la web del Correllengua podeu veure el recorregut, i si us engresqueu us podeu apuntar a portar la torxa i tot.
1: Que maco.
2: Qui pugui, qui vulgui, i si no també podeu anar a rebre al poble que sigui. Involucreu-vos, sigui com sigui.
1: Ara.
2: Us sorprendrà saber que hi ha alguns pobles enfadats amb el Correllengua.
3: Que
2: dir-vos, eh? Escoltem-ho, sempre.
1: Ai, no
7: estem mai.
2: Pel Baix Llobregat, això?
0: S'està decidint si se basa o no se basa. Tenim pressions de les dues costats.
2: Ah, sí, eh?
0: Sí, perquè tots els municipis... Sí, mos han trobat, i jo crec que això serà una prova de set sit que serà Correllengua, és que hi ha municipis enfadats perquè no els passa la flama.
1: Mira.
3: Ah, bueno, perquè no passa.
4: Ah, perquè no passa.
3: Em donava ben bé la sensació que era perquè passava.
2: He fet una mica de titular perquè la gent estigui enganxada.
4: El clickbait, eh?
1: Sembles que treballis a l'Enblau ja, no?
4: Sí, noi.
2: Mira, ei. Bueno, no m'agradaria. Ja està.
1: No, t'agradaria fer com el Marc Villanueva, no?
2: No, no.
1: És divertit, allò.
2: Bueno, que cadascú faci el que vulgui.
3: O que pugui.
2: O el que pugui.
1: És un altre tipus de Correllengua.
2: També és veritat, sí.
4: Literatura.
2: Has de tenir moltes ganes per enfadar-te si el teu motiu és que el Correllengua no passa per la teva ciutat. Jo crec que...
3: Bueno, està molt motivat. Jo sí.
2: Bueno, però vegi. Jo, si voleu motius per enfadar-vos, jo he preparat una llista de motius per els quals us podeu enfadar. Mira, si teniu ganes d'enfadar-vos, el passat mes de febrer, el director adjunto operativo de la Policia Nacional, José Ángel González Jiménez, va dimitir després de rebre una denúncia per un suposat delicte d'agressió sexual.
1: Fixa't tu,
2: eh? La puta Renfe segueix sense funcionar i el problema de l'habitatge cada cop és més greu i transversal. Ara jo crec que ja no és una cosa només de la gent jove, no?, d'alguna manera. I encara hi ha polítics al Congrés que diuen aquelles coses de que l'habitatge no és un dret, però, o sigui, que l'habitatge és un dret, però també és un bé de mercat. Polítics, per cert, del Partit Socialista Obrero Espanyol. Vale? Parlo del govern central perquè, per sort o per desgràcia, seguim depenent en gran part del govern central. Però bueno, si us voleu enfadar perquè el Correllengo no passa pel vostre poble...
1: Home,
2: endavant.
1: Cadascú s'enfada pel que vol.
2: Exacte, no vindré jo aquí a dir-vos per què us heu d'enfadar. Ja també voleu estar somriure una mica a la vida, no?
1: Sí.
2: No? Bueno... Sí. No volia encendre'm com una torxa, perdoneu-me.
1: Àlex Vila, escolta'm, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Tenim moltes dates pendents, hem d'anar el 19 d'abril a veure el Correllengua. El 31 de maig a Gironella...
6: Jo ja truco a casa que no em veuran.
1: Que no em veuran a mi. Fort aplaudiment per l'Àlex Vila.
7: Bravo!

0: Déu-n'hi-do. Has de saber que per cada francès que posis has de posar 10 italians, eh?
1: Oh, és veritat, no hi havia caigut en que odio els francesos.
0: No passa res, escolta, a la cultura tot és interessant.
1: No, jo els francesos els odio. L'altre dia estava sopant a Vic i van passar els dos francesos a Vic.
0: Sí.
1: Tia, va fotre molta ràbia.
0: Perquè estudien fisioteràpia. Aquí, hi ha molt de francès que ve a estudiar fisioteràpia a l'UBIC.
2: És un tema, aquest, eh?
0: És un tema, sí.
2: Hi ha molt de francès que ve a estudiar fisioteràpia a Catalunya.
0: Sí, sí, sí.
2: És un temasso.
0: És un tema.
1: Bé, doncs res, que això és Focus, una peça que el duet de rap francès Big Flo and Oli van publicar aquest mateix 2026 dins del seu disc Karma. Mm-hmm. El duet va ser un dels encarregats de portar la torxa on cremava la flama olímpica dels Jocs de París de l'any 2024.
0: Hòstia, va ser llarguíssima aquella inauguració, no em va agradar gota.
3: Jo només me'n recordo a Barcelona, que va ser molt mal.
2: Això sí.
1: Bé, doncs aquests nois hi van participar. Quan la torxa va arribar a Tolosa, els dos músics, que a més són germans, van agafar-la conjuntament i van fer un tram del recorregut amb aquesta bonica imatge fraternal.
0: Molt bé.
1: Després doncs van publicar una foto d'aquesta gesta a les xarxes amb un missatge ben clar i casolà. La flama a casa.
0: Oh, que maco. Maco.
1: Va fer en francès.
0: Molt bé.
1: Le flem a que sí.
0: Le flem a que Doncs escoltem el Big Flo en Oli i tornem de seguida amb una història per passejar el gos. T'imagines pas que ça coûte beaucoup de quoi devenir fou. De la fac, le matin pour me motiver, je devais me mettre des claques. La mâchoire et les poings serrés en écoutant du rap. C'est facile de m'aimer maintenant que j'ai toutes les liasses. Trop tard, connard. Tu m'aimais pas aujourd'hui, tu veux te la jouer bonnard.

0: est le plus libre?
1: Celui en garde à vue ou l'autre garde à vue?
2: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel descobriment del foc.

0: Avui tenim la Tuti, que és una barreja, la Tuti.
1: La Tuti?
0: Tut, sí. Ah. Que és una barreja de races, de Tuti i la raça.
1: Tuti i la raça, sí.
2: Patané.
0: No en sé, d'italià.
1: No, jo, no, es diu, sí, no es diu parla així, sí, tampoc.
0: No, bé, és igual. Que viu a Toronto, al Canadà, i és de la Marina López.
3: A Toronto? Ah. Ens escolten a Toronto?
0: Oh! Oh!
4: Ha de tenir fred, aquest cop.
0: Ha de tenir fred.
1: Teneu el cap, pobreta.
0: Sí, perquè a la Tuti li agrada moltíssim, s'ha acostumat molt bé al fred, sí. Perquè, a veure, us explico, la Tuti vivia a Cuba.
1: A Cuba?
0: Sí, però s'ho passava...
1: Ens escolten des de Cuba?
0: Oh, no, la Tuti era de Cuba. No t'escoltava des de Cuba, la Tuti.
1: I ara viu a Canadà.
0: No sé com ha anat a parar al Canadà.
1: Espero
0: i ara...
1: que sigui progressivament, perquè de cop i volta. Ets a Cuba i apareixes a Canadà, nano. No. Déu-n'hi-do.
0: Doncs es veu que la Tuti s'ha adaptat molt bé al fred i el que li agrada més és enterrar la cara a la neu. Per això té aquesta cara.
2: Bueno, et pot agradar el fred, però agradar el cap a dins la neu també s'ho agrada.
5: La Tuti ens farà de guia pel Canadà del 1800.
1: Mira.
5: Com ja era de suposar, aquest territori està sota domini britànic. Altre cop, els anglesos estan darrere de la passejada. El Canadà viu un moment de consolidació colonial mentre intenta desfer-se de les tradicions del passat.
1: Avui passegem el gos pel Canadà, juny de 1833.
4: A mi m'emociona.
2: Sí.
1: Aquesta música t'emociona, eh? Ens situem a Perth, ben a prop de Toronto, la ciutat on viu la nostra gossa Tuti. Perth és un petit poble que avui dia només té 6.000 habitants.
3: Només 6.000 habitants? Sí. Això és molt poquet, no? O sigui, el Prat de Llobregat en té molts més, per exemple.
1: Sí, sí, sí. Al Canadà també hi ha pobles petitons, eh? El contrast és molt gran perquè l'àrea metropolitana de Toronto té 6 milions d'habitants. En canvi, Perth, que és just al costat, té 6.000 habitants. No sé tu, Àlex, que domines el Baix Llobregat.
3: Sí.
1: Quins pobles hi han de 6.000 habitants al Baix
3: Llobregat? Torrelles de Llobregat en té 6.100, si no m'equivoco.
1: Hòstia.
0: Però que te'l saps tu.
3: Sí, mira, el Papiol, 4.000, diria.
0: Oh!
3: Sí, i després Castellvida, Rosanes, 2.000 o així.
0: I Molins?
6: Molt bé.
3: Però no ho sé, perquè m'he mirat 3, vull dir... Si aneu a pillar, enfilant...
0: 27.500, m'ho va dir l'alcalde.
1: Ah, mira, ah, tens relació amb l'alcalde.
4: Tens...
0: Bueno, ens vam trobar pel carrer, perquè és un poble.
1: I, ai, ai,
2: i què li va? Vete a l'alcalde.
4: Vete a l'alcalde. Quan som?
2: Quan som avui aquí?
3: Pensa-me, alcalde.
0: No sé per què va sortir el tema.
2: Adiós.
1: De veritat.
4: Ai, carai.
1: En fi, som al 1833 a Toronto. Tot just és una ciutat que inaugura la seva línia de ferrocarril i Perth és un petit assentament on viuen obrers escocesos i militars britànics retirats. Allà també hi trobem en Robert Lyon i en John Wilson, que seran els protagonistes d'aquest passeig. Comencem per presentar-vos en Robert Lyon, que és un militar escocès, refinat i amb connexions aristocràtiques.
7: Hola, estimats.
4: Ets tu?
7: Sí, sóc en... Faig una mica d'Arnau.
5: Jo ho he pensat, dic, merda, estic parlant i no,
1: era en Fel.
7: Soc Sir Robert Lyon.
1: En Robert s'ha instal·lat a Perth perquè vol aparcar la seva carrera militar. Ara vol convertir-se en advocat. Diu que en un futur vol ser el legislador de la província del Canadà.
7: Exacte. Després de voltar món ha arribat l'hora de centrar-se.
1: Molt bé.
2: És aquesta veu.
1: Molt bé.
3: Sí, m'agrada, eh?
1: L'altre personatge que us volem presentar és en John Wilson. Ell també està plantejant-se ser advocat. Però, a part d'això, en John i en Robert no tenen res en comú, eh? En John és un pobre home, més aviat feréstec, sense carisma ni connexions polítiques. És tot el contrari que en Robert.
4: Ei.
1: John... Una mica més d'alegria a l'hora de saludar, això.
4: Hola. Hello.
1: Tots dos s'han conegut a la facultat de dret i, mira, encara que siguin ben diferents, s'han fet amics.
4: Ah, sí, és el meu amic?
1: Sí.
7: En John és una mica feréstec, però és un bon amic.
1: Ah, sí?
7: Sí.
4: Gràcies.
7: Sí.
4: Gràcies.
7: Què dius?
4: M'han caigut.
1: T'han caigut babes, xerrat.
4: Han caigut coses que menjaves.
1: Una cosa és ser feréstec i l'altra és ser idiota.
0: És de porc.
4: Gràcies per ser amic meu, Robert, i acceptar-me tal com sóc.
7: De res.
1: És que feu una parella ben estranya d'amics, eh?
4: Sí.
1: Però, bueno, sapigueu que us uneix una bona amistat, eh? I un objectiu comú, tots dos voleu ser advocats.
7: Vaig ple de saliva. Sí.
4: M'ha caigut trossos del dinar.
1: No li escupis amb el teu amic, no li escupis. L'assentament de Perth és una comunitat molt petita. El passeig amb en Tuti és més aviat curt, ja que només hi ha una avinguda principal. Són macos, aquests pobles, que la carretera passa pel mig... quatre cases a banda i banda.
4: I a font, algun plataner a l'entrada.
6: Sí, un plataner.
1: Ja està.
4: Font,
1: ja està. I posa... Perth. I llavors...
6: Ciutat Pomilla metros... de la Cerdanya l'any 1912.
1: Vila Florida.
6: Vila Florida.
1: Aquella mateixa tarda, en John fa un tomb pel poble i es troba amb la senyora Elizabeth Hooks. Elizabeth Hooks, una mestra d'escola que s'ha instal·lat al Canadà.
8: Hi.
1: Hey.
8: Hola a tothom. Hola. Soc l'Elizabeth Hooks, vinguda directament a Anglaterra.
1: Carai.
8: Hola a tots.
3: Hello, hello.
8: Hello.
1: Ai.
6: Hòstia,
4: han sortit molts personatges ara que no hi havia.
1: Sí. En veure-la, en John queda bojament enamorat. És un amor a primera vista. Llàstima que en John, ja sabeu que és molt feréstec, fa dos minuts li estaven caient les baves... I crec que li costarà transmetre aquest sentiment que sent en paraules. Pensa bé com li dius, John. No li diguis qualsevol cosa, John.
6: No, senyoreta. Senyoreta, mira, que m'agradaria dir-li una cosa.
8: Ah? Sí. Digui, bon home.
6: Ja sé que les paraules no són el meu fort, però sento una cosa aquí al pit... El que m'apreta molt. Hi ha una...
8: Ai, senyor. Ai, senyor, ves que no sigui un infart.
1: No.
8: Ves que no se'ns mori aquí al mig.
6: No. M'agradaria d'allò... M'agradaria festejar amb vostè.
1: Oh, t'ha sortit prou bé, al final.
6: Bueno.
1: Al final, bé.
6: M'agradaria, saps, si poguéssim... Saps?
1: Ja no espatllis, no espatllis. No. Tal com ho havies dit, ja estava bé.
6: Doncs això... Això.
1: El que real, el que hem relatat ara és ben real, eh?
6: Real.
1: En John s'acaba de declarar a l'Elisabet i ella, pobre John, em sap greu, Xuriguera, però...
8: No ho diguis, no ho diguis, Peyu.
1: Oh, ets tu, quan?
8: Ja li diré, li dic jo. Em sap greu, però... És que podem quedar com amics, no?
1: Sí, acaba de donar carbasses,
8: sí,
1: amics meus.
8: Sí, però no passa res.
1: Home, sí que passa.
8: No, podem ser amics. Anar a passejar.
3: El pitjor que et poden dir, això. La friendzone, que li diuen al Canadà.
1: Sí.
8: Friendzone.
1: Sí. La friendzone, eh? Sempre he estat bastant per aquesta banda, jo. La
3: sí.
6: Jo no me n'he mogut mai.
1: D'aquí, mai. Fins que em vas casar amb la teva
8: home,
1: amiga.
8: Home, tens tres filles, noi.
4: Sí, però com a amic.
8: Sí que t'hi devies moure.
4: Com a amic.
3: Ah, o sigui, si et quedes molt et fan el passe d'oro.
1: En el fons, en John és un romàntic i queda molt afectat per la negativa. Queda tan tocat que decideix marxar del poble pel que diran. O t'ho has agafat fort, això?
6: Sí, Peyu, aquí amb aquestes coses...
1: No ploris.
6: Collons, que m'afecta molt. Que semblo feréstec i em cau la bava i llenço tot el menjar per la boca al dinar.
1: Però tens sentiments.
6: Collons, tinc sentiments i som les persones.
1: Els rumors corren com la pólvora. En aquell poble hi ha molts safrets. En John es planteja marxar del Canadà, però li arriba una carta que ho capgira tot. Atenció, és una carta d'un amic seu.
6: Oh, carai, una carta d'en Robert, eh? Mm? Ben parit aquest tio, en Robert.
1: Robert, eh?
6: Ens vam conèixer a la facultat.
1: I amb la carta no és d'en Robert.
6: Ah, no?
1: Parla d'en Robert, la carta, però l'envia un altre amic, un altre estudiant de dret. I la carta diu això.
5: Apreciat amic, en Robert i jo estem molt dolguts per la teva marxa tan sobtada.
6: Noi.
5: Esperem que et trobis bé de cos i ànima.
6: Sí, mira.
5: Aquí a Perth tot continua igual. L'altre dia en Robert i jo vàrem anar a fer un vol amb una tal Elizabeth, una jove mestra anglesa d'allò més agradable.
1: Cuidado. Està parlant de l'Elizabeth, eh? La seva enamorada. Mentre llegeix la carta, en John comença a suar. La carta continua.
5: Ens ho vàrem passar d'allò més bé. M'hauria agradat que tu també hi fossis. Segur que l'Elizabeth seria del teu grat.
6: No m'agrada, eh?
1: No? El to de la carta, no?
6: No, aquest... No,
1: aviam,
6: aviam
1: cap on anirà.
6: Aviam cap on anirà, però no...
1: Aviam cap on anirà.
6: No, estic patint, eh?
1: No pateixis.
5: Com t'anava dient ahir,
4: digue-li.
5: En Robert i jo vàrem anar a fer un volt amb aquesta tal Elizabeth.
4: Digue-li.
5: L'únic que em va sobtar és que en Robert... Agafava l'Elizabeth per unes parts del cos que qualsevol senyoreta de bones maneres hauria rebutjat.
4: Però...
5: I ella, en canvi, es deixava.
8: Oh, però per quines parts?
6: Per quines parts? Per t'agafava per un...
8: S'hauria d'especificar això a la carta?
1: La carta és real, és traduïda textualment. Aquella carta explica que en Robert s'ha passejat amb l'Elizabeth agafant-la per la cintura. Una cosa molt atrevida, el 1833.
6: M'ha traït, aquest tio m'ha traït.
1: Doncs una mica sí, eh? Ja sabeu que en Robert és molt carismàtic i s'ha acabat embolicant amb l'Elizabeth.
4: Ja. Així és això.
1: Fel.
6: Hòstia, quin sobrat.
1: En John...
4: Li deia no.
1: Però...
4: Quan no es té aquest atractiu...
0: I aquesta veu, eh?
7: I aquesta veu.
1: En John, quan rep la carta, només llegir-la, torna ràpid cap al poble per deixar les coses clares. Això que relatarem a continuació passa al mig del carrer, eh? Amb tot el poble present.
6: Tu! Tu!
7: Hombre. Hombre, amigo.
6: Tu, sí, tu, tu,
7: amigo,
6: no.
7: Com estàs?
6: Amigo.
7: On t'havies fotut? Que feia dies que no et veies, estimat.
6: Mitja merda.
1: En John està desbocat, en Robert no entén res. Ell no considera que hagi fet res mal fet. L'Elisabet li va donar carbasses abans que en Robert li demanés per festejar.
7: Escolta, tu ja vas tenir la teva oportunitat.
6: Oh, però...
1: Oh, quin xulo.
7: Vull dir que, saps què vull dir? Jo li vaig dir, ei, nena, no, però...
0: Ei, nena, no. Hosti, nano.
7: A veure, una altra cosa. L'Elisabet no és teva.
1: Ara, això també és veritat.
3: Jo detecto una mica de masculinitat tòxica per tot arreu, com a personatge extern en aquesta història, però té raó el personatge del cel, la veritat.
1: Sí, sí. Tot el poble en va ple, eh? Penseu que durant la discussió han arribat a les mans. Finalment, en John, enfollit d'ira, acaba desafiant el seu antic amic a un duel amb pistoles. I en Robert ho accepta. El duel passarà l'endemà mateix, 13 de juny de 1833. Ens citen a un descampat als afores del poble. També abans, els caps de setmana devien ser més distrets.
6: Sí,
1: eh?
6: Sí. Pim-pam, diu, els caçadors, diu, sí. No, duels.
7: Ah, diu, qui juga demà? Hi ha partit? Demà no, hi ha un duel.
1: Què fan dijous? Ara passen a recollir el groc, el reciclable. I, en canvi, abans era, ara hi ha un duel que dos es mataran. Hòstia, més distret.
6: Llavors en pengen un i...
1: La Tuti ens acompanya mentre juga amb els bassals. És estiu, però està xop al terra per la pluja que ha caigut durant la nit. És un paisatge inhòspit.
0: Jo us he de dir que primer me posava aquest duel, eh? Però ara s'ha de reconèixer que em fa certa gràcia que es barallin per mi.
1: Mira que bonic.
0: Sí.
5: Som aquí per restablir l'honor de Sir Robert Lyon i Sir John Wilson.
1: Ai, ai.
5: Els duelistes mantindran la compostura en tot moment i s'atenyaran al codi d'honor establert. Les pistoles són noves de trinca, comprades avui mateix a l'armeria del poble.
1: Els dos duelistes es preparen per començar el duel. En Robert dispara primer.
7: Ara veurà aquest babau.
0: Quin ensurt!
1: Ha fallat, eh? No
6: ha fallat.
1: Ha fallat el tret.
0: Ah.
1: És el teu torn, Xuriguera. El torn d'en John.
6: Ara veurà aquest cregut.
1: Bueno... Tots dos han fallat.
0: Ah, sí?
1: Sí.
6: Bueno, doncs anem...
1: Vaya dos nòvios, t'has buscat, noia.
0: Vaya dos nòvios. Un peca per aquí, l'altre per allà, bueno, i no en farem
7: bueno,
0: ni mitja.
7: Jo hi ha pistoles que no fallo, eh?
0: Epa! Va molt llançat.
1: Tira-li un tiro, Xuriguera. Sí. Oh. Abans que els dos dualistes puguin decidir si continuar o no, podrien decidir en aquest moment fer les paus.
6: Sí,
1: el tema és que el seu company... té tantes ànsies de veure el duel que ha tornat a carregar les dues armes, ja.
0: Bueno.
6: I què fem?
0: No sé, penseu-vos una mica, no?
5: Si voleu, jo ja tinc les armes carregades.
1: Sí. Venga. També et va la gresca, tu, eh?
5: Home, una cosa així s'ha de veure.
0: Venga, i va. Aquest és col·lega dels dos, eh?
1: Sí, noi.
0: Vaja.
5: Sí, però...
1: Bueno, tu no parlis, que ets nòvia dels dos una mica, també.
0: Sí, però...
6: Bueno, mi...
1: No, no.
6: Em vas dir adéu. I...
1: Atenció, perquè en Robert no s'ho pensa dues vegades. Sí. Aixeca l'arma, però en John és més ràpid i acaba disparant primer.
6: Hòstia, ho ha caigut, eh?
0: Com un sac.
7: Un raig de sang, ha sentit el raig. Se sentia el...
1: En Robert queda esterracat a terra. La bala li ha perforat el pulmó.
6: Ai, que l'he tocat.
1: Sí, sí.
6: L'he tocat.
1: És ben mort.
6: Hòstia.
1: En John l'acaba de matar.
6: La mare que em va... He matat el meu amic?
1: Sí, sí, noi.
6: Hòstia, ara sí que em sap greu.
1: O sigui, ara...
6: No, vull dir, hòstia, no ho volia fer, de veritat.
1: Ningú s'esperava que allò acabés amb una tràgica mort. En John està desfet, acaba de matar el que fins fa unes hores era el seu millor amic. Ell mateix s'entrega a la policia.
6: Oh, i tant.
1: Com acostuma a passar amb les morts per duel, les autoritats fan els ulls grossos i l'acaben deixant en llibertat sense càrrecs. En John viatjarà a Anglaterra per aclarir-se les idees i finalment tornarà al Canadà, on exercirà d'advocat. El millor de tot és que s'acabarà casant, sabeu amb qui?
7: La mare que el va parir.
1: Amb l'Elisabet, tu. la causant del duel.
0: Vaja. Sí, doncs resulta que al final...
1: Sí, tu vas dir que no t'agradava, què?
0: Sí, però al final sé que em va fer el pes.
6: Sí, és el Rossi.
0: Sí, el Rossi. Bueno, i és que, a més, l'altre se'n va quedar estorracat a terra. I no em servia per gaire cosa.
1: Al final, entre el viu i el mort, que et ve a quedar-se el viu.
0: Digue'm vivaratge, eh?
7: El mort ja no pot parlar, no?
1: No, ets mort.
6: Final feliç, no?
1: Sí, home, bueno, per tu sí. Aquell lamentable accident va ser l'últim duel a mort registrat al Canadà. A partir d'aquell cas, els duels es van prohibir. De fet, tan sols proposar o acceptar un duel estava penat per la llei del Canadà. Anem a veure si a banda d'en Xuriguera el gos també ha sobreviscut. La Tuti. De qui dependrà la vida de la Tuti, Mercè?
0: De qui dependrà la vida de la Tuti?
5: Joan.
0: D'en Joan d'on?
5: D'Arenys de Munt.
1: Joan d'Arenys de Munt. Els duels es van anar prohibint, però la nostàlgia els va fer ser esport olímpic. En quins Jocs Olímpics els duels amb pistola van ser una modalitat? A. Atenes, 1896, que són els primers Jocs Olímpics moderns. B. Londres, 1908. O C. Barcelona, 1992.
7: La.
1: La. Doncs... La Boira... La Boira, no, la Tuti, perdoneu. La Tuti és... morta! Oh.

0: Va ser a Londres, com sempre, tu, els de Londres, eh? Feien servir protecció i bales de cera i ho van prohibir perquè un tret va arrencar el dit a un dels participants. Déu-n'hi-do, quines olimpiades, tu. Lamentablement, la nostra gossa, la Tuti, no ha pogut superar la passejada. La gosseta de Toronto ha acabat morint a pocs quilòmetres de casa seva. Ja sabeu que les armes les carrega el diable i un dels trets disparats pels duelistes ha impactat de ple a la nostra gosseta de Toronto, que ha mort mentre observava el duel. Actualment, en Robert descansa al cementiri de Perth, pocs metres del descampat on el van matar. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
1: I en el vostre esperit.
2: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.com.

0: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous, les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclafit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió d'Ayacucho, al sud del Perú. L'epicentre s'ha situat a 35 km de la localitat de Coracora, però s'ha notat a diverses regions. De moment, però, no hi ha constància de víctimes. Milers de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han retornat a la platja. Tot mentre Brussel·les, que reclama l'expulsió de tots els migrants, ha instat a Espanya a protegir els infants vulnerables. Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió econòmica contra la República Islàmica per enfonsar el règim dels ayatolàs. Llibertat amb càrrecs per a 5 detinguts dilluns a Lleida arran dels incidents entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu d'immigrants. Però dels carburants continua pujant per setena setmana consecutiva i Espanya ja s'ha convertit en el país europeu on més s'ha encarit el combustible aquest estiu. L'augment dels desplaçaments per carretera durant les vacances i la situació a l'Orient Mitjà impedeix frenar l'escalada de preus. La pel·lícula de terror catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial del Festival de Cinema de Sitges. Competirà amb Les Hijas, de Daniel Romero, que parla d'un segrest, i amb Upiro, d'Òscar Martín, inspirada en el primer cas documentat de vampirisme, que també s'han presentat aquest dijous.
1: Esports. El Barça ha presentat João Cancelo, que fitxa per 3 temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la següent fase després de guanyar per 3-0 Nova Zelanda. El combinat espanyol masculí també s'ha classificat en guanyar Irlanda per 3-2. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta nord-americà J.D. Notae, i en handbol, el Granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya.
0: I al temps, aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i a la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. La situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
3: Hem d'estar alerta, estar atents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperar-nos que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: Aquest dijous, les pluges han causat alguns estralls en punts concrets del país. Els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. A Santpedor, al Bages, hi ha hagut un possible esclafit. N'ha parlat a 3 Cat Info també l'alcalde del poble, Agustí Comas.
4: Han tingut algunes incidències al poble, en aquest cas, bàsicament, amb caigudes de cables elèctrics i diferents arbres que han caigut a diferents llocs del poble. A hores d'ara, que sapiguem, no hi ha hagut cap dany personal amb aquest aspecte i, per tant, només aquests danys materials, que de seguida doncs, tant policia local com brigada s'han doncs, posat a treballar per restablir l'ordre en els llocs on hi ha hagut aquestes incidències.
0: A la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles han quedat atrapats a la zona de la platja del Trabucador sense que hi hagi hagut afectacions greus. Mentrestant, al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta i ha causat diversos desperfectes. Carcaixent, Pepa Ferrer.
5: Al dir algun veí s'ha atrevit a eixir al carrer per fotografiar la cúpula de l'església de Santa Caterina, que s'ha quedat al descobert amb un forat des d'on es pot veure l'interior. Liberto és veí d'Alzira.
6: Una llàstima perquè està plovent molt i si entra aigua pues, farà un desastre dins. Estic pegant una volteta i molt d'arbre trencat, unes valles que delimiten un solar d'un edifici també està doblat.
5: L'esclafit humit amb pluges torrencials ha deixat durant bona part de la vesprada els carrers buits de gent. També ha estat acompanyat de ràfegues de vent que han arribat als 140 quilòmetres i han provocat caiguda d'arbres, despreniment de façanes i han interromput la línia C2 de Rodalies de València. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
7: Estem parlant de vents de més de 140 km hora. Canissa després, Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
5: La baixada de temperatures s'ha notat de valent dels 44 graus de dimecres als 20 i poc de dijous.
0: Gairebé 4.500 persones han mort a Espanya per causes atribuïbles a la calor des de l'1 de juny. La xifra s'acosta al rècord del 2022, quan també se'n van registrar unes 4.500. Les dades de l'Institut Carlos III mostren així un fort repunt respecte dels dos últims anys. L'any passat, en el mateix període, les morts van ser 3.100 i el 2024 prop de 2.000. Segons l'Institut Carlos III, a Catalunya 575 persones haurien mort per causes atribuïbles a la calor durant el mes de juliol, més de la meitat de les registrades a tot l'estat durant aquest mes.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina, un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat, de moment, víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
8: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers d'Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
9: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
8: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia. En el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes. mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
0: Gràcies, Joan. Afegirem que, segons apunten les autoritats locals, no hi ha risc de tsunami al litoral peruà. Julio Sevilla, exgovernador d'Ayacucho i veí de Coracora, l'epicentre del sisme, explica com han viscut aquest moment. Són declaracions a 3CAT Info.
10: Toda la gente ha salido muy espantado, ¿no?, de las instituciones como también de sus hogares. Y bueno, pendiente de repente de que pueda haber o no una réplica.
0: La zona on s'ha produït el sisme no es tracta d'una de les zones turístiques del país.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat els 1.500 migrants que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, unes 500 persones hi han tornat. S'han aixecat 2 campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de Loma Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians. I el de Loma Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, hi ha 500 marroquins. Un testimoni ha explicat així l'evacuació del trampolín.
11: La policia ha vingut i ens ha dit que tothom havia de marxar d'aquí. Quan els hem preguntat què passava, què passaria, ens han dit no ho sabem, no ho sabem.
0: La ministra de Migracions, Elma Saiz, ho ha qualificat de trasllat voluntari i ha dit que és un primer pas per normalitzar la situació. També ha afegit que ampliaran a 4.000 les places d'acollida, però, segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura del tot insuficient.
12: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
13: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Les ONGs de Ceuta, per la seva banda, insisteixen que hi ha centenars de persones desateses, més enllà de les 500 nenes identificades pel govern espanyol. Halima Hezmet, portaveu de la ONG Luna Blanca, assegura que n'hi ha moltes més que continuen dormint al ras.
14: Las cifras no cuadran. Queda muchísimas niñas todavía en la calle.
0: Calculen que hi ha entre 8.000 i 10.000 migrants, tot i que des del Ministeri de l'Interior continuen sense actualitzar les dades i parlen encara de 5.000. I la situació dels menors migrants a Ceuta també continua enquistada. La Comissió Europea, que reclama l'expulsió de tots els migrants que van travessar la frontera, ha demanat avui a Espanya que protegeixi els infants vulnerables.
15: Hauria de quedar clara una cosa. S'ha de garantir la protecció dels menors vulnerables i això, per descomptat, és un deure de les autoritats espanyoles.
0: Mentrestant, el Partit Popular manté el seu no a acollir menors migrants, tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats. Ara bé, els barons populars han de fer equilibris i també admeten que compliran la llei. Madrid, Dani Sainz de Aja.
16: Allà on governen plegats, Vox recorda al PP que han signat.
17: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a oponer por tierra, por mar y por aire.
16: Era el vicepresident andalús de Vox, Manuel Gavira, en línia amb el que Feijóo ha marcat als seus barons. L'objectiu és el retorn de tots els migrants, diu Moreno Bonilla.
18: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
16: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremeña María Guardiola.
19: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
16: Justament Extremadura ha acollit 4 menors no acompanyats en les últimes 2 setmanes. Van arribar a Ceuta dies abans de l'entrada massiva del 30 de juny i ara estan sota la tutela d'una conselleria que ocupa Vox. Fonts del govern espanyol remarquen que l'acollida de menors migrants a les comunitats, a la qual obliga la llei d'estrangeria, no s'atura. En el que portem de 2026 ja s'han distribuït més de 1.750 xiquets per tota la península.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió comercial i financera contra la República Islàmica per ofegar econòmicament el règim dels ayatolàs. Això passa quan està a punt de fer mig any de l'inici de l'operació militar Fúria Èpica dels atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran, que han desencadenat precisament un conflicte bèl·lic a tota la regió de l'Orient Mitjà sense perspectives de solució a curt termini. Vist que els continus bombardejos sobre el país persa no han fet capitular el règim de Teheran, els Estats Units proven ara d'articular una ofensiva de sancions i mesures econòmiques contra l'Iran que, com ha subratllat el secretari del Tresor nord-americà Scott Bessent, també afectarà els països aliats de Washington. Per això, Bessent els demana que no tinguin tractes econòmics amb l'Iran o que s'atenguin a les conseqüències.
20: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
0: Bessent també adverteix la Xina, principal soci comercial de l'Iran, que s'avingui a les directrius de Washington d'aïllar econòmicament el règim dels ayatolàs. I a tot això, 7 països demanen a Israel que aturi un projecte per construir nous habitatges per continuar expandint-se a Cisjordània. El Regne Unit, Itàlia, Alemanya, França, els Països Baixos, el Canadà i Noruega demanen en un comunicat conjunt al govern israelià que retiri immediatament les licitacions per construir 1.200 habitatges, gairebé la meitat dels quals que contempla, de fet, el projecte conegut com a EU, que han qualificat d'inacceptable. La construcció dels nous assentaments dividiria el nord i el sud de Cisjordània i posaria en perill la contigüitat territorial dels territoris palestins, un fet que, segons el comunicat, posa en perill la solució dels dos estats. Els 7 països recorden a Israel que les colònies israelianes a Cisjordània són il·legals, segons diu el dret internacional.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
21: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats, les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre nit a punts o de tarda a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres les temperatures baixen. Mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37. Avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32. A Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara a demà dissabte.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i quatre minuts a Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves, membres i membres de la comunitat pakistanesa. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que, si són víctimes de delictes, ho denunciïn. Lleida, Pere Joan Alvarez.
22: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Moat Boukaibat, president de l'Associació Integra Lleida, i Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a Integra Lleida.
23: Estem parlant amb aquesta gent. No ens beneficia a nosaltres, ni com ciutadans, ni com immigrants, ni com res. O sea, es una situación que es anómala.
24: Y yo quiero hablar con todo el mundo, que con cual gente vive la herida. Por favor, vive tranquilo, dejar libre a toda gente. No quiere problema con nadie.
22: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
0: Un home ha mort aquest dijous a la tarda mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès. En el moment dels fets hi onejava la bandera vermella que prohibeix el bany. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
1: El telèfon d'emergència 112 ha rebut un avís que el socorrista de la platja havia tret de l'aigua un home inconscient de 50 anys i li estava practicant maniobres de reanimació. S'han desplaçat fins al lloc dels fets efectius del SEM, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també s'hi han traslladat per fer-se càrrec de les diligències. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava bandera vermella que prohibeix banyar-se. Des que va començar la campanya de bany, el 15 de juny, ja són 20 les persones que han mort a les platges catalanes.
0: Ho dèiem en titulars. Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu. Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. En els darrers dos mesos, la gasolina s'ha disparat un 18% i el gasoil un 21%. L'encariment es deu sobretot a dos motius. Per una banda, les vacances dels ciutadans, perquè els desplaçaments per carretera augmenten i, per tant, hi ha més demanda de combustible. Per l'altra, la situació del mercat energètic, encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. Això últim, fa que el barril de Brent també estigui en màxims. Ara ronda els 94 euros per barril, el preu més alt de tot l'agost. La situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. La principal actuació d'aquests treballs, que tenen un cost d'11 milions i mig d'euros, ha estat la substitució de la via de balast per una de formigó. En total, s'han renovat més de 2 quilòmetres de traçat. El director de la xarxa de metro, David Prat, destaca els avantatges d'aquesta actuació.
3: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
0: Els treballs també han permès millorar l'entorn del taller de trens de Santa Eulàlia, un punt clau per garantir el funcionament de la línia 1. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, en dona més detalls.
4: I l'entrada i sortida a taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en com pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada a taller.
0: Tot i que les actuacions s'han concentrat entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, han obligat a suspendre el servei entre Florida i Plaça de Sants. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: El Festival de Cinema de Sitges continua avançant de mica en mica les pel·lícules que participaran en l'edició d'aquest any. La producció catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial al costat de Les Hijas, de Daniel Romero, i d'Upiro, d'Òscar Martín. 11 és una cinta de terror rodada en català que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. Les Hijas, de Daniel Romero, parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest. Upiro, d'Òscar Martín, està rodada a Catalunya i recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat espanyol. I aquest dijous s'hi han presentat dues pel·lícules més, La muerte de Drácula, de Burnin Percebes, que es projectarà a la secció Noves Visions, i La mala mare, d'Alicia Álvarez, que es podrà veure a la secció Panorama. La direcció del Festival de Sitges d'aquest any se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
6: El Barça ha presentat aquest dijous Joao Cancelo, que fitxa per les properes tres temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal.

0: dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquerra Benjamí.
1: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
0: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pixur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patrick Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
2: 3CAT Info.
0: Al Mundial d'Hockey Herba de Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet. Escoltem el jugador Gerard Clapés.
3: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1, i allà el tercer quart i al principi és el quart ens ha costat, però després de l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
0: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost, per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
4: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
0: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
5: Thank you for a nice reception in Monaco.
6: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
0: També competiran la Vuelta quatre catalans, David de la Cruz, Marcel Camproví, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, quatre vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos, el 12è de la temporada. En tenis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava el canell dret. És l'últim Grand Slam de la temporada i es disputa del 25 d'agost al 13 de setembre a Nova York.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 7:15.
7: moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha

0: Ha hagut un possible esclavit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes, amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al Perú. L'epicentre ha tingut lloc a 35 km de la localitat de Coracora i de moment no hi ha constància de víctimes. Un miler de migrants passant la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han tornat a la platja. De seguida ampliem totes aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem i sentirem l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, que ha reclamat canvis en el lideratge dels partits independentistes catalans. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, Torra també ha dit que troba incomprensible que avui partits independentistes catalans mantinguin acords polítics amb el govern espanyol. Explicarem que per primera setmana des que va començar el brot de pesta porcina africana, Agricultura no ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Tot i això, continuen demanant prudència i la col·laboració de la ciutadania. I explicarem també que l'Ajuntament del Vendrell ratificarà el sistema de recollida d'escombraries porta a porta després de l'augment de brossa llançada al carrer i de les queixes dels veïns per la insalubritat. L'alcalde diu que en els punts més turístics el sistema conviurà amb contenidors intel·ligents. Sumari d'esports amb en Pau Dax.
1: El Barça ha presentat João Cancelo, que fitxa per les tres pròximes temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al Camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable, abans de jugar aquest divendres contra el Córdoba. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero.
0: I al temps, aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur, amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost. Dos quarts i tres minuts.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, del prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3Cat Info.
3: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperar-nos que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: Aquest dijous els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. Al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 140 km per hora a la Ribera Alta. L'alcaldessa de Carcaixent, Carolina Almiñana, diu que el temporal ha deixat desperfectes.
4: Estem parlant de vents de més de 140 km a hora. Quan deixa després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències coneixen segur pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
0: En tota la comarca, els bombers han atès un centenar d'incidències. I tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina, un sisme de magnitud 7,2, ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Piosca.
5: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers de Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
6: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
5: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia. En el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,2 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat les 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, 500 hi han tornat. S'han aixecat dos campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de l'Home Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians, i el de l'Home Colmenar, en un gran pàrquing de vehicles, 500 marroquins. Per a la ministra de Migracions, Elma Saif, és un primer pas per normalitzar la situació, però segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura insuficient.
7: Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
8: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Les ONGs de Ceuta insisteixen que hi ha centenars de persones desateses.
9: Imagina que se't caruca el DNI i no trobes cita per renovar-lo. Sembla una bogeria, veritat?
10: Pues para miles de personas migrantes en Lleida y en todo el estado, esto no es una hipótesis. Es lo que viven todos los días con su NI.
0: És un fragment del vídeo que han difós a les xarxes entitats socials i de persones migrants de Lleida i denuncien el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria, una situació que allarga fins a 11 mesos els tràmits per aconseguir o renovar papers, i es queixen que el retard es tradueix en problemes laborals i d'habitatge. Des de Comissions Obreres constaten que continua faltant personal. Lleida, Estela Usons.
11: El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que passen un veritable via crucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això, el vídeo posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
12: Estamos haciendo una comparativa, que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
11: Una situació que passa a Lleida també a la resta de Catalunya, diuen, i per això volen impulsar un front comú per exigir solucions. Bàrbara Primo, de Comissions Obreres, alerta que el personal d'estrangeria es queda curt per assumir un volum de feina tan gran.
13: La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint en les problemàtiques que es descriuen els estrangers. És així.
11: A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
0: L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, veu poc creïbles als líders independentistes i reclama canvis en aquests lideratges. Ho ha dit aquest dijous en un acte a la Universitat Catalana d'Estiu, acompanyat d'altres expresidents dels Països Catalans. Ho segueix la nostra corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
14: Tres presidents dels Països Catalans era el títol d'una xerrada en la qual ha participat el president preautonòmic del País Valencià, Josep Lluís Albinyana, el president balear als anys 90, Cristòfol Soler, i el 131è president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que pensa que es necessiten canvis de lideratges en els partits independentistes.
15: Si hem de tornar a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
14: Torra també ha criticat els pactes amb el govern espanyol.
15: Partits independentistes han d'acabar convertint-se en crossa de l'Estat del qual tu et vols separar. Però imagineu-vos la dificultat d'intentar explicar al món això. És impossible.
14: En relació amb l'oficialitat del català a Europa, Torra pensa que l'única possibilitat seria la incorporació d'Andorra com a membre.
2: 3CAT Info.
0: Els atacs ucraïnesos, gairebé diaris contra refineries russes, han desencadenat una nova onada de la crisi del combustible. El 70% de les benzineres tenen els sortidors buits. Això ha fet que Rússia i fins i tot hagi hagut de començar a importar gasolina. Moscou, Cristina Solies.
16: A més del 70% de les benzineres russes no hi ha gasolina, per això moltes opten per tancar i, en canvi, les que mantenen el servei acumulen llargues cues en què els conductors, com la Svetlana, poden esperar més d'una hora.
17: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
16: Durant els últims mesos, els atacs ucraïnesos han obligat a aturar en algun moment l'activitat de 16 refineries. Però, explica l'Olesia, és una informació que els mitjans oficialistes amaguen.
18: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
16: Aquest racionament ja s'aplica a més d'una desena de regions, inclosa Moscou. La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot pels taxistes. El Dim admet que està molt preocupat.
19: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
16: Però també n'hi ha molts d'altres que s'hi resignen. Com li van?
20: Tenim dificultats per la guerra. Hem de ser comprensius.
16: Putin sempre havia volgut evitar que el conflicte afectés la vida dels moscovites, però cada cop li costa més mantenir-los al marge de les conseqüències dels atacs ucraïnesos. Ara bé, tot i que la majoria entén que aquests problemes els està causant la guerra, ningú en culpa directament el president rus.
0: I a Ucraïna, els potents bombardejos russos de la nit de dimecres a dijous sobre Kiev han tornat a evidenciar la falta de sistemes de defensa antiaeris. Malgrat que s'han abatut el 90% dels míssils i drons, els atacs han causat una quinzena de morts i prop de 50 ferits. Volodymyr Zelensky lamenta no tenir míssils Patriot per poder interceptar els míssils russos i recorda que només els seus aliats els poden proveir aquest tipus d'equipament militar. El president ucraïnès diu que la resposta internacional no sempre és l'adequada i acusa Moscou d'escalar el conflicte amb atacs com els de dimecres a Kiev. A la capital del país, els bombardejos russos han afectat edificis residencials, un hospital infantil i una escola, segons ha dit el mandatari ucraïnès. Hi ha encara més coses. Sectors culturals a Alemanya clamen contra l'ascens de l'extrema dreta. D'aquí dues setmanes hi ha eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i alguns sondejos apunten que el partit ultra alternativa per a Alemanya hi pot obtenir majoria absoluta. El Teatre de Magdeburg, escollit com el millor equipament escènic d'Alemanya, els seus professionals temen que la programació quedi condicionada i si governa l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
21: El director del Teatre de Magdeburg, el suís Julien Chabas, ha impulsat la institució a nivells d'avantguarda mai vistos en un teatre regional. L'extrema dreta, però, posa en risc tot el projecte artístic. Chabas avisa, el teatre és molt més que un sol punt de vista.
22: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
21: L'actor Daniel Daniela Ojeda Irureta adverteix de les conseqüències si la política ingereix en la programació artística.
1: Si Alternativa per Alemanya ens diu a Saxònia-Anhalt que només podem representar determinades obres, com actor aquí ja no se'ns ha perdut res. No es faran bons projectes, tot acabarà sent molt pla. No ho volem, això, els artistes, i no només els internacionals, els artistes alemanys tampoc.
21: Amb un 43% en intenció de vot a Saxònia-Anhalt, Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta. Si finalment arriba per primer cop al poder, se sabrà el 6 de setembre.
3: I Hongria ha celebrat aquest dijous l'aniversari de la fundació de l'Estat i, coincidint amb aquesta data, la televisió pública hongaresa ha reprès l'emissió d'espais informatius després de 44 dies d'interrupció. A les 6 del matí s'ha emès un programa de 25 minuts en què s'ha explicat la presa de possessió del nou president del país, Adras Baka.
4: Ez a híradó 6-kor az M1-en, Kismáté vagyok, köszöntöm Önöket.
3: La pausa informativa s'ha imposada pel primer ministre Peter Magyar per, segons va anunciar, restaurar la independència dels mitjans públics després de 16 anys de govern de l'ultranacionalista Viktor Orbán. Un web independent ha valorat l'equilibri informatiu de l'emissió amb la presència de veus crítiques amb el govern, un fet inèdit durant l'etapa d'Orbán. Un equip directiu nomenat pel govern està pilotant la transició amb algunes mesures polèmiques, com el nomenament del nou cap d'informatius, del qual s'ha hagut, podríem dir, de desdir.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X. El temps.
3: Amb en Néstor Gómez.
23: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats, les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre, nit, a punts o de tarda, a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres les temperatures baixen. Mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37. Avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32. A Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara a demà dissabte.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
3: Aquesta és la primera setmana des de l'inici del brot de pesta porcina africana que no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Des d'Agricultura han celebrat la notícia i valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implementat, així com les mesures desplegades des del començament de la crisi. Tot i això, continuen sent prudents perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat el brot. Les restriccions vigents es mantenen com fins ara i han demanat la col·laboració ciutadana. Pere Roquer, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya.
24: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola. Tot això, continuem insistint que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passe per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
3: Des del 28 de novembre, data en què es va registrar el primer positiu, s'han detectat 379 animals infectats. I el Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implementat en algunes parts del municipi i que ha fet augmentar les bosses d'escombraries llançades al carrer. La situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats pel nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts només hi passen al cap de setmana. Ernest Rosselló és el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell.
5: Els horaris que té el porta a porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda. El dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta, perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
3: L'entitat també acusa l'Ajuntament de falta de diàleg, fet que nega l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. Això sí, admet que el sistema que s'ha implementat és massa rígid en alguns punts.
6: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta, i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
3: Tot i això, Martínez diu que el canvi de sistema de recollida pot tardar encara uns mesos. I Brussel·les ha donat aquest dijous el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra la Nova com a un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que es construiran a Europa els pròxims anys. En aquest consorci hi ha ACS, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial del Molló. El projecte de Móra la Nova té una doble seu, l'altra a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares, i competirà amb propostes d'altres països europeus com Alemanya, Grècia i Itàlia. Les candidatures es poden presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar els guanyadors a principis de l'any que ve.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
3: L'empresa pública L'Energètica ha començat la instal·lació de panells solars als instituts de Catalunya. Un pas endavant per afrontar la signatura pendent de la climatització de les escoles. En aquests pròxims mesos s'afegiran panells en 234 escoles que se sumaran al centenar d'instituts que ja en tenen. L'objectiu és que tots els centres amb sostres tècnicament aptes disposin de plaques solars el 2028. Aquesta iniciativa també permetrà un autoconsum col·lectiu, és a dir, repartir l'excedent d'energia que produeixen les escoles entre equipaments públics que hi hagi a prop. Lluís Caselles, responsable d'autoconsum solar de L'Energètica.
7: Abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
3: L'Energètica va iniciar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.

0: La gossa sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural per aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris. La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya al Passeig Lluís Companys, 11 de setembre a Barcelona, a 10:15 del vespre. La gossa sorda ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors, com els Esbarzers, que s'han de fons, i Camals Mullats, entre d'altres. El concert de la banda inclourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya. Pàtria del teu cos, arrugues, molles, pigues, raconets, ocults, cicatrius i tatuatges, soldades, poesia, totes les mirades... 3CAT Info. 3CAT Info. Esports. Amb en Pau Dax.
1: El Barça ha presentat aquest dijous João Cancelo, que fitxa per les properes 3 temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City anglès, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
2: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
1: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 10:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de la Lliga de primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquera Benjamí.
3: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algo que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
1: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Córdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat, i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pichur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patri Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
4: 3CAT Info.
1: Al Mundial d'hoquei herba, que juga a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet, i ara podem escoltar el jugador Gerard Clapés.
5: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1, i allà el tercer quart i a principis del quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1, i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat, i sort que ho hem aixecat com a equip.
1: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost. No ho farà per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
6: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, em vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer l'ultra trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
7: Some intervention to solve the problem for good.
1: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
8: Thank you for a nice reception in Monaco, where I live.
9: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
1: També competiran la Vuelta 4 catalans, David de la Cruz, Marcel Camprubí, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, 4 vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos. En tenis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava al canell dret.
0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Vinga, que és divendres. Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio en un dia en què, com a mínim, aquesta matinada, almenys a Barcelona, es notava més fresqueta. Es notava per primera vegada en les últimes setmanes, per primera vegada en el que va d'estiu, una mica més fresqueta que no pas aquestes últimes dies, que aquests últims dies, que aquestes últimes setmanes. Ens llevem ara mateix amb 19 graus a Tremp, 20 a Montblanc, 24 a Mataró. Les temperatures, insistim, que han baixat una micona. Com a mínim, no tenim aquella calor d'aquestes últimes setmanes, perquè ha tornat a aparèixer la pluja, de fet, molta, molta pluja. Ahir vam tenir ruixats forts, sobretot al Bages, l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat, també el Vallès Occidental i l'Oriental, on els bombers van haver de retirar branques i ajudar en petites inundacions. També es va notar molt al País Valencià.
1: Però com se va demanar, Charlie?
2: Anar a dins del poble perquè no moquea un arbre.
1: Jo què sé, primo, mira les palmeres.
0: Al País Valencià hi va haver ràfegues de vent de fins a 150 km per hora. S'han pogut veure imatges i vídeos amb moltes destrosses, arbres caiguts, cadires i taules de terrasses volant. I és important destacar que per avui i encara demà dissabte, Protecció Civil té activada l'alerta per pluges molt intenses a Catalunya. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Ja ens vas avisar tu que plouria i, escolta, s'està complint, fil per randa.
3: I sobretot, jo crec que els que estem sortint més d'hora aquestes hores al matí, surts al carrer i dius, oh, quina fresca és.
0: Totalment, totalment.
3: Jo crec que és la primera matinada que he fet no és que faci fred en absolut, perquè tot el litoral, com deies molt bé, la temperatura està per sobre dels 20 graus, però en molts punts del Pirineu, ara mateix, doncs hi ha 13, 15, i per tant, si sortiu ara al matí al Pirineu, potser caldrà agafar una mica de jaqueta en un dia que torna a ser inestable. Aquest matí, les nuvolades seran més destacables, especialment cap a les comarques gironines, al nord de les de Barcelona, tota la meitat oriental del Pirineu. De fet, al llarg del matí i migdia poden tornar a descarregar ruixats, tronades en aquesta zona que seran intensos. I, per tant, doncs, precaució amb aquesta possibilitat de tempestes fortes, que, sobretot, el que els passa és que, més que gran precipitació, perquè, per exemple, aquesta nit passada, Figueres, 23 litres, a Valleta, 28, Anglès, 15, és a dir, no són grans precipitacions, però van acompanyades de ventada fort i també de molt aparell elèctric. Doncs passarà això fins a la primera part de la tarda, afectarà les comarques gironines, i ja ho diem, del nord de Barcelona, i de cara al vespre les precipitacions seran intenses la vespre i la propera nit a la Costa Daurada, localment amb alguna tempesta que pot ser forta o molt forta. Per tant, precaució aquesta propera nit i la matinada, i també a gaudir d'aquesta baixada de la temperatura, perquè avui les màximes estaran a tot Catalunya per sota dels 35, allà on més pugin serà 35, però bona part de Catalunya estarem entre els 30, 31, és a dir que... Vaja.
0: Un canvi important, sí, sí.
3: Podrem sortir al carrer i llavors... Anem a prendre alguna cosa.
0: Gràcies, Tomàs, una abraçada.
3: Fins ara.
0: És important aquestes dues coses que ha dit el Tomàs Molina. És veritat que si sou matiners com nosaltres, ho notareu només sortir al carrer avui, per exemple, a la ciutat de Barcelona. És la primera vegada en tot aquest estiu que l'aire és diferent, que com a mínim no notes l'aire tan calent com notaves aquests dies. I la segona, es manté l'alerta pel temporal, És a dir, tant avui com demà, Protecció Civil té activat el pla per inundacions. I encara hi podríem afegir una tercera cosa, que és molta prudència si us banyeu aquests dies, perquè hem de lamentar la mort d'un home de 50 anys a Cunit mentre es banyava a la platja de Llevant. Destaquem això perquè en aquell moment hi havia bandera vermella i en aquell moment no es podia banyar, i per tant aquest home n'hem de lamentar la mort, que es banyava a la platja de Llevant, insistim, en bandera vermella. Amb aquest home ja són 20 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes, una xifra tremendament alta i tremendament preocupant. I també és preocupant el que ens ha arribat de les últimes hores del Perú.
4: Está registrando un movimiento telúrico, le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor. Sabemos que esto ha ocurrido ya durante la semana, se registra un movimiento telúrico.
0: Hem tingut un nou terratrèmol a Llatinoamèrica, magnitud 7,2, al Perú. Ha passat a la regió sud del país. De moment, per sort, no consten ni víctimes ni danys importants, bàsicament perquè l'epicentre ha estat al mar, però és el tercer terratrèmol a l'Amèrica Llatina en un mes i mig, després dels que hem tingut a Veneçuela, amb Colòmbia, en aquests casos sí, amb centenars de persones mortes i també de ferides. Ara són les 7:05. Tornant a Catalunya, avui al matí de Catalunya Ràdio volem parlar de trens.
5: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: És la consellera Sílvia Paneque parlant d'aquesta nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, que passaria pel Vallès, que evitaria travessar Tarragona. Feia 20 anys que aquest projecte està guardat al calaix, és allò de l'eix transversal ferroviari. Si això tirés endavant, suposaria crear una estació de tren al Vallès. La pregunta és on? Hauria de ser, perquè aquí diversos ajuntaments, diguem-ne, ja aixequen el dit. Avui els hi preguntarem als ajuntaments de Sabadell i de Sant Cugat què en pensen d'aquesta proposta. També tornarem a parlar avui de les residències de gent gran, perquè aquesta setmana aquí al matí de Catalunya Ràdio us hem explicat que una de cada dues no té aire condicionat a les habitacions. I en un context justament en què tenim cada vegada més calor i els estius cada vegada són més complicats, els centres admeten que això s'ho hauran de mirar. El que passa és que no saben gaire com fer-ho.
6: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, allò el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents.
0: És el que deia aquí al matí de Catalunya Ràdio la presidenta de la patronal de la residència, la Cinta Pasqual. Avui parlarem amb els familiars de residències. L'associació 5+1, la recordareu, van ser molts habituals les seves crítiques i retrets durant la pandèmia. Doncs avui tornarem a parlar per veure com viuen aquesta situació. Tot això quan hem sabut a les últimes hores que després de tot el que hem explicat aquí al matí de Catalunya Ràdio al voltant de la recollida d'escombraries, l'Ajuntament del Vendrell finalment s'admet o accepta o es compromet, diguem-ne, a modificar el sistema de recollida porta a porta. De moment serà en aquelles zones on hi ha més segones residències i on cada vegada hi ha més bosses d'escombraries al carrer, com ens denunciaven ahir els veïns.
7: No s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda, el dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta, no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
0: És el que ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio l'Ernest Rosselló, que presideix l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell. Tot això, un dia en què mirarem a Ceuta perquè fa 3 setmanes justes de l'entrada massiva a la ciutat procedent del Marroc. I aquesta nit almenys un miler de migrants han passat aquestes últimes hores, han dormit en els centres temporals d'acollida que ha anunciat el govern espanyol. Hi ha 500 persones, però, que han tornat a la platja del trampolín de Ceuta d'on les havien desallotjat. Per cert, que avui llegim al diari El País que el govern espanyol hauria sondejat el rei per si el tema de Ceuta es complicava, que hi hauria un ministre del govern de Pedro Sánchez, no el president espanyol, que hauria sondejat la Zarzuela per si es plantejava fer una trucada al rei del Marroc per resoldre la situació, una trucada que no es va produir. Tot això a les portes d'aquesta manifestació anti-immigració convocada a Barcelona per demà. Hi ha una convocatòria de l'organització que es diu Safe Europe Act, obertament xenòfoba, obertament blancocèntrica. Avui, en temps d'agora, parlarem amb el Miquel Ramos, ja el coneixeu, periodista especialitzat en extrema dreta, perquè ens digui qui són aquesta gent i què hi ha darrere d'aquesta proposta. I encara alguna cosa més de les últimes hores. A Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 dels detinguts relacionats amb aquella batalla campal que hi va haver dissabte passat amb més d'un centenar de persones. Tot això a les portes d'un cap de setmana que torna a la Lliga. Avui farem aquesta esportiva amb el Ramon Bes, el Bernat Soler i la Lloeres.
8: Miri, aquest any no serà fàcil, eh? La pretemporada no és fàcil perquè molts jugadors han arribat fa una setmana.
0: Hansi Flick ja avisava el dia del camp perquè serà complicat perquè el Mundial no s'ha pogut fer pretemporada com cal, i l'altra carpeta, evidentment, és el fitxatge d'un davanter després que marxessin Lewandowski i Ferran. Avui al diari Esport destaca la portada que el Barça definitivament ho provarà amb Lautaro si es confirma que Julián Álvarez és impossible.
9: Yo ya dije en principio que no se vendía. Que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo.
0: Així insistia el president de l'Atlètic de Madrid. En qualsevol cas, el Barça debuta a la Lliga aquest cap de setmana, diumenge, contra l'Elx. L'Espanyol juga demà contra el Madrid. Debuta Mourinho.
10: El Madrid, para mí, del punto de vista profesional, es el top de una carrera de...
0: És el que deia l'entrenador del Madrid. Avui, d'altra banda, tenim el Barça femení al Gamper, el Brighton anglès, a l'estadi Johan Cruyff, i una cosa més de futbol.
11: No, esperamos que la escuadra puede fare bene, sono là per aiutare.
0: És Ronaldinho, que ha fitxat per un equip de la Lliga Italiana de la sèrie C, que es diu Ravenna. És una estratègia comercial, ho han dit obertament, i es preveu que jugui com a mínim un partit oficial Ronaldinho, que té 46 anys. I també de les últimes hores. Ariana Grande ha tornat a criticar l'administració de Donald Trump per utilitzar la seva música en vídeos a les xarxes socials. Trump va posar aquesta cançó que sentim en un post on carregava contra les esportistes trans. Grande li ha respost dient, en un dels comentaris de la publicació de Donald Trump, dient: no tornis a fer servir mai més la meva música. Me and my truth, we say. Doncs així comença el divendres. Molt bon dia a tothom.
12: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta i mitja, Marta Monforte, Aitor Arriaga, Sònia Andolf i Carlos Tavera. I a les 7 i 10 minuts, Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
13: Bon dia. Bon dia.
0: Ho dèiem ara, pluges intenses.
14: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses avui i demà dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país.
15: Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins demà, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per a les possibles crescudes de rius i rieres. Ho deien declaracions a aquesta casa.
16: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperant que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
17: El Servei Meteorològic de Catalunya desaconsella anar a l'alta muntanya per les tempestes amb pedra i les fortes ratxes de vent i avisa que el canvi de temps també pot alterar l'estat del mar i que cal tenir-ho en compte a l'hora d'anar a la platja.
0: Primetes.
14: Les fortes pluges i les calamarsades van afectar principalment ahir l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental i Oriental. Els bombers van atendre un centenar d'avisos, sobretot per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així que també van treballar en petites inundacions.
0: Fortes ràfegues de vent.
15: El País Valencià, el temporal va deixar-ne de gairebé 150 km per hora a la Ribera Alta i va causar diversos desperfectes.
0: València, Pepa Ferrer.
18: Han estat esclafits humits acompanyats de granís i amb ràfegues de vent que han superat els 140 km per hora i han afectat sobretot la Canal de Navarrés i la Ribera. A Carcaixent, per exemple, els desperfectes són nombrosos. Arbres caiguts, despreniments de façanes i una urbanització que s'ha quedat sense llum per la caiguda d'un arbre. I a Alzira, l'església de Santa Caterina s'ha quedat amb la cúpula al descobert. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
19: Estem parlant de vents de més de 140 km hora. Que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
18: Des de València, Pepa Ferrer per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I gairebé 1.500 persones.
17: Han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor durant aquest estiu. L'Institut Carlos III de Madrid ho calcula a través d'un mètode estadístic que estima l'accés de mortalitat respecte al que seria esperable i calcula quina part es pot atribuir a les temperatures.
14: Segons aquests càlculs, Catalunya concentra una tercera part de les 4.500 morts relacionades amb la calor al conjunt de l'estat espanyol. Són dades estimades des de l'1 de juny al 15 d'agost. Les dades també apunten que la primera quinzena d'agost ha sigut especialment dura amb 1.100 morts al conjunt de l'estat, la meitat de les quals a Catalunya.
0: I nou terratrèmol.
15: Aquesta vegada el sisme d'una magnitud de 7,2 ha afectat una regió del sud del Perú, però no consten víctimes ni danys importants. La diferència amb les tragèdies de Veneçuela i Colòmbia és que en aquesta ocasió s'ha registrat a més de 100 quilòmetres de profunditat.
0: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
20: Segons l'Institut Geofísic del Perú, l'epicentre es situava a 35 quilòmetres de la localitat peruana de Coracora. Això és a uns 700 quilòmetres de Lima, la capital del país andí, tot i que ha estat un sisme de poca durada. S'ha notat amb força, amb intensitat, a una bona part de la zona andina. L'ensurt el narraven en directe, d'aquesta manera que sentirem, en un programa de la ràdio peruana exitosa.
21: Se registra un movimiento telúrico. La calma, tener ya preparado la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa. Por favor, mantengamos la calma.
20: Terratrèmol al Perú, que se suma als de Veneçuela i Colòmbia d'aquests darrers dos mesos. A Veneçuela, més de 6.000 persones morien, mentre que 300 a Colòmbia. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart de vuit, primera nit.
17: Almenys un miler de migrants han passat la primera nit en instal·lacions d'acollida 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta.
0: Marc Camps.
22: Tot després que aquest dijous un ampli desplegament policial desallotgés i reubiqués 1.500 persones de la platja del Trampolín. Mig miler, però, ja hi han tornat. El govern espanyol ha habilitat 2 campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de l'Oma Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians i el de l'Oma Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, està pensat per acollir 500 marroquins. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que és un primer pas per normalitzar la situació, però pel president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, és una mesura insuficient.
1: Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
2: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
22: Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Enquistada.
14: La situació dels menors migrants de Ceuta, el Partit Popular defensa que se'ls ha d'expulsar i manté el seu no a acollir-los, tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats.
15: Ara bé, hi ha barons populars que fan equilibris i reconeixen que hauran d'acatar la llei.
0: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
13: Vox recorda al PP que han signat.
23: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto. Y nos vamos a poner por tierra, por mar y por aire.
13: I en línia amb el que ha marcat Feijóo, Moreno Bonilla diu que el retorn de tots els migrants és l'objectiu.
24: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
13: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremeña María Guardiola.
25: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
13: Justament Extremadura acaba d'acollir 4 menors arribats a Ceuta dies abans de l'entrada massiva. Fons del govern espanyol recorden que el repartiment a que obliga la llei d'estrangeria no s'atura i que en 2026 ja s'han distribuït 1.750 xiquets per tot l'estat. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més qüestions al matí de Catalunya Ràdio. Rècord de població.
17: Les Terres de l'Ebre freguen el màxim històric de població amb 190.000 habitants gràcies a l'arribada de migrants, segons les dades d'un informe de la Universitat Rovira i Virgili. Les comarques més beneficiades són les de la costa.
0: Jordi Barranca.
26: El major creixement es produeix a les dues comarques de la costa, el Baix Ebre i el Montsià. A la Ribera d'Ebre també creix, però menys, i on es redueix és a la Terra Alta. Miquel Àngel Bové és el director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB.
27: Fem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se doncs, quasi als 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric, i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
26: L'informe també posa deures en àmbits com el sector serveis. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Batalla campal.
14: A Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrec 5 detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa.
15: Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes.
0: Lleida, Pere Joan Álvarez.
28: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a l'associació Integra Lleida.
29: I jo quiero hablar con tot del mundo que con cual gente vive la herida, por favor, vive tranquilo, dejar libre todo gente. No quiere problema con nadie.
28: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Extrema dreta.
17: Sectors culturals d'Alemanya alerten de la possible victòria de l'extrema dreta a les eleccions del Land Saxònia-Anhalt d'aquí a 2 setmanes.
14: A la capital de l'estat, Magdeburg, els professionals de teatre temen que la programació quedi condicionada si governa Alternativa per Alemanya.
0: Berlín, Jordi Regàs.
30: Alemanya, la por d'una majoria absoluta per l'extrema dreta a les eleccions de l'estat federal de Saxònia-Anhalt està portant els sectors artístics a prendre posició. És el cas del Teatre de Magdeburg, a la capital del Land, escollit com el millor teatre d'Alemanya. Ara el seu director, Julian Chavas, tem que les ingerències polítiques posin en perill una programació d'avantguarda.
31: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
30: Les enquestes donen, però, un 43% en interès intenció de vot a Alternativa per Alemanya i freguen la majoria absoluta. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Save Europe Act.
15: L'extrema dreta té previst manifestar-se demà a Barcelona en el marc d'una gira d'aquest moviment supremacista i anti-immigració. El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, s'assuma a les veus que demanen que no es permeti. Són declaracions a la CN.
32: Entenem que no s'hauria de celebrar, ho ha demanat també Gerardo Pisanero, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben a grups que són no, d'extrema dreta violenta.
0: sense combustible.
17: Els atacs ucraïnesos contra refineries russes han deixat les gasolineres russes sense combustible. 7 de cada 10 tenen els dipòsits buits.
0: Ho ha anat a comprovar a Moscou la nostra corresponsal, Cristina Solies.
3: Els conductors cada dia fan cues de més d'una hora per repostar. Alguns, com l'Olesia i la Svetlana, entenen que és culpa dels drons ucraïnesos, tot i el silenci dels mitjans oficialistes.
4: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
5: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
3: Rússia, tota una superpotència energètica, ara es veu obligada a importar gasolina d'altres països i a permetre que es distribueixi benzina per sota dels estàndards de qualitat. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més cara.
14: Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu.
15: Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça, la gasolina s'ha disparat més d'un 18% i el gasoil un 21%.
0: Roger Santaló.
6: L'encariment és sobretot per l'augment de la demanda que hi ha durant les vacances, quan es fan més desplaçaments per carretera, i per la situació del mercat energètic, encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. De fet, això últim fa que el barril Brent també estigui en màxims. Aquest dijous ha rondat els 94 euros al barril, el preu més alt de tot l'agost. Aquesta situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 21 minuts, porta a porta.
17: El Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implantat en algunes parts del municipi i que ha fet augmentar les bosses d'escombraries llançades al carrer.
0: Roser Parera.
7: La situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra la Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats pel nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts només hi passen al cap de setmana. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, admet que el sistema que s'ha implantat és massa rígid en alguns punts i diu que rectificarà.
8: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, què vol dir? Porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
17: Roser Pereira Moragues, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es restringeix.
14: Palamós, al Baix Empordà, tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Caproig per seguretat.
15: Els motius són l'erosió que pateix la zona que es va cremar al novembre i el risc de despreniments a la Cala Corbs.
0: Maria Rovira.
9: Els camins tancats afecten dos trams. Un és el que va patir un incendi al novembre, que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de la gent feia que se n'accelerés l'erosió i es feia més perillós. L'incendi es va produir en finques a propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
10: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
9: Al tram del mirador de Cala Corbs hi ha un mur que dona al penya-segat, que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes, de qui depèn, hi pugui fer millores. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I nou ofegat.
17: Mor un home de 50 anys mentre es banyava a Cunit, al Baix Penedès. Va passar ahir al migdia a la platja de Llevant en un moment en què hi onejava la bandera vermella que prohibeix el bany. Un socorrista va treure l'home de l'aigua ja inconscient i li va practicar maniobres de reanimació sense èxit.
14: Els efectius del SEM tampoc van poder fer res per salvar-li la vida. Des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny, ja han mort 20 persones a les platges catalanes.
0: I 30 quilos de cocaïna.
15: Els Mossos investiguen l'aparició d'un fardell d'aquesta droga a la platja de Malgrat de Mar. En les últimes setmanes també se n'han localitzat a Badalona, Tarragona i Sitges, amb la particularitat que en tots ells el fardell portava una estampeta amb la imatge de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a una persona desapareguda.
17: A més, el 10 de juliol, un altre paquet amb aquesta mateixa imatge va ser trobat a Castelló, al País Valencià. Els investigadors sospiten que la mercaderia es podria haver perdut durant un trasllat entre les Balears i Catalunya.
0: En fi, 7 i 24 minuts. Anem a la informació esportiva. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
11: Bon dia.
0: Aviam, torn pel Barça femení i el Gamper.
11: A les 8 del vespre, les blaugranes s'enfronten al Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff. Després de la sortida d'Alexia Putellas, aquest estiu Patri Guijarro és la nova capitana de l'equip, acompanyada per Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham. Pel que fa a l'equip masculí, hi va presentar João Cancelo. El lateral portuguès arriba lliure i firma per 3 temporades.
1: tenía en mi cabeza lo que quería. Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también, que han tenido un papel importante en volver aquí.
11: Els blaugranes debuten a la Lliga aquest diumenge al camp de l'Elx, a 2:15. L'Espanyol rep demà el Real Madrid a l'RCD Stadium, també a 2:15. I a segona, el Girona juga aquest vespre a les 9 contra el Còrdoba. No hi serà Ivan Martín, que marxa al Racing de Santander per 3 milions d'euros més un en variables. I el Sabadell juga aquest diumenge contra el Castelló sense el davanter Rodrigo Escudero, de qui ha rescindit el contracte.
0: I Pogacar torna a la Vuelta 7 anys després.
11: I és el gran favorit per guanyar-la. L'eslovè arriba després de vèncer el Tour per 5a vegada.
2: Thank you for a nice reception in Monaco, where I live.
12: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic.

0: La primera part per oblidar, i realment és d'aquests partits que sabíem que tens moltes coses a perdre, que l'equip contrari surt molt endollat, que tu et penses que no et costarà res, i realment és una assignatura que hem de millorar en aquest sentit. Competir tots els minuts contra tots els equips des del principi. Content per la reacció de l'equip, tot i que hem tingut una primera part molt dolenta.
1: Aquest vespre jugarà la segona semifinal masculina entre el Sant Vicenç i el Barça i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. I acabem amb bàsquet. El Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escort estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
4: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
5: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
4: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
6: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
7: Tu des del nivell aquí, eh?
8: Sí. Un restaurant Caníbal a Berlín.
2: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
8: Amb Paula Molés.
9: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
10: 4 de novembre de 1970.
9: I el número de la sort, el...
10: 8.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: I com sempre arribarem a 2/4 amb un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
12: Mosquits que han trobat a Islàndia són mosquits que et poden tornar boig.
13: Collons, tu!
11: És un fet absolutament noticiable i que ha generat certa preocupació entre la comunitat científica islandesa.
14: La Ràdio Càlida.
11: Alberto, bon dia.
14: Home, no. I ara tanquem el repàs de la premsa anant al Guiós Vintage amb Alberto.
11: Molt bé, t'estàs donant pas a tu mateix.
14: Sí, avui he passejat pels carrers de Reykjavik. Ah, i he conegut la primera islandesa en rebre una picada de mosquit.
11: Home, està ben trobat això. Veus un descobriment científic i veus la vessant humana. Està molt bé.
14: Es tracta de la Gordon Gudjonsson.
11: Gordon Gudjonsson. Molt bé.
14: Que ja ens acompanya a l'estudi, Gordon. Sí. Com estàs, Gordon?
15: Hello, Mar.
16: Hola, ha dit hola.
11: Molt bé.
14: T'ha picat un mosquit, Gordon.
16: Sí.
14: Com va ser aquest moment?
16: Recordo que estava banyant-me a un guèiser. Vaig aixecar-me a pescar un parell de bacallans que passaven per allà. I aleshores vaig veure passar la Bjork sobre un bloc de gel. Em va avisar que no anés més enllà del mur, perquè la noche és larga i alberga peligros.
14: Va sentir dolor?
16: Dolor. Diu que horrible, diu que va ser horrible.
14: I què vas fer llavors?
16: Diu que va tenir la sort que el Sigur Rós passava per allà amb el seu camió de magma i me li va posar una mica a la picada.
11: A veure, Sigur Rós és un grup de música.
16: I a mi no, no, no, no mateix el missatge.
11: No és una persona.
17: I amb això arribarem a 2/4. I ara diu...

0: I encara que no ho sembli, estem en alerta pel temps, però ara no és per la calor, ara és per la pluja. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla per inundacions per la previsió de pluges molt intenses avui i demà. Tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat. Ima Solés, la sotsdirectora de Protecció Civil.
1: Hem d'estar alerta, estar atents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle amb algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: És el que deia des de Protecció Civil la Imma Soler. Aquest temporal es va notar molt al País Valencià, amb moltes ràfegues de vent i molt fortes a la Ribera Alta.
2: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que anissa després, carqueixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia.

0: han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no hem hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
1: És l'alcaldessa de Carcaixent, Carol Alminyan, en declaracions a Catalunya Ràdio. I aquesta nit a Ceuta almenys un miler de persones han passat o han dormit en instal·lacions d'acollida la primera nit, 3 setmanes després de l'entrada massiva a la ciutat des del Marroc. Per la ministra Massaid, aquest és un primer pas per normalitzar la situació. Pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, és un pedaç.
2: Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
3: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
1: I aquí, al matí de Catalunya Ràdio, ja sabeu que aquestes setmanes us hem anat explicant, us hem anat recollint les queixes de veïns de diversos municipis on s'aplica la recollida d'escombraries porta a porta. Ahir sentíem la queixa d'una associació del Vendrell, que ens deia que en alguns barris això directament no funciona. Poques hores després d'aquesta entrevista, l'alcalde del Vendrell anunciava canvis.
4: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, què vol dir? Porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
1: Són els canvis que anunciava l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. I pel que fa als esports, Miquel Muñoz.
5: Aquest vespre el Barça femení juga al Gamper contra el Brighton anglès amb Patri com a nova capitana i el masculí s'estrena a la Lliga aquest diumenge al camp de l'Elx, mentre que l'Espanyol rep demà al vespre el Real Madrid.
1: I quan passen 3 minuts de 8:15, reprenem el que dèiem, eh? Continua aquesta alerta per pluges, que la bona notícia és que ha refrescat bastant l'ambient, Tomàs Molina.
6: Canvi de temps, baixada la temperatura, que avui doncs ja no passarà allà on més calor faci dels 35 graus. I la major part del país, les temperatures estaran entre els 30 i els 33, 34 en un dia en conjunt variable, amb nuvolades i alguns ruixats i algunes tempestes a les comarques gironines i nord de Barcelona, que localment poden ser fortes. I de cara al vespre, les tempestes donarien, sobretot a la Costa Daurada, durant la nit i la matinada, les tempestes podrien ser fortes i acompanyades de ventades també molt destacables. Un dia, doncs, d'inestabilitat, però també amb moltes clarianes.
1: Gràcies, Tomàs. Actualitzem la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
7: Bon dia. La circulació de la línia RL4 està interrompuda entre les estacions de Calaf i Manresa, ja que les condicions climatològiques adverses de les últimes hores ha afectat la infraestructura. Hi ha servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat. També el tren que tenia previst arribar a Portbou des de Girona a les 7:50 va amb 20 minuts de retard.
1: Gràcies, Sílvia. Les carreteres com les tenim? Mariluz, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però hi ha un parell d'incidències a l'est del Llobregat, la C-16, aturades a Guardiola de Berguedà en direcció Barcelona a causa d'un accident que talla un carril, i tallada a la comarca al 147 al terme d'Alt Àneu al Pallars Sobirà per una esllavissada d'aquesta matinada.
1: Mariluz García, gràcies. Fins ara.
8: Fins ara.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, mal contada, Marta Monforte, Aitor Arriaga, Sònia Andolf i Carlos Tavera, però de moment mirem els diaris. I comencem, com sempre, aquesta hora per les portades i les opinions més destacades que trobem. Maria Sagil, Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
1: Què tenim avui?
10: Els editorials de l'Ara i l'ABC coincideixen a tractar la importància de la vacuna contra el melanoma anunciada pels laboratoris Merck i Moderna. El diari madrileny defensa la inversió en investigació i conclou que la ciència ben entesa té un valor civilitzador, mentre l'Ara destaca les expectatives que es generen amb aquesta vacuna i la reivindica com un avançament necessari i fonamental per al progrés humà.
11: L'editorial de La Vanguardia posa el focus en el deute desbocat als Estats Units, alerta que l'administració Trump juga amb foc amb un deute públic que supera els 40 bilions de dòlars perquè es podria perdre la confiança en el dòlar i també afectar la resta d'economies mundials. L'editorial del periòdico també incideix en temes econòmics, concretament en la importància de la inversió en innovació per fer avançar l'economia. Destaca que a Espanya hi ha brots verds esperançadors en matèria d'innovació, però reclama inversió i sobretot més talent tecnològic de professionals del país i no estrangers.
10: Al País, la professora de Ciència Política Eva Borreguero publica un article sobre l'acord de defensa conjunta signat per Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan i que estableix que un atac a qualsevol d'aquests tres països es considerarà un atac contra tots ells. Per Borreguero, la Unió Europea hauria de prendre nota d'aquest acord militar, sobretot arran de la crisi migratòria de Ceuta.
11: Precisament sobre Ceuta, el periòdico revela que Espanya va frenar un pla de seguretat a la ciutat autònoma arran del desglàs amb el Marroc. Explica que la iniciativa del govern espanyol va néixer després de l'entrada massiva de migrants del 2021 i pretenia reforçar la vigilància de mesquites i accessos a la ciutat autònoma, però que no es va arribar a materialitzar.
10: El País també aporta nous detalls sobre la crisi i titula que el govern espanyol va sondejar al rei sobre l'oportunitat de fer una trucada al rei del Marroc per la crisi de Ceuta i que Felip VI no descarta aquesta intervenció o la visita a la ciutat si li demana el president i quan sigui, textualment diu, útil i raonable. El diari també apunta que la relació entre els dos monarques no és tan estreta com la que tenien els seus respectius pares.
11: La Vanguardia destaca avui que utilitzar la intel·ligència artificial per a treballs escolars perjudica l'aprenentatge. Un estudi pioner constata que els alumnes que deleguen tasques a la tecnologia milloren la nota en els deures, però a l'hora de fer els exàmens la nota cau un 20%.
10: Justament, el Punt Avui aposta per resseguir la història de l'audiollibre en un reportatge de Lluís Llor que conclou que el sistema no amenaça el llibre en suport de paper, però sí que està amenaçat per la IA.
11: I, finalment, a la contra de la Vanguardia, llegim una entrevista amb David Liberson, rabí de Barcelona, que afirma que els jueus continuen esperant l'arribada del veritable Messies.
1: Dos quarts i mig d'avui, al matí de Catalunya Ràdio, fem un cop d'ullar altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
9: Bon dia.
1: A veure, hi ha una polèmica en això, és molt interessant. Pagar 70 euros d'entrada per un concert on ja saps d'entrada que no veuràs absolutament res.
9: Efectivament, no només no veuràs l'escenari, sinó ni tan sols les pantalles gegants. De les entrades amb poca visibilitat, s'ha passat directament a les localitats amb zero visibilitat. La nova gira del cantant Bruno Mars inclou aquest tipus d'entrades elegantment anomenades audio only, tot i que tampoc t'asseguren que el so tingui una qualitat a l'altura del preu. Mm. El 2023, Beyoncé ja va vendre seients darrere l'escenari sense visió per uns $157, que, un cop sumades les comissions, podien arribar en alguns casos a 350. La indústria del ticketing, que se'n diu, va apujant l'aposta per veure fins on arriba la devoció i el FOMO dels fans, però no oferint millors experiències, sinó més degradants. Ho llegim a El País.
1: I l'emoji que plora a raig, el més utilitzat el 2025.
9: Ho diu una anàlisi del New York Times sobre dades del teclat Gboard de Google, amb una mostra de 665 milions d'emoticones. Aquest emoji ha desplaçat del capdamunt del rànquing dels més utilitzats els dos que ploren de riure, el que està una mica tort i el normal, el que són el segon i el tercer, respectivament. Però no pel que podríem pensar, que és que anem pel pedregar i tothom plora, sinó perquè els més joves troben obsolets els emojis de riure. Suposo que deuen pensar que el fan servir massa els boomers. Això i diuen, mateix. Doncs, riem tant que fem servir aquest de plorar molt. Entre els cinc més utilitzats hi ha el cor vermell i les mans que resen ajuntades. La rosa pansida ha substituït el cor trencat i el pols de cap amunt, que ho sàpigues, només el fan servir els boomers. Ho recull la Sexta.com.
1: Ho vaig llegir ahir. És fascinant que la rosa pansida hagi substituït el cor trencat com a emoji de m'has deixat fotut. En fi. Va, es crea una universitat del perreo.
9: Sí, l'ha creat el cantant porto-riqueny Wisin, conegut com El Sobreviviente, amb l'objectiu d'estudiar, preservar i difondre la història del reggaeton i donar-li el rigor i el lloc de respecte que diu que es mereix. La Universitat del Perreo obrirà oficialment d'aquí 13 dies i té com a lema el ritme és el currículum, el carrer és el campus. A la seva pàgina web universitatdelperreo.com hi veiem que es podran estudiar càtedres de ritme aplicat o epistemologia del flow, i que s'investigaran àmbits com la cadència, el dembow i la cultura urbana. Saps què és el dembow?
1: No, però és que m'ha fet gràcia.
9: Jo l'he buscat. És això que ballen remenant el cul i les noies i el noi se refrega per darrere.
1: Veus?
9: Això ho hem llegit a l'Ara.
1: Vinga. Va, continuem el repàs de la premsa. Aquesta hora els destacats, també en Internacional i Economia, amb la Marta Viana i el Carlos San Andrés.
12: Comencem per la premsa nord-americana, que es fa ressò que pel canal de Panamà hi navegaran menys vaixells a partir del setembre. La raó? Doncs la sequera, que encara s'ha vist més accentuada pel fenomen del Niño. Ho llegim al New York Times i també al Financial Times, que explica que a partir del 3 de setembre hi passaran 32 vaixells i no 36, com fins ara, i com els preus per creuar el canal van assolir màxims històrics a l'agost per culpa, en bona mesura, de la guerra amb l'Iran i el tanc d'Hormuz. A la premsa britànica encara cueix, evidentment, el tema Meghan i Enric. The Telegraph explica que ara l'estratègia del príncep per recuperar la confiança del rei passa per no concedir més entrevistes parlant sobre la vida privada de la reialesa. A The Guardian també expliquen que Nathan Kovnas, que és l'acadèmic que va fer acusacions de plagi contra el professor de Cambridge, Jason Ardai, ha estat suspès per la Universitat de Gant, on ara feia classes. Les acusacions de plagi no es van demostrar mai, però Ardai va dimitir del seu càrrec i, de fet, el van trobar mort divendres passat a casa seva. L'investigador, ara suspès, va arribar a dir que les persones negres ocuparien pocs càrrecs d'alt perfil en una meritocràcia.
13: I comencem el repàs de la premsa econòmica amb Expansión. A la portada, el Banc Santander compra el banc americà Western Financial 6 mesos després d'anunciar l'operació. La compra s'ha acordat per 10.000 milions d'euros i té com a objectiu reforçar la posició de Santander als Estats Units. Aquesta operació accelera les fusions internacionals del Banc Espanyol, que fa poc més de 5 mesos ja va comprar el britànic TBS. Cinco Días alerta que la fusió entre Paramount i Warner podria costar 4.500 llocs de feina a Hollywood. La xifra es duplicaria i s'ampliaria tota la ciutat de Los Angeles. Són dades de l'informe de la consultora CBL Economics, que també apunta que entre els darrers 4 anys la ciutat ja ha perdut 52.000 llocs de treballs relacionats amb el sector audiovisual. I en clau catalana, un últim apunt, la Comissió Nacional de Mercats i Competències estudia expedientar la companyia de telecomunicacions gironina a Batel Telecom i la seva filial Fibracat Telecom, després d'utilitzar durant més de 7 anys les infraestructures de Telefònica. Segons explica Economia Digital, a Batel no comptaria amb l'autorització necessària de Telefònica ni tampoc hauria fet els controls de seguretat exigits durant tot aquest temps. L'empresa de telefonia Internet Low Cost disposa de 3 mesos per regular l'ocupació de 400 pals i canalitzacions alienes.
1: Passem a la premsa esportiva amb el Miquel Muñoz. Bon dia, Miquel.
14: Bon dia.
15: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
16: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
5: Els primers 3 punts de glòria es disputen aquest diumenge al camp de l'Elx. Amb un bon 11 inicial, només amb futbolistes que hi vulguin ser, com escriu Cristina Cubero al Mundo Deportivo. A l'esquerra, Joao Cancelo, apassionat pel Barça, ha fet tot el possible per tornar. I al mig del camp, Rodri, el fitxatge estrella d'aquest estiu. Un orgull per als culers, com escriu Toni Frieros a l'Esport. I de carrilers per banda, somriures d'adolescents, com Lamine Yamal o Visibu. El que encara falta és un davanter centre molt facte. Lautaro sembla l'alternativa a Julián, tot i que a l'Esport, Lluís Carrasco demana oportunitats per a Hamza. Cares noves a l'11 del Barça femení. Van Asten, McCamey, Martina i Kerolin. Aquest vespre es presentaran al Gamper. I qui busca entrar als anals de la història és Tadej Pogacar. L'eslové comença de mala vuelta, l'única gran volta que encara no ha guanyat. Campió del món i 5 cops guanyador del Tour. No s'espera que doni opcions a cap altre ciclista.
1: I ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés, bon dia.
17: Bon dia. Madonna, la diva del pop, ha fet 68 anys i ho ha celebrat amb tota la pompositat que la caracteritza. S'han portat 5 dels seus 6 fills, la seva parella i els amics a l'illa de Corfú, Grècia. La cantant s'ha fotografiat orgullosa amb els seus fills. Ara, el que crida més l'atenció és com Madonna anava vestida. Portava un vestit ben extravagant de la marca de luxe Dolce & Gabbana, tons blaus i daurats amb flors brodades. Madonna també portava una mena de barret fet amb flors de colors roses i taronges, res que semblava una versió moderna de Frida Kahlo. Busqueu la fotografia perquè no us la podeu perdre. En definitiva, que la reina del pop segueix escrivint als seus 68 anys la seva pròpia història amb la llibertat i reverència de que sempre ha fet gala.
18: Catalunya Ràdio.
19: A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 14 d'agost, Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana, emporta't en format estalvi 200 grams de salmó fumat a 4,49. T'estalvies un 33%. Lidl, val la pena.
22: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un 10 de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
23: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
0: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
23: Tornen els draps bruts.
2: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
23: Viatges, música, les entrevistes amb segell Suplement i la finestra oberta al món.
19: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el Suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
23: A l'estiu també tenim Esperit de cap de setmana.
19: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: Tres quarts i un minut de vuit. Marta, Diana, bon dia de nou.
12: Bon dia.
1: Qui fa anys avui?
12: Va, a veure si això et sona.
1: Home. Ah, això és Sex and the City, Sex and the City, molt
12: doncs
1: bé.
12: Doncs una d'elles fa anys, és Kim Cattrall, que en fa quants, què diries?
1: Ma Kim Cattrall, de les quatre, era la més gran.
12: Número rodó, va.
1: 60?
12: Una mica més.
1: 70?
12: 70.
1: 70. Molt ben portats, la Kim Cattrall.
12: Molt ben portats. Seguim amb Lewandowski, que en fa quants?
1: Lewandowski, 43.
12: 38.
1: Ai, és que ara que no és el Barça ja el veig més gran.
12: Sí, Usain Bolt. Usain... Aquí jo pensava que era més gran i no és tan gran.
1: No és tan gran. 50?
12: 40.
1: Ah, 40 anys, Usain Bolt, carai.
12: Molt fort.
1: Caram.
12: I acabem amb el rei del Marroc, Mohamed VI, que en fa...
1: 61.
12: 63.
1: Mira, aquí
12: molt bé, molt bé.
1: I el santoral?
12: Avui és Sant Pius, és Sant Privat, Sant Maximià, Sant Teogoni, Sant Quadrat, Sant Patern i Sant Gilbert.
1: Gràcies, Marta Viana. Aquest estiu, cada matí, una recomanació literària des d'una llibreria. Avui dues.
3: Hola, bon dia. Soc en Carles Turat, llibreter de la llibreria Sense Paraules de Berga. Aquest estiu us vull recomanar el llibre Claus i Lucas de l'escriptora hongaresa Agota Christoph, publicat per Amsterdam Llibres. És una novel·la que es basa en la història de dos germans bessons abandonats a casa de la seva àvia en un país en guerra. Per sobreviure a la crueltat del món, decideixen sotmetre's a uns entrenaments físics i mentals extrems que noten en un quadern. És una novel·la colpidora, amb una escriptura directa, gairebé quirúrgica, que t'atrapa des de la primera pàgina. I aquí li recomano a lectors que busquin una història potent, lliure de sentimentalismes, i que vulguin un llibre que els marqui i els faci pensar molt de temps després d'haver-lo tancat. No us la perdeu.
14: Hola, sóc l'Aitana de la llibreria Bacus de Vic i aquest estiu, que Homer se'ns ha colat a la llista dels més venuts i en Nolan està omplint els cinemes amb el retorn a Ítaca, a mi m'agradaria destacar una altra versió del mite homèric com és el llibre Odissea, escrit per l'Stephen Fry i traduït per l'Anna Llisterri i editat per Ara Llibres. El vull recomanar a tots aquells que es vulguin acostar a la història d'Odisseu i potser no s'atreveixin a llegir el clàssic d'Homer. En Fry ens narra el retorn a casa dels combatents de Troia i ho fa exhaustivament, però de forma mena fresca i fins i tot divertida. Per amants de la mitologia, per a seguidors de l'autor de Troia, herois i mites, o només per a aquells que volen un llibre de viatges a la Mediterrània, ple de déus, monstres i combatents.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa el true crime Traedme a los guapos.
24: Explica la pertorbadora història d'Eternal Values, una secta dirigida per un líder carismàtic que als anys 80 captava persones atractives o amb un futur brillant, prometent-los creixement espiritual i una vida extraordinària. A través del material d'arxiu i del testimoni d'un supermodel que va arribar a ser el professional de la passarel·la més ben pagat del món, la sèrie revela com el grup exercia manipulació psicològica, control i aïllament i mostra les conseqüències d'aquella experiència en la vida dels seus membres. Per a fans de les sèries sobre sectes i crims reals, té 3 capítols i és a HBO Max.
1: 3 quarts i 5 minuts de 8, aquests són els sons del matí.
19: Els sons del matí.
25: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció.
26: Estem parlant de vents de més de 140 km/h, canvissa després, carcaixent, pues vamos, totalment un desastre.
27: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad.
28: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos en un año.
29: Se registra
4: un movimiento telúrico, la calma, tener ya preparado la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa. Por favor, mantengamos la calma.
6: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. Anirem a un sistema mix, porta a porta, i també contenidors intel·ligents.
7: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Miquel Muñoz. Transversal.
5: Recta que travessa o talla un sistema de rectes. L'eix transversal ferroviari és la nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, un projecte que el govern ha recuperat i que passaria pel Vallès evitant travessar Tarragona.
1: Acollida.
5: Acte de convivència pel qual una persona és acollida a casa d'una altra. Almenys un miler de migrants han passat la seva primera nit en els centres temporals d'acollida que va anunciar el govern espanyol. 500 persones, però, han tornat a dormir a la platja del Trampolín de Ceuta.
1: Retorn.
5: Acció de retornar, especialment de tornar al lloc d'on s'havia partit. El portuguès José Mourinho torna a la Lliga demà. L'espanyol rep el Real Madrid a 9:45. L'entrenador va deixar el Madrid l'any 2013 i ara tornarà a dirigir el conjunt blanc.
1: Posem-hi ara tres xifres amb la Sílvia Creus. 7,2.
8: És la magnitud a l'escala Richter del terratrèmol que ha sacsejat la regió andina de Ayacucho, al sud del Perú, i que ha fet, segons el primer balanç oficial, 3 ferits i ha afectat 22 habitatges i 6 escoles. El país s'ubica en una zona coneguda com el cinturó del foc del Pacífic, on es produeix un 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol, a més, ha tingut lloc poques setmanes després dels que van afectar Venezuela i Colòmbia.
1: 629%.
8: És el percentatge històric amb què han debutat a la borsa xinesa aquest dimecres les accions d'Unitree Robotics, el fabricant xinès de robots humanoides que salten i ballen. L'oferta pública inicial s'havia fixat en 150,8 yuans, 19 euros, i han acabat marcant un primer preu de 1.100 yuans, uns 141 euros a la borsa de Xangai. Unitree Robotics ha venut entre 2023 i 2025 més de 33.000 robots quadrúpedes, aquests que tenen aparença d'un gos, i més de 5.000 robots humanoides.
1: Més qüestions, més números. 341.
8: És el nombre de centres educatius que tindran plaques solars a les cobertes d'aquí a 2028 a Catalunya. L'objectiu és generar una energia neta que ajudi a reduir la factura de la llum de les escoles i els instituts i fins i tot d'altres serveis públics de l'entorn. I també preparar els centres educatius per afrontar les altes temperatures que estem tenint i tindrem encara més en el futur i que han provocat protestes, ja que avui dia només un de cada 10 centres de Catalunya està climatitzat.
1: Anem a les tres imatges amb el Carlos Sant Andrés. A la primera imatge hi veiem una avinguda amb arbres caiguts per terra. Això és Alzira, al País Valencià. És un passeig i al final del passeig es veu una església amb mitja teulada enfonsada i es veu fins i tot l'estructura de l'edifici.
9: Són alguns dels molts desperfectes que hi va deixar el temporal de vent i pluja. Al País Valencià les ventades van superar els 150 km per hora. A Catalunya, Protecció Civil manté en situació de prealerta al Pla Inuncat per la possibilitat de tempestes localment importants. Ahir els bombers van rebre una cinquantena d'avisos en només una hora, la majoria del Vallès Occidental, on van caure pedres de més de 2 centímetres de diàmetre. La previsió per avui indica més pluges, algunes possiblement torrencials.
1: A la segona imatge hi veiem la platja del Trampolín a Ceuta, mig buida, només queden les restes de bosses de plàstic, alguna caixa de cartró, alguna canya, un home amb jaqueta s'ho mira tot des de la distància.
9: És la imatge de la platja de la Discòrdia minuts després del desallotjament de les persones que s'hi havien instal·lat. Ni la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional han donat xifres exactes, però la premsa parla de milers d'immigrants. Després del desallotjament, unes 500 persones van tornar a la platja a recollir les seves pertinences. El govern ha habilitat 1.800 places i confirma que no obrirà més per fer front a l'emergència a Ceuta.
1: I la tercera imatge ens arriba des de la Xina. S'hi veu un tribunal i un home amb una granota blava escortat per dos policies amb un rictus molt seriós.
9: És Xu Yaun, qui havia sigut l'home més ric d'Àsia gràcies a la seva empresa de construcció. Ara s'enfronta a una condemna a cadena perpètua per ser un dels instigadors de la crisi immobiliària del gegant asiàtic. La decisió judicial també li imposa la confiscació de tots els seus béns i una multa a la seva empresa de 1.100 milions d'euros.
1: 5 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana. Protecció Civil activa l'alerta del pla per inundacions per la previsió de pluges molt intenses fins demà.
12: S'esperen xàfecs intensos durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona, al País Valencià. Ahir el temporal, amb cops de vent de més de 140 km per hora, va causar nombrosos desperfectes. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
25: Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
1: A Ceuta, almenys un miler de migrants han passat aquesta primera nit en instal·lacions d'acollida.
12: Per la ministra de Migracions, Elma Saiz, és un primer pas per normalitzar la situació, però segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, es tracta d'una mesura insuficient.
27: Ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario.
28: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
1: Llibertat amb càrrecs per 5 detinguts dilluns a Lleida arran d'aquells incidents i d'aquella baralla multitudinària entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves.
12: Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu de migrants.
1: Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu.
12: Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça, la gasolina s'ha disparat més d'un 18% i el gasoil un 21%.
1: I el Vendrell modificarà el sistema de recollida de brossa porta a porta.
12: El canvi arriba després que l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell hagi denunciat que no s'adapta a la realitat dels barris. Ernest Rosselló, el seu president, ahir al matí de Catalunya Ràdio.
10: No s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda. El dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta, no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
11: Avui un dia de temperatures més baixes. Ara mateix l'ambient és més fresquet que no pas matinades anteriors, amb màximes avui també que les més altes arribaran als 34-35 graus, però bona part del país estarà entre els 30 i els 32-33, amb una calor, per tant, doncs, força més moderada, en un dia inestable, sobretot a les comarques gironines i nord de Barcelona, aquest matí amb alguns ruixats, amb algunes tempestes que poden descarregar amb moderada forta intensitat, i de cara a la tarda vespre i també la propera matinada, les tempestes més importants correspondran a l'àrea de la Costa Daurada, localment amb alguna tempesta que podria anar acompanyada de ventades fortes. També cap al Pirineu poden haver-hi ruixats i tornades al llarg del dia d'avui, en un temps que també tindrà moltes estones amb sol.
1: Actualitzem el trànsit. Mariluz García, bon dia de nou.
13: Bon dia. Hi ha cua ja a Ronda de Dalt a l'altura de Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa de les obres. Es manté tallada la comarcal 147 al terme del Tàneu, al Pallars Sobirà, per una esllavissada que ha passat aquesta matinada, i un carril tallat a l'eix del Llobregat, la C-16, direcció Barcelona, a causa d'un accident.
1: Gràcies, Marilu. Fins ara.
13: Fins ara.
1: Trot cop d'ull al transport públic, també, a aquesta hora. Ens actualitzem. Sílvia Andrés, bon dia de nou.
15: Bon dia de nou. La circulació de la línia RL4 està interrompuda entre les estacions de Calaf i Manresa. Hi ha servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat. Destacar que la línia R6 de Ferrocarrils de Catalunya funciona amb retards de 15 minuts entre les estacions de Sant Esteve Sarrovires i Igualada per una avaria a les instal·lacions.
1: En un parell de minuts arribarem a les 8 del matí. Ja sabeu que aquest és el raconet que tenim per a vosaltres per si li podeu dedicar una cançó a algú. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu, corteta, si pot ser, al 636-360609, 636-360609, i ens dieu quina cançó li voleu dedicar. I aquí és el que ha fet la Rosa, per exemple.
16: Hola, soc la Rosa, de Calella. M'agradaria dedicar-li a la meva germana Montse la cançó T'estimo, d'en Lluís Llach. Moltes gràcies.

0: Molt bon divendres a tothom. Com esteu? Molt bon dia. Un dia en què es nota una certa baixada de les temperatures. De fet, si sou com nosaltres els que matineu, haureu notat, així que heu sortit de casa, que és el primer dia en moltes setmanes que no feia aquest aire càlid que hem tingut en aquestes últimes setmanes, com dèiem, en aquests últims dies. De tota manera, alerta amb les pluges, perquè Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el seu pla per inundacions per avui i per demà, en previsió de pluges intenses. Ahir ja vam tenir problemes importants al País Valencià. Per sort, no consta que ningú no prengués mal, però hi ha destrosses importants. També destrosses importants aquesta matinada a Perú. Un altre terratrèmol, el tercer terratrèmol a l'Amèrica Llatina en el que portem d'estiu, després de Veneçuela i Colòmbia. En aquest cas no consten víctimes mortals tampoc. Sí consten 3 persones ferides i algunes destrosses en una vintena d'edificis, bàsicament cases particulars i també escoles. Avui, que continuarem parlant de la calor, perquè parlarem de les residències de gent gran. Ja sabeu que aquesta setmana, aquí al matí de Catalunya Ràdio, hem dedicat una estona important a parlar que moltes residències de gent gran, de fet la meitat, no tenen aire condicionat a les habitacions. Sí, als llocs comuns, però no a les habitacions. Des de la patronal de la residència se'n justificava aquesta mesura, dient que no poden fer gran cosa més, que necessiten ajudes per fer-ho. Avui parlarem amb l'Associació de Familiars de Residències, 5+1, segurament el recordeu. Es van fer molt habitual als mitjans de comunicació per les crítiques que feien durant el confinament, durant la pandèmia, ara ja fa 6 anys. Avui tornarem a parlar per veure com veuen aquesta situació. Que, per cert, una altra de les coses que hem destacat molt al matí de Catalunya Ràdio aquestes últimes setmanes són tots els problemes que denuncien veïns i ajuntaments relacionats amb la recollida d'escombraries, molt especialment relacionat amb el servei porta a porta. Ahir parlàvem amb una associació de veïns del Vendrell que denunciava diversos problemes, que hi havia alguns barris on s'acumulava la brossa, perquè deia l'empresa que té la subcontracta d'aquest servei no està fent la feina com cal. Doncs bé, poques hores després d'aquesta entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio, l'Ajuntament del Vendrell es comprometia a fer canvis en aquesta història. Recordem que no és l'únic retret que hi ha al voltant d'això, eh? Recordeu que els municipis que hi ha al voltant del Vendrell, com Roda de Berà, hi ha veïns que diuen que es troben amb allò del turisme de brossa, que es troben que gent del Vendrell, on hi ha turisme de brossa, on hi ha recollida porta a porta, doncs el que fan és deixar-los literalment l'escombraria als seus contenidors, alguns dels quals davant de casa. Tot això mentre es va activant la normalitat, diguem-ne, a punt de començar la temporada regular de tots plegats, també del futbol. Avui el Barça femení juga al Gamper. Aquest cap de setmana el Barça masculí comença el seu camí a la Lliga, partit amb l'Elx aquest diumenge. Demà l'Espanyol juga contra el Madrid. Avui farem Àgora Esportiva a partir de les 10 amb el Ramon Besa, el Bernat Soler i la Lloberes. De moment, però, 8:03, comencem parlant del temps una vegada més. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Perquè tenim aquests canvis i aquest temps inestable, que tindrem per les pròximes hores, deies?
1: I els propers dies, sí. És una situació d'inestabilitat. Ha arribat aire fred en alçada i això, amb aquesta calor que hem tingut aquests últims dies, afavoreix aquest creixement a vegades molt explosiu de la nuvolositat i que acaba donant tempestes fortes i també fins i tot ventades associades a aquestes tempestes. Avui es manté aquesta situació. Serà un dia de sol. Avui serà un dia de sol, de temperatura moderada, és a dir, les màximes avui més altes no passaran dels 34 a 35 en algun punt de les Terres de l'Ebre o de l'interior de les comarques, sobretot cap a les comarques de Ponent, i durant el dia creixeran nuvolades. Al matí, un altre cop nuvolades i nous ruixats a les comarques gironines i nord de Barcelona, localment amb alguna tempesta que pot ser forta. Durant la tarda, els ruixats guanyaran terreny també en tota l'àrea del Pirineu, també localment podran ser forts, i de cara a la tarda vespre arribaran també a la zona del litoral sud, a la Costa Daurada, a les Terres de l'Ebre. La matinada d'avui a demà, la matinada de dissabte, les tempestes podrien ser virulentes, fins i tot en aquesta zona, a la Costa Daurada, podrien acompanyades de ventades intenses. Per tant, precaució, aquesta propera nit, és aquí on hi ha aquesta fase de l'inuncat que comentaves, i el cap de setmana, dissabte i diumenge, persisteix aquesta situació, farà sol, la temperatura es mantindrà més o menys com la d'avui, i les nuvolades, els ruixats, les tronades, tornaran a ser freqüents al llarg del dia, de distribució irregular. Per tant, doncs, cap de setmana amb sol, amb temperatura més normal per l'època, però també amb ruixats i tronades. D'altra banda, típic de la segona quinzena d'agost.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Una abraçada.
1: Fins ara.
0: Ara parlarem de seguida de la calor. Deixeu-nos dir que avui també al matí de Catalunya Ràdio parlarem de l'extrema dreta. Parlarem amb Miquel Ramos, que és periodista expert en aquestes qüestions, bàsicament perquè per demà a Barcelona s'ha organitzat, o s'ha convocat, vaja, una manifestació, un acte d'un moviment xenòfob que es fa dir Save Europe Act, que és directament un partit que defensa el que ells anomenen una Europa blanca, textualment, una Europa blanca. Han convocat una concentració demà a Barcelona, evidentment amb tot el rerefons que hi ha hagut de Ceuta, perquè també han convocat un acte a Madrid la setmana que ve, i es van fent cada vegada més veus que li demanen a l'Ajuntament de Barcelona que no el permeti. Els comuns, per exemple, són alguns dels que ho han dit, a banda que hi ha determinats agrupacions organitzacions antifeixistes que han organitzat un contraacte, diguem-ne, en contra, organitzat en contra, programat un acte per mirar d'evitar-ho. De seguida ho expliquem, però abans parlem de pluja. 8 i 6 minuts. Parlant de la pluja que hem tingut i de la que tindrem, comencem parlant de la que hem tingut. Perquè és important que fem balanç de les últimes hores d'aquests ruixats forts que han caigut sobretot al Bages, a l'Anoia, a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i l'Oriental. No consten incidents molt grans, sí que és veritat que els bombers van haver de retirar branques d'arbres i ajudar en petites inundacions. Això és el que hem tingut. Però, evidentment, hem de parlar d'avui. Francesc Soler, que tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Freddy.
0: Ho deia abans el Tomàs, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla per inundacions per la previsió de pluges, no només avui, sinó també demà dissabte.
2: I poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora a diversos punts del litoral, al prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins ben bé demà, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Ima Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres.
3: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya desaconsella anar a l'alta muntanya per les tempestes amb pedra i les fortes ratxes de vent i avisa que el canvi de temps també pot alterar l'estat del mar i que cal tenir-ho en compte a l'hora d'anar a la platja.
0: Tot això pel que fa a les pròximes hores. També caldrà estar molt i molt atents al que passi al País Valencià perquè a les últimes hores també hi ha descarregat amb força amb moltes, moltes ventades, sobretot.
4: Ay, no, lleguem d'anar amb una segre.
5: Però com no s'ha d'anar, Xavi?
6: Anar a dins del poble perquè no moquega un arbre.
5: Yo qué sé, primo. Mira les palmeres. Mira les palmeres.
4: No son ni... Vamos, dentro, Elena.
0: Hi va haver ràfegues de vent de fins a 150 km per hora. Sobretot, moltes, moltes destrosses. Per sort, no consta que ningú no hagi pres mal, però moltes destrosses. València, Pepa Ferrer.
7: Han estat esclafits humits acompanyats de granís i amb ràfegues de vent que han superat els 140 km per hora i han afectat sobretot la Canal de Navarrés i la Ribera. A Carcaixent, per exemple, els desperfectes són nombrosos. Arbres caiguts, despreniments de façanes i una urbanització que s'ha quedat sense llum per la caiguda d'un arbre. I a Alzira, l'església de Santa Caterina s'ha quedat amb la cúpula al descobert. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
8: Estem parlant de vents de més de 140 km hora. Candissa després Carcaixent, pues vamos, totalment un desastre. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
7: Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Pepa. Ara deia el Francesc que Protecció Civil alerta que el canvi de temps pot alterar l'estat de la mar, que cal tenir-ho compte a l'hora d'anar a la platja. Doncs relacionat amb això, hem d'explicar i han de lamentar la mort d'un home de 50 anys mentre es banyava Cunit al Baix Penedès quan hi havia bandera vermella, és a dir, quan hi havia la bandera que en teoria prohibeix el bany.
2: Un socorrista va treure l'home de l'aigua ja inconscient i li va practicar maniobres de reanimació sense èxit. Des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny ja han mort 20 persones a les platges catalanes.
0: Encara parlant de seguretat, Palamós s'ha tancat temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat, com dèiem, bàsicament perquè hi ha risc de despreniments en un punt concret que és la Cala Corps, Maria Rovira.
9: Els camins tancats afecten dos trams. Un és el que va patir un incendi el novembre, que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de la gent feia que se n'accelerés l'erosió i es feia més perillós. L'incendi es va produir en finques a propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
10: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
9: Al tram del mirador de Cala Corps hi ha un mur que dona al penya-segat, que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes, d'aquí depèn, hi pugui fer millores. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Tornant a parlar de la calor, abans dèiem que avui, com a mínim, aparquem aquests episodis de calorada tan intensos que hem tingut aquests últims dies, però no aparquem, evidentment, les conseqüències conseqüències, perquè a les últimes hores hem sabut que pràcticament 1.500 persones han mort a Catalunya, 1.500 han mort a Catalunya, per causes que d'alguna manera o una altra es poden atribuir a les altes temperatures.
2: L'Institut Carlos III de Madrid ho calcula a través d'un mètode estadístic que estima l'excés de mortalitat respecte al que seria esperable i calcula quina part es pot atribuir a les temperatures. Segons aquests càlculs, Catalunya concentra una tercera part de les 4.500 morts relacionades amb la calor al conjunt d'Espanya. Les dades també apunten que la primera quinzena d'agost ha estat la més dura.
0: I avui tornem a parlar de les residències de gent gran. Ho dèiem ara mateix. Aquesta setmana us hem explicat, ho va avançar el periòdico, que una de cada dues residències no té aire condicionat a les habitacions. En parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb la presidenta de la patronal de la residència, Cinta Pascual.
11: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents, i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
0: Ens deia que estan aquí en el procés de veure què és el que podien, què és el que podrien fer, però ella feia aquest diagnòstic. Avui els hi preguntarem als familiars de persones que hi ha en residència si coincideixen amb aquest diagnòstic. A l'Àgora entrevistarem la Maria José Carcelén de la Coordinadora Familiars de Residències 5+1 per saber com viuen aquesta situació. Tot això, mentre el que sí que baixa és el risc d'incendi, com a mínim a la zona del Pirineu ja és un perill baix, però el perill continua sent molt alt al sud del país. Al sud de Catalunya el perill d'incendi continua sent molt alt. La situació a poc a poc va millorant. A les últimes hores hem vist, per exemple, com s'han donat per controlats alguns dels grans incendis que hi ha a Europa. Per exemple, el de Bèlgica, que es diu que és l'incendi més gran del país en 100 anys. En 100 anys, aquest, com a mínim, ha quedat controlat. Però ja que parlem de catàstrofes, de les últimes hores.
12: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor. Sabemos que esto ha ocurrido ya durante la semana. Se registra...
0: Hem tingut un altre terratrèmol a l'Amèrica Llatina, el tercer en poques setmanes. Aquesta vegada, al Perú. Magnitud 7,2 del sud del país. La bona notícia, no consten víctimes mortals. La mala és que s'han confirmat 3 ferits i una vintena de cases, a més de 6 escoles afectades. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
13: Segons l'Institut Geofísic del Perú, l'epicentre es situava a 35 quilòmetres de la localitat peruana de Coracora. Això és a uns 700 quilòmetres de Lima, la capital del país andí. Tot i que ha estat un sisme de poca durada, s'ha notat amb força, amb intensitat, a una bona part de la zona andina. L'ensurt el narraven en directe d'aquesta manera que sentirem en un programa de la ràdio peruana exitosa.
12: Se registra un movimiento telúrico. La calma, tener ya preparado la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa. Por favor, mantengamos la calma.
13: Terratrèmol al Perú que se suma als de Venezuela i Colòmbia d'aquests darrers 2 mesos. A Venezuela, més de 6.000 persones morien, mentre que 300 a Colòmbia. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són alguns dels temes amb els quals comencem el dia, sense oblidar, evidentment, Ceuta.

0: Perquè avui fa 3 setmanes que parlàvem per primera vegada de l'entrada massiva de milers de persones a la ciutat procedents del Marroc. 3 setmanes després, la situació podríem dir que continua tenint els mateixos grans fronts. Un, què s'ha de fer amb les persones que continuen a Ceuta? 2, la gestió o explotació, directament, per part de determinats partits polítics d'aquest cas. Comencem pel primer. A les últimes hores s'ha intentat desallotjar la platja, algunes de les platges on hi havia aquestes persones, i reubicar-les en centres d'acollida. Les autoritats, el govern espanyol, bàsicament no se n'ha sortit del tot, però sí que es calcula que almenys un miler de persones, un miler de migrants, han passat aquesta primera nit a les instal·lacions que s'han habilitat per ells, Marc Camps.
1: Tot després que aquest dijous un ampli desplegament policial desallotgés i reubiqués 1.500 persones de la platja del Trampolín. Mig miler, però, ja hi han tornat. El govern espanyol ha habilitat 2 campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de Loma Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians. I el de Loma Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, està pensat per acollir 500 marroquins. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que és un primer pas per normalitzar la situació, però pel president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, és una mesura insuficient.
2: Ha sido un trabajo que ponen el centro lo humanitario.
3: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
1: Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest és el primer front. Què fem aquestes persones que continuen allà? El segon, molt directament relacionat amb el primer, és el que dèiem, la gestió política del cas. Avui tenim 2 novetats a la premsa. La primera és que el govern espanyol hauria sondejat el rei Felip VI, perquè fes alguna gestió amb el monarca del Marroc per mirar de trampejar aquesta crisi.
4: Un ministre va traslladar als responsables de la Casa del Rei que parlar amb Mohamed VI podria ser útil també per donar-li les gràcies per l'actuació del Marroc els dies següents a l'entrada d'immigrants. Segons el País, aquesta trucada no s'ha fet, però Felip VI no descarta aquesta intervenció o fins i tot visitar Ceuta si li demana Pedro Sánchez i quan sigui textualment útil i raonable.
0: Quan sigui útil i raonable, és l'expressió que fa servir la Casa Reial segons expliqui el País. Segons explica el País, hi hauria aquesta intervenció possible, intervenció del rei. Una altra novetat la trobem avui a la portada del diari El Periódico, que recorda que el govern espanyol va anunciar i després congelar, un pla de seguretat per Ceuta i Melilla.
4: De fet, el va presentar al Congrés del 27 de maig del 2021 Iván Redondo, que llavors dirigia el gabinet de presidència del govern.
5: Desarrollar la capacidad de prevención, detección y respuesta de España frente a estrategias híbridas, que no siendo un fenómeno nuevo, sí es cada vez más prevalente y disruptivo, y en el borrador de estrategia, por ponerles un ejemplo, como no puede ser de otra manera, está contemplado un plan global de seguridad para Ceuta y Melilla.
4: Com dèiem, era el 2021. Allò es va anunciar dies després d'una altra entrada massiva de persones a Ceuta. El projecte havia de contemplar reforços en la vigilància de les mesquites i els accessos a les ciutats, però va quedar en un calaix després del gir del govern de Pedro Sánchez en les relacions amb el Marroc.
0: Recordeu que aquest gir amb les relacions amb el Marroc va passar perquè el govern espanyol li comprés al govern marroquí les seves tesis, per exemple, sobre el Sàhara Occidental, i tot allà es va reconduir d'una manera molt notable, fins al punt que, com hem destacat molt aquí al matí de Catalunya Ràdio durant tot aquest estiu, el govern espanyol s'ha curat molt de criticar el govern marroquí. De fet, pràcticament no ho ha fet. Ha fet tot el contrari. Ha dit que la col·laboració és excel·lent. I mentrestant, en aquest front polític, el Partit Popular segueix amb el seu missatge dur dels últims dies, demanant bàsicament que es faci fora de Ceuta tothom, totes les persones que queden de l'entrada de, com dèiem, fa avui 3 setmanes. Anem ara a Madrid en directe. Pablo Brujats, molt bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Sí, el Partit Popular vol tothom fora i posa pegues a l'acollida de nens i nenes migrants i Vox no en pensa acollir ni un a les comunitats on governen plegats, però mentre PP i Vox proclamen això als quatre vents, la realitat és una altra, i és que Extremadura des de dijous passat han acollit 4 menors migrants procedents de Ceuta i havien arribat, això sí, abans d'aquesta entrada massiva, i l'ordre per acollir-los l'ha firmat el conseller de Vox que governa amb Maria Guardiola del PP.
7: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad.
6: Es complirà la llei, diu la presidenta extremenya, que els obliga a acollir menors, però molt més ambigu és el seu company de partit, el president andalús Moreno Bonilla, pressionat per Vox, pressionat pel seu vicepresident, que li marca el pas.
8: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a poner por tierra, por mar y por aire.
9: Todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
6: però aquest objectiu del PP de portar massa menors és il·legal, és delicte, recorda el govern espanyol. Dijous que ve hi ha la primera reunió entre el Ministeri d'Infància i les comunitats per abordar aquest futur trasllat de menors cap a la península. Recordeu que les primeres seran 500 nenes.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
6: Bon dia, adéu.
0: És important això que deia la Paula, que legalment això que es demana no es pot fer. Aquesta devolució massiva de persones, incloent els menors d'edat, les lleis no ho preveuen. Com a mínim això és el que ens diuen diversos experts. Per exemple, ens ho deia aquí al matí de Catalunya Ràdio ahir la vocal del Consell General del Poder Judicial, Inés Herreros.
10: No solo nos jugamos los derechos de las personas migrantes, nos estamos jugando el Estado de Derecho, nos estamos jugando nuestros propios derechos, nos estamos jugando nuestro estado de bienestar, y a la infancia se la respeta, porque si no hoy no se respeta las personas extranjeras, pero mañana no se respeta las que nos afectan a nosotros en cualquier otro espacio o ámbito de nuestra vida.
0: Encara sobre aquest front polític, dues coses també destacades. Una, dos diputats del PSOE a l'Assemblea de Ceuta ahir van criticar el govern de Pedro Sánchez. Dos diputats del PSOE es van desmarcar de Pedro Sánchez i van dir que podria fer-ho bastant millor. I la segona, ahir va tornar a intervenir el portaveu de la Comissió Europea, que d'alguna manera va haver de fer malabarismes després de dir que la llei sí permet la devolució de tothom, inclosos els menors, i quan es va evidenciar que això no és ben bé així.
11: Hi ha una expectativa clara que tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La comissió treballa intensament tant amb Espanya com amb el Marroc per ajudar a aconseguir el seu retorn al Marroc en ple respecte a la normativa de la Unió Europea i al dret internacional.
0: Important aquest afegitó, eh? Primer es va dir, no, la directiva europea preveu que tota aquesta gent se'ls pugui tornar i ara es diu que se'ls pugui tornar sempre que respecti la legislació europea. En fi, en paral·lel a tot això, el moviment xenòfob conegut com Safe Europe Act, ho dèiem al principi, té convocat per demà un acte a Barcelona, ni més ni menys que a la plaça Sant Jaume.
4: Safe Europe Act és un moviment en defensa textualment de l'Europa blanca que reclama una llei comunitària de protecció del que en diu pobles nadius. És un text que ha afirmat Santiago Abascal, el portaveu dels comuns al Parlament, David Cid. S'assumava a les últimes hores a les veus que demanen que no es permeti la concentració prevista per demà a Barcelona. Són declaracions a la CNN.
12: Entenem que no s'hauria de celebrar, ho ha demanat també Gerardo Pisanero, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són d'extrema dreta violenta.
4: Diversos col·lectius antifeixistes volen organitzar una concentració al mateix lloc i una estona abans que l'acte dels ultras.
0: Ja que parlem de l'extrema dreta, a Alemanya hi ha sectors culturals que comencen a patir per si Alternativa per Alemanya, la formació d'ultradreta, guanya les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, que estan previstes d'aquí a dues setmanes, i comencen a avisar que en cas que això es produeixi, doncs que ja poden tremolar, diuen. Berlín, Jordi Regàs.
13: Alemanya, la por d'una majoria absoluta per a l'extrema dreta a les eleccions de l'estat federal de Saxònia-Anhalt està portant els sectors artístics a prendre posició. És el cas del Teatre de Magdeburg, a la capital del Land, escollit com el millor teatre d'Alemanya. Ara el seu director, Julian Chabas, tem que les ingerències polítiques posin en perill una programació d'avantguarda.
14: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
13: Les enquestes donen, però, un 43% en intenció de vot a Alternativa per Alemanya i freguen la majoria absoluta. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui parlarem de l'extrema dreta aquí al matí de Catalunya Ràdio. Ho farem amb el periodista especialitzat Miquel Ramos. Sobretot li volem preguntar qui són els de Safe Europe Act que han muntat aquest acte demà a Barcelona. En qualsevol cas, ara mateix són les 8 i 22 minuts. De seguida repassem els bàsics del matí.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
16: M'expliques un conte, papa?
17: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank que ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
18: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
15: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8 i 23 minuts, els bàsics del matí, amb la Marta Viana i la Sílvia Creus. Molt bon dia.
20: Bon dia.
0: L'Ajuntament del Vendrell es compromet a fer canvis al sistema de recollida d'escombraries porta a porta en algunes zones del municipi. Això després de les queixes recollides pel matí de Catalunya Ràdio. Roser Perera.
21: La situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats pel nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts només hi passen el cap de setmana. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, admet que el sistema que s'ha implantat és massa rígid en alguns punts i diu que rectificarà.
2: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
21: Roser Pereira Moragues, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta associació que deia la Roser és la que agrupa veïns dels Masos i Nirvana, del Vendrell, que ahir ens avançava aquí al matí de Catalunya Ràdio que, efectivament, havien presentat una reclamació per aquesta acumulació de bosses d'escombraries en algunes zones del Vendrell.
20: En una entrevista en aquest programa, el president de l'associació, Ernest Rosselló, ens deia que havien presentat reclamacions a l'Agència de Salut Pública i que no descartaven anar als tribunals.
22: Els horaris que té el porta a porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda, el dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
20: Ara, com dèiem, l'Ajuntament s'obre a fer-hi canvis.
0: I parlant de més queixes veïnals, en concret són uns veïns del Masnou que denuncien una promoció d'habitatge públic amb moltes, moltes incidències, molts problemes, diuen.
21: Aquesta queixa que vam recollir al matí de Catalunya Ràdio també va fer que l'Ajuntament de Roda de Barà canviés el sentit d'alguns carrers per evitar que la gent hi passi en cotxe a deixar-hi brossa.
0: Això és el que dèiem de la brossa ara fa un moment. El que dèiem, de tota manera, més queixes de veïns del Masnou que denuncien una promoció d'habitatge públic són pisos de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona. Segons els veïns, els pisos els hi van entregar el desembre i des de llavors han aparegut filtracions, òxid i humitat.
23: Hi ha un reguitzell de desperfectes que, clar, que al final un, vale, el pots acceptar. Quan tens 25 problemes petits a casa teva, el problema passa a ser que creiem que s'ha construït amb poques ganes, per dir-ho d'alguna manera amable.
21: Així ho deia a l'ACN un dels veïns, Pau Serra. L'Autoritat Metropolitana defensa que és habitual que s'hagin de fer reajustaments en obres noves i assegura que la constructora ja hauria resolt el 90% de les incidències.
0: I si ho recordeu, ara fa uns dies vam explicar que uns presos van fer un ciberatac al centre penitenciari de Puig de les Basses de Figueres. Doncs bé, avui el diari El País assegura, citant diversos sindicats, que aquest incident va ser pitjor del que es va dir en un principi.
20: Segons el diari, els presos van accedir a informació personal dels funcionaris, incloent noms, DNIs o les matrícules dels seus cotxes. Diversos sindicats asseguren ara que els interns van copiar algunes carpetes dels milers de documents als quals van accedir i reclamen mesures de protecció a les persones afectades.
0: I a Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrec 5 detinguts dilluns a la nit arran d'aquella batalla campal, d'aquella baralla de més d'un centenar de persones entre grups de joves i també membres de la comunitat pakistanesa.
21: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes.
0: Pere Joan Álvarez.
24: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pel robatori

0: Estudi que ha publicat la revista The Economist. Segons les dades, els alumnes que li passen a la intel·ligència artificial tota la feina treuen millor nota en aquesta tasca, però després, en el moment de fer l'examen, tenen una qualificació un 20% inferior a la resta d'estudiants.
1: Parlant de noves tecnologies, continua als Estats Units el judici contra Meta pels mecanismes suposadament deliberadament addictius adreçats als més joves. És un dels molts casos que Meta i companyia tenen oberts als tribunals. El que passa és que ara en tenen un cas menys.
2: Una adolescent que també havia demandat les plataformes acusades les de generar addicció deliberada ha retirat la seva querella. No consta, però, que hagi estat conseqüència d'un acord econòmic.
1: I si parlem de judicis...
3: Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero tocar para Borruchaga siempre Maradona.
1: El que s'està fent a l'Argentina per la mort de Maradona s'ha vist alterat per un incident una mica estrany, un error bastant majúscul. Els pèrits van analitzar els estudis clínics, no de Maradona, sinó del seu pare.
0: El judici aborda possibles responsabilitats dels metges que van atendre Maradona abans de morir. Ara, la defensa de la coordinadora de serveis domiciliaris ha alertat que part de les anàlisis clíniques que van ser estudiades per la Junta Mèdica no corresponen a Maradona, sinó al seu pare, que també es diu Diego. Ara s'haurà de revisar tot.
1: I si parlem de salut, la comunitat científica es mira amb una certa prudència l'anunci d'aquesta vacuna contra el melanoma que han fet les farmacèutiques Moderna i Merck. Hi ha consens sobre que això és un avenç important, però també hi ha un cert consens que les farmacèutiques encara no han concretat ni els resultats ni el cost.
2: La vacuna ajudaria a controlar el melanoma, retardar les metàstasis i reduir el risc de recaiguda. Es fabricarà de forma personalitzada, agafant una mostra del tumor que té el pacient. I complementarà el tractament amb immunoteràpia. El doctor Josep Malvaí, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, i el doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia, es mostraven prudents en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats. Aquests tractaments són molt cars. Aquí, difícilment a Europa i en particular a Espanya, els tindrem.
5: S'han d'agafar amb pinces. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos.
1: I encara alguna cosa més. Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça de sancions econòmiques, de posar sancions econòmiques als aliats que hi facin tractes.
0: El president dels Estats Units no ha aconseguit doblegar el règim dels ayatolàs amb l'operació militar Fúria Èpica, començada fa mig any, i ara ho vol intentar fer-ho a través de la butxaca. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, avisa que l'ofec econòmic s'estendrà també als altres països aliats de Washington que continuïn fent tractes comercials amb Teheran.
6: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
0: Bessent també adverteix la Xina, principal soci comercial de l'Iran, que s'avingui a les directrius de Washington d'aïllar econòmicament el règim dels ayatolàs.
1: I encara parlant de Donald Trump. Ariana Grande ha tornat a criticar l'administració del president dels Estats Units per utilitzar la seva música en vídeos a les xarxes socials.
2: Trump va posar aquesta cançó en una publicació on carregava contra les esportistes trans. Grande va respondre amb un comentari on es llegia: "No tornis a fer servir mai més la meva música."
1: Així hem arribat a 9:15. Moment, com sempre, a aquesta hora d'actualitzar com tenim les carreteres ara mateix. Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs hi ha un vehicle avariat a l'autopista C16 a Terrassa Centre en direcció Manresa que provoca retencions puntuals. Continua tallada la comarcal 147 al terme d'Altaneu, al Pallars Sobirà, per una esllavissada que ha passat aquesta matinada. I es manté la petita retenció a la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa d'obres.
1: Gràcies, Mariluz. I a la mobilitat, com la tenim? Sílvia, bon dia de nou.
8: Bon dia. Com estem explicant des de la primera hora del matí, la circulació de la línia RL4 està interrompuda entre les estacions de Calaf i Manresa. Hi ha servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat. Més coses: el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de la plana Picamoixons a les 8:54 circula amb 48 minuts de retard. Destacar també que la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya funciona amb retards de 15 minuts des de les estacions de Sant Esteve Sesrovires i Igualada per una avaria a les instal·lacions. D'altra banda, l'aeroport del Prat funciona amb normalitat. Només veiem que el vol de Swissair cap a Roma de les 9 del matí finalment sortirà a les 11.
9: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
1: Amb el Tomàs Molina i la inestabilitat que tindrem en els pròxims dies, no? Tomàs, bon dia de nou.
10: Molt bon dia. Inestabilitat, que vol dir ruixats, tronades, fins i tot en alguns casos fortes, però

0: també moltes estones amb sol i un sol acompanyat a temperatures moderades o almenys normals per l'època de l'any. Per tant, serà una situació típica de segona quinzena d'agost. Avui, amb aquest temps que ara s'imposa el sol a la major part de Catalunya, però un altre cop al llarg del matí tornaran a créixer nuvolades, hi haurà ruixats, tronades que afectaran les comarques gironines i el nord de Barcelona. Durant la tarda aquests ruixats s'estendran també per les àrees del Pirineu i al vespre afectaran també punts de la Costa Daurada. Fins tot la matinada de dissabte podria aparèixer alguna tempesta que podria descarregar amb forta intensitat, amb virulència, també acompanyada potser amb ventades fortes. Per tant, precaució aquesta propera nit a la Costa Daurada. El cap de setmana es presenta també amb sol, o almenys amb moltes estones amb sol, però amb nuvolades i amb ruixats i tronades que seran més probables de cara a la tarda en zones de muntanya. Potser les comarques de Ponent també tinguin tempestes aquest cap de setmana i la temperatura, que es mantindrà sense canvis destacables, amb valors normals per l'època de l'any.
1: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 2:15 de nou. Encara alguna notícia de les últimes hores? Encara coeja, i de quina manera, l'anunci que el príncep Enric i Meghan Markle tornen al Regne Unit després de 6 anys als Estats Units. Avui la premsa de Londres continua en plena. De fet, n'hi ha un de diari, el Telegraph, que explica que l'estratègia del príncep per recuperar la confiança del seu pare, del rei, passaria per no concedir més entrevistes parlant sobre la vida privada de la Casa Reial Britànica.
4: Quan la parella va marxar a Califòrnia, van concedir una sèrie d'entrevistes, una d'elles a Oprah Winfrey, van fer també una sèrie a Netflix, i el príncep Enric va publicar unes memòries on explicava la seva relació, no gaire bona, amb la família. Ara, segons el diari, sembla que això es deixaria de banda en un intent de reconciliar-se amb el rei i altres membres de la reialesa.
3: Per cert, parlant de cases reials, que Joan Carles I ha tornat a Barcelona. El rei emèrit ha passat per la capital catalana per anar al funeral del seu amic Josep Cosí, que, com explicàvem, va morir dimecres als 92 anys.
5: Ha sigut un viatge llampec des de Ginebra i ha passat diverses hores al domicili dels Cosí per acompanyar els familiars. L'última visita del rei emèrit a Barcelona es remunta a 10 anys enrere.
3: Feia 10 anys que no venia Joan Carles I a Barcelona i venia, doncs, com dèiem, per aquest funeral de Josep Cosí. En fi, ara mateix passen 8:55. Encara alguna cosa més aquí al matí de Catalunya Ràdio. Per exemple, els atacs ucraïnesos contra refineries russes que han deixat les gasolineres de Moscou sense combustible, Cristina Solies.
6: Els conductors cada dia fan cues de més d'una hora per repostar. Alguns, com l'Olesia i l'Svetlana, entenen que és culpa dels drons ucraïnesos, tot i el silenci dels mitjans oficialistes.
7: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
8: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
6: Rússia, tota una superpotència energètica, ara es veu obligada a importar gasolina d'altres països i a permetre que es distribueixi benzina per sota dels estàndards de qualitat. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Encara parlant de combustible, la situació aquí a casa no és de falta de proveïment, és de, diguem-ne, preu, i preu molt alt. Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu. La gasolina, un 18%, i com dèiem ahir amb el Josep Lluís Merlos, el gasoil, un 21%, Roger Santaló.
9: L'encariment és sobretot per l'augment de la demanda que hi ha durant les vacances, quan es fan més desplaçaments per carretera, i per la situació del mercat energètic, encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. De fet, això últim fa que el barril Brent també estigui en màxims. Aquest dijous ha rondat els 94 euros el barril, el preu més alt de tot l'agost. Aquesta situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I tenim bones notícies en la lluita per erradicar el brot de pesta porcina, que encara no està erradicat del tot, mira que fa dies que va començar. És la primera setmana, aquesta que acaba avui, és la primera setmana des que va començar la crisi en què no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc.
4: Des d'Agricultura celebren aquesta notícia, però continuen sent prudents, no donen l'episodi per acabat i recorden que les restriccions vigents es mantenen. Els ramaders i agricultors també celebren això, aquesta notícia, però ho fan amb contenció. Sentim Pere Roquer, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya.
10: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola. Tot això, continuem insistint de que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passe per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
3: I ja que parlem del terreny agrícola, el Camp de Tarragona comença la campanya de l'avellana, amb millors previsions dels últims anys. Les pluges de l'hivern, el rec de suport de l'estiu, han permès recuperar la producció dels avellaners, Ricard Boïcas.
11: Feia temps que no es preveia una campanya com la d'enguany. Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agarrojada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Sergi Martín és el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos.
12: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem.
11: Des de Tarragona, Ricard Boïcas, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Gràcies, Ricard. I ja es van escalfant motors per l'11 de setembre, sobretot per la Part Cultural.
13: Aquest serà l'únic concert gratuït que farà la banda de Pego a Catalunya dins de la gira de tornada.

0: el cap de cartell del concert...
1: Espera, que no t'hem sentit, Sílvia, digues, digues.
0: La Gossa Sorda serà el cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural per la Diada. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris.
1: Més detalls, Marc Ruiz.
2: Aquest serà l'únic concert gratuït que farà la banda de Pego a Catalunya dins de la gira de tornada als escenaris. La Gossa Sorda va ser una de les bandes més influents de la música valenciana festiva i amb contingut polític durant 20 anys. Van estar actius entre el 1997 i el 2016. I a més de les lletres i els ritmes ska, reggae o punk rock, van fer de la Dolçaina una de les seves marques d'identitat. Actuaran al Passeig Lluís Companys de Barcelona l'11 de setembre per tancar els actes de la Diada organitzats per Òmnium. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I també us volem explicar que la pel·lícula catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, participarà al Festival de Cinema de Sitges.
3: La pel·lícula, rodada en català, explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses, però, es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. El Festival de Sitges d'aquest any se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
1: I acabem amb un altre punt de música.
0: El Festival Camins, que aquest mes de juliol ha celebrat la seva primera edició, s'amplia i aquest mes de setembre es faran una sèrie de concerts en cellers de l'EDO Pla de Bages. Hi actuaran Ramon Mirabet, Manu Guix, Laura Andrés i Humana Sound System. Les entrades ja estan a la venda.

0: Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Aquest cap de setmana comença la Lliga pel Barça.
1: Els blaugranes juguen diumenge al camp de l'Elx mentre continua la recerca d'un davanter. Ahir van presentar João Cancelo.
2: Tenia en mi cabeza lo que quería. Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar. Pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
1: El Barça femení juga aquest vespre a les 8 al Gampar contra el Brighton anglès. Patrick Guijarro és la nova capitana de l'equip després de la sortida d'Alexia Putellas. L'Espanyol rep demà el Real Madrid a l'RCD Stadium i a segona el Sabadell s'enfronta diumenge al Castelló i el Girona juga a les 9 contra el Córdoba. No hi serà Ivan Martín, que marxa al Racing de Santander per 3 milions d'euros més un en variables.
0: Avui farem Agora Esportiva, a partir de les 10, amb el Ramon Bes, el Bernat Soler i la Lloberes.

0: I més coses. Kilian Jornet no correrà la Ultra Trail del Montblanc.
1: Una de les curses de muntanya més importants del món. Són 174 quilòmetres i 9.900 metres de desnivell positiu. Jornet l'ha guanyat en 4 ocasions. Ara el català ha hagut de renunciar-hi per operar-se el genoll, on ha tingut molèsties tota la temporada.
2: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
1: I en ciclisme, demà comença Mònaco la Vuelta amb Tadej Pogačar com a gran favorit. L'eslové arriba després de vèncer el Tour de França per cinquena vegada. Hi haurà quatre catalans a la sortida: David de la Cruz, Marcel Camprubí, Pau Miquel i Marc Brustenga. La competició passarà per Catalunya dimecres amb una etapa entre Falset i Roquetes.

0: I ara en vol, avui tenim 3 partits de la Supercopa de Catalunya, Miquel.
1: A les 9 es jugarà la segona semifinal masculina entre el Sant Vicenç i el Barça, i les dues semifinals femenines a les 7, Sant Vicenç Lleida, i a les 9, Mataró-Granollers. Tots 3 partits es juguen a Martorell. El Granollers espera arribar a la final masculina després d'imposar-se al Sant Joan d'Espí per 20 gols a 34. La primera part, per això, els vallesans només tenien 2 gols de marge, tal com destacava l'entrenador Antonio Rama.
2: La primera part per oblidar, i realment és d'aquests partits que sabíem que tens moltes coses a perdre, que l'equip contrari surt molt endollat, que tu et penses que no et costarà res, i realment és una assignatura que hem de millorar en aquest sentit. Competir tots els minuts contra tots els equips des del principi. Content per la reacció de l'equip, tot i que hem tingut una primera part molt dolenta.
1: I al Mundial d'Hockey d'Herba, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes i la masculina amb 12 catalans es van classificar ahir per la següent fase. El combinat femení es va imposar per 3-0 a Nova Zelanda i el masculí per 3-2 a Irlanda.
3: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
5: Ara a Lidl tria'm el pell de gripau a un superpreu imbatible, 0,59 al quilo. I selecció de pizzas italià amb el forn de llenya al 50% en la segona unitat. Lidl, val la pena.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Tinto de verano, Don Simón.

0: Simón. Després d'una temporada amb matrícula d'honor, tot torna a començar amb la il·lusió de sempre. L'ambició, com mai, i les ganes de competir, intactes. Torna el Barça, torna el millor equip d'Europa. La festa del Gamp per femení. Barça Brighton, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquesta tarda la presentació i després el partit. En una illa de la Bretanya hi ha tocat la loteria.
1: Fa anys que hi jugo jo, cony, i ara toca just al costat.
0: Però el guanyador té un problema.
1: Li va tocar i es va morir, idiota. Qui se la quedarà a la pasta?
2: Nosaltres!
0: Només cal fer-se passar pel mort.
1: Però qui truca a la porta?
0: Els estafadors. És la gran pel·lícula d'aquesta nit. A TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Al Tot Gira ja hem activat l'operació Ascens. Avui, segon partit del Girona. Després de l'estrena a Montilivi amb el Leganés de diumenge, avui primer partit fora de casa.
4: A partir de les 9, Còrdoba a Girona.
3: El Girona es posa a prova al camp d'un dels aspirants a l'ascens.
4: Transmissió amb la narració d'Eduard Solà, les dades de Xevi Soler i l'anàlisi de Francesc Cargol.
3: Aquesta temporada, Operació Ascens.
4: A les 9, Còrdoba a Girona al Tot Gira, amb connexions amb el Barça Brighton del trofeu Joan Gamper femení.
5: Aquesta temporada, tots els partits del Sabadell i el Girona a segona, en directe al Tot Gira.
3: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira, amb David Clopés.
0: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui divendres, no cal anar a Suïssa.
4: Catalunya té molts camins per trepitjar.
6: Puges cap al coll de la Garrofera.
4: I molts racons per visitar.
7: És un corriolet que puja per la Careneta.
8: Rius, carenes, cims, corriols, castells, llacs, altiplans...
9: Paisatges verds i no tan verds que ens fan dir ben convençuts...
10: No cal anar a Suïssa.
9: Per això, aquest estiu us portem d'excursió pel Montcaro, la Vall d'Unarre, Castellcí, la Vall dels Voltors, Josa de Cadí.
4: No cal anar a Suïssa. El divendres a la mitjanit amb Gerard López.
9: No et descobrim el territori. T'ensenyem el país.
4: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio, el periodista Carlos Tavera, la periodista d'Infolibre Marta Monforte, l'analista de Seguretat, Defensa i Conflictes Internacionals Sonia Andolf i el director de Comunicació i Màrqueting Aitor Arriaga, que, a més, és el seu aniversari. Oh. Ah. Aitor, per molts anys.
12: Moltes gràcies.
11: Com estàs? Com proven?
12: Molt bé, molt bé, molt bé. Jo sóc d'aquelles persones que a mi m'agrada fer anys, no?
11: Sí, no?
12: Sí, perquè ho trobo una bona notícia, vol dir que segueixes ben viu.
11: Això t'anava a dir. Això, com li dic sempre al meu pare, l'alternativa és molt pitjor, sempre és molt pitjor. Ho celebrem fort o ets dels que ho celebres o com ho farem?
12: Sí, el que passa és que, clar, jo des de ben petit que no puc portar els caramels a l'escola i, per tant...
11: Sí. I,
12: per tant, és una cosa que, bueno, que la celebro, doncs, a mesura que em vaig retrobant, doncs, amb la família i les amistats, perquè ni tan sols jo sóc per casa en aquestes dates.
11: Que sàpigues que perquè estàs a distància, que si no, escolta, t'esbroncaríem per no portar croissants i aquestes coses...
12: Però com et deia, com que ho celebro quan em dóna la gana,
11: sí.
12: Jo la setmana que ve, que a més és l'últim dia de la temporada d'estiu, jo ho compartiré també amb vosaltres.
11: Sí? Oh, perfecte.
12: Sí.
11: Apuntat, Aitor, ho apuntem. Vinga, comencem l'àgora. Va, que feia dies que no parlàvem de trens, em van parlar l'altre dia amb tot el xou després de l'eclipsi, però ara fa uns dies, si ho recordareu, vam tornar a parlar, anys i anys després parlarem de l'eix transversal ferroviari. Ara està en fase inicial d'estudi. En cas que tirés endavant, d'aquí alguns anys els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrien creuar i tenir parada, això és el que és important, al Vallès Occidental. Ho deia la consellera Paneque.
13: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
11: És el que deia la consellera Paneque. Aviam, sapiguem una cosa, alguna cosa més d'aquest eix transversal ferroviari. Carlos Sant Andrés, què ens expliques? Bon dia.
2: Doncs bon dia. Doncs l'estudi de l'eix transversal ferroviari encara està en fase 1. No determina en quin municipi del Vallès pararien els trens. El que sí que aclareix és que la nova alta velocitat ha de permetre que els usuaris puguin fer transbordament directe entre els serveis de rodalies i ferrocarrils que ja existeixen. A més, el traçat hauria de ser paral·lel al de la línia R8 de rodalies entre Martorell i Granollers, aquell que passa pel túnel de Rubí. Aquestes condicions han fet saltar les alarmes en diversos municipis que compleixen les condicions. Dos d'ells són Sabadell, amb intercanviadors entre Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat, i Sant Cugat del Vallès, on la Generalitat ja té pendent construir un intercanviador entre l'R8 i les línies S1 i S2 de Ferrocarrils a la zona de Vullpalleres.
11: Doncs justament parlem amb aquests ajuntaments. D'entrada parlem amb l'Adrià Hernández, que és l'alcalde accidental de Sabadell, és el quart tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat. Senyor Hernández, com estem? Molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
11: Com veieu des de Sabadell tot això que m'ha explicat ara, aquest projecte i el fet de que encara no se sàpiga ben bé on hi hauria la parada?
10: A veure, per una part, que aquests projectes estratègics i necessaris, especialment per Sabadell i el conjunt del Vallès, doncs tornin a estar en agenda, doncs és la part positiva. És veritat que ja portem anys, hi havia un primer projecte 2009-2010, però ara l'interessant és aquesta, que s'afegeix aquesta nou ramal, no?, fins a Martorell, que afecta també al Vallès, i amb aquesta possible arribada del tren d'alta velocitat. Nosaltres aquí al Vallès i a Sabadell portem un dèficit d'infraestructures, tant ferroviàries com viàries des de fa dècades, i per tant tot el que sigui plantejar aquestes noves possibilitats per augmentar o per reduir la saturació de les línies actuals, no?, tant de viatgers com de mercaderies, per nosaltres és essencial, per als nostres treballadors, a les nostres empreses, als nostres veïns, i és veritat que necessitem, doncs, que hi hagi aquest diàleg, no?, amb la conselleria per a l'afectació que pot tenir també en el territori i en els municipis.
11: Anava a preguntar això, és a dir, en les converses amb la conselleria s'ha plantejat que el tren pari Sabadell, diguem-ne, hi hagi parada Sabadell?
10: No, aquí el que ens han fet arribar és que ara, segurament al mes de setembre, es farà una trobada entre la pròpia consellera i alcaldes i alcaldesses del territori, precisament per explicar i avaluar, doncs, la idea, no?, més enllà del que ha sortit de premsa, en què s'està treballant, no?, o què s'imaginen ells, quins poden ser els traçats o les alternatives o les possibles aturades d'això més mediàtic, no?, com pot ser on seria aquest intercanviador o aturada del tren d'alta velocitat. Jo crec que això ho necessitem, estem satisfets que això torni a ser objecte de debat polític perquè és totalment necessari i estratègic, però veritat que necessitem anar de la mà, doncs, municipis, conselleria, inclús ministeri, no?, perquè això també s'ha d'abordar conjuntament amb els projectes que té el propi ministeri.
11: Si ens fixem en les necessitats del seu municipi, de Sabadell, què seria l'ideal?
10: Home, és que aquí tenim coses molt estranyes, no només en una ciutat de més de 12.000 habitants, sinó que abarca el conjunt del Vallès, no?, que per anar al Vallès Oriental, no?, Granollers, Mollet, hem de passar per Barcelona, que no estem connectats, per exemple, amb ferrocarrils, amb la pròpia Terrassa, no?, per fer Terrassa, UAB, Part de l'Alba, etc. Són coses que es van imaginar a la dècada dels 80-90 i encara no han passat, no? Per això li parlava del dèficit d'infraestructures. Aquí què ens agradaria? És que hi ha una necessitat, per exemple, de que les mercaderies puguin arribar als pols industrials que tenim al conjunt del Vallès.
11: Clar.
10: I que és totalment necessari. Només hem de marxar un cap de setmana o qualsevol dia per la P7 per veure com la tenim, i la necessitat de reduir també aquest pes de mercaderies a la xarxa viària. I, per tant, jo crec que la R4, que també està supersaturada, doncs veure com s'imagina la pròpia conselleria, quines alternatives o quin traçat, o on aquests mòduls que ells parlen, on aniria, home, per nosaltres això és el debat de fons imprescindible. Per nosaltres, doncs, estar còmodes o més contents de cara a aquest projecte. Però no és una mirada només de Sabadell, jo crec que és Vallès, que té el pes industrial i d'activitat econòmica més important del país. Hem de ser-hi, i això ha de sortir sí o sí. No ens val un debat com 2009-2010 i que després acabi morint, sinó que es va imaginar la Catalunya dels 6 milions als anys 80, infraestructures que s'havien imaginat no s'han fet, home, amb la Catalunya dels 8 milions o més, no només s'ha d'imaginar estratègicament, sinó que s'ha d'executar, perquè si no acabarem tots saturats.
11: Clar, per això pensava, per això li demanava, perquè com que ara és el moment d'entrar la lletra petita, diguem-ne, fins al punt d'on posem les parades, però pel que em diu vostè, vostè posava molt l'accent en la col·laboració entre administracions, vostè veu possible, per dir-ho d'alguna manera, quadrar el cercle, vostè veu possible fer-ho tot amb coordinació i que, a més, això satisfaci els, sigui satisfactori pels veïns i veïnes de Sabadell.
10: Bé, almenys d'entrada hi ha, almenys d'entrada hi ha els estudis, no? o la idea que té el Ministeri, que a més, em sembla que ha posat com 3 anys, no?, per veure l'estudi de viabilitat d'aquesta possible arribada del tren d'alta velocitat a la Sagrera, no?, i que el tren d'alta velocitat Madrid-Barcelona superi els 300 km per hora, etcètera, no?, que va dir el ministre Puente, amb aquests treballs que ara impulsa la conselleria, que també s'imagina 24 o 28 mesos, per tant, hem d'anar de la mà, i que també els propis ajuntaments, no?, o i ajuntaments, i parlo jo ja del conjunt de Vallès, perquè imagino Terrassa, Sabadell, Mollet, Granollers, etc. Martorell, tot el pes que significa pel país d'anar de la mà, d'escolta, aquestes són les nostres necessitats, i escolta, Ministeri i Conselleria, que es faci realitat.
11: L'Adrià Hernández, alcalde accidental de Sabadell. Senyor Hernández, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que tingui molt bon dia.
10: Gràcies a vosaltres, bon dia.
11: Dèiem que, insistim, que l'estudi de l'eix transversal ferroviari, encara està en fase 1, com es diu en aquests casos, no determina on pararien els trens, en quin municipi del Vallès. Hi ha la situació de Sabadell i després hi ha la situació de Sant Cugat del Vallès, on la Generalitat té pendent construir també un intercanviador entre la R8 i les línies de ferrocarrils S1 i S2. Saludem també la Cristina Paraire, que és l'alcaldessa accidental de Sant Cugat, la tinenta d'alcaldia de gestió urbana, mobilitat i canvi climàtic. Senyora Paraire, què tal? Molt bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
11: Amb això també Sant Cugat també aixeca el dit, diguem-ne, eh? És a dir, penseu en nosaltres.
14: Home, i tant. A veure, ara ho comentaves, no només tenim pendent un intercanviador, que és aquest que deies de Volpelleres, sinó que també tenim sobre la taula l'intercanviador d'Hospital General, que també doncs, hi ha Renfe i Ferrocarrils. Per tant, tenim aquestes dues infraestructures que l'Estat també hi està treballant i, com deia ara l'Adrià, diferents administracions, inclosa la Generalitat, però també són projectes que fa moltíssims anys que estan sobre la taula i no acaben de veure la realitat. Nosaltres pensem que tenim, doncs, que ara tornen a estar sobre la taula els intercanviadors i que ja fa anys reivindicàvem doncs, aquesta possible estació de l'AVE, però no només pel nostre municipi, sinó per tota la mobilitat del país, dels vallesos, i atès que s'ha de construir tot de nou, també seria una oportunitat per tenir en compte el nostre municipi a l'hora de planificar aquesta parada de l'AVE.
11: El fet que el projecte prevegi que la futura estació ha de permetre l'intercanvi directe amb els serveis de Rodalies, una mica és un punt a favor a Sant Cugat, per això que em deia ara?
14: Home, jo crec que sí, perquè, a més, tant la de Volpelleres com la d'Hospital General, sobretot la d'Hospital General, està dintre d'un àmbit que ara s'haurà de desenvolupar de nou, i, per tant, també és una oportunitat a tenir en compte.
11: Ho dic perquè ara, amb aquestes coses, vostè ho deia molt bé, és a dir, jo recordo perfectament quan es deia si Sant Cugat tindria estació de l'AVE fa 20 anys o no,
14: I llavors... Exacte, més de 20 anys.
11: Sí, això ho recordo perfectament. Ho dic perquè aquestes coses hi ha l'interès de tothom i després hi ha l'interès de cada municipi, per això preguntava abans i li demano el mateix a vostè si es pot quadrar el cercle aquesta vegada.
14: Home, esperem que sí, com dèiem, és important que el tema torni a estar sobre la taula. Ens n'alegrem amb prudència perquè fa tants anys que es parlen d'aquestes infraestructures i no s'acaben de veure, per tant, bona notícia que es posi sobre la taula, però demanar doncs, aquesta concreció i també doncs, que es tingui en compte els municipis, que es pugui parlar, perquè amb aquestes infraestructures moltes vegades que no depenen directament de l'administració local, vas una mica remolc, evidentment, de les altres administracions i no sempre acabes de tenir tota la informació. Que ara es posi sobre la taula, doncs és una oportunitat per poder-ne parlar. No estem parlant d'unes infraestructures que estiguin fetes si és que s'acaben fent d'aquí ni 5 anys ni 10, jo crec. Però per tant s'ha de poder planificar i també com a municipi afectat afecta la infraestructura i la planificació del desenvolupament del municipi. Per tant, com més informació tinguem, millor podrem planificar i coordinar-nos a tots.
11: N'han parlat amb la Generalitat d'això que m'està comentant?
14: Mira, n'hem parlat en aquest cas concret ara arran d'aquest anunci que s'ha fet per part de la consellera. No n'hem parlat. Ha sortit aquests dies als mitjans i és quan el tema ha tornat a sortir sobre la taula, però no hem fet reunió. El que sí que hem fet, almenys en aquest mandat que es va iniciar el 23 per part de l'alcalde i diferents tenents d'alcalde, ens hem reunit amb la consellera, amb el secretari de Mobilitat, també l'alcalde amb el president Illa, reivindicant aquestes infraestructures i que el tema els posi entre moltes d'altres. Fins i tot et puc dir que com a partit doncs vam presentar ara 25 esmenes als pressupostos de la Generalitat, entre les que estaven els intercanviadors, el soterrament del desdoblament de la línia del Vallès al Pas a Sant Cugat, de ferrocarrils, que no ens van acceptar cap esmena. Vull dir que està molt bé que ara torni a sortir el tema, perquè entenc que és un tema també de país, no només del municipi, però sí que demanem això, que se'ns tingui en compte, com ara deia l'Adrià, i en aquesta reunió es pugui parlar doncs, de com afectaria tota la mobilitat, que per altra banda és supernecessari.
11: La Cristina Paralles, l'alcaldessa accidental de Sant Cugat i, com dèiem, la tinenta d'alcaldia de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic. Senyora Paralles, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
14: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
11: Hem volgut parlar amb dos ajuntaments, el de Sabadell i el de Sant Cugat, perquè, evidentment, tot això en un moment o altre s'haurà de començar a entrar en la lletra petita i en els detalls d'on hi ha les parades. I aquí és quan comença, Carlos, ja els que ja tenim una edat, diguem-ne, ens recordem d'aquests projectes. No diré que és quan descarrili, perquè és un acudit fàcil, però sí que és veritat que és quan comencen a sorgir una mica els cops de colze.
15: Quan comença la batussa, no?
11: Exacte.
15: Jo vull la estació per mi. A veure, jo crec que hi ha un punt inicial que s'ha comentat a les dues entrevistes i que, de fet, també tu deies, Frederic, tot està pendent, no? Se'n parla fa molts anys, sí. Bé, és una cosa que s'ha planificat, és una cosa que està en estudi, però, en fi, aquí quilòmetres de via com a tals, pocs de moment. Per tant, jo crec que també aquesta prudència dels plans i els estudis després cap a la transacció real i física que de moment no tenim, no? Dit això, potser el que ha servit la crisi de Rodalies dels últims mesos tan bèstia que hem viscut ha estat perquè, ostres, d'una vegada per totes, les administracions se n'adonin que aquí cal inversió i cal inversió també per canviar el model de mobilitat sobretot a l'àrea metropolitana, però en general al país, no? Perquè ara mateix, ho deia, em penso que la regidora Sant Cugat tenim un model que passa per Barcelona. És incomprensible que grans ciutats del Vallès no estiguin connectades directament i que hagi de passar per allà, i aquest centralisme jo crec que va en contra de primer de la mobilitat bàsica dels ciutadans, de les mercaderies, però també de la productivitat del país i de l'equilibri territorial, que és un tema que jo crec que també n'hauríem de parlar en algun moment i que la mobilitat té un paper protagonista al 100%, no? Jo crec que aquesta mena de nous corredors ferroviaris, com també l'Orbital, que se'n va parlar fa pocs mesos entre el pacte amb Esquerra i el govern, amb aquesta nova línia, que també havia de connectar doncs, el Vallès amb el Penedès i companyia, potser és un moment en què, per fi, doncs, les administracions comencen a prendre seriosament i deixem aquest centralisme que jo crec que resta oportunitats de productivitat i de desenvolupament econòmic a parts importants del país, com poden ser els Vallesos o la primera i fins i tot la segona corona metropolitana, i descongestionem. Jo, com a usuari de Rodalies, ho visc cada dia, doncs, l'entrada a Barcelona, perquè és que ja sigui des del nord, des del sud, tant és, no dona per més. De fet, se'n parlava també fa molts anys i torno a aquestes coses pendents que hi ha d'un tercer túnel, potser a Barcelona, de fer-ne a través del Morrot, potser, en fi, coses que sonen, no s'acaben de fer, i clar, la població creix, les demandes de transport i mobilitat creixen, les demandes de millora d'infraestructures a l'hora de mercaderies i de desenvolupament econòmic creixen, i el que no creix són les vies. I, per tant, jo crec que també hi ha aquí una responsabilitat de l'Estat, que al final és el titular de les vies, d'una desinversió crònica en els últims anys. Veurem si aquests estudis després, doncs, realment... No riguis.
2: No, riguis.
11: No, és que em fa gràcia perquè...
15: Si al final realment hi havies o no.
11: No ric, però és que és el tema, una mica.
15: És el tema.
11: De si tot això es compleix o no, perquè, vaja, les promeses d'obres i de milions a Renfe Rodalies, després quan es mira l'execució, doncs són les que són.
16: Sònia. Estava pensant que per algú que jo no... Vull dir, professionalment no m'he apropat mai a tot el tema de la mobilitat ni dels transports, però és bastant fàcil entendre les dècades, no?, que les societats van canviant, perquè si ens fixem, en realitat, la mania aquesta el primer impuls d'estructurar un transport sempre com de forma des d'un nucli cap enfora, el veiem amb el metro de Barcelona, les vies de tren de Madrid cap enfora, no?, i també, òbviament, a Catalunya, no?, des de Barcelona cap a la resta de Catalunya. I això ja va quedar... passat fa moltes dècades, perquè, com dèieu, ja no és només una qüestió de mobilitat, que per suposat, però és que a mesura que les ciutats se'ns van quedant petites, és que està clar que haurem d'anar repartint la població, també. I, per tant, si estàs demanant constantment... És a dir, el canvi actual està molt clar. Hem de reduir el consum de cotxe i hem de reduir l'emissió de CO2 i hem de canviar coses. I s'està demanant a la gent que cada vegada ens repartim més, no?, i que el pes demogràfic estigui repartit. Per tant, has de posar facilitat. El que no pot ser és que... Parlo ara com a barcelonina, eh? Per anar d'Horta al Putxet hagis de baixar fins a Plaça Catalunya, doncs el mateix. Per anar de Terrassa a Sabadell té tot el sentit que es pugui connectar. Jo només la quadratura aquesta em crec que també no hem de ser naïfs. Hi ha una conjunció de partit polític...
11: A un any de municipals.
16: Ben, a les municipals. Sí. Aleshores, a mi el que em sembla és que s'està aprofitant poc. Ni Catalunya ho està aprofitant poc perquè no vol posar-li les coses més difícils encara a Pedro Sánchez, al president Illa, i als alcaldes de les grans ciutats de l'àrea metropolitana, que són socialistes des de fa molts anys, haurien d'haver aprofitat aquesta conjunció des del primer dia de mandat a Catalunya o al govern, no? Central, i trobo que, clar, ara està molt bé que ho anunciïn, però com no hi hagi una mica de moviment i acció ràpid, no acabarà de creure-s'ho ningú, perquè són coses que, com deia l'alcaldessa accidental de Sant Cugat, fa tants anys que es prometen que si no hi ha unes accions una mica que es puguin palpar, jo crec que no s'ho creuran.
11: Aitor, com ho veus?
12: Sí, ampliant una miqueta el que deia ara la Sònia i recordant una miqueta que tenim aquesta pel·lícula meravellosa de l'Odissea, no? Tinc la sensació que tot el que té a veure amb les infraestructures i aquests anuncis és una miqueta com aquella expressió mitològica grega dels cants de sirena, no? Que són com promeses falses o que intenten o semienganyoses, no? Perquè si anem mirant i anem fent un llistat, en tenim moltes, eh? És a dir, tenim, per exemple... l'estació de la Sagrera, que ja hauria d'estar feta des de l'any 2004 i que encara segueix en construcció, però que no només té aquest retard evident, sinó que a més té sobrecostos. Mirava l'altre dia, té un sobrecost del 500%, no? O el famós corredor mediterrani, no? Que no només no arriba, sinó que a sobre li ha sortit un competidor que és el corredor central, o aquesta lluvia de millones a Rodalies que no arriba mai. La tinenta d'alcalde Cristina Paraire de Sant Cugat parlava de que aquests famosos intercanviadors, però clar, és que un intercanviador és molt interessant, és molt necessari perquè la mobilitat sigui integral, sigui completa, però és que necessites no només que funcioni Ferrocarrils de la Generalitat, que funciona, que és puntual, no, etcètera, sinó que a més també funcioni l'altre, que és Rodalies, que no funciona. Jo sóc santcugatenc i quan tu passeges per les estacions em sembla que en tenim 8 de ferrocarrils, doncs en van plenes en funció de les hores i en canvi l'estació de la R8 de Rodalies està buida, és una estació fantasma perquè clar, la gent tenint l'alternativa doncs fa servir ferrocarrils, no? O el famós tren orbital que ara s'ha rescatat perquè una de les coses que vam descobrir immediatament és que aquest tren ja hauria d'haver existit. I, o, per exemple, el túnel viari de la Collada de Toses, per no parlar només de l'àrea metropolitana, fa 57 anys que està amb estudis, etcètera, no? Per tant, bé, doncs, com molt bé dèiem, tenim unes eleccions municipals, aquests són titulars que van intentant alimentar la gent i que van fent aquestes grans promeses, però que un cop més Catalunya, com ja va dir Foment del Treball, pateix no només l'espoli fiscal, sinó aquesta degradació per part de l'Estat, que no s'ha cregut mai que Catalunya sigui el seu territori en positiu, no? Sinó que ens van espoliant els nostres recursos, els nostres impostos, i no van fent allò que toca. Jo el que no acabo d'entendre és com encara resistim, com feien Astèrix i Obèlix, no? contra la Gran Roma.
11: Marta, com ho veus tu?
17: Sí, jo, parlant de la part política, com ara comentava la Sònia, que deia que, no, que molts alcaldes són socialistes i que això hauria d'haver repercutit en més inversió, o almenys més parlar més o tindre com més interlocució amb el govern de l'Estat, clar, jo crec que això no ha passat precisament perquè són socialistes i ha hagut una qüestió en el govern de Sánchez que és donar per fet, no? I és, doncs, aquestos ja els tinc, jo no vaig a tractar de fer més inversions o fer més anuncis, a no ser, com està passant ara, que falte menys d'un any per a les eleccions municipals, que ara sí anem a comprometre no sé quants milions perquè és molt important per a la població, però d'altra banda, no ho vaig a fer perquè, clar, no em fa falta. I, a més, això alimenta el relat, això pensen a la Moncloa, jo crec, de, clar, és que estem afavorint els catalans i el PP va vindre i mos va dir que només totes les inversions va per a Catalunya i a la resta de l'Estat no li fan cas i és una campanya política perquè a la resta d'autonomies no es fa, etcètera, etcètera, etcètera. Però la conclusió és que tenim unes infraestructures que s'han promès de fa moltíssims anys que no arriben, la gent està frustrada, entenc jo, perquè veu que tot això que s'ha dit i s'ha promès no hi està, els rodalies, no, i vosaltres ho sabeu millor que jo, no acaben de funcionar ben bé, el ferrocarril, pel que tinc entès, sí que funciona una mica millor, però no soluciona només amb grans promeses de vindre un AVE i ho sonarà tot, perquè jo crec que això se soluciona des de lo xicoté, des de lo petit, no? des de les rodalies, des de com funciona i se vertebra un país i com és important aquesta zona del Vallès per a per a Catalunya en general, no? I tota l'economia que circula per allà. I també ho deia l'Aitor ara, jo crec que el corredor mediterrani, que això m'afecta més, que és una de les grans promeses que es va fer, és que de Castelló a Barcelona és que has d'anar amb un tren que quan va i tens un horaris molt limitats i és molt complicat i tarda molt. I clar, jo quan vaig a Madrid, sobretot des de València, no tant des de Castelló, que també estem una mica oblidats, és que veus els panels de l'estació d'AVE de Sorolla i és tot Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, clar. Abans parlàvem de centralisme. El centralisme jo crec que està molt clar i l'aposta de país que s'ha fet també, no?, els últims anys.
11: Sobre això, ara que parleu de les municipals, evidentment ara som a les escorrialles ja de l'estiu i de seguida començarem les temporades regulars de tots plegats i això implica reprendre un curs polític que ja s'orienta molt cap a les municipals. Quines sensacions teniu? És a dir, com poden ser aquestes municipals? Hi ha la qüestió d'aliança, hi ha la qüestió... Sentíem l'altre dia el Jordi Turull de Junts, d'alguna manera, fer una declaració de les més contundents que s'han sentit per part de Junts al voltant d'Aliança, dient que no només perjudica el projecte de país, diguem-ne, independentista, sinó que, fins i tot, doncs, pot permetre un retrocés o pot causar un retrocés en molts àmbits, Carles.
15: Bé, és que jo crec que això, Junts per Catalunya, ha fet per fi doncs, el diagnòstic que tocava en el seu cas, no? Perquè jo crec que estaven moguts per una mena de pànic, no? I els havia doncs, deixat una mica agarrativats en aquest sentit amb Aliança, no volien moure's massa i si es movien cap a les seves posicions, no? Jo no sé com acabaran les eleccions municipals, és evident que hi haurà doncs, l'entrada i la irrupció d'Aliança en molts municipis. Veurem també quina és la implantació territorial d'Aliança, perquè em fa l'efecte també que és un moviment que potser en àrees metropolitanes s'ho pot tenir una miqueta més complicat per recomposició demogràfica i que en canvi més a la Catalunya més interior doncs, pot tenir doncs, una implantació major. Dit això, a mi em fa l'efecte que les municipals també estaran molt marcades per les generals. Les generals poden també doncs, marcar quin és el panorama i quin és el camp de joc en què es mouran les municipals. Per tant, jo crec que hi ha moltes incògnites encara. És veritat que hi ha algunes tendències, però jo crec que encara és molt agosarat doncs, fer pronòstics, perquè jo crec que sincerament que les generals marcaran molt, perquè posem per cas que les enquestes tenen raó i la dreta doncs, arrasa a nivell estatal, no? El PSOE queda molt debilitat, comença la batalla interna dins el PSOE, bueno, això és un caos, i això Ferraz té experiència en alguns episodis, i també hauria de veure's com afecta això a nivell català, a nivell del PSC, que és ara mateix el partit segurament més hegemònic, i a nivell municipal encara més, i veuríem com l'afectaria, perquè a partir d'aquí, si un PSC que comença una davallada electoral, aquests vots s'han de moure, o a l'abstenció o d'altres partits, i potser sí que hi hauria una mica de sacsejada en aquest sentit, i podrien haver-hi doncs, nous escenaris. Per exemple, aquí a Barcelona, doncs, darrerament es veuen enquestes en què sembla que Esquerra puja, hi ha com una mena de frec-a-frec possible entre Collboni i Elisenda Alemany, però en fi, tot això jo crec que és molt agosarat encara, ja. I queda molt per... En política, un any és una eternitat.
11: Aitor, com ho vas veure, aquest canvi de... Com a mínim el que sembla un canvi de to per part d'un dirigent destacat de Junts com és Jordi Turull amb Aliança, ho va fer des de la Universitat Catalana d'Estiu, que a més no és casual, perquè allà és una mica on hi ha també el tret de sortida, el to del que vindrà a partir de la tardor. Com ho vas veure, Aitor?
18: Doncs jo ho celebro perquè crec que és bo que hi hagi competència, no? I que Junts vulgui marcar aquesta competència amb un nou actor polític que totes les enquestes diuen que poc o molt doncs, acabarà afectant els diferents arcs parlamentaris, no només els dels municipis, sinó també els del futur Parlament de Catalunya, i per tant és bo que doncs vagi marcant no només distància, sinó també fronteres, i especialment quan tu vols representar aquella Catalunya que vol integrar, que vol construir a partir de la llengua i que no vol tenir en compte doncs quina és la teva religió, el teu déu o el teu color de pell o del país en el que has nascut, no? Sempre s'ha dit que el catalanisme polític doncs té en compte cap a on vols anar i no d'on vens, no? En tot cas, en relació a les futures eleccions, considero que Aliança Catalana té una cosa molt positiva a favor seu, i és que qualsevol creixement serà vist com un èxit, no? I això ho veurem, és a dir, doncs veurem que es constatarà doncs que hi ha un creixement de vot, i que per tant doncs qualsevol tipus de creixement en principi és vist de forma positiva. El tema és veure com es manifestarà aquest creixement. En relació a les eleccions municipals, no podem oblidar que la Loreg, una de les coses que diu en un dels seus articles és que cada primer és molt important. I, per tant, el fet de que les eleccions municipals siguin abans, en principi, que les eleccions al Parlament de Catalunya, una de les coses que podríem manifestar de cara a Aliança Catalana és que en unes futures eleccions al Parlament de Catalunya hi hagi gent que hagi votat Aliança Catalana i que vegi que Junts pugui retenir alcaldies, no? Gràcies a aquesta primera posició que en molts municipis es podria tornar a produir, encara que perdés algun regidor, que podrien veure's des del punt de vista de la utilitat del vot com un vot perdut i que, per tant, Junts pogués recuperar part d'aquest vot. I deixa'm dir-te també una cosa, no? És a dir, alguns tangibles, no? Que jo veig. Junts per Catalunya està podent arribar a molts acords abans d'aquestes properes eleccions amb partits o moviments o candidats, no? De l'antiga Convergència. I, en canvi, Aliança Catalana doncs està tenint problemes per configurar les seves llistes,
11: per trobar candidats,
18: etc. Perquè al final les eleccions municipals són les més difícils, s'han d'omplir moltíssimes llistes, no? I el cas més rellevant seria el cas, per exemple, de Manresa, que no sé si ho coneixeu, però en el cas de Manresa, Aliança Catalana va intentar anar a buscar a Perramon, a Sergi Perramon, d'Abans Nacionalista, em sembla que es diu, I no ho van aconseguir. Ho van intentar comprant les voluntats d'aquest regidor de pedra picada, no?, del municipalisme de Manresa. Manresa és una ciutat d'aquestes on el catalanisme ha sigut molt fort, però que té unes dades d'immigració doncs força importants. Van intentar comprar-lo amb el que era doncs un assessor parlamentari, no?, amb un sou parlamentari, i aquest els hi va dir que no, que nanà i que no ho volia, i ha arribat a un acord amb el que és el candidat de Junts a l'alcaldia, no? Bé, veurem què és el que passa, però jo crec que el creixement hi serà, però que no serà tan important, i que fins i tot la ciutadania farà lectures a nivell municipal que es quedaran molt afectades després per la decisió de vot al Parlament de Catalunya.
16: El que passa és que el que estem veient, jo crec que ja fa anys, a nivell de ciència política, és que ja no només es tracta del trencament del bipartidisme, que ja està molt assentat a nivell general, parlo perquè Catalunya mai ha sigut ben bé bipartidista, però que els dos grans partits tradicionals a Espanya doncs ja fa molts anys ara que no són hegemònics, però la irrupció de no només les xarxes socials, sinó l'utilització de tot el que li diem, no? La desinformació, les fake news, totes aquestes històries, fan que realment encara sigui molt més volàtil. Perquè fixeu-vos que fa un mes parlàvem de com Pedro Sánchez era indestructible, s'aixecava de tot i estava en molt bona posició, malgrat tots els casos i tot el que tenia obert. I aleshores tens la crisi de Ceuta, i ara, doncs, sembla que vagi cap avall i genera aquests frecaflex. I, per tant, estic totalment d'acord amb el Carlos que queda molt de temps. Dit això, a mi, de les declaracions de l'escola d'estiu...
19: De la Universitat d'Estiu de Prada, sí.
16: Em sembla interessant perquè l'antiga Convergència i l'actual Junts sempre té com aquests dos caps, no? Sempre hi ha dos caps, siguin quins siguin, en cada moment. I ara tens molta gent que és molt nugarista, no? Perquè és aquest caràcter com molt més reivindicatiu, sempre enfadada i sempre destructiu, diguéssim, no? De l'oponent.
19: Confrontació.
16: Sí, molt, però molt, molt dura, no? Sempre. I ara tens gent que diu, no, però és que nosaltres ens hem de separar d'Aliança Catalana i, per tant, volem aquest to una mica més moderat o més cap al centre, no? I em sembla interessant també veure què passarà dins de Junts amb aquests dos caps, perquè en altres moments doncs Laura Borràs i el president, no? Vull dir que sempre hi ha hagut aquestes dues grans
19: famílies,
16: no? Sí. Clar, jo com a persona demòcrata prefereixo el to més moderat i que puguin negociar coses dins del que són els respecte als drets fonamentals. Però això dependrà dels votants de Junts.
19: Marta.
17: Sí, a mi el que fa Junts i la posició que té Junts em recorda moltíssim, amb totes les distàncies, evidentment, amb la posició que ha tingut aquests anys, especialment el Partit Popular respecte a Vox. És a dir, dones declaracions, jo crec que una mica a vegades contradictòries, dius, ara em vull separar, és important, no, ara vull apropar-me més. Necessiten una estratègia i jo crec que encara no saben quina és la més efectiva per intentar aturar la distància que cada volta és més propera, no?, entre almenys a nivell de votants pel que sembla a les enquestes i jo crec que ho veuen en moltíssima preocupació i al Congrés, per exemple, que no hi és Aliança Catalana però sí que hi és Junts, sí que veus algunes de les reivindicacions que jo veig que Aliança està traslladant a Catalunya. Junts les diu, no a la mateixa manera, però sí que estan ahí d'alguna manera, perquè jo crec que ells també busquen, per ells havia intentar no perdre votants. Però em sembla molt curiós, no?, aquesta estratègia d'intentar distanciar-se, no distanciar-se. I després de la Universitat d'Estiu també em va semblar superinteressant el que va dir Quim Torra, que va dir bàsicament que necessitem líders independentistes diferents des de 2017 i que els de 2017 bàsicament s'haurien d'anar retirant, perquè jo crec que ell mateix, o dintre del partit n'hi ha una corrent que pensa que fan falta nous lideratges i que potser aquesta és la via per intentar, diguem, traure una miqueta al cap en unes autonòmiques, bueno, autonòmiques no, municipals, en principi, si tot va bé, que potser fan molt, molt de mal a Junts a nivell electoral, potser menys del que... Ara Aitor dirà que potser en alguns municipis poden guanyar i és de veres que la llei electoral fa que si guanyes i no tens alternativa pugues governar, però si n'hi ha aliances que normalment es poden fer, patinant jo crec que moltíssim, perquè és tenen una situació molt complicada de resoldre i crec que ells mateixos encara no l'han sabut resoldre.
19: 9:22, anem a publicitat i de seguida continuem l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la Marta Montfort i la Sònia Andols, l'Aitor Arriaga i el Carlos Tavera.
4: El Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
20: Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
21: Hola, bon dia. Arriben les ofertes límit al Corte Inglés, però únicament 4 dies. Per als que sou més esportistes, fins a un 60% de descompte en una selecció de marques com Under Armour i Puma. I fins a un 50% en una selecció de marques com Nike, Adidas, Salomon, Columbia i The North Face. De bellesa, capsa de regal 212 Vibe Rosé de Carolina Herrera per 84,95 euros. I a més, Eau de Parfum Battle Streaking Lavender d'Hugo Boss 200 ml per només 74,95 euros. I encara n'hi ha més, moltes més. Descobreix-les. Recorda-ho, ofertes límit només del 20 al 23 d'agost a la botiga web i app del Corte Inglés. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça de Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes dels diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. Això és tot per avui. Bon cap de setmana.
1: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: No, i 23 minuts. Seguim a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. Tornem a parlar de la calor. Avui ha refrescat una miqueta amb aquesta alerta per les pluges que diu Protecció Civil, però aquesta setmana hem dedicat una bona estona a parlar de la situació de les residències de gent gran, que sovint no en parlem prou. I ens fèiem ressò d'una informació que destacava el periòdico, que deia que la meitat de les residències de gent gran de Barcelona no tenen aire condicionat a les habitacions. Sí, als espais comuns, però no a les habitacions. En principi, la llei el que estableix és que justament hi ha d'haver una temperatura global de 27 graus dins d'aquestes instal·lacions, però no diu que les habitacions n'hi ha d'haver. En parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb la presidenta de la patronal de la residència, la Cinta Pascual, que ens deia això.
22: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
11: Estem en aquest procés de veure què és l'ideal, què és el millor, ens deia la Cinta Pascual en declaracions aquí al matí de Catalunya Ràdio. Recordem també que ens hem fet ressò d'un estudi de la Pompeu Fabra que diu que les persones grans, quan hi ha episodis de calor extrema, hi ha una mortalitat més gran entre les persones grans que dormen en residències que no pas les que dormen a casa seva, diguem-ne. I fins i tot dins d'aquest mateix estudi, que la mortalitat és més gran en les residències dels barris amb menor renda, dels barris més pobres. Deixeu que saludi aquesta hora la Maria José Carcelén, que presideix la coordinadora Familiars de Residències 5+1. Senyor Carcelén, què tal? Molt bon dia.
23: Molt bon dia.
11: Pel que saben vostès, com estan anant aquest estiu amb aquestes calorades tan tremendes a les residències de gent gran?
23: Molt malament. És que, com bé dèieu abans, no el 50% de les residències, gairebé la majoria, gairebé totes les residències, bueno, podríem dir que potser les més noves han fet la feina, però pel que tenim nosaltres d'informació, la immensa majoria de les residències no estan preparades per afrontar la calor extrema. Perquè bé, o es van construir fa anys, abans de l'emergència climàtica, o bé no l'han tingut en compte. I això hem d'afegir en molts casos el mal estat dels equips de refrigeració per falta de manteniment. És cert que només hi ha aire condicionat als espais comuns i unes miserables reixetes als passadissos, però és que a les habitacions, justament per això, s'aconsegueixen unes temperatures absolutament insuportables. Hem arribat a mesurar 36, 38, 30 a les 7 del matí. I miri, això és especialment greu en les habitacions orientades a sol de tarda, on de vegades moltes hi ha persones enllitades tot el dia. No podem tenir en compte només la calor que fa a la nit. Si nosaltres a casa no podem suportar aquestes calorades, us podeu imaginar com estan aquestes persones en unes habitacions que no han tingut aire en tot el dia? És que és impossible que puguin viure. El govern fa campanyes de prevenció per a les onades de calor, però ignora les residències i les persones que viuen, també en les seves residències, perquè tenim exactament la mateixa situació.
11: Perquè aquestes temperatures que vostè em deia que han mesurat, això ho han mesurat vostès, eh? Vostès han fet aquestes...
23: Sí, sí, en famílies que ens denuncien que han mesurat les habitacions i és que és insuportable. Us podem imaginar aquests dies que hem arribat amb una...

0: suporta un excés de treball que és absolutament impossible d'assumir. I tenim un altre problema afegit, i és que quan tenim la sort de que es cobreixen aquestes baixes, bueno, aquestes vacances del personal, tenim personal nou sense experiència. I això comporta una davallada en la qualitat de l'atenció. I insisteixo, tot això té un impacte brutal en la salut i en la vida del resident, que en general són persones molt grans, amb patologies, i és per això que hi ha una mortalitat més elevada en aquests períodes. Nosaltres fa molt de temps que ho venim denunciant, però no veiem que el departament hagi fet res per resoldre-ho, com en els altres temes. Tampoc, hem de dir que tampoc els governs anteriors van tenir en compte la situació, que tothom teníem molt clar que anem a una situació de calor extrema i no s'ha fet absolutament res. Nosaltres compartim la valoració que fa aquest estudi de la Universitat Pompeu Fabra íntegrament, des del començament fins al final.
1: Clar, la bona notícia, diguem, és que aquest estudi està fet en coordinació en principi amb el govern. La seva investigadora ens deia l'altre dia, aviam, entenem que aquest estudi es fa precisament per millorar la situació, ens deia l'altre dia la investigadora d'aquest informe.
0: Bueno, serà que tenim una experiència que no ens anima a ser gaire optimistes, no? Esperem que això sigui cert.
1: Perdó que la talli, però a vostè li consta si hi ha inspeccions? Ho dic perquè l'altre dia aquesta informació del periòdico parlava de 195 inspeccions en residències de gent gran, que encara no s'han resolt i encara no hi havia el resultat, però d'inspeccions sí que se n'havien fet, deia aquesta informació.
0: Se'n fan moltes inspeccions, moltes, però això no comporta en cap cas que hi hagi ni sancions ni mesures immediates, com en altres temes, des del personal sanitari sense homologar a molts altres temes, no cobertura de vacances, vacances sense cobrir. Mire, nosaltres hem fet un estudi que en 29 pàgines li expliquem a la síndica de Greuges, després de fer un estudi de diverses residències de tot Catalunya, com estem vivint a la residència. I trobem que això ho hem fet arran de tenir, perquè vam demanar per la via de la llei de la transparència, els informes de les inspeccions. Doncs les inspeccions constaten moltes vegades permanentment que hi ha deficiències i es limiten a advertir. I què fem? Doncs que estem igual a la primera inspecció que vam veure, per exemple, de 2021, que a l'última que hem vist de 2025 en determinades de residències. La inspecció no és garantia de res. No és garantia de res, perquè ni es sanciona ni s'adopten mesures. I miri, quan, a més, tu a una empresa la sanciones als 5.000 euros, 6.000, en el millor dels casos, quan sancionen, però si s'han guanyat 40.000 incomplint tota la normativa, què farà una empresa privada o un fons d'inversió? Pues continua incomplint. La inspecció no és una garantia de res.
1: Hi ha una altra qüestió que també ens han comentat aquests dies des que vam començar a parlar aquí al matí de Catalunya Ràdio, que diversos familiars que tenen persones en residències ens deien molt sovint aquestes habitacions hi ha ventiladors però pel que els hi portem nosaltres, perquè els hi paguem nosaltres, no? No sé si a vostès també els hi consta això.
0: Sí, clar, és que els ventiladors que hi ha a les habitacions els porten els familiars. Vull dir, és que aquesta és la realitat que tenim. Però miri, quan tu tens una habitació que està tot el dia amb una calor extrema i estàs orientada a sol de tarda, com jo deia abans, que això és un problema gravíssim, encara que tu posis un ventilador...
1: Sí, arriba o no arriba el ventilador.
0: Moure l'aire calent, però no moure res més, perquè un ventilador no soluciona el problema. Hem de climatitzar tots els espais de les residències, perquè es viu a tots els espais de les residències, no només als espais comuns. I això no ho podem deixar per dintre de 5 anys que haurem fet no sé què. Perquè, miri, quan fem això, doncs sí, farem un estudi, valorarem... No, és que la emergència climàtica, la calor extrema, la tenim ja. Això no pot esperar més, perquè nosaltres, si bendita hemeroteca, podríem veure quantes vegades, quants estius portem dient que hem d'adaptar les residències sí o sí, ja a l'emergència climàtica. Doncs no s'ha fet res.
1: I l'administració què els diu? I l'administració què els diu quan els diuen això?
0: No diu res. Nosaltres estem... això és un tema que hem comentat moltíssimes vegades. Hi ha famílies de residències que ho han denunciat a la conselleria. Es fan inspeccions i què més? Si fem inspeccions, però no fem res més. Doncs el problema el continuarem tenint. L'any que ve serà pitjor que aquest, i el següent pitjor encara. Doncs això ja no pot ser.

0: espera, perquè estem parlant de dignitat, de la vida, dels drets de les persones grans.
1: La Maria José Carcelén és la presidenta de la Coordinadora Familiars de Residències 5+1, de familiars de persones ingressades en residències de gent gran. Senyora Carcelén, de debò, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
0: Com sempre, a vostès, moltes gràcies.
1: Una abraçada. Déu-n'hi-do. Marta, què et sembla?
2: Doncs que té tota la raó que te vaig a dir, no? Mm. És que si sabem que la calor mata especialment a la gent gran, climatitzar una residència, per a mi és que deixa de ser una qüestió de confort i és que és una qüestió de salut pública, perquè és que a més els afecta especialment. I per a mi també evidencia, que és una de les qüestions que sempre en parlem, però crec que és important recalcar-lo, que el canvi climàtic també és desigualtat, no? Perquè qui té diners i pot fer-lo i té una residència que, o està en una residència que s'ho pot permetre, doncs posen l'aire condicionat i no n'hi ha cap tipus de problema, i n'hi ha altres que no estan tan bé acondicionades i que no en tenen, i qui ho patís és la gent que viu allà o els seus familiars que, com dia ara, tenen que portar-los ventiladors, tenen que ficar les facilitats perquè no poden tindre accés a unes condicions mínimament decents, no? Que jo crec que és que la calor va anar a més. És a dir, això és el que diuen tots els experts, i no podem fer com que si no passa res i tancar els ulls a una realitat. I jo crec que ficar-lo i ficar aquesta qüestió en el debat públic ha de ser una prioritat, i no s'ha de fer com, bueno, ja se mirarà, ja veurem què passa, no? I si les inspeccions no funcionen, doncs ha d'haver conseqüències, no? Però conseqüències jo crec que moltes voltes econòmiques, perquè pot ser és l'única manera que faci que això canvi o que la realitat no siga la que, desgraciadament, és per a molta gent. Mm.
3: Que necessari que ens porteu aquestes veus, perquè realment els que tenim la sort d'estar ara mateix doncs, en el centre de la societat a nivell d'edat, de franja d'edat, i sense necessitats especials, és fàcil no pensar-hi, no? I abans de que s'acabés el curs escolar sí que vam adonar-nos que les escoles, llars d'infants, etc., tenien les necessitats que no s'estaven cobrint, però és cert que vivim de vegades d'esquenes a la població més gran. I que injust és. Clar, la Marta ara deia, s'haurien de fer inspeccions. Clar, si sabem que fins i tot les residències públiques no estan complint, jo crec que per començar el que hem d'exigir és que el govern i l'administració pública compleixi amb els seus centres. Tu no pots anar a exigir als privats si d'entrada ja no ho estàs complint. Sempre deixem de banda els més vulnerables, perquè com que no tenen veu per si mateixos, I això, en el fons, diu molt poc de nosaltres com a societat. En general, les residències de per si ja són caríssimes, poc cuidades, amb una manca de recursos i d'infraestructures. Qualsevol persona que per família haguem entrat a diferents residències sabem que són llocs difícils. I la gent que hi treballa ho fa en unes condicions molt poc favorables, en general. Infrapagats, amb condicions sense els recursos, poc personal i tendint a escatimar coses per facilitar la vida de les persones grans, no? Mm. Que a sobre amb aquesta onada de calor que ja se'ns està fent insuportable, com a mínim a tots els que vivim sense aire condicionat, però en general els que estem a la ciutat i estem treballant, que a sobre en aquestes condicions les persones més grans no estiguin ben ateses és bastant cruel, la veritat.
4: És un exemple més de que l'emergència climàtica ens agafa amb els pixats al ventre. Sí. Parlant, clar, perquè realment sí, fa molts anys, ho deia ara l'entrevistada, que se'n parla, que estem advertint, hem de fer un esforç, hem de climatitzar, això anirà més, i bueno, anem fent, qui dia passa any empeny, i ens ho trobem ara, doncs, de cop i volta, doncs, amb una onada de calor. A més, bueno, tenim això del Niño, que diuen que l'any que ve encara serà pitjor, i que fins i tot el següent encara podria ser encara més calorós. En fi, jo crec que també hi ha un tema de normativa, no? Aquí ho dèieu abans, no estan obligats a climatitzar i ha de mantenir-se 27 graus. Bé, ja em diràs tu, a Barcelona, crec que són 52 nits tòrrides aquest any que portem. Que no vol dir que s'hagin acabat, perquè n'hi pot haver més.
1: Exacte.
4: És bastant complicat si no tens un sistema de climatització, i especialment a les habitacions, que jo crec que hauria de ser doncs, un dels espais prioritaris, no? Perquè segurament, si fas un còmput d'hores, les persones que estan en una residència, probablement a l'espai on més temps hi passen és a l'habitació.
3: Especialment les que no es poden moure, que ens deia aquesta entrevistada, no?
4: I tu, Sònia, deies abans del tema també de les condicions laborals de les persones que s'hi dediquen, no? Jo aquest matí, abans d'entrar, m'he dedicat a mirar el conveni col·lectiu de les persones gerocultores i el seu salari brut anual és de 17.219 euros l'any, bruts. Que això són 125 euros més que el salari mínim. Jo crec que diu molt.
3: Això
4: diu
3: les
4: molt.
3: Que compleixen, perquè, perdona, sí. Hi ha tantes que hi ha personal no contractat tot l'horari que fa i coses així.
4: Jo crec que diu molt de la societat, no? De com valorem aquesta mena de feines, de cures, i també de com valorem doncs, la vida i la dignitat de les persones més grans. No? No ho veiem com una feina de valor, s'ha de retribuir poc, i a més doncs, no dediquem esforços a climatitzar espais. Doncs així estem.
1: Hem d'anar a publicitat, però abans, Aitor.
5: Sí, jo moltes vegades dic que si volem mesurar, si és que es pogués mesurar una miqueta quina és la dignitat de la societat a la que nosaltres pertanyem, sempre hem de mirar, per exemple, com tractem doncs, les persones grans, que en principi els hauríem d'estar agraïts dotant-los doncs, de no només de recursos, no? com passa amb les pensions, per exemple, sinó també de companyonia, no? Quanta gent sola tenim, no? I quantes persones cada cop més es veuen destinades a haver d'anar a una residència doncs perquè les famílies no trobem espais a les nostres cases i temps per poder estar amb ells. Més enllà de qui tingui la necessitat de ser atès doncs, per sanitaris, no? Que aleshores la millor decisió és que estigui en un centre doncs, sociosanitari o en una residència. Dit això, sempre m'ha frapat aquesta discriminació que fa l'administració en funció de qui està en els seus espais públics, no? Perquè ningú s'imagina arribar al Palau de la Generalitat i que no hi hagi aire condicionat. Ningú s'imagina que en el despatx del president de la Generalitat no hi hagi aire condicionat perquè pugui treballar i pugui fer bé la seva feina, i per tant tampoc hauríem de normalitzar que no hi hagi aquesta climatització adient en espais públics com són, per exemple, les residències o les escoles. Que ara es parlava de les escoles, no? Doncs hi ha moltíssimes escoles que no estan climatitzades i que també tens 28 nanos, no? Que per cert, jo he donat classes i us puc dir que després de l'hora del pati tenir 28 nanos adolescents i amb aquestes calors és tot un repte, eh?
1: Sí.
5: Però, bueno, no us preocupeu perquè, com deia el president de la Generalitat, treballa molt, s'ha pujat el sou 6.000 euros anuals, bruts, ha passat de 140.000 a 146.000 euros i segur que trobarà una solució. És que em sembla al·lucinant que tinguem polítics que ràpidament es puguin apujar el sou, havent promès en el seu dia que se'l baixaria un 30% i que paral·lelament tinguem persones grans sense aire condicionat i passant aquestes nits tòrrides amb aquestes condicions. Em sembla simplement molt, molt lamentable.
1: 4 minuts i arribarem a 9:45. El que dèiem, única publicitat i tornem de seguida.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
7: A Múrcia, Sevilla i Jaén, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 14 d'agost, Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
10: Ara a Lidl tria meló pell de gripau a un superpreu imbatible, 0,59 al quilo. I selecció de pizzas italià amb el forn de llenya al 50% en la segona unitat. Lidl. Val la pena.
11: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
12: Et veig una mica inquiet aquests dies.
13: Ara qui viu com solíem viure?
11: Perquè tot un món s'acaba.
13: La casa. El servei.
12: Quants en veus fora, doncs?
13: Uns quants.
12: Ai, senyor.
11: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
14: Raül, em vull separar.
15: Però què dius?
14: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per tu i una per mi. Separadetes.
15: Això sí, amb Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
16: I després, quan guanyes, què més hi ha?
17: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
18: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
19: I el moment de retirar-se va ser complicat?
18: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
20: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
21: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
18: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
22: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
18: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3Cat.
23: Catalunya Ràdio.
24: Som 3Cat.
23: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
25: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: I la Sònia Andoz, el Carlos Tavera, la Marta Monforte i l'Aitor Arriaga, l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. Volem parlar d'un acte que s'ha convocat per demà a Barcelona, a la plaça Sant Jaume de la capital. L'ha convocat un moviment xenòfob que diu defensar textualment l'Europa Blanca, que es diu Save Europe Act. Han convocat aquest acte demà a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Diversos col·lectius antifeixistes s'estan organitzant per contraprogramar l'acte, per concentrar-se al mateix lloc una hora abans. I a més hi ha diversos representants polítics que diuen que l'Ajuntament de Barcelona no hauria de permetre aquest acte. Per exemple, ho demanen molt especialment els comuns.
26: Entenem que no s'hauria de celebrar, ho ha demanat també Gerardo Pisanero, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
1: És el que diu David Cid dels comuns en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. Deixeu-me que saludi que està el Miquel Ramos, ja el coneixeu, és periodista especialitzat en extrema dreta. Miquel, com estàs? Molt bon dia.
27: Hola, bon dia, què tal?
1: Miquel, bàsicament volíem preguntar què és Save Europe Act, qui són aquesta gent?
27: Bé, anem a veure. Save Europe Act és una campanya internacional de l'extrema dreta que està impulsada per figures prominents del moviment. Al principi al marge dels partits, com seria el Martin Selner, que és un dels líders del moviment identitari, i altres influenciadors de les xarxes socials molt coneguts a Europa de l'extrema dreta, i que han posat en marxa aquesta campanya internacional fent servir l'estat espanyol i en concret la crisi de Ceuta com un gran aparador per difondre la seva recepta per salvar l'Europa blanca, obertament, és a dir, no parlem de xenòfobs, parlem de racistes, obertament, no? Perquè estan parlant directament d'una substitució ètnica referint-se també a una mena de complot contra la raça blanca a Europa a través de la immigració. Bé, doncs aquesta campanya està, està recolzada per líders polítics com Víctor Orbán, com Santiago Abascal, com figures de l'Alternativa per Alemanya i d'altres organitzacions d'extrema dreta amb prou força al continent, i ha triat Barcelona en primer lloc i després Madrid la setmana que ve fer aquesta exhibició utilitzant el focus que està tenint Ceuta, com deia, per difondre aquest ideari, aquesta conspiranoia de l'extrema dreta que ve dels neonazis, que és la gran substitució, el gran reemplaçament, que hi ha una mena de conspiració per substituir la raça blanca d'Europa a través de l'emigració.
1: Per tant, això és un moviment al marge dels partits que vol reunir diversos partits d'extrema dreta, però no només, sí. Entenc, no? És a dir, que vol sí. Ampliar allà on pugui.
27: És un moviment impulsat, diguem, per figures prominents d'entorn d'extrema dreta, sobretot influenciadors de xarxes socials i líders de moviments socials d'extrema dreta, però que està recolzat, evidentment, per partits com Vox, com partits per Eric Zemmour a França, i impulsat també per figures com l'home més ric del món, el senyor Elon Musk, a través de la seva plataforma X.
1: Aquest suport d'Elon Musk també és important, perquè aquesta, és a dir, la difusió de xarxes, evidentment, és un dels punts on difonen aquestes teories que deies, o directament mentides relacionades amb fets com els de Ceuta, no? Això, el manual continua sent el que ja hem vist altres vegades, no? Suposo, Miquel?
27: Sense cap dubte. A més, no cal oblidar que Elon Musk és un supremacista blanc, i no s'amaga, és a dir, ell publica obertament tota la seva idea del gran reemplaçament, que és una idea nazi, com dic, no? Que ve pels seus orígens als grups neonazis, i que el que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca que estan vivint i treballant a Europa perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen en Europa com un ens homogeni a nivell no només cultural, sinó també ètnic. I aquesta és la novetat, que ja l'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça, d'ètnia. I aquí doncs, es sorprèn, no?, que Vox i altres formacions que aspiren a governar o a alcançar tot aquest poder important, doncs ja entren directament en un marc obertament neonazi.
1: Clar, perquè en aquest concepte de remigració que fa servir diversos partits ultres europeus inclouen, i ara tu ho deies, no només les persones d'origen immigrant, que ja seria prou greu, sinó que hi inclouen, per exemple, les persones descendents d'immigrants, però que són nascudes en aquell país, però que també aposten per enviar-les, anava a dir casa seva no, casa seva és aquesta, les enviar-les al país d'origen dels pares o dels avis, diguem-ne.
27: Clar, clar, perquè ells entenen que Europa és blanca directament, no? No s'amaguen, no? I tot el seu manifest ho disfressen amb ètnia i amb altres eufemismes, però bàsicament el que estan dient és que Europa és homogènia, com deia, no? A nivell racial, ètnic, religiós i cultural, i per tant qualsevol persona diferent, la diversitat en si mateixa, doncs és una amenaça per la identitat europea. No cal oblidar que això és una iniciativa, més enllà de que faci un soroll amb aquest tipus d'actes, és una iniciativa per portar 1 milió de signatures al Consell d'Europa, ¿vale? A la Unió Europea, perquè es debata aquestes mesures. I no oblidem que amb la força que està tenint l'extrema dreta a tot el continent i a la Unió Europea, doncs és molt probable que passin servir aquest suport que té aquesta iniciativa per forçar un debat al Parlament Europeu, i això doncs estem parlant ja de debatre si clar, Europa és blanca o no. Estem en un punt que hauria de preocupar.
1: El Miquel Ramos és periodista especialitzat en extrema dreta. Miquel, una vegada més, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
27: Moltíssimes gràcies. Adéu.
1: Tot això arran d'aquest acte, insistim, que està convocat per Barcelona. Demà, Sònia.
0: Sí, el que passa és que, com sempre, el Miquel, que en sap molt perquè fa molts anys que s'hi dedica i ho segueix, aquí a Espanya, en general, com a estat, tenim una migració molt jove, en el sentit que per la dictadura doncs vam trigar molt en ser un país receptor. I, per tant, en lloc d'aprendre d'altres països europeus, que per el passat colonial doncs, fa molts anys que van tenir les grans onades migratòries i que tenen molta gent que ja és ciutadana de tercera, quarta generació, i, per tant, totalment consolidada, però d'orígens de fora del país, diguéssim. En lloc d'aprendre, el que fem és important o és lo dolent. Aleshores, no hem acabat de fer bé el procés de, no m'agrada dir-li ni integració ni assimilació, però de no sé, de benvinguda i
1: d'acolliment.
0: D'acolliment de les persones. De sobte se'ns ha fet massa gran el número, perquè quan no és molt diferent el procés, està això molt documentat, en una societat quan t'arriben un número petit i de diferents llocs, que aleshores la voluntat de la persona també és molt més proactiva per adaptar-se a la nova societat, i la societat l'acull. Quan de sobte t'arriben volums molt grans, tant la voluntat de la comunitat que arriba com de la que acull es redueixen moltíssim, no?, per fer aquest esforç. I per tant aquí doncs, de sobte ens hem adonat que hi ha un volum molt gran i hi ha molta població doncs, que té unes queixes, legítimes o no, però unes molt objectives de recursos disponibles públics i unes molt més subjectives de llengua, cultura, el que sigui. Aleshores, a Espanya ara mateix tenim tots aquests moviments que troben caldo de cultiu precisament perquè hi ha unes queixes i unes reclamacions. I els governs democràtics i tots els partits que vulguin estar dins de la democràcia, en lloc de continuar dient que dolents que són, que dolents que són, que això s'ha fet ja durant uns anys i hem vist que no ens serveix per res, el que hauríem de fer és anar a les arrels de les queixes de la gent, perquè hi ha gent que segueix a l'ultradreta i perquè hi ha gent que està disposada en aquest acte a Barcelona, vergonyant, que parla del color de la teva pell. Perquè en el fons, hi ha una part que té unes reclamacions que ningú està escoltant. I si no comencem a fer això, només fem que engrandir-ho.
1: Marta.
2: Jo estic d'acord amb el que està dient la Sònia, no? Al final pots dir, com s'ha dit estos anys al debat públic, això és un perill, és una vergonya, que ho és, al meu parecer, però si no trobes solucions a problemes que la gent identifica que en té, i per exemple, així també s'ha parlat molt al llarg, especialment dels últims mesos, de és que els immigrants aturen la sanitat pública, és que els immigrants com que culpen dels dèficits que tenim a l'administració pública als immigrants, que a més, evidentment, no són migrants immigrants turistes, perquè això no se li diu immigrants, és normalment gent pobre que evidentment no té recursos i que dificulta més, no? I té més dificultats que altra gent, com són els turistes, que també se podria parlar una mica de com canvien les ciutats gràcies a ells. Però bueno, a banda d'això, crec que s'ha d'anar a l'arrel dels problemes i no dir, és que la ultradreta utilitza la gent per a no sé què, clar, és que, però has d'anar ahí i has d'intentar solucionar els problemes que la gent identifica com a tal. I, per exemple, parlar de conceptes com la remigració aquesta o la teoria, la falsa teoria del gran reemplaçament que di ara Miquel, en realitat és un debat que és molt antic. Sí. O sea, és una qüestió que porta al centre del debat públic. Jo crec que ja Le Pen als anys 80 ja en parlava, no?, d'aquests conceptes en França. I bàsicament és expulsar del país a qui no encaixa en una determinada idea de nació. És a dir, la nació és Europa, som blancs, som catòlics o religiosos o ateos inclús, però no és altre tipus de pensament, ni de color de pell, ni d'identitat que nos diga la que ha fins ara ha format part de l'Europa blanca, no? Diguem, com deia també el Miquel. Doncs això és un concepte que torna i torna ara perquè n'hi ha gent que ho aprofita políticament i no sé si la solució tampoc és, com ara dia el portavoz dels comuns, prohibir-lo, perquè al final prohibint aquest tipus de qüestions el que fas és engrandir-lo i dir-li a la gent, igual tenen raó, igual s'està intentant que no parlem d'una temàtica que és que preocupa a certa gent. Aleshores, jo no sé si la prohibició és el camí, sinó altres, i jo crec que també la política s'ha de ficar les piles, i també la dreta tradicional, que en parlem molt de l'esquerra, sí, però també la dreta tradicional jo crec que no ha sabut donar resposta a moltes de les qüestions que ara estan al debat.
3: Carlos, sobre aquest debat de si prohibir o no la concentració, em sembla interessant el que va dir ahir la Laia Bonet, de la tinenta d'alcaldia de Barcelona, que va dir, aquesta manifestació no és benvinguda a Barcelona, nosaltres no la volem, no la voldríem, de fet, si poguéssim, doncs la prohibiríem, però és que això és competència del govern de la Generalitat, no? Bé, perdó, senyora Bonet, a veure, vostè és del Partit Socialista de Catalunya i a l'altra banda de la plaça Sant Jaume governa el Partit Socialista de Catalunya. Per tant, em sembla, té un punt cínic amb aquesta mena de posicionament retòric de dir, no, a mi em sembla fatal, hòstia, Barcelona
1: és cosa meva.
3: No, és una ciutat d'acollida, per tant, això ho rebutgem, però no és cosa meva, és dels meus companys de partit a l'altra banda de la plaça.
0: Que tècnicament, Carlos, perdona, tècnicament és cert. És a dir...
3: Segur?
0: No.
3: Però, principi... però aquesta manera d'escolçar-se les culpes i donar-li al seu company
0: només
3: de partit...
0: Sí, però per matisar-lo. No és autorització, però la comunicació d'una manifestació es fa a la Generalitat. La Generalitat, en principi, no té raons a nivell de contingut per prohibir-la, i sí que l'Ajuntament aleshores pot demanar que no la vol.
3: Per tant, jo crec que aquí la senyora Bonet el que hauria de fer potser és no emplaçar aleshores, no? A la Generalitat, exacte, sinó prendre mesures directament des del propi consistori, no? Dit això, escoltant en Miquel i la descripció que feia d'aquest grup, és que és obertament racista, per tant jo crec que arguments n'hi ha, motius n'hi ha per fer aquesta prohibició de la concentració, perquè a més a mi fa l'efecte que pot generar un problema de seguretat pública. Aquest grup, que a més hi ha un grup uscle neonazi català, que és Reconquista Espanyola, que a més està com molt vinculat també a Vox, perquè sembla ser com que Vox ha volgut distanciar-se de Revuelta, aquella organització juvenil, per als fons de la Dana.
1: Anava a dir, perquè es van quedar alcalés de la Dana.
3: Exacte,
1: sí.
3: I aleshores ha volgut reclutar doncs una mena de nova organització juvenil, que sembla ser aquesta, que també convoca aquesta concentració, i aquesta gent doncs està vinculada a arts marcials, està vinculada a boxeig, però no és boxeig, no, són arts marcials d'aquestes com molt més violentes, Muay Thai, en fi, coses d'aquestes, i a mi em fa l'efecte que hi ha motius i arguments i que, per tant, l'Ajuntament de Barcelona hauria de prendre mesures per evitar que es produís aquesta concentració demà.
1: Aitor.
4: Sí, hi ha un llibre que me'l vaig llegir i em va agradar molt, tot i que em va preocupar, però em va agradar molt, que és de Jason Stanley, que es diu Manual del Fatxa, que permet entendre molt bé aquests moviments i també et permet una miqueta identificar si realment estem davant de feixisme, no feixisme, d'extrema dreta, dreta radical, d'un problema, d'acord? I aquest autor doncs assenyalava diferents característiques que tenen aquests moviments, partits polítics, associacions, que evidentment en aquest cas sí que coincidirien, no? Per exemple, es parla d'un passat, no?, que era mític i que era millor, fan servir la propaganda, sempre hi ha un enemic exterior, hi ha un nosaltres, un ells, la diferència normalment radica en el color de pell, sempre es presenten com a víctimes, no? I normalment són moviments que aspiren a un lideratge fort, únic i autoritari. Per tant, són profundament antidemocràtics, tot i que fan servir el sistema democràtic doncs, per poder-se manifestar, no? Jo crec que el més important, com molt bé dèieu, és entendre per què hi ha tantes persones que estan disposades a comprar això o fins i tot a votar-ho, no?, en unes properes eleccions, o com ja s'ha anat votant. Al final, Vox és la tercera força en el Congreso de los Diputados i qui capitalitzarà el malestar serà Vox, no el Partit Popular, que pràcticament repetiria escons, no? I jo sempre explico una cosa, i és que el contracte intergeneracional s'ha trencat. És a dir, la meva generació, jo faig 39, no?, com deia al principi del programa, la meva generació una miqueta, poc o molt, ho hem complert. És a dir, vivim una miqueta millor que els nostres pares. I per tant s'ha complert aquella promesa de estudieu, treballeu, que us anirà bé i us anirà una miqueta millor. I això se'n diu progrés. Però és que les generacions que venen, això està trencat. I com que està trencat, necessiten veure una miqueta d'esperança. I si hi ha algú que els diu, escolteu, els de sempre us han fallat, i us han fallat perquè estan mirant més cap a, com diuen, els moros, no? I quan els deportem a tots, tot se solucionarà perquè aleshores podreu comprar habitatge i tindreu feina i podreu comprar un gelat cada dia, doncs hi ha gent que això t'ho compra, clar. I coincideix exactament amb el període d'entreguerres. El període d'entreguerres, quan va néixer el feixisme i va créixer, i fins i tot va guanyar eleccions democràtiques, què és el que hi havia? Hi havia una Europa que estava enfonsada, que estava en crisi, que hi havia fam i que hi havia falta d'esperança, perquè tothom sabia que la Primera Guerra Mundial s'havia acabat doncs d'aquella manera i que segurament aniríem a un nou conflicte. Doncs ara mateix no hi ha previsió d'una Tercera Guerra Mundial, però sí que hi ha falta d'esperança en el futur. Només si els partits de sempre o els moviments de sempre són capaços de donar solucions reals i de complir amb aquestes solucions reals, aleshores podrem acabar amb tot això. I simplement una cosa, l'odi només fa que portar més odi, perquè si aquesta gent toca poder i es confirma que són inútils, perquè són tremendament inútils, el que veurem és que el proper que s'inventaran és que hi ha uns altres immigrants que són el problema de tot.
1: Hem arribat a les 10. Sònia Andolf, Carlos Tavera, Marta Monforte i Aitor Arriaga, moltíssimes gràcies a tots quatre. Bon cap de setmana.
5: Igualment.
1: I Aitor, per molts anys de nou, celebrar-ho fort. Ja ens explicaràs.
4: Gràcies, una abraçada.
1: Joan Bota, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia.
1: Vinga, t'escoltem.
6: Els bombers han atès 135 avisos per l'episodi de pluges i vent des que aquest dijous al migdia es va activar el pla Inuncat. Durant la nit, la majoria dels avisos que han rebut els bombers s'han concentrat a les comarques de Tarragona, mentre que ahir a la tarda, en canvi, el Vallès Occidental va ser la comarca amb més incidències. Els bombers no han hagut de fer cap servei destacat. La majoria d'actuacions han estat per incidències amb el mobiliari urbà, cables elèctrics i arbres o branques caigudes a la via pública. D'altra banda, ja s'ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que s'havia activat aquest dimarts. Durant aquest últim episodi de calor, diverses estacions han superat els 40 graus. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb la calor durant aquest període d'alerta. Més notícies, Mònica Mas.
7: Nou desallotjament a la platja del Trampolín a Ceuta, on ahir la tarda es van instal·lar uns 500 migrants i durant la nit i aquest matí han arribat més. De moment, les forces policials els han aplegat en una zona de la platja i probablement els conduiran cap als espais que s'han adequat per acollir-los. Són dues instal·lacions d'allotjament temporal a les quals ahir matí ja es va traslladar uns 1.500 migrants que malvivien a la platja. Hi ha carpes amb lliteres, dutxes i lavabos i també se'ls ofereix menjar diversos cops al dia i assistència sanitària. En un dels espais espais hi estan un miler d'immigrants subsaharians i a l'altre uns 500 magribins. Després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta de procedents del Marroc a finals de juliol, en queden entre 5.000 i 10.000 que s'han ubicat en diversos punts de la ciutat amb barraques i campaments improvisats. El govern espanyol treballa per habilitar dues instal·lacions per donar-los assistència.
6: La Generalitat i els alcaldes vallesans es reuniran el mes que ve per tractar el projecte de l'eix transversal ferroviari. Un dels principals punts sobre la taula serà la ubicació de l'estació d'alta velocitat prevista per aquesta zona. L'objectiu és que la parada serveixi d'intercanviador amb les línies de Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat. Des de l'Ajuntament de Sant Cugat defensen que els projectes de les estacions d'Hospital General i Volpelleres podrien encaixar amb aquest plantejament. Són declaracions de l'alcaldessa accidental Cristina Pereira al matí de Catalunya Ràdio.
5: Tant la de Volpelleres com la d'Hospital General, sobretot la de Hospital General, forma està dintre d'un àmbit que ara s'haurà de desenvolupar de nou i, per tant, també és una oportunitat a tenir en compte.
7: Els Mossos han detingut un home per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, el tarragonès, a les portes de l'Ajuntament. Els agents l'han arrestat per un cas d'atemptat a l'autoritat. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Bon dia. El detingut és un veí del Catllà de 43 anys. Es tracta d'una persona coneguda pel regidor. Els Mossos el van detenir després de tenir coneixement de l'agressió al tinent d'alcalde Antonio López ahir a la plaça de la Vila. López ha presentat una denúncia per uns fets que poden ser constitutius d'un delicte d'atemptat a l'autoritat. El consistori ha dit que cap forma de violència té cabuda al municipi. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
6: Hong Kong ha declarat culpables dos activistes pro-democràcia acusats de subversió pel rol que van tenir a l'organització de les vigílies en record de les víctimes de la matança de Tiananmen. Un tribunal els ha condemnat per un delicte que preveu penes de fins a 10 anys de presó. El cap del Departament de Seguretat Nacional, Steve Lee, ha explicat que les proves del judici van demostrar que volien incitar a la subversió contra el poder estatal.
9: És un fet indiscutible que l'aliança de Hong Kong ha passat anys sembrant llavors d'odi contra el Partit Comunista Xinès i el govern central entre el poble de Hong Kong.
6: Aquestes vigílies s'organitzaven cada any el 4 de juny per denunciar els fets de 1989 al centre de Pequín, on l'exèrcit xinès va dissoldre amb l'entrada de tancs les protestes dels estudiants xinesos i va matar com a mínim centenars de persones. Hong Kong va ser durant anys un dels pocs llocs del territori xinès on la gent es podia reunir per commemorar aquesta repressió. Però les autoritats van prohibir aquestes concentracions el 2020 amb l'entrada en vigor de la Llei de Seguretat Nacional després de les manifestacions pro-democràcia massives de l'any anterior. Esports, Marta García.
7: El femení del Barça se presenta avui davant l'afició amb el trofeu Joan Gamper, que enfrontarà l'equip al Brighton anglès en el Johan Cruyff a partir de les 8. Patri Guijarro s'estrena com a primera capitana d'un equip que presenta quatre incorporacions: Van Asten, McCamey, Martina i Caroline. L'equip masculí no s'estrena en la Lliga fins diumenge en el camp de l'Elx, partit de la segona jornada. L'Espanyol rep demà el Madrid i avui a les 9 se juga el Betis Reial Societat. Ahir, Rayo i Alavés van empatar a un. La Premier, el Calcio i la Lliga francesa comencen este cap de setmana. En Anglaterra, el campió, l'Arsenal, rep avui el Coventry a les 9. En França, el PSG defensa el títol, però no juga fins diumenge en el camp del Rennes. La competició s'obre avui amb el Marseille a Estrasburg a 9:15. I l'Inter, que defensa l'Scudetto, visitarà diumenge el camp del Frosinone. La Sèrie A arranca demà. En segon, el Girona visita el camp del Córdoba a partir de les 9, amb transmissió del Tot Gira en l'antena de Catalunya Ràdio. Diumenge, el Sabadell juga en Castalia contra el Castelló. El balonmano Granollers és el primer finalista de la Supercopa de Catalunya d'handbol. En superar ahir per 20-34 el Sant Joan d'Espí. Avui se completen la resta de semifinals. Sant Vicenç-Barça i en la competició femenina Sant Vicenç-Lleida i Mataró-Granollers. I en el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina disputa el primer partit de la segona fase contra Alemanya a partir de les 5.
10: Fins aquí les notícies.
25: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
11: Feli, He vingut al Corte Inglés a fer la compra i he vist unes burgers de Goico Original o Smash amb un 50% a la segona unitat i són combinables entre si. I porto també uns sobres de llenques d'en Saball Ibèric 50% Rassé Ibèric a Sierra Leales per a un pica-pica que si te n'emportes 3, la unitat surt només a 8,50 €. També es poden combinar. Genial, oi?
12: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
13: A la botiga web i app.
14: Després d'una temporada amb matrícula d'honor, tot torna a començar amb la il·lusió de sempre. L'ambició, com mai, i les ganes de competir, intactes. Torna el Barça, torna el millor equip d'Europa. La festa del Gamper femení. Barça-Brighton, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquesta tarda la presentació i després el partit.
15: Love, love, love.
16: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, hores i hores de pati. Amb tant per viure que el roba que aguanti el ritme. Prepara'ls per omplir de records el curs amb la nova col·lecció de kits al Corte Inglés per vestir els més petits. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
17: Raül, em acaben no parar d'estirar per entrar galeries del tresillo.
19: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
17: Beethoven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males poses que tens.
28: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
25: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
30: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
31: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
32: En Joan va baixar la fonda.
31: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
30: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
25: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
25: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Vinga, canviem d'agora. Agora esportiva, que aquest cap de setmana no torna a la Lliga, perquè la Lliga ja ha tornat, però sí que debuta el Barça en aquesta Lliga i el Madrid, que juga contra l'Espanyol. Bernat Soler, com estàs? Molt bon dia.
33: Bon dia.
1: Ramon Besa, molt bon dia.
34: Bon dia.
1: Carme Lloberes, què tal, com estàs?
35: Jo extraordinària, però veus? Tornat al fred, ho has vist o no?
36: El fred tampoc.
35: Home, estàvem a 22 avui, eh? A 22, no, aviam, després de tot
1: el
35: que hi
1: ha hagut... Ha refrescat una mica.
35: Però sí, després però... de la recorreguda que hi ha hagut durant...
1: No? Sí, bueno, ara ho dèiem, el Bernat l'altre dia us sentia el Gamper, estàveu patint de valent, amb la calor.
33: Jo no recordo una nit tan tòrrida com la de dimecres passat al Camp Nou. Vaig acabar amb la samarreta absolutament xopa, però literalment.
1: Sí.
33: Era més xafogó que no pròpiament calor, tot i que evidentment va relacionat. Però va ser una cosa...
35: Va ser com un jugador.
34: Una cosa és... També, a l'arribar a casa, m'han dit... Bueno, jo he vist el Rafinha quan tirava el penal i han enfocat la cara com rajava, no? De,
33: sí,
34: perquè,
33: sí,
34: clar,
33: sí.
34: Una cosa és la calor i l'altra cosa és l'humitat, perquè, clar, de vegades tu dius... Ah. Depèn del lloc on estiguis del país, si no tens l'humitat que té Barcelona és diferent, però era la calor i la humitat. I aleshores rajàvem tots. I després, sí. Jo que normalment tinc l'acostum de tornar en metro, si és que la ciutat... En aquella hora encara hi ha metro, perquè no saps, depèn dels horaris. Mm. El metro era una cosa que tothom s'estava mirant, perquè la gent va perdre el complexe de dir tu quan vas al metro i dius, hòstia, fas olor, el que sigui, la gent... Saps tot allò?
33: Va suat.
34: Era una cosa però espantosa, i la gent al final reia, ja no volguem dir, bueno, no ens començarem a mirar aquí fa més tuf que res, perquè anem tots rajant d'aigua.
35: Un niu de porcs.
1: Exacte. Home, porcs no, les dues, el que és.
35: En aquell moment
34: anava alguna mica porcs. Estem parlant de quan, de les 11.
33: Jo em vaig endur una samarreta de recanvi. Què et sembla?
35: No,
33: i quan va acabar el partit i vam començar el tercer temps, vaig fer un petit estriptease i em vaig canviar la samarreta.
1: Tu, parlant de samarretes, ara veig, està compareixent Mourinho. Està fent roda de premsa ara mateix en directe amb samarreta del Madrid, evidentment. A veure, escoltarem una mica, va.
37: Este tipo de tranquilidad. No digo este tipo, este modo de vivir una partida, de vivir un resultado, pero en la vida, en las... Porque en una semana tú tienes como máximo 4 horas y media de fútbol. 3 partidos, 1 hora y media, 4 horas y media de fútbol. Pero si multiplicas 24 horas por 7, tienes un montón de horas, 140 y no sé qué, o 150 y no sé qué. Son estas horas que tú tienes que mantener la tranquilidad. Mantener la tranquilidad. Y estoy en mejores condiciones hoy que estaba cuando llegué, que estaba cuando partí. Y es un poco por ahí.
1: Ara parlem del Barça, però ens el creiem aquest Mourinho més, suposadament més tranquil, més... Ui, el Ramon sembla que no.
34: Primer, del Mourinho no sé mai com interpretar-lo, perquè no parla, canta un fado. O sigui, hi ha gent que parla portuguès sense necessitat de cantar un fado.
1: Absolutament.
34: I tota l'estona és un fado d'aquests, que aleshores l'has d'anar desxifrant i saber on està la trampa. Primer, ahir em va semblar vergonyós que el senyor Florentino i el Mourinho decidissin una presentació i les altres que fan simplement a la carta. O sigui, hem passat del Florentino renunciant a la subscripció de l'ABC, que em va semblar un Florentino autèntic, que vaig dir, aquest és el Florentino, a l'altre que fa aquesta cara de pomes agres, que diem en català, sé que té aquella cara, i allò, tots dos allà sols amb aquell mausoleu, i aleshores vaig dir, aquests n'estan tramant alguna. Per tant, mentre no passi res... No passarà res, però el primer dia que hi hagi l'incident, jo que sé, que el Madrid perdi, o que hi hagi hagut un arbitratge, o que hi hagi hagut qualsevol cosa, calaran foc. El Madrid no pot permetre's no guanyar res aquest any. Porta dos anys i han portat el Mourinho perquè sempre té la mateixa frase. La fi justifica els mitjans. És a dir, jo per guanyar faig el que calgui. Aleshores, a partir d'aquí, si per guanyar fa el que calgui, mentre no jugues, no hi ha problema. El problema és quan la pilota comença a córrer i no guanyes.
1: Clar. Bernat, tu te'l creus?
33: M'agradaria creure-me'l, perquè a mi la figura de Mourinho em provoca moltíssima mandra. Crec que és un personatge que ha estat... ara parlo de l'època que vam tenir-lo... En la primera època que estava al Madrid va ser un personatge nociu, va ser un personatge tòxic, va ser un personatge que per mi representava tot el contrari del que és el món de l'esport. Va pervertir-ho tot, va esgotar-nos a tots, començant pel propi Pep Guardiola, que recordo que estava també al final ja esgotat de la tensió que li provocava Mourinho, però és que la premsa i crec que els aficionats... Hi ha molta gent que ha celebrat el fitxatge de Mourinho pel Madrid perquè així tindrem més xup-xup. Jo no ho celebro, a mi la notícia em va semblar que era una mala notícia. Futbolísticament, sincerament, li he perdut la pista. Mourinho, en el seu moment, va ser un entrenador doncs, que, a la seva manera i amb les seves armes, amb aquesta filosofia de la fi justifica els mitjans, però va aconseguir certs èxits. Després ja s'ha perdut en mig de Fenerbahçe, la Roma, ja ni sé on està. I la veritat és que entenc que Florentino doncs, deu haver volgut buscar algun tipus de recurs més que futbolístic, doncs emocional.
1: Clar.
33: I jo això tinc dubtes de que acabi de funcionar, tot i que crec que el Madrid la plantilla que té és per competir, per fer un bon paper, i la considero com a plantilla de futbol, doncs un equip molt competitiu.
1: Jo veus tot.
35: No, a mi sí que em diverteix la tornada d'ell i a més l'entenc, entenc que per exemple, com a capo, el Florentino necessitava, després dels desastres que va tenir amb tots aquells que les Arbelós, els no sé quantos, tota aquesta gent, ell necessitava un revulsiu, diguem, d'aquests antics. Antics vol dir d'aquests que, bé, l'autoritat la té perquè resulta, perquè és ell, i no tens que demostrar absolutament res. Encara són d'aquesta quinta que tant ell com Mourinho, a banda de que crec jo futbolísticament no m'ha agradat mai, però m'ha divertit molt a les rodes de premsa, molt. Ja sé que vosaltres quedeu esgotats.
33: No. Hi ha molts periodistes, començant pel nostre amic comú Francesc Garriga, que estan encantadíssims amb el retorn de Mourinho i que bé, tindrem... I a veure, les rodes de premsa seran més interessants que les que podia fer, no sé, qualsevol dels anteriors.
1: Jo estic amb el Bernat, però una mandra.
33: Perquè jo crec que és un personatge desfasat, però que crec que és desfasat perquè Florentino també és desfasat. Sí, la roda de premsa que citava abans el Ramon, la subscripció de l'ABC, ens va deixar... A part de dir, és veritat, aquest és el Florentino actual, però és que és un personatge molt desfasat, i les decisions que pren, per tant, són desfasades.
35: Però segueixen manant i segueixen tenint
33: manant
35: i tothom... que no tenim tots els altres.
34: Però em recordo una mica esportivament el Núñez. De dir, ha passat de Xavi Alonso a Mourinho. És a dir, no és que tu tinguis una via, sinó que tu dius un entrenador que més o menys tothom deia, ostres, Xavi Alonso, un passat madridista, també de la plantilla de Mourinho, i tenia més sentit que el propi Mourinho. I ja vam veure com va acabar.
35: Però ell no buscava això.
34: Però vull dir, s'ha carregat en el món sí. que estem avui dia, no hi ha cap club que tingui una estructura tan simplista com la del Madrid. És a dir, ell no existeix ni organigrames, ni existeix Excel, ni existeix... Ell és el president, ell és el director esportiu, tothom sap que no pot veure els entrenadors, i llavors posa gent, com és el que diu ell, competitivitat. Clar. Perquè ell justifica que l'Ancelotti i el Zidane van guanyar les Copes d'Europa perquè a partir d'aleshores, que és el que ell ha vengut el propi Mourinho al seu documental, la competitivitat. És a dir, el Madrid competeix, com si no hagués existit Di Stéfano, per exemple, perquè una de les coses que tenia el Madrid era Di Stéfano per competir.
1: Sí, sí. O, la quinta, o la quinta del buitre.
34: Bueno, no vulguis. Però la quinta del buitre és mal vista perquè no va guanyar la Champions.
1: Ja, ja, ja.
34: I en canvi, futbolísticament, per mi era un equip molt, molt més ric. Home. Aleshores, aquest concepte de la competitivitat és el que compra Florentino. Jo compraré un tio competitiu.
35: No, i perquè se li va desorganitzar molt el galliner. Si t'hi vas fixar, ell no va ningú va tenir ordre i control d'aquella plantilla que tenia, però... i ell el que es pensa és que vindrà aquest, i els Vinicius i tot aquesta... Saps?
34: Però fixa't en un detall de l'últimament. Em va interessar molt com va dir, però i així centrem una mica amb el Barça, no?
1: Sí, ara.
34: El cas del Rodri, sí. No? Que va dir, ell tenia dudes, i jo també tenia dudes. Per què? Perquè jo crec, i això sí que és especulació, eh? Però que quan tu parles al Rodri i al Mourinho, al Rodri el que li interessa és el joc. No, mm-hmm. no, no si ha de ser millor que aquest, o que si ha de matar en aquell, que si ha de dir amb l'altre no sé què. I esclar, l'altre devia dir, bueno, i com jugarem?
1: Exacte.
34: Clar, quan parla amb el Flick o parla amb el Barça, ens agradarà més o menys, però el joc, la idea hi és. Clar. El Madrid no sap com, ningú sap com jugaran. Jo crec que ni el propi Mourinho
35: la destrucció
34: jugarà
35: del joc. La destrucció del joc, és a dir, és que hi ha dos teories. Una mica és el que tu puguis proposar com a joc, que segurament seria Flick o la idea sempre Barça, i l'altra és representa la destrucció, que és el que sempre ha valgut en el Madrid, no de bàsquet, però sí de futbol, ha valgut això.
1: Aviam, Rodri, o el Barça, vaja, com el veus, Bernat, el que vas a l'altre, i el Gamper, més l'afegitó de Rodri, que no sé si ja el veurem aquest cap de setmana a la Lliga o no.
33: Home, és complicat, amb prou feines ha entrenat, i per tant... Vaja, per mi seria una sorpresa. Diuen, és a dir, jo crec que no jugarà, el que passa que per allò d'entrar en les dinàmiques de grup i de vestidor és probable que viatgi i que vagi amb l'equip fins a Elx. Jo el Barça el veig bé, però amb un asterisc per mi bastant important, que és imprescindible, i crec que el club també ho veu així, com a mínim ho ha expressat el mateix Deco l'altre dia en l'entrevista que li van fer a TV3, que és l'asterisc del davanter, etcètera. Clar. És a dir, el Barça... ha perdut a Lewandowski i Ferran Torres, i ara seré molt simple, però és que al futbol hi ha una cosa molt important, que és els gols. Aleshores, jo crec que el Barça necessita un davanter golejador. Ja sé que no existeixen davanters que garanteixin 30 gols per temporada, excepte els Haaland, Kane, Mbappé i potser algun altre, i aquests no estan a l'abast del Barça. Però jo crec que la missió d'una secretaria tècnica com la del Barça, superprofessional, és trobar solucions a això, i el Barça necessita gol i necessita davanters. Crec que el fitxaran, la sensació que tinc és aquesta, però no sé qui és. I si Lautaro, si...
1: Abans que tanqui, vull dir, el fitxaran ara, diguem-ne. Abans sí,
33: home, l'han de fitxar abans l'1 de setembre a la nit s'acaba el mercat.
35: Joan Bota, avui abans de baixar, m'ho he apuntat i tot, ja m'ha dit que reclamava un davanter. Dic, vale, com que tothom ja dirà això...
1: Jo diré una altra cosa. Ja portaré la contrària.
33: No, però la pregunta de com veus el Barça és ara mateix, a dia d'avui, a 21 d'agost, és que és impossible contestar sense afegir-hi. Dependrà de si ve un davanter.
35: Depèn de qui et vingui. Quin davanter, és a dir, et donarà el plus o no. Jo, per mi, és que avui comença la pre-season. És a dir, la pretemporada autèntica d'aquest Barça, sense aquest davanter, avui comença. És a dir, aquest Barça s'ha de donar-li... li hem de donar tot el temps que necessiti perquè, bé, han arribat per mi jugadors claus en aquest cas, que a més m'agradaria felicitar a Deco perquè crec, diguem, després de la corrent que vaig sentint i que no sé quantos, i que es necessita un davanter i que no necessitàvem alguns, hi ha hagut la versió de que no es necessitava el prototipus de jugador com ara, per exemple, Rodri, no? I, en canvi, jo m'ha agradat molt perquè hi ha dues maneres d'anar a fitxar. Tu pots anar a comprar el que necessites o pots anar a comprar el que els millors jugadors que trobis, el millor producte del mercat. I per mi això ha sigut, diguem, un bàlsam importantíssim amb aquest Barça. És a dir, que vingui el quarterback d'aquest futbol, a l'hora de la veritat m'encanta i crec que pujarà molt el nivell de l'equip.
1: Ramon, tu com veus el Barça?
34: coincideixo amb els dos, tant amb el Bernat com amb la Lloberes, per dues circumstàncies. I el Barça ja no necessita més jugadors, necessita rematadors. És a dir, aquest concepte de que s'ha de jugar, que s'ha de pressionar, que s'ha d'associar, que s'ha de... ens ha menjat una mica a tots i ha dit, bueno, sí, però hi ha algú de la fotre dins. És a dir, i aquesta sensació de qui ha de ser és el dubte que jo tinc, eh? Perquè un equip que també tingui grans aspiracions no pot ser tou a les àrees. És a dir, tu pots tenir molta cintura, però si tu a les àrees no defenses, doncs, i a l'altra àrea no ataques, tens més complicat. És possible que després del que vam veure l'any passat no faci falta un central esquerrà. Jo sí que creia que d'alguna manera es podia haver explorat més el mercat. Sembla que Flick té molta confiança en Gerard Martín i que després entre Christensen i no sé veiem què passarà amb Koundé i l'Eric. Però bueno, la gent jo crec que aquí més o menys ho ha assumit, però en canvi li acaba de faltar el nou. I no sé si el Barça s'ha equivocat o no, em pregunto, amb la seva obsessió amb Julián Álvarez.
1: Anava a dir això, hi ha hagut la dèria de Julián Álvarez, bueno, ha fet més nosa que servei, o està fent més nosa que servei?
34: Avui crec que és el Mundo Deportivo, i demano disculpes si és un altre mitjà, que parla de que l'Atleti de Madrid s'ha vingut a traspassar-lo, però vol que vagi a l'Arsenal.
35: Sí, jo també ho he llegit.
34: No vol que vagi al Barça. Per tant, l'Atleti de Madrid també té un problema. L'ha de reconèixer que el Julián Álvarez, ja es va veure l'altre dia la gent pitant, el nom, té un conflicte, però no el vol traspassar al Barça. Aleshores, el Barça hem de veure si és el Lautaro, quin és el pla B. Però el pla B el desconeixem. Pot ser que hi hagi un factor casuístic, poden passar moltes coses. De totes maneres, entenc que el fet de que tu t'hagis gastat 60 milions de fixes més els afegits de variables amb Rodri, no està mal gastat, perquè no haguessis tampoc amb això et hagués fet que no haguessis fitxat. O sigui, ara no vol dir que no tinguis calés per fitxar a Julián Álvarez. Jo crec que una operació és diferent a l'altra. Per tant, intento dissociar que estic molt a favor de Rodri, o sigui, sí. Penso, però per dues coses, per al marge que és un jugador que a nivell de marca et dimensiona, és a dir, el Barça fitxa el millor jugador del món en aquest moment, una pilota d'or, i això et dona recursos, et dona reconeixement, i a nivell futbolístic també crec que hi ha una cosa que per mi és interessant, que és que el centre del camp del Barça, el Bernat l'ha vist molt més jugar més que jo, amb el Ricard i els que segueixen més, i potser aquí no sé si discutiríem més o menys, al centre del camp hi havia una certa, com diria això, entre tots ho farem tot.
35: No, i dependència de Pedri.
34: Unes responsabilitats diluïdes. I, en canvi, jo crec que ara aquests rols quedaran molt més determinats. O sigui, tu tornes a recuperar la figura, allò que parlàvem, els centrecampistes de diferents altures. Vull dir, ara hi ha una altura, que aquella altura és a partir d'aquesta altura s'edifica l'equip.
33: La figura de Pedri té un pes indiscutible.
34: Just, aleshores, tu saps que veurem què passa amb De Jong, veurem què passa amb Fermín, el que sigui, però aquest futbolista, per mi, és un futbolista que li don una dimensió molt culer. I per mi el fa més culer i no sé si menys Flick. És a dir, el Barça recuperarà... El Barça es va fer famós per aquell desig, per aquell vertigen, per aquella ambició que et portava a oblidar-te de la teva porteria i de dir com més, un gol més que el rival. Tu quan poses a Rodri, parlem de mig centre defensiu, parlem d'evitar més transicions. Això què vol dir? Que el Barça regularà o funcionarà d'una forma diferent? No ho sé, això sí que m'atrau, perquè penso que si ha parlat amb el Flick deu tenir visualitzat, perquè ha fitxat a l'ADM, ha fitxat el Gordon. Com ho farà? Però vull dir que futbolísticament, que és el que ens agrada a nosaltres i sobre el que debatem, crec que està molt bé, està molt ben jugat, sempre que s'acabi fitxant un nou.
33: No, sembla que Rodri pot fer-li una mica de fre de mà, no?, aquest Flick. Serà molt interessant ara que ha estat tan de moda i, a més, hi ha tantes eines a l'abast d'estadístiques i de dades. Se m'acut un exercici per poder fer a final d'aquesta temporada, que seria comparar quantes pilotes passaven pel mig centre el primer any de Flick i quantes pilotes passaran pel mig centre en aquest tercer any de Flick.
1: Perquè, clar, això, sí.
33: Amb Rodri és evident que hi haurà molt més pes, perquè el primer any de Flick, jo crec que el mig centre era De Jong. Sí.
34: Va ser allò de... Va començar, me'n recordo, més talla, recordeu, però Casado i Marc Bernal.
33: Però això va ser l'any passat, jo parlo de l'anterior, no?
34: No, el primer.
33: Sí. Ah, el primer, sí.
1: Abans de lesió ni Bernal.
33: Marc Bernal, tens raó.
34: Mestalla és Bernal, Casado, em sembla.
33: Sí. El que passa que Bernal dura tres partits perquè el mes d'agost mateix es lesiona al camp del Rayo Vallecano, que semblava que podia ser una peça important. Casado també acaba perdent protagonisme i sí. Però... A mi, Rodri, jo ja quan jugava al Villarreal, jo recordo que tenia una clàusula de rescisió de 30 milions d'euros i jo pensava, aquest tio és el nou Busquets. El que passa que precisament perquè hi havia Busquets, jo sé que Rodri, fins i tot, no sé si es va arribar a plantejar el Barça fitxar-lo, però des de la part de Rodri, me'n recordo que m'havien explicat que es deia, què fem, anem al Barça per no jugar, perquè hi ha Busquets. Clar. Aleshores el va fitxar l'Atlètic de Madrid, va durar-hi un any i el va fitxar el City, que ja va pagar 70 milions d'euros de fa bastants anys, i s'hi ha quedat allà, és un jugador indiscutible. No era el jugador que més necessitava el Barça, ho he de dir així, perquè no era una peça que...
35: En aquell moment segurament que no, però jo
33: no,
35: ara
33: parlo
35: sí que crec.
33: No, parlo d'ara, jo,
35: sí. Ah, jo, per
33: no.
35: mi sí. Per mi, quan tu pots fitxar el centre neuràlgic, diguem, que pugui donar-te en el teu equip, necessari. Però no és... sé que esteu obsessionats amb el tema del nou, però crec que Flick ha demostrat, crec, en tots aquests temps, tres anys, estrenem la tercera temporada.
0: Això.
35: Fixa-t'hi amb els jugadors que ha anat reconvertint segons les necessitats i les posicions del seu equip.
0: Però ell, el ell ho ha dit també, Lloeres. Ell ha dit, jo crec que ens fa falta alguna cosa més i ha parlat del nou.
35: Home, esclar, i si ho tens, i que vindrà, i que benvingut sigui, però que no tinc cap dubte. Primera, que hem de recuperar Rafinha una altra vegada, que la temporada passada va ser un nyap, diguem, no, total. Per tant, jo crec que hi haurà jugadors, tots aquests que s'han fitxat, que si l'ADM, per exemple, el mateix Gordon, o que poden jugar, vosaltres que els agrada tant el fals, no sé què nou, per tant, jo crec
0: això,
35: que...
0: Això anava a preguntar jo, també. Digues,
35: clar,
0: digues.
35: Clar, jo crec que Flick ha demostrat molt que qualsevol jugador l'ha fet jugar a posicions que no li pertocaven i han rendit a gran nivell. Per tant, que ja ho sé, ja ho sé. Però, a més, en tenim un altre.
0: Però el
35: Hamza...

0: portat el Rodri. Però ara has de fer el que has perdut, que és Lewandowski i Ferran, com ho compenses? Pot ser amb Gordon, pot ser el d'entrenador, jo crec...
1: Ferran no plorarem tant.
0: El problema és... Bueno, no, primer perquè jo crec que hi ha d'haver una cosa, que és que com més recursos tingui l'equip, millor. L'any passat amb l'Atlètic de Madrid, cert, sense Rafinha, el Canyet, que dius...
1: Cert.
0: Això aquest top, la idea que tenim de vegades, bueno, i la Masia, i ho farem tot amb la Masia, bueno, està molt bé, però no tot amb la Masia. És a dir, tu, si tu vols anar ja per la Copa d'Europa, i tu vols competir per la Copa d'Europa, has de tenir competitivitat a la plantilla. És a dir, els jugadors s'han de cabrejar si no juguen. És a dir, això de que som una família i que no passa res i que tot bé...
1: Bueno, pregunta-li al Caçador si no està enfadat.
0: Bueno, ja. Vull dir que tu has de tenir un punt en què l'entrenador, a l'hora d'escollir, ha de dir, el dia que no jugarà Gavi, s'emprenyarà. El dia que no jugarà Fermín, s'emprenyarà. Però és la competitivitat ben entesa.
2: Però sí que
0: llavors, és la gestió del vestidor.
2: Sí que és veritat que aquí, clar, el futbol ara ha canviat molt. Vull dir, ara, és a dir, necessita una plantilla molt àmplia. El PSG de Luis Enrique és una de les claus. Ho dic perquè jo sóc el primer, que quan fitxen a Rodri penses, bé, va i el Bernal, pobret.
0: Recorda, quan el City fitxa a Rodri, el mig centre és Fernandinho, no és Rodri. És a dir, Rodri es passa molt temps aprenent el joc de posició, això ho ha explicat moltes vegades el Martí Perarnau, que va viure molt sovint allà, i aleshores passa una temporada i escaig mirant com juga. Jo crec que el Bernal ara li pot passar exactament el mateix amb el Rodri.
2: De tutor, diguem.
1: No, però espera-me, perquè necessito només dir-te això perquè et veig trist amb el Bernal.
2: No, Matrís, no, però em va saber greu.
3: A mi també, jo vaig tenir el mateix pensament,
1: Ell creixerà molt més. Com millors jugadors tinguis al teu voltant, és revés.
3: És veritat, Rodri no pot jugar 60 partits, 50. De fet, jo crec que aquesta mentalitat del nou futbol amb 5 canvis, amb un desgast físic, perquè tots els equips ara són molt forts que, i t'hi obliguen. És a dir, la meva idea, una vella idea que tenia dels 16 titulars, no? És a dir, no has de tenir un 11 titulars, has de tenir un 16 titulars, que vol dir que el jugador número 14 és igual de bo que el número 7. Sí, un dia jugar el 7 i un dia jugar el 14, no?
1: Sí, sí.
3: Però vaja, jo tinc només un petit dubte, que no sé en què està fonamentat, però el tinc, que és la gana. És a dir, tenim un equip ple de campions del món, que és el màxim èxit que pots aconseguir. A més, amb festa, amb reconeixement. Molt joves, és a dir, han aconseguit l'èxit molt joves, i ara han de sortir diumenge al camp de l'Elx, que correran com animals, i han de córrer com els de l'Elx. I a la setmana següent, amb l'Atlètic de Bilbao. I després amb el Rayo. I després amb un dia amb el Getafe. I després hauràs d'anar un dia al camp del no sé on d'Azerbaidjan, si és que et toca la Champions.
2: Em sembla que era el Xavi Campos que ens deia, quan vam fer les àgores del Mundial, que ens deia, l'any després de l'anterior Mundial que guanya Espanya...
3: Sí, el Barça va guanyar.
2: El Barça va com un tret,
1: Va
2: com un
0: tret. La línia el que diu el Bernat.
2: I per cert, amb un fitxatge... És a dir, fitxatge de David Villa s'assembla una mica, diguem-ne, no? És una posició molt clau, diguem-ne.
0: Agafo l'exemple del concepte del Bernat per dir que Lamine Yamal, amb 19 anys, ha guanyat 3 lligues, ha estat campió d'Europa i campió del món. Jo el vaig veure, el Gamper me'l mirava i pensava, aquest nano... Clar, el nano té la Champions al cap ara, perquè ell va dir, me'n recordo quan l'any passat, va dir, la meva aspiració és el Mundial i la Champions. Aleshores, el Barça, per guanyar la Champions, necessita guanyar la Lliga. Això és matemàtic. O sigui, els anys que ha guanyat la Lliga, ha guanyat la Champions. No hi ha hagut, com el Madrid, allò que et deia, una temporada fora de si i t'acabar guanyant la sèptima o la novena o la que vulguis amb un últim partit. Clar, això també és una altra qüestió de gestió de vestidor. Per tant, si tu intentes dir, perquè nosaltres siguem bé a Europa, hem de guanyar la Lliga, és una gestió de vestidor, de dir, no podem fallar, no podem... Ara, per exemple, fins que el dia 1, que no es tanca el mercat, el que has de procurar als equips grans, sobretot, és no descomptar punts. Perquè els equips joves, justament, o els que pugen, com l'Elx, o com el Màlaga, o com el Racing, van a tota pastilla perquè saben que és l'època que poden anar fent punts, perquè els altres encara estan, que si em falta això, si em falta l'altre, 3 velocitats, 4, i aquest és el risc, el partit d'Elx, el partit de l'Atlètic de Bilbao, el partit del Rayo, que són els que tens a sobre.
1: I tenint en compte que hem dit, no han tingut temps de fer una pretemporada, tot aquest personal. És a dir, primera cosa que per mi, quan jo no estic gens...
3: Però tu creus que estaran prou motivats per córrer com a...
1: Això de la motivació, aviam, s'ensenya molt, s'ensenya, es treballa, i, a més, fer jugadors insaciables, que seria el cas aquest, no? De Lamine, per exemple, o d'això, que la gent ja està preocupada. Hi ha gent que ja diu que l'hem de vendre, perquè en el Gamper... l'hem de vendre, perquè en el Gamper no va fer res aquest noi, ja l'hem de vendre, i d'això. És a dir, aquí són els grans campions.

0: És a dir, els que tenen la grandesa competitiva no ho són qualsevol. Per tant, s'ha d'anar veient si tots aquests nanets, diguem-ho, seran o no aquest tipus de
1: la nova generació està preparada perquè veiem un Cristiano Ronaldo Messi que han durat fins als 40 anys?
0: Ara.
1: És una de les grans preguntes. Estem acostumats a aquesta competitivitat.
0: El Bernat fa mala cara.
2: No, perquè jo crec que els Rafas Nadals, Messis, Cristiano Ronaldos...
3: És una altra cosa.
2: Tinc la sensació que la joventut d'avui...
0: Michael Jordan, Kobe Bryant.
2: Té altres interessos. De fet, el mateix Carlos Alcaraz, anant a la comparació amb Nadal, en un documental que va fer Netflix, ell hi ha un moment que explica, i crec que el segon del Juan Carlos Ferrero, que era el seu entrenador d'aquell moment, bé, és que també tinc ganes de fer altres coses, no? D'anar-me'n a Eivissa...
0: Malament, aquest, ja fora, el canyet.
3: Escolta, el que hem d'anar acabant. Deixa'm dir que avui hi ha camper femení, Bernat. Avui amb el Brighton, directe per la tele.
2: TV3 el fa, nosaltres connectarem al tot cost i després també durant compartirem transmissió amb el partit del Girona-Còrdoba i la veritat és que molt interessant com s'estan fent les coses al Barça femení.
3: La transició era difícil. I escolta...
2: Tenen la sort, abans ho comentàvem fora de micro, que el Barça femení no té un entorn que estigui amb el foc oposat i amb tertúlies i criticant sempre. I bé, això permet el que per mi és fer una gestió superprofessional.
0: Però és una gestió, si t'hi fixes, de que quan guanyes és quan has de fer les renovacions.
2: Correcte.
0: No és que quan
2: I on els sentiments llavors, tenen una importància saber... relativa, ara, per no dir cap.
0: És que ja no valen els sentiments. Gent ja ultraprofessional i de negoci.
1: I és la renovació de que tu pots anar a buscar, tens la Masia, el que parlàvem del primer equip, però vas a buscar la central de l'Ajax, que té 19 anys. És a dir, estàs al cas del mercat. Ara. Segon, la capitania, perds Alexia. Amb ella li va bé, al Barça li va bé, però la que fas capitana és Patrick Guijarro, i futbolísticament em sembla una decisió extraordinària.
3: Totalment. Sí. Ho hem de deixar aquí, ho continuarem parlant. El diumenge a quarts de 10.
2: Això,
3: pels que matinem el dilluns, és molt, molt fotut.
1: No, va ser com el Gamper, igual, la calor, que ella pot mandra tot.
2: I demà és...
1: Espanyol-Madrid, Bueno, Mourinho aquí.
3: Exacte. Llobera, Ramon, Bernat, moltíssimes gràcies.
0: Adéu. Adéu.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Ofertes límit al Corte Inglés. En electrònica fins a un 10% de descompte addicional en marques d'ordinadors com HP, Asus, Lenovo i Acer. I fins a un 20% en una selecció de smartphones Samsung, Xiaomi, Honor i SPC. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 20 al 23 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
5: Oh, capità, el meu capità.
6: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
5: Ja no sé què em passa.
6: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
7: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
6: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
7: Això sona brillant.
6: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I aquesta setmana, la forma de l'aigua.
8: Vaig treure aquella cosa fastigosa del lloc d'un riu de l'Amèrica del Sud i la vaig dur fins aquí.
4: A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
9: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
10: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
9: Hola.
11: Oli.
10: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
9: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
4: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
10: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
12: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
13: Però si aquí no hi ha ningú i jo sento veus. Ai,
4: són les 1000 veus de Montserrat.
13: Soc jo, la muntanya, soc Montserrat.
14: Ai, mare de...
4: Joan Pera conversa amb la muntanya i també amb desenes de veus que donen vida a aquest símbol del país.
15: Soc maquinista del cremallera de Montserrat.
16: La gent que pugés a la muntanya amb esperit català.
4: Monjos, treballadors, artistes, esportistes, en un podcast original, entre el documental i la ficció, per celebrar el mil·lenari de la fundació del monestir de Montserrat.
14: Sí, tot molt bonic per ara.
4: Pots sentir Joan Pera i les 1000 veus de Montserrat aquest diumenge a 2:45 de la tarda a Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: 2:45 d'11.

0: Flora Saura, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Què tal, Frederic?
0: Molt bé, encantat de parlar amb tu. La Flora Saura ja la coneixeu. I avui volem parlar amb ella d'un podcast delicadet, eh?
1: Bueno, per què delicat?
0: Anava a dir si t'ha costat a tu. Ara diem de què va, eh? Però...
1: No m'ha costat. No m'ha costat. Pensa que ja havia fet el documental No penso tornar a veure mai més, el Sense ficció, on també parlava en primera persona del trastorn per ús d'alcohol que havia tingut, o sigui que ja estic curada d'espans. Si no em costa gens parlar de drogues. I crec que escolta'm tu, que les drogues formen part de la societat abans i no marxaran. Amb la qual potser està bé que deixem de ser hipòcrites, no? I en parlem de cara, no? I després, pues, a partir d'aquí, jo crec que és la manera en què es pot començar a fer prevenció.
0: I amb rigor, també. Que això és una mica el que et caracteritza tu, amb aquest documental que deies, i amb aquest podcast, que es diu La Flora i la Fauna.
1: Sí, no l'he posat jo el nom, eh? Saps on ve aquest? El nom ve d'un article que va fer el Sergi Pàmies, quan vaig fer vam fer amb la productora La Lupa el documental No penso tornar a veure mai més, l'article el va titular La Flora i la Fauna, i els de La Lupa van dir, bueno, va, doncs agafem aquest títol. De fet, el Pàmies també el tinc al programa. Fixa't que el Pàmies, quan li vaig dir, ai, Sergi, que et vull entrevistar, el coneixem de fa molts anys, en Sergi Pàmies. No em va preguntar ni per què.
0: Ni per què, va dir que sí.
1: Quin era el tema? I va dir que sí d'entrada. Vull dir, que amb el Pàmies ja saps que pots parlar de qualsevol cosa. I a més li dona el punt humorístic també en el podcast, que fa falta.
0: Deia això del rigor, perquè aquest podcast, La Flora i la Fauna, amb el títol inspirat pel Sergi Pàmies, La Flora Saura intenta, no sé si diré entendre, però sí aborda el fenomen, no sé si és un fenomen, però el tema de les addiccions, com deies tu abans, però sobretot per això destacava jo el rigor, perquè jo crec que una de les coses que tu fas, i tu fas molt bé, de mirar-ho de cara, però no de qualsevol manera.
1: No, bueno, fixa't que jo crec que els mitjans de comunicació fins ara, quan han parlat de la temàtica de les dependències o de les drogues en general, sempre ho fan des d'un únic punt de vista, que acostuma a ser alarmista amb notícies que podíem encabir dins de la crònica de successos i sempre tractant a qui pateix o ha patit una dependència amb un punt paternalista, situant-lo com a víctima, no? I com si fos una espècie de malalt crònic que estarà tota la vida d'estar alerta i que la malaltia al final és el que el defineix. I això no és així. De fet, a mi, per exemple, en el meu cas, ho explico sempre, però crec que és important destacar-ho, el meu consum d'alcohol no era escandalós. O sigui, jo no bevia més que el David, que el tinc aquí al davant, la meva parella. Ho sento, David, que t'anomeni.
0: Sí, m'ha dit, que el saludarem encara que sigui. És que m'han dit, parlarà el Caravén? I dic, crec que no.
1: No, però avui em toca a mi parlar, ja parla prou ell.
0: Però, hola, eh?
2: Hola. No, té raó la Flora, que jo no callo ni sota l'aigua, per tant, ni sota el vi, ni sota la cervesa, ni sota el que calgui.
1: Què m'havies preguntat, Frederic?
0: No, deies això, el que deies que els mitjans de comunicació s'ho agafen.
1: A mi em va costa molt, per exemple, esbrinar que el meu problema era l'alcohol. Sí. Jo em considerava que era una persona ansiosa, que era una persona depressiva, però justament quan bevia estava bé. Era com amb dos copes de vi, deia, ostres, que bé que estic, que bé que estic. I clar, el que és la solució al teu malestar, com finalment arribes a la conclusió que allò és el que també t'està perjudicant la teva salut mental, no? Sí. I a més, tenint en compte el que et deia, que jo no bevia més que les meves amigues, no he begut mai als matins, ni he anat borratxa a la feina, em ressaca sí, unes quantes vegades, però sempre he begut de manera social, saps? Aquell mite de la dona que amaga les ampolles, el calaix, saps? Vull dir que no era el meu cas, però tot i així, l'alcohol, a poc a poc, perquè és un procés molt lent, va anar condicionant la meva vida i la meva salut mental. En canvi, clar, era difícil que jo veiés que l'alcohol m'estava perjudicant, no? Perquè el relat que se'm donava des dels mitjans de comunicació era el de que una persona que té una dependència, doncs és una persona que ha tocat fons, que ho ha perdut tot, que es fot 3 grams de cocaïna al dia, que beu a les 9 del matí li tremolen les mans, que té unes analítiques desastroses, que la lia parda quan agafa un cego. I no era el meu cas. Jo m'ho passava superbé a les borratxeres, perquè ens entenguem. El que passa que l'endemà jo tenia unes baixades anímiques que no eren normals, o sigui, no valia la pena, no? I al final, mires quins són els beneficis que et dona i quins són el mal que et fa, no? I ho poses en una balança, i en el meu cas, per sort, vaig veure ràpid les orelles al llop i vaig decidir, escolta'm tu, jo vull deixar de veure.
0: Sí que és veritat que tinc una mica la sensació que cada cop se'n parla més en aquests termes, no? És a dir, per exemple, l'altre dia sentia el Tom Holland és un altre dels actors que ha dit, jo he deixat l'alcohol, una mica la línia del que deies tu, no perquè fos un desastre, sinó perquè em vaig adonar que hi havia un punt de necessitat que em feia funcionar malament i sobretot que no em compensava, no?
1: No, és que la majoria de persones que tenen un problema amb l'alcohol són aquest perfil.
0: Majoria,
1: sí. Sí, home, totalment. Els altres, evidentment existeixen casos molt més greus, però són la punta de l'iceberg d'una problemàtica que és molt més complexa i molt més àmplia. I parlar-ne, o sigui, parlar, és el que se'n diu, doncs, no, és que no m'agrada utilitzar la paraula alcoholisme i tal, però bueno, una dependència funcional seria, val? Que més o menys tires. Vas tirant, però bueno, pateixes d'ansietat, pateixes de depressions. Et diria que les consultes de psicòlegs i de psiquiatres n'estan plenes de gent que va intentant buscar quina és la causa del seu malestar, i almenys el primer que haurien de fer és intentar apartar l'alcohol de la seva vida, i ja veuries com segur que la sintomatologia ansiosa o depressiva o el que sigui milloraria. També s'ha de tenir en compte que les dependències, ara ja en els últims estudis, sí que van molt lligades a neurodivergències, sobretot a un mal funcionament de la dopamina. Fas un pic de dopamina que et puja molt, et sents de puta mare, però després la baixada posterior causa en el subsol, diguem, no? Baixes molt més avall que una persona que té la dopamina regulada.
0: Tot això és el que apareixia en aquest documental, el que apareix en aquest podcast, La flora i la fauna, en el qual tu tens converses tant amb experts com amb persones que han passat per un procés no ben bé semblant, alguns són molt diferents, però sí per un procés d'addicció.
1: És curiós perquè la idea d'aquest podcast, arrel de fer el documental, jo vaig rebre una resposta, o sigui, es va posar en contacte amb mi moltíssima gent d'aquest tipus de patró,
0: Es van veure identificats.
1: Es van veure identificats, però centenars de missatges, llavors jo, com bonament podia, doncs els intentava assessorar. Llavors vaig pensar, escolta'm, deixa'm matricular el màster de drogodependències de la Universitat de Barcelona, que són 2 anys, primer, per poder entendre millor de què va tot això, de què va el trastorn per ús de substàncies, i després, per si es dona el cas, poder-ne parlar amb més rigor des dels mitjans de comunicació, que crec que és molt necessari. Llavors, el documental, de fet, neix perquè és el meu treball de final de màster. Tenia molt clar que volia incloure no només persones que havien passat per dependències i que han fet diferents tipus de tractament, perquè, per exemple, el Bernat de Déu va deixar de beure pels seus collons.
0: Sí.
1: Vull dir, va deixar d'un dia per un altre, sí que amb una mica d'ajudeta amb un psiquiatre, però va ser ell que va decidir, bueno, fins aquí. Per exemple, el Daniel Vázquez va fer un tractament d'aquests més clàssics, no? Que aquests que sí que venen més de l'època de l'heroïna, que són llargs, que són 2 anys, que t'ingressen, que, bueno, estàs molt controlat. Tractaments que jo crec que ara mateix han quedat una mica desfassats.
0: Sí, eh?
1: Sí, bueno, això és que el tema de les clíniques privades també és, això és obrir un altre meló, perquè és com que no està del tot regularitzat i es poden fins i tot arribar a cometre abusos, segons com, i crec que aquí sí que sí, l'administració s'ha de posar les piles, perquè sembla que qualsevol persona que obtingui un títol de drogodependència, si té una mica de quartos, munta un xiringuito i sense saber-ne prou. Però bueno, aquest tipus de teràpia hi ha gent que li funciona. Després tenim la de parellada,
0: que la podem sentir en el teu podcast, la de parellada.
3: Les meves germanes han passat vergonya de que jo ho hagi dit.
4: Ja.
3: Saps? El meu entorn també ha passat vergonya de que jo ho hagi dit.
4: Sí.
3: O sigui, han passat vergonya de tenir una germana o una cunyada o una amiga que estava a les portes de l'alcoholisme si no estava, ja tenia un peu dins.
0: Sí. Déu-n'hi-do,
1: A mi em va passar amb el documental, també. Mira, mentre l'estava fent, pensava, bueno, és una cosa que explico, crec que s'ha d'explicar què ha de passar, no? Tot i que la meva mare sí que em deia, vols dir, filla, saps que has d'explicar davant de tot Catalunya en prime time que t'has passat amb l'alcohol. I penso que no sé què pot passar. Vull dir, no veia cap problema, però arrel de fer-lo vaig començar a rebre un munt de missatges per tot arreu dient-me, valenta, que valenta que ets. I jo pensava, bueno... Valenta? Vols dir? No sé si és la paraula.
2: Yeah.
1: Clar, això vol dir que, vull dir que la cosa encara està molt estigmatitzada.
2: I
1: que et diguin valenta és valenta. Jo he fet un documental i ja està, he explicat una realitat i no passa res, una cosa que s'ha superat, no fem drama tampoc. Però sí que a partir d'aquí em va agafar com també el que diu l'Ada, vergonya. I també perquè som dones i costa més, hi ha un doble estigma aquí. I inclús, que em vaig com inclús apartar dels mitjans de comunicació per... una mica per vergonya, que el meu company se'm deia, però sí, com pot ser si has ajudat a molta gent, saps? Però bueno, aquí a Catalunya, Estats Units, això no passa, perquè als Estats Units els famosos tots entren i surten de clíniques de desintoxicació.
0: Sí, és veritat, és molt més públic, és veritat.
1: És com
0: és veritat,
1: ben normal, és veritat, saps? És veritat. Això ens porta avantatge, avantatge, una mica d'avantatge. Però sí, és difícil dir-ho.
0: Ho deia abans la Flora al principi, un altre dels noms que surten al seu podcast és el Pàmies.
5: Jo soc bastant contrari a la borratxera. És a dir, crec que la borratxera com a ritual és gairebé la novetada de la mili. O sigui, és una cosa molt masculina en el pitjor sentit. I, en canvi, estic molt a favor del puntet permanent. Llavors, el puntet permanent requereix no emborratxar-se mai.
0: Clar, això també és hi ha un punt social.
1: Que, bueno, però això és el que voldria tothom, saps? Només amb el puntet i amb les tres primeres cerveses, que s'estan sent com una cosa al cervell, que de cop, no sé per què, en vols més i més i més. Sí. Jo, però, bueno, clar, no, i l'alcohol... Vull dir que totes les cultures tenen una substància psicoactiva al centre, i aquí és l'alcohol, i tenim una cultura del vi brutal, i això no ho hem de negar. Però justament perquè l'alcohol és tan collonut, o les drogues, i l'alcohol és una droga, això també ho vull deixar molt clar, perquè tendim a demonitzar les drogues que són il·legals, i escolta'm, que l'alcohol és la droga que més morts provoca i més conflictes socials, diguem, també. Però, bueno, l'alcohol és molt divertit. Hem de dir, o sigui, la gent es droga, ja sigui amb alcohol o amb altres substàncies, perquè drogar-se mola. O sigui, tu passes bé. O sigui, no siguem hipòcrites. Si no, no ho faries. Però justament perquè és tan collonut, escolta'm, anem amb compte, no? Clar. Intentem fer una mica de prevenció i explicar, sobretot al jovent, que són els més tendres, diguem, que pot tenir unes conseqüències. I també, doncs, justament, des dels mitjans de comunicació, donar aquests tips, no?, de quan la cosa es complica, no?, i normalitzar-ho, saps? Perquè és difícil dir, ostres, és l'alcohol. I és molt difícil deixar de beure. Molt difícil, molt difícil. Molt difícil.
0: Per què? Perquè t'envolta tot arreu, o perquè ho fa tothom, o per tot plegat, diguem?
1: Home, per tot plegat, perquè ho portem gravat a foc, no? Jo m'he socialitzat sempre bevent alcohol. Per mi va ser molt difícil després tornar a socialitzar. Jo pensava que era una persona divertidíssima i molt sociable. I que tenia tants amics i, vamos, que a mi el que m'agradava era estar al carrer i vinga, he deixat de beure i no, sóc rareta. Més aviat, saps? El que passa que l'alcohol em feia com de filtre i llavors em relaxava. Bueno, pel tema aquest de la dopamina, també, saps?
0: Sí, sí, sí.
1: I ara, doncs, a mi estar a llocs amb molta gent i fins les tantes, doncs, és que no m'interessa. O sigui, no m'interessa, i al cap de mitja hora dic, bueno, ja està, no?
0: Ja ho tindríem.
1: Prou, ja en tindríem, ens ho hem dit tot, jo me'n vaig a casa,
0: No, però el component ja social aquest és important, perquè es comenta molt, És a dir, que quan hi ha algú, sigui perquè no li agrada, sigui perquè ho ha deixat i demana una cervesa sense alcohol o una Coca-Cola, és habitual que el grup d'amics, home, no fotis, una cerveseta sí que te la fotràs, no? I això, si és algú com ara tu, que ho ha deixat perquè ha pogut o ha volgut, o si algú perquè no li agrada, doncs escolta, deixa-la estar, que sí, es comprengui sí. El que vulgui, com sí, si vol prendre un cacaolat.
1: Sí, penso que per això cada vegada hi ha més consciència, eh? D'això
0: sí,
1: vull dir que...
0: Sí, també ho penso, sí.
1: Ho diuen les estadístiques, sí. Que la gent cada vegada veu menys...
0: Això anava a preguntar-te, sí. La gent jove es veu que veu menys que la generació anterior.
1: Sí, jo ho veig amb els meus fills. Sí, veuen, com un, tinc un fill de 21 i un de 17, i vamos, al costat meu i del David són uns angelets. Espero que no m'escoltin.
0: Sí.
1: Però, bueno, perquè és, nosaltres estàvem molt al carrer.
0: Clar.
1: Ells ara...
0: Però no veuen, perdó que talli, no veuen perquè no els interessa, senzillament, o no els ve de gust, o no tenen el xip.
1: No t'ho sabria dir. També, clar, hi ha una altra manera de socialitzar, també. Nosaltres socialitzàvem molt al bar, ara, i per crear-te la personalitat, no?, per fer-te gran, havies d'estar al bar, havies d'estar... Amb més gent. Ara també, des de la seva habitació, estan connectats amb tot el món. Tampoc no tenen tanta necessitat d'estar al carrer com estàvem nosaltres. Té a veure amb això i té a veure, m'imagino que també, no ho sé, no t'ho sabria dir tampoc, vull dir, això... Però sí, es veu menys, igual que es fuma menys. Vull dir, alguna cosa es deu estar fent bé.
0: És curiós, de tota manera. És a dir, que hi hagi aquest canvi, perquè a vegades tens la sensació que amb aquest estigma es va avançant molt a poquet, però de cop et diuen això. No, els nanos joves ja veuen menys perquè no els interessa.
1: Bueno, però ha sigut un procés lent, també.
0: Sí?
1: El que passa que a vegades també, això no sé qui també... Qui m'ho deia l'altre dia? No, la gent ja no veu perquè no té ànima. Perquè hi ha un component també amb...
0: Ja no té ànima.
1: Sí, caram. Hi ha un component també en l'embriaguesa...
0: Aquesta sí que no me l'esperava.
1: En l'embriaguesa una mica... Com...
0: Romantitzar.
1: Com de religió. No, trobo, saps, vull dir que de comunió, m'entens? És un element que cohesiona la societat, també, no? Que et trenca les barreres de l'ego, que et permet connectar més l'altre, la celebració, tot això, és com un ritual, també, que és molt bonic, m'entens? Que se'ls porta bé. Vull dir que això no ho demonitzem, tampoc, saps? Per mi, clarament, tenia un component... Com que el bar havia passat a ser com l'espai sagrat, no? Doncs com allò que parlava Mircea Eliade sobre l'espai sagrat i l'espai profà, no? Que quan una societat, no, de cop apartes l'espai sagrat, doncs s'escolarà per una manera, d'una manera o una altra, no? Amb ideologia o amb substàncies, no? Com amb petits déus que potser són divertits però no t'acaben de convindre, segons com, o et poden fer mal.
0: En aquestes converses que tenim en aquest podcast, la Flora i la Fauna, hi ha alguna cosa que t'hagi sorprès allò en aquestes converses que diguis ui, aquesta sí que no me l'esperava?
1: Bueno, l'entrevista amb el doctor X, amb el doctor Fernando Caudevilla,
0: sí.
1: Aquesta m'ha flipat, vull dir, perquè és de pel·lícula americana.
0: Sí, eh?
1: Sí. Ell és un metge de família, especialitzat en prevenció, també, i es va introduir a la Silk Road. La Silk Road va ser el primer Amazon de les drogues, diguem-ne. O sigui, tu podies comprar les drogues dins de la Dark Web, s'entén. Vull dir que era difícil accedir-hi, però des de casa ho podies fer.
0: Sí.
1: I el doctor X, que és així com s'anomenava, era qui assessorava a tots els compradors, gratuïtament, eh? I bueno, la història de la Silk Road va durar poc temps perquè van detenir el xavalet que l'havia creat, que era un noi de 21, 22 anys, no ho sé, i el doctor X, quasi, que va a la garjola, també. El van condemnar a moltíssims anys de presó, el noi aquest, i ara Trump el va indultar. Coses d'aquelles que passen. Però, bueno, és que la història del doctor X és brutal, brutal. O sigui que no us perdeu l'entrevista.
0: No us perdeu, en general, el podcast. Molt tremendament recomanable. Estàs content, en general, de tot el procés?
1: Sí.
0: Del podcast, de les converses?
1: Sí, sí. O sigui, és que, vull dir, aquest podcast podria entrevistar 500 persones.
0: Anava a dir això, més, és a dir, ens plantegem continuar?
1: Addictes, bueno, no ho sé, això és una decisió de Catalunya Ràdio. Però addictes i no...
0: El missatge des d'aquí, si vols, eh?
1: Sí, no, però... jo, sobretot, també m'interessa molt entrevistar professionals de les addiccions. També tinc l'entrevista amb el doctor Ferrer, que és el director del màster de drogodependències de la Universitat de Barcelona, que ell justament també és molt expert en fer anàlisis sobre com el els mitjans de comunicació tracten el fenomen de les dependències.
0: Sí, aquest el podem sentir, també.
4: Clar, inclús hi ha substàncies que, depèn de com s'utilitzen, també varia la seva capacitat de produir addicció. La cocaïna esnifada, que vol dir que s'aspira per la mucosa nasal, no perquè arribi als pulmons, sinó absorbida per la mucosa nasal, té un efecte molt lent. I, per tant, no genera el mateix tipus de vinculació física amb la droga que genera la mateixa cocaïna si s'injecta o es fuma. Per exemple, en forma de crack, aleshores va parar als pulmons i va molt més de pressa a la sang i produeix un altre tipus de vinculació i d'efecte amb el sistema nerviós.
0: Això et demanava abans, que trobo una combinació molt, molt interessant de gent que parla en primera persona i de gent que ho ha estudiat. És la combinació, no sé si dir perfecta, però sí, és la combinació que cal per abordar una qüestió com aquesta, no?
1: Sí, amb això que estava dient el doctor Ferrer, per exemple, Energy Control, aquí fan una feina brutal.
0: Sí, molt. És molt interessant, a més a més. Els informes d'Energy Control, jo sóc molt partidari de mirar-te'ls.
1: I sense paternalismes,
0: no,
1: i t'explica, escolta'm, que la coca, si te la prens així, funciona així, funciona
0: allò. Oi, són els que fan feines de terreny, van a mirar la qualitat, si està adulterada i tot.
1: Impressionant la feina que fan.
0: Sí.
1: Perquè és el que dèiem, o sigui, la gent es droga. No hi ha més.
0: Flora Saura, moltíssimes gràcies.
1: Ai, moltes gràcies a tu, Frederic.
0: I això, missatge des d'aquí, jo crec que ha de tenir continuïtat, això, però bueno. Ja negociareu.
1: Tampoc em vull quedar aquí estancada amb el tema de les drogues, que ja està, potser superem-ho, no? Però bueno, jo crec que la gent disfrutarà molt d'aquest podcast, de debò.
0: Gràcies, Flora.
1: Gràcies, Frederic, moltes gràcies.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
2: Bon dia, els informa Joan Bota. Nou desallotjament a la platja del Trampolí a Ceuta. Després que ahir la policia entregués 1.500 migrants, avui n'ha desallotjat 500 més que es van enviant cap a centres d'acollida. Tot això, l'ONG Metges del Món treballa aquesta setmana a la ciutat autònoma per atendre els migrants. Es mouen per les naus del Tarajal i també per aquesta platja del Trampolí. Patricia Ruiz, portaveu de l'ONG, descriu la situació com una crisi humanitària sense precedents i explica en una entrevista a 3Cat Info els principals problemes de salut amb què es troben.
7: Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no?, que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan. Infecciones respiratorias, muchas, infecciones dermatológicas y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
2: Sobre possibles brots de malalties endèmiques com el xarampió, que han fet provocat molt debat, Patricia Ruiz assegura que al moment no els estan veient. En canvi, sí que comencen a aflorar problemes de salut mental. Més notícies, Mònica Mas.
8: I enmig d'aquesta crisi migratòria a Ceuta, el moviment xenòfob anomenat Save Europe Act ha convocat un acte per demà a Barcelona, a la plaça de Sant Jaume. És una campanya internacional del supremacisme blanc contra la immigració. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el periodista Miquel Ramos, especialitzat en l'extrema dreta.
9: És un moviment impulsat, diguem, per figures prominents d'entorn d'extrema dreta, sobretot influenciadors de xarxes socials i líders de moviments socials d'extrema dreta, però que està recolzat, evidentment, per partits com Vox, impulsat també per figures com l'home més ric del món, Elon Musk.
2: Els hotels catalans han registrat un rècord de viatgers aquest juliol. Gairebé 2,7 milions de persones s'hi van allotjar, un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de la xifra més alta de viatgers en hotels catalans en un mes de juliol des que hi ha registres. El creixement es deu, sobretot, al turisme estranger, que ha augmentat un 4%. El turisme intern també ha crescut, però de manera més moderada, amb un increment de l'1,3%.
8: Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així la tendència dels últims 5 anys, marcats per sequeres, gelades i pedregades, amb indemnitzacions milionàries. Lleida, per a Joan Álvarez.
10: Hola, bon dia. Tant la fruita dolça com el raïm o el cereal l'havien patit en els últims 5 anys, unes campanyes molt marcades per les inclemències, ja fos per falta d'aigua, per gelades o per pedregades. Sense anar més lluny, l'any passat se'n van registrar una vintena. El director a Catalunya de la companyia companyia Agroseguro d'assegurances agràries, Xavier Joana, ha posat xifres a la comparativa d'aquesta campanya amb les passades. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: A dos campanyes van pagar 20 milions d'euros al raïm, pues aquesta campanya pràcticament no es paga res. Quan amb les pedregades van pagar 40 milions d'euros a la fruita, aquesta campanya, amb tot el que ha passat, pues pagarem 5 o 6 milions d'euros. Als cereals havíem arribat a pagar aquests últims anys fins a 10 milions d'euros. Aquest any, escassament, ne pagarem 3.
10: Per això, en Álvarez, Catalunya, Ràdio Lleida.
12: Palamós, el Baix Empordà, tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Caproig per seguretat. Els motius són l'erosió que pateix la zona, que es va cremar al novembre, i el risc de despreniments a la Cala Corbs. Girona, Núria Pereira.
13: Bon dia. Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig hi farà accions de regeneració.
14: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
13: Al tram del mirador de Cala Corbs hi ha un mur que dona el penya-segat que està molt erosionat. Ara en tanquen el camí per risc de despreniment sobre aquest penya-segat i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí depèn hi pugui fer millores. Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Girona.
12: Esports, Marta García.
15: Trofeu Joan Gamper del femení, que avui se presenta davant l'afició amb 4 cares noves: Van Asten, McCamey, Martina i Caroline. Patri Guijarro s'estrena com a primera capitana esta temporada. El partit d'avui, a partir de les 8, enfrontarà el Barça al Brighton anglès. Se jugaran el Johan Cruyff. Mentrestant, el masculí segueix amb la preparació per a l'estrena en la Lliga diumenge en el camp de l'Elx. L'Espanyol rep demà el Madrid. El tècnic blanc, José Mourinho, assegura que per guanyar una altra vegada la Champions cal un equip amb compromís. Avui se juga el Betis Reial Societat a les 9. Ahir també ja a partir de la segona jornada, Rayo 1 a la vez 1. En Anglaterra comença avui la Premier amb el campió, l'Arsenal, que rep el Coventry a les 9. En França se juga el Marsella a Estrasburg a 9:15. El campió, el PSG, no juga fins diumenge en el camp del Rennes. En segona, també a partir de les 9, Córdoba-Girona, amb transmissió del Tot Gira en l'antena de Catalunya Ràdio. El Balomano Granollers és el primer finalista de la Supercopa de Catalunya d'handbol. Ahir va superar 20-34 4 al Sant Joan d'Espí. Avui se completen la resta de semifinals. Sant Vicenç-Barça i en la competició femenina Sant Vicenç-Lleida i Mataró-Granollers. I en el Mundial d'Hockey Herba, a partir de les 5, la selecció espanyola masculina juga contra Alemanya el primer partit de la segona fase del Mundial.
6: Fins aquí les notícies. L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Caminades fins al col·legi, carreres al pati. Els nàutics de pell kits al Corte Inglés per 49,99 euros són perfectes per la tornada. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
16: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
17: Ofertes límit al Corte Inglés. 15% de descompte addicional al llarg en una selecció de productes ja rebaixats. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 20 al 23 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
18: Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
19: Raül, en Batavan no para d'estirar per entrar galeries del tresillo.
20: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
19: Batavan, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens.
21: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
22: Com més calor fa,
23: més fresca et fem la tarda.
3: Les millors tardes d'estiu
5: són les que es passen en bona companyia.
22: La tarda de Catalunya Ràdio.
3: Tu, deixa't sorprendre.
22: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
5: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
3: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
23: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: 11 i 10 minuts, matí de Catalunya Ràdio. Carlota Freixanet, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb la Carlota Freixanet, cada setmana repassem llibres per no empipar-nos amb... què, avui?
1: Amb la família.
0: Això, diria, dic el que dic sempre, dic tema delicat, però cada setmana
1: no,
0: ho és,
1: clar, eh? O sigui, avui parlarem d'un tema d'aquests que complicats perquè és difícil no emprenyar-se i alhora és molt complicat dir que t'hi has emprenyat.
0: És veritat.
1: Clar, perquè, o sigui, avui toquem ni més ni menys que llibres per no emprenyar-nos amb la família. I ara diràs, Carlota, però per què?
0: Exacte.
1: Per què a 21 d'agost decideixes...
0: Per què justament ara, no?
1: Per què justament ara? Doncs perquè molts de vosaltres és possible que hagueu compartit les vacances o dies amb la família, sigui la vostra família nuclear, diguem-ne, o sigui la família extesa, i és possible que estigueu absolutament encantats i encantades amb el tema perquè us ho passeu de nassos i que sou d'aquells que us espereu amb il·lusió el dia de la trobada, el dinar de l'estiu, la cosinada que fem a casa meva, que és la trobada de tots els cosins, que és molt guapo.
0: Sí, nosaltres també n'hem fet de cosinada, està molt bé.
1: I que això, o sigui, que és, cal que correspongui amb moltíssimes ganes, diguem-ne, i ho gaudiu com mai. Però també és possible que porteu 7 nits dormint en un llit plegable, en un pis petit, mentre el cunyat ronca al menjador i la cosina fa 3 hores que intenta explicar per què ha canviat de feina aquest any mentre 3 criatures hi salten a la falda.
0: Sí, i això... per descriure una escena fictícia, diguem-ne.
1: Fictícia, absolutament fictícia. I això també festiu, però... perquè, o sigui, però això també pot acabar provocant que no tingueu ganes de veure la vostra gent fins per Nadal i encara us sembli que és prou aviat, eh? Llavors, què passa? Doncs que avui en dia molts de nosaltres vivim sols o en parella o amb la nostra família nuclear, diguem-ne, és a dir, només amb els més i més propers, i per tant això de viure o conviure amb els sogres, els germans, els cunyats, els avis o els cosins, se'ns fa difícil de pensar.
0: Una mica.
1: Perquè si antigament es vivia en la mateixa casa fins a 3 generacions, era perquè o bé era necessari o bé perquè hi havia espai. Però com que ara no és el més habitual, diguem-ne...
0: Ni l'una cosa ni l'altra.
1: Exacte. Quan ens toca fer-ho, sisplau, per força o perquè només són uns quants dies, a vegades això es converteix en una mena d'agonia còsmica. Estem parlant de la família extesa, però és que hi ha gent que no suporta la seva família nuclear. O sigui, la seva parella, els seus fills i els seus pares. I escolti'm, fan el que poden.
0: Sí, exacte, saps? Ja m'he dit el que poden. Bonament el que poden.
1: Aleshores, jo, per no emprenyar-vos, jo he vingut carregadíssima, porto més de 20 llibres sobre famílies horribles, perquè us relaxeu, perquè penseu que us ha tocat la loteria amb la vostra família, o perquè en el pitjor dels casos feu allò que diu la canalla de «Fuà, soy yo literal». Pues això.
0: Soy yo literal.
1: El que passi primer, vale?
0: Ai, doncs va, comencem a repassar aquesta vintena de llibres amb famílies totes horribles, eh?
1: Bastant.
0: Vinga, comencem.

0: Aviam, comencem a repassar llibres. Una mica és per pensar que n'hi ha que estan pitjor, no?
1: Ah, sí. Majoritàriament sí. Hi ha alguna cosa que se salva, eh?
0: Val.
1: Però en general...
0: D'acord. Sí. Doncs va, per on comencem?
1: Comencem per clàssics que parlen de famílies, algunes profundament disfuncionals. El primer llibre no podia ser un altre que no fos Els germans Karamazov, de Dostoievski.
0: Sí.
1: Aquesta és la història d'un pare i de tres fills que tenen embolics de faldilles, morals dubtosos i conflictes sobre, literalment, el bé i el mal.
0: Mm.
1: Llavors, això és un totxo? Sí. És la millor obra de Dostoievski? Segurament també.
0: Sí, eh?
1: Ara... Sí. Ara bé, és un llibre senzillet de llegir per endur-se a la platja? Pues no ho sé, nois, jo depèn de... Aquí depèn de la vostra capacitat de concentració i del... Sobretot, del vostre coneixement dels hipocorístics, és a dir, els diminutius i els patronímics russos. Perquè, a veure, tu saps que els noms de... O sigui, que els russos no es diuen pel nom.
0: Sí.
1: O sigui, es diuen pel nom, però llavors es diuen pel nom un tros de nom del pare i totes aquestes històries, no?
0: Ah, no ho sabia.
1: O sigui, el nom d'un... O sigui, quan tu li dius el seu nom a un rus, no li dius Frederic o no li dius d'això.
0: Sí,
1: no
0: a Vladimir Putin no li dius Vladimir.
1: A Vladimir Putin li poden dir Vladimir Putin...
0: Li poden dir moltes coses. Sí.
1: Però li poden dir Vladimir o li poden dir Vladimir i el nom del seu pare amb un canvi i llavors 350 diminutius diferents. N'hi ha molts, sí. Ostres. Fins a 15 diminutius per nom. Llavors, sí, clar, és un cristo.
0: Costa de seguir de qui estan parlant, diguem-ne.
1: Clar, hi ha un moment que fins que... Si tu no estàs com molt... molt si no, tu clar. No te fas l'esquema al principi, això és un cristo.
0: Això t'anava a dir, has de fer, sí.
1: Sí, això has de fer.
0: Però esquema, això és una mica allò, com a Joc de Trons, diguem-ne, que et surt un personatge i penses, qui és aquest? Dius, no, va sortir en un episodi de la primera temporada.
1: Correcte. Val. Sí.
0: O sigui, convé tenir una llibreteta al costat, diguem-ne.
1: Jo faria això, sí.
0: Doncs el primer llibre en famílies disfuncionals, Dostoievski, Els germans Karamazov.
1: Sí, un altre clàssic per parlar famílies és L'èxit familiar, de la Natalia Ginzburg, que és una autora italiana amb nom evidentment jueu i que ens explica la història de la seva família, antifeixista fins al moll de l'os i que viu a Torí durant el feixisme a Itàlia. En realitat és més que una... O sigui, és una barreja entre novel·la, memòria, una mica tot el que vulgui. Aquesta senyora pot fer el que vulgui amb les lletres i amb el que li dongui.
0: Sí, eh? Vale?
1: Sí. És un gust de llegir, i aquí els problemes no sé si sempre venen tant de dins com a vegades venen més de fora, però bueno, famílies que es converteixen una miqueta en disfuncionals.
0: L'èxit familiar, de la Natalia Ginzburg.
1: Correcte. Un altre llibre que parla sobre violència familiar és un petit plaer que a mi m'agrada molt, que es diu Musclos per sopar, de la Brigitte van der Berke. Això és la història d'una obra que parla d'una família que espera pacientment el pare per sopar amb un bon plat de musclos pel pare, diguem-ne, fins que mentre l'esperen comencen a parlar de per què li han fet musclos si a tota la resta no els hi agraden.
0: Oh, que bo.
1: I llavors de cop i volta s'inicia una mena de revolta contra el sistema patriarcal, ni més ni menys.
0: Boníssim.
1: O sigui, un llibre que és un fucking èxit. O sigui, això, llegiu-vos-ho per favor tota l'estona.
0: Musclos per sopar, de Brigitte van der Berke, que entre els musclos i el nom deu ser belga, això, no?
1: O... Sí, jo juraria que sí.
0: Sí. Què més? Va.
1: Ara, un altre còmic. Un còmic, jo sempre procuro recomanar còmics de tant en tant, que no puc passar per alt, i és Fun Home, d'Alison Bechdel.
0: Hi ha un musical basat en el còmic.
1: Això no deixa de ser una obra on la Bechdel ens explica com era casa seva amb un pare absolutament disfuncional perquè no havia sortit de l'armari, pobre senyor, i que decideix arreglar coses antigues i col·leccionar-les. És un llibre on el conflicte no és evident, no esclata, i alhora fa moltíssima gràcia en molts moments, però no deixa de ser un retrat familiar d'una família que funciona bastant regular,
0: eh? Fun Home, d'Alison Bechdel, que s'afegeix al Musclos per sopar, de la Brigitte van der Berke, el lèxic familiar de la Natalia Ginzburg i el clàssic de Dostoievski, Els germans Karamazov, eh?
1: Sí.
0: Perquè sempre havien dit Karamazov quan érem més jovenets.
1: No ho sé. Jo l'he sentit de les dues maneres i ara m'ha sortit Karamazov.
0: No, jo t'he fet cas a tu.
1: Provarem.
0: Karamazov. Vinga, seguim.

0: Vinga, més llibres per no empipar-se amb la família.
1: Va, anem a parlar de sagues familiars bastant de tota la vida, diguem, on tothom està com una campana i on la violència dins de la família està absolutament normalitzada. Vale?
0: Directament, eh?
1: Sí, anem a parlar de violència. Jo no puc parlar d'això i no parlar de Cims borrascosos d'Emili Brontë.
0: Home.
1: He de dir que és un dels llibres que més em fascinen per diversos motius. El primer és que, o sigui, és per què que això, que és un llibre sobre conflictes, en teoria, entre dues famílies, però ja veurem si són dues o és una, o què punyetes passa aquí al mig, i si us el llegiu ja en parlarem. Mm. És un llibre que parla sobre gelosies, sobre alteritat i sobre família. Jo no entenc com això, que és una cosa violentíssima, s'ha pogut vendre com si fos una història d'amor, com si no fos en realitat una història de tortura. O sigui, això és terrorífic. I el segon motiu pel qual em fascina a mi aquest llibre és que és un llibre on tots els personatges, sense excepció, no hi ha ni un que se salvi, em cauen fatal, però fatal.
0: Tots els personatges,
1: tots els personatges. O sigui, no hi ha ningú que se salvi. I aleshores em sembla un llibre excel·lent. O sigui, passa molt poc que tu no puguis, no? Al final el que passa és que llegim un llibre i empatitzem amb els personatges. Clar. I dius, no, això aquest pobret, no vol salvar-lo tot. No, aquí no, els vols abufetejar a tots.
0: A tots, sense excepció.
1: Però tota l'estona. I malgrat tot és un llibrasso, però espectacular.
0: Cims borrascosos, de l'Emili Brontë.
1: Un altre llibre de gent terrible és Cien anys de soledad, de Gabriel García Márquez. No, és terrorífic.
0: No tinc present, és que fa molts anys que no
1: vaig llegir. El podria haver portat fa uns dies quan parlava de coses que s'estan perdent, perquè al final Macondo acaba desapareixent, clar. Però el tema és que això al final és una saga familiar de gent que està maleïda, perquè tothom pren males decisions a la vida. Hi ha incest, hi ha violència, hi ha malediccions i tot de coses meravelloses i precioses que desitgeu segur que us passin a tots vosaltres. Està escrit de manera absolutament excel·lent, com sempre, amb aquest senyor, i a més és el llibre insígnia del realisme màgic. Mm-hmm. A més, se n'està fent una sèrie que no he vist encara, però diuen que és una passada.
0: Em va sortir l'anunci l'altre dia, sí. A Netflix, sí, no?
1: Sí. I si sabeu que heu d'anar a les fonts originals, llavors abans de veure la sèrie, passeu pel llibre.
0: Cien anys de soledad del García Márquez, és que l'hauria de tornar a llegir, perquè fa molt de temps que me vaig llegir i no el tinc gens present, eh?
1: Jo l'he anat llegint, o sigui, el vaig llegir fa molts i molts anys i l'he recuperat a trossets i és com, no recordava que fos tan profundament violent.
0: Ja, aquest punt de desagradable, diguem-ne.
1: Sí.
0: Una mica la línia del que diràs ara, també, no? Un altre clàssic.
1: Un altre clàssic que és ni més ni menys que La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Clar, això és un llibrasso sobre violència familiar. Una mare que és més dolenta que la pinya. He dit pinya i no tinya, amb tota la consciència. I una altra vegada sobre un clan que està destinat al fracàs més absolut pel seu tancament en si mateix. Aquesta mare que és més dolenta que ningú, és terrorífica. Bueno, en fi. I García Lorca mola.
0: La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, Cien anys de soledad, de García Márquez, Cims borrascosos, d'Emili Brontë, i encara algun altre, no?
1: Vinga, un altre llibre que no és exactament un clàssic, però sí que és una saga familiar destinada a ser un clàssic, diguem-ne, és la saga Blackwater, del Michael McDowell. Mm. A veure, pels qui no sabeu del tot exactament de què estic parlant, són uns llibrets que ho van petar fa un parell de Sant Jordis, que es llegeixen volant, són 6 llibres, que parlen d'una història familiar en un poble d'Alabama. Llavors dieu, què té això d'interessant? Pues això, amigues meves, és com ni saga de poder però amb monstres. ¿Vale? O sigui, són llibres que us han de canviar la vida? No, clarament. Són llibres que us ho passareu de nassos i que si esteu una miqueta encallats i no podeu llegir us donaran la satisfacció de llegir molt i molt de pressa? Exactament. És exactament això que esteu buscant.
0: Molt bé, que bo.
1: Són llibres que es llegeixen molt ràpid, proveu-ho perquè valen molt la pena, descobrireu unes relacions familiars terribles i us asseguro, us puc jurar, que hi ha sogres pitjors que la vostra, i aquí ho veureu.
0: La saga Blackwater de Michael McDowell, quan dius monstres, o sentit literal, o... Sí, déu-n'hi-do.
1: Both things can be true. Sí, les dues coses.

0: Vinga, estem repassant avui llibres per sobreviure, per no emprenyar-los més que res, amb la família. Seguim, va.
1: Anem a parlar d'obres contemporànies que són dramots familiars i que, a més, són tiranadurets, vale?
0: Aquí ja és heavy metal, això.
1: Sí, anem al tema heavy metal. Primeríssim, és un llibre d'una Premi Nobel recent, Han Kang, i és La vegetariana. Aquesta és la història d'una dona que té un malson i que decideix deixar de menjar carn i el seu entorn es revolta del tot en contra d'aquesta decisió. A més, és molt interessant perquè és una història escrita sempre des de personatges que no són la dona que ha decidit deixar de menjar carn, sinó el seu marit, el seu cunyat i la seva germana. Cosa que ens fa veure encara més el nivell de violència vers aquesta dona. En realitat és interessant perquè és una obra que es diu La vegetariana, però en realitat es podria dir La vegetal. La traducció...
0: Sí,
1: juga amb això. Alerta, és una obra molt dura. Si heu passat mai o heu tingut algú molt proper que ha patit un trastorn de conducta alimentària o és una cosa que es pot disparar l'ansietat, aquest no és el vostre llibre.
0: Ja, s'ha d'anar preparat i preparada.
1: Correcte, si no és el cas, és un llibre excel·lent. Un llibre excel·lent, però s'ha de tenir en compte això.
0: S'ha de saber això. Sí. Han Kang, La vegetariana, alerta amb això, És a dir, s'ha d'anar amb aquesta consciència de que, no, com dèiem ahir amb la Mariola, repassàvem sèries que són incòmodes, doncs que és una lectura que pot resultar incòmoda.
1: Correcte. Un altre llibre que a mi em sembla violentíssim és Per què ser feliç quan podria ser normal, de Janet Winterson, que és una meravella. Aquesta mena de memòries, autobiografia, peça artística meravellosa, és una obra que en realitat la Janet Winterson parla de la seva sortida de l'armari i de la no acceptació de la seva mare, del seu lesbianisme, que acaba dient-li la frase del títol. És un llibre que parla moltíssim de la família i de totes les coses que ens poden fer, però en realitat també és un cant a la vida.
0: Sí, també és complicat de llegir, però està molt bé. Ui, perdó. Per què ser feliç quan podria ser normal, de la Janet Winterson, en una altra de les recomanacions de llibres per no emprenyar-nos amb la família.
1: Anem a una altra coseta, feta una mica més a prop, que és Materials de construcció, d'Eide Rodríguez. Això és una història sobre com un alcohòlic destrueix una família, malgrat ser funcional. L'obra comença quan aquest home jau a l'hospital després d'haver tingut un ictus i on la seva filla, mentre el mira, es posa a pensar què és el seu pare, qui és el seu pare i què representa per ella. És una obra que, a més, ens explica la realitat del País Basc, de la normalitat d'una família aparentment funcional fins a la, o sigui, en la superfície, mentre com després s'està trencant per totes bandes. I és interessant també a nivell contextual, aquesta obra. És una obra molt, molt, molt ben escrita i que val molt la pena.
0: Materials de construcció, d'Eide Rodríguez.
1: Sí. Un altre llibre on la família, les expectatives i el drama són el pa de cada dia és Brooklyn, del Colm Tóibín, i la seva segona part, que es diu Long Island. En realitat, aquest tema també hi apareix a Mares i fills, que és un dels seus reculls de contes, on també parla del tema. O sigui, en realitat, Colm Tóibín parla dels irlandesos que emigren als Estats Units i de tot el que deixen enrere, de les expectatives familiars i de les realitats que es troben després i de com la distància pot solucionar alguns problemes, però, en canvi, fer-ne i magnificar-ne molts, molts d'altres. Però són llibres que són d'una gustera de llegir que fa por i són el més suau que us he recomanat fins ara.
0: Sí, és dels coses més suaus,
1: Sí, sí.
0: Colm Tóibín, Brooklyn, la segona part, Long Island, i també Mares i fills, aquesta trilogia del Colm Tóibín, ara.
1: Correcte. Sí. Anem a parlar d'un llibre que parla d'un dels conflictes d'aquells que ja no es poden arreglar de cap de les maneres i que es diu El jardiner i la mort, de Goergi Gospodinov. Això és la història d'un home a qui se li acaba de morir el pare i que està molt enfadat amb ell per haver-lo deixat orfe.
0: Ostres.
1: En realitat és un llibre preciós sobre el record, és un llibre trist, però és un llibre molt bonic i us l'he portat també per tenir-me algun que no sigui terrible.
0: Alguna mica per reconciliar-nos d'aquesta manera.
1: És un llibre trist, però és un llibre trist perquè és algú que enyora molt el seu pare. Llavors estic enfadat perquè m'has deixat sol, però és un llibre preciosíssim.
0: El jardiner i la mort, de Gospodinov. Temporados. Temporados, papá. De la 31. Això és la R, això és la família. Mira, confusió. S'ha adonat aquesta vida i això que el dit de roncó i l'amor.

0: plega el llit com si fos orient.
1: Vinga, seguim i anem cap a casa.
2: Sí, anem a parlar de conflictes sobre famílies escrits a casa nostra, perquè els catalans parlem o molt bé o molt malament de les nostres famílies, igual que la resta.
1: Igual que els altres.
2: Vull dir que aquí els draps bruts es renten a casa, però les misèries s'aireixen com a tot arreu. O sigui, no, tampoc no ens posem en una posició moral estranya. Anem primer a una, tota una família on s'imposa la llei del silenci més absolut, llibre que a mi m'encanta, que és Ramon Adéu, de Montserrat Roig. En aquest llibre, que aprofito per reivindicar que estaria molt bé que estigués disponible en una edició que no fos una edició escolar xustera, perquè si el vols recollir, si el vols llegir d'adult, igual no et fan falta tots els apèndics.
1: Sí, només està disponible en una edició per escolars, eh?
2: Sí. Sí.
1: Ui, quina carona.
2: És que m'emprenya molt, això. M'emprenya moltíssim, perquè és un dels meus llibres preferits, i haver-lo de llegir
1: és que,
2: així...
1: Ja ho has dit tu alguna vegada, eh? Hi ha llibres, l'altre dia que vaig anar a veure el Grec, feien una obra de teatre on simulaven una suposada entrevista de la Maria Aurèlia Campmany a la Montserrat Roig i a l'inrevés. Després d'allò busques i veus que hi ha molts llibres de l'una i de l'altra que no hi són.
2: Correcte.
1: De fet, els catalans als camps de concentració nazis fins fa 4 dies no ho estava.
2: Correcte.
1: Sí, sí. Correcte. És que fos una cara...
2: És que estic molt enfadada. No. Molt enfadada.
1: Una cara de mala bava, poc dissimulada. Sí. En fi, va. Ramon Adéu, de la Roig.
2: Això és una història de tres generacions de dones, les Mundetes, les Ramones, que viuen a Barcelona abans, durant i després de la Guerra Civil. És una novel·la fragmentària, escrita amb moltíssima delicadesa, sobre tres generacions de dones connectades per lligams familiars i per molt més que els lligams familiars que no s'acaben de dir mai. És una novel·la sobre silenci que val moltíssim, moltíssim la pena de llegir. I a més és una novel·la que, si sou de Barcelona o heu passejat per Barcelona o us agrada, la passejareu i la gaudireu infinit.
1: Que les descripcions de Barcelona és d'aquestes coses majúscules, eh?
2: Preciosíssima.
1: Montserrat Roig, Ramon Adéu.
2: Una altra novel·la sobre famílies és Una família, del Toni Sala. Aquesta història explica la història familiar del Toni Sala des de la seva visió, la del seu pare, la de l'avi, la de l'àvia, i alhora explica la història de la Costa Brava i de l'hotel dels seus avis. No és un llibre sobre conflictes familiars exclusivament, però sí que és un llibre per entendre com a vegades el que ens fa falta, ens fa falta que la família no hi sigui per entendre-la. És un llibre que a mi em sembla molt interessant per explicar, o sigui, per parlar de com parlem de la família.
1: Per parlar de com parlem de la família.
2: Sí, sí, tu llegeixes i dius, vale, espera't un moment, com... O sigui, aquest senyor ha explicat com parla de la seva família i en quin moment ha pogut començar-ne a parlar, com estic fent jo de la meva. És una reflexió interessant, a banda que és un gust de llegir, perquè Toni Sala escriu de meravella, vull dir que val molt, molt la pena.
1: Toni Sala, Una família.
2: Ara sí, un llibre sobre conflictes familiars grossíssims.
1: Què vol dir ara sí?
2: Ara sí, aquest sí. És Una llum submergida del Marc Sardó. Aquesta és una història duríssima d'un fill que, quan mor la seva mare, decideix escriure-li tot allò que no li ha pogut dir, perquè alhora també ell aconsegueix llegir tot el que la seva mare havia escrit i que tenia guardat perquè ell no llegís. És una obra superinteressant, és una obra molt dura sobre secrets familiars i que aleshores estona sembla una miqueta una venjança feta novel·la, però és que està tan ben escrita, tan ben escrita, que val la pena llegir-la, perquè a més la mare de l'escriptor, la mare del Sardó era escriptora també, llavors aquí hi ha una quantitat de xitxa, és una cosa espectacular.
1: Una llum submergida, Marc Sardó, molt interessant.
2: I per últim, La gran família d'Antònia Carrepons, que és una història sobre dues germanes que de petites es fan com totes les germanes i es fan les mil i una, i que després, quan creixen, es distancien d'allò més, i que, malgrat tot, amb la maduresa i sobretot amb la malaltia, es retroben. És una història super ben escrita, molt gustosa de llegir i que estic bastant convençuda que us arrencarà alguna llàgrima.
1: Una llàgrima d'emoció o de duríssima o de tot, una mica tot?
2: Sí.
1: La gran família de l'Antònia Carrepons.

0: diverses. Perquè us en feu una idea, o sigui, és un llibre d'aquests que tenen com una espiral a dalt, com si fos una llibreta, i que cada pàgina té quatre parts. Aleshores, a cada part hi ha diverses combinacions i les criatures poden anar jugant fins a trobar la que representa casa seva i la seva família. Que tenen dos germans, doncs estan posats allà. Que tenen dos pares, estan posats allà. Que viuen amb la iaia, també hi són. Un gos, un gat, un canari, tot hi és. Aleshores, és molt xulo per jugar i per explicar com són les famílies, i és un d'aquests llibres que jo recomano no només per tenir a casa, sinó sobretot a centres educatius, o a llocs d'aquests on s'ajuntin infants, a l'esplai, a no sé on, aquí sí que toca, perquè puguin explicar-se quina és la realitat que viuen a casa.
1: Familiarium, de la Mar Cerdà.
0: N'hi ha un altre que es diu La meva família és especial, de l'Anna Rayo i la Mònica Armiño. És un llibre molt xulo que serveix per parlar de famílies diverses, però no en plan enciclopèdia, sinó a través d'un conte. A més, és un conte que té un valor afegit perquè està escrit en lletra de pal, cosa que vol dir que si esteu començant a llegir o si els vostres fills estan començant a llegir, és el vostre llibre, i que a més està molt bé.
1: La meva família és especial, Anna Rayo, Mònica Armiño.
0: Aleshores, dos llibres que parlen de conflictes familiars. El primer i més bàsic és que aparegui un germà petit, i per tant hem de parlar d'un llibre que es diu Tu i jo, germans, de l'Elisenda Roca. És un superclàssic per explicar als nens que seran germans grans.
1: Tu i jo, germans, Elisenda Roca.
0: I un altre conflicte que hem de ser capaços d'explicar a la canalla és que els pares se separin. Aleshores, hi ha un llibre molt xulo que es diu Un més un són quatre, de la Núria Nistal, que parla d'això i de per què les relacions no són matemàtiques i que a vegades l'amor, malgrat tot, es multiplica. És un llibre molt interessant i un bon recurs si esteu en un moment conflictiu i ho heu de comunicar a la vostra criatura.
1: Un més un igual a quatre, o Un més un són quatre, de la Núria Nistal. I, com sempre, acabem la secció de llibres per no emprenyar-nos, en aquest cas amb la família, amb una carta que la Carlota li escriu als cunyats del país, anomenats també Josep Maries.
0: Estimat Josep Maria, tots sabem allò de que la família se'n pot sentir, però no, se'n pot dir, però no se'n pot sentir, però és que tu la família no et fa res, no és que no et molesti, és que tant te fa. Tu, la família, sabies que l'havies de tenir. Et vas queixar de la teva mare fins que et vas començar a queixar de la teva dona i vas tenir criatures ben bé perquè era el que havies de fer. La teva sogra era insuportable? Segur que sí, però també era qui us donava un cop de mà amb la canalla, oi? I amb qui fardaries de tot el que saps de futbol, de bicicletes i de tot plegat si no tinguessis a mà el teu cunyat? Però ai, las... Que és que s'havia de fer alguna cosa amb la família? Doncs sí, Josep Maria, que la responsabilitat emocional és una cosa i pagar les sabates no et fa un pare present ni preguntar si s'ha de parar a la taula un marit exemplar. I ara, Josep Maria, què deu haver passat aquest estiu que no hi ha hagut manera de tenir una conversa amb la teva dona? Què hi deu fer que hagi volgut anar a passar 3 dies amb les amigues ara que els nens no venen de vacances amb vosaltres? Doncs espavila, que no sigui que ara que ja no teniu obligacions en comú no s'hagi adonat que li fa més servei al robot aspirador que tu i no t'engegui. Perquè, estimat, a tu, de la família, n'has dit coses molt grosses i no és que no l'hagis sentida, és que no l'has escoltada.
1: Ai, mateix important. Ai, m'ha fet gràcies al robot aspirador. Carlota Freixanet, mil gràcies. La setmana que ve hi tornem.
0: La setmana que ve hi tornem.
1: Cuida't.

0: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
1: Hola, vaig a recollir la canalla. Passa tu pel súper del Corte Inglés a fer la compra. Porta oli, que hi ha el bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra, ojiblanca, el nuestro, el que ens agrada, a només 4,39 euros al litre. I gazpacho i salmorejo, que els del Corte Inglés Selection tenen un 50% en la segona unitat. I els podem combinar? Bé, oi?
2: Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
3: A la botiga web i app. En una illa de la Bretanya hi ha tocat la loteria.
4: Fa anys que jugo jo, cony, i ara toca just al costat.
3: Però el guanyador té un problema.
4: Li va tocar i es va morir l'idiota. Qui se la quedarà a la pasta?
5: Nosaltres! Sí.
3: Només cal fer-se passar pel mort.
6: Però qui truca a la porta?
3: Els estafadors. És la gran pel·lícula d'aquesta nit. A TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Les tasques d'extinció van bé.
8: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
0: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
8: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
0: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
8: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
9: Quan Àtila i els uns van irrompre...
10: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
0: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
10: Una hora d'història que us captivarà.
11: El tot gira, ja hem activat l'operació Ascent.

0: Avui, segon partit del Girona. Després de l'estrena a Montilivi amb el Leganés de diumenge, avui primer partit fora de casa.
1: A partir de les 9, Còrdoba a Girona.
0: El Girona es posa a prova al camp d'un dels aspirants a l'ascens.
1: Transmissió amb la narració d'Eduard Solà, les dades de Xavi Soler i l'anàlisi de Francesc Cargol.
0: Aquesta temporada, Operació Ascens.
1: A les 9, Còrdoba a Girona al Tot Gira, amb connexions amb el Barça Brighton del trofeu Joan Gamper femení.
2: Aquesta temporada, tots els partits del Sabadell i el Girona a segona, en directe al Tot Gira.
0: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira, amb David Clopés.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
4: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linkat.
4: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linkat. A Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Dos quarts i sis minuts de 12, recta final del matí de Catalunya Ràdio aquest divendres i de la setmana. Bernat Adéu, com estàs?
6: No podria estar millor.
5: Que bé.
6: Va, la mitja hora favorita de tots els oients d'aquest programa.
5: Tots els oients, sí. Franqui Pereira, com estàs tu?
7: Molt bé, què tal? Bon dia.
5: Com prova la festa major de la Bisbal? Ja superada?
7: Home,
5: i tot,
7: ja,
5: o no?
7: Ja està, això, eh?
5: Ja està aparcat, ja?
7: Ja està aparcat, sí. I malauradament passat.
6: Els bisbalencs estan aparcats.
5: Sí,
7: sí, sí, sí, sí. Però bé, tot molt bé.
5: Mariola Cubells, ben trobada, ben tornada. Ja vam parlar ahir, però
8: escolta, hola, et vam
5: enyorar molt divendres passat.
7: Ja, et vam trobar molt a faltar, Mariola.
8: Vos vaig deixar la possibilitat de guanyar algo.
7: Sí, per venir xatar.
5: Sí, sí, sí.
6: No, i escolta, és allò de la distància.
5: Sí.
6: A fer l'amor, no?
8: Exacte. Bueno, comença la secció més currada de Frederic
5: Vincent. No,
8: de tot el matí de Catalunya Ràdio.
5: Tant de bo fos així. Vull dir que no perquè aquesta no estigui currada, que ho està, sinó ho perquè està, les altres també. Bueno, va, comencem amb preguntes, diguem-ne, convencionals del test d'actualitat. Després farem el tema dels concursos, que ja avanço, no tinc cap concurs nou.
7: Però home!
5: Hem recuperat edicions, hem fet segons capítols d'altres concursos que ja hem fet aquesta temporada d'estiu.
6: El de la Fimosi, aquell...
5: Efimerosi.
6: Efimerosi, que m'he equivocat.
5: No, mira, aquest no, però farem un altre. Però abans de tot, preguntes relacionades amb l'actualitat, algunes de les quals molt, molt recents, fins al punt de que n'hem parlat aquest matí. Franqui Pereira, comencem per tu.
7: Buah, no t'he pogut sentir gaire avui.
6: Bueno, el clàssic, sí, els nens que es desperten...
5: Sí, exacte.
7: I que n'hi ha que ja estem treballant, també.
5: Ah, sí, exacte, ja ho explicarem, això. Franqui, per què ha estat notícia un plor desconsolat?
7: És el de Pep Guardiola?
5: No és el plor d'una persona en concret, no.
7: Ah.
5: De fet, per ser més concrets, diguem-ne, el que ha estat notícia és una cara que plora desconsoladament, no el plor en si.
6: Albert.
8: Però això quan ha sigut?
6: L'hora exacta.
5: Nosaltres ho hem explicat aquest matí.
8: Vale, que ho heu explicat.
5: Ho hem explicat, l'informatiu aquest, m'ho ha explicat la Sílvia Creus a les altres notícies.
6: A quina hora era?
5: Això devia ser a quarts de vuit, entre dos quarts i mig de vuit.
7: Dormíem.
5: Com a pista diré que aquest plor desconsolat té un nom en anglès que és loudly crying face, que ve de ser això, la cara d'algú que plora desconsoladament. És
7: però un... és un concepte, és un...
6: Sí, és, que és el no... rotllo, el, no. rotllo el Padrino 3, quan l'Al Pacino fa aquell plor
5: sí.
6: tan bèstia, això seria aquesta cara. Seria,
5: bèstia
6: no?
5: aquesta cara, però és una cara, diguem-ne, no és ben bé un concepte, és una cara real. És una cara, és un tipus de cara, un estil de cares, uh-huh. que molt probablement veieu cada dia del món, vosaltres. Que, tots tres, eh? I tots els que ens escolten.
6: Que tenim pinta de plorar.
5: No. O...
7: És un emoticó?
5: És un emoticó. Un... Vas molt bé, Frankie Pereira.
6: Molt bé.
5: Vas molt bé, Frankie Pereira.
8: Quina és la pregunta?
5: De... La pregunta és per què ha estat notícia ara l'emoticó del plor desconsolat.
6: Perquè el Frankie perquè, no perquè és millennial. Sí. Nosaltres només compartim el de les Virginia i el Follito.
5: Exacte. Per què no, pot ser notícia, digues, Frankie?
7: Perquè el significat que li estem donant no és el correcte.
5: Va una mica per aquí, però és més prosaic, diguem-ne. És l'emoji més popular a tot el món el 2025. És la
7: moticona, jo faig servir molt.
5: L'emoticona més també. Posada al món l'any passat, el 2025.
8: Una barbaritat.
5: La cara que plora desconsoladament, on se li veuen els dos llagrimots, s'ha convertit en un emoji polivalent que s'utilitza quan alguna cosa és tan divertida...
6: Exacte,
5: tan
6: quan divertida, sí, senyor,
5: que es fa plorar.
6: Bona notícia.
5: I ha superat sí, sí. els altres dos emoticones del riure...
6: Les Virginia i el Fueguito.
5: No, els dos emoticones... Els dos, emoticones, els dos emoticones del riure, el que està de cantó i el que està recte, diguem-ne, perquè, segons deia el New York Times, la gent jove ha dit aquests dos estan molt sobrats, estan molt fets servir, per tant, agafem aquest altre, que tècnicament és algú que plora, però el fan servir en el sentit positiu.
6: I nosaltres, que no som joves, no sabíem...
7: No,
8: jo, el gaste, abans d'aquesta generació, diguera això. És però, a dir, jo, este
5: però tu el fas servir, tu el fas servir, Mariola, aquest? El de...
8: Però molt!
5: Però per això, per bo.
8: Per això, sí, sí. Ah, per el contrari de lo que significa. Sí. A més, jo crec que la gent que ho rep, depèn del context, identifica perfectament de què estem parlant. Clar, si estic donant el pèsame, no el fa servir.
7: Perquè idiota no soc.
5: Sí. Aviam, doncs Frankie Pereira, te la dono per bona, gairebé, eh?
7: Vinga, endavant,
5: Vinga, ja que parlem d'emoticones, Mariola, seguim amb tu. Farem una pregunta que vaig fer l'any passat, a veure si us en recordeu. D'acord? Per què el 17 de juliol és el dia de l'emoticona? Això us ho vaig preguntar al test d'actualitat de l'any passat, eh?
7: Em sona, eh?
6: Em sembla que ho puc
5: intuir. El 17 de juliol és el Dia Internacional de l'Emoticona. La pregunta que us faig, en aquest cas a la Mariola, és per què?
8: Dona pistes.
5: L'explicació és en una emoticona. El Bernat fa que sí.
6: Ah,
5: no.
6: Em sembla.
5: Sí, a veure.
6: Pot ser que fos la primera emoticona que es va enviar aquell dia.
5: No, no és això.
8: No, jo la sé.
5: Digues, Mariola.
8: Perquè era, o sea, hi ha un emoticono de, com del calendari.
5: Sí?
8: De...
5: Vas bé?
8: Que posa la data, sí? Esta. Però no sé, ja no sé més.
5: Bueno, és això, eh? Vull dir, no sé res més. A l'emoticona del calendari hi posa 17 de juliol. És a dir, sempre.
8: Vale.
5: És a dir, tu saps que hi ha emoticones d'hores i n'hi ha molts emoticones de moltes hores. L'emoticona del calendari posa 17 de juliol.
6: I no s'ha de com mai.
5: No, i per això el 17 de juliol és el Dia Mundial de l'Emoticona.
8: Però no sé per quina... Jo pensava que preguntaves per què posava esa data.
5: No.
8: Vale.
7: És com l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid. No el canvien cada dia. És un...
6: Bueno, ni el 12 d'Octubre el canvien. Cosa que millor, eh?
8: Que és molt pitjor, que és molt pitjor.
6: No, no, només un millor.
5: I una última pregunta d'emoticona, Bernat de Déu. Quina és, segons el teu parer, l'emoticona que ha estat especialment origen de conflictes legals? De coses que han acabat als tribunals.
6: Jo... A veure, per lògica hauria de ser l'okay, perquè no se sap si un okay no és un sí contractual, per dir-ho així.
5: Impecable.
8: No
5: es pot respondre millor. No es pot respondre millor.
6: Sí. Un filòsof a la seva
5: Només
6: vida,
5: Només diré que no és l'okay, així és que el Bernat, com que el tinc davant, ha fet el gest amb l'O. Sí. No, és el pols aixecat.
6: El pols aixecat.
5: Vale. La fimosi del pols aixecat ha estat objecte de diversos casos als tribunals. Ah. El més conegut és el d'un pagès canadenc que parlava amb un venedor que li va dir, escolta'm, vull que em venguis 87 tones de fil.
6: A un euro.
5: I l'altre li va enviar el contracte, va contestar amb un emoji del pols aixecat, i el va portar als tribunals perquè li va dir, escolti, vostè no m'ha portat el fil. Diu, jo no vaig acceptar en cap moment el contracte. Van acabar els tribunals i el jutge li va dir, en aquest context, això equival a una signatura electrònica.
6: És fora,
5: a una acceptació del contracte.
8: Wow.
5: I li va obligar a pagar una indemnització de $82,000 canadencs. En aquest
6: cas.
7: A partir d'ara farem servir altres coses.
6: Per això,
5: exacte,
6: jo ja t'ho dic, el fueguito i la sardina.
5: Això, el Franqui, que fa molt de producció, vigila amb aquesta història.
7: Sí, la Carrió, sí, l'havia.
5: I els productors, allò, a veure, quan dieu tot ok.
6: Això és la conya sempiterna del contracte verbal.
5: Això mateix. Bé, la versió 2.0 d'això.
6: Molt bé,
5: vinga, obrim concursos que ja hem fet aquests últims dies, però avui en farem una nova edició. Ha estat setmana aquesta setmana Isabel Díaz Ayuso per tornar a defensar, d'aquella manera, la compra de l'àtic i per deixar el barri de Chamberí i traslladar-se a una urbanització de Puerta del Hierro, i això ens ha portat a recuperar aquell concurs que vam anomenar Això, qui ho paga? Benvinguts a Això, qui ho paga? Recordo les normes del concurs. Us diré edifici, residències, instal·lacions, monuments. M'heu de dir si és públic o és privat, si els paguem entre tots o si ho paguen només alguns. D'acord? Mariola, comencem amb tu.
8: Vinga.
5: Les piràmides d'Egipte, qui les paga? Són públiques o privades?
6: Em pensava que si les paguem nosaltres. Vols dir els egipcis o els
5: faraons? És a dir, si són públiques o privades. Sí.
8: Jo diria que públiques, no?
5: Són públiques, sí, segur? Doncs correcte, se m'ha avançat el Masià. Són de l'estat egipci, que en paga el manteniment a través del Ministeri de Turisme i Antiguitats, tot i que també hi ha projectes de conservació. Bernat, anem als Estats Units? Anem a Memphis, Tennessee? El Lorraine Motel, el motel on van matar Martin Luther King,
6: sí,
5: és públic o és privat? Qui el paga?
6: És públic o és privat? Ah, sí, és aquell
5: el de la foto.
6: Aquesta és l'última foto abans de morir.
5: Això mateix.
6: A veure, pot ser que algun senyor progressista el fes edifici de patrimoni nacional, amb el qual, si és museïtzat, el paguen els americans.
5: Està exactament això. El motel Lorraine és propietat de l'estat de Tennessee i està arrendat a llarg termini a la Fundació del Museu dels Drets Civils, perquè allà hi han posat el Museu dels Drets Civils, que és el museu on hi ha tota la lluita dels afroamericans per tenir els mateixos drets.
8: Però entonces és públic.
5: És públic.
6: Que és on el Martin es feia coses d'amagat de la seva dona.
8: M'encanta, Bernat, el Martin.
5: El nostre amic Martin.
6: No, és que a part de drets socials ja en tenia molt de poliamor.
5: Bueno, va, però, escolta.
7: Vinga.
5: Franqui, seguim amb tu.
6: És veritat, que tenia moltes amants.
5: Sí, és veritat. Franqui, seguim amb tu, seguim als Estats Units.
7: Vinga.
5: L'estàtua de la llibertat, és pública o és privada?
6: Oh, bona. Oh, yeah. Com has dit això?
7: No, és pública, però hi ha una concessió privada.
5: No, és pública, ja està. Ja t'ho dono per bo, com al principi.
8: És
5: propietat del govern federal dels Estats Units. És veritat que està gestionada pel Servei de Parcs Nacionals i és interessant que les aigües del voltant pertanyen a Nova Jersey, però la illa és govern federal.
6: Home,
5: és govern dels Estats Units.
6: Vinga,
5: segona ronda d'Això, qui ho paga? Mariola, el Crist Redemptor de Rio de Janeiro, aquell que hi ha a dalt de la muntanya que té els braços en creu. És públic o és privat?
8: Jo que sí. Que no m'ho he preguntat mai.
7: Gràcies, Mariola, per participar.
5: Hi ha dues opcions.
6: És que no ho sap ni el bisbe de Rio de Janeiro.
5: Digues una, sí.
8: Va, no, jo què sé, privat.
5: És privat perquè és un santuari catòlic sota la propietat de l'arxidiòcesi de Sao Sebastião de Rio de Janeiro.
6: Com la Sagrada Família, suposo, no?
5: Bernat de Déu, el Taj Mahal. És públic o és privat?
6: Que és allà on es fa fotos tothom, no?
5: Sí, a les 4 del matí, diguem-ne.
6: Per després divorciar-se al cap de dos mesos.
5: El Taj Mahal.
6: Allò té pinta de ser un caixacobri privat, eh?
5: És un caixacobri, però és totalment públic, perquè és propietat de l'estat indi. Franqui, seguim amb tu.
7: Vinga.
5: La fageda d'en Jordà.
8: Què?
5: És pública o és privada?
6: Has tocat un tema molt...
8: La què, a veure?
5: La fageda d'en Jordà.
6: Perquè hi ha algú que té cases allà.
5: Per això.
6: I no diré el nom perquè és conegut de l'audiència. Molt conegut.
5: No. La fageda d'en Jordà, Franqui.
7: Privada.
6: Fa un programa d'humor fa molts anys.
5: Calli. Deies, Franqui?
7: Ah, sí, ja sé. Sí. Privada. Sí.
5: Hi ha una part privada, hi ha una part pública que depèn de la Diputació de Girona i forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que en gestiona la conservació, que es paga amb diners públics. Per tant, tècnicament correcta, però és sobretot pública.
7: Molts anys d'excursió allà amb el casal,
5: sí. Eh? Sí, oi?
7: Amb les colònies i tot això i tant.
5: Tercera i última ronda d'Això, qui ho paga? Mariola, el Palau de Marivent. On va el Reis, a Mallorca, on despatxa amb el president espanyol i tot allò.
6: I amb el de Ceuta, també, ara, no?
8: I això és privat i públic, totalment.
5: En què quedem? Has dit les dues coses.
8: No.
5: Sí.
8: Públic. Jo diria que és públic.
5: És públic.
8: Perquè és de la comunitat, no?
5: Ah, impecable, Mariola. És del govern balear, no és de patrimoni nacional.
8: Eso, del govern.
5: Com, per exemple, la zarzuela. Bernat, tornem a Memphis, Tennessee.
6: Carai, què et passa amb Memphis, Tennessee?
5: Graceland, la casa d'Elvis Presley. És pública o és privada?
6: Oh! Sí, bona aquesta. Home, clar, ell no sé si té hereus. No, hi ha la Priscila, no?
5: Sí.
6: Doncs pues llavors privada.
5: Privadíssim, propietat vinculada a l'Elvis Presley Enterprises.
6: Home, clar, de què ha viscut la Priscila?
5: Exacte.
6: Que sortia, agarra-la com puedes, no t'ho perds, te'n recordes?
5: I a dales.
8: No, i els fills, sí, ell té fills també.
6: Agarra-la com puedes, eh? El cine d'autor de tota la vida, eh? Però prou ja de pel·lícules del Kiarostami i tots aquests rotllos.
5: Va, prou.
6: Posa'm una agarra-la com puedes.
5: Rematem-ho amb tu. La Torre Eiffel, és pública o és privada?
7: És privada, és privada.
5: És privada, sí, segur?
7: Seguríssim.
5: Doncs és propietat íntegrament de la ciutat de París.
7: Veus?
5: Per tant, és totalment pública.
7: Pública,
6: no
7: coneix, sí.
5: Tot i que la gestió i manteniment es lliuren a una empresa pública o privada, però la ciutat de París hi té la majoria.
7: És val.
5: Fins aquí, això qui ho paga.
7: Molt bé, bravo.
5: I ara reprenem un altre dels concursos que havíem fet i que ens va agradar molt, sobretot pel títol. Va ser aquell que vam crear arran de les proves PISA. Recordeu que l'escàndol de les proves PISA és que es podien excloure fins a un 5% dels alumnes. Se'n va excloure el 20 i escaig.
7: Petits detalls.
5: I llavors ens hem centrat en el 5% i hem creat o hem recuperat aquell concurs amb un títol una mica llarg que es deia "Vostès tenen un problema" i aquest problema es diu 5%. Bravo.
6: És música també de programa de la Jane Fonda.
5: Una mica. Dels anys 80, tot és això. Aviam, recordo les normes de "Vostès tenen un problema" i aquest problema es diu 5%. Us diré col·lectius, grups de persones. M'heu de dir si aquest grup supera o no el 5% de la població. D'acord? Franqui, com que veig que és el que primer ho has entès, començo per tu. D'acord?
7: Sí.
5: Perdó. Percentatge de catalans que admeten... Important, eh? Percentatge de catalans que admeten estar oberts a participar en una orgia. Supera el 5%, sí o no?
7: I tant, perquè hi ha cada fantasma nano que després de la veritat, res.
5: Tu creus que sí? Doncs és just el 5%. El 5% de catalans diuen estar oberts a participar en una orgia.
6: El Franqui, jo i la Mariola...
8: Home, que no sóc catalana.
6: No, sí, però ets quasi.
7: Hem adoptat ja.
5: Avanço que això en parlarem el dilluns amb el Roger Torres.
6: D'orgia, et parlareu?
5: D'aquestes històries.
6: Que bé, tu, escolta.
5: Això que em distreu, va.
6: Això sí que ho escoltarem.
5: Sí, exacte. Què vol dir això? Sí, la resta de programa no l'escoltem.
6: No, perquè ho fas d'hora. Les coses sèries les fas d'hora.
5: Vinga. Bernat de Déu. El percentatge d'americans que asseguren haver vist un fantasma. No que hi creguin, que l'han vist.
6: Molt més del 5%.
5: És més del 5%? Un 18% dels adults americans...
7: Com unes maraques,
6: nano. Començant pel president.
5: Un 18% dels adults nord-americans diuen haver vist un fantasma o haver estat en presència d'un fantasma, que va ser el mateix.
7: A veure, jo de fantasmes li he de dir que n'he vist bastants. Sí, però... Fins i tot he treballat amb bastants fantasmes.
6: I els que et queden.
5: Sí, exacte.
7: Sí.
5: Per això vull dir fantasmes en el sentit d'esperits,
7: sí, sí.
5: No.
7: Ja ho he entès.
8: Del llençol.
5: Bueno, llençol no ho sé, però...
7: Del llençol.
5: Vinga, Mariola, seguim amb tu. Percentatge d'espanyols que creuen en l'horòscop. Supera el 5%?
8: Per suport. Si no tinc dubte.
5: I fau bé de dir-ho bé, 31% de la població, que a mi em sembla poquet. A mi em sembla poquet, però 31% de la població diu tenir algun grau de creença en l'astrologia o en els horòscops.
6: I hi ha un 5% més de mentiders.
7: Abans que en Bernat parlava d'una casa a la Garrotxa, podem dir que també hi ha presentadors que també creuen bastant en aquestes coses.
6: Hosti, sí. I que són bastant pesats a l'Instagram.
7: Sí.
5: Deixem-ho estar.
6: En restaurants i en horòscops.
5: Deixem-ho estar.
6: En absurdes.
5: Estem al punt de prendre mal.
6: Quina mania amb les cales.
5: Escolta, que igual sí que escolta aquesta gent, ara. Fa 15 dies que no, però ara igual sí.
6: Com que fa 15 dies que no.
5: Vinga, va. Franqui, segona ronda, comencem amb tu. El percentatge de la població mundial a qui no agrada la xocolata supera el 5%, sí o no?
7: Jo crec que no.
5: Tu creus que no supera el 5%, eh?
7: No, he pensat un moment al meu voltant, hi ha gent que no li agrada, al meu entorn, vull dir, més amical, però sí. Clar, són poquets.
5: Hi ha gent a qui li embafa la xocolata, per exemple.
6: Però els heu expulsat de la família, no, aquests?
5: A veure, hi ha moltes enquestes, la majoria diuen que entre un 70 i un 90% dels encastats diuen que els agrada la xocolata, cosa que implicaria entre un 10 i un 30% que no els agrada. Per tant, sí, supera el 5%, resposta incorrecta, Frank Perell.
7: No m'ho crec.
5: Bernat de Déu, vinga. Tornem als Estats Units, els americans...
6: A Memphis, també?
5: No.
6: És que t'ha passat...
5: Sí.
6: No, Memphis molt a favor,
5: sí,
6: eh?
5: Sí, no.
7: Entrat a memphisaldia.com.
5: Exacte. Els americans, que creuen que Donald Trump és president per voluntat de Déu...
6: Supera el 5%?
5: Sí.
6: I tant. I tant. Me l'has fet molt fàcil.
5: Un 25%
8: de... Un de cada quatre nord-americans
5: estan d'acord amb la frase Déu ha predestinat Donald Trump per ser president dels Estats Units.
6: Però, Mari, que també cal dir que Déu és un Déu molt creatiu,
5: sí, eh? Sí, això digues, Frankie.
7: Aquestes enquestes, per exemple, no, sí. Es fan aquí? És a dir... Hi ha una enquesta, el CEO pregunta si Salvador Illa és president per la gràcia de Déu. O no ho preguntem aquí, perquè
5: clar... El CEO crec que no, però igual alguna enquesta... Mira, potser donem idees, algun especialista
8: ens ho deia. Sí, clar, anem a donar idees de merda, va.
6: Ens sorprendríem, Freddy.
5: Sí, exacte. Mariola, seguim amb tu.
8: Va.
5: Crec que t'agradarà, això. Terraplanistes.
7: Ostres!
5: Espanya. Superen el 5% o no?
8: A Espanya.
5: Persones que creuen que la Terra és plana, eh?
8: A Espanya, ahir m'has pillat.
5: Si superen el 5%.
8: Igual estic confonent el meu... Jo diria... Jo crec que ara mateix supera el 5%, sí? Desafortunadament.
5: Anava a dir, vaig a donar una pista. Fas bé de dubtar... Perquè són just el 5%.
8: Bueno, me tranquil·lissa.
5: Segons els estudis de cultura científica més recents de la Fundació BBVA, el 5% de la població espanyola creu que la Terra és plana. Estem parlant de 2 milions de persones, si això s'aplica a tota la població. Segons aquesta mateixa enquesta, el 22% creu que els humans no van arribar a la Lluna, el 15% creu que el canvi climàtic és un invent, i el 28% creuen que els extraterrestres han visitat la Terra. No que existeixin,
6: que han visitat
5: la Terra. 28%.
6: Home, és que n'hi ha...
5: El Frank s'ha posat nerviós i li ha caigut el cel.
6: Hi ha gent molt extraterrestre.
5: Anava a dir, igual la pregunta la gent...
7: És com la fantasma, sí.
5: Tercera i última ronda de vostès tenen un problema i aquest problema es diu 5%. Frank i Pereira, seguim amb tu.
7: Vinga, va, dispara.
5: També crec, tinc la intuïció que t'agradarà aquesta, però no em preguntis per què. Percentatge de persones al món... que admeten haver tingut fantasies en matar algú.
9: Intentarem posar llum a la foscor.
5: Gràcies, Macià.
7: Home, jo crec...
5: Percentatge de persones a nivell mundial que han fantasiejat en matar algú.
7: Bastant més del 5%.
5: Bastant més del 5%?
7: Sí.
5: És correcte. Ens atrevim a dir un percentatge?
6: 50%, fàcil.
7: Sí? Quanto? 60?
5: Més.
8: 60.
7: 70?
5: Més.
7: 90?
5: 90% dels homes,
7: wow.
5: 84% de les dones van dir sí a la pregunta, sí. Vostè ha fantasiejat en matar almenys una vegada una persona.
6: Home, és que
8: jo estic en ICE 84.
7: Jo també, eh?
6: No, estem
5: jo també.
6: Estem
5: en
6: més d'una persona.
8: Sí, és que, clar.
5: Jo si m'haguessin preguntat a mi, jo hi pensava, dic, si a mi m'haguessin preguntat, vostè ha tingut mai fantasies en matar una persona? Jo la meva resposta és, avui? O sempre. Perquè sí, la resposta és sí a les dues coses.
8: Jo tinc una llista.
5: Li compartiré la llista que tinc.
6: Però és que, a més a més, això seria una pregunta interessant de fer-la més específica. Sobre els fills, sobre la parella...
5: Bernat, percentatge de persones a Catalunya que quan se'ls parla d'amor i li pregunten, vostè, quan li dic amor, amb què pensa? Responen la feina.
7: Com?
5: Quan li pregunten, vostè, si li dic... És una d'aquestes respostes de multicausal, que en diguin, eh? La pregunta és, escolti, quan vostè li... Jo li parlaré d'amor, quan li parlo d'amor, vostè en què pensa? Quin percentatge de catalans
6: és més del 5,
5: diu la feina?
6: És molt més del 5, perquè que som un pueblo trabajador, que diu, home, monarca, home.
5: Doncs lamento...
8: Lamento
5: dir que és un 2%.
7: Home!
5: Un 59% quan li diuen amor pensa en la parella.
6: Ara! banda ja, home.
5: Un 57 la família, un 20% els amics, un 19% els fills, un 10% la gent.
6: Sí, home, sí,
7: sí, sí.
5: I un 2% la feina.
6: Mentiders, home. Catalans,
7: com no vulguis traginar algun company o companya de feina, jo no sé com pots pensar això, eh?
5: Bueno, va, Mariola, acabem va amb tu. Percentatge de persones que diuen tenir un lloc assignat a la seva sala d'estar. És a dir, no que seguin sempre al mateix lloc, sinó que tenen un lloc assignat. És una enquesta dels Estats Units. És més o menys el 5%?
8: Jo diria que és més.
5: És més? És molt, sí, més? Algú s'atreveix a posar un percentatge?
6: Jo diria 60. Que un 70.
5: Un 70, un 60... No, aquí fem curt. Un 43%. Un 43% dels americans afirmen tenir seients assignats a la sala d'estar, segons una enquesta que m'ha fet molta gràcia que va fer IKEA. Clar. Entre els clients nord-americans.
6: Per saber quin tipus, clar, de producte, sí, havia de donar. Sí, clar, sí, perquè sí, allà sí tenen couch. El couch, exacte, és el sofà, clar, unipersonal. Clar.
5: Va amb molta gràcia que et preguntin tu si un seient assignat a casa i que diguis...
6: Mira, sí, ho faré, sí, això, sí, a casa.
7: Jo, sí, sí. Perdó, jo tinc lloc, eh? Jo tinc lloc assignat a casa.
5: Però està parlat, està negociat i tot, eh?
7: No, no es va haver de negociar. No, vull dir,
8: acord,
7: vull dir,
8: jo crec que són,
7: no sé,
8: acords tàcits, no?
6: Sí.
8: Jo també
6: en
8: tinc.
6: Ojo, molts acords tàcits, eh?
5: Sí, ja us portaré més dades d'aquesta enquesta, perquè també és... Ara no ho tinc aquí present, eh? Però també preguntava qui fa servir el comandament a distància... Vostè té control, en fi. Doncs ho deixem aquí, escolteu.
7: Molt bé, eh?
6: Només en queda una, eh?
5: Només en queda una. La setmana que ve farem l'últim test d'actualitat i després ja torna la normalitat.
8: Bueno,
5: i la...
8: això serà fins a que Catalunya Ràdio decidisca convertir això en un format.
5: Sí, sí, sí,
6: correcte. Sí, sí. Cosa que ja triguem, eh? Ja triguem.
5: Per fer això, bueno, és igual. Apa, bon cap de setmana. Adéu.
8: Adéu, petó. Adéu, adéu.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
11: Bon dia, us informa Joan Bota. El govern espanyol torna a pujar la xifra de menors migrants identificats a Ceuta, ara fins a gairebé 2.700. Són 500 més que a principis de setmana. 1.400 estan en centres de menors i dispositius de les comunitats i la resta en espais habilitats per associacions veïnals. A tot això han detingut 5 persones integrants de dues organitzacions que es dedicaven al tràfic il·legal d'immigrants des de Ceuta a la península. Segons la Policia Nacional, els detinguts utilitzaven petites embarcacions per fer aquests trasllats, posant en risc la vida dels migrants, que pagaven fins uns 9.000 euros cadascun per viatge. Les 5 persones detingudes comptaven amb intermediaris que captaven els migrants, molts dels quals són els que van arribar nedant el passat mes de juliol. La policia també ha confirmat que en una de les travessies clandestines van interceptar de nit 7 persones que viatjaven amuntegades en una embarcació molt petita, en condicions molt poc segures, i a la deriva enmig de l'estret de Gibraltar. Més notícies, Mònica Mas.
12: Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada dins d'un domicili del barri d'Artigues, a Badalona. Els Mossos han rebut l'avís a 4:45 de la matinada. La dona està traslladada ja a l'hospital i la seva vida no corre perill. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec del cas per aclarir els fets i l'autor dels trets ja ha estat detingut. La investigació continua oberta.
11: I mentrestant, els Mossos d'Esquadra han detingut un home per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, al Tarragonès. A les portes de l'Ajuntament, els agents l'han arrestat per un cas d'atemptat a l'autoritat. Anem a Tarragona, Ricard Buigas.
13: Bon dia. El detingut és un veí del Catllà de 43 anys. Es tracta d'una persona coneguda pel regidor. Els Mossos el van detenir després de tenir coneixement de l'agressió al tinent d'alcalde Antonio López ahir a la plaça de la Vila. López ha presentat una denúncia per uns fets que poden ser constitutius d'un delicte d'atemptat a l'autoritat. El consistori ha dit que cap forma de violència té cabuda al municipi. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
12: El mes que ve, l'Agència Tributària de Catalunya incorporarà 43 nous gestors i tècnics tributaris per reforçar la plantilla. A més, segons informa la Conselleria d'Economia i Finances, l'agència també ha obert un procés de selecció per incorporar 25 inspectors tributaris per intensificar la lluita contra el frau. Finalment, amb la idea d'avançar en la transformació digital i reforçar els sistemes d'informació, l'ATC està treballant per incorporar 12 professionals d'informàtica tributària. Aquestes contractacions se sumen a les beques que va convocar fa uns mesos per facilitar la preparació d'oposicions als cossos superiors de l'Agència Tributària Catalana per captar i retenir talent.
11: El Festival Tradicionarius recupera l'essència original en una 33a edició que arrenca avui al vespre a Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les noves veus de la música d'arrel ebrenca, de les Illes, del Pirineu i de la Plana de Lleida. Ens ho explica en Jordi Barranca.
14: Bon dia. Fins demà, el recinte de l'Hort de Cruells de Roquetes és l'epicentre de la música d'arrel. L'element capdalt, com no pot ser d'una altra manera, és la jota. Un taller de cant amb la lleidatana Eura Gaia dona el tret de sortir d'aquesta edició. L'edició d'enguany servirà també per presentar el nou disc dels Quicos. Arturo Gaia és un dels membres i és també el codirector del festival.
15: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
14: Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
11: Esports, Marta García.
12: El Barça femení se presenta davant l'afició amb el trofeu Joan Gamper, que se disputa avui en el Johan Cruyff a partir de les 8 contra el Brighton anglès. Quatre cares noves, McCamey, Martina, Caroline i Van Asten, que avui no jugarà per una sobrecàrrega muscular en la cuixa dreta. Patrick Guijarro s'estrena com a primera capitana esta temporada. El masculí no debuta en la Lliga fins diumenge en el camp de l'Elx. L'Espanyol rep demà el Madrid. El tècnic blanc, José Mourinho, ha parlat de què cal a l'equip per guanyar una nova Champions.
16: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido. Tenemos que superar momentos de frustración que van a llegar, sea por resultado negativo, sea por frustración personal.
12: En primera, a les 9, se juga avui el Betis Real Societat. En Anglaterra comença la Premier amb el campió, l'Arsenal, que també a les 9 rep el Coventry. En França, Marsella, Estrasburg, a 9:15, també primera jornada. En segona, Córdoba, Girona, a les 9, amb transmissió del Tot Gira a l'antena de Catalunya Ràdio. I semifinals de la Supercopa de Catalunya d'handbol. Sant Vicenç Barça, el Granollers ja espera en la final. I en la competició femenina, Sant Vicenç Lleida i Mataró Granollers.
10: Fins aquí les notícies.
17: Ofertes límit al Corte Inglés. 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com LG, Balay, Whirlpool, Dreamy, Nilfisk i Babyliss. Són les ofertes límit, només 4 dies, del 20 al 23 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
18: Love, love, love.
19: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, retrobaments... Preparats? Fins al 6 de setembre, 10% de regal per compres en llibres de text, uniformes, papereria, calçat infantil i motxilles. Vas canviar el fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
20: El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
21: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
22: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net. Sí.
23: És una central ja de nova generació.
20: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3CAT.
25: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
26: Feli, he vingut al Corte Inglés a fer la compra i he vist unes burgers de Goico Original o Smash amb un 50% a la segona unitat i són combinables entre si. I porto també uns sobres de llenques d'en Saball Ibèric 50% Rassé Ibèric a Sierra Leales per a un pica-pica que si te n'emportes 3, la unitat surt només a 8,50 €. També es poden combinar. Genial, oi?
27: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
28: A la botiga web i app.
29: Al Tot Gira ja hem activat l'operació Ascens. Avui, segon partit del Girona. Després de l'estrena a Montilivi amb el Leganés de diumenge, avui, primer partit fora de casa.
30: A partir de les 9, Còrdoba a Girona.
29: El Girona es posa a prova al camp d'un dels aspirants a l'ascens.
30: Transmissió amb la narració d'Eduard Solà, les dades de Xavi Soler i l'anàlisi de Francesc Cargol.
29: Aquesta temporada, Operació Ascens.
30: A les 9, Còrdoba a Girona al Tot Gira, amb connexions amb el Barça Brighton del trofeu Joan Gamper femení.
2: Aquesta temporada, tots els partits del Sabadell i el Girona a segona, en directe al Tot Gira.
29: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira, amb David Clopés.
31: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui divendres,
0: No cal anar a Suïssa.
30: Catalunya té molts camins per trepitjar.
1: Puges cap al coll de la Garrofera.
30: I molts racons per visitar.
3: És un corriolet que puja per la Careneta.
4: Rius, carenes, cims, corriols, castells, llacs, altiplans.
5: Paisatges verds i no tan verds que ens fan dir ben convençuts.
6: No cal anar a Suïssa.
5: Per això, aquest estiu us portem d'excursió pel Montcaro, la Vall d'Unarre, Castellcí, la Vall dels Voltors, Josa de Cadí.
30: No cal anar a Suïssa. El divendres a la mitjanit amb Gerard López.
5: No et descobrim el territori. T'ensenyem el país.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
30: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: Què? Què s'ha de fer avui?
13: Sí, res de bo. Mira, un cafè sol sí que ho faria.
9: Un cafè? Vols dir que es pot demanar un cafè en aquest bar?
13: No ho sé. No,
28: aquí no, eh?
13: No?
28: Ho sento, no, aquí no tenim cafetera, ho sento.
9: No, hòstia, no, això s'ha d'arreglar, doncs, eh? Avui vindrà en Xavi Lozano.
13: Arreglar la cafetera?
9: No, home, no, es que arregli la cafetera. En Xavi Lozano és multiinstrumentista.
13: Com has dit això? Multiinstrumentista.
9: Multiinstrumentista.
13: Toca diversos instruments?
9: Exacte.
13: Malament. Un home de molts oficis, pocs beneficis.
9: Collons, és músic. És un ofici, l'únic que toca molts instruments.
13: Home de molts instruments, pocs rendiments.
9: Pregunta-li quan vingui, aquesta és nova. Farem també allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, i l'Arnau i la Laia ens parlaran sobre el tempo.
13: El tempo.
9: El tempo de la música. Perquè el capítol d'avui, Xuriguera, el dedicarem al rellotge de pulsera.
13: Hòstia, vols dir que no s'acabaran els objectes?
9: Els objectes, com vols que s'acabin els objectes?
13: No, no s'acaben. N'hem fet molt.
9: Ojo, que arriba el jefa.
31: Déu us guard.
32: I visca el Manga!

0: La Renaixença.
1: Hi ha constància d'alguns rellotges de polsera que van començar a portar ja la gent al segle XIX, alguns homes de l'aristocràcia, però eren casos molt puntuals, sobretot perquè el rellotge de polsera s'associava a l'inici com una cosa de dones, gairebé com una joia més. Un home fet a si mateix no podia posar-se una cosa com aquella, un home de veritat portava rellotge de butxaca.
2: Esclar que sí.
3: Compra't un rellotge de polsera, Esteve!
2: No, que això és de dones!
3: Que no veus que el de butxaca queda llafernat de mocs? Que te'l cardes la mateixa butxaca on te portes un mocador que t'has mocat i llavors... Que porc!
2: És igual. Prefereixo tenir el rellotge ple de mocs que posar-me el canell com una dona.
3: Porc, és que és
2: tan porc com vulguis. Però, collons, jo sóc un home.
1: La veritat és que la cosa va anar més o menys així. No és fins a la Primera Guerra Mundial que el rellotge de polsera es popularitza. Sorgeix de la necessitat dels soldats que a les trinxeres no podien perdre el temps traient el rellotge de la butxaca.
3: També, quina necessitat has de tenir? Treure el rellotge mentre t'estan disparant?
1: Sí, això també ho he pensat. Hòstia, ens disparen els alemanys! Quina hora deu ser? Quina hora ens disparen? Hòstia, aviam si se'ns passarà el berenar. No? Hòstia, raro, no? De què es va morir el teu avi? Estava a la guerra, els alemanys estaven disparant a vida o mort, en un intercanvi de trets a la trinxera li va picar la curiositat de saber l'hora que era, es va entretenir a buscar el rellotge de butxaca, no el trobava, va perdre 20 segons, i noi, mira, un tret al mig del cap. Això sí, sabem que es va morir a les 7 menys 5 del dematí.
3: Exacte.
1: Bueno, es va clavat.
2: I també sabem que era una mica idiota.
1: També. Els suïssos portaven la batuta en el tema dels rellotges.
2: Collons de suïssos.
1: Fins que van aparèixer els rellotges electrònics i aquí els japonesos els van passar la mà per la cara.
2: Collons de japonesos.
1: Sí, tu. Casio és la marca de rellotge electrònic que es va fer més popular als 80-90. Recordeu el Casio calculadora?
2: Allò era molt ben parit.
1: Allò era guapo. Tenies un Casio calculadora. Era el precedent dels smartwatch actuals, sí. No? Dels rellotges intel·ligents.
3: No sé què dius.
1: Els smartwatch.
2: Sí,
1: no has vist aquesta gent que tenen el rellotge vinculat al telèfon, que estan xerrant amb tu i de cop i volta miren el rellotge perquè els hi ha arribat un WhatsApp?
2: El meu dono.
3: Això ja existeix?
1: Això existeix. Sí. Que són gent que, o sigui, es miren el rellotge en aquell moment, perquè és molt important, com si fossin agents del CNI o fossin els guardaespais del Donald Trump.
3: Però allò que es deia a les pel·lícules que parlaves amb el rellotge...
1: Sí, sí,
3: això ja existeix.
1: Això ja existeix. Però la diferència és que no són el CNI, és la teva dona dient, vés a comprar paper de vàter, que s'ha acabat.
3: Això existeix, la teva dona?
1: Això existeix.
2: I el paper de vàter també existeix.
1: Sí, la gent es gasta uns 1.000 euros... per, en comptes de mirar el missatge del paper de vàter al mòbil, poder-lo mirar aquí al canell.
2: És molt ben parit, això.
1: Ben invertits, ben invertits, i tant.
3: Ben vist.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Sabeu que Barcelona es coneix entre els turistes rics com una de les destinacions on és més probable que trobin el rellotge de luxe?
1: Mira, sí? Mira, dels pocs rànquings dels que estic orgullós de la capital de Catalunya. Escolta, home, sí, és que robar un rellotge de 50.000 o 100.000 euros d'aquests, i sempre que veig una notícia d'aquestes, és que haurien de detenir...
0: Hauria de ser...
1: Els que no els roben.
0: Exacte.
1: Hauria de ser...
0: A la presó.
1: Hauria de ser legal poder robar això, no?
0: Doncs mira, a Barcelona roben una mitjana de 5 rellotges de pulsera al dia.
1: Són molts, eh? Sí.
0: Sí. A veure, només representen un 10% de tots els objectes que roben, però, sí, com deia, sí, n'hi ha de molt, molt cars. Alguns arriben fins a 500.000 euros.
2: Per favor.
0: 500.000 euros.
2: Però qui va pel carrer amb uns 500.000 euros?
0: No sé, jo no ho entenc.
1: El canell, noi.
0: Això va fer que els Mossos d'Esquadra, el 2023, creessin una unitat especial per combatre els robatoris de rellotges de luxe.
1: A més, amb els nostres impostos, eh?
0: Sí.
1: Nosaltres estem pagant una unitat especial perquè hi hagi gent que pugui anar amb un rellotge de 500.000 euros pel carrer.
0: I li han posat un nom xulo, eh?
1: Sí.
0: A la unitat aquesta, Titan.
1: Titan.
0: Titan.
2: Aquest és un altre, Peyu. Un dia entrevistarem un mosso d'esquadra, el portes aquí al
1: Escó. Sí.
2: Aviam, li preguntes qui carai posa els noms de les operacions.
1: Sí, que és veritat.
2: I de les unitats especials.
0: Algú que no té gaire feina.
2: Li fotem aquesta pregunta.
1: N'hi ha algun que déu-n'hi-do, eh?
3: Sí.
1: Operación Tornado. I què estudieu, no? Els robatoris de paraigues. Sí, sí, sí. És estrany.
0: El desembre de l'any passat, dos nois joves van robar a un turista que passejava per Passeig de Gràcia un rellotge de la marca Richard Mille, valorat en 500.000 d'euros.
1: Molt bé, nano.
3: Li van quedar 500.000 d'euros dues vegades, eh? Quan el va comprar i quan li van robar.
0: Sí, sí, totalment.
1: Sí, sí.
0: Totalment.
2: Sí. Aquesta és bona. Aquesta és bona.
1: En fi, ja, els lladres de Catalunya, si s'han d'especialitzar en alguna cosa, em sembla fantàstic que siguin rellotges de luxe, eh? Vull dir que si ens
0: totalment
1: coneixen com
0: no
1: això...
0: I no en vols dos de iaies.
1: Vull dir, potser ampliem el costumari amb referències al rellotge. Aquest és el punt... Aquest és puntual com un rellotge suís o això funciona com un rellotge, que hi afegeixin, això ha durat menys que un rellotge a Passeig de Gràcia, per exemple, com a frase feta. Sí, això estaria bé. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui ens visita un savi per conèixer, però potser alguns l'identifiquen com a boig conegut perquè ha format part de grups com l'Elèctrica d'Arma i ha voltat per tot el món descobrint músiques i tradicions. Sempre acompanyat d'instruments que ell anomena transformats perquè els fa a partir d'objectes quotidians.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença el multiinstrumentista Xavi Lozano.

0: Xavi Lozano, què tal, com estàs?
1: Aquí apretant el micròfon, molt
0: perquè
1: bé.
0: T'has entretingut a saludar tothom un per un i ara has arribat tard a seure.
2: El bany de masses.
1: És el de masses.
0: Jo crec que t'has vist més alt del que ets, per com t'has posat el micròfon. Sí, diria que va més avall.
1: Saps per què passa això? Perquè estic acostumat a posar-me'l per bufar.
0: Clar.
1: Perquè no se senti l'aire de la boca. I ara no
0: doncs,
1: cal, oi?
0: Mentre xerrem te'l pots posar a la boca. Perfecte. I si et vols posar els auriculars també sentiràs tot una mica millor. Què has esmorzat, Xavi, aquest dematí?
1: He posat una truita amb sobrassada i formatge.
3: Toma!
0: Bé!
1: Un got de vi. Escolta, he fet un xupito de whisky, també.
3: No has passat de res. La truita està bé.
1: No tenia ratatí.
0: Bé. Escolta, per què multiinstrumentista i no concentrar-te en un sol instrument?
1: Bueno, és que no mengem cada dia el mateix, no?
0: No, no. Home, si no, acabaràs malament si cada una truita sobrassada cada dia i formatge.
1: Ho faig, però...
0: Ah, sí?
1: Sí. Se'm nota estrany.
0: No.
1: Serà per això que se'm noti estrany.
0: Bé.
1: Sí, de fet... És un parany, això, perquè jo no és que toqui molts instruments diferents. Mm-hmm. El que faig és canviar de flauta, diguéssim, sí. Perquè tot el que toco és de vent
0: sí.
1: I és semblant a flautes. És com si un fuster canviés de martell. No sí, diries sí, sí. Que és un multimartellista.
0: No.
1: Doncs llavors...
0: Tens eines diferents, bàsicament,
1: tens
0: per
1: eines.
0: Fer música. Recordes la primera cosa estranya que vas tocar com a instrument?
1: I tant. Sí, ja, més perfectament. Jo ja tocava flautes, ens remuntem al segle passat, i el meu avi es va trencar la cadera o el fèmur, ara no me'n recordo.
0: Bueno, són els dos clàssics de l'avi.
1: Potser se'l
0: pot
1: va
0: ser trencar
1: tots
0: sí.
1: dos, potser. I jo vaig veure la crossa i dic, collons, això és un tub amb forats.
0: Sí.
1: Teniu present que les
3: forats
1: per regular.
3: Per l'alçada.
1: Si no. Jo dic, collons, això ha de sonar. I ho vaig agafar i ho vaig tocar i com si ho hagués tocat tota la vida.
0: Mm-hmm.
1: Dic, hem trobat alguna cosa.
0: Sí. Li vas tornar a l'avi, la crossa?
1: Li vaig tornar, estava assegut, i vaig dir, avi, seu. Ell no la va aprendre a tocar mai.
0: I a partir
1: no,
0: de llavors vas començar a construir instruments amb objectes quotidians.
1: Vaig pensar que era una pauta, no? Que podia anar transformant instruments, exacte.
0: Una mica drapaire, no? Perquè on tu guardes tot
1: sí,
0: això?
1: Bueno, ho tinc puesto, eh?
0: Sí,
1: tinc puesto. I això és una merda, perquè llavors vas omplint.
0: Clar, quan més puesto tens, pitjor, eh?
1: Jo tinc de tot.
0: On ho guardes, on ho tens?
1: Com una mena de graig.
0: Una mena de graig.
1: Sí.
0: No vols dir el lloc, eh? Veig.
1: I vaig... El lloc, sí, a Badalona.
0: A Badalona.
1: Sí, de la vila.
3: És gran.
0: Molt bé.
1: Sí, ja pots tullar.
0: Vius a Badalona, tu, Xavi?
1: Visc actualment a Galícia, a prop de Santiago, però vaig i vinc.
0: A Galícia?
1: Sí.
0: Que hi vas...
1: Ara...
0: Sí, perquè aquí sempre hem criticat en Xuriguera, que vivia a l'Empordà i que tenia la vinya no sé on, i que voltava amunt i avall de Catalunya, i aquí ara n'hi ha un que té els instruments a Badalona i viu a Galícia.
1: Sí, però no és res allà a l'Empordà, anar d'aquí a l'Empordà, no és res.
3: Clar. Esclar, comparat amb tu no, però t'aixeques, te'n vas a Badalona, toques un rat i tornes a Galícia?
1: Hi ha dies que sí, que és així. Eh? Hi ha dies que és així, sí. Visca a l'aeroport. No?
3: Visca!
1: Visca a l'aeroport.
0: Què hi has anat a fer, Galícia? Com hi has anat a parar?
1: Home, doncs sempre és l'amor que et porta a fer aquestes bestieses.
3: Això és maco.
0: Estàs enamorat d'una galega.
1: Una galega que parla molt bé català, eh? A casa parlem en català i no hi ha manera de parlar gallec, i quan discutim és en castellà perquè no hi hagi confusions de cap mena.
0: Escolta, anem a sentir en Xavi tocant una cosa tan quotidiana com podria ser una totxana. Aquest és ell, escolteu.
1: Una totxana?
0: Sí, escolteu. Això és una totxana, eh?
1: La melodia sí.
2: Sona molt bé.
0: Poc que tu penses que una totxana pot sonar tan bé.
4: Jo no m'ho crec, perdoneu,
3: Això no és una flauta ni cap instrument.
1: No, és un totxo... Bueno, tècnicament és un supermaó de 20x50.
0: Sí.
1: El que passa és que si teniu present com... Sí, perquè, hòstia, la nomenclatura dels materials de construcció a Catalunya
0: és molt complexa.
1: Una totxana que té aquests quatre passadissos, diguéssim,
3: si
1: li fas forats amb un i utilitzes només un passadís com a flauta, doncs ja ho tens.
0: Tu, Xuriguera, deies que no t'ho creus... En Xavi avui ha portat aquí alguns objectes. Podem tocar alguna cosa estranya, Xavi?
1: Mireu,
0: Sí. Què tens? Aviam, sí, agafa, agafa.
1: Mira, començaré per aquesta cadira.
0: Ara anem a tocar una cadira, eh? Sí. Tocar-la vol dir fer-la sonar.
1: Fer-la sonar.
0: Aquesta cadira plegable.
1: Cadira plegable d'una coneguda marca nòrdica de mobiliari domèstic.
0: Sí.
1: Que me la vaig trobar que li faltava un tornillo. Vaig dir, com a mi.
0: Sí.
4: Llavors, com una gaita, ara. Com una gaita.
1: Poso així.
0: Vols dir que és molt higiènic ficar la boca aquí en una cadira?
1: Oh, si ho neteja, sí. Jo em llevo cada dia a les 5 del matí a desinfectar-ho.
2: Abans d'agafar l'avió.
0: És el primer que fa arribant de Galícia.
3: El primer. Ara que he vist mai, això, eh?
1: Mireu, tinc una orquestra de cadires de Galícia, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, són 20 cadiraires.
4: A Galícia
0: per la gent que està escoltant la ràdio, el Xavi Lozano ara mateix el tenim amb una cadira com si haguessis tingut un accident. T'has entrebancat amb una cadira i t'ha quedat la cadira plegable amb el cap a dins.
1: Ben posada,
0: sí. I bufarà una pota.
1: Exacte.
0: Aviam.
3: Estic flipant.

0: veure, però...
1: I després hi pot ser...
0: Parem un moment, parem un moment.
2: T'ho estem portant al programa.
0: Per què no? Els instruments normals, per què no? O sigui, tot, ja n'hi havia molts per triar, no?
1: Sí, jo t'ho explico molt ràpid. Mira, ser el millor d'alguna cosa
0: sí.
1: És divertit.
0: Clar.
1: És divertit ser el millor d'alguna cosa. I les flautes és impossible ser el millor. És impossible. I jo vaig pensar, hòstia, potser si toques una totxana seràs el millor totxanista. Però no és per, vull dir, no és per soberbi. Hòstia, aquest tio.
0: Sí, sí, sí,
1: no, no,
0: sí,
1: és
0: sí.
1: Per ser el millor, és més divertit.
0: Ja.
1: Sí, sí.
3: Una cosa que no m'ha passat mai a mi.
0: No?
3: No sóc millor en res. Vull dir.
1: Bueno, sí, per què no? Sí.
0: Tens les teves coses, també.
3: No sé. No, les meves coses sí que les tinc. T'ho asseguro.
1: Ja sé que tens una singularitat.
0: Veig una cadira, veig una roda de cadira
1: sí.
0: De rodes.
1: Sí, sí, estem monotemàtics amb les cadires.
0: Sí, eh? A veure, això també es pot tocar, eh? Pots bufar una roda de cadira de rodes.
1: Sí, la roda de cadira de rodes, li fas forats amb aquesta anella on diguéssim que l'usuari s'autopropulsa,
0: sí.
1: I et queda una flauta rodona. Ah, què passa? Quan les flautes són rodones no passa res.
2: No passa res.
1: Espera, que per tocar aquest m'haig de treure les ulleres,
0: sí. Ah, sí?
1: Si no les ratllo.
0: Ah, cuidado.
2: Has de vigilar l'ull, que no et fotis...
0: Està sonant una roda, una cadira de rodes.
3: Què, Laia?
4: Els teus peus, els teus peus. És de ben petita, eh?
1: No saps el que dius, eh? Els...
4: No! És de ben petita. Era
0: jo com... cada vegada que et veig tocar em venen preguntes noves. A casa, què van dir a casa, el primer dia?
1: No, a casa ja no deien res, perquè, bueno, quan vaig començar a anar a les ràdios i a les teles van dir, ara sí que n'estem orgullosos.
5: Ara sí. O sigui, primer li vas fotre la crossa a l'avi, després sí. Li vas fotre la cadira de rodes?
1: És de la meva àvia, sí, exactament.
5: Ah, de l'àvia.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: No les necessito.
0: No. Vas estudiar música de petit, Xavi? Ja sí, t'hi volies dedicar?
1: Sí, vaig estudiar des dels 6 anys, vaig estudiar, sí.
0: I vas estar amb l'Elèctrica d'Arma, tu?
1: Vaig estar amb l'Elèctrica d'Arma i vam fer uns quants viatges i ens ho vam passar molt bé. Eh?
0: Has voltat pel món amb la música
1: sí,
0: i amb instruments dels teus, també?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: Ara vinc de l'Índia, he anat a tocar amb una boda.
0: Què dius ara?
1: Sí.
0: En un casament indi?
1: Sí.
0: Que els hi has tocat la cadira?
1: Sí, ens van llogar per... Bueno, érem un trio, eh?
0: Sí.
1: Jo també tinc un trio.
0: Ja. Yeah.
1: I vam tocar allà pels nuvis i això. Sí.
2: Però la Índia...
0: Com vas a parar a la Índia?
1: Bueno, és que avui en dia en internet et troben i dius... Vols venir a l'Índia? Ah. I dius, sí.
3: I eres a Galícia? Vas sortir de Galícia?
1: Vaig passar per Barcelona, perquè per anar a la Índia has de passar per Barcelona.
2: I llavors, però, perdona, al casament vas anar amb una cadira, una roda i què més?
1: Una barra de futbolín, un tub d'anar per sota l'aigua... coses d'aquestes.
5: I el tio dels rayos X aquests de, bueno, del control de...
0: Sí. Control de seguretat a l'aeroport.
1: Això també m'ha passat.
0: Com s'explica?
1: Diuen, però què és tot això? Que portes una tanca, perquè porto una tanca de les obres, també. Dic, és que jo abans deia que sóc músic, i deien, cago un diner, aquest tio ens l'està fotent.
2: Sí.
1: Però ara dic que sóc pallasso. Va. I ja està, i llavors entra tot. Ah, i fas això per fer música, que bo!
2: I el control de drogues te l'han fet algun cop? A la...
1: Sí. Me'l fan, però és aleatori.
2: Sóc músic, va. Prova de drogues.
1: Sí. Però, bueno, ja es veu que no em drogo. Ja.
0: Has tocat també a Rock in Rio davant de milers de persones.
1: Sí, hi havia molta gent.
0: Molta.
1: Però allà vaig tocar un altre instrument.
0: Què vas tocar?
1: Jo a la d'Arma tocava el tiple.
0: Ojo,
1: jo he tocat el tiple, no sé, 25 anys, potser. És el que més he fet a la vida, tocar el tiple. Hi ha molta gent que no sap encara el que és el tiple.
3: Oh, jo sí. Mm-hmm.
1: Aquí ho sabeu tots.
3: Jo ballava sardanes.
1: Sí.
0: La sensació, la recordes, d'actuar davant de tanta gent?
1: I tant, sí. Hi ha tanta gent que no sap si t'estan escoltant o estan allà perquè passaven per allà.
0: Sí. Has voltat per tot el món amb... Hòstia, però és que m'ha deixat sobtat això d'anar a fer un casament a l'Índia, de veritat.
1: Sí.
0: No hi vas anar a trobar-te a tu mateix, que és el que fa la gent a l'Índia?
1: Fa molts anys, sí, però aquest cop no.
0: No, ja hi anaves que ja t'havies trobat, tu.
1: Sí.
0: I com reaccionen a la Índia quan et veuen tocar això? Vull dir que a tots els països reaccionen igual?
1: No, però jo crec que a tot arreu els sorprèn igual, però no ho exterioritzen igual.
0: Yeah. Sí. Vull dir, t'has trobat mai algú que tu estàs tocant i penses no els està agradant gens d'il·lusió, això?
1: Sí, a Bèlgica.
0: Sí?
1: Sí, sí.
2: Els belgues
1: no els muten.
3: Un caràcter.
1: Sí, a Xina tampoc ho saps, perquè no els identifiques la cara a la Xina. Sí,
0: ja,
1: sí.
0: Ja.
1: Després els hi agrada, perquè així de prop t'ho diuen, sí.
0: Què escoltes tu, Xavi? T'he d'imaginar escoltant, la música que posen a totes les ràdios? O...
1: No. Hòstia, no. Mira, em sembla que no escolto res des de fa molt de temps.
2: És la manera.
1: Sí, no escolto res. I si escolto coses molt rebuscades, gravacions dels anys 50 de la selva amazònica i coses així.
0: Abans de marxar, ens pots tocar alguna cosa?
1: Home...
0: Tens una és que tenies una regadora aquí?
1: Tinc una regadora.
0: Sí, a veure...
1: La marxem a l'estau.
0: Una regadora de les típiques de plàstic de regar les plantes de casa. Podríem improvisar, Laia, alguna cosa per acompanyar-lo, també?
3: Sí.
1: És la regadora tradicional, Flaviol, el broc i tamborí.
0: Aviam.
3: Quin to està la regadora?
1: Ho tenim amb sol sostingut, mestre, si li va.
3: Ho anava a dir.
0: És una regadora amb sol sostingut. Doncs mira, Xavi Lozano, la regadora, Laia Gluca, la gralla, i Arnau Tordera, la guitarra. A veure què surt.
1: Farem una sardana supercurta.
0: Aviam.

0: ¡Bravo!
1: Bé, Arnau, ja podem dir que hem tocat amb el Xavi Lozada.
2: Mira,
3: i jo amb vosaltres, eh?
2: Espectacular, espectacular interpretació. Xavi, anem pel català, aviam, aviam com portes el català. A veure.
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Una paraula del diccionari, tres definicions, i tu m'has de dir què creus que vol dir. Vinga, la paraula és xiroi.
3: Xiroi.
2: A, xiroi, persona que tendeix a anar pel camí equivocat a la vida. Cafre, que no te'n pots fiar.
5: Ja es veia que tancaries el bar. Et vas fer soci d'aquell que bevia més ell que els clients. T'ho vaig dir o no que era un xiroi?
2: B, xiroi, s'utilitza per definir un tipus de marró que recorda la sorra del desert on habiten la tribu dels xiroi.
6: Hem de triar del catàleg del cotxe si al final la volem verd oliva o marró en xiroi.
2: O, C, xiroi, dit d'una persona de temperament alegre, trempat, graciós.
0: Ara la mossa ens va amb un nano que és curt com una cua de conill. Això sí, és xiroi com ell sol.
2: A, B o C?
3: És la C, eh?
2: La C?
3: Jo diria
2: xiroi,
3: que sí.
2: El trempat? Correcte! Correcte!

Presidents de la Generalitat de Catalunya, Xavi. N'hi ha hagut 133. Començarem per l'actual, que és fàcil, i anem tirant enrere. Salvador Illa.

0: I de tant en tant mireu la programació del Museu de la Música de sí. Barcelona. Allà m'hi trobareu de tant en tant.
1: Doncs mira, allà estarem. Xavi Lozano, fort aplaudiment per ell.
2: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al Corral Comtat i omple el formulari. Tenim un col·laborador del Baix Llobregat.
3: A veure, avui no parlàvem del rellotge de pulsera.
4: Encara de rato que no s'ha dit res del rellotge de pulsera.
1: En un moment, ara hi anem, nois. Arnau, tu portes rellotge de pulsera?
5: Doncs la veritat és que no. I mira que el temps és un concepte fonamental pels músics.
1: Els músics i el temps. Jo no l'enganxo mai. El tempo, no? Diuen el tempo.
5: El
1: no?
5: tempo, en efecte.
1: Has perdut el tempo.
4: No ho entes mai.
1: No, jo tampoc.
5: És un terme italià, home. Ja home, ho sabeu, que sí, hi ha molta influència italiana amb l'argot musical.
1: Sí. Il tempo.
5: Quin accent.
1: Bueno, és que soc... Sí, parlo italià, però parlo perfectament bé. Ja.
4: Ho sabem.
1: Gràcies.
5: Doncs per determinar si una peça és més ràpida o més lenta, s'indiquen les pulsacions per minut que té la música.
1: Això és el tempo, eh?
5: Això és el tempo. Si és més ràpid, hi haurà més cops forts per minut, sí. que poden ser 170, 190, 220, fins i tot. I si és més lenta, doncs menys, 80, 60 o 40.
1: I això no es pot triar? Tu pots fotre una peça musical de 10.000 pulsacions per minut, per exemple?
5: Seria trepidant i diria que en música es pot fer pràcticament tot, però cal que algú s'hi atreveixi i cal que l'atreviment li surti bé.
1: Clar.
5: Avui parlarem d'una obra molt especial. Bé, més que una obra, és una petita part d'un musical escrit per Sergi Balbel amb música d'Òscar Roig. Mm. Es va estrenar l'any 2000 i portava per títol El temps de Planck. El temps de Planck és un concepte de la física que determina la unitat més petita de temps que es pot donar a la natura tal com la coneixem avui en dia.
1: Ah.
6: És com el primer clic de l'univers, el tic-tac més ràpid i més petit que pot existir.
5: A veure, nosaltres som músics, sí. d'acord? Vull dir que si voleu algun tipus d'explicació una mica més sofisticada, doncs feu venir un físic.
1: Tot això en Xuriguera, si teniu algun dubte...
4: Sí, em truqueu.
1: Sí.
5: La qüestió és que aquesta obra de teatre musical jugava amb elements de la física quàntica enllaçant-ho tot plegat amb qüestions de naturalesa emocional.
1: Va.
6: I per crear l'atmosfera que acompanya aquesta història, Òscar Roig va escriure una música plena d'harmonies vaporoses i també melodies més fantasioses.
5: Extraordinari compositor, eh? Molt desconegut pel país.
1: Òscar Roig, eh?
5: Òscar Roig.
1: Apunteu, senyors. Òscar Roig. Òscar Roig.
4: Accent? Òscar.
1: Sí, aló.
5: Òscar Roig. És un autèntic geni.
4: Roig.
5: Aquí va crear aquesta música que té la capacitat de fer-nos flotar i que amb un ús precís de la dissonància ens condueix a través d'espais sonors imprevisibles.

0: Fa molta estona que aneu parlant d'això del temps de Planck, diguéssim. Vull dir, però què collons és? Què dura exactament? Això és uns segons?
1: Dura poc, dura poc, perquè te'n facis una idea, seria 0 elevat a menys 43.
0: Collons.
1: No, això és ben senzill. Imagina't, 0,43 zeros.
0: Vale, d'acord.
1: I un al final.
0: Sí.
2: Directament.
3: Hòstia. 43 està dit, vull dir, expressament, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: 44 no, eh?
0: No, no, es veu que ja no.
1: No, i això es tracta d'un arredoniment. La xifra és una mica més complexa, però per fer-ho fàcil...
0: Ah, no, i tant. Facilíssim. Sort que no vaig estudiar física, eh? Déu meu senyor, eh? Déu meu senyor.
4: I justament això, aquesta xifra de la que parlem, és el text, és a dir, la lletra de la peça que escoltarem ara.
1: Abans deia que en música fins i tot es poden fer coses aparentment impossibles, però cal que algú ho faci i que ho faci bé.
0: Sí.
1: Fins i tot pot musicar-se de manera fantasiosa i creativa un número impronunciable com aquest i convertir-lo en una petita joia musical.
4: I qui la interpreta és Pili Capellades, que era una de les protagonistes de l'obra.
0: O sigui, això és un musical...
1: Exactament.
0: ...català que es va estrenar l'any 2000...
1: Correcte.
0: I que és música d'Òscar Roig, que has dit que era un autèntic desconegut i que és brillant.
1: És desconegut per alguns, jo el conec.
0: Ah, no, no, és clar.
1: El conec i l'admiro.
3: El coneixeràs, clar.
0: Clar, està clar. L'Òscar Roig i la lletra de la música parla del número de Planck.
1: Del temps de Planck.
0: Del temps de Planck, que són aquests 0,00043
1: zeros i
2: 43.
0: 43, sí.
2: Que m'ha quedat gravat.
0: Sí, sí.
1: Fixeu-vos en la lletra.
0: Aviam.
1: A veure si la reconeixeu. Avui enriquim el nostre esperit musical amb la peça 0 d'Òscar Roig. Música, mestre. Va teixint aquesta atmosfera fantasiosa, amb lletra simple però efectiva.
2: 36.
0: 7. Els esteu comptant? Els esteu comptant?
2: 39, calla. 39. Ho ha tornat a començar, eh?
1: No, encara és el número... El temps...

0: de blanc. I ara espera't que arribarà el punt culminant de la peça.
1: El coma 1, entenc, no? El coma 1.
0: Veieu quines textures més fantasioses i imaginatives?
2: Sí. Hòstia, m'haig de prendre la lletra, de la cançó. No hi va estar gaire.
0: Atenció. Magnífica resolució. Home, brillant, això.
3: Home, brillant. Canta la fina.
2: Un 10. Anem-hi un 10.
4: Home, i la veu de la Pili...
1: Està molt ben cantada.
5: Això sí.
1: Això sí. Està molt ben cantada.
5: 0001.
1: Bueno, fes-ho tu. Fes-ho tu.
5: No, esclar, i saber-ho.
1: I no descomptar-te.
5: És veritat.
1: Són 43 euros, com a 1. I això, jo he vist músics amb lletres... No?
2: Oh, te'n fotria un llistat d'inventar-se lletres de cançons, eh?
1: Ah,
2: allà
1: i,
2: sobre, de
1: allò del micro cap al públic, quan no saps on navegues, nano,
2: I girar-te d'esquenes.
1: No sé si us ha passat mai, tornau a quedar-te en blanc quan cantes?
0: Cada concert.
1: Ah, sí? Sí.
0: Però, en efecte, el comodí aquest del públic, en concerts de rock and roll, per dir-ho així, sempre funciona. Però això és teatre musical, com et perdis en el tercer zero, estàs perdut.
1: No, sí, bueno, si aneu a veure un musical, els actors de musical en principi s'haurien de saber la lletra,
3: A veure, jo...
5: La Mercè.
3: L'Ivan Lavanda, sí. Un petó des d'aquí, va fer veure que se li espatllava el micro i va començar a fer... I el tècnic de so, si haguéssiu vist el tècnic de so, buscant per tot arreu perquè no trobava on era el fallo.
1: Quin malparit, el Lavanda.
2: Això és de geni,
5: Virtuós.
3: L'hi vaig recordar fa poc i no se'n recordava.
1: Sí. Ja li farem, farem memòria.
2: Apa, que no ho farem servir nosaltres.
3: El tècnic segur que se'n recorda.
1: El micro no va. Arnau Tordera, Laia Gluck, gràcies per il·lustrar-nos.

0: Què sona avui, Arnau?
1: Avui escoltem Cotton Tail, del geni novaiorquès Duke Ellington. Resulta que el pianista de jazz tenia un dels tres únics rellotges de pulsera anomenats 1663, del fabricant suís Patek Philippe.
2: Mm.
1: Coneixeu?
0: No, però deuen ser cars si només n'hi ha tres.
1: Doncs, en efecte, és un dels models més buscats d'aquesta marca arreu del món. És tan valuós que la pròpia marca va adquirir el rellotge que havia estat de Duke Ellington per exposar-lo al seu museu. Va pagar $1,593,386.
0: Oh, déu-n'hi-do, eh?
3: Grai, poder-ne tenir un parell o tres?
0: Sí. Bueno,
4: només hi ha tres, eh?
0: Sí, només hi ha tres.
3: Un parell. Amb un parell em conformo. Heu vist que no he dit quatre?
0: No.
3: Un parell o tres.
0: Escoltem Duke Ellington i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la primera victòria electoral de Jordi Pujol.

0: Deixeu-me presentar-vos en Torp.
1: Torp.
0: Torp. Un gos labrador de Sant Vicenç de Torelló amb cara de murri. Mireu-lo. A veure, Cut, posa'ns la foto.
2: Oh! Oh! Quina cara de murri.
0: Moníssim.
3: Sí. Espaterrat.
1: Està molt espaterrat.
0: Molt espaterrat, sí.
1: Com es diu en català, espaterrar-se?
4: Espaterrar.
5: Català? No, només existeix en català.
0: Escarxofat.
1: No són pates, escarxofar-se. Està escarxofat. Té potes, no té pates.
0: Us explico per què està escarxofat. A la foto fa cara de cansat perquè en Torp està obsessionat en jugar, per jugar amb pilotes de tenis.
1: Sí.
0: L'Aina Dot ens explica que pot arribar a destrossar una pilota en menys de, atenció, 2 minuts.
1: Bueno,
0: és una bèstia. Sí, sí, és una bèstia mossegant.
3: L'Aina Dot és la mestressa,
0: és la mestressa
3: d'en Torp.
0: La seva responsable.
3: La Dot és la mestressa d'en Torp.
1: Sí, senyor.
0: Sí. Tot? Alguna pregunta més?
3: No, endavant.
0: Molt bé.
1: L'Aina Dot, mestressa d'en Torp.
0: Es veu que és una mica gandul, també. I quan no juga pilotes es passa el dia dormint i fent el ronso.
1: És el que ha de fer un gos, eh? És el que ha de fer un gos.
4: El gos o l'adolescent de casa.
1: Sí. No?
0: Mira, això també quadra amb l'adolescent, això que et diré ara. És molt tossut. És molt tossut.
1: Mira.
0: I durant les passejades, quan decideix que vol anar cap a un altre lloc, doncs no farem canviar d'opinió.
1: Sí.
0: Té un criteri propi a l'hora d'escollir el camí, un criteri que moltes vegades no coincideix amb el de l'Aina. Uh-huh. A veure si nosaltres ens fa més cas.
1: Aviam,
0: sí, provem-ho.
2: L'any 1789, Napoleó Bonaparte ha començat la seva campanya pel Mediterrani. Egipte i Síria han sigut ocupats per les tropes franceses. Napoleó pretén tallar la ruta que els britànics tenen des de l'Índia fins a Anglaterra. Però el tema central d'avui no és cap guerra napoleònica ni cap aspecte bèl·lic. Avui toparem gairebé per casualitat amb un magnífic descobriment arqueològic.
1: Ai, en Napoleó. Em carrega, a mi en Napoleó, no m'agrada.
3: Ah, és un personatge que
1: t'agrada?
3: Sí, com bé.
1: Mira.
2: Ens traslladem fins a la ciutat egípcia de Rashid per fer una gran troballa. Un descobriment crucial per als estudiosos de l'antic Egipte. Els historiadors per fi podran desxifrar els misteriosos jeroglífics de l'època faraònica.
1: Avui passegem el gos pel descobriment de la pedra de Rosetta. No confondre amb la pedra de Mosqueta, que és la de treure els callos dels peus.
4: Sí.
1: Important.
4: Va bé, eh?
1: La entens, d'aquella pedra?
4: Sí.
1: I això jo només ho havia vist la meva iaia, que ho feia anar.
4: En tenim.
1: Sí.
4: A casa, però si mai.
1: Napoleó ha declarat que vol expandir les idees de la Revolució Francesa pels pobles menys avançats del nord d'Àfrica. Diu que els vol portar la civilització i l'estil de vida europeu.
3: Mau. Quan diuen això, mau.
1: Malament.
3: Mau.
1: És que la raó veritable és que vol interceptar el comerç que el seu rival, la Gran Bretanya, té amb les colònies de les Índies.
3: Veus?
1: Som a Rashid, una petita ciutat del delta del Nil, un lloc que els francesos han batejat com a Rosetta. El sol egipci cau a plom. Estem a ple juliol i fa una calor insuportable. Ja sabeu que els soldats francesos seguiran el seu líder Napoleó Bonaparte fins on faci falta. Però tampoc acaben d'entendre què carai hi foten en aquell desert.
4: S'ha fotut això, també, eh?
3: Sí.
1: Nari, que no sàpigues...
4: Però què hem de fer?
3: Tira. Darrere en Napoleó.
1: I així 40 anys, n'hi va haver un.
4: Sí.
1: Però on te dius que anem? Tira.
3: Palante.
1: A nosaltres ens toca fer 3 quilòmetres a peu, des del centre de la ciutat fins a una fortalesa que hi ha als afores. Tot i la calor, de moment el nostre gos de Sant Vicenç de Torelló, en Torp, es porta bé. En segueix el ritme, però tenim el pressentiment que aviat es plantarà i no voldrà continuar amb l'aventura. Arribem fins on hi ha els soldats. I els trobem cavant unes trinxeres. Amb aquella calor, els treballs són feixucs.
3: Monsieur le capitaine! Monsieur le... Sóc un soldat francès.
1: No, molt bé.
3: Monsieur le capitaine! Una pregunta. Ben bé, què heu dit que hi fem aquí?
2: Bé, jo faig de capità. Puc
1: capità francès.
2: Molt francès.
1: Fes-lo francès, sí.
2: Capità. Però molt francès.
1: Molt francès, sí.
2: El nostre general, el gran Napoleó Bonaparte, vol expandir les idees de la il·lustració pels pobles tribals del Mediterrani.
3: Vale, Monsieur le capitaine! Una pregunta. Ben bé, què m'ha volgut dir amb això?
4: Jo ho fotré normal.
1: Sí, millor. Millor, amb dos que facin teatre ja n'hi ha prou.
6: Calla i continua a acabar la trinxera, que ens fotràs en un embolic.
3: Saps? Bueno, simplement era per saber quanta estona més hauríem d'acabar, Monsieur le capitaine.
2: Que els pobles del nord d'Àfrica s'adaptin a la vida europea ens costarà. Ens haurem d'estar a Egipte el temps que faci falta.
6: I per això hem d'acabar trinxeres?
2: Mai se sap quan els maleïts britànics poden aparèixer. Val més estar atent.
3: Ja, però és que és molt difícil acabar. Vull dir, a la sorra aquesta fina...
1: Del desert.
3: Sí, tu fas un forat, sí. Et torna a baixar la sorra cap a dintre.
1: Sí que és veritat, això.
3: I això costa molt, eh?
1: Sí.
3: Vull dir, no perquè jo sigui francès...
1: No.
3: Vull dir,
1: no.
3: Senzillament... Tu fots, tu fots un castell a la sorra fina a la platja
1: Empúries,
3: i costa.
1: Empúries mateix, Empúries.
3: Empúries hi ha més pedret allà.
6: Calla que et mataran, hòstia. És que aneu fent aquí i ens mataran.
1: El que els hi devia costar desenterrar tot allò d'Empúries amb aquella sorra fina. Hòstia de Déu.
6: Llavors, si ens maten, no plorem, eh?
1: Els soldats francesos no estan massa entusiasmats i la veritat és que el poble egipci està fart d'en Napoleó. Ell ha promès alliberar-los de l'imperi otomà, però els egipcis han sortit del foc per caure a les brases. La població egípcia està organitzant revoltes contra els francesos.
3: Mira, allà hi ha una dona que torna de la font. Madama, vine un moment, tu, la del moquer del cap.
7: Què voleu, soldats francesos? No veieu que vaig carregada?
6: Calla'ns, tu, quin francès que té. Aquesta egípcia no, sembla que l'entengui perfectament.
2: Ho veieu, això és un altre aspecte positiu de colonitzar-los. Tots aquests salvatges aprendran francès.
7: A qui li dius salvatge, tu, gavatxo del dimoni, que no se t'entén quan parles?
3: A veure, un moment, escolti, vostè, vostè té moltes ganes de viure com una dona europea?
7: És com que, una dona europea?
3: És que, sí, bueno, és que ens han dit que els francesos han vingut a portar les idees de la il·lustració.
7: No, com una dona europea, no, abans morta, i menys una francesa.
6: Un respecte, senyora, no. Ja faig el que em manen. No. Es pensa que estic aquí amb la pala a mig del sol, per gust, eh?
7: Del que tinc ganes és que els francesos foteu al camp d'Egipte, que ens ho esteu robant tot, lladres, que sou una colla de lladres.
1: Després de fotre'ls aquella roncada, la dona marxa cap a la ciutat i els soldats francesos continuen cavant la trinxera.
3: Oh, vinga.
1: Encara no els ha quedat clar què carai fan a Egipte, però les ordres són les ordres.
2: És que potser no m'he explicat bé i volem portar les idees de la il·lustració.
1: Sí, també si saps que no saps dir la R, no triguis tantes paraules en verba. És que vull dir.
2: Exactament.
3: Aquest capitenc és una mica tries, eh?
1: Sí. Sí. Mentre acaben, el nostre amic Torp intenta buscar un nombre per passar la calor. Esperem que el passeig no es compliqui. Amb aquestes temperatures no es pot fer gran cosa i en Torp ja fa estona que ha decidit plantar-se. Després d'unes quantes hores fent anar el pic i la pala, un dels soldats topa amb una cosa estranya. D'entrada sembla una pedra, però de seguida veu que allò no és una pedra normal i corrent.
3: Vinga, acaba. Oli.
6: Crec que he trobat una cosa interessant, però no sé què és.
1: Què?
6: Però és interessant.
3: Que vols que sigui? És una altra pedra.
1: No.
3: Cada tres cops de pala d'aquesta trobo pedra.
1: Espera, que té raó, Aquesta pedra sembla important.
6: Guaita.
1: Hi ha com unes marques.
6: Hòstia, guaita, té dibuixos.
1: Sí.
6: Té dibuixos, aquesta pedra.
1: Jo no hi entenc, però sembla un jeroglífic, això.
6: Què?
1: És un jeroglífic.
6: Hòstia, allò del diari.
1: Veus? Ull, ocell... Sargantana.
3: Ull, sargantana? Sí. Això són les marques dels vostres pics.
1: No.
3: A veure, voleu fer el favor d'estar per la feina? Que no acabarem mai, Foteu aquesta pedrota al mar.
1: Sense saber-ho, aquells soldats francesos que estaven cavant una trinxera acaben de fer una gran troballa.
3: Què collons ha de ser una gran troballa? Però si és una pedrota gruixada amb quatre... Va, fot-la al riu.
6: No la puc treure, collons, que és molt grossa. No la puc treure. Hòstia, ara crec que l'he trencat.
1: Què caps? Para de donar-li cops, hòstia, capità! Mira què estan fent aquests dos imbècils.
6: Ah, xivato.
2: Es pot saber què és aquest rebombori?
3: Especialitat capità!
1: Aquests dos que volen llançar la pedra.
2: Alto. Això sembla una troballa... Hòstia. Això sembla una troballa important.
1: Jo ho faria normal, Arnau. Sí. Jo no em complicaria. No, és que l'acabé ara, és complicat.
2: Ja he arribat fins aquí, deixa'm l'acabar.
1: Sí.
3: Foli.
2: Desenterreu-la.
3: Bravo!
2: L'hem d'enviar a Alexandria. De pressa!
1: Per fi, algú amb una mica d'enteniment ha decidit desenterrar aquell llamp de pedra i portar-la fins a la ciutat d'Alexandria. Estem parlant d'un roc d'un metre d'alçada i que gairebé pesa 800 quilos.
3: 800 quilos, va, reina santa, foteu-li una puntada de peu i la carreu al riu i ja està, home.
1: Finalment la carreguen i la porten fins a la ciutat d'Alexandria, on l'exèrcit de Napoleó està recopilant objectes de valor per transportar-los a França.
7: Ho veieu, que són uns lladres, colla de lladres!
2: Si no arriba a ser pels soldats francesos, aquesta pedra de gambla de gran valor... Hòstia, bona.
1: Sí.
2: De gran valor.
1: En principi només t'has d'equivocar amb la R, l'altre és teu ja.
2: Sí. Aquesta pedra de gran valor encara estaria enterrada. Ho teniu tot molt descuidat, aquí.
1: El capità francès té certa raó. Si no arriba a ser per ells, aquella pedra trobada a Roseta potser encara estaria enterrada. Això sí, la troballa també ha sigut pura casualitat.
6: Sí. Han estat una llet de... Ah, no, estaven allà fotent-li patapam.
1: La pedra de Rosetta conté inscripcions en tres escriptures diferents. Jeroglífics egipcis, escriptura demòtica, que també és de l'antic Egipte, i grec antic.
3: Ja en parlarem un altre dia.
1: Sí, tot avui és massa informació. A hores d'ara, els francesos encara no ho saben, però els tres textos tenen el mateix contingut. Això vol dir que els experts que dominen el grec antic podran arribar a desxifrar els jeroglífics egipcis, uns símbols fins llavors impossibles d'interpretar.
3: Totalment, una gran troballa.
1: Era com un cartell de l'aeroport que està en tres idiomes, diguéssim.
3: Sí. Pues és que, però va ser com un diccionari. Diccionari no, perquè no fa definicions.
1: És un cartell que per exemple, aquí a Catalunya vas a l'aeroport i posa entrada, entry.
6: Sí. Sort que estan tres.
1: Doncs llavors, gràcies a això...
3: Sí. Entry és un altre idioma?
1: Clar, llavors saps com es diu en castellà, gràcies a això.
6: Entry i surti.
1: Clar.
3: Això m'he interpretat sempre així, l'entrada, entry, i entro jo.
1: A nosaltres ens toca convèncer en Torp per anar fins a Alexandria. Tenim sort que la ciutat es troba a pocs quilòmetres de Reixit i la passejada serà curta. La millor ruta serà anar-hi resseguint la platja. Així en Torp es podrà refrescar una mica i la passejada serà més agradable. Com hem comentat, les tropes franceses utilitzen la ciutat d'Alexandria com un magatzem per empaquetar relíquies cap a França. Tots els objectes de valor que s'han anat trobant durant la campanya militar s'han traslladat fins al port. Un cop allà són classificats i embarcats fins a Europa. Els egipcis ho veuen com un robatori en tota regla i s'organitza un moviment de resistència per sabotejar els francesos.
7: Ho veieu? Són allà. Són allà, ens estan robant els tresors del nostre poble.
8: Lladre!
7: Colla de lladre! No teniu barri boca!
2: Deixeu-ho. Ja heu sentit que aquesta gent eren uns salvatges.
3: Escoltem un moment, hòstia.
8: Que parli, que parli.
3: Ah, sisplau. Totes aquestes relíquies seguiran sent vostres. Nosaltres no us estem robant res!
7: Però què diu? Com que no ens esteu robant res? I aquest vaixell que esteu carregant, què és?
3: Senyora, escolta una cosa. Mireu, vosaltres teniu les relíquies que fotien pena de veure.
1: És veritat.
3: És veritat o no és veritat?
1: Sí que és veritat.
3: Tardaven pena. Els estem carregant perquè ens els emportem cap a França.
7: Ho veieu? Cap a França s'ho emporten.
3: Un rebut? Ja te'l faré. Al front te'l faré, el rebut. Els callar, sisplau. Em deixeu acabar o no?
1: Sí, home, sí.
3: Amb Dios.
1: Home. S'ha emprenyat.
3: Joder! Ens estem portant cap a França de manera provisional.
1: Ja. Yeah.
3: Collons, els netejarem i els classificarem.
7: Provisional. I això qui vols que s'ho cregui, provisional, eh?
9: Bé, un moment, Aziza, un moment. Sí que les teníem una mica deixades de la mà de Déu, eh? Una neteja.
7: Ajuda, tu també, Salima.
1: Un moment, que l'Egipte de la Laia m'ha deixat
7: descol·locat.
3: Jo dic, a quin país som?
7: Egipte.
3: Oh,
7: a veure, potser sí que una mica descuidat ho teníem. I, a veure, després ens ho tornareu o no ens
3: ho tornareu? A veure, senyora, entengui'm. El problema és el clima.
1: Clar.
3: Aquí hi ha molta pols, ja. Molta calor. És un mal lloc per guardar tresors.
1: Sí, home, sí.
3: Ja. Ara, si us sembla bé, ho guardem a França.
1: Sí.
3: Ara. Els objectes seran vostres.
1: Ara.
3: Però els guardarem nosaltres.
1: Bona idea. Això. Bona idea.
7: A veure, però on us ho emporteu, tot això? Sí. On?
9: Aziza, a Xixena, em sembla.
7: A Xixena?
9: Jo vaig sentir a les notícies, Aziza, que deien
7: algú
9: de Xixena. Xixena.
2: No, home, no. Per portar-ho a Xixena, val més deixar-ho a Egipte. Tot això anirà a França, senyors.
1: A Mantorp, arribem al port. I la discussió entre els francesos i els egipcis gairebé s'ha acabat. Els francesos ho justifiquen dient que aquells objectes seran més ben conservats per les seves universitats i els seus acadèmics. Penseu que, a més de soldats, la campanya de Napoleó també compta amb 150 científics de diversos camps que es dediquen a estudiar l'antiga civilització egípcia.
3: Home, és com és important és vetllar per la conservació dels objectes.
1: Ara, sí, senyor.
3: No deixarem que els hi passi res.
1: Sí, senyor. Ah. Els francesos ja ho tenen tot planejat. Amb el que no comptaven és amb la intervenció del seu etern enemic, l'Imperi Britànic. Resulta que els britànics acaben de destruir la flota que Napoleó tenia al riu Nil. La campanya del Mediterrani ha acabat sent un desastre i els francesos estan a punt de perdre Alexandria. En veure's entre l'espasa i la paret, els francesos, atenció, amenacen de destruir la pedra de Rosetta. Són tan arrogants que volen destruir-la abans que se la quedin els britànics.
3: La pedra de Rosetta serà francesa o no serà?
7: Ara. Sou uns bandarres. No dèieu que el més important era vetllar per la conservació dels objectes?
3: I això qui s'ho creu, senyora? Abans la rebento cops de mall que ens la robin els anglesos.
1: Els britànics acceptaran la rendició dels francesos si els entreguen tots els tresors que han robat el poble egipci.
7: Menys mal, segur que els britànics ens ho retornaran. Ells sí que són bones gent.
3: Sí.
7: no pots pujar-hi de peu.
1: Els britànics també proposen un tracte que s'assembla una mica al dels francesos, per no dir que és el mateix, exactament. Els foten gat per llebre.
3: A veure, egipcis, en nom del rei Jordi III d'Anglaterra, us podem assegurar que aquests tresors que estem carregant cap a Londres pertanyen al poble egipci. Que quedi ben clar.
7: Ah.
3: Els objectes seran vostres,
1: sí,
3: però els guardarem nosaltres.
1: És maca, aquesta. Jo no hi entenc, però s'assembla molt al tracte dels francesos, realment. A última hora, la pedra de Rosetta canvia de mans. Els anglesos se l'emporten com a botí de guerra. Passaran anys fins que algú pugui desxifrar el contingut d'aquella pedra, però serà la clau per desentrellar els jeroglífics de l'antic Egipte. Actualment, si us interessa, si la voleu veure, està al Museu Britànic de Londres.
6: Sí, bueno, sí que hi és. Els dos egipcis, eh?
1: Això sí.
6: Els anglesos la guarden,
1: sí, sí, els dos egipcis. I fins on sé jo, tots els cèntims que fan al Museu de Londres van a Egipte directe.
7: Tots cap allà, tots cap allà.
6: Sí,
7: sí, sí. Escolta, i el gos què? On
1: en Torp.
7: És? Sí.
1: En Torp, el labrador de Sant Vicenç de Torelló...
3: Sí.
7: Li ha caigut la pedra al cap.
1: Home, oh, doncs seria ben mort, perquè són 800 quilos, eh?
7: Hosti, nano.
1: En Torp, amics meus, és viu! Sí.

0: El passeig ha sigut curt i sort n'hem tingut perquè el juny i el juliol a Egipte, bueno, és un estiu diferent, sí. Allà peta fort, eh? Sí. També hem tingut sort d'estar a ciutats costaneres i poder-nos banyar a la platja. En Torp ha sigut un testimoni de luxe de l'espoli de la pedra de Roseta per part dels francesos i els anglesos. Una troballa que va estar a punt de ser destruïda i que al final se la van embutxacar els britànics. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres!
1: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja molt intensa avui i també demà. Poden descarregar tempestes amb més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora a diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i s'allargarà, com us diem, fins demà, sobretot en aquest cas al litoral i prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a Tresca d'Info.
4: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
3: Més notícies, Mònica Mas.
5: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pressiona Junts per Catalunya perquè mantingui el cordó sanitari a Aliança Catalana. Junqueras ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent.
6: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
5: Unes declaracions del líder dels republicans que arriben la mateixa setmana que des de Junts, Jordi Turull, endurís el seu discurs contra els de Sílvia Oriol i advertís dels efectes nocius que té per l'independentisme.
3: El moviment xenòfob anomenat Save Europe Act ha convocat un acte per demà a Barcelona, a la plaça Sant Jaume. És una campanya internacional del supremacisme blanc contra la immigració, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el periodista Miquel Ramos, especialitzat en extrema dreta, un moviment que ha fet seves les teories nazis del domini d'una raça sobre les altres.
7: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni a nivell no només cultural, sinó també ètnic. I aquesta és la novetat. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
3: Ara mateix aquesta autorització d'aquest acte està concedida, depèn de la Conselleria Interior. Es dona la circumstància que la convocatòria d'aquest acte es va publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Un error, admeten, que van rectificar tan bon punt se'n van adonar. Diversos moviments antifeixistes han cridat a plantar cara a aquest acte amb una contramanifestació al mateix lloc.
5: L'Euríbor ha superat aquest divendres el 3%, el nivell més alt en més de dos anys, i augmenta la pressió sobre les hipoteques de tipus variable. La mitjana mensual, a 6 dies de tancar l'agost, se situa al 2,94%. La pujada no implica un encariment immediat de les quotes, perquè les hipoteques es revisen habitualment cada 6 o 12 mesos, però sí que apunta una tendència alcista. Per exemple, una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys podria encarir-se uns 63 euros al mes si l'Euríbor tanqués l'agost al 3%. Les hipoteques fixes, que representen més del 60% de les noves operacions, queden al marge d'aquesta pujada.
3: L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes o plegables. Els ajuts seran de 800 euros per la compra de bicicletes de càrrega. Està previst que aquesta nova línia d'ajuts s'obri al llarg del primer trimestre del 2027 i se'n podrien beneficiar més de 2.000 persones cada any. La tinenta d'alcaldia de l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament, Laia Bonet, exposa el principal objectiu.
8: Volem generar totes les condicions per poder incrementar l'ús de la bicicleta i facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques. D'aquesta manera podem cobrir també distàncies més llargues, desnivells i esdevenir així una alternativa de mobilitat per moltes persones.
3: També es farà una prova pilot d'aparcament segur de pagament, que seria en espais tancats i amb videovigilància en equipaments municipals i locals buits situats prop d'estacions de transport públic i de zones amb alta densitat d'oficines i comerços. A l'estació de Sants ja està previst instal·lar un gran aparcament per unes 160 bicicletes elèctriques. esports, Marta García.
5: El Barça femení se presenta davant l'afició amb el Joan Gamper, que se disputa a les 8 en el Johan Cruyff contra el Brighton anglès. És baixa d'última hora Van Aasten, una de les noves incorporacions, per una sobrecàrrega muscular en la cuixa dreta. Sí que hi seran les altres tres noves incorporacions, McKemi, Martina i Kerolin. A més, Patrick Guijarro s'estrena com a primera capitana a aquesta temporada. El masculí no debuta en la Lliga fins diumenge en el camp de l'Elx. L'Espanyol rep demà el Madrid. Avui se juga el Betis Reial Societat a les 9. En Anglaterra comença la Premier. El campió, l'Arsenal, rep el Coventry a les 9. I en França, a 9:15, se juga el Marsella Estrasburg. En segona, Córdoba-Girona. Amb transmissió del Tot Gira en l'antena de Catalunya Ràdio. El partit és a les 9. I el femení de l'Espanyol disputa l'últim amistós de la pretemporada contra el Villarreal a 6:45 en la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Semifinals també avui de la Supercopa de Catalunya d'handbol. Sant Vicenç-Barça. I en la competició femenina, Sant Vicenç-Lleida i Mataró-Granollers. L'equip vallesà masculí ja espera en la final. I en el Mundial d'Hockey Herba, partit ja de la segona fase. Espanya-Alemanya a les 5 en la competició masculina. Demà el combinat espanyol femení tindrà com a rival l'Argentina.
1: Fins aquí les notícies.
0: Com vas camuflar la intenció?
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que el pa amb tomàquet és relativament modern? Va aparèixer quan el tomàquet va arribar a les cases, convertint-lo, el pa sec, en una menja deliciosa.
1: La Fonda, amb Pep Noguer.
12: Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui donem veu a les dones que treballen al món del mar. Històries de pesca, de cuina i d'esforç, i també de lideratge, que mereixen ser explicades des dels fogons de la millor cuina del peix. Comencem!

0: I ja hi tornem a ser amb l'Òscar Gómez, que ens porta la seva particular guia amb aquests plats de la cuina catalana. Òscar Gómez, avui et veig allò insolent.
1: Bueno, avui estic molt content perquè parlem del pijama, que és un plat d'origen, atenció, barceloní, que de tots aquests plats que hem estat parlant, o que parlem i que parlarem, no n'hi ha tants d'origen barceloní. També n'hi ha, no pensem que no n'hi ha. Però el pijama sí, a més se sap. L'origen és als restaurants Set Portes. A les visites dels americans, quan venien a Barcelona i deixaven els vaixells de guerra, i anaven als Set Portes, els oficials, que suposo que és els que el podien pagar, i d'aposta van demanar peix melba, que és aquesta postres, diguéssim, clàssiques franceses, amb préssec en almíbar, tal. No els entenien, no sé què volen, peix melba, li van fotre una barreja de flan, el préssec, la nata, tal, ja no vol gelat, i endavant, i li van dir, com que tampoc entenien peix melba, li van acabar de dir pijama. D'aquí neix aquestes postres que van saltar al restaurant a la resta de restauració, i que és una cosa barroca, excessiva, clarament excessiva, però que ara es pot reinterpretar i es pot aterrar una mica i que sigui dietèticament més raonable. Per exemple, Cal Xerina fa una versió...
0: Cal Xerina d'on? De Collsospina?
1: Cal Xerina de Collsospina, perdó, que no ho he dit, és veritat, el Moianès fa una versió una mica més no tan esplèndida o no tan bèstia, no? O Can Fortuny, que fa una versió la Clàudia...
0: D'on és Can Fortuny?
1: Can Fortuny està a Vic. I la Clàudia, que és la noia dels postres... Bueno, noia, és una parella, el Gerard i porta la part salada i a la part de postres. La Clàudia és una pastissera increïble. I fa un pijama gastronòmic molt petitó, on el flam és un flamet, amb el qual li ha tret la llet, que ha quedat el flamet només, l'essència del rovell, i la nata és una canel de gelat amb una neula plana a sobre i uns deuets del préssec. Vull dir, ha fet una versió concentrada, gastronomitzada, del pijama que també ho permet. O a Santa Magdalena hi ha molts pijames a Barcelona, i evidentment el dels Set Portes.
0: Però en falta més de pijames, perquè els trobem a faltar, els pijames.
1: Sí, jo estic d'acord, la gent que diu que és una barbaritat i una borrada, és veritat, però és una postres que es pot compartir. Vull dir que el pijama és molt, però mengem-ho entre dos, i la festa és més maca, fins i tot.
2: Vallicé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: I avui, de Ruta Dolça per Catalunya, ens n'anem cap a les Terres de l'Ebre, perquè allà hi tenim el préssec de la Ribera d'Ebre. El clima d'aquesta zona permet que aquesta fruita, el préssec, tingui un color i un sabor molt intens i fa que maduri molt abans doncs, que altres zones del país. Per exemple, pobles com Miravet i Benissanet són els principals, diuen, centres productors d'aquest préssec. I és que a l'estiu aquest cultiu arriba a moltes hectàrees, i es caracteritza per tenir una potència de sabor i d'aroma i de color que és molt més meravellós que moltes vegades, diguem-ne, un préssec habitual. El clima es marca aquestes baixades temperatures, diguem-ne, de l'hivern i aquestes elevades, que cada vegada ho són més, a la primavera i a l'estiu, fan que aquest fruit, doncs, maduri una miqueta abans. El préssec, que us el podeu menjar sol, que sí, que ja ho sabem, però que és que el préssec el podeu posar tant en un tallet de salmó fumat, per exemple, però a mi m'agrada molt més amb bacallà fumat, o amb sardines, eh?, o amb arengades, una manireta de préssec amb arengades i un bon raig d'oli d'oliva del Baix Ebre Montsià és una cosa que no us podeu perdre.
1: La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Ballisser, l'autèntic codonyat artesà, a la teva botiga de confiança.
2: Veritat o mentida, amb Anna Paré.
0: I tornem a ser aquí amb l'Anna Paré, que la tenim a punt, ja que avui és divendres, per parlar-nos dels seus mites de l'alimentació. Anna Paré, bon dia.
3: Hola, bon dia. Què tal estàs, Pep?
0: Tu aquest estiu no fas vacances o què?
3: Faig vacances quan em deixen.
0: Vale, molt bé, ets molt fina, tu?
3: Aquí ja ho saps, que els autònoms anem trampejant com podem.
0: Molt bé, vinga, va, mites de l'alimentació. L'altre dia em vas dir que volies parlar de la llet i vaig dir, doncs va, anem a parlar dels mites de la llet. Per exemple, els làctics baixos amb greix són més saludables que els que són els que tenen tot el greix, diguem-ne, de forma natural.
3: Doncs mira, no sempre. A la dècada dels anys 80, aproximadament, es recomanava a la població de prendre la llet desnatada en lloc de sencera per limitar el consum dels greixos, especialment en relació a les malalties cardiovasculars. Però s'han anat veient en estudis posteriors, en estudis grans que s'han fet, observacionals, que no es relaciona el greix de la llet amb el fet de que tinguis més problemes de salut cardiovascular. Per tant, depèn dels gustos de cadascú i les preferències de cadascú. La llet sencera té les mateixes proteïnes i el mateix calci que la llet desnatada, però no és una diferència significativa dins el context d'una alimentació variada i saludable.
0: Però, en canvi, per exemple, sí que diuen que la llet que és desnatada tindrà menys vitamina D que la llet que té tot el seu greix, no?, de forma natural.
3: Clar, perquè la vitamina D és una vitamina que se'n diu liposoluble. Això vol dir que és soluble en greixos. La vitamina D es troba en molts pocs aliments, es troba principalment en el peix gras. És l'única vitamina que nosaltres podem produir, i la produïm quan ens toca el sol. Ara a l'estiu tots anem molt bé de vitamina D. I és cert que en el greix de la llet també es troba la vitamina D. Per tant, si tu elimines aquest greix, elimines també la vitamina D.
0: Clar, aquí hi ha una altra cosa, per exemple, que això va íntimament relacionat amb quin és l'origen d'aquella llet, no? Clar, ara parlem de llet de vaca, però podríem parlar de llet de... Després parlem de llet d'ovella, de llet de cabra, o fins i tot la llet d'euga, però sí que és veritat de que, clar, que una llet d'unes vaques que estan estabulades, que només mengen sec, tenen unes vitamines molt diferents a la llet de vaques de pastura.
3: Totalment d'acord, Pep. O sigui, les vaques i els animals que pasturen, sempre la seva llet serà molt més rica des del punt de vista nutricional, perquè els hi ha tocat el sol i perquè han menjat d'una altra manera.
0: Escolta'm, un altre mite, va. La llet porta hormones i antibiòtics. Aquest és un mite molt generalista, i l'hem de matitzar.
3: Sí, l'hem de matitzar. Ja fa anys que està prohibit donar hormones als animals perquè creixin, de manera que no és cert que la llet i els seus derivats portin hormones. I pel que fa als antibiòtics, doncs, tot i que a vegades s'utilitzen per tractar infeccions mamàries a les vaques, si cal, doncs hi ha d'haver un temps d'espera perquè l'animal pugui metabolitzar aquests medicaments i eliminar-los. De manera que en el producte final, sigui la llet o un derivat que es faci amb aquesta llet, no es pot trobar un límit superior al permès pel que fa als residus d'aquests antibiòtics. Tot això està regulat.
0: Hi ha una altra cosa que també s'ha posat molt de moda i és que ara es parla molt de la llet A2, que és una llet, diguem-ne, amb unes proteïnes. Tu això què, la llet A2?
3: Ara se'n parla bastant. Anirem veient en els propers anys doncs, si hi ha més publicacions, perquè ja saps que en alimentació estem contínuament actualitzant-nos amb tot el que va sortint, però sí que sembla d'entrada que serà una llet més saludable.
0: A veure, una altra cosa, Si tens intolerància a la lactosa, no pots prendre làctics.
3: Doncs mira, la lactosa és el sucre de la llet, és el sucre que es troba de forma natural a la llet i perquè nosaltres puguem digerir la lactosa necessitem un enzim que s'anomena lactasa. Aleshores, si tens un dèficit de lactasa, que és quan tens intolerància a la lactosa, no pots prendre determinades quantitats de lactosa, però el que hem de tenir en compte és que no és tot o res, no vol dir que siguis totalment intolerant a la lactosa i no puguis prendre absolutament res, sinó que hauríem de mirar la quantitat de lactosa que té el làctic en si. Mira, un got de llet, per exemple, porta molta més lactosa que no pas un formatge curat. Durant el procés de maduració del formatge, ja ho saps tu, que ets un gran formatger, que el formatge, quan es va curant, va perdent la part d'aigua i, per tant, perd també la lactosa. De manera que un formatge curat pràcticament no porta lactosa o una mantega pràcticament no porta lactosa. De manera que una persona que tingui una intolerància a la lactosa, si és que no té un grau d'intolerància molt elevat, sí que podria prendre aquests derivats.
0: Mira, i ara que parlem de la lactosa, i ara hauríem de dir, del mateix director del Sense Gluten, anem a parlar de la lactosa, perquè hi ha molta gent que s'ha acostumat a menjar productes sense gluten i molts d'aquests també són d'aquells que han oblidat la lactosa, és a dir, compren llet sense lactosa, etcètera, etcètera. Això, diguem-ne, és vàlid? És un altre d'aquests mites? O una persona que no tingui intolerància a la lactosa no té per què prendre aquesta llet?
3: Una persona que no tingui intolerància a la lactosa no té cap necessitat de prendre una llet sense lactosa o iogurt sense lactosa o formatge sense lactosa, sinó que l'hauria de prendre amb lactosa. I és cert que últimament hi ha tanta informació circulant que a vegades això el que produeix és una mica de confusió, no?, en l'usuari o el consumidor. I si tu no tens cap problema, no cal que prenguis una llet sense lactosa. A més, la llet sense lactosa, que és llet que porta lactasa, quan es trenca la molècula de la lactosa, el gust és diferent. És una llet que és més dolça, fins i tot. I la lactosa s'ha vist que també és interessant a nivell de la microbiota intestinal, perquè actua com un prebiòtic. Aleshores, si tu no tens un grau d'intolerància a la lactosa que et dificulti prendre la llet o el formatge o els iogurts, és millor prendre'ls amb lactosa.
0: Hi ha una cosa important també amb això, i és que parlem molt genèricament de la llet i diem, podem dir la llet de vaca, però sí que és veritat que avui en dia també tenim la gran sort de que als mercats, als supermercats, tu pots trobar amb molta més facilitat que fa 30 anys llet d'ovella i llet de cabra. La llet d'ovella i la llet de cabra no és igual que la gran majoria de llets de vaca.
3: Sí, aviam, en quant a la lactosa, que és el que parlàvem ara, també tenen lactosa. Totes les llets de tots els mamífers tenen lactosa, la llet materna també. Per això tots naixem amb suficient capacitat de lactasa per poder digerir la lactosa. L'anem perdent a mesura que ens anem fent grans. En quant a les proteïnes, aquí sí que canvien, perquè tu pensa el ritme de creixement que té un vedell, amb el que pugui tenir una cabra o un xai, no?, una ovella. Aleshores, les proteïnes que trobem a les llets de cabra i la llet d'ovella són més similars a les proteïnes de la llet materna, amb les seves diferències. Però diríem que les proteïnes que trobem a la llet de vaca són més diferents i, per tant, nosaltres ens costa més digerir les proteïnes de la llet de vaca que no pas les proteïnes que trobem a la llet d'ovella o de cabra.
0: Clar, i aquí ara intervé un altre tipus de llet que sempre es parla molt famosa i que ve, doncs, de té la seva màgia també i no sé si també els seus mites, no?, que és la llet d'euga. La llet d'euga que, diguem-ne, que es parla de que té uns elements que van molt bé per la pell. De fet, hi havia una senyora que es banyava amb llet d'euga.
3: Mira, si vols que et digui la veritat, no l'he tastada mai jo, la llet d'euga. I per tant, no, tampoc la conec suficient com per poder-te dir quines propietats té que la facin diferents de les altres llets.
0: Doncs mira, fem una cosa. Aquest cap de setmana et convido a anar cap al Ripollès, que allà hi ha una bona colla d'eugues, i tastarem la llet d'euga. Ja no podràs dir-ho a partir d'aquesta setmana.
3: Fet.
4: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
0: Avui a la Fonda posem la mirada en un projecte que va molt més enllà de cuina. Unes trobades que parlen de peix, de ports, de receptes humils i saboroses, però també de dones, de memòria i de transmissió cultural. Avui gaudim anant fins a Figueres al Centre Cívic Joaquim Xirau, on se celebra una nova jornada de les dones i la cuina marinera, una iniciativa impulsada per l'Ateneu Terres Gironines i el Galp Costa Brava, que reuneix dones de diferents orígens per cuinar juntes el peix de les nostres confraries. Perquè la cuina marinera no és només una manera de cuinar, és una manera d'entendre el territori, és aprofitar el peix menys noble moltes vegades i convertir-lo en un plat memorable. És cuinar amb espècies arribades del mar, amb records, amb economia domèstica i amb saviesa popular. I és també una eina d'integració, de cohesió social i de dignitat. Aquestes jornades, coordinades per Àgata Albaró d'Inspira Gastronomia, són també una reivindicació del paper silenciós però fonamental de moltes dones que han sostingut la cuina del mar des de casa, des de les tavernes, des dels fogons i des de la quotidianitat. I avui en volem parlar precisament d'això, de cuina, de dones, de peix, de memòria i de futur. Àgata, molt bon dia.
5: Molt bon dia, Pep.
0: Escolta, estem ja a les quartes jornades de les dones i la cuina marinera, però com va néixer aquest projecte?
5: Sí, mira, jo fa un temps que col·laboro amb el GALP, el grup d'acció local pesquer, però el de Costa Brava, perquè GALPs n'hi ha molts, i justament arrel d'un llibre que vam fer amb la Càtedra d'Oceans i Salut Humana sobre peixos i canvi climàtic, doncs ens vam conèixer. I em van demanar, que com ells eren socis de l'Ateneu Cooperatiu, si em venia al cap algun projecte social. Jo, des que visc a l'Empordà, que he vist aquesta necessitat també de conviure més entre diferents cultures, i em va semblar que podia ser molt interessant ajuntar dones grans i dones del sud global o de qualsevol altre país, perquè també és veritat que hi ha dones que venen de diferents països sovint, posar-les a cuinar juntes receptes amb peix, perquè segur que d'elles n'aprendrien molt. I la veritat és que així ha estat. És a dir, són unes jornades que van començar roses, però estem voltant pel litoral gironí, hem estat a Palafrugell, a l'Escala, a l'Estartit, i és molt bonic perquè realment el que estem aconseguint va molt més enllà del que pensàvem, no? Fins i tot ara hem incorporat aquesta part de nutrició amb la col·laboració de la Fundació Alícia, perquè cada vegada va creixent el projecte i anem entenent les necessitats, també, no?
0: Porteu ja 4 anys. L'any passat he vist que vau fer un llibre molt xulo, que, per cert, després m'explicaràs què passa amb aquest llibre. Però ha canviat l'objectiu inicial des del primer any fins ara?
5: A veure, el que sí que hem vist és aquesta necessitat de parlar de nutrició, perquè el fet de menjar peix aquí ho plantejàvem com una activitat festiva, però també de cultura gastronòmica, però cada vegada hi ha més estudis que diuen claríssimament que menjar peix és molt saludable, no? Que els àcids grassos que ens aporten peixos com la sardina, el verat, el seitó, són tan necessaris, i a més són peixos, a diferència de la tonyina, els túnids, els peixos més grossos, que no acumulen tant mercuri com es diu. Per tant, també, per què no afegir aquesta píndola? No és que hagi canviat l'objectiu, sinó que va evolucionant, i fins i tot aquest any hem començat a fer, amb una població a l'Escala, un taller intergeneracional, que també ha estat molt bonic, per arribar a la gent més jove.
0: Veig que aquí hi ha gent, com deies tu, de dones de diversos orígens. Suposo que aquesta cohesió, diguem-ne, social va més enllà, no? Per una banda, també veig que venen alguna professora de català per si alguna dona, doncs, encara hi ha alguna cosa que se li escapa. Però hi ha aquest intercanvi de coneixements, aquest intercanvi de cuina, i sobretot aquesta obertura de ment, no? De ment culinària i de ment social, que fa, doncs, que una persona... No sé, veig una senyora molt baixeta, molt petiteta, sí. Però potser és la més gran. Quant anys té aquesta senyora?
5: 80 i forces, 80 i forces. I vem la seva filla, perquè ella sola no pot venir, però vem una il·lusió. És una dona que aquí al Centre Cívic Joaquim Xirau em consta que hi fa moltes activitats, i sí, no és la primera vegada que contem amb algú de més de 80 anys, però gent amb molt coneixement, evidentment, perquè han hagut de cuinar per la família i administrar uns recursos que no sempre han estat abundants, no? Per tant, sí, sí a això, i sí a aquest intercanvi i aquesta obertura de ment. Quan surten d'aquí aquestes dones, i ens va passar a Salt, vam tenir al principi unes dones grans que es miraven una mica, les noies marroquines, com dient, no ho sé jo si aquí estaré còmoda, i van acabar abraçant-se, meravellant-se de les presentacions que fan aquestes noies, perquè al cap del taller, quan arriba el moment de presentar el plat, és pur luxe el que ens mostren, no? Des d'aquesta cultura àrab que és molt de falegar i de mostrar-ho tot bonic i a part de saborós, no?
0: Clar, quan parlem de la cuina marina, moltes vegades parlem d'aquella cuina que fan els pescadors, no? Quan estan a la mar. Però les dones han estat les grans guardianes d'aquesta cuina marinera.
5: Absolutament. Jo crec que la cuina és molt de les dones i de territori de les dones, i jo crec que encara ho segueix sent. Potser les noves generacions són les que ens cal arribar, però sí, les dones són les guardianes de receptes, de coneixement, i per això les tenim aquí, i per això també la Fundació Alícia, en el seu projecte Gastrosàvies, ha decidit venir aquí a veure si pot extreure també aquest coneixement.
0: Per què han estat tan invisibilitzades les dones?
5: Bueno, jo sempre em vaig quedar amb una frase que deia Antoni Massanès quan parlava de per què la indústria alimentària doncs ha crescut tant en un moment donat, no? I crec que té molt a veure amb això, que és una feina que es feia a casa, que amb espais a vegades foscos i petits, i que per tant ningú valorava, no? És quan la dona s'incorpora al món laboral que ens adonem que ens hem quedat sense aquesta dona que era a casa, no treballant. Per tant, ens hem adonat, o ens n'hauríem d'adonar, que aquesta era una feina importantíssima. S'invisibilitza perquè l'home és el que va caçar, va fora, se socialitza, no? La dona queda tancada a casa, no? Aquesta és la sensació, no? Que potser ha estat això.
0: Què passa quan una dona explica una recepta de la seva infància aquí, que hi ha una bona colla de dones que segurament no han tastat aquella recepta?
5: Mira, normalment gaudim moltíssim. M'agradaria un dia compartir amb tu els missatges que vaig rebre, per exemple, de la traïda de Palafrugell. Són molt emocionants, que bé, m'emporto d'aquí coneixement, convivència, amistat, caliu, perquè no les repetim. Que aquesta és l'altra, Pep. A l'Escala, per exemple, és l'única població, però sembla que s'engrescaran més, que ha decidit que encara que les dones i la cuina marinera ja no pari a l'Escala, perquè ja hi vam ser, impulsar-ho ells des de l'Ajuntament. I per això l'Escala ja és com un dels pobles fidels, no?
0: La cuina és també memòria emocional.
5: Ho és, absolutament. Es desperten moltes coses. I t'haig de dir que aquí hi ha hagut moments molt emotius al llarg de les jornades. I avui aquí a Figueres, jo crec que amb l'aspecte que fa això, no? Ara encara estem a l'inici de l'activitat, però la convocatòria ha estat molt maca. I com sempre dic, Pep, patim una mica al principi perquè fem prèvies reunions, tal, a veure com les reunim amb aquestes dones, i al final es fa la màgia. M'agrada dir això, que es fa la màgia, no només la màgia culinària, perquè acaben cuinant coses boníssimes, sinó que apareixen dones que unes ho han dit a les altres, i al final hem pensat, crec que avui m'ho passaré bé, tinc ganes d'anar-hi.
0: A veure, va, i això com funcionarà? A veure.
5: Mira, ara estem fent l'explicació més nutricional de la Fundació Alícia. Com has pogut veure, tenim una taula plena de bones menges, perquè vam dir que si volien compartir un esmorzar, i no cal que els hi diguis dues vegades, han portat de tot. Després d'aquesta explicació començarem l'esmorzar de peu, perquè no ens podem entretenir, Pep, tenim moltes receptes per cuinar i després ens les volem menjar. I aleshores els hi presentaré les espècies que hi ha avui aquí, que hem portat canana, hem portat seitó, sardina, gamba blanca. Canana i gamba blanca, molt relacionades amb el canvi climàtic, eh? Cada vegada tenim més canana i cada vegada hi ha més gamba blanca al Mediterrani. Per tant, també per ensenyar aquesta versió. Volia la

0: diferència seria que tot és més especiat, més marinat, més... però els sofregits, hi ha picades també, és a dir, al final, abans ho comentava Antoni Massanés, són molts segles d'influència àrab a la nostra península, per tant, les nostres receptes tenen molt d'això, no?
1: Bé, de fet, mira, una cosa tan senzilla com l'escabeig ens ve, diguem-ne, de l'època de l'Al-Àndalus.
0: Sí, no, l'escabeig i altres exemples. L'altre dia, què va passar amb el marduix? Que una senyora estava fent servir marduix i li vam preguntar a la noia marroquina, com es diu marduix? Diu, merdeix. Ostres, en castellà és ajonjoli. Però és que en català i àrab és la mateixa paraula, no? Per tant, diu que hi ha 1.500 paraules de la nostra llengua que venen de l'àrab. 1.500 no són 4, eh? Vull dir que Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do. Escolta, anem cap allà a la cuina a veure què ens expliquen aquestes dones. Anna de Figueres, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Quants anys teniu?
2: 73.
1: Molt ben portats, eh?
2: Sí, una mica.
1: Escolta, què cuineu avui?
2: Faré anxoves amb vinagre.
1: Ah, i com ho feu, això, a veure?
2: Pues ara les netejaré, li traurem l'espina, les posarem en una bandejeta, li posaré força vinagre, que vingui blanqueta. Perdó. Blanquetes. Si li torna, quan vingui una mica blanqueta, se torna a llençar. Que vinagre se torna a posar un altre. Després se li fa una picadeta, petit d'all, i se li posa una altra vegada el vinagre i una mica de julivert, i se deixa marinar una mica.
1: Escolta'm, una recepta molt fàcil, molt ràpida, molt bona, i sobretot que jo crec que agradarà a tothom aquesta...
2: Sí, a mi personalment no m'agraden.
1: Què dius ara? No t'agraden ni els sofàs?
2: Pues sí, m'agraden més fregides o rebossades, però si és crues no m'agraden.
1: Bueno, també es poden agafar una vegada estan marinades i llavors ben assecades, enfarinades i fregides, no?
2: Marinades també se poden fregir. Va passar-les per la farina i fregida i té el gust del vinagre i de l'all.
1: Escolta, cuines molt de peix, tu, a casa?
2: Molt. Jo cuino molt.
1: Quin és el peix que agrada més a casa?
2: Mana?
1: Quin és el peix que agrada més a casa?
2: El lluç rebossat. Perquè si els ho net, s'ho mengen bé.
1: Teniu un bon llucet aquí de la costa, aquí al costat de Roses, eh?
2: I com li trec l'espina i tot, pues s'ho poden menjar més bé.

0: Àngela, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Escolta, bon profit, veig que mengeu una pasta abans de començar a cuinar.
1: Ah, bon, perquè resulta que me l'han oferta. Una senyora ha tingut la gentilesa de donar-me-la. Doncs s'ha de saber entendre i comprendre que degustar aquestes coses és magnífic.
0: És magnífic. Escolteu, cuineu molt de peix vos a casa?
1: Sí, a vegades sí.
0: Ara potser cuina més la filla també, no? Cuina més la filla també ara.
1: Bueno, sí, perquè saps què passa? Que jo cuinava i resulta que com que jo sóc gran, les coses que jo faig eren massa elaborades.
0: I li heu passat tot aquest coneixement a la filla?
1: Sí, perquè resulta que jo tinc una germana bessona, també igual que jo, i resulta que havíem participat a Figueres, a la Rambla, quan feien això de la cuina, a la Rambla, a la plaça del Gra, al carrer Vilafant i a la Rambla.
0: Escolteu, quina és la recepta de peix que us agrada més cuinar?
1: Mira, són cosetes molt, molt senzilles. Una miqueta de suquet, llavors una miqueta de tomàquet, una miqueta de pebrot, una miqueta de tomata i una miqueta, inclús una miqueta de llet.
0: Déu-n'hi-do. Escolteu, us agrada més el peix més tovet com el lluç, la lluceta, o aquests que de peixos de roca?
1: Tovet.
0: Moltes gràcies.
1: De res.
0: Majid, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Tu no ets de Figueres, tu ets de Roses.
2: Sí.
0: Escolta, i quan vas arribar aquí?
2: Vaig arribar el 2012, el juny de 2012.
0: Escolta, i què ens cuinareu avui?
2: Avui cuinem arròs amb

0: banana, gamba blanca i verdura.
1: I com ho fareu, això, a veure?
0: Això és que triturem les verdures perquè es cocini més ràpid i afegim les cananes, les gamba blanca i ho fem com un sofregit molt, molt bé cuinat i després afegim el brou i l'arròs.
1: A vosaltres us agraden molt les espècies, n'hi posareu aquí?
0: Sí, clar.
1: A veure, quines?
0: Per les espècies posarem com les més bàsiques, que són pebrot negre, pebrot vermell, gengibre, cúrcuma i una miqueta de coriandre.
1: Les espècies, a més de donar gust, també va molt bé per la salut, no?
0: Clar, sí. Amb les espècies pots cuinar com les mateixes coses, diguem, però amb les espècies es canvia el sabor.
1: Escolta, Majid, i a casa, quina és la recepta amb peix que us agrada més cuinar?
0: Pues són diverses, segons si és un peix blau, si és un peix blanc. I clar, hi ha diverses maneres de cuinar-ho. És amb arròs, amb espècies, és que amb tip salat, també amb passes i cebes, que és que té un toc de dulce salat.
1: Moltes gràcies.
0: A vosaltres. Merci.

0: Senyors, senyors, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vosaltres sempre al mig de la cassola, amb la Fundació Alícia?
2: Mira, és el que ens dediquem, com tu.
0: Home, fa molta il·lusió veure tantes dones de diferents llocs del món que comparteixen una cosa en comú, que és la cuina, que no hi entén de política, ni de llenguatges, ni de res, no? Només és... Tothom parla igual aquí, tothom parla el mateix idioma.
1: Sí, de fet... Ara, perquè ja tenim molta més gent, diguéssim, que s'ha incorporat, no? I estem més acostumats a tenir veïns que han nascut molt lluny, no? Però fa uns quants anys, quan encara hi havia poca gent que no hagués nascut a prop, recordo que quan es volia, diguéssim, fer perdre la por a l'altre, no? A l'estranger, al que venia de fora, etc. Les festes de la diversitat, que se'n deien, que ho feien les associacions que volien que entenguéssim això, que els altres no eren enemics, sinó que eren els nostres nous veïns, doncs moltes vegades feien servir la cuina, perquè la cuina és allò que dels altres primer ens agrada, primer ens interessa, no? Allò, saber com fan els cigrons aquests, com fan les sardines o les alatxes o les bròtoles, aquesta gent. Té aquesta cosa que supera els prejudicis que amb moltes altres coses tenim, no? I per tant, és molt benvinguda i, per tant, és una porta d'entrada a aquesta diversitat que hi ha al món, diguéssim, no té marxa enrere.
0: Escolta, per què és tan important consumir peix de proximitat ara que tanta gent, doncs, és molt més fàcil moltes vegades, la gran majoria de dies, que una persona trobi un tall de salmó bo, net, tallat i sense espines i sense pell, que no pas, doncs, a qualsevol dels peixos, ja no dic sardines i seitons, que potser és més fàcil trobar-ne, però no sé, bròtoles, etc.
1: Per què és important? Perquè és bàsic per estar... Mira, perquè els científics que ho estudien ens diuen que ens va bé pel cos, que ens va bé pel cap, molt pel cap, que ens va bé per l'ànima, per l'esperit. O sigui, tot això ho dic en base científica. És veritat que és el més cardio saludable del món, però també és el que va més bé contra el deteriorament cognitiu i fins i tot, quan deia-ho de l'esperit, perquè és el que afecta directament, via microbiota, etc., el nostre estat d'ànim. O sigui, això que ara veiem que la gent té més ansietat, que tenim més ansietat, que tenim fins i tot només baix to, a vegades, no? Tendim a la depressió, totes aquestes coses, menjant més peix, tot això afavorim el contrari, no? Per tant, fixa't si és important.
0: Fixa't que hi ha una cosa també molt curiosa amb tot això, i és que hem perdut molt i ho hem perdut perquè hem volgut. Per exemple, jo recordo quan era petit que als estius es feien moltes sardinades populars a molts pobles, no? Ara la gent no vol cuinar peix a casa perquè, ai, no, fa aquella olor que després no la trauré i haig de posar l'ambientador, no? I ens adonem compte de tot allò que estem perdent.
1: Sí, és que ens hem tornat uns repipis insuportables, una mica, perquè aquella olor és olor de salut, és olor no del peix blau, de l'omega 3, de totes aquestes coses, diguéssim, que són tan saludables. Però és que, a més, és bo, és molt bo de gust. El Josep Pla deia el millor peix, no?, quan parlava dels peixos, que li agradaven molt. Ell el marís no li interessava tant, però el peix, diguéssim, li encantava, i quan parlava dels peixos deia el millor de tots, no? Anava explicant, no?, el dèntol, el no sé què, no sé quantos, diu, el millor és la sardina. Diu, és tan bona que no se'n pot menjar gaire sovint. Que si penses, hòstia, és molt savi, aquesta idea, i per tant nosaltres esperàvem que arribés l'època aquesta de bon temps, no?, diguéssim, primer perquè és veritat, no?, podíem fer-ho fora i per tant tots aquests fums de la brasa podíem coure, diguéssim, era quan ho podíem fer més bé. Però també perquè és l'època en què el peix blau, no?, és més gras, és quan és més sa, però també és quan és més bo. I després fèiem això de menjar comunitàriament, que també és molt bo per la salut. O sigui, també quan deixem de menjar plegats, no?, aquesta part emocional i de la salut, que és tan important, també es deteriora. Per tant, per totes aquestes coses, aquestes famoses hades que ens caracteritzen la cuina catalana, no?, el menjar comunitàriament, no?, les arrossades, les sardinades, les calçotades, les romescades, les grellades, totes aquestes coses són molt importants per el que mengem, però també pel com mengem, no? I això és una part essencial del que defineix la nostra cuina, la nostra manera de ser, la nostra societat.
0: Tu que estàs entre Alícia i el Galp, que treballeu conjuntament, sobretot per veure què passa en aquest futur present que tenim aquí i que el veiem, que per una banda doncs es van perdent doncs ara varietats, que per l'altra banda doncs unes són més estimades que l'altres. Aquest esnobisme també culinari a la restauració amb el tema de les angules, no?
1: Sí, no, clar. O sigui, és que o mengem sostenible o no menjarem, no? I per tant, hem d'entendre que per un cantó no podem oblidar tot allò de bo que ja menjàvem, tots aquests peixos, això, bròtoles, cananes, cames blanques, totes aquestes coses que hem oblidat, i ara només sembla que existeixi al món el salmó. Té un sentit, això, eh? Això hi ha uns senyors que, per cert, no són pobres del tercer món, no, que els hi comprem a preu econòmic, no, el seu peix i els fem treballar. No. Són els senyors noruecs, que són la gent més rica del món, que saben fer-ho molt bé. No els estic criticant, eh? Estic dient que hem d'aprendre'n, eh? Però que saben fer molt bé que a nosaltres ens vingui molt de gust el salmó, que acabi convertint-se, no, en allò que ens sembla bàsic per la nostra alimentació. Tu i jo, que tenim una edat, jo una mica més, diguéssim, però no gaire, Pep, hem vist com el salmó passava de ser una cosa que, sí, que hi era, que ho coneixíem, però que es menjava molt de tant en tant, no? Que sigui això, no? El que és bàsic, que fins i tot en tot el... quan es fan aquestes fotos del que és la dieta mediterrània, els productes de la dieta mediterrània, fixa-t'hi que sempre hi ha el salmó. I dius, escolta, de salmons aquí pocs, diguéssim, no? Bueno, doncs això és perquè s'ha fet una campanya molt important de màrqueting, que està molt bé, insisteixo, perquè nosaltres l'incorporem a la nostra dieta. Això, el que no ens ha de fer oblidar, és que nosaltres, a Catalunya, pesquem més de 200 varietats, arriben als nostres ports, 200 varietats diferents de peix, que hem de gaudir, perquè la diversitat no només és el més sa que hi ha, no només és el més sostenible que hi ha, sinó que, a més, és la base del plaer gastronòmic. Per tant, hem d'aprendre que tots aquests... reaprendre, no? O sigui, per tant, no només lo nou, sinó tot aquest coneixement antic de les nostres mares, de les nostres àvies, que feia que poguéssim gaudir de tots aquests peixos que ara hem oblidat o que ens hem despistat una mica i que hem de tornar a aprofitar.
0: També és cert que avui en dia les empreses que comercialitzen peix aquí a casa nostra cada vegada treballen més la part de la tecnologia per deixar-nos el peix més bo, net, a punt de cuinar, però sí que és veritat que segurament hi ha molta gent que no menja peix perquè va comprar una vegada a la setmana, no? Hem perdut també aquell costum d'anar a comprar una miqueta cada dia, no? Ara no tenim temps, i anem una vegada a la setmana i clar, ho comprem tot amb caixes de pòrex, de plàstic, amb publicades i tots aquests... Potser hauríem... Això que parlaves tu ara una mica de la zona blava, no? De que la gent, doncs, ha de socialitzar. I anant a comprar, per exemple, allò, el peix 3 dies a la setmana, encara que només sigui el peix del dia, també és una manera de socialitzar i de conviure amb altres persones.
1: No, claríssimament, el mercat era l'àgora, o sigui, i era el lloc on la gent, diguéssim, és la base del que conforma una societat, una comunitat, per tant, on es compartia aquest coneixement, no? on t'explicaven el que passava al teu entorn, era clau. Ara això ho fem a les xarxes socials i aquest entorn ja és el món sencer, no? I ens arriba abans el que ha fet el tatuatge que s'ha fet la Beyoncé aquest dematí, diguéssim, no? O el que fa el grup de K-pop, no? De l'altre que tot el món, l'última cosa que ha tret, o l'última nòvia que ha tingut un dels seus components. Això, diguéssim, ha canviat, ens ha deformat la perspectiva, però al final continuem necessitant, un cop més, avui parlo molt de salut emocional, però continuem necessitant sentir-nos acompanyat d'una manera física, propera, no? I per tant compartir amb aquella persona com tu i jo estem parlant a prop avui mateix. I això ho fem, això també, no? Anant a comprar, menjant junts, totes aquestes coses. És veritat que, com deia el Dalí, l'únic que no patim, perquè l'únic que no podem deixar de ser és moderns. Per tant, no hem de deixar d'aprofitar totes aquelles coses que podem aprofitar, sempre que siguin sostenibles, compta amb els envasos, els hem de repensar, ja ho sabem, no? No pot ser, diguéssim, com continuar generant la quantitat de plàstic rebutjats, totes aquestes coses, que també ens acaben arribant a tot arreu, no? I al final ens acaben arribant al cervell, fins i tot. Per tant, hem de canviar, repensar algunes coses modernes que no hem fet prou bé i tornar, diguéssim, a pràctiques d'envasos que retornen, totes aquestes coses que ja sabíem, però és veritat que també podem aprofitar noves maneres processar, noves tècniques de cocció que ens permeten anar més de pressa en el dia a dia. Tot això no hem de deixar-ho de fer. Però és veritat que això no ho hem de deixar de fer sense, diguéssim, tenir en compte totes aquelles coses que ja fèiem bé i que, per tant, hem de mantenir.
0: Toni, t'he vist tastar una bona colla de plats, fer allò del xocar el pa també i de preguntar molt. Aquí tenim una bona colla de dones i tenim una bona colla de gastrosàvies que ens deixen també el seu llegat en forma de llibre.
1: Sí, el que és important és que entenguem que tot aquest coneixement, que moltes vegades és coneixement que se'n deu verbal, però en realitat era de que s'aprenia al costat de l'altre, no? De vivencial, no? De que les mares cuinaven i les filles ho feien i per això es podia permetre totes aquestes expressions de que eren i quanta sal la que et demani i quanta això quanta aigua la que et meti, ja tu ja ho veuràs. Totes aquestes coses es basaven en que en realitat la gent aprenia fent, el learning by doing, que ara les empreses i les escoles de negoci més pijes, diguéssim, ens ensenyen, i que és el que havíem fet a casa de tota la vida. Tot aquest coneixement que tenien les dones sàvies, les nostres àvies d'aquí i de tot el món, és essencial, i això no ho dic jo, això ho diu la ciència, això no és romanticisme, això és rigor de coneixement, és imprescindible perquè el món continuï menjant. Per tant, si oblidem aquest coneixement, si no fixem d'alguna manera, si no aprofitem, ens aprofitem de tot aquest coneixement que han generat les nostres àvies, les nostres àvies al llarg de la història, que han compartit, que han concreat, que han fet aquesta forma d'innovació, parlem de cuina innovadora, cuina creativa, la forma més potent d'innovació és la cocreació, que és la idea de que no tu fas un plat només, no, el Pep l'inventa de 0 a 100, cosa que per cert no és mentida, perquè sempre parteixes del que ja has après abans, no? Evidentment, ni tu ni ningú ho pot fer. Però, a més, imagina't si el pots fer, diguéssim, i provar i veure les variants amb tota la comunitat, no? I això és el que s'ha fet tota la vida, això és el que és la cuina tradicional. La cuina tradicional, dius, no és de ningú. No és de ningú perquè és de tothom, perquè l'autor és l'autor col·lectiu d'aquesta comunitat al llarg del temps. Això és el que han mantingut, el que han creat i el que han depurat les nostres mares i les nostres àvies durant tant de temps, i per tant, per això són gastrosàvies, i per això necessitem el seu coneixement, i per això entre tots hem d'aconseguir que per un cantó la societat se n'adoni de lo important que és aquest coneixement, i per tant el faci servir, per exemple, per menjar més peix, per totes aquelles coses que hem dit al començament, i per moltes altres i per altres coses. Però també el que hem de fer és això, és veure que, com que, diguéssim, la vida és finita, no? Cada cop que mor algú, que mor una d'aquestes gastrosàvies, sense haver comunicat tot allò que... sense haver transmès tot allò que sabia, en realitat el món és una mica més burro, és una mica menys capaç de menjar bé.
0: Avui hem parlat de peix, sí, però sobretot també hem parlat de persones, de dones que comparteixen receptes, records i maneres d'entendre la vida a través dels fogons. Hem parlat d'una cuina que neix als ports de les llotges, a les cases petites davant del mar i els plats fets amb allò que hi havia. Una cuina que aprofita, que emociona i que també explica qui som i cap a on volem anar. Les dones i la cuina marinera és molt més que un taller gastronòmic, és patrimoni viu, integració i memòria col·lectiva. És entendre que la cuina pot ser una eina social potentíssima i també és una manera preciosa de defensar els nostres pescadors i pescadores, els nostres ports i els peixos, que sovint no surten a les fotografies, però que sostenen la gran cuina del país. Toni Massanés, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu per continuar fent que això ho sàpiga cada cop més gent i cada cop sigui més potent, més evident i més torni a ser més part del nostre dia a dia.
0: Escolta, tenim els municipis de Catalunya, cada setmana un municipi hauria de fer aquest projecte tan maco que a més ajunta persones.
1: Absolutament. O sigui, hem de tornar a veure que això forma part de la nostra salut pública, de la nostra economia local, de la nostra dinamització de país i de la nostra pròpia cultura i de la nostra pròpia manera de ser.
0: I avui passa pel Bocato di Cardinale el cuiner de Lloret, Pau Romaní. Pau, per esmorzar, dolç o salat?
3: Salat.
0: A veure, què, de salat?
3: Bueno, és pues un bon pa amb un bon fuet, una bona llonguinissa.
0: Del mar?
3: La morena.
0: De la terra?
3: El senglar.
0: Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
3: Una bona truita.
0: Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
3: Un bon sofregit.
0: Un producte sobrevalorat?
3: El bocat.
0: Què et menges d'amagat?
3: Xocolata.
0: Un sabor o aroma de la teva infància?
3: La Maria Lluïsa.
0: Quin és el teu bocato di cardinal, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
3: Una bona sobrassada.
0: Un producte que no suportis?
3: El salmó de granja.
0: Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
3: El Como Pez. Amb...
0: De Quilloret?
3: De Quilloret.
0: I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
3: Una torrada amb crème fraîche, com diuen, al bocat i salmó d'aquest de granja.
0: Sospito que el clandestí de romaní no s'hi fa branch.
3: Mai de la vida.

0: I ja tornem a tenir a la Fonda de Catalunya Ràdio en Sergi Marquès, del Provisional de Barcelona. Sergi, molt bon dia.
1: Bon dia, Pep.
0: Ens vens a fer cuinetes?
1: Mira, avui us vinc a fer un plat que porta una miqueta més de feina, però que val la pena.
0: A veure que, quina feina hi ha aquí.
1: És més un tema de temps, de paciència, que de feina, en realitat.
0: Però, al moment que estem, la gent ara té temps. Hi ha molta gent que fa vacances.
1: Avui farem un tàrtar de tomàquet.
0: Va, molt bé. I com el fem?
1: Aquí la gràcia és que el tomàquet perdi molta aigua. I ens quedarà, al final, ens farà una textura que s'assemblarà més a una carn que a un tomàquet.
0: I, a veure, escaldem la tomata? Com
1: escaldem la tomata o directament la pelem, si no està molt madur. El posem en sal, nevera, sí. I que sui 4 horetes, si vols.
0: 4 horetes a la nevera. Hi ha tallat la tomata o no?
1: Tallada per la meitat i sense...
0: Sense les llavors.
1: Sense les llavors.
0: I al cap de 4 horetes, què hem de fer amb aquest?
1: Li passem una aigua per treure-li l'excés de sal, uh-huh. I el posem al forn amb les rejilles, uh-huh. 60-70 graus, res. És només perquè vagi traient aigua.
0: Que es vagi secant.
1: Quantes horetes? Dos horetes.
0: Molt bé. Per tant, tindrem uns pètals de tomata, una polpa de tomata, més aviat secota, haurà canviat una miqueta el color, i a partir d'aquí, com l'amanim?
1: El que farem és com si fos un estic tartar. L'amanirem igual. I posarem una miqueta de mostassa, i posarem una miqueta de ceba, una mica de cogombra, i posarem una miqueta de pèrrins, alguna cosa picant...
0: Escolta, tu, el rovell d'ou, ets a posar-li cru, o de fer allò que ara feu els cuiners, que el feu una mica allò al bany-maria perquè quedi cremoset?
1: A mi m'encanta així, el bany-maria.
0: Sí?
1: Sí.
0: Escolta, la gent, perquè si ho vol fer, què ha de fer? Has d'agafar els rovells d'ou, els ha de posar en una bossa de buit, allò sellat...
1: Si no tens una bossa de buit, agafes una bossa de congelar, uh-huh. Intentes que t'hi quedi poc aire.
0: Però ha de ser apte per la cocció, Això sí, ho hem de tenir en compte.
1: Sí, però al final no li donarem quasi... Li donarem molt poqueta cocció, El agafarem un...
0: Quina temperatura, més o menys?
1: Perquè ens ho fem fàcil. Jo ho faig a 70 perquè tinc un roner i tal, però a casa agafeu, bulliu una aigua, espereu que baixi una miqueta i ja ho poseu allà.
0: Allà una estoneta, 10 minutets...
1: Ja veureu que va agafant una mica de textura, a la que veieu que teniu la textura que voleu. Ho retireu. Jo a vegades hi poso també una miqueta de soja.
0: Salsa de soja i vinga. O sigui, la sal, el pebre, la mostassa, l'oli d'oliva verge extra, una miqueta de tabasca, deies tu, de picantet, el rovell d'ou, una miqueta de salsa de soja. Aquí, llavors ja no cal la sal aquí, si tenim la salsa de soja. No?
1: I a part que ja veureu que a l'haver tret tanta aigua, el tomàquet està molt potent, està molt bo.
0: I tot ben remenadet. I això què? Ho servim amb torradetes?
1: Amb unes torradetes.
0: Sí? Això del tàrtar i les torradetes no hem de parlar, perquè jo me'l foto forquillades, el tàrtar, tu. No?
1: Sí, tens raó.
0: Sergi Marquès, moltes gràcies.
1: Gràcies, Pep.

0: Qualsevol dia impensat, vacances. El pastisser pan uns dies, s'escapa de la gàbia. Paciència eterna i existència extrema. Tot necessita el seu repòs, fins i tot l'alegria. S'obre la gàbia i el pastisser s'escapa, amb dolça passió. S'obre la gàbia i el poeta s'escapa, del personatge i pel llibre. Tot necessita descans, fins i tot el sucre, la poesia, el poeta i la farina. Me'n vaig, però deixo uns gargots que pretenen ser poema.
1: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: el gust també és ètica. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Activada l'alerta per pluja molt intensa aquesta tarda i demà al matí, sobretot al sud. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
3: Després de l'últim embat de la calor, la notícia són ara les tempestes. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix d'un risc alt, nivell taronja, per pluja molt intensa, concentrada en poca estona i també per acumulació d'aigua aquesta tarda i demà al matí, i activa el pla Inuncat, Mònica Mas.
4: Sí, les comarques que més preocupen són l'Alt i el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès. De cara a demà, el perill arribarà també a les Terres de l'Ebre. Això després que ahir els bombers ja tinguessin 135 trucades per pluja i vent, sobretot al Vallès Occidental.
3: Avancem, doncs, la previsió del temps.
5: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Avui la refrescada es nota, és general i s'agraeix, però sí. Dani Ramírez, què ha de passar ara?
6: Doncs primer, donar les gràcies a aquest refrescament. Molta gent se n'ha alegrat, s'ha pogut dormir bé. Hi havia llocs de la costa catalana on en tot l'agost no havien tingut una temperatura tan agradable, o el Cap de Creus, des del 20 de juny que no feia aquesta refrescada. Però pendents d'aquesta situació de tempestes, evidentment la temperatura es mantindrà a la normalitat. Això és una mica el que tocaria, estar al voltant dels 30, les més altes els propers dies 33, 34, però costarà passar dels 35 o 38 o 40, com dies enrere. I destaquem aquesta situació de ruixats que es poden iniciar aquesta tarda en punts de Girona, Barcelona. Tenim ara mateix algun xàfec cap al Gironès, Baix Empordà, Vallès Oriental, a tocar del Baix Maresme. Es pot animar 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Però, atenció, a mesura que avanci la tarda i nit, i sobretot matinada, pels vols de les 2, 3, 4 de la matinada, podria ploure fort a la costa sud. Ens referim a la Costa Daurada, des del Baix Penedès, Garraf, potser Baix Llobregat, fins al Delta del Llobregat, i especialment al voltant del Tarragonès, Baix Camp i Baix Penedès. Poden caure més de 40 litres en 3 hores, i no descartem doncs algun aiguat fort en aquest sector. A més, demà a la tarda algun ruixat fort es mantindria cap a l'Ebre, i diumenge de matinada algun ruixat fort novament també a la costa sud.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Doncs aquest és el panorama amb què obrim aquest Catalunya migdia, en què passarem pel centre d'Europa, on la sequera dificulta el transport de mercaderies pels rius i aboca encara més camions a les carreteres, i també per l'Amèrica Llatina, on ja es noten, en forma d'inundacions, els efectes del que podria ser el fenomen del Niño més extrem de la història. Mentrestant, a Ceuta, avui, nou desallotjament a la platja del Trampolín.
4: Centenars de migrants s'hi havien tornat a instal·lar aquesta nit, després que la policia buidés ahir l'espai. Mentrestant, els menors no acompanyants comptabilitzats a la ciutat autònoma ja són 2.700. En aquest context, Patricia Ruiz, portaveu de l'ONG Metges del Món, adverteix dels problemes sanitaris encara no resolts.
7: Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no?, que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan.
3: A tot això, el moviment racista Save Europe Act convoca demà a Barcelona un acte contra la immigració.
4: Esquerra i els comuns demanen que la manifestació es prohibeixi, però de moment el Departament d'Interior l'ha autoritzat. El govern, això sí, adverteix que la policia actuarà si hi ha proclames o símbols que incitin a l'odi. Grups antifeixistes criden a plantar-los cara al mateix lloc de la convocatòria, a la plaça de Sant Jaume. Sentiu Miquel Ramos, periodista especialitzat en extrema dreta, al matí de Catalunya Ràdio.
8: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables, perquè Europa, l'extrema dreta, ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
3: I nou rècord d'ocupació. Els hotels catalans aquest juliol van rebre 2,7 milions de persones.
4: Això és un 3,1% més que l'any passat, una xifra mai vista que fa miques la del 2025, que també va ser rècord. Els números, a més, s'expliquen sobretot per l'arribada de turistes estrangers, molt superior a l'increment del turisme intern.
3: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Avui Marta García es presenta al femení del Barça amb el Gamper i ja hem sentit, per cert, també Mourinho.
9: En el Johan Cruyff és la presentació a partir de les 8. Barça-Brighton serà, com dèiem, la presentació davant l'afició. El masculí en gestix els detalls per al debut en la Lliga, que no serà fins diumenge en el camp de l'Elx, i hem sentit Mourinho perquè demà sí que juga l'Espanyol, rebent precisament l'equip blanc. També parlarem del Girona, que avui disputa el segon partit de la temporada en segona divisió. La Supercopa d'handbol, el Mundial d'hoquei herba i la Vuelta, que comença demà, també en el menú esportiu del dia.
3: I ens falta saber com tenim la mobilitat. Equip viari, Mariluz García.
0: Bon dia, doncs, amb retencions a l'AP7 i la Nacional 2 de la Jonquera a la frontera, en direcció d'entrada a França, es manté tallada la comarcal 147, que és la via que comunica els diferents pobles de l'Alt Àneu al Pallars Sobirà, perquè aquesta matinada hi ha hagut una esllavissada de roques. Trànsit assegura que s'està garantint l'accés del veïnat a les poblacions afectades. A l'àrea de Barcelona, aturats a la B20, la Pota Sud de Sant Boi i el Prat de Llobregat en direcció d'entrada, on hi ha dos carrils tallats per accident, i a Barcelona, a la Ronda a Dalt, aturats d'Horta a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, sentit Besòs, per obres.
3: Ara passen gairebé 6 minuts de les 2 d'un dia, d'un migdia, en què comencem a estar molt pendents, altra vegada, del temps. I això perquè Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses previstes, ara ens explicava en Dani Ramírez, per avui i demà, dissabte. Recordem que les precipitacions més intenses es preveuen aquest vespre i aquesta nit i matinada al Camp de Tarragona, i dissabte ja a la zona del Delta de l'Ebre, on es poden superar aquests 60 litres per metre quadrat. En aquest context, doncs, Protecció Civil torna a demanar precaució. Toni Fortesa.
10: Exacte, l'organisme demana prudència davant la possibilitat de crescudes sobtades de rius, rieres i torrents, especialment en zones que habitualment estan seques. També recomana no travessar zones inundades ni acostar-se a les lleres i extremar la precaució en els desplaçaments. Ahir la pluja i les calamarsades ja van deixar incidències en bona part del país. Des que es va activar l'Inuncat, dijous al migdia els bombers han atès 135 avisos. Durant la nit la majoria s'han concentrat a les comarques de Tarragona, mentre que ahir a la tarda el Vallès Occidental va ser la comarca amb més incidències. D'altra banda, ja s'ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que s'havia activat aquest dimarts. Durant aquest últim episodi de calor, diverses estacions han superat els 40 graus i el sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb la calor.
3: I mentrestant, al centre d'Europa és la falta de pluges el que continua tenint conseqüències. Que es noten, entre altres àmbits, en el transport de mercaderies pels rius. Al Rin, la falta d'aigua fa que només siguin navegables els primers 70 quilòmetres en territori alemany. La sequera no afecta només el subministrament de matèries primeres. El Club de l'Automòbil d'Alemanya avisa que hi ha zones on ha fet pujar el preu que es paga pel combustible a les benzineres. Berlín, Jordi Regàs.
11: Bon dia. Si a Alemanya el preu dels combustibles ja és dels més alts d'Europa, el litre de gasoil se situa avui a la República Federal en 2,25 € de mitjana, ara el nivell d'aigua del Rin afegeix pressió als conductors. De moment, només es veuen afectades determinades regions d'Alemanya. Katrin van Randenburg, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
12: Observem que els preus a Renània-Palatinat, a Hessen i al Rin del Nord són significativament més alts comparats a Mecklenburg o Baviera, on les refineries no estan condicionades al fet que el petroli els arribi pel riu. Allí el subministrament és a través de grans oleoductes.
11: La diferència de preu pel baix nivell del riu, segons l'ADAC, encareix el litre de combustible al voltant d'uns 7 cèntims per litre. Són aquells territoris on el petroli normalment arriba en barcassa. És també on s'han hagut d'activar centenars de camions cisterna per substituir temporalment la via fluvial. Hi ha una dada que ajuda a comprendre com d'important és aquesta via per l'economia alemanya. Si a la península Ibèrica, entre el riu Duero a Portugal i el Guadalquivir a Andalusia, hi ha 300 quilòmetres navegables, a la República Federal les vies d'aigua dolça per on transiten les mercaderies arriben als 7.500 quilòmetres. És com si a la meitat de les autopistes i autovies d'Espanya els camions ja no poguessin circular.
3: I en paral·lel, el fenomen climàtic del Niño d'aquest any podria ser el més intens registrat fins ara, segons les prediccions de l'Agència Meteorològica del Regne Unit, que també preveu que el 2027 serà l'any més càlid. El Niño és una variació natural del clima que es produeix cada cert temps i que provoca un augment de les temperatures a la superfície del mar Pacífic, de l'oceà Pacífic, amb conseqüències pel clima a la resta del planeta. Sobre el terreny, els efectes es noten últimament en diversos països de l'Amèrica Llatina. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
13: Els científics creuen que el fenomen del Niño d'aquest any, que es va començar a registrar a l'abril al Pacífic, seran dels més forts que s'han vist mai. I els seus efectes en territori sud-americà ja els han notat, per exemple, els turistes que visiten aquests dies el Machu Picchu, al Perú, atrapats durant hores enmig de les pluges i riuades, que també han sigut fortes en altres sectors del país andí, amb camions enfonsats en el fang i autobusos de passatgers encallats.
14: Hay niños, personas adultas, y nosotros necesitamos el apoyo acá, donde estamos parados 4 días, desde el día domingo estamos acá.
15: ¿Dónde está el Ministerio de Transporte que se preocupe de la presidenta? Pero nosotros estamos de hambre, de frío.
13: El fenomen del Niño també ha castigat més al sud, a Xile, fortes pluges i riuades que han deixat un rastre de 16 persones mortes i localitats arrasades, on el govern de Xile ha decretat l'estat de catàstrofe pels danys. Les previsions dels experts indiquen que en els propers dies i setmanes els efectes del Niño ja es podrien sentir amb molta força aquí a l'Argentina, on les autoritats ja es preparen davant de possibles fortes pluges i greus inundacions.
3: I mentrestant, a Catalunya, els pagesos tancaran les campanyes agràries d'aquest any sense sinistres importants per la meteorologia. La companyia d'assegurances AgroSeguro afirma que es trenca així la tendència dels últims 5 anys quan hi havia hagut indemnitzacions milionàries. Lleida, Pere Joan Álvarez.
16: Les gelades, la sequera o les nombroses pedregades havien marcat les campanyes dels últims 5 anys. En canvi, aquest any baixen considerablement els sinistres, segons ha afirmat a Catalunya Ràdio el director a Catalunya d'AgroSeguro, Xavier Joana.
17: Fa 2 campanyes van pagar 20 milions d'euros al raïm, doncs aquesta campanya pràcticament no es paga res. Quan en les pedregades van pagar 40 milions d'euros a la fruita, aquesta campanya, amb tot el que ha passat, pues pagarem 5 o 6 milions d'euros. Als cereals havíem arribat a pagar aquests últims anys fins a 10 milions d'euros. Aquest any, escassament, ne pagarem 3.
16: Una campanya, doncs, la d'aquest any, que ha tingut alguna pedregada, algunes gelades, però que han estat puntuals i molt locals.
3: I com a exemple, una campanya específica, la de l'Avellana, al Camp de Tarragona, que ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones, gràcies a les pluges de l'hivern i també a la recuperació del rec d'estiu. Anem ara a Tarragona, Ricard Buigas.
18: Feia temps que no es preveia una campanya com la d'enguany. Els pagesos de l'Avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín, a 3Cat Info.
19: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguia. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, pues produeixen bé.
18: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de despeses de producció. El dèficit d'avellana al mercat fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
3: I mentrestant, avui tenim també un nou rècord de turisme. Perquè els turistes estrangers impulsen l'ocupació a Catalunya fins als màxims històrics, sobretot a Barcelona, on 9 de cada 10 pernoctacions registrades durant el mes de juliol corresponen ja a visitants internacionals. Cristian Roldán.
20: Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, els hotels catalans han registrat gairebé 2,7 milions de viatgers aquest juliol, un 3% més que ara fa un any. Barcelona és la destinació de tot l'estat amb més pernoctacions registrades i també encapçala l'arribada de turistes estrangers. Aquest juliol n'ha rebut uns 200.000 més que Madrid, per exemple. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, relaciona aquesta projecció internacional amb esdeveniments, com ara la visita de Lleó 14, el Tour de França o fins i tot el Mundial de Futbol.
21: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, com fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels, no? dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit, òbviament, contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
20: En canvi, entre els turistes residents a l'estat, Madrid guanya la partida a Barcelona. El professor Duro, per això, posa en valor que el turista estranger fa una despesa més elevada que el turista de l'estat.
21: És un mercat que deixa molt més despesa, deixa més despesa que el mercat domèstic. Bé perquè es gasta més per dia i o bé perquè està més dies, òbviament. No? I a més, òbviament, ens ajuda una mica a vendre el país, a vendre la nostra manera de ser, a vendre com som.
20: Pel que fa a les destinacions de platja, la Costa Brava també ha tingut més turistes als hotels, mentre que a la Costa Daurada el nombre de clients ha baixat un 2,5%, especialment en localitats com Salou. El turisme en hotels també ha baixat a les zones de muntanya.
3: Ara és un quart de 3 del migdia. Atenció també a això que us expliquem ara. Perquè el titular és contundent. Els alumnes que fan servir intel·ligència artificial per fer els deures treuen millors notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Per tant, treuen millor nota, aprenen menys. És la conclusió d'un estudi que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 30 mesos. Què han observat els investigadors quan han comparat els resultats dels alumnes als exàmens, Toni?
10: Han comprovat que els alumnes que utilitzen la intel·ligència artificial rendeixen un 20% menys que els seus companys en els exàmens. Els investigadors expliquen que els errors no són immediats, sinó que s'acumulen amb el temps. Després de 6 mesos d'utilitzar la intel·ligència artificial, la diferència entre els dos grups comparats ja augmenta en les proves a l'aula. I fins i tot en les proves d'accés a la universitat aquesta diferència arriba a ser del 24% en la nota. L'ús de la intel·ligència artificial és un tema que preocupa el sector educatiu. De fet, un grup d'experts de l'ONU conclou en un informe que les capacitats de la IA avancen més ràpid que la comprensió científica i, evidentment, més ràpid que les capacitats del govern per legislar. Ramon Urús, expert en intel·ligència artificial a l'ONU, n'ha parlat a 3Cat Info.
1: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem, perquè si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar, perquè si no, se t'atrofia.
10: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els grups en què es registra una baixada més gran dels resultats als exàmens després de l'ús indegut de la intel·ligència artificial.
3: Anem cara cap a Ceuta, on el govern espanyol eleva a prop de 2.700 els menors migrants identificats a la ciutat autònoma. Són 500 més que a principis de setmana, però admet que n'hi ha molts més que no tenen localitzats. Això, mentre a la platja del Trampolín s'estan tornant a instal·lar migrants perquè, segons les ONGs, no caben els espais habilitats per acollir-los, on ahir es van traslladar unes 1.500 persones. Pilar García.
2: Sobre la situació dels menors, segons les xifres actualitzades, n'hi ha localitzats, en concret, 2.660. Uns 1.400 estan en centres de la comunitat de Ceuta i la resta en espais habilitats per les associacions veïnals. Però, com dèiem, el govern espanyol admet que n'hi ha molts més malvivint per la ciutat i dormint al ras. El secretari d'Estat de Joventut, Rubén Pérez Correa, ho ha explicat a Ràdio Nacional.
22: Tenemos un montón de menores no reseñados. Hay menores que escapan de los dispositivos policiales porque ellos piensan que van a ser devueltos. Ellos muchas veces nos acercan a la policía.
3: Mentrestant, diversos centenars de migrants tornen a ser a la platja del Trampolín, com dèiem.
2: Sí, des d'ahir a la tarda que s'hi estan instal·lant novament migrants després del trasllat que es va fer als dos centres habilitats per acollir-los. Aquest matí la policia els ha encerclat en un costat de la platja, s'han fet tasques de neteja i ara, doncs, continuen allà. Segons el govern espanyol, volen traslladar-los en grups a les places que encara estan lliures. Però, segons Ramsés Mohamed, de l'associació Elín, està tot ple, i això explica en part perquè torna a haver-hi migrants a la platja.
23: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
3: I hem sabut que la Policia Nacional, en paral·lel, ha desarticulat dues organitzacions que traslladaven clandestinament migrants des de Ceuta a la península.
2: I s'han detingut 5 persones que utilitzaven embarcacions petites per moure'ls. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, que va assegurar que no havien arribat migrants des de Ceuta a la península.
3: En aquest context, l'ONG Metges del Món alerta de la crisi humanitària en què es troben els migrants de Ceuta i assegura que molts tenen ferides infectades que es van fer durant l'entrada nedant a finals de juliol perquè cap metge els ha visitat encara. L'ONG ha començat a treballar aquesta setmana al Tarajal i també a la platja del Trampolín i alerta que comencen a aflorar també problemes de salut mental entre els més joves, Mònica.
4: Sí, Patricia Ruiz, que és portaveu de l'ONG, explica en una entrevista a 3Cat Info els principals problemes de salut en què s'estan trobant entre els centenars de migrants que continuen, com deies, vivint al carrer.
5: Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no?, que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan. Infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas. Y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
4: I sobre possibles brots de malalties endèmiques com el xarampió, Patricia Ruiz, de Metges del Món, assegura que, malgrat l'alarmisme, no n'estan veient.
5: No hay una prevalencia alta de estas enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que los datos más específicos te lo pueden dar desde Sanidad, ¿no?, desde el Ministerio directamente, que son los que tienen, pero por nuestra parte no estamos detectando nada preocupante a ese nivel.
4: A banda d'això, el que sí que preocupa és que comencen a aflorar problemes de salut mental.
5: Porque conforme pasan los días, la realidad es que en la salud mental, específicamente, sobre todo en niños, niñas, jóvenes, vemos que se está deteriorando a marcha rápida.
4: I afegeix que ara mateix encara queden molts migrants que vaguen pels carrers i que se'ls fa molt difícil quantificar-los.
3: I enmig d'aquesta crisi migratòria, el moviment d'extrema dreta xenòfoba, anomenat Save Europe Act, ha convocat una concentració demà dissabte a Barcelona, a la mateixa plaça Sant Jaume, de fet. Esquerra i els comuns han criticat que Interior hagi autoritzat aquesta protesta i la policia adverteix que actuarà si hi ha consignes o pancartes que incitin l'odi. Montse García.
6: Save Europe Act és un moviment internacional del supremacisme blanc contra la immigració. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el periodista Miquel Ramos, especialitzat en l'extrema dreta.
7: És un moviment impulsat, diguem, per figures prominents d'entorn d'extrema dreta, sobretot influenciadors de xarxes socials i líders de moviments socials d'extrema dreta, però que està recolzat, evidentment, per partits com Vox i impulsat també per figures com l'home més ric del món, Elon Musk.
6: Un moviment que ha fet seves les teories nazis del domini d'una raça sobre les altres.
7: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
6: Esquerra ha demanat al govern que prohibeixi la manifestació. També ho han fet els comuns, David Cid, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
8: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
6: En un comunicat, Interior assegura que actuarà si els manifestants exhibeixen símbols que incitin l'odi. La convocatòria d'aquest acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Un error, admeten, que van rectificar tan bon punt se'n van adonar.
3: I mentrestant, Esquerra Republicana pressiona Junts per Catalunya perquè mantingui perquè no s'acosti a Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit, Oriol Junqueras, com l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Parada, Laura Bertran.
24: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, pressiona Junts perquè mantingui el cordó sanitari Aliança Catalana que va anunciar Jordi Turull aquesta mateixa setmana.
25: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
24: L'UC de Prada és un espai de trobades i avui, precisament, Oriol Junqueras ha pogut retrobar-se amb l'ex-president Pere Aragonès, que també adverteix que el creixement d'Aliança posa en perill l'independentisme.
26: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
24: Finalment, tant Junqueras com Aragonès celebren les crides de Junts aquests darrers dies a l'unitat i els repten a tirar-ho endavant.
3: És un quart i mig de 3, és l'hora de la informació internacional. La repressió xinesa es mostra implacable amb la dissidència de Hong Kong. Dos activistes prodemocràtics han estat condemnats per organitzar vetlles anuals que commemoraven la matança de Tiananmen del 1989. El Tribunal Superior admet que els actes que promovien eren pacífics, però considera que pretenien minar la desconfiança en el Partit Comunista, generar divisió i, en definitiva, incitar la subversió. Albert Manyà.
0: Els tres jutges subratllen en la sentència que volien posar fi a la dictadura del Partit Únic. Li Chaoyuan, de 69 anys, i Chou Hang-tung, de 41, eren els màxims líders del grup Aliança de Hong Kong en suport als moviments democràtics, un grup ara ja dissolt. La dona del primer, de Li Chaoyuan, s'ha mostrat dolguda per la decisió.
9: Crec que és innocent, així que en aquestes circumstàncies en què ha estat declarat culpable és realment injust.
0: El cap del Departament de Seguretat Nacional, Steve Lee, ha posat l'accent en la promoció d'una ideologia prohibida.
11: És un fet indiscutible que l'Aliança de Hong Kong ha passat anys sembrant llavors d'odi contra el Partit Comunista Xinès i el govern central entre el poble de Hong Kong.
0: Fins al 2019, les accions de vetlla per Tiananmen es feien sense problema en base a la llibertat d'expressió a l'excolònia britànica, i així ho ha argumentat la seva defensa, però la promulgació de la Llei de Seguretat Nacional ho va canviar tot. El judici s'ha fet en presència de diplomàtica estrangera, de diplomàcia estrangera, i enmig de les crítiques d'organitzacions pro drets humans com una mostra més de l'erosió de les llibertats al territori. La Unió Europea considera que això lamina la confiança en l'estat de dret, i els governs francès i alemany han lamentat el veredicte i n'han reclamat l'alliberament. Podrien passar 10 anys a la presó.
3: I mentrestant, l'Iran defensa ara que ara és el moment de posar fi a la guerra amb els Estats Units. Així ho ha assegurat el president del país, mentre l'administració Trump dedica els seus esforços a pressionar econòmicament el règim de Teheran. Jordi Baró.
12: Gairebé 6 mesos després de l'inici de la guerra, l'Iran creu que és l'hora que acabi amb l'argument que el règim de Teheran està en una posició de força respecte als Estats Units. Els últims dies la situació sobre el terreny ha estat més calmada. Washington concentra els seus esforços en una campanya de pressió econòmica contra l'Iran. El secretari del Tresor nord-americà assegura que donarà dilluns el detall de les sancions previstes, després que Trump va amenaçar dimecres amb conseqüències econòmiques fortes contra qualsevol país que ajudi el règim de Teheran. El preu del petroli ha pujat els últims dies, avui estable als $93 el barril de Brent.
3: És com tenim el món, aquesta és la crònica internacional. Ara tornem a casa. I us expliquem que una dona ha quedat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili al barri d'Artigues, a Badalona. Els Mossos han rebut l'avís a 4:45 de la matinada. La dona ha estat traslladada a l'hospital i la seva vida no corre perill. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos ja s'ha fet càrrec del cas per aclarir els fets i l'autor d'aquests trets ha estat detingut. La investigació continua oberta. I la Generalitat impulsa un pla per millorar les carreteres i els camins que porten als pobles del Pirineu. L'objectiu és identificar els punts més crítics per prevenir possibles talls per esllavissades. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
13: L'objectiu és ordenar la gestió d'aquesta xarxa molt extensa pel tipus de terreny i per la quantitat de pobles que hi ha al Pirineu i prioritzar els trams on és més urgent fer treballs de manteniment. Per fer-ho s'estudiaran quins són els punts més crítics. Sílvia Romero és la delegada del govern a l'Alt Pirineu i l'Aran.
14: El que s'està treballant és una identificació d'aquests punts crítics a través d'estudis de riscos geològics per tenir aquesta identificació de quins són els aspectes que caldria treballar, es podria prevenir per evitar esllavissades o ensorraments en les vies.
13: També es preveu la creació d'un protocol d'emergència perquè les diferents administracions puguin coordinar-se en cas d'esllavissada. I també es volen coordinar les diferents subvencions que es donen perquè els ajuntaments, que gairebé sempre són els titulars dels camins, puguin fer-ne el manteniment.
3: I continuem recorrent el país. Ara anem cap a Palamós, al Baix Empordà, que tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Els motius són l'erosió que pateix la zona, que es va cremar el novembre, i el risc de despreniment a Cala Corbs. Girona, Núria Pereira.
15: Bon dia. Un dels trams tancat és el que va patir un incendi el novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat que, segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
27: Surten més branques, més roques, és a dir, és
1: converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
15: Al tram del mirador de Calacorps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí de Peni pugui fer millores. Tot i els talls, el camí de ronda es pot seguir fent per vies alternatives.
3: Mig minut i seran dos quarts. També tenim temps per la informació de la capital. On l'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes o plegables i els ajuts arribaran als 800 si són bicicletes de càrrega. D'aquesta manera, Maite Curto aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle.
16: Exacte, està previst que aquesta nova línia d'ajuts s'obri al llarg del primer trimestre del 2027. Comptarà amb una partida anual d'1 milió d'euros, xifra que permetrà que se'n beneficin més de 2.000 persones cada any. En principi, aquesta subvenció s'allargarà durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a cruïlles.
16: Els nous aparcaments per a bicicletes elèctriques seran de pagament i tindran càmeres de videovigilància. Ocuparan espais tancats en equipaments municipals i en baixos i locals buits a prop d'estacions de transport públic, de zones comercials i amb alta densitat d'oficines. A l'estació de Sants ja està previst d'instal·lar-hi un gran aparcament per a unes 160 bicicletes elèctriques. La resta d'ubicacions encara s'estan estudiant.
3: Aquestes són les notícies d'aquest 21 d'agost, un moment de l'any en què els experts alerten que se sol agreujar la soledat

0: puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
1: Villalobos apel·la a la responsabilitat col·lectiva d'estar atents i acompanyar.
0: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
1: Per a qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible a les 24 hores del dia i la Fundació té a disposició el telèfon de l'Esperança, el 93-414-4848.
2: Ara farem una pausa per la publicitat, serà només un minut, i a la tornada, la cultura i els esports.
3: Catalunya migdia.
4: Si vostè la compra bé a Tanacarre.
5: Déu-n'hi-do la notícia! L'oferta de cervesa és una delícia. Gaudeix del 20% en totes les cerveses, que t'emportes en un cupó que et dona per molt fins al 23 d'agost.
6: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
7: Hola, vaig a recollir la canalla. Passa tu pel súper del Corte Inglés a fer la compra. Porta oli, que hi ha el bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra, ojiblanca, el nuestro, el que ens agrada, a només 4,39 euros al litre. I gazpacho i salmorejo, que els del Corte Inglés Selection tenen un 50% en la segona unitat. I els podem combinar? Bé, oi?
8: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
9: A la botiga web i app.
3: Catalunya migdia.
10: Vigila, no t'espantis, si sota el teu reflex d'aquest...
2: El que sentiu, Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, està rodant la segona temporada aquest mes d'agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. Així arrenquem la cultura. Clàudia Roses.
11: La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire, ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
12: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
11: El gener es va llançar la primera temporada, que va rebre més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folclore català, com la Bella Quaresma o el Peridot, i comptarà amb nous noms del repartiment, ho explica una de les creadores i guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
13: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'l senti seus.
11: Aquesta temporada s'han pogut permetre prescindir de la IA, que va rebre algunes crítiques, i ara faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padillo.
2: I una de les protagonistes més divertides del còmic català, el personatge feminista Lola Vendetta, creada per Raquel Ribarrossi, s'enfronta a la violència masclista en el seu últim episodi. És Catanazo a l'amor romántico, dos volums publicats per Planeta Còmic, on viu un dels capítols més foscos de la seva vida, Valèria Obareda.
14: Sí, Lola Vendetta torna a treure la katana per combatre el maltractament i l'abús. L'autora reconeix que és el més dur que ha dibuixat mai, però n'està satisfeta.
15: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diu, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia, les dones, no?
14: I Raquel Ribarrossi no va tenir cap dubte que fos la seva protagonista la que visqués aquesta realitat.
15: Què tenim al cap que són, no?, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig dir, vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència, perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com hem fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no?
14: Catanazo a l'amor romántico ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb altres víctimes.
16: Diuen

0: Amb aquest canvi de to us expliquem que aquest vespre comença la 33a edició del Festival Tradicionarios a les Terres de l'Ebre, un certamen que agrupa les noves veus de la música d'arrel i que enguany, entre altres, estrenarà el nou disc dels Quicos, que se'n diu de fons. Tarragona, Jordi Barranca.
1: Això serà demà la nit amb la presentació del nou treball del Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries, a Jota per Cobla. Arturo Gayan és un dels integrants i també és el codirector del festival.
2: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la Cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
1: El tret de sortides avui a la tarda, a partir de les 7, a Montaller de Can, a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. El cartell d'aquesta edició el formen algunes de les noves veus més prometedores.
2: Trobem artistes de ponent com les Silvestres, en la veu d'Eura Gaia, un artista que es podria dir jove i que ara està en primer lloc. Podem parlar encara més joves de Pitxorines, aquestes 8 noies de les Illes Balears.
1: Un festival que enguany, més que mai, vol recuperar l'essència posant en valor la música tradicional dels Països Catalans.
0: I ara farem un altre canvi de banda sonora important perquè Sam Smith, Brandon Flowers o George Smith protagonitzen les principals novetats musicals de la setmana. El cantant britànic Sam Smith publica avui Has a Lies, un disc que assegura que és molt personal i que li ha servit per guanyar profunditat com a artista, Montse Pujol.
3: Sí, Sam Smith diu que totes les lliçons de vida que ha après durant els 3 anys que ha estat treballant han acabat documentades a les cançons. En aquest nou treball, Smith continua seduint amb una veu càlida que es torna potent quan hi afegeix un cor de gospel.
0: I What Are The Odds és el nou disc de George Smith que ha rebut els elogis de la crítica abans i tot de publicar-se.
3: La cantant britànica hi mescla hip-hop i house per crear un estil únic sota una superfície molt ballable. Les cançons aprofundeixen en el dol, el creixement personal, l'amistat o l'autoconeixement.
0: I Happiest Day of My Life, el dia més feliç de la meva vida, és l'irònic títol del nou disc de Paris Jackson, irònic perquè fa referència al que va sentir quan es va sotmetre a una teràpia d'electroxoc per superar una depressió.
3: La filla de Michael Jackson ha publicat un disc amb un so que recorda molt el grunge dels 90, tant que la cançó que obre el disc, Teenage Drama, arrenca igual que Lithium, de Nirvana, i fa referència a bandes de finals de la dècada com Zombie Nation.
0: Més novetats, el cantant de The Killers, Brandon Flowers, publica Thrasher, un disc en què revisa les parts més fosques de la seva infantesa.
3: Brandon Flowers assegura que fins ara no havia tingut prou confiança per posar-se a escriure sobre això. Ha gravat el disc a Nashville i el so s'acosta a Bruce Springsteen en alguns moments i al country en d'altres.
0: I Chelsea Wolf aprofundeix en la seva vessant més fosca a The Dark.
3: 2 anys després d'entusiasmar el Primavera Sound, torna ara amb un disc més madur, reflexiu, però ple d'energia, guitarres i teatralitat.
0: Falten 20 minuts per les 3. Temps ara pels esports amb el Barça, que ultima els detalls per la seva propera actuació, el seu debut a la Lliga aquest diumenge.
4: Serà en el camp de l'Elx, però com dèiem, això serà diumenge. Avui el que toca és el gàmper del femení.

0: Segona jornada de Lliga este cap de setmana i debut del Barça. La gran presència dels blaugranes en el Mundial ha retardat una jornada l'inici de la competició, però l'equip de Hansi Flick ja està a punt. Diumenge, debut en la Lliga, en el camp de l'Elx, ara ho dèiem, i tot i que és la gran atracció de les últimes hores, Rodri no s'espera que jugui aquest partit. D'eina parla també el tècnic del Madrid, José Mourinho, un Madrid que demà jugarà contra l'Espanyol, ara en parlarem, però que s'ha tornat a centrar, Joan Fitó, en el gran fitxatge blaugrana aquesta temporada.
1: Sí, n'ha parlat Mourinho, ha parlat de Rodri, el tècnic portuguès, ara hi entrarem. Avui, però, primera sessió de Joao Cancelo amb la resta dels companys. Ja s'ha entrenat Joao amb l'equip, en canvi Rodri, del que n'ha parlat Mourinho, ha fet treball individual encara al marge de l'equip. Diumenge el Barça debuta a Elx a 10:15. La pretemporada ens deixa diverses coses. El futbolista que més ha jugat en aquesta pretemporada és Marc Bernal. No ha jugat al Mundial. Bernal, per tant, va tornar abans i ha disposat d'aquests minuts. Xavi Espart és el segon, molt a prop de Bernal, i Gerard Martín és el tercer futbolista que més minuts ha disputat en aquests partits de preparació. Molts números, tots tres, de ser titular a Elx, sobretot Marc Bernal i Gerard Martín. El quart futbolista que més minuts ha disputat és Hamza Abdelkarim, dels mundialistes. Joan García, ho sabem, serà titular diumenge. Eric ja va jugar 60 minuts al Gamper, per tant, també apunta a l'11. En canvi, menys minuts han jugat Pau Cubarsí, Gavi i Pedri. Cap d'ells ha sumat més de mitja hora de joc en aquesta pretemporada. Molts dubtes a l'11 de Hansi Flick per debutar a la Lliga, però sí que és veritat que l'alemany ja ha anat donant pistes aquesta pretemporada. Més enllà d'això, avui, ho deies, Marta, han tornat les rodes de premsa de José Mourinho. En aquesta primera roda de premsa, missatge cap al Barça, no està preocupat Mourinho per no haver fitxat a Rodri.
2: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador. Es un jugador con grande experiencia, con un gran estatus. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
1: El Madrid debuta demà a casa a 10:15 contra l'Espanyol. Primer partit a la Lliga d'aquest nou duel que protagonitzaran Mourinho i Hansi Flick.
0: El Barça no serà que jugarà fins diumenge contra l'Elx, però a Hansi Flick encara no l'hem sentit, però en canvi sí a Martín Anselmi, el tècnic de l'equip alacantí, que ha explicat.
1: Doncs mira, aquest Elx és l'Elx post-Eder Sarabia, que va debutar a l'Elx a la Corunya amb empat a 1 contra el Depor. Ara el conjunt valencià, com deies, l'entrena Martín Anselmi, 41 anys, argentí. És graduat Anselmi en periodisme del 2008 al 2015. De fet, es va dedicar a conduir programes de ràdio Anselmi. El 2015 va començar la seva carrera a les banquetes. L'any següent, el 2016, va ser assistent de l'exblaugrana Gavi Milito a Independiente. Pel camí, ha entrenat a grans clubs com el Porto, el Cruz Azul o el Botafogo brasiler. Del partit de diumenge, Anselmi diu que tant és el Mundial que el Barça sempre és complicat.
3: Son un gran equipo, son los actuales campeones, entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
1: Demà, última sessió del Barça, al matí, a la Ciutat Esportiva. Després, a les 12, el Barça s'entrenarà a 10:15. A les 12, doncs, roda de premsa de Hansi Flick, la primera d'aquesta temporada.
0: I mentrestant, Joan, encara hi ha feina en els despatxos. Com van les inscripcions de jugadors, per exemple?
1: Doncs mira, encara no estan inscrits, però a priori el club ho té controlat, no hi haurà problema, expliquen des del Barça. Tots els fitxatges estaran inscrits de cara a aquest Elx-Barça de diumenge. L'únic asterisc, el de Joao Cancelo, que és l'últim en arribar a Barcelona, tot i que explica el club que la voluntat és que Joao Cancelo també pugui jugar diumenge o pugui almenys tenir Hansi Flick l'oportunitat d'alinear-lo. La resta, Gordon, Rodri o Adeyemi, no hi haurà problema, estaran inscrits. Visibu, com ja sabíem, serà jugador del filial, aquest Barça-Elx, diumenge 10:15, des d'una hora abans a la TDT, aquí a Catalunya Ràdio.
0: La Lliga Femenina no arranca fins al pròxim cap de setmana, però avui és dia de Gamper per al Barça. En el Johan Cruyff, a partir de les 8, presentació en un partit contra el Brighton anglès, en la que és una nova etapa de l'equip, amb Patrick Guijarro de primera capitana, sense Alexia, però Carles Vila amb noves incorporacions.
4: Serà l'últim assaig de l'equip blaugrana abans del debut a la Lliga contra el Tenerife. Van empatar contra el Manchester City a 2 gols i van guanyar el primer amistós que van jugar davant el Montpellier per 3-1. Avui un dels atractius serà la presentació al Johan Cruyff de les últimes incorporacions: René Van Asten, Tyler McKamey, Caroline Nicoli i Martina Fernández, que torna al Club Blaugrana. Hi haurà els tradicionals parlaments de les capitanes de l'equip i del tècnic Pere Romeu. Al descans, a més, s'ha preparat una actuació de la cantant mallorquina Maria Jaume. De moment, tot i les baixes importants d'aquest any, el Barça ha mostrat bon nivell, amb bones sensacions, als partits que ha jugat fins ara. El repte, però, és complicat conjuntar totes les noves jugadores i fer-ho sense la pressió que podria generar el gran paper a la passada temporada, on les blaugranes van guanyar tots els títols en joc, és a dir, la Champions, la Lliga, la Copa i també la Supercopa.
0: I per cert que l'Espanyol disputa avui un nou amistós, l'últim ja abans que comença la nova campanya, a 7:15, en la ciutat esportiva d'Anihar, que les blanquiblaves jugaran contra el Villarreal. I com us dèiem abans, demà se juga l'Espanyol Madrid. Abans sentia un Mourinho parlant sobre Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, però en la seva primera roda de premsa de la temporada, el tècnic portuguès també ha parlat, Josep Gaya, de la Champions i d'este debut en la Lliga.
5: Sí, Mourinho ha comentat una gran quantitat de temes, entre els quals, com deies, la Champions, trofeu sempre desitjat pel Madrid. El tècnic portuguès ha estat molt contundent i ha afirmat que per tornar a guanyar la Lliga de Campions, el més important és ser un equip.
2: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido. Tenemos que superar momentos de frustración que van a llegar, sea por resultado negativo, sea por frustración personal.
5: Demà els blancs visiten Cornellà i Mourinho ha elogiat el conjunt blanc i blau, afirmant que és un molt bon equip, però que estan preparats per competir.
2: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición. Me gustó mucho el primer partido y ahí están. En clasificación ya 3 puntos, 3 marcados, 0 sufridos. Empezar bien con una victoria en casa es siempre una motivación y estamos preparados.
5: Mourinho ha parlat d'un dels grans problemes de la temporada passada, la defensa, i ha destacat que, si aconsegueixen jugar en camp contrari, els davanters no han de defensar, sinó sentenciar, tot i que reconeixen que no han de treballar.
0: Doncs això són les impressions de Mourinho respecte a este partit. Les del tècnic de l'Espanyol, Manolo González, haurem d'esperar encara una miqueta fins a sentir-les, com pareix esta vesprada a les 5. L'equip blanquiblau per a este partit contra el Madrid té les baixes de Javi Puado, lesionat a finals de la temporada passada, també la de Cabrera, que està sancionat durant les 3 primeres jornades d'esta campanya, i la del davanter Quique García, lesionat en la pretemporada. Precisament de la seva absència en parla en una entrevista al Tot Costa el davanter lleidatà Pere Milla.
6: Notarem molt l'ausència de Quique, que al final, bueno, com li diuen, l'obra del gol, Quique gol, ho notarem molt, però bueno, per sort Javi, diuen que d'aquí poquet ja estarà amb nosaltres, Quique amb no res també, el desembre està aquí al costat, també estarà amb nosaltres, així que bueno, tots sumarem, i si a més ve algú més, doncs pues que sigui sempre per sumar, no?
0: En primera divisió, avui se juga el Betis Reial Societat a partir de les 9 i ahir Rayo 1 a la vez 1. En la Lliga se disputa este cap de setmana la segona jornada, però en les altres grans lligues europees la competició arranca avui mateix. És el cas, per exemple, de la Premier, que alça el teló amb un partit del campió, l'Arsenal, en la que Josep és la primera temporada post-Guardiola.
5: Sí, és una campanya amb molts canvis d'entrenador a la Premier. Fins a 9 equips estrenaran tècnic, rècord absolut, entre els quals el del Manchester City, on Maresca substitueix Guardiola. Els dos entrenadors del Madrid de la temporada passada aquest any entrenaran també a Anglaterra, Xavi Alonso al Chelsea i Arbeloa al Fulham, i el Liverpool també té un nou tècnic espanyol, Andoni Iraola, que arriba del Bournemouth. Els equips que s'incorporen aquest any a la Premier procedents de segona són el Hull City, l'Ipswich Town i el Coventry, que debuta aquest vespre a les 9 contra l'Arsenal.
0: En França, el PSG de Luis Enrique, el vigent campió i l'equip a batre, no jugarà fins diumenge, però avui ja se disputa un partit.
5: Sí, l'Olímpic de Marsella i l'Estrasburg s'enfrontaran a 9:45 del vespre, i el PSG també juga diumenge a la mateixa hora contra l'Estat Rennes. Els parisencs, tot i guanyar 2 Champions seguides, es continuen reforçant. Luis Enrique torna a pescar al Barça, aquest cop el davanter Ferran Torres, i ja són 4 els jugadors del conjunt francès han passat blaugrana: Dembélé, Dro, Digne i Ferran.
0: I en el Calcio, la Sèrie A comença amb vells coneguts, però també amb cares noves i amb un Inter que defensarà l'Scudetto.
5: L'Inter debuta demà contra el Monza a 6:45 de la tarda. Qui també s'estrena demà és el Como de Cesc Fàbregas, que aquesta temporada jugarà a la Champions per primera vegada a la seva història. És un equip amb molts jugadors espanyols, com ara Morata, Luis Milla o Àlex Valle, i que segur que seran una de les sensacions d'aquest any.
0: Nou minuts i mig, ja arribarem a les 3 de la vesprada. Ara fem una pausa i després...
7: Sant Vicenç és un poble que respira handbol, de fet...
0: La Supercopa de Catalunya d'handbol.
8: Catalunya migdia.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Si vols fer la compra bé a Tanacarrer.
11: La Vuelta té moltes etapes, però Carrefour es posa al capdavant amb un esprint d'ofertes a preus imbatibles, com la síndria sencera ratllada origen Espanya a un preu imbatible de 45 cèntims al quilo. Fins al 25 d'agost. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
8: Catalunya migdia.
0: Obrim la carpeta de segona divisió. El Girona torna a ser el primer equip català en jugar en esta segona jornada. Els jugadors de Quique Álvarez visiten el camp del Córdoba, Eduard Solà.
12: És el primer desplaçament per un Girona que continua amb la sensació d'inestabilitat per la situació del futur d'alguns jugadors que són a la rampa de sortida. Ahir es va fer oficial el traspàs d'Ivan Martín al Racing de Santander i avui sembla que qui és més a prop de marxar és Minsu, que té una oferta del Glasgow Rangers. Minsu té una clàusula de rescisió de 10 milions d'euros i la seva sortida seria a prop. Tot això, continuen les negociacions. Minsu sí que va entrar, al contrari que Ivan Martín, a la llista de convocats. En qualsevol cas, avui a les 9 aquest Córdoba-Girona. L'equip andalús va perdre el primer partit a Burgos, a la primera jornada, i el Girona, recordem que va empatar amb el Leganés a Montilivi. Quique Álvarez, l'entrenador del Girona, té clar que avui patiran molt el Nuevo Arcángel.
13: S'esperin un partit molt dur, perquè és un equip que va molt a dalt a buscar el rival, que a més quan té la pilota sap el que fa, i quan arriba a l'àrea arriba molta gent. Bueno, ens tocarà patir.
12: Una de les novetats de la convocatòria és la presència de Van de Beek, que no va ser a Montilivi a la primera jornada. La transmissió d'aquest Córdoba-Girona la podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio d'aquesta emissora quan faltin pocs minuts per les 9 de la nit.
0: I el Centre d'Esports Sabadell, l'altre equip de la categoria, jugarà diumenge a les 7 en Castalli, al Camp del Castelló. El balonmano Granollers ha complert els pronòstics i s'ha classificat per a la final de la Supercopa de Catalunya d'handbol, superant el Sant Joan d'Espí per 20-34. És l'única semifinal que de moment s'ha disputat i en la final els vallesans s'enfrontaran Roger Arnau, el guanyador del partit que avui disputen el Barça i el Sant Vicenç.
14: Sí, a les 9 del vespre al pavelló de Can Cases de Martorell, perquè el pavelló de Sant Vicenç dels Horts està en obres. El xoc contra el Barça és un dia històric pel conjunt del Baix Llobregat, vigent subcampió de la Copa Catalana i que juga a la primera estatal, la tercera categoria de l'handbol espanyol. El seu entrenador, Carlos Aula, té clar què vol dels seus jugadors.
15: Gaudir d'un dia històric pel club, per nosaltres, tenint l'oportunitat de jugar contra els millors jugadors del món i a la vegada doncs, de ser valents. Aquest és el nostre ADN, ens ha portat fins on estem.
14: En la competició femenina avui es juguen les dues semifinals. A les 7 també el Sant Vicenç s'enfronta al Lleida i a les 9 el Joventut Handbol Mataró ho farà contra el Granollers, en aquest cas a la capital del Maresme. David Verdugo és l'entrenador de les mataronines.
16: Para nosotros es un honor. Además, enfrentarnos en un conjunto como Granollers supone un reto y, como digo, pues un motivo de orgullo.
14: Les dues finals, la femenina i la masculina, es disputaran dilluns al pavelló municipal de Calella.
0: I ara de Mònaco a Granada. 3.275 quilòmetres de recorregut, 21 etapes, 6 d'alta muntanya i 2 cronos. Demà arranca la Vuelta. Una Vuelta d'exigència molt internacional i que se preveu emocionant amb etapes decisives fins pràcticament el final de la ronda espanyola. Ara ho analitzem tot. D'entrada, Carles, qui són els principals protagonistes i favorits?
4: El primer nom que cal posar a la llista és la de l'eslové Tadej Pogačar, que disputa la Vuelta per segon cop. El gran favorit arriba en bon estat de forma i amb 19 victòries aquest any.
17: Fa molt de temps que volia tornar a la Vuelta, I al desembre vam començar a parlar sobre aquesta possibilitat. Jo sempre hi he volgut participar, sobretot perquè comença a Mònaco.
4: Per darrere de Pogacar també cal estar atent a Primo Roglic, el gran dominador de les últimes edicions, 4 aconseguint guanyar aquí a la Vuelta, que als seus 36 anys vol lluitar per un altre pallot, tot i que d'entrada no arriba en el seu millor moment. Caldrà estar atent també al que facin Richard Carapaz, el belga Wout van Aert i el mallorquí Enric Mas, un dels pocs ciclistes de l'estat amb alguna opció de poder estar entre els primers. En total hi haurà 18 equips de l'UCI World Tour.
0: I entre aquests equips també hi ha representació catalana.
4: En total hi participen 4 catalans, l'equip Pinarello, hi ha el sabadellenc David de la Cruz i el barceloní Marcel Camproví. També hi haurà un altre que estarà el seu director esportiu Àlex Sanz. És la 20a edició per Cruz, que va arribar a ser líder provisional a l'edició del 2016. La llista es completa amb Pau Miquel, que correrà amb l'equip Bahrain aquest any, el de Sant Quirze, acabat segon al circuit de Getxo. L'últim català és Marc Prostenga, de l'equip Kern. El seu millor resultat a la ronda espanyola va ser 2 quarts llocs en etapa i un tercer. Qui no serà en aquesta edició és Marc Soler, que aquest any ha centrat la seva temporada en el Tour de França.
0: La Vuelta tindrà 21 etapes, algunes passen per Catalunya, però més enllà d'això, Carles, quines seran les més decisives?
4: El recorregut aquest any es centra principalment al sud de la península i al llevant mediterrani. Catalunya acollirà la 5a etapa entre Falset, el Priorat i Roquetes a les Terres de l'Ebre. Una de les jornades més dures arribarà aviat a la 4a etapa a Andorra la Vella, de 104 quilòmetres, amb 3 ports de primera categoria, el port d'Envalira, la collada de Baixalís i el coll d'Ordino. Hi haurà també un tercer port, la Comella, de tercera categoria. Abans, a la tercera jornada, el final serà a Font-romeu. De la resta de jornades, les més complicades pels corredors poden ser d'entrada la 9a etapa, amb final a l'Alt d'Aitana, amb més de 5.000 metres de desnivell positiu. També la 18a etapa, la crono de 32 quilòmetres, inicia al port de Santa Maria. Finalment, la 20a etapa és a Granada, amb final al Collado d'Alguacil, un port de muntanya amb rampes de gairebé el 10% als últims 8 quilòmetres.
0: I tant la selecció espanyola masculina com la femenina d'hoquei herba s'han classificat per a la segona fase del Mundial que se disputa als Països Baixos i Bèlgica. De fet, Montserrat, el combinat masculí, juga avui mateix un nou partit.
18: Juguen contra Alemanya a les 5 i és el primer partit d'aquesta segona fase, després que ahir es classifiquessin com a segons de grup en vèncer per 3-1 i Irlanda. Els Red Sticks es van avançant al marcador amb un gol de Nico Álvarez a primer quart. Els irlandesos van empatar amb un penal stroke en el segon quart. I en l'últim, el català Marc Reiné va fer 2 gols i va certificar la classificació de l'equip espanyol. Així ho analitza tot Gerard Clapés.
19: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa és que se'ns ha complicat amb 1-1 i allà el tercer quart i a principis del quart ens ha costat. Després de l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
18: També s'ha classificat l'equip femení guanyant 3-0 Nova Zelanda. Les Red Sticks van ser superiors durant tot el partit, victòria i classificació que valora Clara Pérez.
20: Crec que ha sigut una primera fase de grups molt bona per part nostra. Aquest partit semblava que se'ns quedava allà una mica, però bueno, al final hem sabut gestionar-ho i quan ha entrat el primer jo me n'alegro molt per la pàtria perquè la necessitem.
18: El primer partit de les espanyoles en aquesta segona fase serà demà contra l'Argentina.
0: I ahir vos explicàvem que hi hauria un gran duel en el salt de perxa de la Diamond League de Lausana entre Mundo Duplantis i Emanuel Caral i Roger. Com va anar la cosa?
14: Va caure del cantó del suec, que va saltar 6-21 pel 6-16 del grec. El duel de molta altura, mai millor dit, perquè el 6-16 també de Caral suposa una marca que només 3 homes en tota la història han saltat. Duplantis, Caral ara i també l'ex-rècord mundial francès Renaud Lavillenie. En la jornada d'avui, entre altres proves, la javelina femenina, el triple salt, el de llargada masculí, el 100 i el 400 tanques femenins i el 200 i 800 tant en competició masculina com femenina.
0: Doncs tot això, més també ja ho sabeu, el Córdoba-Girona a partir de les 9 i el Barça-Brighton, que és el gàmper femení on l'equip se presenta davant l'afició. Patrick Guijarro s'estrena com a capitana i 4 cares noves, però Van Asten està lesionada i avui no podrà jugar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Joan Bota. La previsió de pluges intenses es manté per aquest divendres i dissabte. Aquesta tarda hi haurà xàfecs al nord-est del país i al vespre arribaran al Camp de Tarragona, on localment poden ser de caràcter torrencial. De cara a dissabte, les pluges intenses arribaran també a les Terres de l'Ebre. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat i demana prudència davant la possible crescuda sobtada de rius i rieres, especialment en zones on habitualment aquests rius i rieres baixen secs. També es recomana no travessar zones inundables i extremar la precaució als desplaçaments. Des que es va activar l'Inuncat dijous al migdia, els bombers han atès ja 135 avisos. Més notícies, Laura Cugat.
2: Pedro Sánchez encarrega al ministre de Política Territorial la coordinació de la crisi a Ceuta. Àngel Víctor Torres assumirà 3 setmanes més tard de l'entrada massiva la gestió de l'emergència, que segueix enquistada per la falta d'espais d'acollida. Ho ha avançat el periòdico i ho han confirmat del Ministeri a Catalunya Ràdio. Torres coordinarà tots els ministeris implicats. Té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries. Va ser el ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics de la majoria del PP per al futur trasllat de menors migrants a Ceuta cap a la península.
1: Turquia emet un ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. La mesura s'emmarca en la investigació per l'assalt el mes de maig a la flotilla de Gaza i la detenció dels centenars d'activistes que hi participaven. A la justícia turca va obrir un procés contra Netanyahu i un altre ciutadà israelià perquè l'acció es va produir en aigües internacionals. El tribunal va emetre les ordres d'arrest a mitjans de juliol i ara el govern d'Erdogan les ha processat a nivell internacional. Se'ls acusa de crims contra la humanitat, genocidi, privació de llibertat agreujada, agressions i lesions, tortura, destrucció de béns, saqueig agreujat i segrest de vehicles de transport.
2: El metro de Barcelona estarà obert ininterrompudament aquest cap de setmana amb motiu de l'última nit de les festes de Gràcia i l'inici de les festes de Sants. TMB reforçarà el servei amb un 10% més d'oferta de trens a la línia L3 i un dispositiu especial d'atenció, seguretat i neteja dins de les estacions amb més afluència. Els trens circularan des d'avui a les 5 del matí fins diumenge 23 a les 12 de la nit. La mesura facilitarà la mobilitat de les persones assistents a les activitats nocturnes d'ambdues festes.
1: L'Ajuntament del Catllal Tarragonès condemna l'agressió d'aquesta víctima al primer tinent d'alcaldia, el socialista Antonio López, per part d'un veí de la població. Els Mossos han detingut l'agressor, que és un home de 43 anys, per un delicte d'atemptat contra l'autoritat. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Bona tarda. El cas arribarà a judici després que les dues parts no han arribat a cap acord avui en seu judicial. L'incident va ser ahir quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la festa major. L'alcaldessa del Catllà, Alba López, condemna els fets a Catalunya Ràdio.
4: La violència mai ha de ser la resposta ni la solució a cap tipus de conflicte. Per sort no és habitual. Sí que podem interpretar algun altre tipus de violència com amenaces o coaccions, però per sort no havíem arribat mai a agressions físiques.
3: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: Esports, Oriol Corral.
5: El Barça femení es presenta avui davant l'afició amb el trofeu Joan Gamper, que es disputa a les 8 del vespre al Johan Cruyff contra el Brighton anglès. És baixa d'última hora Van Aasten, una de les noves incorporacions, per una sobrecàrrega muscular a la cuixa dreta. Sí que hi seran les altres 3 incorporacions d'aquesta temporada: McCamey, Martina i Caroline. A més, Patrick Guijarro s'estrena com a primera capitana aquesta temporada. El masculí no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elge. Avui Rodri s'ha entrenat per primera vegada fent treball individual. L'Espanyol rep demà el Madrid. Encara primera divisió, avui es juga el Betis Real Societat a les 9 del vespre. Avui comença la Premier League anglesa. El campió, l'Arsenal, rep el Coventry City també a les 9. I també comença la Lliga francesa amb el Marsella a Estrasburg a 9:15. A segona divisió, a les 9 del vespre, Córdoba-Girona amb transmissió del Tot Gira a l'antena de Catalunya Ràdio, i el femení de l'Espanyol disputa l'últim partit de la pretemporada contra el Villarreal a 7:15 a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Aquesta tarda es disputen les semifinals de la Supercopa de Catalunya d'handbol, Sant Vicenç-Barça, i a la competició femenina Sant Vicenç-Lleida i Mataró-Granollers. L'equip vallesà masculí ja espera a la final. I el Mundial d'Hockey Herba, partit ja de la segona fase, Espanya-Alemanya a les 5 a la competició masculina, i demà el combinat espanyol femení tindrà com a rival l'Argentina.
0: Fins aquí les notícies.
6: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
7: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
6: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
7: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
8: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
9: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
10: Et veig una mica inquiet aquests dies.
11: Ara qui viu com solíem viure?
9: Perquè tot un món s'acaba.
11: La casa, el servei.
10: Quants en veus fora, doncs?
11: Uns quants.
10: Ai, senyor.
9: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
12: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
13: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
12: Tornen els draps bruts.
14: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
12: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
6: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
12: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
15: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
6: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
16: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
6: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
17: Hi ha una cabra que acaba de parir.
18: Ara mateix.
6: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
19: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
6: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
0: Som 3K.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia. Amb Enric Alpena.

El mapa d'un territori no és només una representació en dues dimensions d'un espai tridimensional. Al llarg de la història, els mapes han explicat tant el mateix territori com la visió política d'aquells que han patrocinat aquells mapes. La representació del territori de Catalunya a través dels mapes és una bona prova de que darrere de la cartografia no només hi ha ciència, també hi ha molta política.

0: El primer mapa del conjunt de Catalunya que es coneix és un exemplar únic que es conserva a la Biblioteca Nacional de França. Pocs anys més tard, el 1603, l'editor flamenc Abraham Ortelius en va publicar una versió reduïda. Durant els segles XVII i XVIII, els mapes del territori català van incloure la Catalunya del Nord i la Franja de Ponent, però no pas la Vall d'Aran, perquè es considerava que era part de la Gascònia. Tots els mapes d'aquella època eren imprecisos, però solien tenir dibuixades unes línies divisòries contínues. El cas català, en canvi, no era així. Des d'aleshores, la història de la cartografia de Catalunya és un relat ple de tensions polítiques, de lluites per existir a l'imaginari col·lectiu a través de dibuixar-se en un mapa, però també és una narració d'ambicions trencades i de fracassos estrepitosos al llarg dels anys. Els mapes tenen una importància particular en aquelles nacions que no són a la vegada un estat, com és el cas de Catalunya. La cartografia es torna una eina per reivindicar trets culturals, socials i econòmics i una forma de reclamar un estatus polític concret. I, d'altra banda, serà també un artefacte de dominació per part del cas de la corona castellana. Més encara, l'exercici cartogràfic del territori català dut a terme pels francesos tindrà un paper evident per preparar una posterior invasió del país. El mapa de Catalunya agafa una especial rellevància com a símbol de protesta durant el segle XX, arribant a ser un objecte fins i tot subversiu durant l'etapa franquista a Espanya. Seran aleshores les associacions catalanistes a l'exili les que agafaran el testimoni de la publicació dels seus mapes, un exercici que serà comú en altres països d'Europa com a moviment de reconeixement territorial. Com sempre, el nostre assessor particular del programa, el doctor Josep Maria Soler Sabater, benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem de mapes, mapes dins de la història de Catalunya. Clar, els mapes, dius, els mapes són els mapes. Aquí està Lleida, aquí està Igualada i aquí està la Vall d'Aran.
1: No, tu has dit molt bé que amb els mapes hi ha molta política, molta intencionalitat, molta ambició, milers de coses, i a més hi ha molta gent que són molt aficionats als mapes, no solament als mapes geogràfics sinó als mapes polítics i també als mapes territorials i de ciutats. Però clar, amb un mapa tu fas les referències del que creus que forma part de tot aquell món simbòlic que tu creus. Clar, imagina't, només per dir una cosa que la gent ho entendrà, els mapes que es tenien normalment la gent per anar d'excursió abans de la gran feina que va fer Editorial Alpina,
0: sí.
1: I el mapa dels Països Catalans, que va fer molt bé en Ballester, i que era molt perseguit i destruït. De vegades, quan hi havia algun acte als finals del franquisme que es perseguia gent, es deia, i a més tenia mapes d'en Ballester. Home, i quin delicte era tenir un mapa?
0: Doncs, mapa Ballester és el mapa dels Països Catalans.
1: Sí, amb comarques, amb tot això. Per quina raó? Perquè els mapes que es tenien eren els mapes de l'exèrcit espanyol. És a dir, què vol dir això? Vol dir el territori que consideraves que era teu. Els mapes tenen una importància extrema. La prova està de que moltes vegades la colonització que s'ha fet, quan es va trobar Amèrica o descobrir Amèrica, o es van trobar els continents o altres parts del món, els primers que enviaven eren les societats, després dels religiosos, els cartògrafs, per el territori conquerir. I si mirem un mapa d'Àfrica, és la manifestació més clara dels europeus que van fer el que els hi van donar la gana, fent unes ratlles rectes aquí i allà, trencant-ho tot. Això són els mapes. Darrere hi ha una potència política, econòmica, religiosa, militar, el que sigui. És importantíssim, els mapes.
0: La independència de l'Índia, que comportarà la Índia versus Pakistan, és famós com Lord Mountbatten, o un assessor, això no estava prou clar, separa la Índia del Pakistan de la part oriental, fent una ratlla sobre
1: un mapa escolar.
0: Sí, vull dir que, esclar, això va provocar milions de morts, aquesta manera de treballar.
1: I el sidral que va deixar.
0: Sí. Doncs qui ens acompanyarà? No per aquest sidral, sinó per veure una mica la història dels mapes a Catalunya, és la doctora en geografia Carme Montaner, doctora per la Universitat de Barcelona, que ha estat fins fa molt poc cap de la Cartoteca de Catalunya de l'Institut Cartogràfic i Geològic i forma part del grup d'estudis d'història de la cartografia. Doctora Montaner, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia.
2: Bon dia i gràcies a vosaltres per convidar-me. d'alarma.
0: Comencem pel principi. Òbviament, mapes a la història sempre s'han fet, i, o durant, sempre potser és una paraula exagerada, però durant segles i segles i segles. Quan comença a reconèixer el territori català? Perquè, clar, Catalunya es diu, i és una cosa sempre, com a historiadors, una mica difícil de concretar, però com a mínim des del segle X, deixem-ho així, es pot parlar de Catalunya, però jo no sé si hi ha mapes del segle X que expliquen el territori.
2: No, representar Catalunya amb un mapa, el territori de Catalunya amb un mapa, és un fet tardà a Catalunya.
0: Però no es feia abans, llocs, en aquella època?
2: No.
0: Tampoc, no, no era...
2: Hem de tenir en compte, dins de la història de la cartografia, el que realment és un pas fonamental és la invenció de la impremta. Quan s'inventa la impremta és quan es comencen a fer els atles, surten els atles, i llavors és quan es comencen a fer mapes. Primer mapes generals de tot el món, i després és quan es comencen a fer mapes territorials, és a dir, mapes...
3: És perquè es poden reproduir.
2: Perquè es poden reproduir. No només perquè es poden reproduir, sinó perquè hi ha una nova, una burgesia que li agrada conèixer el territori. Sí. És a dir, en aquells moments de grans descobriments, hi ha una burgesia que des de casa li agrada tenir una representació d'aquells territoris. I és aquí quan comencen a sortir realment mapes, mapes de tot el món conegut, diguem, mapes d'Europa. Mapes que no es feien aquí, bàsicament es feien a Països Baixos, que és on hi havia tot el nucli de les editorials, la indústria editorial, i que es repartien, diguem, per tot el món. Llavors, el mapa de Catalunya està molt lligat amb aquesta història de l'edició de la cartografia, de quan es poden començar a reproduir. Curiosament, en el cas de Catalunya en sabem molt poques coses del primer mapa, perquè el primer que coneixem és un mapa únic que es conserva a la Biblioteca Nacional de França. I és un mapa de Catalunya gran, amb 6 fulls, que a més que sabem només el nom de l'editor, que és el Frins, que era un editor flamenc.
0: És conegut, un editor d'aquells...
2: Sí, un editor conegut, de Solera. Grossos, sí, exacte, sí. Un editor amb Solera, que de fet és el que agafa l'edició dels Ortelius i continua l'edició dels Ortelius. Però curiosament és un mapa... Primer, és un mapa molt ben fet... És a dir, és un mapa que hi ha la xarxa hidrogràfica i situa els pobles, però els situa molt bé. És a dir, que no és un mapa que es fos fet
0: allò,
2: des de Països Baixos.
0: Llunyanes.
3: No és d'oïda.
0: Per allà quedava aquell poble que es dedia a dir Monresa, no? I ja està, no, aquest tipus de coses que es feien.
2: És un mapa molt més ben fet que això. I a més, el mapa està dedicat als diputats i oïdors de la Generalitat de Catalunya. Per tant, se suposa que devia ser un encàrrec oficial. Clar. Però no en tenim cap document, és a dir, no sabem... No ha sortit res. I només n'hi ha un exemplar, que és un exemplar amb 6 fulls, que seria una edició prínceps d'aquelles com una prova d'impremta, i que no se sap per què van a parar a la Biblioteca Nacional de França.
0: De quin any més o menys és això?
2: Això és el 1603, és aquest que comença a sortir.
0: El 1603.
2: 1603.
0: Clar, les tensions dins de la monarquia hispànica són moltes, però potser no tantes com per amagar una cosa d'aquestes.
2: Com per amagar una cosa d'aquestes. El que se'n fa un, no se sap per què no se'n fa cap més, però l'editor, que és molt espavilat, com que comença a fer atles i fa atles dels territoris d'Espanya, agafa aquest mapa, en fa una reducció, en vez de 6 fulls, a un full, i la comença a publicar a inclòs a dins de l'Atlas de l'Abra Mortelius. Mm. I aquest mapa, que és una reducció del mapa més gran, és el que sí que es comença a conèixer, que és considerat el primer mapa de Catalunya.
0: Disculpi el desconeixement, però sospito que fer un mapa no deu ser fàcil.
2: No.
0: I per tant, no. Fer un mapa de Catalunya, que després tindrà poca publicació, perquè no, per les raons que desconeixem, clar, devia ser una inversió econòmica i de temps molt gran. Per tant, és estrany.
2: És estrany que no s'han trobat.
0: Havia enviat gent, cartes, comprovar...
2: Se sap que hi havia mapes anteriors manuscrits... Sí, que hi havia mapes manuscrits a la Generalitat, diguem que s'havia treballat. El pare Gil, quan fa la geografia de Catalunya, té un mapa al davant, això se sap, però d'aquests mapes no n'ha quedat rastre. Per tant, sí que hi ha una evidència documental, no hi ha una evidència documental, sinó que se sap... Hi ha notícia
0: que
2: hi havia... És indirecta, però aquests mapes no s'han trobat. El primer que tenim és aquest. Per tant, ja hi havia algú que s'havia dedicat a fer el mapa,
0: tant,
2: i possiblement...
0: Suposo...
2: Els mapes no es comencen de cap i de nou,
0: sinó que
2: sempre...
0: Suposo que es deu aprofitar la feina del passat, clar, com és lògic.
2: Es va aprofitant la feina. I llavors aquest mapa s'agafa, es redueix, es publica en l'Atlas de l'Ortelius, i tota la cartografia del principi, de la primera meitat del segle XVII, és una còpia d'aquest mapa. És a dir, aquest senyor és el model, i llavors, doncs, en els atles famosos que fan mapes de tot el blau, el Mercator, tots aquests és una còpia, diguem, més o menys modificada d'aquest mapa de Catalunya.
0: Disculpa la curiositat, però hi havia copyrights? O sigui, perseguien quan hi havia algú que copiava descaradament això?
2: No hi havia copyrights.
0: Clar, la feina sinó... l'havien portat... l'havien robat a l'altre.
4: En drets d'autor és...
2: No anava així, és molt modern. Sí. Penseu, primer, que s'ho copiaven els uns dels altres. De tal manera que hi ha un mapa de Catalunya, hi ha una edició del Jansonius i una edició del Blau, em sembla que és, que són dos editors diferents, que el mapa és exactament igual. I que la cartoteca, una cartotecària, va aconseguir veure les diferències, que és que hi ha uns vaixells, saps que dins del mar posen uns vaixells.
0: Molt bonics,
2: la diferència és que en un mapa els vaixells van, les veles van cap a un cantó i en l'altre van cap a l'altre.
0: No sembla una gran diferència.
2: I penseu que en el món aquest editorial les viudes anaven molt buscades, perquè quan es moria un editor, les planxes les quedava la viuda. I llavors, doncs, casar-se amb una viuda que tenia l'editorial era un xull.
4: Casar-se amb una pubilla.
2: Era casar-se amb una pubilla.
0: Sí,
2: I llavors, doncs...
0: Això de l'Ola cartogràfica, la veritat és que no ho havia imaginat mai. Se m'havia escapat fins ara.
2: Hi ha poques dones que signin els mapes, de fet n'hi ha molt poques, però en canvi sí que era aquesta transmissió. Caram, perquè clar, poder tenir les planxes de mapes de tot el món conegut en aquells moments era un bon negoci. I per tant, doncs, és aquest paper de transmissió. Però no hi havia copyright, no podies copiar-t'ho.
0: Per tant, les còpies aquestes eren molt habituals.
2: Era molt habitual, sí, sí.
0: O sigui, sabem que hi ha aquest mapa que probablement es va fer gairebé ex novo, com a mínim, es va treballar molt directament, i a partir d'aquí, durant un terç o la meitat del segle...
2: La meitat del segle, fins a
0: època de la Guerra dels Segadors, i per tant, hi ha una certa tensió mundial... Sí. Almenys europea, sobre els esdeveniments que estan passant. És el final de la Guerra dels 30 anys, per tant, també és un moment en què també la gent està molt cansada de tot i, per tant, els mapes, no sé si és la primera intenció de veure-ho.
2: Però, clar, quan hi ha intencions, quan hi havia ja al segle XVII, la gent volia veure llocs. Per exemple, comencen a sortir moltes vistes i mapes de ciutats d'on hi havia batalla.
4: Sí, sí, sí.
2: Clar, perquè era el setge de Barcelona. Barcelona. És a dir, que ja hi comença a haver tota una producció cartogràfica lligada lligada també en el fet bèl·lic.
0: Com és?
4: I darrere hi pot ser que hi hagi que el mapa estigui conservat a França, respongui les apetències i l'ambició de França sobre els territoris del sud?
2: Sí, segurament. Si es vol estudiar la cartografia de Catalunya, has d'anar al Château de Vincennes, al Servici Històric de la Defensa. És on tenen bona part de la cartografia catalana. Perquè... els francesos sempre, fins pràcticament al segle XX, jo crec que han tingut l'ambició aquesta, del territori
0: del
2: territori de Catalunya, i llavors ells sí que sempre l'exèrcit francès va donar molta importància a la cartografia, i des de 1691 sembla que és que té un cos d'enginyers militars dedicats en això, no a la cartografia de Catalunya, sinó a la cartografia de tota Europa, de tots els territoris que els interessaven. I llavors, quan havien de fer una guerra, diguem, el primer que feien era... a buscar tota la informació que hi havia sobre el territori que hi havia allà on fos, diguem, per fer els seus mapes, i quan en veien un territori el primer que feien era agafar tota la cartografia que trobaven i importar-se-la, clar, perquè és una informació extraordinària. No només els mapes globals de Catalunya, sinó també la cartografia de ciutats i de territoris. Per tant, molt probablement podria ser que aquest mapa hagués estat aquí i que hagués anat a parar a França al segle XVIII. Podria ser.
0: Aquests mapes, que podríem dir inicials, per dir-ho, perquè almenys són els primers que tenim en constància, quina Catalunya expliquen? L'expliquen en fronteres? L'expliquen delimitada?
2: Aviam.
0: L'expliquen això és Catalunya, això ja no ho és?
2: Sí que posen, això és Catalunya. Tenen un concepte de la Catalunya de regió natural, diguem. No tant
4: geogràfica,
2: política.
4: Més geogràfica.
2: Geogràfica. És a dir, Catalunya és fins a Salses, diguem, fins a la Sénia, i moltes vegades sí que hi ha un lloc puntejat i diu a partir d'aquí és el Regne de València, el Regne d'Aragó. En canvi, no hi surt la Vall d'Aran. No, amb alguns sí, però en molts mapes, si t'hi fixes a dalt, no surt la Vall d'Aran perquè consideraven que formava part de la Gascunya.
4: Clar, perquè és el nord, la part nord del
2: la
4: Pirineu.
2: La part nord, clar, la Garona baixa, i per tant per ells era la regió natural. De fet, després del Tractat dels Pirineus de 1659, els francesos, que són els que comencen a publicar molta cartografia de Catalunya, encara posen, fins al segle XVIII, fins a principis, fins a la Guerra de Successió, posen tota la Catalunya i llavors diuen una part és del rei d'Espanya i una part del Rosselló i el Conflent és del rei de França. Però és Catalunya, el que passa que hi ha una part que és d'un monarca i una altra part que és d'una altra. A partir del 18 això canvia, el concepte d'estat-nació i de... Llavors, a partir d'aquí, les fronteres hauran de ser més marcades.
0: Quina recepció té aquest tipus de mapes? Al país s'utilitzen aquests mapes que de la primera meitat del segle XVII o és només un tema que exèrcits d'altres indrets si ho pensen?
2: Tenim poca documentació, diguem, de l'ús que se'n feia dels mapes. Aquest concepte de veure l'ús de la cartografia és molt modern, diguem. Però segurament es feien servir, evidentment. Es feien servir dins d'uns ambients molt reduïts, d'uns ambients cultes, és a dir, que podien llegir un mapa, perquè penseu que diguem, l'extensió de la cartografia no vindrà fins a l'escolarització del XIX, quan la cartografia comença a ser... La cartografia, i en general, doncs, els textos i tot plegat. Sí. Però sí que en uns àmbits polítics, religiosos, comercials, penseu que és important pel comerç, sí que es fan servir aquesta cartografia.
0: Després de la Guerra de Successió del 1614, que és la data clau, canvia també la mentalitat a l'hora de fer els mapes, perquè, és clar, el decret de Nova Planta del 15 també transforma aquells territoris, el que abans es regien per unes normes, segons el decret de Nova Planta, això s'ha acabat, ara es regiran per nosaltres. No sé si això també canvia la concepció dels mapes.
2: Aviam, primer hauríem de tenir en compte que la vigència dels mapes era de molts anys, és a dir, costava molt canviar un mapa, perquè havies de refer la planxa, era una feina... Llavors, els mapes poden durar molt temps.
0: Moltes dècades.
2: Per tant, pot continuar... Durant el segle XVIII, després de la Guerra de Successió, continuen sortint els mapes de Catalunya amb la divisió en vegueries. Mapes que fan els francesos, que els tenen i que els van reproduint, mapes amb les vegueries. És des d'aquí, a partir del segle XVIII, quan comencen a sortir mapes fets per la gent d'aquí, concretament el mapa de Josep Aparici, per exemple, que aquests sí que tenen la... Decret de Nova Planta, per tant, ha desaparegut les vegueries, surten els corregiments, i llavors aquí sí que el que comencem a trobar en molts casos són mapes on hi ha les vegueries i els corregiments a sobre.
0: Perquè la gent continua vivint.
2: Continua siguent, no és fàcil, ara sí que surt una cosa a la ràdio i ho sap tothom al cap de mitja hora, però abans era més complicat.
4: Però aquest geogràfic, Josep Aparici, és el que ja comença a reglamentar, diguem, l'administració borbònica, ell la posa ja?
2: Comença a posar els corregiments. El Josep Aparici és un senyor que penso fa un mapa perquè vol ell, és a dir, no és que li encarreguin, però és un senyor que es dedica a fer coses d'hisenda, però volta tot el país per cobrament d'impostos.
0: I llavors... Cap a quin any estem parlant?
2: Estem parlant del 1700... els principis, 1702, 1703, i ell fa un mapa que sembla
0: just,
2: que...
0: Just abans, per tant, del final de la guerra.
2: Sí, però ell l'acaba el 1708, sembla ser el mapa aquest. Ell acaba el mapa, manuscrit, evidentment, i fa un mapa de Catalunya, que ell ha recorregut, i per tant, la toponímia, tot està molt bé, tota la informació que conté. Però esclar, llavors es troba que imprimir aquest mapa no és fàcil. Val molts diners, i per tant has de demanar diners, has de demanar permís al rei, la cosa és molt complicada. I ell no aconsegueix publicar el mapa fins al 1720. De manera que
0: llavors ja
2: el mapa,
0: la situació,
2: que sembla que era un encàrrec austriacista,
0: sí.
2: acaba sent un mapa dedicat
0: a Felip VI,
2: al món borbònic, i llavors doncs se suposa que ell ha de començar a posar els corregiments.
0: Sí, a refer-lo, clar.
2: A refer una mica només la part, diguem, de divisió territorial, perquè la informació dels camins, dels pobles i tot això era bona. Era molt bona, i fa un mapa en aquest sentit molt bo. Per tant, per això la vigència dels mapes, diguem que era llarguíssima.
0: Aquest tipus de mapes seran els que s'utilitzaran fins a la Guerra del Francès de principis del segle XIX?
2: Sí, clar, hi ha molt, hi ha cartografia molt diferent.
0: Clar, es va fent,
2: Hi ha mapes de Catalunya o hi ha mapes, diguem, de territoris molt, molt específics. Però podríem dir que si fins a principis del segle XIX serà aquesta cartografia molt més, podríem dir, molt més de, feta amb alçada, per dir-ho d'alguna manera. A partir del segle XVIII canvia molt la cartografia. Canvia molt la cartografia a nivell general. La tècnica cartogràfica, hi ha instruments molt més bons,
1: clar.
2: Es pot mesurar la latitud i la longitud, és a dir, que hi ha la introducció d'unes noves tecnologies que transformaran el món de la cartografia.
0: Que dona un aire més... Perquè els mapes anteriors, els mapes antics, donen aquella sensació d'una Catalunya una mica bombada, no? Una mica arrodonida.
2: Això ho van introduir els francesos, i això l'aparici ho corregeix. Però els francesos van introduir, primer, aquesta forma bombada de la costa, en la qual Barcelona i Tarragona, diguem, estan a la mateixa latitud, que és una cosa bastant... I l'altra distreta és que és una toponímia totalment afrancesada. Quan llegeixes els topònims dels mapes de francesos, és una toponímia, vaja, infumable.

0: A principis del segle XIX, Espanya i de retruc Catalunya tenia una cartografia tan inexacta que les tropes napoleòniques van tenir problemes per guiar-se amb els mapes del terreny. L'astrònom capellà i matemàtic català Agustí Canelles explicava el 1816 la deficiència dels mapes durant la Guerra del Francès i els problemes que això havia provocat, cosa que ell, com a resistent a l'invasor, sabia perfectament.
1: Les cartes que representen el terra de les províncies d'Espanya disten molt de la perfecció que exigeixen l'exercici de la guerra. Les incessants comissions topogràfiques que els generals han tingut a bé confiar-me durant la invasió dels francesos m'han fet conèixer que les figures dels territoris a les cartes de Catalunya ni tan sols tenen semblança amb les que forma la naturalesa. I sent, com ho és realment, la carta del país que ha de defensar-se l'únic mitjà que pot guiar el general a la combinació de les seves operacions militars, amb cartes tan inexactes difícilment podrà el Camana treure gran partit de les notícies que li remetin els vigilants. I difícilment podrà prevenir els reforços cap a les avingudes de l'enemic i difícilment coneixerà les posicions militars a les quals podrà contenir-lo. En aquestes situacions problemàtiques acudeixen els generals a l'únic i miserable recurs de reconeixements precipitats, infructuosos quasi sempre per la peremptorietat dels temps i proximitat de l'enemic, esbossos inexactes per falsedat de la carta general a la qual regularment es fonamenten, resultant d'aquí que si l'enemic avança cap a les forces superiors, és precís abandonar-li el terreny o exposar-se a conseqüències funestes.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a En Guàrdia amb Carme Montaner i Josep Maria Soler i Sabater parlant de l'evolució dels mapes a la història de Catalunya. I hem arribat amb això que acabem de sentir de l'Agustí Canelles.

0: va amb l'exèrcit espanyol i després quan demana mapes diu aquí no tenim informació per enviar les tropes pràcticament enlloc. I els francesos sí que en tenien, tot i que també tenien problemes. A la guerra del francès es va fer molta cartografia, però encara cartografia, diguem...
1: De característiques per al resultat militar de la guerra.
0: Exacte, i cartografia encara molt, molt mapes acolorits, és a dir, encara hi ha poca precisió. Curiosament, la gran aportació dels francesos a la cartografia de Catalunya no ve amb la guerra del francès, sinó que ve amb la guerra dels 100.000 fills de Sant Lluís. Els 100.000 fills de Sant Lluís...
1: El 1823.
0: El 1823, quan entren a restaurar la monarquia borbònica... No?
2: Amb el seu poder absolut, sí.
0: Sí, és curiós.
2: El rei no el deposen, però el controlen constitucionalment i això no...
0: Un estat que havia fet la revolució, diguem, entra cap aquí per portar-nos...
2: Amb moltes tropes que ja havien entrat... 10 anys abans, vull dir que...
0: Sí. Llavors el que fan aquí, ells entren, no hi ha pràcticament guerra, i llavors s'instal·len, sobretot aquí a Barcelona, unes companyies de cartògrafs i comencen a fer mapa de Barcelona amb corbes de nivell. És el primer, jo crec que és dels primers, havien fet alguna cosa a Itàlia, és dels primers exercicis que fan de cartografia. Estan fent proves per com han de fer el mapa de França. I ho fan aquí, és extraordinari. Fan uns mapes amb unes cotes. Bé, suposo que era una època de pau, aquí devia fer més bon temps, jo crec que estaven encantats de viure a Barcelona.
2: Devien aprofitar la vinentesa. No?
0: Van aprofitar la vinentesa, i aquí diu que més bé és l'època que entren begudes i que entren valls nous i tot plegat, doncs els enginyers estaven
1: aquí.
0: Són els amos. I fan els mapes i el que em sorprèn més és que no els hi demanen res al l'exèrcit espanyol o les autoritats de dir passin una còpia o facin alguna cosa.
2: Hi havia
0: per
2: aquí el comte d'Espanya, si no m'equivoco, que era un boig de marca i que estava per la repressió. Els francesos, curiosament, que entren per restaurar els Borbons, són els que han de refrenar la repressió dels Borbons.
0: Dels espanyols.
2: O sigui, la gent acaba dient als invasors que quina sort tenim que estigueu aquí. Sí, esclar, això ja es veu que no anem bé, no?
0: No anem bé,
1: clar. Espanya és un dement que fins i tot els seus acabaran amb ell.
2: Sí, sí, ja després a la primera carlinada.
1: El pont de Orbanyà,
2: a la primera carlinada, un boig de marge. Boig
1: es penjava dels peus de la gent que ell penjava abans.
0: Sí.
1: Barbaritats aquestes.
2: I això, enviava a les colònies i a les galeres nois que li semblava que no s'havien persignat bé a la missa. Coses d'aquest estil, És a dir, que era un boig.
0: Va ser incapaç, no, de dir, escolti'm, ja que som aquí, li poso un parell d'enginyers nostres per veure què fan.
2: No.
0: És a dir, aquí tot el que és allò que inventen ells, no? Una mica aquesta continua així. I llavors aquesta gent l'any 27 se'n van, agafen els mapes i se'n van. I els hem trobat ara fa pocs anys a París.
2: Però vull dir que és interessant... Mapes molt ben fets
0: d'aquí. Sí, d'aquí, de Barcelona, quan veus que estaven progressant en la ciència i la tècnica de la cartografia i aquí no els hi va interessar ni poc ni molt, el qual és força...
2: En el futur hi haurà mapes de Catalunya en aquell període?
0: Llavors comença a sortir... Hi ha un fet important, que és la divisió provincial.
2: El 33.
0: El 33. Per tant, quan comença
1: provisional.
0: A sortir... en fan un el 23, sí. El 23,
1: sí. I la 33, que és provisional,
0: i el 33, que encara dura, el Javier de Burgos i tot això.
2: És el que és provisional,
0: Llavors, organitzen l'administració en funció de les províncies, però, esclar, ningú sap les províncies per on passen, per dir-ho d'alguna manera. Què hem de fer?
2: I, a més, és una divisió feta d'una manera bastant boja, vull dir que
1: no respon a gairebé res.
2: No.
1: A Catalunya,
0: Sí. Ells seguien el model francès, no, de posar de regions equitatives territorialment i tal, però esclar, es troben d'això amb ciutats petites que han de fer de capital de província, etc. Llavors, el fet de... Són les editorials privades, una vegada més, les que comencen a treure mapes de Catalunya senzills, però amb la divisió provincial. Mm-hmm. És molt curiós que són, que moltes vegades és errònia, que hi ha alguns problemes perquè no s'acaba de saber ben bé per on passa, però comencen a sortir els mapes provincials, perquè és clar, tu has, si has d'anar a fer gestions has d'anar a la teva capital de província, i totes les delegacions governamentals són a la teva capital de província. Llavors es comença a sortir un negoci editorial, ara ja sí, aquí, a Madrid i a Barcelona, que comencen a fer mapes de les províncies. Mapes bé de les províncies d'Espanya,

0: o mapes per les antigues regions amb les divisions provincials, és a dir, mapa de Catalunya, per exemple, amb les quatre províncies. I aquest és el mapa que sí que, fins ben entrat al segle XX, serà el que predominarà, el mapa de Catalunya amb les quatre províncies.
1: S'estudia més, a l'hora de fer mapes, continuem basant-nos en mapes que ja s'han fet per refer, o durant el segle XIX els avançaments tecnològics també faciliten, per exemple, l'aparició a partir de mitjans de segle del ferrocarril, que també transforma la visió del temps, del espai, de la manera de comunicar-se. Suposo que això devia resultar un sotrac, no? I les indústries, els rius, que alguns són útils industrialment i altres, en canvi, no. Tot això devia fer que els mapes canviessin la manera de veure'ls, no?
2: Primeres carreteres, que podem dir carreteres, túnels, etcètera, no?
0: Túnels, el que costa... Penseu que és difícil, en continu encara, fer un mapa i reproduir un mapa. S'ha de tenir en compte que fins que no s'inventa la cromolitografia al segle XIX, els mapes tots s'imprimeixen només a una tinta. I quan els veiem pintats, es pinten a mà. Que això a vegades costa d'entendre quan veiem totes les pintures. Per tant, són mapes monocroms, per dir-ho d'alguna manera, i hi ha gent especialitzada a pintar els mapes.
1: Una subindústria dins de la impremta de
0: gent que... feien les dones, per exemple, perquè deien que tenien les mans més petites quan amb aquella aquarela pinten una mica els límits i ho dibuixen. Sí que és cert que la transformació més gran vindrà de les carreteres i dels ferrocarrils, és a dir, dels medis de transport, sinó de la xarxa viària i ferroviària, perquè és un tema que interessa molt en els usuaris, per dir-ho d'alguna manera. I, per tant, el que s'hi fan ràpidament és introduir els ferrocarrils i les carreteres. Les carreteres, que algunes ja hi començaven a ser, penseu que en els mapes aquells que havíem parlat abans no hi havia carreteres, només hi posaven els ponts a la xarxa hidrogràfica perquè sapiguessis per on havies d'anar a travessar, perquè hi havia un pont cada no sé quants quilòmetres. Però ara sí que ja comencen a sortir, és a dir, tenim alguns mapes que encara són l'aparici, per dir-ho d'alguna manera, un mapa amb una visió territorial, amb un relleu del segle XVIII, i en canvi m'hi pinta ja els ferrocarrils, perquè és una informació realment
1: vàlida i que val la pena de fer servir.
0: Però no començarem a tenir mapes allò ben fets, diguem, fins que no venen els enginyers i comencen a aixecar mapes.
1: Ho és a veure'l d'una altra manera, clar.
0: Exacte. Hi ha dos tipus. Un és els enginyers que fan infraestructures, és a dir, les empreses que volen fer infraestructures per la industrialització del país, el que fan és llogar companyies cartogràfiques, sovint estrangeres, que vinguin a fer mapes. Però, esclar, només fan mapes, com que és molt car fer mapes, clar, del tros que els interessa, el trosset. És aquesta la història. I llavors, doncs, els mapes de les hidroelèctriques les van fer els canadencs i els suïssos, que estaven acostumats a fer cartografia de muntanya, i els francesos fan molta cartografia de ferrocarrils, és a dir, que fan això. Fins que venen a l'Institut Geogràfic Nacional, que és l'encarregat d'aixecar el mapa d'Espanya.

0: La representació cartogràfica de Catalunya tant servia per mostrar la submissió a l'estat espanyol com per lluar i enaltir els trets fonamentals de la nació. Jacint Verdaguer, el 1888, va dedicar un poema, davant d'un mapa, a explicar què era Catalunya fixant-se en quina forma té.
1: Mirau-la bé. Mirau-la bé a la reina de nostre cor. La imada Catalunya. D'un àliga que arranca la volada sembla tenir l'altívola figura. Té sobre el front l'olímpica serena. Sota sos peus, les ones i l'escuma. A ses espatlles un gran riu. I d'aigües i neu una aureola la circunda. Lo cap de creus forma son bec enorme. Tortosa amb sos alfacs, sa immensa cua. Són los camins de ferro de Barcino i els murs del port, ses dues mans robustes. Estesa l'una està sobre la terra, l'altra sobre la mar, on d'una a una, de naus lleugeres, lo rosari es grana millor que en altre temps, Roger de Llúria. Des del mar de Llevant on naix lo dia, fins al mar de Ponent, on se sepulta. La Montserrat és lo seu cor d'on raja l'ardenta sang esperitosa i pura que s'esvadia a rams per ses etèries com riu de foc llançant claror i espurnes. Son lleonenc coratge d'allí brolla. Allí veu amb la fe sa força hercúlea. Una àliga és que estén ses dues ales d'esplèndida i gegant envergadura, una per cada banda del Pirena, i bat los aires coratjosa, i lluita amb los núvols, lo vent i la tempesta. De dret el sol que de claror inunda l'escut seu de les barres enrugides de la sang de sos comtes, amb la púrpura.

0: Això és En Guàrdia.
1: Doctora Muntaner, quin text més bonic aquest de Jacint Verdaguer. Realment sí, és molt, sí, molt poètic, però explica molt bé com es veia el país en aquell moment.
2: Sí, sí, no? És un mapa dedicat al Mariana Aguiló i és una... De fet, explica textualment el que també feien els mapes, és a dir, ja comença a sortir la idea de la Renaixença, del mapa de Catalunya com a símbol d'un moviment social. I aquest mapa està molt lligat amb l'excursionisme. Verdaguer sabeu que estava molt lligat amb l'excursionisme.
3: La societat, com es diu?
2: Hi havia dues associacions, l'associació i la societat. Bueno, eren dues que després acabaran fonent-se en una de sola, que és el Centre Excursionista de Catalunya.
3: Però aquesta general, però aquests mapes concrets que quan es va fer el canal d'Urgell, el Domènec Cardenal, o bé quan es va fer el túnel de Montclar, aquests mapes eren ja precisos i concrets, només d'un territori.
1: Però aquests no eren d'excursió, aquests eren industrials.
3: De precisió.
2: Sí. Sí, els mapes del Canal
3: d'Urgell... La finalitat és agrícola.
1: Sí,
2: però eren mapes en els quals, per exemple, el pendent és molt important per calcular la baixada de l'aigua. És a dir, que aquests sí que són mapes realment de la indústria.
3: 33 centímetres cada 100 metres.
2: I això ha d'estar molt ben calculat.
1: Sí, perquè ho calcules malament... O l'aigua no baixa o l'aigua t'ho destrueix tot.
3: Tot és aigua rodada que baixa per gravetat.
2: Per tant, aquests mapes estan molt ben fets. I aquests mapes sí que necessiten, hi ha uns talls lineals per veure exactament quin és el pendent. És el mateix que passa amb els ferrocarrils, és a dir, que són mapes, aquests ja són mapes molt ben fets, que després s'utilitzaran o es faran servir. Algunes vegades es faran servir les dades per fer més mapes més generals, però moltes vegades no, són dades que van quedant a les companyies i no es van fer servir més.
1: Sí. Ara ja estem en una època, finals del XIX, en què realment, tal com veiem en el cas de Verdaguer, la visió del país ha canviat. Ha aparegut la Renaixença, la sensació de que aquell estat no funciona i que se li ha donat una alternativa política comença a aparèixer en moviments catalanistes, etc. Això reflecteix en la cartografia?
2: Sí, totalment. El mapa de Catalunya passa a ser el símbol.
1: Això fins aleshores no ho era.
2: No ho era. Era una representació territorial, però ben bé a partir de la Renaixença és un símbol. És a dir, tu veus el mapa de Catalunya i ja tens tota una idea, no?, de país i de moviment, i és el que pretenen. I es comencen a publicar molts mapes amb les quatre barres...
1: Clar, ara ho veiem més natural, però en el seu moment això no anava per aquí.
2: No anava per aquí.
1: Érem utilitaris, o com a mínim, o màxim estètics, però no.
2: Exacte, eren mapes que es feien servir per diverses coses, es comencen a fer servir en educació, però en canvi a partir d'aquí el mapa ja comença a ser molt important, ja us ho dic, en aquest cas també relacionat no només amb moviments polítics sinó amb el moviment excursionista, i també penseu que és un moment de renovació pedagògica a Catalunya, hi ha uns moviments pedagògics molt importants, Flors i Calcà, Ferrer i Guàrdia, Flors i Calcà, tota aquesta gent, en el qual la geografia passa a ser una assignatura fonamental de coneixement del país, i no només la geografia. És a dir, la geografia disposa d'una eina que és la cartografia. Els mapes a la classe de l'escola, però no com aquells que ens feien servir en l'època franquista que teníem allà darrere, sinó per treballar-hi, i a més els alumnes comencen a fer mapes també. I per tant jo crec que aquí és un moment de canvi en l'ús de la cartografia, i comencen a fer mapes de Catalunya. És important.
3: I això ho fan mestres també,
2: Ho fan, sí, ho fan
3: mestres per arribar a la canalla.
2: Ho fan els mestres per arribar a la canalla. I tots aquests moviments pedagògics... Pere Blasi, els de l'escola Horaciana, és a dir, que aquí hi ha tot un moviment... I llavors arribarà el Pau Vila, que són aquests mestres, que són mestres geògrafs, en Miquel Santaló, és a dir, que són... En Pau Vila ja és la màxima expressió,
3: el cim
2: primer per la renovació de la cartografia, per la renovació de la geografia, per tota l'aportació que fan a la cartografia, i després perquè acabarà fent de polític, és un senyor que acabarà fent molta acció, per dir-ho d'alguna manera, i per en Pau Vila i per tots aquests geògrafs, el mapa de Catalunya realment és important. Però no només per ells, sinó per, si veiem totes les revistes ja, hi ha l'Esquella de la Torratxa i no sé què, el mapa de Catalunya ja comença a aparèixer com un símbol d'un moviment social.
1: Juntament amb les quatre barres.
2: Amb les quatre barres,
1: sí,
2: però el mapa...
1: O sigui, és un mapa, es pot dir clarament, polític.
2: Polític,
1: en aquell moment ja
2: sí,
1: no...
2: Sí, totalment.
1: Les províncies apareixen en aquests mapes?
2: A vegades sí, però... ja a principis de segle ja comencen a aparèixer divisions del que seran les futures les vegueries, diguem, d'alguna manera.
1: Sí, comarques, que encara no...
2: Comarques, cadascú en fa una de pròpia, en Pau Vila en fa unes, en Pere Blasi en fa unes altres, però ja es comença a desdibuixar aquesta, és a dir, ja la intenció, som una altra cosa, les divisions provincials ens relacionen amb un poder que no volem, i per tant hem de fer la nostra pròpia divisió del país per estructurar-ho.
1: Suposo que l'Estat no es queda parat. Vull dir que també amb el tema de mapes, l'Estat espanyol, a través potser de les diputacions o a través del Ministeri de Governació, que era l'època, deu fer alguna cosa per marcar una cara, diríem, una narrativa, no? Un imaginari diferent.
2: Poc. Són iniciatives privades. Això no vol dir que hi hagi l'Estat al darrere per dir, vinga, fem.
1: Sí, sí. Però per ajudar, diguéssim.
2: L'Estat en aquells moments està concentrat en fer el mapa nacional, el mapa topogràfic d'Espanya, escala 1:50.000, que són més de 1.000 fulls, i que és una bestiesa en tot el que havien de fer, que s'havien de posar de nou.
3: 50.000 fulls?
2: Bueno, 1.000 fulls.
3: Ah, 1.000.
2: El mapa és escala 1:50.000. Són 1.000 fulls. Penseu que és un mapa que va començar el primer full, que és Madrid, és de 1875, i l'últim, que és l'illa de la Palma, em sembla que és de 1968, vull dir que van trigar molts anys a fer-lo.

Doncs el que dèiem, el mapa topográfico nacional d'Espanya va ser un projecte titànic que s'allargaria durant gairebé un segle. Tot i que era una eina de la corona espanyola per configurar el seu poder sobre els territoris compresos a l'Estat, Catalunya necessitava disposar d'uns bons mapes i no podia esperar. Així ho afirmava Josep Maria de Ribera, que va ser el primer director del Servei del Mapa Geogràfic de la Mancomunitat, en un article publicat el 1919 al butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. I en la mateixa línia se seguia insistint uns anys més tard en un llibre editat per la pròpia Mancomunitat, l'obra realitzada 1914-1923.

0: Lo realitzat pels organismes de l'Estat a Catalunya fins al 1914 era relativament escàs. Puig de l'Institut Geogràfic no es tenia més que la triangulació geodèsica de primer ordre acabada totalment, la de segon ordre només que la de la província de Tarragona i la de tercer ordre tot just començada a la mateixa província. Aquesta era l'estat de la qüestió cartogràfica a Catalunya l'any 1914, a una època en què hi havia una extraordinària fluorescència de treballs de construcció d'obres de tota classe, canals i represes d'aigua per a força hidroelèctrica, de regadiu, carreteres veïnals, etc. I, en conseqüència, una gran necessitat i constant demanda de mapes, puja als escassos que es trobaven, eren inservibles.
1: Tot país civilitzat necessita imprescindiblement, per a ésser estudiat i administrat de manera eficaç, posseir els mapes, cadastres i estadístiques indispensables que el defineixin i inventariïn. A Espanya, malgrat l'obra meritíssima del general Ibáñez, fill de Barcelona, no existeixen ni estadístiques ni cadastre. Per suplir fins on es pugui tan sensible deficiència, la Mancomunitat de Catalunya va establir un petit servei geogràfic, la primera missió del qual és la confecció d'un mapa de Catalunya actual en escala 1/100.000, que és la mena de mapes que generalment han publicat els altres països en primer lloc. Aquest mapa té per missió d'atendre a les més peremptòries necessitats geogràfiques de coneixement de la nostra terra i ens haurà de poder comparar-se les seves qualitats amb el dels altres països.
2: Això és En Guàrdia.
3: Doctora Montaner, pel que hem sentit, la Mancomunitat no es va quedar aturada i també va voler tirar endavant el seu propi mapa.
4: Efectivament, la Mancomunitat va tenir una idea clara d'administració. El problema és que fer un mapa és car, difícil i necessita molt temps. Ja. Llavors, de totes maneres, van crear un servei geogràfic juntament amb un servei geològic i un servei agronòmic, és molt important, és a dir, preveien no només un mapa físic, sinó també el mapa de la geologia per tota la qüestió industrial i el mapa agronòmic per tota la qüestió agrícola, de fer un mapa. El problema és que no tenien molts enginyers en el territori. El que van haver de fer va ser aprofitar les minutes que anaven fent a l'Institut Geogràfic Nacional a Madrid per poder començar a fer els fullsells mentre no ho publicaven, perquè trigaven molts anys a publicar-ho, i aquí començar a replegar tota aquesta cartografia que dèiem dels canals, de les carreteres, i intentar confegir un mapa a escala 1/100.000. Evidentment, un mapa a escala 1/100.000 no és un mapa que serveixi per moltes coses, però és un mapa realment interessant. I se van posar a fer aquest mapa. Però, esclar, se'ls hi va tirar sobre tot. És a dir...
5: La pressa i la dictadura.
4: Jo crec que és interessant de ressaltar que aquesta idea del mapa va bé a tots els poders, i aquí queda molt clar aquest mapa de la Mancomunitat. La Mancomunitat fa un mapa 1/100.000, que és clar que els hi arriba la dictadura de Primo de Rivera, i no tanquen el mapa.
3: Continua
4: el mapa. Continua. Hi ha uns fulls que diu comissió, el mapa se'n va a la Diputació de Barcelona, és a dir, la Diputació de Barcelona fa de xupluc del mapa...
3: Clar, perquè desapareix la Mancomunitat de Diputacions...
4: I els mapes que es publiquen, que ja estaven fets, surten amb un segell que diu Comissió Liquidadora. M'encanten els mapes. Sí, Comissió Liquidadora de la Mancomunitat. Comissió Liquidadora. Quan arriba la República, diu, no, nosaltres ja tenim un servei cartogràfic, i el que fan és tornar-lo a portar a la Generalitat. Encara es publiquen un parell de fulls que diu Generalitat de Catalunya, Servei Geogràfic. El 30, és que són 3 anys, el 39 tornen a fer el mateix. La Diputació torna a xuplugar, és a dir, això vol dir quedar-se tots els arxius, que és molt important.
5: O sigui, el mapa del 36 de la Divisió Territorial de Catalunya d'en Pau Vila, que s'aprovarà l'octubre...
4: No, aquest no, perquè aquest és un mapa temàtic que van fer a una escala molt petita, i aquest el fan des d'Economia. Els ajuden a fer-lo els del el Servei Geogràfic...
5: Que és el que fa la Divisió Territorial.
4: Sí, però els dibuixen a Economia. Jo em refereixo al mapa amb les corbes de nivell i amb tota aquesta informació. El 39 se l'han entorn a la Diputació. La Diputació encara publica un full, que és la Diputació de Barcelona, no? Fins l'any 83.
3: L'any 83?
4: El 1983, la Diputació de Barcelona continua fent el continu... i no amb aquest mapa, sinó que ja continua introduint la fotografia aèria. De fet, abans de els 70, a partir dels 75, publiquen un mapa de Catalunya amb quatre fulls, que serà molt divulgat perquè torna a ser un mapa en català, que és a dir, ja és un mapa molt ben fet. I el 83, quan es crea el 82, perdó, l'Institut Cartogràfic de Catalunya, el 83 s'hi traspassa el Servei Geogràfic. Amb tots els documents, és a dir, l'Institut Cartogràfic de Catalunya té la documentació... Sí, sí, sí.
5: O sigui, ja és la Generalitat, ara.
4: Ara és de la Generalitat, però ve d'aquell de la Mancomunitat, i tenim els papers, les cartes, les factures... S'ha anat preservant tot, perquè en la Diputació de Barcelona, cada vegada que hi ha hagut una dictadura, ha fet de xupluc d'aquell servei.
3: Doncs, dins de tot, hi ha hagut una mica de sort, perquè
4: sí,
3: en altres casos
4: sí,
3: això ha desaparegut
4: perquè
3: tot.
4: Perquè jo crec que les parts tecnològiques sempre són més fàcils d'amagar que no les parts de més contingut ideològic o social. I llavors doncs, hi ha coses que es van a destruir, però això, diguem, queda més dissimulat.
3: Doctora Muntaner, no ens queda molt de temps, ja estem pràcticament al límit. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos això. Esperem que torni un altre dia per explicar-nos altres coses de mapes que ens fascinen. És una cosa, suposo que també això els cartògrafs ho deuen saber molt bé, no? Que no és només la fascinació pel coneixement, sinó la fascinació pel
4: visual,
3: el somni del mapa,
4: sí,
3: no? Que provoca, sí, no? I sí, això suposo que molts dels nostres oients també ho tenen. Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
3: Josep Maria Solís Sabater, tu els mapes, a mi m'agraden molt.
5: A mi m'agraden molt, però fixa't que agrada a tothom, des de quan una és criatura la busca el tresor amb els mapes, fins després mapes d'on hi ha bolets, fins després mapes de saber quin país del món i banderes, bueno, a la gent li agrada els mapes.
3: Hem de fer un mapa de Catalunya Ràdio per saber com sortim d'aquí, eh? Això és l'enguàrdia.

Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat. I amb les veus d'Albert Cortés, Josep Aguilar i Xavier Martín. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
3: Bona tarda, us informa Maria Costa. Pendents de les pluges intenses que poden descarregar a partir d'avui i també demà, es preveuen xàfecs al nord-est de Catalunya. Al vespre arribaran al Camp de Tarragona, on localment poden ser fortes. Per això, Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat i demana prudència davant de possibles crescudes sobtades de rius i rieres, especialment en zones que habitualment estan seques. Unes pluges, Néstor Gómez, bona tarda, que podrien aparèixer aquesta mateixa tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs sí, de fet ja apareixen alguns ruixats localment, puntualment intensos cap a punts de les comarques de Girona, també algun de molt puntual cap al Vallès, i s'espera que en aquest sector, comarques de Girona, el Vallès i el Pirineu Oriental, es mantinguin durant la tarda. Localment intensos. Ara bé, els més intensos arribaran de cara a darrera hora del dia, passat el vespre, ben arribada la nit, cap al Camp de Tarragona, el Garraf o el Baix Llobregat, i aquestes es poden mantenir durant la propera nit i matinada. Diríem que entre les 12 de la nit aproximadament i les 7 del matí de demà dissabte és quan s'espera el gruix de precipitació, les pluges més intenses que poden arribar als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Fora d'aquest sector, el cap de setmana en principi es presenta força tranquil, amb cel variable i amb ruixats de tarda tant dissabte com diumenge.
3: Més notícies amb Laura Cugat.
5: Uns 200 funcionaris de presons s'han concentrat aquest migdia al davant del centre penitenciari de Brians 2 per reclamar més seguretat i denunciar les agressions que pateix el personal. Una mobilització convocada per l'Associació de Treballadors Marea Blava després que diumenge passat una visitant ataqués amb violència física a la treballadora del centre. La justícia ha prohibit a la dona que va cometre l'agressió fer més visites a la presó durant un temps, però l'associació exigeix que aquesta restricció sigui permanent i extensiva a totes les presons del país. L'entitat reclama més contundència a l'hora de fer complir les condemnes, augmentar les plantilles, un sistema de treball per binòmins i atorgar més autoritat als funcionaris per fer complir la normativa. Ho constata el Juanjo, treballador de Brians 2, en declaracions a la CN.
6: Primero grados que no se cumplen, cada vez son más cortos, el funcionario no tiene ningún tipo de autoridad. No estamos pidiendo dinero, pedimos seguridad por poder llegar a casa pues sanos y salvos cada día.
3: A Suècia, un home armat amb una espasa fereix diverses persones a l'escola Brinell de la ciutat de Fagersta, al sud del país. La policia ha entrat al centre i ha detingut un sospitós com a autor de l'agressió i l'està interrogant. L'atac s'ha produït tocades les dues del migdia i la policia escorcolla la zona, alhora que els alumnes del centre, uns 500, i els d'escoles del voltant estan confinats per raons de seguretat.
5: Ja són 321 les víctimes mortals pel terratrèmol de Colòmbia del passat 10 d'agost. Segons l'últim balanç de les autoritats, hi ha 257 desaparegudes i gairebé 4.600 ferits. El sisme, que va tenir una magnitud de 7,4, va afectar 146.000 famílies a la meitat dels departaments del país.
3: Mor un home mentre treballava en una casa a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. La víctima tenia 23 anys. Lleida, Pere Joan Álvarez, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. L'accident ha passat al voltant de les 10 del matí. L'home feia tasques de rehabilitació d'una casa quan li hauria caigut a sobre una paret de pedra. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de tres dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins allà. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Tremp i també del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
3: Els esports, Sergi Camps, bona tarda.
0: Bona tarda. El Barça femení es presenta avui davant l'afició al trofeu Joan Gamper, que es disputa a les 8. El Johan Cruyff contra el Brighton anglès. Es baixa d'última hora Van Aasten, una de les noves incorporacions per una sobrecàrrega muscular a la cuixa dreta. Sí que hi seran les altres tres incorporacions d'aquesta temporada, McCartney, Martina i Caroline. A més, Patri Jarro s'estrena com a primera capitana aquesta temporada. El masculí no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Avui Rodri s'ha entrenat per primera vegada fent treball individual. L'Espanyol rep demà al Madrid. Encara a primera divisió, avui es juga el Betis Real Societat a les 9 del vespre. A segona divisió, també a les 9, Còrdoba-Girona, amb la transmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio a l'antena FM de l'emissora. Avui comença la Premier League anglès. El campió, l'Arsenal, rep el Coventry City també a les 9. I encara en futbol, el femení de l'Espanyol disputa l'últim partit de la pretemporada contra el Villarreal a dos quarts de sis a la ciutat esportiva Dani Jarque.
1: Fins aquí les notícies.
8: Però si aquí no hi ha ningú i jo sento veus.
9: Ai, són les mil veus de Montserrat.
8: Soc jo, la muntanya, soc Montserrat.
10: Ai, mare de Déu.
9: Joan Pera conversa amb la muntanya i també amb desenes de veus que donen vida a aquest símbol del país.
11: Soc maquinista del cremallera de Montserrat.
12: La gent que pugés a la muntanya amb escrit català.
9: Monjos, treballadors, artistes, esportistes, en un podcast original entre el documental i la ficció per celebrar el mil·lenari de la Fundació del Monestir de Montserrat.
10: Sí, sí, tot molt bonic per ara.
9: Pots sentir Joan Pera i les mil veus de Montserrat aquest diumenge a 2:45 de la tarda a Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Marta del Cor.
3: Passant 6 minuts de les 4 de la tarda, Aleix Figueres, molt bona tarda.
13: Què tal, com estàs?
3: Jo bé, però tot feia un moment em deies que està sent un divendres una mica...
13: Sí, com molt divendres, jo crec que...
3: Però és que per mi un divendres, molt divendres, és una cosa meravellosa. Jo us vaig dir que és dels meus dies preferits de la setmana.
13: Ja, jo és que ja vaig explicar que per mi el divendres és com que arrossego tot el cansament de la setmana i llavors em ve més de gust un pla tranquil. No sóc d'aquelles persones que diuen, no, el divendres a rebentar-ho tot. No, jo prefereixo rebentar-ho tot dissabte i descansa diumenge.
3: Clar, què és per tu un pla tranquil, Aleix?
13: Per mi un pla tranquil seria, doncs, sortir d'aquí, anar a prendre alguna cosa, sopar, després una copa i a la una, dues, anar cap a casa.
3: És que pensa que per mi això és anar a gas, saps què et vull dir? O sigui, clar, jo és... que faig això és festa grossa.
13: Clar, és que ja vaig dir que per mi, no sé, un dia tonto, doncs igual es fan les 5 del matí.
3: Ja. Llavors... Ara que t'estic despertant jo, meravellós. Mariona Córdoba, com estàs?
14: Molt bé, jo sóc més de l'equip de rebentar-ho tot.
3: Sí,
14: de fet, se m'ha convidat al Correbars de Vilafranca. Estic plantejant
13: és
14: si la meva assistència majors serà grata o no. No ho tinc clar encara.
3: Jo estic bastant convençuda que aniràs cap allà.
13: Sempre cap anar.
14: Hi ha tanta gent que diria el mateix que tu, però jo avui no sé si prefereixo ser de l'equip de l'Aleix.
3: Creieu que potser és el temps?
14: Sí.
3: Perquè
14: sí,
3: tant que ens hem queixat, ai, que tanta calor, tant no sé què, i ara que tenim aquest dia així una mica rúfol...
13: Però una cosa és...
3: En alguns llocs...
13: Ens hem queixat de la calor, però si fes un dia allò una mica assolellat, seria una mica millor.
3: Ja.
13: El que passa és que, clar, llavors la temperatura igual no acompanyaria tant bé.
14: Jo, si no surt el sol, la meva actitud és deplorable i és una mica el que em passa avui.
3: Esteu deprimits, eh?
14: Sí, sí, sí, sí.
13: Tot i que he de dir que per fi he dormit bastant bé.
3: Bueno, clar, tu que et queixaves tant d'aquestes nits tòrrides, ha sigut la primera nit...
13: Prometo que no vaig encendre... No vaig encendre ni el ventilador, que això ha estat un impossible els últims, no sé, 2 mesos, pràcticament. Vull dir, no encés el ventilador aquesta nit.
3: Va, doncs ja que parlem d'això, saludem a Néstor Gómez. Néstor, com estem?
15: Hola, molt bona tarda, què tal, Marta?
3: I ja veus aquí l'alegria aquesta que tenim de la primera nit sense morir desfets fins al llit, eh?
15: La veritat és que sí, de fet, des del dia 6 d'agost cada dia estàvem superant la xifra dels 25 graus de temperatura mínima al centre de Barcelona. Si no considerem com ahir ja aquest 6 d'agost, caldria remuntar-se a finals del mes de juliol, que va haver-hi una petita pausa.
3: Sí.
15: Però la veritat és que s'ha agraït, la veritat, aquest descens de les temperatures s'ha agraït, i no només a la costa, sinó a totes les comarques de l'interior, i tot i que aquí a Barcelona està una mica núvol, el sol llueix, i molt, al Pla de Lleida i a bona part de les comarques de Tarragona, eh?
3: O sigui, bueno, Aleix, tu que vas cap allà a Tarragona,
13: sí,
3: no?
13: Sí,
3: doncs mira, tindràs sol i tu també si baixes cap a Vilafranca, deies, Mariona?
14: Sí, cap a Vilafranca o cap a Calafell, per tant.
3: Allà hi ha sol, eh?
15: Fa sol, a tots dos llocs fa sol.
3: És a Barcelona que tenim aquest dia així rúfol. Escolta'm, ja no fa la calorada que teníem, Néstor, però ara del que estem molt
16: pendents de les pluges. De fet, hi ha avís de perill de, vaja, per pluges intenses.
4: Sí, sí. De fet, aquesta tarda se n'esperen que puguin ser, diríem, les típiques d'estiu, les d'aquesta tarda, que si les donen, de fet, està descarregant en alguns punts de l'Empordà, ho ha fet a punts del Pla de l'Estany, sectors també de la Garrotxa. Aquestes serien les típiques de tarda. També ha caigut un petit ruixat cap a l'àrea del Vallès. Durant la tarda es concentraran al Pirineu Oriental, comarques de Girona i al Vallès, i no descartem que pugui caure algun petit ruixat a Barcelona als vols de les 6 de la tarda, com sempre,
16: sempre
4: pràcticament, quan tanqueu.
16: Quan tanquem, anem cap a casa. Vinga.
4: És l'hora, és l'hora. Però aquestes serien, diríem, més típiques, tot i que puntualment puguin ser intenses. Ara bé, la situació més delicada, la que haurem de fer amb un seguiment una mica més especial, són les que es presentaran cap a darrera hora del dia al Camp de Tarragona. Diríem, entre el Baix Camp i el Garraf-Baix Llobregat. Aquestes, durant els vols de mitjanit i durant la propera matinada, fins allà a les 6, a les 7 del matí, els ruixats en tot aquest sector poden ser intenses o molt intenses. Estem parlant de quantitats de 40 litres en mitja hora, que és el que es considera pluja torrencial. És a dir, aquestes són les hores més delicades i la zona més delicada de precipitacions durant les properes, durant les pròximes hores.
16: I fins quan s'allargaran aquestes pluges, Néstor?
4: Doncs tindran continuïtat, perquè si bé les més delicades, ja diem, serà demà al matí, demà a la tarda n'apareixeran al sector del Pirineu, demà a la tarda, atenció també a les Terres de l'Ebre, diríem que tant dissabte com diumenge al matí haurem d'estar més pendents de les tempestes de les Terres de l'Ebre del Camp de Tarragona, que no les del Pirineu, que seran les típiques de tarda, de matins assolellat i de tardes amb alguns ruixats. I el millor de tot, a banda de parlar d'aquestes precipitacions, són les temperatures, que si fa dos dies arribàvem als 40 graus, ahir arribàvem als 37, avui no passaran dels 34-35 graus, demà no passarem dels 31 o 32 en el lloc més càlid de Catalunya, i d'aquesta manera en mantindrem també de cara a diumenge, 32-33 graus de màxima.
16: Però quin gust,
4: sense
16: això.
4: Que mena una enveja, és a dir, una enveja, no, és a dir, està bé que arribi, perquè s'han normalitzat,
16: sí.
4: O fins i tot un fa una miqueta més, una miqueta per sota del que és normal, però aprofitem-lo, aprofitem-lo,
17: oh, i tant.
4: Perquè aquesta val la pena després d'aquestes grans calorades i d'aquest mal dormir que hem tingut durant les darreres setmanes.
16: Néstor, jo és que no puc evitar.
14: La meteo la
16: divendres, és divendres. Mira, anem amunt, anem per allà a Roses, Cadaqués, com ho tindrem allà el cap de setmana? Perquè t'he de dir que és com l'escapada que he estat esperant tot l'estiu, sí. I jo ara dic, m'ha de ploure, jo és el cap de setmana que tinc un pla.
4: No, en principi el cap de setmana es presenta molt bé,
16: sí?
4: Per aquell sector. Sí, sí, sí, sí.
16: Ah, jo havia sentit
4: pluges.
16: No hi ha
4: pluges. Possibilitat de... No, cap ni una.
16: No saps l'alegria que m'acabes de donar, Néstor?
4: Si tinguéssim com a destinació la Costa Daurada, seria un altre tema.
16: Que és on van la Mariona
14: i l'Aleix. No, clar, a mi m'interessa molt que jo tinc un vas fred.
16: No plou a gust a tothom.
4: Les úniques precipitacions allà dalt es donen ara, és a dir, cap a l'Empordà, Gironès, a Pla de l'Estany, Girona, doncs s'esperen avui. El cap de setmana es presenta tranquil, com a molt al Ripollès i podria caure algun ruixadet, per si ja està lluny de la façana costanera.
16: I Néstor, ja simplement, per anar-nos preparant, setmana vinent, com es presenta? Perquè ho he preguntat,
4: sí,
16: era millor viure en l'ignorància.
4: La temperatura tornarà a pujar de cor de micros.
14: Jo ja ho he notat quan ha dit aprofitem aquesta baixada de les temperatures,
4: sí.
14: He pensat.
4: No, és que no volia avançar-ho, però sí que s'espera. Bueno, pintes bastos no, però sí que hi ha un repunt de la temperatura de cara a dimecres. Puntual, és a dir, pugen i després baixen. No és com aquestes darreres setmanes que pujava i no baixava,
16: no
4: ni de casualitat. Seria una punteta de calor que veurem si... Falten molts dies, és a dir, caldrà confirmar si arriba o no arriba. Però aprofitem aquestes temperatures que ens acompanyaran fins dilluns i a partir de dimarts remunten. I pel que fa al temps, ara per ara, matins assolellats i tardes de ruixats, i caldrà veure aquests ruixats com es presenten, però diríem que pel que fa a l'estat del cel, el típic temps de la segona quinzena d'agost.
16: De moment, Néstor, ens quedem amb aquesta bona notícia, aquesta treva de la calor, aquests ruixats en alguns punts, però vaja, en alguns punts és veritat, una mica intensos, però en general una treva positiva que ens regala el cel en el final d'aquest mes d'agost. Néstor Gómez, que vagi molt bé i tornem a parlar la setmana vinent.
4: Fins la setmana que ve.
16: Bon cap de setmana.
4: Igualment.
16: Vinga, moment ara de repassar alguns dels titulars que ens ha deixat aquest divendres 21 d'agost. I arrenquem amb una dada. Enguany s'han detectat més casos de chikungunya. Chikungunya, no chikungunya. Chikungunya, mare meva. Chikungunya, més casos que mai. I la majoria de diagnòstics s'han fet a Catalunya, Aleix.
13: Exacte. De fet, febre repentina, dolor articular, que pot arribar a durar mesos o fins i tot anys, dolor muscular, erupcions, mal de cap i molt cansament. Aquests són els símptomes d'aquest virus, el chikungunya, que segons el World Mosquito Program comparteix alguns símptomes amb el Zika i el dengue. Ens en parla una mica més el doctor Antoni Trilla, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic.
17: La malaltia coneguda com chikungunya, que el seu nom en un dialecte africà vol dir allò que et fa caminar malament, és bàsicament una malaltia benigna, febril, podríem dir com un refredat o com una grip per la immensa majoria de la gent, però té una característica diferencial que és que afecta les articulacions i dificulta de vegades el moviment, obrir una porta, agafar un objecte, i això fa que de vegades les persones caminin una mica malament. D'aquí aquest nom d'allò que et fa caminar encorbat. Però, en general, molt pocs casos greus.
13: Per tant, ja sabem d'on prové aquest...
16: L'origen del chikungunya, que curiós, ja no se'ns oblidarà això.
13: Exacte, i algun dels seus símptomes, un virus que principalment té com a transmissor, atenció, el mosquit tigre, que tant s'ha implantat en els últims anys a casa nostra, una espècie que enguany la pròpia climatologia adversa que hem viscut ha reduït la seva presència a casa nostra.
16: Mira, una cosa bona que ha tingut la calor.
13: Exacte.
16: S'ha notat moltíssim
13: totalment
16: la davallada de presència de mosquits.
14: Sí, perquè a mi m'han començat a picar aquestes últimes
16: clar,
14: dues setmanes.
16: Perquè ja no fa aquella calor tan bèstia d'altres dies.
13: A més, també veníem arrossegant molta sequera, no havia plogut.
16: Clar,
13: aquestes últimes setmanes sí, ha plogut una mica, hi ha hagut més humitat i, per tant, doncs, aquests estancaments d'aigua han produït que s'hagi reproduït una mica més el mosquit tigre. En concret, com dèiem, només al Baix Llobregat, un dels punts amb una població més abundant habitualment en altres temporades de mosquit tigre, s'ha reduït el nombre d'exemplars a la meitat. Tot i això, aquest mosquit ha estat l'encarregat, doncs, de contagiar el chikungunya a casa nostra amb 41 positius.
17: Aquí a Catalunya, el mosquit tigre, aquest mosquit té capacitat de transmetre diferents virus, d'una àmplia gamma de virus, i bàsicament els que ens han de preocupar més són el dengue, que aquest seria el número 1, que hi haguessi transmissió dins de Catalunya del dengue, cosa que és poc probable, llevat de casos aïllats, i el mateix succeiria amb el chikungunya, que també es podia transmetre algun cas a partir d'algú que tornés dels indrets del món on hi ha aquesta malaltia. El missatge està clar, hem d'intentar reduir la població de mosquits.
13: Com dèiem, a tot l'estat espanyol s'han detectat 119 casos en el que portem d'any, el triple que l'any 2025, i com comentàvem, segons els experts, es tracta de casos importants, importats, disculpeu, principalment de Bolívia i Cuba, però que posen alerta per evitar que el virus se senti a casa nostra. Ara bé, des de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, Federico Arribas, relata que el protocol sanitari de casa nostra ens ha de tranquil·litzar perquè quan es detecta un cas es controla a la perfecció. A més, apunta que també hi ha un control intensiu de les poblacions de mosquit. Tot i això, el canvi climàtic farà arribar a casa nostra malalties que només eren presents fins ara en zones tropicals i subtropicals. I com podem ajudar, doncs, en la prevenció i evitar-ne l'expansió? Doncs, com deia Antoni Trilla, evitant l'aigua estancada, fent servir repel·lents, vaja, acabant amb aquestes poblacions de mosquit, i, si hi ha sintomatologia, anant de seguida a un centre mèdic per controlar el virus com més aviat millor.
16: Doncs en prenem nota, i ara que passen 2:15 de la tarda, anem cap a Tailàndia. En concret, a Koh Samui, on Daniel Sancho ja espera la resposta al recurs d'apel·lació que la seva defensa va presentar ara fa més d'un any.
13: Exacte, el fill de Rodolfo Sancho i Silvia Bronchalo va ser condemnat l'any 2024, com recordareu, a cadena perpètua, acusat de matar i esquarterar el cirurgià colombià Edwin Arrieta. En concret, el tribunal tailandès el va condemnar per assassinat amb planificació després que el propi Daniel Sancho confessés que l'havia esquarterat després d'una baralla que va acabar amb la mort d'Arrieta. Va ser aleshores quan la defensa de Sancho va començar a preparar un recurs d'apel·lació, atenció, de més de 400 pàgines, amb l'objectiu de demanar la repetició del judici perquè poguessin declarar testimonis que no ho van poder fer en el primer procés judicial. Un recurs que va anar a parar al Tribunal d'Apel·lacions de Phuket, que després de més d'un any sembla que ja hauria enviat la seva resposta al jutjat de Koh Samui. Ara bé, el que encara no se sap és quan es farà la lectura d'aquesta resposta, que podria anar fins i tot més enllà del mes de setembre. A més, el contingut de la resposta podria alleugerir però també endurir la pena, però el que vol la defensa, sobretot de Daniel Sancho, és demanar l'extradició del pres, doncs, a Espanya perquè compleixi condemna a prop dels seus.
16: A part que s'havia comentat també les condicions de les presons.
13: Exacte,
16: de Tailàndia,
13: clar,
16: que disten bastant de les condicions de les presons de casa nostra. Ara bé, mentre Daniel Sancho és a la presó de Surat Thani, a Tailàndia, com dèiem, són moltes les persones que li envien cartes, atenció a això, d'amor.
13: Exacte, sí, la gent té unes filies ben curioses, per dir-ho de manera suau. Un Daniel Sancho que, segons diuen, té una rutina molt marcada, sobretot per la lectura, l'exercici i la teràpia psicològica. Ara bé, no sabem si en aquesta lectura hi entra això de el plec de cartes que va rebent dia si dia també, doncs, com han explicat els companys del programa Vamos a ver de Telecinco, que asseguren que rep a la seva cel·la aquestes cartes d'amor. En concret, segons el programa de Mediaset, aquestes persones, tant homes com dones, escriuen al reclús condemnat per assassinat en planificació, com dèiem, dient-li que estan enamorats o enamorades d'ell, tot plegat de persones que mai han tingut contacte amb ell. És a dir, ells només l'han vist a través, doncs, de les notícies, a través de la televisió, a través dels programes, i no hi han tingut mai contacte. Per tant, són gent anònima, totalment per Daniel Sancho, que li escriuen perquè únicament senten atracció després d'haver-lo conegut a través dels mitjans. Sí, sí, feu aquesta cara perquè
16: és que és bastant sorprenent.
13: És fort, és fort.
14: Són aquestes relacions parasocials estranyes que molta gent té, tant, en aquest cas amb un criminal, no, però també amb altres famosos. Hi ha gent que, artistes, per exemple, que expliquen que tenen fans que es pensen que tenen una relació d'amor amb aquella persona.
13: Sí, perquè al final és com que els veuen tant, el fet mediàtic és tan gros, que entren com indirectament a casa seva, no? A través de les xarxes, a través de la tele, i llavors aquesta gent s'acaba com enamorant d'aquestes persones.
16: Però entenc que són amors platònics, una mica patològics, no?
13: Sí, aquí el que hem de saber és que no és la primera vegada que es dona aquest fenomen. Sempre s'ha dit que hi ha qui sent atracció per delinqüents i criminals, i fins i tot s'ha donat un nom a aquesta parafília que s'anomena hibristofília. De fet, els manuals de psiquiatria la defineixen com un tipus de parafília sexual que fa que la persona se senti atreta sexual o romànticament per una persona que ha comès un delicte o que pot resultar potencialment violent o perillós. Ara bé, li hem volgut preguntar a la criminòloga Carlota Elías per què passa això i quin és el perfil d'aquestes persones que s'enamoren de criminals.
18: Solen ser persones, acostumen a ser dones, amb una gran empatia i amb una gran capacitat de voler salvar a la persona. Aquesta empatia s'acostuma a relacionar amb la justificació. És a dir, aquesta persona ha comès un delicte violent, ha comès un assassinat, però en el fons, doncs, és una persona bona.
13: Clar, la Carlota ens deia que principalment, sobretot diu que són dones, que com que socialment s'ha ensenyat tant a les dones que han de ser cuidadores,
16: empàtiques,
13: tenen la sensació,
16: no?, salvadores,
13: que han de salvar aquestes persones de la maldat.
14: Com que hi ha una justificació darrere de tot plegat, que segur que és o bé un trauma, o bé una situació d'injustícia.
16: Elles el poden salvar i curar d'això.
13: Sí, surt com aquest sentiment de la mare protectora i veuen una persona com vulnerable que ha fet alguna cosa potser relacionada, com deies, amb algun moment doncs, que ha tingut un mal tràngol.
16: Però d'aquí a establir un amor romàntic...
13: No, clar. És un extrem complicat, direm. Bé, i un altre dels interrogants és per què això sempre passa amb delinqüents, atenció, que són atractius? És a dir, per què això no passa amb qualsevol delinqüent o criminal?
18: Des de ben petites, la maldat l'hem reconegut com a algo lleig. Aleshores, entenem que aquesta maldat comporta que sigui una persona lletja i quan veiem que hi ha un home, en aquest cas, que ha comès un delicte violent, com podria ser un assassinat, però que sí que ens pot atraure físicament, dins del nostre cap es genera una situació de confrontació entre dir com pot ser que una persona que sigui físicament atractiva i que em pot generar una atracció, per lo contrari, sigui una persona que ha comès un assassinat.
13: Per tant, se'ns fa un embolic mental, segons comenta la Carlota, que diu, clar, nosaltres hem vist sempre els dolents de les pel·lícules com lletjos, foscos, i veiem una persona, com en aquest cas Daniel Sancho, no?
16: Pot ser atractiva.
13: Un tio atractiu, allò més aviat un perfil del surfer que veiem a les pel·lícules australianes, no? I diem, no pot ser aquesta persona, no pot ser el dolent de la pel·lícula, i per
16: ja
13: tant...
16: Ja vinc jo a salvar-lo, no?
13: Exacte, i a més, doncs, ens genera aquesta atracció. De fet, un dels casos darrerament coneguts és el de Luigi Mangione, també, no?
16: Sí,
13: que
16: sí.
13: De sobte es va conèixer una mica com el criminal guapo que tothom volia, doncs, bé, estar a prop seu. De fet, com diuen molts usuaris, no hi ha res com ser guapo perquè t'ho permetin tot.
16: Res com la bellesa, eh?
13: Exacte, aquest pretty privilege.
16: No deixem la crònica judicial, perquè aquesta setmana ha arrencat el judici de 30 estats dels Estats Units contra Meta.
13: Exacte, el judici més dur al que s'ha enfrontat mai l'empresa tecnològica fundada per Mark Zuckerberg. En concret, tal com apuntàvem aquesta mateixa setmana, s'acusa Meta d'enganxar els joves a les xarxes socials amb el seu algoritme. Ara bé, sembla que de moment Mark Zuckerberg no sembla estar gaire preocupat, tot i que podria haver de desembutxacar bilions de dòlars de multa si el judici acaba caient del costat de la fiscalia i havent de canviar la base del seu negoci actual. Ara, una de les primeres declaracions que s'han sentit per part d'un exenginyer de Meta va dir que havia avisat un centenar de vegades al propi Zuckerberg del mal que Facebook i Instagram feien els menors, fins i tot va aportar proves de mails que havia enviat a Zuckerberg assegurant doncs, que això podia afectar els menors.
16: I ell ho ignorava.
13: I ell sembla que ho ignorava. Ara bé, diem això, que sembla no estar gaire preocupat, perquè avui hem sabut que el propietari de Meta ha comprat un castell neogòtic a Irlanda.
16: Abans d'haver de desembutxacar alguns milions, diu, jo ja m'asseguro una altra propietat, no?
13: Exacte. De fet, a Can Meta no hi ha res casual, i és que aquest castell, que data del 1827, està a pocs quilòmetres de la seu europea de Meta a Dublín, una propietat que ha costat entre 20 i 30 milions d'euros a la família Zuckerberg, una més que se suma a la col·lecció. I atenció, perquè a la família se li calcula un patrimoni de més de 202.000 milions de dòlars. Vaja, que per ells és xavalla, entre 20 i 30 milions d'euros.
14: Vull dir que... Són els teus 10 euros.
13: Exacte. Sí, en comparació és una mica com si nosaltres paguéssim el que paguem per un habitatge, no? 100, 200, 300.000, 400.000 euros.
16: I ell amb això es compra un castellet.
13: Exacte, ell amb això es compra un castell a Irlanda. De fet, un portaveu de Meta ha dit que Zuckerberg té ganes de cuidar la propietat històrica i que espera passar-hi temps. Entre unes coses i les altres, sembla que Irlanda és un bon lloc per Meta i el seu propietari, potser, per allò dels impostos baixos.
16: No crec que tot sigui casual.
13: Exacte. El castell en qüestió està reformat de dalt a baix pels últims propietaris de la finca. Té uns 180 hectàrees de terreny, més enllà dels tres pisos construïts, i com a curiositat, Strangely, que és el nom del castell, deriva de l'irlandès Erron Chaili, que vol dir el nas de la bruixa. Per tant, una mica tot quadra, aquí. El bruixot Zuckerberg.
16: M'agrada perquè avui estem aprenent l'origen de paraules. Exacte. El chikungunya, que és el que camina malament, i ara aquí... sabem que Strangely vol dir el nas de la bruixa.
13: Exactament.
16: En quin idioma?
13: Això seria irlandès antic.
16: Molt bé, doncs aquest coneixement que ens ha regalat Zuckerberg amb la compra del seu castell. Un castell on crec que no hi ha piscina, no
13: creix. No, crec que no.
16: Però amb tant de terreny que té, segurament s'hi podria muntar un parc aquàtic. I parlant de parcs aquàtics, el complex d'aigua de Port Aventura ha hagut de tancar diverses piscines pel famós repte marró.
13: Exacte.
16: Ni Port Aventura s'ha escapat d'aquest repte, eh?
13: Esperem que en Zuckerberg no ho facin, perquè, clar, ell ha sigut una mica el qui ha posat les bases per aquest repte marró. Ha posat les xarxes socials on la gent va compartint aquest repte viral. Semblava que els parcs aquàtics se'n lliuraven, però sembla que no. Gairebé tots els municipis catalans han viscut algun episodi de caques aquest estiu o al passat, des que es va posar de moda el ja conegut repte marró, que, com hem explicat diversos cops, per qui no sàpiga, tracta de fer caca dins l'aigua. És així de senzill i de simple, com les persones probablement que ho fan. Doncs ara li ha tocat el rebre a Caribe Aquàtic Park de Port Aventura, que ha hagut de tancar diverses piscines derivat del repte escatològic. Tal com confirmen diversos mitjans tarragonins com el Diari Més i el Diari de Tarragona, les caques van aparèixer en una piscina infantil i en una per adults.
19: Oli, oli, amados followers. Estamos aquí en Costa Caribe. Como podéis ver, alguien se ha cagado. ¿Lo veis? No es CIA. Están sacándonos a todos de la piscina. Porque un cerdo se ha cagado.
13: Doncs així ho deia una persona a les seves xarxes socials, feia servir una veu d'aquestes de TikTok, en aquest cas. Ara bé, per sort, sembla que el parc va aplicar ràpidament el protocol corresponent i en pocs minuts van poder tornar a obrir les piscines als usuaris.
16: Ara, Aleix, no sé si ho sabem, però tenint en compte que això va passar a la piscina infantil, sabem si potser va ser un accident d'un nen petit...
13: Aquí el problema és que va passar en una infantil i en una per adults.
16: Ah.
13: Llavors el que no se sap encara és si l'autor, doncs, va dir, mira, aquí i aquí.
14: Per fascicles, no?
16: Però no sabem l'edat de l'autor.
13: No sabem,
16: vull dir,
13: no sabem.
16: Al final fos un...
13: A les imatges d'aquest vídeo, la caca no és petita.
16: També
13: us he de dir que no és petita.
16: I també diré que existeixen bolquers infantils.
13: Exacte.
16: Que recullen la caca.
13: Igual,
16: i que fan que no s'escampi per la piscina.
13: Igual, a més,
16: i normalment és obligatori portar aquests tipus de bolquers quan és una piscina pública.
13: Igual a més d'un li caldria un bolquer d'aquests.
16: Doncs sí, el que passa és que segurament no existeixen de les seves talles. En fi, parlant de piscines, avui hem sabut, Aleix, que comprar un pis en piscina a Barcelona suposa un sobrecost de més del 240%.
13: Exacte, un fet que no es dona només a Barcelona. Aquest increment sonat dels preus dels habitatges si tenen piscina, segons un estudi idealista, Tarragona fa que pugin un 150% els preus, a Lleida prop d'un 115%. Per tant, sembla que la calor que s'espera els propers anys i la limitació de fer noves piscines que ja apliquen molts municipis està fent pujar els preus dels immobles que en tenen una.
16: I si no teniu piscina, el que val la pena és tenir un amic que tingui piscina.
13: Exacte.
16: Que això és,
14: I cuidar-lo durant tot l'any. No et pots en recordar d'ell només quan pugen les temperatures.
16: Això s'ha de treballar durant tot el curs i quan arriba l'estiu. Ei, què et sembla que anem a fer un vermutet a la teva piscina?
13: Ai, exacte, ja, no envieu un WhatsApp només el dia 1 de juliol.
16: Va, falta un minut per a 4:45 de la tarda. I compta amb aquesta mesura que ha decidit aplicar l'alcalde de Como, a Itàlia. El batlle de la ciutat del nord d'Itàlia ha decidit prohibir les bicicletes al centre històric perquè resulta que una el va atropellar a ell.
13: Exacte, la mesura és, doncs, resultat d'una mala experiència. Ara bé, la decisió ha despertat l'oposició d'activistes, comerciants i diversos partits polítics que acusen l'alcalde d'haver convertit un incident personal en una restricció que afecta tota la població. Els crítics qüestionen la necessitat de vetar completament les bicicletes en algun dels carrers afectats i alerten que la mesura pot perjudicar un mitjà de transport sostenible i econòmic entre, doncs, els més afectats, i podrien haver els repartidors, els treballadors i també els comerciants. L'oposició ha defensat que la ciutat es mereix un sistema de mobilitat que garanteixi la seguretat dels vianants sense penalitzar els residents, els treballadors i aquells que trien el transport sostenible, i des de la dreta, Paolo Emilio Rossi, de Força Itàlia, ha expressat la seva simpatia per l'alcalde pel que fa a l'accident, però ha desqualificat la prohibició de bogeria. Oficialment, l'alcalde, Alessandro Rapinese, justifica la prohibició per qüestions de seguretat pública. Tot i això, no s'han amagat que la relació d'aquesta decisió està una mica lligada amb l'accident que va patir.
16: És que, a veure, jo no m'imagino que Collboni, de cop dient, mira, com que a mi m'han atropellat...
13: El bici? Fora.
16: Ens el carreguem.
14: Tindria feina, per treure totes les bicicletes.
16: Sí, sí, cada vegada n'hi ha més, bicicletes, patinets i tots tipus de mobilitats que es van ampliant a la ciutat de Barcelona i en general a diverses ciutats. Ara que són 4:45 de la tarda, avui un clàssic del cinema fa anys. És Dirty Dancing, que avui fa 39 anys, Mariona.
14: La pel·lícula musical estatunidenca es va estrenar el 1987 al Festival de Cannes i va ser la primera pel·lícula en vendre més d'un milió de còpies de la història, de còpies, òbviament, d'ús domèstic. Dirty Dancing, protagonitzada per Jennifer Grey i Patrick Swayze, es va convertir en tot un fenomen, sobretot per la seva gran banda sonora. Amb cançons com aquest Be My Baby de Ronettes, Hungry Eyes d'Eric Carmen o la que sentíem abans de Time of My Life, que va guanyar de fet un premi Oscar a millor cançó original, Dirty Dancing es va consolidar com una pel·lícula de culte per als cinèfils i ha continuat captivant espectadors de totes les edats, perquè és veritat que ha anat generació rere generació.
16: Totalment. I tot i que no era una efemèride rodona, perquè són 39 anys, qualsevol excusa és bona per tornar a escoltar aquestes cançons.
13: Sempre ve de gust.
16: Va, però tornem ara a l'actualitat. Això que sentim, si l'heu vist, ho haureu reconegut, segurament és l'Odissea, que és ja la pel·lícula per adults més taquillera de la història. I tu l'has vist, Mariona,
14: Jo l'he vist.
13: Tu l'has vist, ja?
16: Jo encara no.
13: Jo sí, jo la vaig anar a veure l'altre dia.
16: Ah, sí?
14: Ai, no t'escolto.
16: I què et va semblar, tu, Aleix?
13: A mi m'agrada molt, però si t'ho vaig dir, et vaig dir... A mi m'ha agradat molt.
16: A la Mariona també li va agradar.
13: Crec que és una pel·lícula per veure al cinema, perquè a nivell d'imatge...
16: Encara que no sigui IMAX, ni en 70, mil·límetres...
13: Sí, sí, és que realment, vull dir, és una pel·lícula on hi ha tanta acció que val la pena veure-la al cinema.
16: En pantalla gran,
13: Pel so, també per les llums. Hi ha un moment, fins i tot, que ho vam parlar i compartíem amb la Mariona, que... Els flaixos dels llamps molesten a la vista i això a casa no et passarà.
14: Jo em vaig tirar el jersei a la cara perquè vaig dir m'està atabalant tanta llum a mi. Però bé, em va agradar molt, les coses com són. I de fet li ha agradat a moltíssima gent, o com a mínim moltíssima gent l'ha anat a veure, perquè en 6 setmanes el film de Nolan ha recaptat 1.352 milions de dòlars i s'ha convertit en la pel·lícula classificada per majors de 18 anys amb més recaptació de la història del cinema, que ha superat de fet així a Deadpool i Lobezno. Amb un pressupost de producció de 250 milions, Christopher Nolan ha aconseguit

0: mesures que li queden, les setmanes que li queden en cartellera, acaba superant també Avatar.
1: Estaria bé poder comentar aquesta pel·lícula, perquè clar, és que és del 2009, Avatar. Encara no hi ha cap pel·lícula que l'hagi superat en tants anys.
0: I un dels protagonistes d'aquesta pel·lícula, de la Odissea, Tom Holland, també viu un gran moment professional amb la nova entrega de Spider-Man. L'actor britànic és un dels actors més ben pagats de Hollywood gràcies a una clàusula del seu contracte.
1: Spider-Man Brand New Day ja ha superat els 2.000 milions de dòlars de recaptació i es converteix en l'octava pel·lícula més taquillera de la història, i això que només fa 3 setmanes que es va estrenar, per tant, menys encara que l'Odissea. Doncs, segons el mitjà The Wrap, Tom Holland s'està fent d'or gràcies a això, perquè l'actor va pactar un sou base de 20 milions de dòlars per avançat, el doble respecte del que va rebre per l'anterior entrega de l'Home Aranya, però a banda del seu salari base, Holland també va negociar un sistema de bonificacions per taquilla sense límit màxim.
0: O sigui, aquí el tio va ser avispat i va dir, mira, saps què? Que anirem una mica comissió.
2: Això també funcionarà.
0: Clar. Això anirà bé, per tant, com més persones vegin la pel·lícula, més diners que m'embutxaco jo.
1: Ara per ara s'estima que l'actor s'embutxacarà més de 100 milions de dòlars, una xifra que, com dèiem, pot anar augmentant perquè encara tindrà més setmanes de recorregut a les sales de cinema, que és això, només porta 3 setmanes.
0: Com? No hem dit 6 que es va estrenar?
1: 6 de l'Odissea.
0: Ah, no, perdó, això és l'Odissea, exacte. 3 de...
1: 3 d'Spider-Man.
2: A mi em sembla un bon mètode, perquè és la manera que els actors s'impliquin més en la promoció encara. Vull dir...
0: Anar a comissió,
2: Si tu vols anar a comissió...
0: Home, però jo vull...
1: Home, però potser hauríem de posar un topall, no?
0: T'imagines que ens ho fessin a nosaltres?
2: Home, mira, si et paguen un bon sou base i després tots són incentius...
0: Està bé. Bueno, de fet, moltes feines funcionen així,
2: sí,
0: és veritat.
2: Però vull dir, amb un bon sou base, eh? No, sí. No em refereixo a que
0: tots siguin
2: incentius.
0: No, però moltes feines tenen... Clar, tens uns objectius i si els compleixes tens un bonus.
1: Els nostres objectius són aixecar somriures de Catalunya.
2: I
1: si ho aconseguim, potser ens paguen més.
0: I acompanyar la gent que ho fem.
2: Aguantar l'antena.
0: Vaja, aprofitant que parlem de sales de cinema, l'antic IMAX del Port Vell de Barcelona renaixerà després de la Mercè.
1: Sí, però no ho farà com a sala de cinema, que mira, ara mateix aniria bé una sala IMAX.
0: Clar,
1: per poder veure
0: l'Odissea. Em falten de sales IMAX.
1: Home, te n'has d'anar a Montpellier per veure...
2: Exacte, a Espanya no n'hi ha cap.
1: Cap ni una. Però, en aquest cas, l'antic IMAX del Port Vell ho farà com a centre d'exposicions immersives. De fet, l'antic cinema, encara aquesta recta final de preparatius, i de fet, inicia ja el muntatge de la seva primera producció, que acull Iniesta, el joc interior, que és tot un viatge per la vida i la carrera del futbolista blaugrana. Obrirà les portes el dilluns 28 de setembre, tot just després de les festes de la Mercè, i segons ha avançat el periòdico, la companyia impulsora, el fons Stoneweg, posarà les entrades disponibles a partir de dilluns vinent i sortiran per 19 euros, 20 euros podríem dir, perquè són 19,95. I el nom
0: de... M'encanta això,
2: El màrqueting.
0: El màrqueting, exacte. Però jo sempre redoneixo cap a dalt.
2: 20 euros.
1: Ah, jo no,
0: tu redoneixes... Tot donen 19,95 euros, que són 19 euros.
1: És girls math. Jo em penso que m'he gastat un euro menys, per tant, la meva autoestima econòmica està millor.
0: O sigui, tu caus en la trampa?
1: Jo caic en totes les trampes del capitalisme. Jo em compro una cosa al Zara, la torno...
0: I sents que has guanyat diners.
1: He guanyat diners. I em puc comprar dues coses. Una que costi el que he gastat i que m'han tornat, i una altra extra.
2: Ella paga amb targeta i després algú li torna els diners en efectiu.
0: Perquè més...
2: Ah. I creu...
1: No, jo he perdut aquí. Però
2: no.
1: si és a la inversa, si jo pago un efectiu...
0: I després reprengres el cap d'uns dies de la targeta...
1: Sí, això és guanyar diners. Per tant, vull dir, estaré absolutament arruïnada.
2: Però si l'altre dia anaves dient que no pagaves perquè portaves diners en efectiu.
1: Però, clar, però, és a dir, però aquest efectiu, si jo me'l gasto, és gratis. Perquè no... És a dir, si jo entro al compte del banc, no baixen els números.
2: Clar.
1: Per tant, jo fingeixo demència i penso que segueixo igual.
0: Maria, una corda d'experta en economia domèstica, sí. I en com arruïnar-se, eh?
1: Riu tu de Salai Martín.
0: Bé, 19,95, no? Que valdran les entrades per anar a aquesta exposició a l'IMAX.
1: Exacte, i aquest centre d'exposicions encara no coneixem el nom, per tant haurem d'esperar a la setmana que ve per saber com s'anomenarà aquest nou espai.
0: Són 4:45 de 5 de la tarda i no deixem la gran pantalla perquè tenim una nova polèmica relacionada amb la intel·ligència artificial. Les noves imatges de Val Kilmer, recreat amb IA, han tornat a generar debat, Mariona.
1: La pel·lícula As Deep as the Grave, que significa tan profund com la tomba, és una pel·lícula que ha difós un fragment on es veuen algunes de les escenes on hi apareix l'actor. Val Kilmer va morir l'any 2025, als 65 anys, però en aquesta pel·lícula apareix fent de pare Fintan, encara que no va arribar mai a gravar una escena. Don't fear the dead. And don't fear me. Aquesta és una de les frases que escoltem.

0: L'últim dia aquest Val Kilmer fet amb intel·ligència artificial i, de fet, molts mitjans han descrit la situació com ressuscitar a Val Kilmer, una cosa que ha generat moltes preguntes ètiques i artístiques respecte a l'ús d'aquesta tecnologia en el cinema. De fet, la polèmica també destaca el fet que no es tracta només d'una fotografia o uns segons de tràiler, sinó que és un personatge que parla, que es mou i que llueix exactament igual que Val Kilmer. De fet, el director de la pel·lícula, Kurt Borges, assegura que és el mateix Kilmer qui volia formar part d'aquest film. De fet, va acceptar el paper abans de patir un càncer de gola, però no sabem si ell estaria d'acord o no amb que s'hagi utilitzat la intel·ligència artificial per recrear-lo. I al cap de la, i a la fi, els fills de l'actor han donat el seu consentiment per fer-ho possible. Per tant, el director de la pel·lícula s'empara en aquests fets.
1: Però entenc que si ho fan els fills és perquè deuen tenir els drets d'imatge del pare, no? Perquè si no, no sé si tu pots decidir quin... Vaja, que els teus fills puguin decidir utilitzar les teves imatges.
0: En última instància, com hi ha un contracte signat, suposo que se'ls consulta als fills si voldrien
1: si accepten,
0: que el seu pare o les imatges del seu pare formessin part d'aquesta pel·lícula, i llavors un cop els hereus signen, tot tira endavant. Tot i això, sí que és veritat que la seva filla, Mercedes Kilmer, ha remarcat que aquesta pel·lícula no dona carta blanca a tothom per anar creant versions digitals del seu pare.
1: Doncs bé, veurem, no sé, quines impressions genera la pel·lícula quan la puguem veure i com reacciona la gent.
0: Sí, l'únic que sabem, sí que és veritat, és que encara en vida Val Kilmer sí que ja havia utilitzat aquesta eina d'intel·ligència artificial per recrear la seva veu després del càncer de gola que va patir a la pel·lícula Top Gun Maverick, que va ser el 2022, i l'actor en aquell moment va cedir a l'empresa Sonantic hores de material d'arxiu de veu per crear, doncs, la millor versió de la veu de l'actor. Més enllà d'això, no sabem si estaria content o no amb què l'hagin ressuscitat, com deien alguns mitjans.
1: No li podrem preguntar.
0: No, i tant.
1: En fi, nosaltres ara fem una pausa i ja tenim per aquí la Sandra Grau, que ens porta, com cada divendres, històries d'amor. Fins ara.
2: A Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Marta del Cor.

0: els dies que vindran.
1: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
3: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment. Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3Cat.
6: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
7: Som 3Cat.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
9: Al Tot Gira ja hem activat l'operació Ascens. Avui, segon partit del Girona. Després de l'estrena a Montilivi amb el Leganés de diumenge, avui primer partit fora de casa.
10: A partir de les 9, Còrdoba a Girona.
9: El Girona es posa a prova al camp d'un dels aspirants a l'ascens.
10: Transmissió amb la narració d'Eduard Solà, les dades de Xavi Soler i l'anàlisi de Francesc Cargol.
9: Aquesta temporada, Operació Ascens.
10: A les 9, Còrdoba a Girona al Tot Gira, amb connexions amb el Barça Brighton del trofeu Joan Gamper femení.
11: Aquesta temporada, tots els partits del Sabadell i el Girona a segona, en directe al Tot Gira.
9: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira, amb David Clopés.
12: Després d'una temporada amb matrícula d'honor, tot torna a començar amb la il·lusió de sempre. L'ambició, com mai, i les ganes de competir, intactes. Torna el Barça, torna el millor equip d'Europa. La festa del Gamper femení. Barça Brighton, a TV3 i a la plataforma 3Cat. Aquesta tarda la presentació i després el partit. En una illa de la Bretanya hi ha tocat la loteria.
13: Fa anys que hi jugo jo, cony, i ara toca just al costat.
12: Però el guanyador té un problema.
13: Li va tocar i es va morir l'idiota. Qui se la quedarà a la pasta?
14: Nosaltres!
12: Només cal fer-se passar pel mort.
13: Però qui truca a la porta?
12: Els estafadors. És la gran pel·lícula d'aquesta nit. A TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: L'estiu ets tu.
6: Catalunya Ràdio.
15: La llum dins dels meus ulls.
7: Som 3Cat.
15: L'estiu ets tu.
6: L'estiu ets tu.
15: Quan em mires i somrius.
6: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
16: Un minut i seran 3:45 de la tarda. Sandra Grau, molt bona tarda.
17: Bona tarda, com esteu?
16: Molt bé, i tu?
17: Fantàstica.
16: Com ha anat aquesta setmaneta?
17: Fantàstica, moltes ganes de vacances, que ja es comencen a apropar, així que...
16: O sigui, no has fet vacances encara, eh?
17: No, ara arribaran.
16: Tu et guardes l'uva pel final de l'estiu.
17: Sí, quan... i també hem buscat algunes històries d'amor, això també.
16: Sí, ja sabeu que quan la Sandra arriba els divendres a Catalunya Ràdio, l'estudi se'ns omple d'amor.
6: La tarda de Catalunya Ràdio presenta...
18: Love comes along and you sing in a song like a bluebird.
6: Perdoneu, sou parella?
18: Love comes around and you finally found an excuse.
16: És la pregunta que...
19: No vam convidar ningú de la família al casament.
16: Ah, sí, sí, sí, clar, té títol.
17: No vam convidar ningú de la família al casament.
16: No m'ho puc creure.
20: Sempre ens ho mengem, això, eh? Sempre ens ho mengem. Portem 7 setmanes...
16: No, que la setmana passada ho vam fer
17: bé. Una vegada, el primer dia.
16: Escolta-la, mira, no passa res, ja està.
17: L'última, segur que ho fem bé. Ja ho veureu. A l'última, segur.
21: Et veig molt confiada, Sandra.
16: Sí, la veritat que ho parlem cada setmana, Gisela, i jo no entenc. No passa res, ja està.
17: Ei, és la gràcia,
16: no? És la gràcia, és la gràcia. Però la setmana passada va sortir bé.
17: Sí, i la següent tornarà a sortir.
20: És ben bé que els de la comunicació som els que pitjor ens comuniquen.
16: Sí, no passa res, són coses que passen i coses que té el directe. Escolta, m'has trobat moltes històries d'amor aquesta setmana?
17: Correcte, he trobat dues històries molt xules que us porto, molt diferents, però que jo crec que us agradaran molt.
16: Va, doncs comencem amb la primera.
17: Doncs la història que us explicaré ara és la de, amb tots els meus respectes cap a ells, un parell de trapelles.
20: Ui.
17: Sí, sí. Al principi us prometo que em pensava que em prenien el pèl i tot. Si us penseu que sóc exagerada, ara us jutgeu vosaltres mateixos. Us presento a la Marina i en Lucas, una parella que es van conèixer fa uns 7 anys per Tinder.
5: Pues ens vam conèixer pel Tinder, però no ens vam agradar.
17: Com que no ens vam agradar?
5: No,
17: per
5: no,
17: què?
5: No. Bueno, no va...
17: És a dir, veu fer match?
5: Sí.
17: Us veu conèixer?
14: Sí. No, vam quedar. Sí.
5: I no...
14: I després no ens vam tornar a parlar durant 6 o 8 mesos.
5: Sí.
17: Què no va encaixar? Què no us va agradar l'un de l'altre?
5: Bueno, a mi ella em va semblar una mica una planta.
17: Com ja una no. planta? Què vol dir ser una planta?
5: Bueno, com que era més tímid.
14: Avorrit o tímid. Sí. I ella... Era un torbellino.
21: Targeta vermella, eh?
17: Home, o sigui, hi ha poques coses més lletges a dir algú.
20: Un ficus.
17: Que sembles una planta.
22: Un a mi aquesta secció m'ha fatal, perquè, clar, entre que haig de creure en l'amor mentre escolto aquestes històries i que la Marina t'està dient algú que un dia no et va agradar, potser anys més tard et funciona.
17: Però t'ha dado una esperança, sa Mariona.
22: No, perquè ara jo què haig de fer? Enviar-li missatges a tots els nois amb qui he tingut xites i crec que no m'han agradat.
21: No, no, però que vol dir que potser d'entrada coneixes algú properament, no? Que no et fa el pes del tot, però que potser li has de donar una oportunitat. Mira, que potser la planta s'acaba convertint...
22: Tinc un bonsai al cap que crec que després enviarem un missatge.
17: Bravo, bravo, perquè pot funcionar.
21: El cap de setmana és llarg, Mariona.
20: A veure si floreix la cosa.
17: De moment som aquí, no? Que ella diu, mira, no m'acabava d'agradar, semblava una planta, però clar, si jo us explico això que va passar fa 7 anys i us els estic presentant com si fossin parella, potser ja podeu intuir que això no es va quedar aquí.
5: Després, doncs, al cap de 8 mesos vaig ser jo, vaig deixar a un rotllet que tenia i en comptes de tornar al Tinder li vaig dir, vols quedar?
14: I jo estava just en la mateixa situació, exactament igual. També ho acabava de deixar una noia amb qui havia estat liat un temps i va ser com, bueno, doncs vinga, tornem a... ens vam tornar a trobar i...
17: Que va arribar... Aquell dia sí que us vau agradar.
5: Bueno, no, però bueno, ens la vam veient. Sí. Amigos con derecho, ¿no?
21: La Marina és com, bueno, no gaire convençuda, no estava ella amb aquesta relació.
17: No, no, però també et dic de que li semblés una planta anar-se'n de repesca i anar-lo a buscar.
20: No, clar, el dia que et fa falta, llavors...
22: Ah, com la Mariona, aquest
21: cap de setmana trucarà algun bonsai que té per allà.
17: Correcte, però tan bonsai no serà, potser, perquè si l'acabes trucant, escolta'm, és que algunes ganes de...
21: Alguna cosa li veus a la planta, no?
22: Estic entre un bonsai i un ficus, després decidim.
17: I em va fer molta gràcia el poc, no sé si dir-li com, entusiasme que hi posaven al principi, perquè jo els hi deia... Però us agradàveu? No, seguíem sense agradar-nos, però, bueno, anàvem... I dic, a veure, jo aquí buscant històries d'amor boniques i aquesta gent, bueno, això, nedant en aquesta piscina, no?, al final, d'incredulitat i de sarcasme. I no sé si quan us he dit que feia 6-7 anys que s'havien conegut, vosaltres heu fet els vostres càlculs.
21: Això vol dir 2019-2020, que és època pandèmia.
17: Exacte. I si una cosa ens va canviar a tots una mica la vida, jo crec que en aquells anys, va ser la pandèmia. I, evidentment, la seva relació no en va ser una excepció.
5: I llavors de la pandèmia ens vam confinar junts i allà va sortir l'amor.
17: Us vau confinar junts, quan feia que estàveu quedant?
5: Un any, però ell tenia un pisazo en una terrassa i això va ser un puntazo.
14: Sí.
17: I vas dir, mira, jo encara no sé si ets una planta o no, però tens un pis fantàstic.
5: Amb moltes plantes.
14: Sí, no, ja feia un temps que ens anàvem veient i anàvem quedant i tal, i ja va ser com, bueno, però en lloc de quedar-te tu a casa teva, que no tens ni balcó, doncs vine a casa i ja.
17: I com va ser el confinament junts?
5: Molt guai.
14: Molt bonic, la veritat.
5: Sí, va ser una època molt maca. Ell cada dia em feia un plat diferent. Em cuinava cada dia, un plat diferent.
14: Sí, vaig cuinar... Sí. Per sort van ser 2 mesos.
5: Sí.
14: Se m'acaben les idees.
5: Sí.
20: Home. A veure, és ben bé que ella va cardar un cop de bragueta.
22: Ella és perfecta. Ella ho és tot
20: ella
22: per
20: és
22: mi.
20: Ella és empoderada, i va dir, escolta, mira, terrassa, cuiner...
17: Una planta com aquesta també la vull jo,
22: Clar.
17: O sigui, gràcies a Déu que esteu reaccionant igual que jo. Jo, quan m'ho explicaven, posava una cara que pensava que no m'ho estic creient. O sigui, jo que soc fan de l'amor romàntic, hagués matat a la Marina. Era com, Marina, para, o sigui, dona'm un gir de guió. I aquí, bueno, semblava que ja començava a girar-se una mica. I jo crec que aquí en Lucas va guanyar molts punts, perquè diu, jo li feia el dinar cada dia, ella estava encantadíssima. I aquí us volia preguntar... Sí, aquí no, oi? Vosaltres teniu algun plat d'aquells que digueu, és infal·lible? O sigui, si jo faig això... M'he guanyat a la persona.
21: Sí, això d'enamorar per l'estómac, eh?
17: Correcte.
20: Bueno, hi havia qui deia que si et feien una carbonara no te n'havies de refiar.
22: No.
17: Què dius?
22: La teoria...
17: Què és aquesta teoria?
22: No. La teoria diu que si tu quedes amb un noi i et diu et faré el meu plat estrella. I et fa...
17: I amb aquest to?
22: Sí, òbviament, perquè sempre m'ha acompanyat d'aquest to de no t'ho esperes, t'impactarà moltíssim, t'encantarà i t'enamoraré. I si et fa uns espaguetis a la carbonara, perquè la seva carbonara és excel·lent i és la millor de totes, o un risotto...
21: Surt corrent.
22: Surt, però per potes.
21: Vale, però en què es basa aquesta teoria?
22: En què? L'experiència.
21: En què? Si t'han fet molts risotos no. I molts espaguetis a la carbonara, Mariona...
22: Uf, incontables.
21: I que, es prova infal·lible,
20: si diu que és el millor, és que l'ha provat moltes vegades abans, ja.
22: Clar,
20: clar. I la cosa està molt perfeccionada i vol dir que ja no ets l'única a qui li ha fet aquells espaguetis a la carbonara.
17: Bon punt, Aleix, no ho havia pensat. Molt bé, molt bé.
21: Però teniu plat estrella o no vosaltres, si heu d'enamorar algú...
22: Un restaurant. Sí, el meu plat estrella. Escollir restaurant.
20: El tàper del teu pare.
21: Anava a dir els macarrons del teu pare. Mira, papa, escolta'm, que tinc una cita. Pots preparar-me uns macarrons que vull...
22: Pobret meu, potser ploraria.
20: D'emoció.
22: D'emoció de dir, per fi me la trec de sobre.
17: Bé, doncs tornant a la història, la nostra Marina va veure que aquell noi li havia semblat, que aquell noi que li havia semblat una planta, perquè Marina, jo ja ho veieu que no l'estic perdonant, va adonar-se'n que potser en Lucas era un bon partit, que potser li agradava més del que li semblava. I que quan ja es podien desconfinar, potser ella ja va decidir que potser es quedava allà.
22: Clar,
17: i aquest cop no era pel pis, era per en Lucas.
21: O sigui, finalment s'enamora, eh?
17: Finalment sembla que s'enamora. Els dies van anar passant, la nostra parella ja estava ben encapritxada l'un de l'altre i van decidir que aquella història continuava. Van anar vivint experiències, van anar a viure junts, van viatjar... I també van venir grans preguntes.
5: Ens agrada molt bussejar. Llavors vam fer un viatge de busseig que teníem moltes ganes. Jo li vaig dir, quan tornem d'aquest viatge de busseig, hem de decidir si volem o no tenir fills. Si volem o no, no passa res.
14: Sí, bueno, provem-ho.
5: I ens vam quedar embarassats.
14: I va ser molt ràpid, sí.
21: Pim-pam, eh?
17: Oi que no us ho esperàveu?
21: O sigui, de la planta al bebè.
17: Sí, sí, sí. Van dir, escolta'm, tot va anar molt ràpid. També tenim una edat que s'ha d'anar una mica ràpid, perquè si no ja no ho atrapàvem. I quan vam veure que sí, que ja no ens semblava una planta que ja m'agradava, vam fotre-la directa. Així que la família creixia, i atenció, perquè molts cops passa, no?, que moltes relacions de parella doncs, es ressenteixen molt després de l'arribada d'un fill. Apareix l'irritabilitat, discrepàncies, moments complicats, i la nostra parella això no ens ho nega, eh? Però mireu, què ens diuen també de com ells per ells, la maternitat i la paternitat?
14: Molt bonic.
5: Sí. O sigui, és molt dura, però és molt guai, sí. I jo crec que ara, pues, jo crec que ens estimem més ara, no?
14: Sí.
17: Des que us estimeu més des que teniu un fill?
5: Bueno, a poc ens estimem més sempre, no? Ens estimem molt.
14: Cada dia més, sí.
5: Et tornes molt vulnerable cap a l'altra persona i això és una intimitat molt heavy que et sents, bueno, que és molt maco de compartir.
20: Tenen una relació una mica amb Benjamin Button, no? Van al revés.
5: És veritat.
20: Comencen totalment fatal. I cada cop ara, millor.
21: Normalment és això, comencen molt bé, després quan arriben els fills la cosa es complica, doncs mira, que bé que Benjamin Button de l'amor.
17: I crec que és maco també, no? Al final, escolta'm, no tot és lineal, no tot ha de ser sempre igual, doncs escolta'm, ells cada dia s'estimen més i apareix, diuen, doncs una intimitat diferent, no? I la veritat que em va semblar molt i molt tendre.
21: Molt bé, Sandra. I escolta'm, aquesta no és l'única història d'amor que has localitzat aquesta setmana, oi?
17: Correcte, correcte. Si voleu, passem a l'altra història, perquè de dos trapelles que heu conegut fins ara, jo crec que els podem catalogar així, a una història molt més tendra, a un altre ritme. Us presento en Francesc i la Teresa, una parella d'uns 60 anys que en fa 15 que estan junts. Perquè m'ho van dir, això de l'edat, perquè jo els veia que anaven amb una cara d'enamorats, de parella molt, molt adolescent, per com es miraven, i em van explicar que tot plegat va començar així.
0: Vam conèixer a través de, curiosament, no?, el Facebook. Vam connectar, vam començar a parlar, i pensàvem de manera similar.
17: Com arribeu a coincidir al Facebook? Teniu algun comú?
1: Va ser els començaments d'aquesta aplicació, i llavors, doncs, bueno, és allò que vas acceptant a vegades... persones, però perquè són coneguts potser d'altres. Poc a poc, però vas veient que hi ha sintonia i així va anar la cosa.
0: De tant en tant serveix per alguna
17: cosa. Doncs, abans de res, això important, una informació per la generació Z que ens està escoltant, el Facebook és una mica el pare de l'Instagram, perquè potser hi ha gent que no ho sap.
21: Tant, i vosaltres feu servir el Facebook, o sigui, està mortíssim, no?
17: No, jo no. Però el vaig tancar, el vaig arribar a tancar.
21: Però no sé si generacions una mica més adultes encara el fan servir, el Facebook, sí, no?
17: Sí, hi ha mares, pares, això, de l'edat potser que ara que en tenen 60... que jo crec que fan
20: servir
17: de 60 en boomers, no?
20: Sí.
17: Vale, ara Instagram ja se l'ha menjat bastant, però bueno, encara pot funcionar doncs, amb aquesta generació. I els nostres protagonistes ens van explicar que es van conèixer a través d'aquesta xarxa social i després d'anar parlant molt per Facebook, finalment un dia van decidir trobar-se. I jo els deia, què, una cita? I la Teresa, que ja l'heu sentit, ella és calmada, és la calma d'aquella relació, em deia, una primera trobada, no t'embalis. Ella m'explicava, doncs, allò, no?, que van anar fent molt a foc lent. Ara quedem a Barcelona, perquè ella era d'allà, ara quedem a Lleida, que és d'on és ella, anàvem fent plans, coneixent-nos a poc, fins que en Francesc, que és l'espurna de tot això, i ja no s'aguantava més de l'emoció, va decidir, de cop, saltar-se 10 anys, i em diu això.
0: Fins que fa 2 anys que ens hem casat.
17: Què dius? Super enhorabona. Per què vau decidir casar-vos?
0: Ella i jo som molt joves, ¿vale? I els 7 anys joves, tenim tot el temps del món, van dir, bueno, pues va, bé.
17: Em va encantar l'humor d'en Francesc. Em diu, com que som tan joves i tenim temps de tot? Però, evidentment, la Teresa va aparèixer aquí a fer el contrapès i em diu, ho vam fer pels papers. Que aquesta edat, un dia per l'altre, doncs et poses malalt, no ets parella de l'altre i, escolta'm, no et deixen passar ni a l'habitació de l'hospital. Així que, de nou, ja ho veieu. Un tan impulsiu, l'altre tan calmada. I jo, que sóc una fan dels casaments, em volia saber tots els detalls d'aquell dia. I aquest casament, si més no, va ser força diferent al casament que, d'entrada, potser us pot venir al cap.
1: Vam ser nosaltres dos i els dos testimonis, una parella meravellosa, que ja, som veïns d'on vivim. Llavors ho vam comunicar als nostres directes i...
0: Ei, ens hem casat.
1: Passat l'estiu, llavors vam fer un dinar per trobar-nos a tots. I bé, va ser molt bonic.
17: S'ho sí, sí. van prendre malament, que no els hi diguéssiu abans, la, els hi va agradar?
1: La seva banda, sí.
0: Sí, collons, no sé què. Mira, les coses van així, ja està. Era decisió nostra i era el que nosaltres volíem, ja està. El que els altres pensessin i no diguessin, no importa aquí.
17: Doncs au.
21: Clar que sí, si el volien el Francesc i la Teresa. Ara també et diré, posats a demanar testimonis, potser demanen-los, no? Alguna mica més proper que uns veïns, però bueno, era el que ells volien.
17: Exacte, ells van dir, escolta'm, per casar-se en fan falta quatre,
21: doncs
17: dos
21: ja
17: que
21: està.
17: Es vulguin casar.
20: La frase feta diu, bé, es val un veí a la porta, un parent a Mallorca.
17: doncs és la seva frase, m'ha encantat. Doncs sí, ells diuen, escolta'm, dos que es vulguin casar, dos que ho testimonin i la resta ja és accessori. I ells ho van tenir claríssim. Primer ens casem i llavors ja ho expliquem a la resta. A mi personalment m'hagués sabut una mica de greu que els de casa meva no m'ho haguessin dit. No sé a vosaltres, però a mi...
21: Bueno, és el que ells volien. De totes maneres, diuen que al cap d'uns mesos van fer un dinar amb la família, no? Vull dir, una petita celebració més enllà d'ells dos i aquells veïns que gairebé passaven per allà, sí que la van tenir.
17: Sí, jo potser no els hagués perdonat, però sí, tens tota la raó. Així que ja sabeu que jo, que no tinc cap mania d'entrar fins al menjador de totes les relacions que em trobo, els hi pregunto, escoltem, i què us agrada tant l'un de l'altre, no? I va sortir una història que, la veritat, jo no m'esperava.
1: Començo jo. És que és una persona que s'ha superat a si mateix. Va viure una etapa molt dura, molt difícil, una persona ludòpata, i que d'aquesta problemàtica, doncs ell ja fa més de 30 anys que està al capdavant d'una associació que ha ajudat ja milers i milers de persones arreu de Catalunya, que doncs és puntera amb el món de les addiccions. És un tros de pa beneït.
0: Vic, m'agrada el que faig, i si pots ajudar la gent, pues, què és el que m'agrada d'ella? Em fa tocar de peus a terra. De vegades pujo molt. Llavors, ell em calma i em fa tocar de peus a terra.
17: Feu això... un molt bon equip, no?
0: Sí.
17: Doncs ja ho veieu. És maca, la història. D'una pregunta innocent, que jo deia, escolta'm, què us agrada l'un de l'altre? Una història maquíssima. Com d'important, jo crec que és l'admiració cap a la teva parella, com és el cas de la Teresa, no? En Francesc. O algú que t'ajudi doncs, a veure les coses des d'una altra perspectiva, no? Com ho fa ell amb ell. I no sé si alguns potser ho heu sospitat, però aquest matrimoni no era el primer que tenien en Francesc i la Teresa. Ells havien tingut matrimonis anteriors i fills abans, i hi ha molta gent que un cop ho ha provat diu, escolta'm, jo a partir d'ara tota la vida sola i ben contenta, no? Tota la vida sol. En canvi, quan els hi vaig preguntar als nostres protagonistes si realment tenien ganes de tornar a trobar l'amor, van tenir claríssima la resposta.
0: Ho has viscut la part més negra de la vida. Aprens a buscar la llum. Toques fondo, després busques llum. I és igual l'edat que tinguis. Tenim que procurar que la vida tingui un final el més bonic possible.
1: Aquest camí de vida tots estem predestinats a trobar-nos per una circumstància o una altra. I quan és el moment, passa.
17: Sí, la veritat que em va encantar la seva manera de veure la vida. O sigui, ells creien, doncs, això, en les segones oportunitats, i ja ho veieu, doncs, com diu la Teresa, estaven predestinats a trobar-se, i quan passa, doncs passa.
21: Ja ho saps, Mariona, quan passa, passa.
22: No, jo estic cansada de ser oient, jo ja no puc més, aniré a un víver o a
21: tu
22: un
21: a
22: parc,
21: plantes.
22: Aviam si trobo una planta.
21: Tu vés a buscar plantes que tens el cap de setmana per endavant, i ara que venen pluja, segurament n'hi ha moltes que floriran.
22: Però jo vull una de les que no s'ha de regar massa.
21: És que Mariona, filla meva, ho vols tot, i això no pot ser. En fi, Sandra Grau, moltíssimes gràcies per aquestes històries que ens has portat avui.
17: Gràcies a vosaltres. Molt contenta de poder-ho fer.
21: T'esperem aquí la setmana vinent amb més històries d'amor.
17: Molt bé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. Pedro Sánchez encarrega al ministre de Política Territorial la coordinació de la crisi a Ceuta. Ángel Víctor Torres assumirà 3 setmanes més tard de l'entrada massiva la gestió de l'emergència, que segueix enquistada per la falta d'espais d'acollida. Torres coordinarà tots els ministeris implicats. Té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries. Va ser el ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria del Partit Popular, per al futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península. Més notícies amb Montse Mir.
2: Protecció Civil manté preactivada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses previstes per avui i demà dissabte. Les precipitacions més intenses es preveuen aquest vespre i aquesta nit al Camp de Tarragona i dissabte a la zona del Delta de l'Ebre, on es poden superar els 60 litres per metre quadrat. Protecció Civil demana prudència davant la possibilitat de crescudes sobtades de rius i rieres, especialment en zones que habitualment estan seques. També recomana no travessar zones inundables ni acostar-se a les lleres dels rius i extremar la precaució els desplaçaments.
1: I mentrestant, al País Valencià, l'incendi de Sogorb avança descontrolat amb 3 focus molt actius a la Serra de la Calderona i ja ha cremat 133 hectàrees en un perímetre d'uns 8 quilòmetres. De moment s'han evacuat algunes masies aïllades de la zona i treballen 12 de mitjans aeris i 130 efectius terrestres. Tot apunta que la causa del foc és la caiguda d'un llamp.
2: Els alumnes que fan servir intel·ligència artificial per fer els deures treuen millors notes en aquestes feines, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. És la conclusió d'un estudi que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els investigadors han comprovat que els alumnes que utilitzen intel·ligència artificial rendeixen un 20% menys que els seus companys en els exàmens. I en les proves d'accés a la universitat, aquesta diferència arriba al 24%. David Stromberg, professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm, és un dels autors de l'estudi.
3: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
1: I a Suècia la policia ha detingut un home armat que aquest migdia, armat amb una espasa, ha ferit diverses persones en una escola de la ciutat de Fargesta, al centre del país. El detingut ha estat ferit per trets de la policia durant la seva detenció. L'escola de l'atac, anomenada Brinell, plega prop de 500.000 d'alumnes de secundària entre 16 i 20 anys. Fargesta és una petita ciutat industrial d'uns 14.000 habitants, la meitat dels quals són nascuts a l'estranger o fills de migrants. I fem un cop d'ull ara a les carreteres. Ho fem amb la Carmina Malagarriga de l'equip viari. Bona tarda.
4: Bona tarda, Maria. A la P7 hi ha retencions a Martorell en sentit nord per l'avaria d'un vehicle que talla un carril. També a la Jonquera, en tots dos sentits, s'han recent l'N2. També a la Jonquera, en sentit nord. A més, està tallada la C-147 a Altàneu per esllavissades. A la C-45, perdó, hi ha retencions a Maials en tots dos sentits. A la 2 a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera. I a la P2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc. D'altra banda, a la Ronda de Dalt hi ha retencions per obres entre les sortides 5 i 6 en tots dos sentits. I acabarem parlant de trens, perquè s'ha restablert la circulació de trens de la línia RL4 entre Calaf i Manresa després que s'ha resolt la incidència deguda a les condicions meteorològiques. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
1: I els esports amb Sergi Camps, bona tarda.
5: Bona tarda. El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs de Tope Marquès. El conjunt portuguès, el club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. L'equip femení es presenta avui davant l'afició amb el trofeu Joan Gamper, que es disputa a les 8 del vespre al Johan Cruyff contra el Brighton anglès. A la primera divisió masculina avui es juga el Betis Real Societat a les 9, demà Espanyol Madrid. A segona divisió, avui també a les 9, Córdoba Girona. Encara en futbol, la comissió disciplinària de la FIFA ha imposat una sanció de 10 partits al jugador argentí Leandro Paredes, 7 a Nahuel Molina i 1 a Thiago Almada i també al blaugrana Gavi pels incidents esdevinguts després de la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. La sanció s'ha de complir amb la selecció. Ara comença el Mundial Masculí d'Hoquei Herba, partit ja de la segona fase entre Espanya i Alemanya. En tenis, Jannik Sinner ha anunciat que no disputarà l'Open dels Estats Units perquè encara necessita més temps per recuperar-se de la lesió al genoll dret. També a les 5, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers, que fa parella amb Horacio Ceballos, busca un lloc a la semifinal, s'enfronta a Luciano Darderi i Tomás Echeverri.
0: Fins aquí les notícies.
6: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
7: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
6: DJ Trapella.
8: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
7: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
9: A Catalunya Ràdio, la tarda d'estiu.

0: amb Marta Delcorn.
1: Passen 6 minuts de les 5 de la tarda i toca parlar de cues. Aleix i Mariona, vosaltres, per quin producte, per quina experiència heu fet cues?
2: Home, jo he fet moltes cues virtuals per entrades de concerts. Moltes, moltíssimes.
3: I cues presencials també, moltes hores, sí? De cues. Sí.
2: Sí, per comprar entrades?
3: No, per...
2: Ah, per anar a concerts,
3: per anar
2: sí.
3: A concerts, sí. Sí. Però cues molt llargues per un producte, jo crec que no n'he fet mai.
1: No, eh? Allò de s'estrena, surt a la venda tal cosa...
3: Res.
1: I anar a la botiga física per ser dels primers... Que, sí, per exemple, ara quan sortia no sé quins rellotges, per exemple, sí. Les cues que es van fer llargues cues, gent dormint nits abans...
2: Jo recordo per feina dues cues, una per un iPhone...
1: Sí, és veritat, cues, sí.
2: Quan a Passeig de Gràcia, a la botiga Apple, i una altra per un altre reportatge de la samarreta de Rosalia a la botiga del Barça.
3: Ah, i pel CAT també va haver-hi moltes cues, sí. A la botiga del Barça.
1: Que total, després tindràs aquell producte igualment. És aquella cosa, sí. De l'exclusivitat de ser dels primers. I heu fet cues per comprar una revista?
2: No per comprar una revista mai de la vida.
3: Ni per la revista Bravo vaig fer cua. Ni la Superpop.
1: Sona acudit, però la pregunta té una explicació. Judit Pastor, bona tarda.
4: Què tal? Molt bona tarda.
1: A veure, avui ens vens a parlar del tema de conversa de les últimes hores, del tema de conversa amb moltes sobretaules. Hi ha molts quioscos del país... Per què s'han format llargues cues per comprar una revista en concret?
4: Sí, realment, dius, oh, que bonic, no? En aquests temps que corren, que estem tots enganxats al telèfon mòbil.
1: Una cosa analògica.
4: Exacte, gent allà,
1: el paper.
4: En massa, fent cua als quioscos per una revista de paper. Oh, que bonic.
1: Que deuen publicar, que interessant.
4: Oh, que deu ser, no? Però després dius, ah, no, calla. Que estan fent cua per aconseguir la revista Elle, la revista de moda, perquè es veu que regalen un producte de maquillatge. I aquí ja, ja baixa una mica el romanticisme de la història.
3: A mi em funciona, eh?
4: Ah, no, no.
3: A mi potser m'hi trobes en aquesta cua.
4: Sí?
3: Oi, sí.
4: Tu repensaries, eh?
3: Jo m'he comprat algun cop alguna revista perquè hi havia un producte que regalaven que m'agradava.
4: Quins tipus de productes?
3: Una vegada en una revista d'aquestes de moda també regalaven uns necessers, així molt monos, que són perfectes per anar a la platja i, de fet, acaba de morir aquest any el meu necesser, però l'he utilitzat durant 3 anys.
4: És que poca broma, eh?
1: Però, moment, tu et vas comprar la revista.
3: Sí, sí, jo vaig llançar la revista a la paperera.
1: La revista t'entera, eh?
3: Sí, sí, em vaig quedar les mostres de colònia, el necesser.
2: Mira, les mostres en
4: realment venen ben carregadotes, aquesta revista.
3: Sí,
4: entre
3: sí.
4: Les mostres de colònies, de crema, sí, un bolset, un necesser...
1: Però, escolta'm, no podies anar a comprar-te el necesser aquest que necessitaves i agafar 4 mostres a una botiga de colònies?
3: No sabria ara si dir-te que era un estoig exclusiu que havien fet per la revista o si valia molt més diners a la pàgina web de la marca.
1: Val, vols dir que et sortia més barat?
3: Clar, crec que eren 5 euros o 6 euros.
1: A través de la revista que si el compraves a la botiga.
4: Clar, és que aquí hi ha la clau de moltes d'aquests fenòmens, no?, d'aquestes cues. En aquest cas, per exemple, la revista s'ha posat a la venda per 10 euros amb 99 cèntims i porta de regal un coloret il·luminador de la marca Charlotte Tilbury, disponible en 3 colors diferents. Clar, heu de pensar que aquest coloret val més de 40 euros a les botigues. Claro. Clar, i aquí comprant-ne per 10 euros amb 99... I el tens.
1: Tens la revista, les mostres i el coloret.
4: Clar, què més vols?
3: Estic tan decebuda amb les meves amigues per no haver-me avisat d'això.
4: Clar.
1: Em sembla que fas tard, Mariona?
3: No, sí?
1: Crec que... No sé si queden gaire revistes
4: no,
1: d'aquestes.
4: No, està exauridíssim. I a més deies, Mariona, no?, que normalment en aquestes revistes et donen productes, però petitons, en format mostra.
3: Sí, la talla mini, que
4: exacte.
3: Es diu.
4: Doncs no, en aquest cas no, era el producte gros.
2: Ah, no era test, eh?
4: No era test, nen, era gros.
3: Clar. Crec que m'estic marejant, hauria d'haver-me
4: assabentat. I d'alta gamma.
3: Ai.
4: O sigui, era la gamma més alta de la marca.
1: Però dius que hi ha 3 tonalitats, pots triar. Sí. Quina o no?
4: Bé, la veus.
1: I dius, va, em compro aquesta edició.
4: Hi ha
1: que
4: gent
1: va...
4: que fins i tot ha fet cua per agafar les 3 tonalitats. És a dir, gent que ha comprat 3 revistes per aconseguir 3 colorets de colors diferents. Vull dir...
3: Pel preu que pagues per 3 revistes, no t'endús a casa ni un coloret
4: exacte,
3: original de la marca.
4: Exacte, és que així és.
3: Home, els
4: productes de cosmètica són molt cars. Bé, la revista va sortir a la venda ahir i en molts quioscos a les 7 del matí, és a dir, només obrir el quiosc, ja s'havien exhaurit tots els exemplars, gent trucant a quioscos, a papereries, per reservar un exemplar.
2: El que no s'havia vist des de feia anys, probablement, en els quioscos.
4: Clar,
1: és al·lucinant.
4: És com molt vintage, no?, de sobte.
2: Sí.
4: Aquest furor per aconseguir una revista de paper, no? Clar, evidentment, ara crec que aquesta revista ja està esgotada tot arreu. I, de fet, ha sigut un dels grans temes de conversa també a les xarxes socials.
5: Acabo de llegar de más de 15
0: kioscos y no es coña, ¿vale? Yo he conseguido esta de milagro, chicas.
5: He levantado a las 6:30 de la mañana, ¿vale? Para ir a dos kioscos, a dos papelerías, he ido al Esclat, he ido al Corte Inglés y no había ningún sitio. Me parece una locura.
6: Mi madre ha llegado esta mañana a las 8:28 y cuando ha ido a pedir la revista le ha dicho el señor, ya no me quedan.
7: Y es que encima en la cola, rollo, solo una, ¿eh? Solo una, chicas, no os podéis llevar más porque sé qué. Y yo,
8: compré 5 porque yo quería un tono de cada y una para mi tía y una para mi amiga.
1: A veure, no,
2: que
1: hi ha gent... És que
2: n'hi ha de posar dos, també.
1: Exacte, hi ha gent que no ha pescat res.
3: Per la seva tieta i la seva germana.
2: Sí, clar, l'excusa perfecta.
1: Perquè si tu et lleves i estàs allà a les 6 del matí...
4: Ja, no, ja. Però escolta'm, veient que tens 100 persones a darrere, sí, no siguis tan descarada i agafar un número, no agafis res. Home. Bé, l'èxit ha sigut tan gros que la revista Elle ha hagut de fer fins i tot un comunicat dient, mira, nois, s'han exhaurit les revistes, ja no en farem més. De revistes sí, però de revistes amb regalet, no. Vull dir que ha sigut un fenomen increïble. Molt fort, molt fort.
1: Bé, tan fort és aquest fenomen que nosaltres hem volgut anar a un d'aquests quioscos que hi ha per la ciutat per veure si ells també han viscut aquest fenomen i si, per casualitat, queda algun exemplar d'aquesta revista. I hem enviat el Manel Roig. Bona tarda, Manel.
9: Molt bona tarda, companys.
1: Queda algun exemplar d'aquesta revista en aquest quiosc on ets?
9: Vols començar per aquí? Vols començar per...
1: Sí, sí, jo, anem directe a la notícia.
9: El carro gros.
1: Si em dius que sí, si em dius que sí...
9: Et puc dir que no amb asterisc.
1: Què vol dir asterisc? Què vol dir això?
4: Que en tenen de reservades. Mm.
9: Doncs que el Fernando, que és la persona que regenta aquest quiosc del Passeig Vall d'Aura, en va vendre totes, ara ho explicarem, en poquíssims minuts, però va haver una que va dir, mira, jo tinc una clienta que és molt bona clienta, que em compra moltíssimes revistes i, per tant, li en guardaré una.
1: Molt bé, Fernando.
9: La única revista Elle que queda en aquest quiosc.
2: És com
9: Fernando.
2: El del bar de l'anunci de la loteria de Nadal,
9: eh? Exacte.
2: El premi, va guardar el premi.
1: Cuidant a la clientela. Manel, aquesta bona clienta li ha demanat que li reservés o és el Fernando que ha anticipat que la voldria i ha dit jo li guardo per si de cas la ve a buscar?
9: Mira, li podem preguntar. Fernando, va ser ella que t'ho va demanar o tu, per motu propio, ho has guardat?
10: No, sí. Bueno, buenas tardes, primero.
1: ¿Qué tal, Fernando? Buena tarde.
10: Buena tarde. No, a esta señora yo le guardo las revistas que son de estas más complicadas, que se van rápido, porque es de comprar varias revistas y lo hace todos los meses y además es una excelentísima señora, digo, entonces...
1: Claro.
10: Es un mimo, digo, las cosas hay que cuidarlas.
9: Molt ben fet, molt
1: però,
9: ben fet.
1: Però, un moment, ens deia això, aquestes revistes que se'n van ràpid. Què és habitual, que aquestes revistes s'exhaureixin tan ràpid?
10: Mira, digo, todos los meses hay una o dos, o a lo máximo tres al principio de verano, que bueno, que vienen o con bolsos o con lentes o con algún colorete, digo, que marcan la diferencia con respecto a las otras revistas. Ahora, en este caso, fue como muy fuerte, digo, de hecho, cuando yo llegué a mi kiosco tenía una cola hasta la esquina.
1: ¿Sí?
10: Y una vecina que es amiga, notarán por mi castellano que soy uruguayo, gallego por parte de mi papá, pero uruguayo. Entonces, tengo una colega uruguaya acá enfrente y me decía, te mando un video. Y yo estaba llegando cuando veo eso. Había una cola, parecía una cola de pagas, ¿viste? Que igual 5.000, bueno. Digo, ¿esto dónde vamos, viste? Digo, y bueno, llegué y bueno, empecé a hacer una nota que yo le mostré a Manel ahora el cuaderno y terminé de anotar porque tengo 62 reservas por si hubiera una revista que viniera en una segunda tanda, o sea...
9: Una llista feta a mà, que me l'ha ensenyat, sí, en una llibreta. 62 persones.
3: Podríem apuntar al final de la llista Mariona Córdoba?
1: I ja de pas posar-la una mica més amunt, que no sigui la 63, si el Fernando la pot pujar una mica.
3: Darrere de la veïna exclusiva,
1: allà va bé. La Judit ja ens ha dit que, no sé si ho confirmes, Fernando, que la revista, l'editorial, ja ha dit que no faran més revistes amb aquesta mostra de... Bueno, és una mostra, és amb un exemplar del maquillatge de regal. No sé si us han dit alguna cosa diferent als quiosquers, Fernando.
10: No. Digo, todas las veces es igual. Digo, el funcionamiento, digo... Yo se los explico a la gente y tengo la paciencia de decírselos a la gente para que, digo, de alguna manera... Viste que hay muchos rebaños y muchos tipos de rebaños. Entonces, digo, y como nos endulzan la zanahoria, yo les digo, escúchame, esto es fácil. Si esta gente quisiera vender revistas... Traen 300 revistas a cada kiosco, y vendemos las 300 revistas. Se queda claro, ¿no?
1: Sí.
10: Entonces, esto es otro negocio, que no es este.
1: Claro. Digo,
10: el negocio es, la marca hace un arreglo con la revista, que está bien, es un arreglo entre privados. Los medios o los canales que utiliza la revista para promocionar sus productos, le sirve de publicidad directa, indirecta, oculta o no oculta a la marca. Y después, en realidad donde pesca la marca, no es en los que se llevan las revistas, que serán, si te traen 15 revistas, vienen 600 personas, vienen, se los llevan 15, ¿no? Donde pescan es en los desgraciados, como digo yo. En los que no lo consiguen, ¿entendés? Porque ahí hay un porcentaje de que de repente el marido no aguanta más a la mujer que le tiene las orejas calmadas y está caminando 76 kioscos y se mete en la perfumería y le compra el producto para que no joda. ¿Ah?
1: Caramba, Fernando.
10: O el abuelito que ve a la nieta, ¿viste? Compungida y dice, no, mi amor, vení, vamos a buscar el producto. No juega más, ¿entendés? Termina siendo así. Entonces, hay un porcentaje, no sé cuál, 10%, 40%, 40 de los que fracasan en la compra, por cada kiosco en toda España terminan comprando el
1: producto. Però Fernando, tu estaràs content perquè has fet molt negoci avui, Que estaràs content que has fet negoci amb la venda de tantes revistes.
10: No, es que nosotros vendemos las mismas revistas.
1: Val, simplement tens més cua i més feina d'anar explicant-li a tothom que no queden més exemplars i que hauran de provar-ho el mes vinent a veure què treuen, no?
10: Claro, es que en realidad funciona... O sea, no es negocio para los que os quiero, porque los que os quiero...
1: Vendemos
10: las mismas revistas y la gente, los que compran son los mismos.
1: Molt
10: bé. Por más que te vengan 700 personas... Digo, si vos podés vender 10 revistas, vendes 10 revistas. ¿Ah?
1: T'han donat més feina, Fernando, explicant-li a tothom que no hi ha més revistes i que, vaja, els has hagut d'anar apuntats a tots en una llibreta a mà, on també espero que t'hi consti el nom de la Mariona Córdoba. Si us plau.
10: Tengo que anotar.
1: Manel, revisa-ho, revisa-ho. Manel.
9: A veure, aquesta llista... No sé si Mariona has estat mai la 60.
10: Para, no, ja estic en el 64. O sigui, 64. 65-66.
9: Mariona, mai has estat al 65 a cap llista. No et rebaixis ara, si us plau,
1: Per cert, Manel, ja que aquesta revista no l'aconseguirem, veus per aquí alguna altra revista que tingui algun regal interessant? O què estan regalant les
9: doncs
1: altres?
9: Doncs mira, ara hi ha molt de regal d'estiu. Aleshores va des de crema solar, crema hidratant, per després de quan t'ha tocat el sol, diguem. No? I després hi ha altres coses més senzilletes, tipus una bosseta petita per anar a la platja i posar-hi el mòbil o posar-hi les ulleres.
2: La Mariona necessita una ara d'aquestes.
9: Ah, també Mariona?
3: Manel, porta'm un regal, no? Una revista d'aquestes.
9: Sí, què és el que prefereixes?
3: A mi m'agraden els necessers, que s'havia fet
9: Fernando,
3: mal del seu.
9: Posem un necesser per emportar, vinga.
1: Doncs vinga, amb el necesser a la mà, Manel, t'esperem aquí a la ràdio i a veure si li agrada a la Mariona el que li portes.
9: Intentarem.
1: Hi ha la revista, ja, ja has vist que ni et preguntem quina revista. Una abraçada, Manel, i moltes gràcies, Fernando.
10: Sí, a vosaltres. Gràcies a usted. Dale.
1: Bé, de fet, ens explicava ara Judit a Sol Fernando que regalar objectes s'ha fet tota la vida, no és res nou. Diu que ell cada mes es troba amb aquest fenomen, però la pregunta que ens fem és, o sigui, surt a compte, fan negoci? Traient les revistes amb això?
4: Clar. El Fernando ens estava fent una mena de classe de màrqueting. Sí? Nosaltres també hem anat a buscar un especialista, la Sara Villegas, que és directora de l'agència de publicitat Bimarca, i li hem començat preguntant per què funciona també aquesta estratègia de fer regalets amb les revistes, perquè sembla molt d'abans, no? Sembla una estratègia com molt dels anys 90 i encara segueix funcionant. Per què?
11: El nostre cervell no calcula només el que paga, sinó sobretot el que creu que està guanyant, no? Si jo et dic, compro una revista per 10 euros, tu valores si la revista t'interessa prou per pagar aquests 10 euros. Però si et dic, per 10 euros tens una revista i un cosmètic que normalment costa més de 40, passem del preu a l'oportunitat. I entra també un altre element, la satisfacció de sentir que hem comprat bé. És a dir, no només tenim el producte, sinó que tenim la sensació d'haver estat més llestos que el mercat. I en el moment en què nosaltres ens sentim llestos, tot funciona.
1: Més clar l'aigua, Judit.
4: T'han de fer sentir llest.
1: I especial.
4: Mare meva, soc una estratega, sóc una gènia.
1: Soc de les poques que ha aconseguit aquest objecte, no? Tan
4: mira
1: desitjat.
4: Mira els altres, que van al Sephora o qualsevol altra cadena de cosmètics i paguen 40 euros.
1: O que estan al número 62 d'una llista.
2: Li estic prenent un respecte jo a la marca.
4: Exacte.
1: I em sembla que no va així la cosa.
4: Però clar, si mirem els números estrictament, a les revistes realment els surt a compte tot això?
11: A la revista li aporta un primer benefici evident, que és vendre exemplars. Però en aquest cas hi ha un segon benefici, fins i tot més interessant, que és aconseguir que parlem de la revista, no? De persones buscant la revista, de cues als quioscos, de gent preguntant on queda algun exemplar, de vídeos a TikTok.
4: Clar. Claríssim que la revista amb això guanya notorietat. Vull dir, ara la revista Elle ha aparegut amb 1.000 titulars, amb 1.000 vídeos de TikTok, nosaltres l'hem anat a buscar, vull dir, està present a la conversa aquesta revista.
2: No, i a més es fan llistats dels mitjans més llegits. I al final també això acaba implicant que pugen el preu de la publicitat.
1: Però ells... més llegits, podem dir dels més venuts, llegits ja, el que deia.
4: Exacte, poder acabar a les escombraries ràpid.
2: Però ells fan uns informes i diuen, nosaltres hem venut no sé quants exemplars. I per tant, li diuen a la marca després, mira, l'anunci que valia 10, ara val 15.
4: Exacte. Claríssim que la revista guanya notorietat, segur. Però, i les marques, aquesta marca de cosmètics, clar, si mirem els números, clar, el coloret aquest costa 40 euros. A la revista el pots aconseguir per 10, llavors els càlculs...
1: Aquí una cosa no quadra.
3: I aquells 10 euros no van íntegrament per la marca.
4: Clar, vull dir, la marca se'n acaba quedant una petita part, perquè la resta, la revista deu haver de cobrir altres despeses. Llavors, els números aquí com es fan?
11: Per la marca no necessàriament es regala milers de productes de 40 euros, sinó que és una acció de sampling o de mostratge massiu, i en lloc de pagar perquè jo vegi un anunci del cosmètic, aconsegueix una cosa molt, molt millor, que és que el provi. I en cosmètica això és especialment interessant. Si m'agrada, potser quan s'acabi, potser sí que pagaré els 40 euros per la següent compra que faré, no? Per això jo ho compararia amb una inversió publicitària, no? La marca està comprant prova de producte, notorietat, conversa amb futures clientes i potencials futures clientes, no?
4: Realment allò que deia el Fernando, som un ramat que fan amb nosaltres el que volen. Nosaltres que per la revista Elle,
3: la pastanaga és el coloret que et pengen davant i tu vinguem cap allà.
4: Totalment. A més, estem en un moment que, clar, la gent rarament va al quiosc a comprar diaris i revistes perquè sí, no? Sempre ha d'anar amb aquest incentiu. Llavors, sense aquest tipus d'estratègies, li hem preguntat a la Sandra Villegas, a la Sara Villegas, les revistes estarien mortes?
11: Jo et diria que mortes en si no, però tenen un problema evident, que és que avui han de competir contra la gratuïtat de molts mitjans, no? Abans una revista competia amb una altra revista. Avui competeix amb Instagram, amb TikTok, amb YouTube, amb newsletters, amb influencer, amb podcast, i amb una quantitat pràcticament infinita de contingut gratuït. Per tant, has de donar-me una raó molt potent perquè jo vagi físicament a un quiosc i pagui per contingut. D'acord? El regal pot ser aquesta raó. Però també hi ha un perill, que és crear una addicció promocional, no? Si acostumes el consumidor a comprar-te només quan regales alguna cosa, arriba un moment que el teu preu real ja no és el que pagues. És aquest preu més alguna cosa que em compensi pagar-los. I això és perillós, no?
4: Clar. Ens estem mal acostumant, no? Perquè si només anem a comprar revistes quan hi ha el regalet, el dia que deixin d'haver-hi regalets, poques revistes es vendran. Ah, i després hi ha un altre tema, el FOMO. Allò de, uau, tothom ho està fent,
3: i jo
4: no
3: em puc
4: quedar enrere, no? Clar, clar, com que tothom parla de la revista, com que tothom va al quiosc a comprar-la, la gent no només vol aconseguir aquest producte, sinó que vol formar part d'una experiència, d'un fenomen.
11: Ara nosaltres som animals grupals i el que volem és formar part d'un grup, no? I sobretot en determinades edats o més adolescents, sentim que necessitem tenir el que té el nostre entorn, no? Per tant, juguen amb això. És a dir, si veiem persones esperant alguna cosa, el nostre cervell interpreta que aquí passa alguna cosa. Si tanta gent ho vol, doncs potser s'acabarà o potser és impossible, no? I aquí apareix el FOMO, que deies tu, el fear of missing out, no? Ja no pensem només si ho vull, pensem què passa si després no ho podem aconseguir, no? I aquest canvi és brutal.
4: I després aquí entren al joc els espavilats, que els hi dic jo, perquè hi ha gent que, conscient de tot aquest fenomen, de tot el que s'està, l'enrenou que s'està muntant amb aquesta revista, està aprofitant també per fer negoci. Si tu entres a Wallapop, a Vinted...
2: Ja ha passat, ja ha passat.
4: Ja ha passat. He estat aquest matí fent comprovacions.
1: I ja s'està venent.
2: Per quan?
4: La gent està revenent la revista amb el regalet inclòs.
2: Empaquetada,
4: home, clar, a veure. Sí, tal qual, ha anat al quiosc i no l'ha tocada, amb el regalet inclòs.
2: Gent que són especuladors de mena, ja.
4: Gairebé per 40 euros, quan la revista val 10,99.
2: Si però perdona,
4: si és per 40 euros vas a comprar el mateix preu que el coloret.
1: Bueno, però potser és el que deies, és aquella cosa de ser... aquest petit grup exclusiu que ha aconseguit aquest la revista i el
2: penjall. És a dir, vols fer l'Story i pagues 40 sí, euros per l'Story.
3: Sí, però és que la revista bueno, és absolutament igual. L'únic que vols és el coloret. Per això te'n vas a una marca qualsevol de maquillatge a comprar-te el coloret.
4: Però espera't, perquè després hi ha gent que és rata, que no sé qualificar-la d'una altra manera, que ha agafat la revista,
1: sí,
4: ha tret el plastiquet, ha agafat el coloret i ha dit, i ara jo, aquesta revista, en lloc de reciclar-la al contenidor blau, saps què farem? Farem una foto, la penjarem al Wallapop, la posarem per 2, 3, 4, 5 euros, a veure si algú vol la revista.
3: Home, clar, sí, hi haurà moltes àvies.
4: Però la gent és molt rata.
1: T'has fixat, Judit, si hi havia gaires allò, favorits a Wallapop en aquests productes
4: favorits,
1: o no?
4: Porta-la
2: a una perruqueria.
4: Un ante 4,
3: és que és
4: sí, no, no està triomfant no, gaire
1: no
4: aquesta gaires, estratègia.
1: Home, és que...
4: No. És que, mare meva...
1: Bueno, però si cola, cola. Ells ho intenten, no?
4: Clar, però,
1: no?
4: Favor,
1: i si hi ha algun...
4: Això és de ser cutre. O sigui, per favor.
2: Doneu les revistes a les perruqueries del vostre barri.
4: Ara. I després hi ha gent encara més desesperada. És que, clar, he trobat aquí una infinitud de... Vaja. Gent que potser volia el coloret de color rosa...
1: Clar, i no han trobat el seu to.
4: I només han trobat de color préssec. I llavors diuen, algú... A Wallapop, algú em pot canviar el préssec pel rosa?
1: Sí, com els cromos.
4: Els cromos, el cromo del Mundial, igual mateix.
2: Així el mercat de Sant Antoni el cap de setmana, eh?
4: Doncs mira, que vagin amb el coloret.
3: És viure les coses de forma col·lectiva, a favor absolutament d'aquesta embogimenta.
4: Mariona, jo crec que estic en contra. O sigui, per un coloret has de fer tot això.
1: Jo crec, Mariona, que tens més dignitat, però si no la tens, no passa res. Tu entres a Wallapop, que ja t'ha dit la Judit, que pots trobar aquest coloret i la revista de regal.
3: Ara em passes els enllaços perquè... Farem una ullada.
4: Ara t'ho passo tot, que la feina no sigui en va.
1: Moltes gràcies, Judit.
4: Vinga,
1: i res, que trobis alguna revista del teu
4: agrat. Ara vaig al quiosc a veure què trobo, perquè, clar, de coloret ja et dic que aquesta no me la compro.
1: Nosaltres fem ara una pausa i just després ens visiten dues persones, pare i filla, que aquest estiu han coronat el Montblanc, que és el cim més alt d'Europa. Fins aquí no seria res especialment noticiable, però és que resulta que ella, la nena, té només 10 anys. Una pausa i els coneixem.
12: De 4 a 7...

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
2: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Van i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
1: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
3: Tot el que cantes.
4: Aquest estiu el Nota de Veu dicat el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
5: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
6: A 1861, un ric propietari...
7: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
5: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
7: Una hora d'història que us captivarà.
8: L'estiu és tu.
9: Catalunya Ràdio.
8: La llum.
5: L'estiu ets tu.
8: Quan em mires i somrius.
5: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Us imagineu pujar al Mont Blanc? Estem parlant del sostre d'Europa, és a dir, 4.800 metres, i un dels més populars del món. Es triga dies a completar aquest cim, que cada any atreu centenars d'alpinistes, i aquest estiu, qui ha fet el cim d'Europa és la Júlia Nadal, una catalana de Solsona, de només, atenció, 10 anys. Ella i el seu pare, l'Albert, que és director de l'estació d'esquí de Tuixén-l'Avança i un alpinista experimentat, porta la muntanya a la sang. Van fer cim el 10 de juliol i aquest era el moment.
10: Oh, Júlia, ara sí que sí. Jesús de Déu, quin infart. Ah, però sí que hi ha alguna cosa. No me'n recordava. Ja ploro. Júlia, mira'm. Júlia.
11: Què?
10: Estàs al cim del puto Mont Blanc. Hòstia. La mare de Déu.
12: Bravo, grande, eh?
10: Buah.
1: Júlia i Albert, molt bona tarda.
13: Bona tarda, què tal?
1: Què tal, Júlia? Clar, jo he escoltat vegades aquest àudio i a mi se'm torna a posar la pell de gallina i no sé, Albert, a tu si se't tornaven a humitejar els ulls, era sensació
13: sí,
1: meva.
13: Sí, no, és cert, és cert.
1: Com recordeu aquest moment, Júlia?
11: Doncs jo el recordo molt especial perquè no m'imaginava que arribaria a dalt perquè el papa ja l'havia fet i em va explicar que va ser molt complicat.
1: Llavors et devies sentir orgullosíssima quan aconsegueixes això, que no sé jo si cap altra nena o nen, vaja, de 10 anys, ha aconseguit mai.
11: No ho sé.
1: Albert, a tu què? Et cau la bala, no? Uf.
13: Ara em costa de parlar, eh?
1: Jo m'he emocionat també perquè no havia sentit aquest vídeo. Sí, sí. Clar, perquè tu, a més, clar, tu ets alpinista, tu ja havies fet el Mont Blanc, ara ens ho deia la Júlia, però no sé si t'imaginaves... que el podries fer amb la teva filla, de només 10 anys.
13: Era difícil d'imaginar, no?, de poder fer aquest cim, perquè és un cim que jo ja havia fet per la ruta que a més a més també havia fet jo, que es diu justament la ruta del Papa.
1: És molt maco això, sí. Més en Gerard, que ha preparat aquesta entrevista i que llança molt de muntanyisme, m'explicava que és la banda italiana, que se li diu la Via del Papa, i que aquest, no, és que m'ho ha explicat, ja té aquest nom perquè el Papa Pius XI, que era aficionat a la muntanya, no sé si ho sabíeu, això.
13: No,
1: mira,
13: no
1: doncs que bé que gràcies a en Gerard us puc delectar amb aquest coneixement. Va participar en la cordada que va obrir aquesta via a finals del segle XIX, i per això se li diu la ruta del Papa, però per la Júlia... Ara és la ruta del teu papa, no?
11: Sí.
1: Llavors em deies, Gerard... Ai, Gerard, em deies, Albert...
13: Sí, que de fet, amb el meu cosí, que és el que ens acompanya quan fem expedicions així una mica més complexes, ens va sorprendre la nostra pròpia reacció al cim. Si ens hem quedat...
1: Sense paraules.
13: És que no podíem parlar, eh?
1: Però tu, Júlia, ja havies fet algun altre cim de 4.000 metres? Crec que va ser en 8 anys, no?
11: Sí, l'any passat havíem fet el Gran Paradiso i per aclimatar també vam fer la Dom de...
13: La Dom de Nieix, abans del Mont Blanc, 3 dies abans del Mont Blanc.
1: 3 dies abans, eh? Mm. I, Júlia, quan arribes allà dalt, aquella alçada, i aconsegueixes...

0: a una nena en una muntanya on no oblidem que cada any hi mor gent. Mm-hmm. Tu què els hi dius, Albert?
1: Bueno, jo d'entrada els hi dic que abans de fer un cim, ja sigui el Mont Blanc o qualsevol altre, procurem molt estar al cas de la meteorologia i anar-hi sempre amb les condicions més òptimes. Si alguna d'aquestes condicions canvia, hauríem avortat la missió, per dir alguna cosa. No, no hauríem pujat. Si haguessin dit que el temps seria inestable o les temperatures que haurien empicat en algun moment, no ho hauríem fet. O sigui, mirem de minimitzar el risc, no? Tot i que el risc, evidentment, hi és.
0: A la muntanya hi és sempre. El risc zero no existeix mai.
1: Exacte. I llavors intentem anar encordat sempre, un adult a davant, ell al mig i un altre adult al darrere, i sempre veient com ell es desenvolupa en els diferents terrenys que hem de travessar, no? I si ella va segura, ens transmet seguretat a nosaltres i tot és molt més senzill. Ella mai diu, jo per aquí no passo. Ella sempre diu, vale, i Júlia, aquí no es pot caure. I sempre es gira i diu, papa, ja ho sé, ja ho veig, que no es pot caure.
0: No dubtes mai, Júlia?
2: Bueno, hi ha algun pas que a vegades és una mica dur, com un pas de quart que vam fer amb els grampons. L'únic que sé que ho podem aconseguir i llavors tiro amunt i ho aconseguim.
0: Perquè de qui va ser idea fer aquest cim? Va ser del pare o va ser teva?
2: Com que el papa l'havia fet, jo tenia ganes d'intentar-ho, però sabia que havíem de practicar molt i d'entrenar-nos per poder-lo intentar.
0: I com us heu preparat per aconseguir aquesta gesta?
1: Bueno, de fet, és una preparació des dels 3 anys, pràcticament. Perquè ell ha anat fent cims cada cop més alts, rutes cada cop més exigents, de moltes hores, i al final això ha sigut el seu entrenament. Tot i que abans d'apostar per fer el Mont Blanc, doncs, quan va acabar la temporada d'hivern, vam fer diverses excursions llargues amb cims de més de 3.000 metres i amb neu, amb grampons, per entrar una mica amb la dinàmica aquesta de l'alpinisme, no? Que ja portava fent uns quants anys, però els 3 mesets abans vam anar bastant a tope.
0: I quan dius que ja vau començar amb 3 anys, què feies, Júlia, amb 3 anys?
2: Amb 3 anys vam començar a fer el padró, perquè el meu pare treballa des de que vaig néixer, que vaig començar a treballar a l'estació, i llavors es coneix molt bé tot el que hi ha allà, i un dia vam anar-lo a pujar i vaig començar a tibar i em va començar a agradar, i llavors cada cop vam començar a fer-ne més, fins que vam fer el Pedraforca.
0: Això amb quina edat? Amb quina edat vas fer el Pedraforca? Te'n recordes?
2: Crec que la primera amb 5.
0: Sí, clar, jo ara t'escolto, Júlia. Jo tinc un nen de 3 anys que per caminar 2 carrers per anar a l'escoleta ja em plora i em diu que li fan mal les cames. Si jo ara li explico el que feies tu amb 3 anys, és que el deixo completament en evidència. Clar, és, no sé si això és que li has transmès tu o és que ella té una qualitat innata, Albert?
1: Bueno, jo penso que els nens físicament poden tots. És tot de cap. I si un nen es motiva amb alguna cosa, és imparable, no? I és el que li ha passat amb ella.
0: O sigui, diries que és més important el coco que la capacitat i l'aptitud física?
1: I tant, en el seu cas és així, i en el meu ja és al revés. És més important el físic.
0: Clar, el físic de vegades suposo que va acompanyant menys, no?
1: Sí, sí.
0: I com prepares una nena de 10 anys mentalment per afrontar un repte tan bèstia com és el de coronar el Mont Blanc?
1: Bueno, doncs fer rutes molt llargues. Hem fet rutes de 17, 16, 18 hores. I així és com ella mentalment es prepara i afronta els moments que té de baixón, no? Perquè hi ha estones que baixa.
0: Clar.
1: I necessita menjar, i més sovint que jo, que a vegades el papa no se n'en recorda prou, i se t'acaba la gasolina i hòstia, hem de menjar. Però clar, ella, si el coco a vegades suposo que et diu, ja en tinc prou. Però descanses una estona, menges, parlem, i al cap de 10 minuts torna a estar activa i amunt.
0: És a dir, Júlia, tu no vas dient allò de papa, quan falta? O sí?
2: A vegades pregunto a quin és aquell i fins on hem d'arribar, però normalment no, perquè allà també a vegades

0: Poc és que estigui molt per parlar.
1: Clar, has de reservar les energies, no? I en algun moment, quan estàveu pujant al Mont Blanc, tu vas pensar o dir-li al teu pare, escolta'm, tornem a casa, que això és molt dur, no puc més.
0: Doncs abans d'arribar al cim, amb una glacera, que es veien que havies de passar perquè tenies com a sobre la glacera i això, sí que va haver un moment que vaig dir alguna cosa, però perquè no feia estona que no menjàvem ni res, i llavors el papa ja em coneixia i va dir, pugem una mica més a veure si et recuperes. I només era que havíem de menjar i agafar més energia.
1: És que tal com ho explica la Júlia, sembla com que ho pot fer qualsevol, no?
2: Ella, ella ho fa fàcil.
1: No, mentre vagis tenint menjar, ja està, tu arribes, però això no ho pot fer. És que jo no tinc ni nens ni nenes de 10 anys, és que
2: no,
1: hi ha
2: jo no m'ho plantejo.
1: Molts adults que no ho poden fer.
3: No, és una muntanya molt exigent per un adult amb una mica d'experiència, que és el meu cas.
1: Clar.
3: No sóc cap alpinista professional, ni molt menys. Tinc una experiència d'haver-hi anat diverses vegades, però tampoc sóc un professional, no? I per mi és molt dur el Mont Blanc.
1: Quin és el moment més crític de l'ascens?
3: Quan arribes al refugi lliure de la Vallot. Allà estàs en un punt que et trobes amb els que venen de Gouter, que és la ruta de França, i allà et queden uns 500 i poc metres de desnivell, que és com fer mig pedra forca, però a 4.300 d'alçada. I aquell és el moment crític. Si allà arribes molt cansat, val més que no continuïs.
1: I com vau arribar en aquest punt?
3: Vam arribar prou bé. Inclús ens hem equivocat a parar.
0: Era un moment que havíem menjat fa poc i també estàvem bastant bé.
4: La Júlia s'hi ha menjat, ja pot dir.
1: Ja ho veig, que el tema és el combustible amb ella,
3: sí, és així, eh?
4: La panxa plena. I al papa se li oblida menjar, no? Tu l'has d'anar avisant. Unes avellanes, una algo, no?
0: Sí, a vegades ens posem unes avellanes a la butxaca.
1: I ja està, ja és una mica de menjar.
0: I anem agafant energia.
2: Clar, què portes a la motxilla normalment, Júlia, quan surts a la muntanya? Per exemple, quines són les coses que no poden faltar en aquesta motxilla teva?
0: Normalment portem diversos entrepans, algun de xocolata per energia i de llonganissa del nostre port.
1: De fet, Júlia, en aquest vídeo que s'ha fet en viral, se't veu a tu amb una motxilla groga enorme a rebentar. No, no sé quant pesava, ja ho saps?
0: Bueno, de fet, en l'aclimatació ens vam passar i la vam emplenar molt i abans d'arribar al cim la vam deixar en un racó i vam agafar el més important.
1: Però la portaves tu tota l'estona, aquesta motxilla?
0: Sí.
3: Sí, això va ser algú que ens vam equivocar, de fet.
1: Sí.
3: Perquè vam preparar les coses, les vam ficar a la motxilla i vam començar el primer dia a fer el cim del Sicrins, el Dom de Nies, que és un 4.000, que ens portava dos dies a fer-lo, no? I quan vam arribar al refugi, el primer dia, jo vaig agafar la seva motxilla i dic, Jesús, però com has
1: que
3: pujat això fins aquí?
1: I el meu pesava, també, més o menys?
3: Pues igual pesava 8 o 9 quilos.
1: Ostres! I què pesa la Júlia?
3: Quan peses?
0: 32.
3: 32.
1: Sí, estava portant gairebé un terç del seu pes a l'esquena, eh?
3: Sí. De fet, amb un refugi previ, un refugi d'aquests ja més, que és una mica turístic, vam trobar uns catalans i el pare va agafar la motxilla i li diu a la seva filla, que era un adolescent, i diu, tu et queixes de la motxilla que portes?
1: I mira el que porta aquesta nena.
3: Però nosaltres no en vam fer cas. Dic, exagerat, hòstia. I allà al refugi ens hem donat compte que anava molt carregada i vam fer 8 hores de ruta.
1: Una campiona, aquesta Júlia.
3: Sí. Llavors al Mont Blanc ens hem repartit una mica el seu pes a les nostres motxilles.
1: Clar. Ja. I ara que parlem d'equipament, Albert, tu has explicat que no és fàcil trobar equipament per una nena de l'edat de la Júlia. Clar, entenc que no hi ha equip professional de les mides d'una nena de la seva edat. Com ho resoleu, això?
3: Doncs quan vam fer el Gran Paradiso, Júlia, què va passar amb els grampons?
0: Que ens anaven...
3: Que ballaven per tot arreu.
0: Sí.
3: Llavors el que vam fer és adaptar-los a la seva bota. Tot i que el Mont Blanc ja va poder anar amb una bota... hi ha una bota semirrígida d'alpinisme que va fabricar l'esportiva. No expressament per ella, evidentment, però va ser una mica difícil de trobar. I al final, una botiga de Manresa, que és Esports Agi, ens va subministrar la bota de l'esportiva i gràcies a això vas poder fer el Mont Blanc?
0: Sí, també els meus grampons del Gran Paradiso, que ara ja ens els hem canviat, però els és un dia el meu germà els va agafar perquè vam anar a fer un cim.
3: Els bastiments, sí.
0: Els bastiments, i tota l'estona de baixada li havia de posar el papa bé.
3: Perquè li queien.
0: Sí, li queien molt.
1: Estem parlant amb l'Albert i la Júlia Nadal, que són pare i filla. Ella, la Júlia, de només 10 anys, i que aquest estiu han fet plegats al cim d'Europa, que és el Mont Blanc, de 4.800 metres. Jo és que no paro de repetir-ho per intentar assimilar-ho, perquè em sembla una gesta increïble. Aquest amor per la muntanya que tens tu, Albert, entenc que és totalment cosa teva, que li hagis transmès a la Júlia, a la teva filla, o li ve també d'altres bandes?
3: No, és cosa meva. És cosa meva exclusivament. La meva dona també li agrada molt l'esport, però està més enfocada al futbol, que és el que ha fet sempre i li encanta. I jo pues, sempre he fet muntanya perquè sóc molt més solitari, no? I m'agrada pues, tenir el meu temps, el meu espai, i que ningú m'emprenyi, no?
1: Ara mencionaves la teva dona, la mare de la Júlia, que de fet la tenim aquí al públic perquè ha vingut. També ha vingut el teu germà petit, Júlia, en Cesc. I en Cesc és més petit que tu, quina edat té?
0: Té 7 anys, demà en farà 8.
1: Ah, doncs per molts anys. Gesc, com estàs? El tenim allà assegut. I en Gesc, crec que...
0: Cesc.
1: Ah, Cesc, tenia... Ai, perdona,
0: en
1: Cesc.
0: La
1: mare és la Gesc, exacte, perdona, que ho he confós. En Cesc, a part d'estar a punt de fer 8 anys, també té un mèrit en l'alpinisme, no?
3: Sí, també he fet cosetes, ja ha fet el Pedraforca també, el Puigmal, el Bastiments, el Pic de la Dona, bueno, ja ha fet cosetes, sí. A 3.000 encara no hi ha arribat, tot i que el Puigmal li queda res, però sí.
1: Seguint els passos de la Júlia, eh?
3: Sí, l'únic que és una mica més gandulillo, eh, Cesc?
1: Ah, clar, més gandulillo, però ja ha fet el Puigmal, saps què et vull
3: sí,
1: dir?
3: Sí, sí.
1: I la mare, la Gesca, dius que ella no li va tant la muntanya, no sé si pateix una mica, sobretot quan veu que feu coses tan bèsties com un Mont Blanc.
3: Bueno, ella sempre em diu que confia en mi. I jo sempre li dic que a vegades no és conscient d'on ens fotem, però ens entenem bé.
1: I confia i ja està,
2: aquesta
1: eh?
2: Aquesta inconsciència de sovint també va bé, eh?
3: Exacte.
2: Vull dir que...
3: Sí, sí, sí.
1: Albert, si ara ens està escoltant un pare que fa muntanya, no? I diu, ostres, a mi també m'agradaria animar el meu fill o la meva filla, per petit que sigui, a fer el Mont Blanc, tu què li aconsellaries?
3: Aviam, un nen o nena de l'edat de la Júlia no ho aconsellaria, al no ser... Perdoneu, que aporti una trajectòria des de petita i que ella ho disfruti, perquè és, el Mont Blanc són paraules majors, igual que un 3.000, eh? Del Pirineu, ja són cims que són molt exigents i has de confiar i has d'entendre que el teu fill o filla serà capaç de fer-ho, no per ella mateixa, no per tu. O sigui, no pots obligar-lo ni pots forçar-lo a... Ha de sortir d'ella i ella ha de dir, és que jo tinc ganes d'anar a fer això, havent-ne fet un altre ja, encara que no sigui tan alt. És quan et dones compte, jo l'explicava al teu company, que molts cims que hem decidit fer els hem decidit baixar-ne un, que a mi és l'últim que em passa pel cap.
1: Tu estàs cansat i només penses d'arribar a casa, d'estirar-te.
3: Jo ja tinc ganes d'arribar.
1: I és la Júlia?
3: I ella és la que em diu, bueno, la setmana que ve podíem anar a fer. Recordo el Mont Perdut, que tenia 6 anys, i baixant, que és una pallissa, el Mont Perdut.
2: Ai, sí, jo l'haig en 30, i jo t'admiro, eh? Vull dir que...
3: I tenia 6 anyets amb el motxilot, bueno, i baixava, em diu, la setmana que ve podíem anar a fer la pica d'estat.
2: Mare meva.
1: Mare meva,
2: jo no tenia ganes de res, eh?
1: Aquesta,
2: jo no tenia ganes de res, nena.
3: No, això... sí, que
4: sí,
3: tinc
4: jo no
3: ganes
4: tinc ganes de
3: res
4: després
3: cadira.
4: Del matagall, ja.
2: Clar, però,
4: no t'imagines.
2: Però és veritat que el Mont Perdut, per exemple, és molt cansat de baixar, sí, perquè tota l'estona has d'anar com aguantant-te molt a tu mateix, perquè sembla que rellisques tota l'estona. I
3: bueno, acabes... i són 2.000 de desnivell.
2: Clar, clar.
3: 20 quilòmetres de baixada. Hòstia.
2: I a més, després, tota la baixada de la vall i de més, mare meva, no.
3: I ella, doncs, se li va acudir que de fer la pica d'estats, que també és un fart, baixant del Mont Perdut. Llavors és quan et dones compte de que ni s'ha escarmentat ni se li han passat les ganes, realment.
2: Millor.
3: Té més.
2: Millor, millor.
3: Perquè si no s'esperaria dos o tres dies, dic jo, a proposar una altra muntanya.
4: Ja em diràs, Júlia, on compres les avellanes aquestes que menges?
1: Les avellanes superpoderoses.
4: M'aniran bé, eh?
1: Júlia, tu sí, que és una nena o un nen de la teva edat que vol fer com tu, tu què li diries?
0: Jo li diria que depèn de l'edat que tingués, perquè si sigués de la meva edat ja i no hi hagués fet quasi res, seria més difícil, però si ja hagués fet algunes coses, jo li diria que mira, és molt divertit i que ho ha d'intentar perquè és molt millor que estar a casa al sofà. I també per... Jo no només m'entreno pujant cims, també esquio i a vegades també vaig a escalar.
1: O sigui, ets una enamorada de la muntanya.
0: Sí.
1: Clar, de fet, ara que has dit això d'escalar per pujar al Mont Blanc, hi ha moments en què també cal escalar, no?
3: Sí, va ser un dels moments més crítics perquè havíem d'escalar amb els grampons posats. I això... Els grampons s'agafen molt bé a la roca, eh? Però la sensació que tens no és de que s'agafen. Sembla que haguin de patinar i aquella... Saps com quan el profe escrivia la pissarra?
1: Sí, sí, aquell soroll que et fa posar els pèls de punta.
3: I ella és on vas tenir el moment més crític. Aquell un pas de quart d'escalada, tot i que està bé assegurada, però allà va dir, hosti. I, Júlia, no pateixis. Eren les dues o les tres de la nit, fosc, frontal...
1: Clar, perquè a més el moment del, diguem, de fer l'ascens, sí, el veu fer de nit. Per què es fa de nit?
3: Per temps, perquè si no, no et dona la vida.
0: Perquè el segon dia són 16 hores.
3: Sí. El primer dia vam fer 7 hores, vam descansar una horeta allà al refugi, vam sopar a les 6 i mitja de la tarda, a 6:45, i a les 9 anàvem a dormir, i a les 11 sonava el despertador.
1: Ah. O sigui, veu dormir 2 hores? I veu carregar motxilles, frontal...
3: Sí. Bueno, vam esmorzar a 12:45.
4: Què s'esmorza abans d'una pujada així?
3: Bueno, del refugi és una mica xungo, els esmorzars.
0: Tot
3: molt sintètic i molt galetes i... que no ens va sentar massa bé, tampoc. Però, bueno, portem menjar per després.
1: I, Júlia, tu tens amigues de la teva edat que també siguin tan apassionades de la muntanya com tu?
0: No.
4: Aniran sortint amb els anys, segur. Totes voldran copiar-te i dir, jo també vull fer el Mont Blanc un dia.
1: I què? Les animaries o no?
0: Sí, l'únic que les meves amigues és complicat.
1: Per cert, Júlia, m'han dit que tu tens una cantimplora molt especial. És la que portes?
0: Sí.
1: És aquesta que dius aquí?
0: Sí, me la va fer arribar el Kilian Jornet quan vam fer la Neto. I està firmada.
1: Està firmada per ell, és veritat. Ja en tens dues. L'altra, que és el
0: aquesta,
1: teu pare?
0: Aquesta, vam dir al papa que si aconseguíem el Mont Blanc, li firmaríem, bueno, i li escriuríem alguna cosa i li enviaríem.
3: Bueno, li escriuries el teu nom i alguna cosa a tu.
1: I ho has fet o no?
0: Sí.
1: Però li has fet arribar?
0: No, encara l'hem de fer arribar.
1: Uau,
0: perquè aquesta, el papa coneix algunes persones que
3: sí, perquè no el coneixem personalment encara, el Kilian.
1: Però es va posar en contacte amb tu.
3: Bueno, per Instagram la va felicitar, com va fer la Neto.
1: Sí.
3: Després de tot el rebombori que va haver, perquè va ser un vídeo també que va córrer molt. I llavors la va felicitar i li va regalar la cantimplora, que és la cantimplora amb la quina va fer la travessa dels Pirineus, la seva.
1: És la seva, la que va fer servir ell?
3: Sí.
1: Uau, que especial això, Júlia.
0: Nosaltres, quan vam fer la Neto, no ho sabíem, i ens vam veure una ampolla i després ens va dir, les meves babes estan...
1: Veus, no eren les avellanes, Mariona. Sabíem ser les babes d'en Kilian Jornet. Júlia, ara mencionàvem en Kilian Jornet, però nosaltres li hem demanat a un altre alpinista, de fet un dels alpinistes més importants del país, que et fes arribar un missatge. És l'Òscar Cadiach, que l'any 1985 va participar a la primera expedició catalana que va fer el cim de l'Everest. Tu no sé si el coneixes, però el teu pare feia que sí amb el cap, sap perfectament qui és. Doncs l'Òscar t'envia aquest missatge des de Suïssa. Para molt bé l'orella perquè et dona molt bon consell.
5: Bona tarda, Catalunya Ràdio. Un plaer saludar aquests muntanyencs de Socarrel, la Júlia i el pare, enhorabona per pujar aquest Mont Blanc amb 10 anyets. Déu-n'hi-do, endavant, sempre amunt. Et queden molts anys pel davant. Tingues paciència, no t'ho vulguis menjar tot de cop i esgraonadament és la millor manera. I sobretot, respecte i humilitat, perquè les muntanyes cal respectar-les. Estan allà sempre i si alguna vegada no et surt bé, doncs ja vindran altres oportunitats. Sempre tindràs, Júlia, l'oportunitat de tornar-hi. I els reptes, anar-los assaborint, perquè si es vol anar molt de pressa, de vegades doncs, no ens surt bé. Molts ànims i, Júlia, sempre fins al cim, amunt.
1: Què t'ha semblat això, Júlia?
0: Molt bé, no sé ben bé qui és, però...
1: És algú, com et deia, que va formar part d'aquesta primera expedició catalana que va pujar a l'Everest. No sé si t'ho planteges, això, algun dia de pujar a l'Everest.
0: No ho sé.
1: Queda molt lluny, això, encara, no?
0: Encara som molt petita.
1: Clar. Què t'ha semblat, Albert, això que li ha dit l'Òscar Cadiac?
3: Doncs molt bé i molt encertat, perquè justament comença molt aviat i no cal córrer. Moltes vegades ens demanen, quin fareu ara? Quin fareu ara? Bueno, sí, tenim previst de fer-ne un més alt, potser sí, però poder que en fem uns quants, que encara que no siguin tan alts, siguin un pèl més difícils i aprenem més les tècniques que tenim a l'alpinisme, oi?
1: Mm. Tu vas començar tan jove com ella, Albert?
3: Sí, amb moltes pauses entre mig, eh?
1: Sí?
3: No, com ella no, que va. Jo ja tenia carnet de conduir quasi.
1: Home, doncs no.
3: No, jo vaig... No, devia començar amb 15-16 anys.
1: Tampoc et quedes curt, però vaja, no són els 3 anys de la Júlia.
3: Pedraforca, picatastats i poca cosa més, eh? I ara ha sigut més endavant, a partir de... Tampoc ho recordo, però tampoc fa tants anys que he fet sortides als Alps. I vull dir que imagina't el que li quedi a ella per endavant.
1: Teniu algun altre proper repte conjunt?
3: Sí. Quin tenim, Júlia?
0: En tenim un per l'estiu que ve, a la primera o segona setmana de juliol, que seria el Kilimanjaro.
3: Que avui ho has dit bé, perquè sempre li diu el Kilimanjaro.
1: Home, normal que li diguis el Kilimanjaro, tenint-lo a ell, suposo, com a referent. Bueno, a ell i al teu pare. Què és el que aprens del teu pare, Júlia?
0: El meu pare normalment està molt per mi i sempre m'ajuda. Si no sigués per ell, no hagués pogut arribar al Mont Blanc, perquè aquell moment em va ajudar molt.
1: T'has emocionat, crec, ara dient això. El teu pare també, i estem tots aquí amb els pèls de punta. La mare, que la veig allà, que somriu també, que els hi cau la bava. I el teu germà, en Cesc, que segur que està molt orgullós de la germana que té. Ha sigut un plaer poder parlar amb vosaltres, Júlia Nadal i Albert Nadal. Ens heu emocionat amb la vostra història i espero que hagueu inspirat a molta gent amb la vostra passió per la muntanya. Que vinguin molts èxits més i, com t'ha dit l'Òscar Cadiac, respecte i humilitat amb la muntanya.
0: Gràcies.
1: Una forta abraçada per tots dos. Nosaltres fem una pausa i a la tornada obrim concurs. Fins ara.

A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Marta del Cor.

0: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
1: Hola a tothom.
0: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
2: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
3: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
2: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
3: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
4: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
5: En una illa de la Bretanya hi ha tocat la loteria.
6: Fa anys que hi jugo jo, cony, i ara toca just al costat.
5: Però el guanyador té un problema.
6: Li va tocar i es va morir l'altre. Qui se la quedarà a la pasta?
7: Nosaltres!
6: Sí.
5: Només cal fer-se passar pel mort.
6: Però qui truca a la porta?
5: Els estafadors. És la gran pel·lícula d'aquesta nit. A TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: L'estiu és tu.
9: Catalunya Ràdio.
8: La llum dins dels meus ulls.
10: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu.
2: L'estiu ets tu.
8: Quan em mires i somrius.
2: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
12: Bona tarda, us informa Marc Güell. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que es dedicaven al tràfic de persones de Ceuta fins a les costes de Cádiz. Els migrants havien de pagar fins a 9.000 euros per travessar l'estret de Gibraltar en embarcacions molt precàries. Una informació que contradiu el ministre de l'Interior, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts acusats d'organització criminal i d'afavorir la immigració irregular. Mentrestant, a la platja del Trampolín de Ceuta torna a haver-hi centenars de migrants després del desallotjament d'ahir i la reubicació d'un miler de persones en els dos primers centres d'emergència habilitats. Ramsés Mohamed, de l'ONG Elín, explica per què la platja s'ha tornat a omplir.
13: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalitzat a persones a estos recursos d'acogida.
12: El govern espanyol eleva a prop de 2.700 els menors migrants identificats a Ceuta. Són 500 més que a principis de setmana. Més notícies amb la Laia Framis.
14: La Generalitat Valenciana ha ordenat l'evacuació de la població de Gàtova al camp de Túria per l'incendi forestal de Sogorb. És una localitat on viuen habitualment unes 450 persones, tot i que a l'estiu n'hi ha moltes més que hi van de vacances. El foc té 3 focus molt actius i un d'ells, com explica el director tècnic Pablo Vila, és a prop d'aquesta localitat.
15: Unos riscos altos que hay en la zona entre Gàtova y Segorbe, que en esos riscos no hemos podido entrar con medios terrestres porque es imposible debido a la difícil orografía y a la vegetación que hay en el lugar, y ahí hemos puesto brigadas helitransportadas para poder mitigar ese avance del incendio.
14: L'incendi ha cremat 133 hectàrees en un perímetre d'uns 8 quilòmetres. Tot apunta que la causa del foc seria la caiguda d'un llamp.
12: A Ucraïna, almenys 6 persones han mort en un atac rus amb drons contra un centre comercial a Kryvyi Rih, municipi del centre del país i ciutat natal del president Volodymyr Zelensky. El governador de la regió ha informat que l'atac ha provocat, a més de les 6 víctimes mortals, ferides a 90 persones, de les quals 21 estan greus. Entre els ferits hi ha 6 infants, un dels quals també en situació greu. Zelensky ha qualificat l'atac d'absolutament cínic perquè després del primer dron que ha caigut en plena llum del dia, un segon dron ha tornat a caure al mateix centre comercial mentre els equips d'emergència estaven rescatant les víctimes de la primera explosió.
14: El príncep Enric d'Anglaterra i 5 cares conegudes més de la societat britànica com Elton John o Liz Hurley hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia Britànica els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat aquest diari sensacionalista d'haver obtingut informació de manera il·legal, com per exemple piratejant telèfons telèfons o punxant trucades de forma il·lícita. El jutge ha rebutjat la demanda al·legant que no s'han demostrat les acusacions. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar. Aquesta setmana, recordem, Enric d'Anglaterra i la seva dona, Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia.
12: És un divendres en què tornem a estar pendents del cel perquè Protecció Civil manté l'alerta de l'inuncat per les pluges intenses que es preveuen avui i demà al Camp de Tarragona i al Delta de l'Ebre, sobretot de cara a la nit i la matinada, i a aquesta hora també pendents del trànsit perquè les carreteres n'hi ha algunes que van força carregades. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Marc. A la P7, tant a la P7 com a l'N2, retencions a la Jonquera en sentit nord, també a Martorell en sentit nord i de Montornès a la Roca del Vallès en sentit nord. També s'han reobert tant la CC-147 a Alt Àneu com l'L313 a Guissona. Retencions a l'N260 a Puigcerdà en sentit nord i a la C31 a Gualba en sentit nord cap a Torroella de Montgrí. A la C53 a Tornabous en sentit sud cap a Tàrrega per l'avaria d'un vehicle que talla un carril i finalment també hem de parlar de la Ronda de Dalt. Hi ha retencions entre les sortides 5 i 6 en tots dos sentits per obres. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
12: Els esports, Pau Dax.
7: El Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables i es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. D'altra banda, el Barça té encarrilat el fitxatge de Livakovic, el porter croat de 31 anys, juga al Dinamo de Zagreb, cedit pel Fenerbahçe. Arribaria al Barça l'any vinent. El Barça femení es presenta avui davant l'afició amb el trofeu Joan Gamper, que es disputa a les 8 al Johan Cruyff contra el Brighton anglès. La presentació de la plantilla començarà una hora abans a les 7. A la primera divisió masculina avui es juga el Betis Real Societat a les 9. Demà, Espanyol Madrid. A la segona divisió, avui a les 9, Córdoba Girona. Encara en futbol, la comissió disciplinària de la FIFA ha imposat una sanció de 10 partits al jugador argentí Leandro Paredes, 7 a Nahuel Molina i un a Thiago Almada, també un al blaugrana Gavi. Tot plegat pels incidents posteriors a la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. La sanció s'ha de complir amb la selecció. Al Mundial masculí d'hoquei herba tenim en joc l'Espanya-Alemanya, partit ja de la segona fase, al tercer quart, 1-1 al marcador. En tennis, Jannik Sinner ha anunciat que no disputarà l'Open dels Estats Units perquè encara necessita més temps per recuperar-se de la lesió al genoll dret. També en joc al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers, que busca un lloc a les semifinals fent parella amb Horacio Ceballos. De moment, la parella ha guanyat el primer set per 6-3 davant Luciano Dardieri i Tomás Echeverry.
11: Fins aquí les notícies.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
16: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
17: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Marta del Cor.

0: Passen 8 minuts de les 6 de la tarda i obrim concurs. Ja podeu anar trucant al 93-201-7474, 93-201-7474. Avui regalem un pack de dues paelles Salvàtic de la marca Culinarium, fetes amb una ceràmica antiadherent que combina eficiència, resistència i sostenibilitat. D'aquelles paelles que, com ens deien ahir la Sofia i en Víctor, les estimes tant que les allargues anys i anys i no vols fer servir cap altra paella perquè cap et funciona també com...
1: Fins que et recremen, com van dir també.
0: Exacte, sí, sí, però va sorprendre que ells sent cuiners, no?
1: Recremessin facin servir paelles, eh?
0: Bueno, que facin servir una paella.
1: Sola paella.
2: Per van aconsellar no utilitzar massa sabó quan les netejaven.
1: Exacte, depèn, perquè... hi ha algunes que s'han com d'untar o amb oli d'oliva verge extra o amb
0: sí,
1: cera també d'abella.
0: Sí, abans de fer-les sí servir. Doncs bé, qui sembla que vol aquestes paelles és en Miquel. Bona tarda, Miquel.
3: Hola, bona tarda.
0: Des d'on ens truques?
3: Des de Bot, a la Terra Alta.
0: Bot, a la Terra Alta, eh?
3: Mm.
0: Molt bé. Escolta, a mi com vas tu d'espectacles?
3: Malament.
0: Malament? Bueno, no passa res, perquè si ens escoltes habitualment ja saps que aquest és el concurs on guanya tothom. O sigui que t'ho posarem fàcil. Què passa? Que he dit un riure una mica maligno o què?
2: No, sí, com de bruixa.
0: No, de bruixa no, de bruixa bona, de bruixa bona, Miquel, perquè aquí volem que tothom guanyi. Com et deia, avui la cosa va d'espectacles, però tranquil, que a més la cosa és facileta avui. Et llegeixo la pregunta. Quina companyia teatral catalana basava el seu estil en l'humor gestual? I avui, aprofitant que el tenim aquí, li demanaré al guionista del concurs, Manel Roig.
4: Hola, què tal?
0: Com estàs? Bona tarda de nou.
4: Bona tarda.
0: Que li llegeixis en Miquel les tres possibles respostes.
4: Bona tarda, Miquel. Mira, hi ha tres possibles respostes. La primera és A, monocicle. B, bicicleta. O C, tricicle.
0: Companyia teatral catalana que basava el seu estil en l'humor gestual.
1: Està
0: Miquel
1: complicat, eh?
3: Me sembla. És una mica difícil,
0: una
3: però...
0: Una mica, bueno, oi?
4: Bueno,
3: sí,
4: dir...
3: una mica.
4: Me sembla
3: que eren el tricicle.
2: Estàs segur?
3: Me sembla, eh?
2: Pensa bé, per si de cas.
0: Jo crec que el podem fer sortir de dubtes. La resposta és correcta. Miquel, la resposta és el tricicle, i ara en Manel. Home, clar, Manel.
4: Sí, ho faig més cura, aleshores.
0: Vinga, explica'l. Què en sabem del tricicle?
4: Sobre el tricicle, molt interessant, i és que, per exemple, van néixer a Barcelona el 1979, en més de 4 dècades van fer més de 6.000 representacions, amb més de 400 teatres i 20 països. A més, el 2020 van rebre el Premi Nacional de Cultura per la seva trajectòria i per haver convertit el gest i l'humor en un llenguatge universal.
0: Ho sabies tot això del tricicle, Miquel?
3: No ho sabia.
0: Doncs veus que bé?
3: Sé que ho fem molt bé. No els he vist mai en directe, per televisió sí, però bueno, uns cracs.
0: Són uns cracs, un crac com tu que t'emportes aquestes paelles. Que vagi molt bé, Miquel, i aquestes paelles que se'n van cap a la Terra Alta.
3: Molt bé, merci.
0: Una abraçada i bon cap de setmana.
3: Igualment.
0: I ja tenim aquí en Víctor Navarro. Molt bona tarda, Víctor.
5: Què tal, com esteu tots? Bona tarda.
0: Molt bé, i tu què?
5: Bé, aquí estem. Ara a Barcelona, ciutat, cauen gotes.
0: Ens ho ha dit en Néstor Gómez quan hem parlat, que ens ha dit, jo crec que al voltant de les 6 de la tarda començarà a ploure. Doncs ara que passen 11 minuts de les 6 de la tarda, confirmat per Víctor Navarro que està plovisquejant a Barcelona.
5: Veurem.
0: Tens paraigües o no?
5: No, però ja m'agrada aquesta, no crec que sigui demà.
0: No crec que sigui un
5: xafat
0: important, no? Escolta'm, Víctor, cada setmana que arribes parlem del mateix protagonista, però és que aquesta vegada, per fi, ara ja sí, el podem presentar com a jugador del Barça. Toca parlar del Rodri.
5: De Rodri,
0: que ja el tenim a Barcelona. No sé, què en sabem d'ell? Com s'està adaptant amb ell i la seva dona a la vida aquí a la ciutat?
5: De moment, el que sabem és que està inscrit de fa una estona a la Lliga, que això és important, perquè
0: pugui
5: jugar quan vulgui Flick, encara que jo crec que aquest cap de setmana, doncs, ho dubto moltíssim ni que estigui a la convocatòria.
1: Ni uns minutets, eh?
5: Ni uns minuts. Avui he entrenat per primera vegada i ja... Ho veig molt, molt difícil. Sí, no crec, acaba d'arribar del Mundial, no crec. I entrenar res, entre els viatges i tot, i les presentacions, res. I encara està vivint al mateix hotel que on viuen els fitatges, que és el Torre Melina, l'antic Juan Carlos. Aquí a la sortida, diguem, de la Diagonal o entrada, segons vegis, al costat del RAC i del Palau de Congressos. I encara viu allà.
0: Però estan buscant casa, sabem sí. per on?
5: Ells a ells li han ofert una zona que, a més, ara alguns jugadors s'estan mudant cap allà, Castelldefels, sí. Gavà, tota aquella zona que ja era molt coneguda des de l'època de Ronaldinho, que vivia allà, i de Deco i tot, i aquests que vivien allà. Doncs aquella zona li han ofert a veure què tria. Encara jo encara no ho sé.
4: Ells són molt tranquil·lets. Ells no volen gaire moviment, sembla. Exacte. Passejar tranquil·lament amb la gosseta.
0: Sí, zona no? residencial, no? No els puguin fer sí, tampoc sí. gaire nosa,
5: tranquils,
0: no?
5: I llavors sí que el Barça sempre els hi recomana. Els hi diu, mira, aquestes zones, a prop de Barcelona, a prop de la ciutat esportiva, i després amb els jugadors hi parlen molt. O sigui, parlen ells sempre, el primer que fan, o quan ja comença a sonar el del fitxatge, parlen amb jugadors de l'altre, del vestidor nou, diguem,
0: clar.
5: I que ells coneixen o així, els diuen, escolta, on puc viure, tal, això sempre és habitual.
0: Però el Barça, per exemple, els pot ajudar a trobar casa o no funciona així?
5: Sí,
0: és el propi club que els pot ajudar, els fa d'aquí de real estate.
5: I hi ha l'oficina d'atenció al jugador, que es diu, i llavors està per
4: això. M'encanta, perquè és com l'oficina d'atenció al soci i després la del jugador.
5: Jo
4: m'imagino com que han de fer cua, si hi ha molta gent, no han de demanar
5: cita. Per això, però per qualsevol cosa, jo què sé, si a la nit els hi passa alguna cosa, es trenca alguna cosa a casa, poden trucar també.
0: Però què vols dir, que és un servei 24 hores o què?
5: Sí, bueno, clar, descansaran les persones que estan allà, però sí, intenten, és perquè només s'hagin de preocupar d'entrenar.
0: De jugar i de fer-ho bé, eh?
5: I ja està.
4: Hi ha molts exfutbolistes que expliquen que després, quan et retires i et treuen aquest servei, que ets un inútil a la vida, perquè sí. et gestionen absolutament qualsevol cosa.
5: Tot.
4: Una factura de no sé què que t'ha arribat que no saps, tu portes allà i ja no t'has d'encarregar de res més.
5: Però de tot, tu pensa que estan acostumats molts d'ells a que no fan res perquè ho tenen. I jo sé d'un cas, recordo, d'un jugador que fins i tot una vegada anava a demanar un taxi pel mòbil, no sabia, llavors va demanar ajut perquè, clar, no es veien.
2: Aviam, això són uns mínims.
5: Doncs això va succeir.
2: Quina barbaritat.
5: Perquè, clar, estan acostumats a que el recull un cotxe o van ells amb el cotxe, però sempre hi ha... Però, clar, en un moment que ells, doncs, no... Saps? No, en aquell moment no tenia.
0: Clar, i després de parlar d'una nena que puja amb 10 anys al Montblanc, saps què et vull dir? I un altre que amb 30 anys no et sap demanar sí. un...
4: Es va agobiar.
1: Sort que en tenim d'altres, com Dani Olmo, que saben agafar el bicing.
0: Exacte, sí.
5: Aquests ja s'apanyen, ja s'ho fan. Però bueno, està l'hotel i també està el Cancelo, que el Cancelo és la tercera etapa al Barça. Jo crec que segurament vivia de lloguer, llavors acabava el lloguer, va marxar i ara està a l'hotel. I és veritat que fa gràcia, tu deies allò del gos, doncs, per exemple, en el cas de Cancelo estan passejant el gos tranquil·lament, o sigui, i encara viuen a l'hotel, viuen com la sèrie aquella, el Zack i Cody, aquells dos.
2: Ai, sí, hotel.
0: Però una cosa, quan dius que estan a l'hotel...
5: Era boníssima la sèrie.
0: Això vol dir que ells baixen al bufet lliure de l'hotel a esmorzar els matins? I si tu ara vas a aquell hotel, te'ls trobes allà a les 9 del matí menjant...
5: Ells no, perquè van a la ciutat esportiva esmorzant allà.
0: Clar, però la família, la dona...
5: La família, els nens, tots, sí, clar.
4: Quin somni pels nens viure en un hotel, mare meva.
5: I bon hotel.
0: I ara que mencionaves a la dona, en aquest cas la Laura Iglesias, tots dos van parlar de la seva història d'amor en un documental Denominació d'Origen de Televisió Espanyola i parlaven això de com es van conèixer.
6: Ella es 2 años más joven, por lo tanto ella vino en mi tercer año, cosa que uno ya tenía experiencia. Hay un tramo de un mes donde a los nuevos se les considera a los novatos, ¿no? Donde tienen que hacer un poco lo que tú dices.
7: Me dijo, novata, recógeme la bandeja. Y yo me acuerdo que se la recogía a todos menos a él. Pensaba que me estaba vacilando. Y luego ya cuando encima me enteré que era futbolista, yo dije, calma. Bueno, ya sabes, el estereotipo que se tiene del futbolista. Claro, no conocía a ningún futbolista. Yo decía, vamos a ver este chico.
6: Y ahí empezó mi duro recorrido para conquistarla, sí.
7: Estuvo como un mes y medio, 2 meses, pico pala.
6: Ella con pies de plomo, porque al final era un jugador y tenía que ir con cuidado.
7: Se le ocurrió muchísimo.
6: No había manera de que dijera que sí.
7: Estábamos viendo una película en mi habitación de dibujos animados. Y le besé yo.
0: A mí, A mi, amb aquest tall, que jo no el coneixia, no havia vist aquest documental, a mi m'han guanyat. Els trobo meravellosos.
5: Són
0: com molt terrenals, que ja ens ho havies dit tu, que són com molt planers, molt...
5: Molt planers, i estem parlant que la de jugadors que sense tenir una pilota d'or, que és el a nivell individual és la màxima distinció, sense tenir això ja són... Bueno, es creuen déus, tu imagina't un jugador que tingui una pilota d'or. Doncs no, i no els he quemat ni a ella ni a ell. I són terrenals, molt propers, tothom diu el mateix, i ara...
0: És
5: doncs,
0: que transmeten, realment.
5: Té la sort, clar, ella, per exemple, coneix a les famílies dels jugadors del Mundial, llavors això és un punt a favor, i ara doncs ara els coneixeran al Gamper, van estar amb més famílies, i ara a partir d'ara doncs aniran a fer grupets amb la resta de gent.
0: Que ella és cirurgiana, entenc que segueix exercint...
5: Sí, però... ella volia, o sigui, un dels requisits era marxaven de Manchester, però que ella, al lloc on anés, vol exercir de...
0: I sabem si ha aconseguit el trasllat a un altre, a algun hospital d'aquí?
5: A mi m'han dit que treballarà a algun hospital d'aquí, però no sé més.
2: S'ha de ser clínica privada.
1: Dic, sabem l'especialitat o no?
0: Això és cirurgia, però no sabem ben bé si és allò...
5: Cirurgia, però no et sé dir.
0: Clar, què passa? Que tens ganes de demanar visita?
1: No, però... Per conèixer-la? M'encurioseix...
0: Perdona, tu imagina que vas al metge, no?, i de cop descobreixes...
5: Laura Iglesias.
0: Que és Laura Iglesias i que t'està tenent la dona de Rodri.
1: De sobte que sigui, cirurgiana cardíaca,
0: clar.
1: És top a nivell, saps?
4: Vull dir. I pot tenir una emergència un dia de partit, per exemple, i perdre's el partit.
2: És que el partit és tan poc important
4: no,
2: en comparació al que fa la Laura. Hauríem de conèixer tots la Laura Iglesias i no el Rodri.
5: Totalment. A lo millor, imagina't que dona... Bueno, no ho sé, però imagina't que dona alguna entrevisteta més ara i tal. Podria estar bé.
0: A veure, creus que ho farà o no? Perquè són bastant discrets,
2: sembla
0: no?
2: Sembla discreta ella,
5: és discreta.
2: També.
5: Sí, no ho crec, però estaria bé, alguna xerrada, algo així més informal, tranquil·lament. No per saber aquí purament el safaret, sinó no sé, la seva vida, tot, la seva especialitat, tot això, és que és molt interessant. Jo crec...
0: Ells acaben d'arribar, i ja ens tenen a tots, bastant amb el cor robat. Veurem si això continua sent així, però és veritat que d'entrada ens han caigut molt bé.
5: Sí.
0: I a sobre, en un dels vídeos que va publicar el Barça el dia de l'arribada, Rodri explicava que ell ja sap català.
8: Ja sé català. Ella és la que todavía no sabe.
9: La que tengo que aprender.
8: Así que, para mí más fácil.
9: Sé cuatro palabras, pero es verdad que se entiende.
0: Et consta que realment ell sàpiga, vaja, que l'entengui, digui algunes coses en català?
5: Que l'entengui, sí, jo crec que sí, que entén la majoria de coses, però parlar-lo, entenc alguna paraula, però no puc més. Però com el Hansi Flick ja està fent l'esforç i el Gamper també...
0: Clar, ho vam veure, exacte,
5: doncs,
0: parlant en català.
5: Espero que sigui que hi hagi aquest contagi al vestidor, que Cancelo, que és molt proper a ell, també... Doncs,
0: l'animi, no?
5: I és la tercera etapa aquí, doncs, que és el que l'animi, que també vulgui dir alguna cosa en català. Espero. Sí,
2: també s'animarà potser si en Chesney li explica les frases que sap dir en català, com aquella que ens vas explicar tu, Víctor, que deia entre cuixa i cuixa maduixa.
5: Ah, sí. Aquesta li encanta, ell. És la que diu i també li agrada quan li criden, però aquesta és en castellà, de Chesney fumador, que ho va celebrar i va donar les gràcies al Gamper a tothom.
0: Ara que mencionaves el Gamper, Rodri va ser el jugador més aplaudit a la presentació durant el partit. I vas anar en aquest partit?
5: Ahí estàvem. Una xafogó, de veritat.
0: Sí, és veritat. He sentit dir als companys d'esports que va ser bestial, que no recordaven una retransmissió amb aquesta... Ara no recordo quin companyera exactament, però que deia que va acabar amb la samarreta absolutament xopa.
5: Tu ho veies, tothom estava xop. Sí. 70% d'humitat i, és veritat, a la segona meitat...
0: M'encanta aquesta dada.
5: Sí, perquè jo anava mirant.
0: Que
5: jo anava mirant. A mi m'agrada mirar perquè estàs a una transmissió, doncs t'agrada tenir les dades.
1: Algú més. Aportar alguna cosa més.
5: Perquè dic, quina calor fa, però clar, diuen, bueno, però
0: diguem, clar,
5: eren 30 graus, però 70% d'humitat, i després a la segona meitat sí que ja s'estava una mica millor, però va costar molt. Bueno, suposo perquè ens vam adaptar.
0: Clar, al final ja t'acostumes, ja tens la samarreta absolutament mullada, ja ho acceptes i ja està.
5: I portava una de recanvi.
0: Ah, veus, ets home ja...
5: Imaginava que, però sí, va ser, o sigui, bèstia. I una anècdota és que Joan García, quan va començar a escalfar, gent que el veia de prop, que estava allà a la gespa, va veure que va fer una cara i un gest com dient...
0: De dir, no puc més,
5: d'aquí no es pot, i començava a escalfar.
1: A més, ell és de maniga llarga, no? Normalment, Joan García no jugava bastant... O això era més... L'època de Piqué sempre jugava amb maniga llarga.
5: Jo crec que hi anava amb maniga curta, jo crec. I saps que m'agrada fixar-me? Jo crec que sí. Crec que sí, però bueno, t'ho hauria de mirar, però crec que sí. I jo recordo a Joan García amb maniga curta.
0: I, escolta'm, en aquest partit vam veure alguna cara així coneguda, inesperada?
5: Jo, la més coneguda, Loles León.
0: Ja està. Loles León, al partit?
5: Loles León.
0: És futbolera?
5: I va molt al...
0: No tenia ni idea.
5: Sí, va, a la llotja del Camp Nou va molt.
0: O sigui, és molt culer,
5: Brutal. És molt culer.
4: Li enganxa molt la llotja i molt poc al futbol. des del meu prejudici personal, eh? Però com rotllo llotja, com yeah. que sí, però que de futbol no.
5: M'agradaria veure com que ella xerrés amb Hansi Flick. M'agradaria veure bueno. Què passa, ja. A veure què passa, sí. No sé, ho vaig
0: podria
5: pensar
0: haver-hi...
5: quan la vaig veure.
0: Jo m'estic imaginant una bona aventura. Tirada de trastos per part de l'Oles León, eh? Li fa, tota la pinta.
5: Faria molta gràcia, però així de conegut... I a més, teníem la llista de convidats així... que jo recordi, era la, a més, perquè la vaig veure ja, que s'estava fent fotografies i de més, dic, ostres, mira, que curiós. Però jo diria que sí, la més així coneguda de famosa.
0: L'Oles León. Sí. I han fet canvis a la llotja? O està tot igual?
5: Ja han avançat en coses, ara estan fent l'anella de VIP, que això portarà, puf, donarà una de calés, però impressionant.
0: Sí.
5: Molts. I
0: perquè
5: llavors...
0: caldrà molta pasta, entenc,
5: sí,
0: eh? Poder...
5: Sí, moltíssima. Jo sé que era sobre Plànol, i hi ha empreses que han pagat 600.000 euros per una temporada, sobre Plànol, sense tenir de, mira, una llotja, aquesta llotja petita tal, 600.000 euros per una temporada. I clar, que sempre és per les grans empreses, per portar clients durant tot l'any, i són tots els partits, els inclou segurament 8 seients i un catering estàndard, si volen millorar, doncs paguen més i així, sí, sí. I a la llotja, sí, bueno, han millorat algunes cosetes. I de la llotja es manté, que això sé que t'interessa, es manté el càtering, sí. L'empresa és Aramark, que és sí. aquesta gran empresa, que tenen l'acord. El que passa és que després Aramark té el dret a triar diferents restaurants, triar diferents... Això sí que ho poden anar modificant i ho poden anar canviant. I és, per exemple, hi ha el Cachopo al Prat, que és un
0: sí.
5: lloc de cachopos.
4: Boníssim.
5: Aquest l'han agafat, el Ramon, que està boníssim, l'han agafat tres o quatre vegades, l'han contractat. I és allò, uf, la gent acaba...
0: I a vegades hi ha partits puntuals en els quals això demanen a marques que tinguin un estant, no?
5: Exactament. Ell va començar, en aquest cas, amb el Barça Oviedo, clar, Astúries, van fer això i tal, i els hi va agradar tant, i estava boníssim, de veritat, o sigui, boníssim. Els pares, bueno, el pare d'algun jugador contentíssim de veure-la allà, demanava encara més cachopo i tal. I el Barbocata hi ha estat...
0: Sí, amb els seus macarrons, no?
5: Ha estat abans d'Aramar i ara després també hi ha estat. I és segons el partit, potser el clàssic doncs, els porten i van, diguem, és el preu que fixen doncs, per aquell partit o... És depèn del que ells vegin. També busquen amb l'equip rival, a veure què poden oferir, i a més, per als convidats VIP de l'equip rival que puguin tenir. Però és així, a més, és un... O sigui, ara Mar té tot el dret a triar qui vol. El Barça li pot recomanar, li diu, mira, aquest restaurant, aquest, i llavors...
0: Però l'última paraula la té el catering.
5: Sí, clar, el catering, perquè és seu, diguem.
0: Vale.
5: O sigui, tot el catering
0: la concessió.
5: Sí, el que passa és que és veritat que, evidentment, deixen. Si el Barça els diu, escolta, volem Barbocat, no passa res. O sigui, això no... Però ells s'encarreguen d'aquest catering, sí, sí.
0: I, Víctor, m'agradaria també parlar amb tu del documental de Pep Guardiola que dimecres es va estrenar a Prime Video i que porta per títol A Beautiful Obsession.
10: Always say, don't think that we are unstoppable. You are perfect and you don't know why. In one blink.
0: És una sèrie documental de 4 capítols que segueix els últims 2 anys del Desempedor com a entrenador del Manchester City. És un contingut que ens interessava molt, però que, sorpresa, quan dimecres, i de fet dijous, avui una altra vegada, anem a Prime Video i no apareix. Manel Roig, tu has estat investigant què passa exactament amb aquest documental que tots teníem moltes ganes de veure i que no estem podent veure.
4: Ha estat una cosa realment estranya perquè ha estat anunciat a tot arreu.
0: Sí?
4: Absolutament tothom ha fet articles sobre el nou documental de Pep Guardiola. El cas és que tu després anaves a Prime Video, el buscaves i no apareixia. I el mateix dimecres van pensar, escolta, això deu ser un error, que encara allò que programar, i ho van programar malament.
2: I d'aquí unes hores a demà... altre país, no? I de cop aquí no.
0: També, i demà el podrem veure, no?
4: Exacte.
0: Però no.
4: Però no. Tu igualment ho buscaves per Google, entraves com al perfil del documental i res, et deia que no disponible. Aleshores, el que hem fet, concretament el nostre productor David Bueno, ha estat posar-se en contacte amb Prime Video per dir-los que se us està passant i no heu estrenat això, no estem podent veure el documental de Pep Guardiola.
0: Que no fos algun despistat, no?, que programa i que se li ha oblidat.
4: Que estava de vacances, de sobte.
0: I en David Bueno els hi ha recordat. I què li han dit?
4: La resposta ha estat literalment una frase que diu: aquest contingut no s'estrenarà a Espanya pel que no tenim un enllaç de visionat perquè el puguem veure.
0: O sigui, no el podrem veure aquí.
4: No es podrà veure a Espanya, només es podrà veure a Anglaterra i a Irlanda. És a dir, això no s'està dient enlloc. Ho estem aquí
0: dient nosaltres en exclusiva.
4: Perquè
2: més de tots els articles deien que s'estrenava el 19 d'agost.
0: Ningú va dir que això s'estrenava exclusivament a Anglaterra. Es va dir que s'estrenava aquest documental i que es podria veure a Prime Video. I resulta que no.
4: No es podrà veure. I de fet, si us hi fixeu, no hi ha cap fragment a les xarxes, que normalment aquests documentals donen per molts fragments, sí, així com virals i de més, doncs en aquest cas no n'hi ha cap, no n'hi ha cap. No ens han donat cap motiu. Jo tinc una teoria.
0: A veure.
4: Una teoria tècnica, diguem.
0: A veure, Manel.
4: Que és que si aquest documental té fragments de partits de futbol, normalment com els drets els compres per país, tinc per emetre-ho a tots els països, només ho pots comprar per uns països determinats. Si té fragments, doncs no pots emetre fragments de la Lliga Anglesa a Espanya, per exemple.
0: De totes maneres, sí que hi ha alguns fragments del documental que s'han fet virals i que hem pogut veure, encara que no tenim accés a aquest documental complet. Fragments on es veu com Guardiola s'obre els jugadors i, per exemple, els confessa que s'està divorciant.
11: I want to confess something. I'm fucking divorced from the most beautiful woman in your planet, my wife, my ex-wife. I love her unbelievably, but we lost the passion. For many reasons, we lost the passion. I love her, yeah, absolutely. She loved me, yeah, but we lost the passion. So you play football? Because you're playing or was something inside? What is the passion? In your life, whatever you're going to do, do it with passion. I don't want to play it. I will play it with passion.
0: És bèstia, aquesta bronca que va deixant a Guardiola als seus jugadors després d'un partit del Manchester City contra la Juventus, i on deia, traduïm-ho, els hi deia: vull confessar-vos una cosa, em divorciaré de la dona més vella d'aquest planeta, de la meva dona, de la meva exdona. L'estimo per descomptat. M'estima? Sí. Però hem perdut la passió, per moltes raons. I després afegeix: on està la vostra passió? El que sigui que feu a la vida, feu amb passió. No vull bons jugadors, vull jugadors amb passió.
1: I si ho hagués dit així com tu, encara?
0: Però no, és que ho diu enfadadíssim.
1: Ho diu un munt.
0: Clar, a mi em sorprèn que s'obri en canal d'aquesta manera i que es deixés gravar així, sabent que això seria un documental que tindria repercussió mundial, malgrat que no estem podent veure aquest documental.
5: S'ha de dir que hi és així el vestidor, perquè d'exjugadors que l'han tingut, òbviament no cada dia explica que es divorcia, però
0: perquè sobra molt,
5: que
0: així, no?
5: Que sobra molt, i tot, les de les xerrades, i evidentment ho vol. O sigui, ell vol transmetre amb el que li està passant a ell o està passant en l'actualitat. Vull dir, no és només de pissarra, sinó que vol, perquè arribi més el seu missatge, i en aquest cas s'obre, explica lo del divorci i tal. O sigui, ho fa perquè arribi més als jugadors, els impacti més.
0: Clar, però una cosa és que ho expliqui els seus jugadors dins del vestidor, i l'altra és que ho faci havent-hi unes càmeres que l'estan gravant.
5: Jo, de veritat, crec que ell no que no sigui conscient, però passa com Luis Enrique, amb el seu documental que ha de tres capítols, que, o sigui, arriba un punt i dius, vale, sap que està una càmera, però ell segueix actuant com...
0: Clar, que ho oblida.
5: De manera normal, quan Luis Enrique parla aquella famosa xerrada amb Kylian Mbappé, que li diu de tot i li explica les veritats i demés, i en aquell moment jo estic segur que no està pensant, hi ha una càmera, llavors diré aquesta frase, perquè no, i li diu el que li vol explicar, li vol transmetre, i a part hi ha una càmera que ho grava, i aquí estic segur amb Pep Guardiola igual, però molts exjugadors parlen de la seva intensitat, bueno, el Barça va marxar dient m'he buidat i tal, i jo crec que va arribar un punt que era o Guardiola o el vestidor, perquè no aguantaven, era tanta la intensitat, havien guanyat tanta la pressió que el millor era separar els camins en aquell moment.
0: I aquí que parla ell de la seva separació, podem entendre que va ser una separació amistosa?
5: Sí, a mi m'han dit sempre que sí. De fet, jo, el que no sorti d'aquí, sempre sí. Deia que jo no sóc molt bo amb aquestes prediccions, però jo sempre deia que algun dia...
0: Que tornarien, no? Jo crec que això ho pensem tots.
5: En el futur...
0: Ho desitgem, vaja, no?
1: Tu no els havia vist alguna vegada en família, veient algun concert i alguna cosa?
5: I van anar, no? sí, se'ls va veure junts a Manchester.
0: Estan benvinguts.
5: Sí, benvinguts, bona relació, sí, han acabat bé. Sí,
0: I sabem què fa o què farà ara Guardiola?
5: Ell, en principi, volia alguna selecció... Estava ja esperant, es parlava d'Itàlia, però hi ha un renotrament d'Itàlia, a la selecció anglesa, però encara crec que tenen entrenador, i ella està tranquil·lament. Es deia que s'hi aniria a viure a Abu Dhabi, perquè ella és els propietaris del Manchester City, estan allà, el seu fill té un negoci allà, però ell l'hem vist per aquí, tranquil·lament, per Catalunya, i ha estat tranquil. O sigui, jo, ara es notava molt que ell necessitava parar.
0: Sí.
5: després de tants anys a la Premier League, ja fet aquesta temporada comença la Premier League aquest cap de setmana, és la primera en no sé quants anys, clar, que no està Pep Guardiola entrenant, però des de fa un munt, no ho sé, 10, no sé quants, un munt d'anys. I ell necessitava parar, com va parar quan va sortir del Barça, vull dir, necessitava descansar.
0: Una pausa, però que no deixarà el món del futbol,
5: no pot.
0: Li corre per les venes,
5: necessita
0: això, eh?
5: Necessita parar ara, però jo crec que...
0: Afluixar el ritme.
5: Sí, totalment. I que estarà, el veurem per aquí, seguirem veient per aquí. Jo crec que és impossible que en el seu cas marxi a viure a Abu Dhabi, allunyant de tot. Al revés, jo crec que ara està aprofitant per veure, per sortir a sopar, a dinar amb amistats que no veia tant, o sigui, està aprofitant per tot, per estar també amb els seus fills, està aprofitant per tot.
0: Víctor, no ens allunyem gaire del Manchester City, perquè també volíem parlar amb tu d'un fitxatge del Barça femení que ha fitxat la brasilera Caroline Nicolli, com dèiem, del Manchester City, ha signat pel Barça per 1,2 milions d'euros més variables, i això la converteix en el fitxatge més car de la història del Barça femení. Ara, jo t'he de dir que, com a mínim per mi, era una jugadora desconeguda, però entenc que, com a mínim per aquest preu, deu ser una crack mundial.
5: Sí, amb un futur molt gran, i una jugadora que està cridada a ser, doncs, de les millors del món. Vull dir, ja està en aquesta lluita, però aquesta crida de ser de les millors del món, i que el Barça faci aquesta inversió que sempre ha tirat de la Masia amb les jugadores.
0: Sí, és un moviment una mica nou, no?
5: Sí, però és un moviment nou i que respon a que marxen Alexia, marxen a Pileón, hi ha molts canvis, i llavors fan aquest fitxatge, perquè entenen que per competir no els hi queda un altre que fer aquest fitxatge. I és una jugadora que ve amb unes ganes però immenses. Clar, al final que el Barça et truqui, doncs, venint de guanyar la Champions, els títols que estan guanyant i tot, doncs és, o sigui, al final és un honor. I en el seu cas també et dic que segur que tenia propostes econòmiques que li pagaven molt més, segur, o li pagaven més o una mica més, perquè hi ha clubs que tenen encara més calés, que estan a Estats Units, que estan a Anglaterra, d'on ella ve, estan a França, amb el Lió, són equips que paguen molts sous, i el Barça, evidentment, li pagarà bé per venir aquí a cobrar un bon sou, però segur que podria tenir alguna proposta que en la que cobrés més. Ve aquí perquè saps que el Barça... Clar, que hi ha aquest nucli de jugadores, que està l'Aitana Bonmatí, que hi ha un nucli guanyador, que per molt que marxi l'Alexia i la Mapi León, s'estan fitxant unes peces, algunes jugadores en diferents posicions, per intentar que no es noti tant aquestes agències. I ella, doncs, ha vingut encantada.
0: I creus que serà una bona temporada pel Barça femení?
5: Jo crec que sí, que potser costa l'engegar una mica, perquè clara la Clara Serra Jordi, que estava cridada a ser també titularíssima, que ja ho era, i era una jugadora molt jove, doncs ha tingut allà seleccionat, ha tingut un problema allà a la mà, i potser entre aquestes coses i les absències i que s'han d'adaptar a les noves jugadores, doncs potser triga una mica, però jo crec que sí, jo crec que amb Pere Romeu, a més, que està renovant l'entrenador, tens un projecte per anys. I en el cas de la jugadora, t'he de dir que l'altre dia l'anècdota era que jo tornava de l'aeroport de Basilea, o sigui, tornava havia aterrat de Basilea,
0: sí,
5: i vam aterrar tard, i a la una, passada la una de la matinada, vam sortir de l'aeroport amb un company que ja anàvem, diguem, jo

0: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui divendres, no cal anar a Suïssa.
1: Catalunya té molts camins per trepitjar.
2: Puges cap al coll de la Garrofera.
1: I molts racons per visitar.
3: És un corriolet que puja per la Careneta.
4: Rius, carenes, cims, corriols, castells, llacs, altiplans...
5: Paisatges verds i no tan verds que ens fan dir ben convençuts...
6: No cal anar a Suïssa.
5: Per això, aquest estiu us portem d'excursió pel Montcaro, la Vall d'Unarre, Castellcí, la Vall dels Voltors, Josa de Cadí.
1: No cal anar a Suïssa. El divendres a la mitjanit amb Gerard López.
5: No et descobrim el territori. T'ensenyem el país.
1: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
7: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
1: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
7: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
8: Oh, capità, el meu capità.
9: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
10: Ja no sé què em passa.
9: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
11: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
9: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
11: Això sona brillant.
9: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I aquesta setmana, la forma de l'aigua.
12: Vaig treure aquella cosa fastigosa del lloc d'un riu de l'Amèrica del Sud i la vaig dur fins aquí.
13: Després d'una temporada amb matrícula d'honor, tot torna a començar amb la il·lusió de sempre. L'ambició, com mai, i les ganes de competir, intactes. Torna el Barça, torna el millor equip d'Europa. La festa del Gamper femení. Barça-Brighton, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquesta tarda la presentació i després el partit.
14: L'estiu és tu.
1: Catalunya Ràdio.
14: La llum dins dels meus ulls.
13: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu.
1: L'estiu ets tu.
14: Quan em mires i somrius.
1: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: 6:45 de la tarda i ja tenim aquí en Jaume Miranda. Què tal, Jaume?
16: Sempre me fota unes músiques com a de pervertit.
15: No sé, per favor. Què dius, música de pervertit?
16: No sé.
15: Doncs Gisela, aquesta treula que sembla que no li agrada.
16: No, a mi m'agrada ser perversió. Ah. Estava bé.
15: Ah, mira.
16: A cada frase no que dic, pitjor.
15: No em confongui, Jaume. Escolta, li he dit a en Víctor, a veure si es podia quedar uns minuts més, perquè vull començar parlant de Sheila Ebana, que és la mare de la Minya Mal, i que aquests dies la tenim o ha estat de vacances a Eivissa.
16: Exacte.
15: Presentem però... aquest personatge que a mi em fascina.
16: Sí, anem a fer una mica de relat per ignorants. Jo soc la primera que no la tenia molt controlada. Na Sheila Ebana, d'adolescent, va emigrar de Guinea Equatorial fins a Catalunya amb una situació econòmica molt justa i va tenir la Minya Mal amb només 17 anys. Abans que el seu fill se fes famós, Na Sheila tenia una vida ben humil a Mataró amb en Lamin. De fet, era camarera a un McDonald's de sa zona, amb sa que mantenia bàsicament a sa família. Però clar, ara han canviat moltes coses. Na Sheila ja té 36 anys i un fill molt popular i ara viu una realitat molt acomodada i aquests dies ha viatjat a Eivissa per lluir aquesta existència luxosa. Gràcies a les seves xarxes sabem tot el que ha fet, ja que a les xarxes, de fet, és molt activa i ja vos dic que ho ha viscut tot ben a l'engròs. Ha viatjat amb un iot privat amb unes amigues que entenc... i entenc, no ho sé, que anaven convidades per part d'ella. També ha sopat en el restaurant Lio, que tu, Víctor, ho sabràs millor, però és un restaurant com molt habitual
17: molt
16: en
17: els
16: univers futbolístics.
17: Sí.
15: Hi ha hagut altres futbolistes menjant allà aquest estiu?
16: Ara en Ferran Torres hi va anar aquest juliol,
17: sí,
16: no?
17: Tots
15: passen per allà,
17: Tots passen perquè al final hi ha 5 o 6 jocs, tots van els mateixos, tots.
15: Però entenc que és un restaurant que pica o no?
17: Sí, és caríssim tot. Sí. Tot el que és Eivissa i Formentera, tot és molt car. I jo ho sé que...

0: Fins i tot jugadors de futbol amb contractes multimilionaris i cracs mundials ho diuen, o reconeixen que és...
1: Que els sembla cara a ells.
0: Ells diuen la frase de que és un timo. Però a més, perquè paguen, per exemple, clar, el que la Jundal aquest, no, el Jundal aquest, el restaurant aquest que té aquest plat de pasta que hi ha...
2: Amb caviar,
0: que és 100 euros aquell plat. Llavors, clar, un plat, 100 euros, clar, és que ells van una setmana allà, un cap de setmana, que a més van als millors llocs i tot és d'aquest preu...
1: Però ells ho paguen doncs, sense problema.
0: Ho paguen,
1: però reconeixen...
0: Acaben la setmana clar, o d'això, i a més se conviden a tota la gent que porten i de més, perquè volen tenir un detall, ah, estar amb ells, bueno, se'ls hi envà perfectament alguns a 50.000 euros una setmana.
1: 50?
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors, la Sheila l'hem tingut al lío, eh?
2: Sí, també ha anat en es lío. No sabem si ha gastat tant com tota aquesta gentada, no ho sé. Però també ha anat en es Beso Beach, en aquest cas a dinar.
1: Sí, un altre mític.
2: Sí, és molt mític. I allà sabem que ha fet una paella de gambots, que són uns 49 euros per cap.
1: M'encanta.
2: És que ha penjat una foto i jo 49... he anat a la carta des Beso Beach a mirar quan
1: 49
2: costa.
1: 49 la ració individual de l'arròs aquest,
2: sí,
1: no?
2: Sí, però tu has de pensar que aquí li has d'afegir aperitiu, beguda, olives, sí, pa, postre, coberteria, jo què sé, saps?
1: Fàcilment 200 euros, no, o què?
2: Sí.
1: 100 i pico.
0: 150 no baixes, sí, per cap.
2: Segur. I com dèiem, va com amb unes 4 o 5 amigues, ha anat amb 4 o 5 amigues, que entenc que les ha pagat, o gran part del viatge pot ser l'ha pagat,
1: no?
2: Ella. Sí, sí, sí. Tot això he de dir que ho ha fet super enjoiada de cap a peus, no, que a mi m'ha fet molta gràcia perquè hi ha fotos en què ella se la pot veure com bussejant a la mà, o pelant un gambot, i tot i així...
1: Ella va amb els seus...
2: Va enjoiadíssima.
1: Anells, no?
2: Sí, sí, sí. Anells, collar, recadotes per nedar, que...
1: Divina, ella divina sempre.
2: Sí, a mi me fa passar pena, perquè dius, a lo millor perds una i se queda serena, no? Enmig de la mà.
1: Però ella, antes muerta que sencilla.
2: Exacte, con Maria Isabel. Bé, durant tota aquesta escapada eivissenca s'ha allotjat a l'hotel Rioma de Santa Eulàlia, que és un allotjament de 4 estrelles, on els preus per una nit ronden els 600 i els 1.120 la nit per dues persones.
1: Aquesta, què et sembla? Aquesta l'has posat tu, per
2: aquesta
1: tant.
2: Aquesta l'he posat jo.
1: Si em dius que et sembla de pervertit...
3: Sí, és una mica, no, també?
1: És que aquesta em sembla més pervertit que la que t'havia posat la Gisela, també t'ho diré.
2: Però, escolta, de la perversió no és pejoratiu, eh?
1: Ah, va, no era una queixa, t'agrada.
2: Sí, sí.
1: Doncs ja
2: jo tinc una mica
1: Gisela,
2: aquesta
0: energia. És un punt a favor en el teu cas.
1: Cada dia...
0: És una cosa que suma.
2: Sí, a part, és divendres.
1: Clar. No, però ja ho sabem, Gisela, a 6:45 de la tarda, músiques de perversió.
2: Bé, en contra de lo que se pugui sospitar, en Lamine Yamal no crec que li pagui tot a la seva progenitora, ja que en Sheila, més enllà de ser mare de, és una dona reconvertida en influencer i, de fet, acumula ja 2,8 milions de seguidors a Instagram. Perquè mos passem una idea comparativa, na Dulceida, que és com un referent estatal de s'influència, en té 3,4 milions.
1: Estic al·lucinant,
4: tant,
1: aleshores.
4: Per tant, està trepitjant els talons, eh? Ara ho estava mirant. Uau! 2,8 milions de seguidors, que fort.
1: O sigui,
4: em sembla fortíssim.
2: Evidentment, de forma indirecta, li ha donat, en part, sa mare d'en Lamine, entenc, però després ella també s'ha creat un personatge, sí, a xarxes socials i, de fet, s'ha especialitzat en parlar especialment de moda i maquillatge i tendeix a tenir un to una mica caòtic, però natural i proper.
5: Ahora sí, vamos a maquillarnos. Maquilladora, por favor, no me matéis. No me matéis, que voy a intentar maquillarme sola. Gracias.
6: Empezamos con el agua micelar.
5: Vamos a ponernos un poquito de crema.
6: Ahora vamos a poner la base, pero a toquecito. Y sígueme para más consejos.
5: Ya estamos, este es mi outfit. Vámonos.
1: És meravellós, aquesta és dona.
2: És dadaista, és desastrosa,
1: però
2: és genuïna.
1: Clar, és autèntica.
2: Sí, a mi m'agrada molt aquesta energia molt com...
1: caòtica.
2: Un poc antiestètica.
1: Sí, sí, però com es ven tal qual, no, no és impostada.
4: No, el seu contingut.
0: I ella no ho amaga, això. O sigui, ella és una... Bueno, està aprenent, apren a maquillar-se, millor, li ensenyen més productes, o sigui, ella va sobre la marxa, i això està bé, perquè a més ho explica ella. És molt natural, o el dia que estava fent les galetes amb el Keine, que estaven... preparant galetes junts i estaven a la... I era, és divertidíssim, aquell vídeo l'heu de veure.
2: Que aquest vídeo que comentes té més de 75 milions, sí, sí, de reproduccions a Instagram. És una barbaritat. No estic massa a favor de charenting d'aquest germà petit de Lamine, que l'estan explotant d'una forma bàrbara, no només ella, sinó els propis mitjans durant el Mundial.
1: I marques, també.
2: Sí, però bé, això és un altre tema. Com que avui ja, és divendres...
1: Sí, no entrarem
2: no
1: avui en aquest... No obrirem aquest meló avui.
2: Tornant en aquest viatge de Sheila a Eivissa, ja vos dic, no crec que li subvencioni el viatge res, vaja, el fill, perquè, de fet, ha etiquetat a l'hotel Rioma les fotografies, per lo tant, entenc que és publicitat, no? Tot això, ara mateix ja ha tornat a Barcelona, a Sheila, perquè de fet dimecres eren al Camp Nou per veure jugant el seu fill en aquesta cosa d'escamper o gamper o no sé què era.
1: Et sona? La vas veure, Víctor, tu o no? Tu què vas anar?
0: No la vaig veure. Vaig veure el Moja i el Soja, el cosí, el millor amic de l'any, però no vaig veure ni ella ni el Keine. Mira que sempre es veu i tothom està allà pendent d'ells, però no, és veritat, no la vaig veure, no?
2: Jo, però és que tinc informació privilegiada, és perquè ho va penjar a Instagram, no vos cregueu.
1: Bueno, però
2: jo ja sabeu que de futbol només sé que la pilota redona i de vegades m'acosta.
1: Bueno, perdona, però tu ens estàs enviant darrerament enllaços de qüestions esportives que ens estàs deixant a tots sorpresos.
3: No, avui el Jaume ens ha enviat l'enllaç de l'ascensió de Paredes i Gavi.
2: Sí.
1: Aquí on el veus, Víctor?
3: Després de la seva baralla al Mundial.
0: Sí, em sembla sensacional.
2: En Gavi l'han sancionat a un partit i en Paredes a 10. Sí, no?
4: Et sembla, et sembla bé que l'hagin sancionat, sobretot per aquell cabell rosa que porta ara mateix?
2: Jo només te puc dir que és molt guapo i que tens cabells roses. És tot el que te puc dir d'en Gavi.
0: I Pedri t'agrada amb el cabell blanc aquest? Bueno, blanc és com groc.
2: No sóc Pedrer.
1: No sóc Pedrer.
2: No.
1: Se li diu així?
2: M'agrada en Lamine, m'agrada en Nico Williams, m'agrada en Gavi. I ja estaria.
1: I la mare de...
3: En Rodri no funciona?
1: Home, Rodri...
2: En Rodri no.
1: No?
2: No. És que no sé quina cara té ara mateix.
0: Per favor.
1: No passa res, ara ens busquem una foto i pots jutjar. A mi és que jo crec que ens ha guanyat a tots una mica per aquesta simpatia que dèiem seva d'abans, aquesta naturalitat i aquesta proximitat. Llavors, més enllà de la qüestió física, que també perquè és un tros d'home, apunta maneres.
2: Clar, amor, no sé ni de qui parles, però bé, què t'he de dir?
1: Escolta'm, Víctor, que crec que tu tens coses a fer, que estàs enfeinat, no, així que t'alliberem. T'alliberem perquè
2: segueixis
1: fent la teva feina. Vés a
2: pervertir-se nit de Barcelona, per favor.
0: No, ara treballar, una mica.
2: No
1: pares treballant. No para, ni en cap de setmana.
0: Que passeu bon cap de setmana, eh?
1: Una abraçada pel Víctor.
2: Igualment.
1: Va, i mentre en Víctor marxa, que passen un minut a 3:45 de la tarda, nosaltres no ens allunyem gaire d'Eivissa, perquè aquests dies ja ha celebrat el seu aniversari Dua Lipa.
2: Ja sabeu que en Dua Lipa mai se l'ha vist amb un jersei de llana, perquè ella viu un estiu etern. I precisament, ja, és una vida... Uf, això sí que fa enveja.
4: Que només té biquinis i pareos a l'armari, o què?
2: I ulleres de sol.
3: Ella sap perfectament com ser rica. O sigui, ella va néixer per ser rica. I la van ensenyar perfectament com utilitzar tots aquests recursos econòmics per tenir una vida idíl·lica, plena. O sigui, jo estic tan envejosa.
1: En què vosaltres intenteu cada setmana, Alice i Mariona, amb la vostra secció Vida de Rics?
3: Sí,
1: ja que han nascut per ser-ho.
3: Ja estem quedant sense pressupost, ja.
2: Ella segueix tenint pressupost, ja t'ho dic ara. Precisament vos he de dir que en Dua Lipa, a part de ser una reina estival, és que també fa anys en temporada estival, perquè dia 22 d'agost és el seu aniversari, que de fet, demà. A pesar de que encara no els ha complert, perquè com dic és demà, en Dua ja els ha festejat per a Eivissa. Aquesta cançó sempre m'excita. M'encanta.
1: Es nota, veus, abans que dèiem que era divendres, que era un divendres i una mica baix, es nota que n'hi ha que els divendres altera les hormones i...
2: Sí, jo és dimarts també estic així, eh? També t'ho diré. Però bé. Na Dua Lipa fa com a 4 o 5 anys que fa coincidir a tots els seus amics a Eivissa per fer un festeig multitudinari de varis dies, en pla farruquito, amb ve de llocs de luxe, viles ajardinades, festa flamenca, beguda amb misteri, paella inclús per esmorzar, etc. Però aquesta vegada et serà
4: perdó,
2: o ha estat...
4: Però és que si no ho fas així, a l'estiu no congregues els teus amics. És a dir, o els compres i els portes, o si no, el 22 d'agost et diuen, escolta, no hi sóc, ja celebrarem l'aniversari al setembre.
2: A part, els seus convidats són famosos, estil el dissenyador Jack Moore. Ah. Aquesta gent té moltes coses a fer, m'entens?
1: Clar, els has de comprar amb un bon pla.
2: Sí, perquè jo mai tinc res a fer. A mi me dius dia 22 a Eivissa. Si me pagues l'avió, venc. Si no, no venc. Això ja t'ho dic.
4: Mira, ja estàs posant condicions, eh?
2: Sí, pervertida, però no tant. Ah. Bé, aquesta vegada l'aniversari ha estat una mica més íntim i auster. Després de casar-se durant 3 dies i viure una lluna de mel d'un mes a Itàlia, supos que li ha resultat suficient aquesta petita festa que ha fet enguany. Però com a bona petarda que és, ho ha tornat a compartir tot a xarxes. La reina de l'estiu ha fet un petit recull d'imatges d'aquesta escapada amb el text "No hi ha estiu sense visitar la meva illa preferida almenys una vegada". Ets la nostra expat de confiança, no? Definitivament.
1: És com que a ella li perdones?
2: Els divendres, sí. Avui sí.
1: Dilluns potser ja no, però avui sí.
2: Dilluns ja estaré enfadat.
3: Vacances del wokisme.
2: Com deia, ha compartit aquesta escapada a ses pitiuses amb els seus germans, que nomen Rina i Jean Lipa, perquè vos record que en Dua Lipa se diu Dua Lipa. A mi em sembla fort.
1: Em sembla informació útil de saber. Jo, sí. Si ara m'ho haguessis preguntat, què creus? Que és nom, el seu nom
2: artístic,
1: real?
2: Artístic, no?
1: O nom artístic, jo t'hagués dit artístic. No, no, no. Dua de nom, eh? Dua.
2: Dua i de cognom, Lipa. És un fet, és un fet.
1: Com jo de veritat que pensava que...
2: A veure qui la dius. Sí.
1: Em pensava que Penélope Cruz es deia Penelo P. Cruz.
2: Pitjor seria que t'acreguessis que seria Pene Lope Cruz, també te diré.
1: No, per això em pensava que era Penelo.
4: I aquí ha cregut que Ortega i Gasset eren dos, vull dir que...
1: També, també. Has fet d'aclarir que Dua Lipa és el seu nom real.
2: De res, oferint cultura a qui la vulgui agafar.
1: Cultura pop a tothom.
2: Sí. Bé, tornant en aquestes fotografies del viatge a Eivissa, sabem que han dormit a l'Estupendo Eivissa, que és un conjunt de viles de luxe situades a Sant Josep de sa Talaia, pensades precisament per clients que busquen privacitat, amb preus que poden arribar en els 80.000 euros per setmana. I, per suposat, també han navegat, en aquest cas, amb el Haili Su, un petit iot de 13 metres que pot arribar a costar uns 3.000 euros al dia, depenent un poc del servei que hi afegeixis. O sigui, si hi ha menjar inclòs o no, 2.500 o 3.500 no te'ls atreu ningú,
1: sí,
2: amb aquesta embarcació.
1: Sí, tot això després del dineral que es devien deixar en la lluna de mel, eh?
2: Sí, sí, és una barbària. I aquesta jo crec que també ho pagava tot. Els seus dos germans jo crec que van de paquet tot el dia.
1: Sí, però, home, no sé què es dediquen els germans, però dubto que siguin...
2: Mira,
1: uns forretis, com
2: des de sa ignorància estic segur que un és representant i l'altre és assessor i no acaben de fotre res. M'entens el que t'ho vull dir? Bé, gràcies a aquesta petita lanxa han pogut també fer una ruta gastronòmica, dur a dinat en es Molí de Sal, un dels grans restaurants de Formentera, i allà ha gaudit de sa llagosta amb ous frits.
1: Oh, quin platàs.
2: Sí, increïble, però t'he de dir que allà costa 250 euros per quilo. No sé si m'ha fet tanta il·lusió després de saber el preu. I també
3: home,
2: ha degustat...
3: Home, si ho parla
2: de
3: Dua Lipa, sí. Sí, clar, si només ho vas a menjar... No fa cap mena d'il·lusió.
2: Ah, no, clar, jo me tancaria en el bany en el moment de pagar. I sortiria per la finestra del lavabo.
1: Ai, ja heu pagat? Ai, a la propera ja convido jo.
2: Ai, ja faré bitum i no el fas mai. Jo sóc així, eh? Sí, sí. També ha degustat la famosa pasta amb caviar del restaurant Casa Jondal a Eivissa, que de fet ho comentava en Víctor, sí, que els famosos sí. També hi van molt, i en Ferran Torres hi va anar també, que aquest plat de pasta amb caviar costa uns 120 euros per cap. I evidentment, per si no era suficient, Nadua també ha tingut temps per recórrer multitud de cales verges amb aquesta embarcació i locals de festa, sa nit també l'ha gaudit, i com recita un famós meme de xarxes, tot el que vull, Déu multiplica i li entrega a Nadua Lipa.
1: Ara ens posem una mica més sofisticats.
2: M'agrada. Jo sóc una persona un poc perversa, però també sofisticada.
1: Tu és que tens moltes facetes, Jaume.
2: Sí, ninguna alhora, realment. Sóc un buit existencial.
1: Però aquí les desplegues totes, com a mínim, de cara a la galeria, molt bé.
2: Sí?
1: Sí.
4: Ai, és polièdrica.
1: En fi, deixem tot aquest festeig gran que és Eivissa, tots els estius i amb tots aquests famosos, per parlar d'una anècdota bastant sorprenent, i que té a veure amb el dissenyador Marc Jacobs, que s'ha proposat vestir ni més ni menys que el delinqüent Luigi Mangione. Explica'ns això, perquè el titular...
2: Està bé, no?
1: És curiós i allò de que et fa clicar.
2: I de mira, si cliques xerraré jo.
1: Doncs vinga.
2: Vaig allà.
1: Es desplega.
2: Però si estàu una mica perduts, vos explicaré primer qui és en Luigi Mangione. És un noi de 28 anys, original dels Estats Units, d'origen benestant i estudis superiors. Però en 2024 va ser acusat per assassinar d'un dispar en Brian Thompson, un alt càrrec de l'assegurança sanitària privada United Healthcare. És la meva pronunciació en anglès, cada dia
1: bueno,
2: pitjor.
1: Jo he dit Marc Jacobs.
2: No sé si és Marc Jacobs o
1: no
2: Marc Jacobs.
1: És Jacobs, no?
3: És Jacobs, diria, sí.
1: Sí, sí, és Jacobs.
2: Bé, tornant en aquest dispar en aquest alt càrrec de assegurança sí? sanitària privada, no el va matar per motius personals ni econòmics, sinó per fer justícia social. En Luigi Mangione tenia un manifest quan el varen arrestar, un escrit on expressava la seva ira contra les assegurances mèdiques i el seu abús econòmic cap a la població més pobra. Mama.

0: Ja sabeu que en els Estats Units la sanitat pública no existeix directament i la ciutadania se veu obligada a contractar assegurances privades. Aquestes controlen el mercat sanitari per complet i molts acusen a aquestes institucions d'abusar de la gent més desfavorida amb les seves quotes, restriccions i enganys. Dins aquest marc social, en Luigi i el seu disparamort s'ha convertit en un símbol de resistència i resposta proletària. I a pesar de ser un assassí, se'l percep una mica com un Robin Hood contemporani o un justícia social. I en això se li suma, he de dir, que és bastant normativament agradable d'observar.
1: Mira, el que dèiem avui de... Com es deia aquell fenomen, Aleix? Ara no em ve el nom.
2: Doncs mira, t'ho he de buscar perquè...
3: Ibrisfilia?
2: No.
1: Vés-ho buscant mentre t'ho explica això. És aquesta filia, podríem dir, cap a persones delinqüents, val? Que generen atracció.
3: Ibristofília,
1: és això.
0: Clar, però aquí se li suma una capa com social, no? De que de cop ell també té un simbolisme de resistència, no? De sa gent més precària. Sí. Més enllà de ser guapo, no? Sí. Digue'm.
3: També en aquest cas és el que dèiem abans que intentàvem justificar...
1: Això, és que jo crec que sí que té un punt similar. I Bristofília cap a Luigi Mangione.
0: Jo cada dia aprenc en aquesta casa. Està molt bé.
1: Satisfets.
2: Eduquem i entretenim.
1: Ah, sí, això és el que fem cada tarda.
0: Això no faig cap de les dues. Bé, en breu, en Luigi s'enfrontarà a un judici que el podria portar a sa cadena perpètua i aquí és on apareix el dissenyador Marc Jacobs. En Marc Jacobs és un dels grans exponents de sa moda contemporània i sempre li ha agradat una mica jugar a ser un infant terrible del sector textil. Sa polèmica, podríem dir que el dilata una mica. I ara ha fet una entrevista per sa revista Vanity Fair amb un polígraf present, on ha declarat que li agradaria vestir en Luigi Mangione en el seu judici per assassinat.
4: In your documentary, you joked, go to Marc Jacobs for your trial outfits.
5: Yes.
4: Would you be open to styling this person for his trial?
5: yes.
4: What kind of look would you style him in?
5: I think he looks pretty good the way he dresses, actually.
6: He's being truthful.
1: Però creus que realment ho acabarà fent?
0: Jo crec que sí, perquè això me recorda moltíssim, no sé si ho teniu en memòria, que en 2001 Winona Ryder va robar a un centre comercial, entre d'altres coses, peces de roba de Marc Jacobs. I després en Marc Jacobs li va fer tanta gràcia que la següent campanya publicitària de sa marca, ella va ser sa imatge. Sí.
1: No ho sabia, això. No tenia
0: ja li agrada una mica jugar amb aquesta cosa de sa cultura pop, sa delinqüència...
1: Està bé.
3: I per altra banda li faran milers de fotografies a Luigi Mangione i és una campanya de marketing increïble que ell estigui vestit de Marc Jacobs.
0: Sí, i com te dic, és cert que és un assassí, no ho hem de deixar de banda, evidentment, i des d'aquí no volem romantitzar sa violència i s'assassinat, però no deixa de ser un símbol bastant interessant i rellevant en capa social, i en Marc Jacobs crec que té sentit que s'hi afegesqui, no, en això?
1: Doncs veurem si finalment l'acaba vestint o no.
0: Sí, estarem pendents.
1: I tu segur que ens ho vindràs a explicar.
0: Home, t'ho diràs.
1: Va, i amb aquests dos minutets que ens queden de programa fem allò una cosa una mica express per parlar de l'influencer Pelayo Díaz, que ha tornat a jugar amb el rumor d'un suposat idili amb el cantant Pablo Alborán.
0: Sí, en Pelayo Díaz és un influencer de 40 anys, pertanyent a sa primera tongada de creadors de contingut. Té quasi 1 milió de seguidors a Instagram i està especialitzat en moda d'alta costura, per si no el tenies situat. És popular també per sa seva passió per es focus i, de fet, ha passejat sa seva arrogància i hedonisme en incontables programes com Cámbiame, Supervivientes o Masterchef Celebrity.
7: No le hables así, Cristina, porque sí que has sido mal educado. Y lo has sido conmigo, sí. Te metiste con mi look, te reíste de mis zapatillas, que ya te tuve que decir 4 cosas. Que no has dado un palo al agua en tu vida, chaval.
8: Yo entiendo que ella se desenvuelve muy bien en la polémica y que su trabajo... A mí me viene fatal ver en las portadas digitales mi foto y la suya. Me baja el caché, chicos, que yo trabajo en moda y en lujo.
9: ¿Es que caes tan mal?
8: Yo no siento que caiga mal a todo el mundo. Claro. O sea, si le caigo mal a la gente que no es inteligente, claro.
0: Idò bé, en Pelayo és un habitual comentant una relació del seu passat amb en Pablo Alborán, el cantant. Aquí estem totes connectades, no? Com si fos una Bàrbara Rey, en els anys 90, en Pelayo sempre alimenta a dir i no dir sobre el seu antic idili amb en Pablo Alborán. La història se remunta en 2016 i en Pelayo la va recordant sense que ningú li demani, però simulant vergonya en explicar-ho.
10: ¿Hay algo que contar? No lo soluciono.
11: Hombre, mira, hay cositas
10: que contar. Sí, hay algo.
11: Vale.
10: ¿Y le echas de menos, de algún modo?
8: No le echo de menos.
10: No, no le echas de menos.
8: No le echo de menos porque cuando le extraño un poco pongo una canción.
10: ¿Te gusta su música?
8: Me encanta su música, sí. La verdad que, a ver, él es un chico muy talentoso, oye, muy guapo y es divino. O sea, que no tengo nada malo que decir de él.
0: Ell confessa, però alhora amaga i li encanta que l'observem. És, mira, una persona molt denostable, la veritat.
1: Doncs no. Ja. Amb aquest doncs final, jo. Nosaltres marxem.
6: Tot costa.
11: Qui farà de nou el Martínez Valero, Olmo, Gordon, Hamza? Objectiu doble, sumar els 3 punts a ells i signar un davanter abans que es tanqui el mercat. Un any més, gairebé sobre la botzina, però confiança en Deco, els despatxos i Flick a la gespa.
6: Tot costa, amb Sergi Camps.
11: Tot costa de divendres, dia 21 d'agost del 26. Oriol Corral, què tal? Bona tarda.
12: Què tal, Sergi? Bona tarda.
11: Què ens expliques?
12: Que el Barça prepara el debut a la Lliga contra l'Elx aquest diumenge. A l'entrenament d'avui s'han estrenat João Cancelo, que s'ha entrenat amb el grup, i Rodri, que ha fet treball individual. El Barça ja ha inscrit aquesta tarda 2 dels fitxatges d'aquest estiu, Rodri i Adeyemi. Només faltaria per inscriure Gordon, que s'espera que estigui llest per diumenge, i João Cancelo, amb qui el Barça té dubtes de si la inscripció arribarà a temps pel partit.
11: D'altra banda, Tomi Marquez, que és marxa traspassat al Braga.
12: El migcampista barceloní de 19 anys marxa per uns 20 milions d'euros més valiables. El Barça es reserva, però, una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda. Tomi va jugar 2 partits amb el primer equip la temporada passada.
11: Això l'equip masculí i el femení disputa avui el trofeu Joan Gamper. De fet, ara a les 7 hauria d'haver començat la presentació de l'equip.
12: Sí, ja, avui hi haurà parlaments de l'entrenador Pere Romeu, que comença la tercera temporada amb l'equip, i Patri Guijarro, la nova capitana després de la sortida d'Alexia. El partit serà a les 8 del vespre i jugaran contra el Brighton anglès. Tot això a l'estadi Johan Cruyff i sense una de les noves incorporacions, la neerlandesa Van Aasten, que és baixa d'última hora per lesió.
11: Tampoc hi serà l'Aitana Bonmatí. L'Espanyol rep demà al vespre al Madrid.
12: Manolo González, tècnic blanquiblau, ha reconegut que és un partit complicat, però que poden fer mal a qualsevol equip. L'Espanyol, recordem, arriba després de la gran victòria per 3-0 contra el Llevant a la primera jornada i el Madrid debutarà a la Lliga a l'RCD Stadium. Mourinho també ha parlat i ha dit que no sent pressió per aquest redebut a la segona etapa com a entrenador del Madrid, i també a primera avui a les 9, Betis, Real Societat.
11: El Girona juga avui la segona jornada de Lliga al Camp del Còrdoba, també a les 9 del vespre.
12: Un Girona que va empatar el retorn a segona, 1-1 contra el Leganés. Avui Quique Álvarez ja podrà comptar amb Fan de Vic, però no tindrà Unagi, David López, Unai ni Mumín.
11: Ens ho explicarà l'Eduard Solà. El partit del Girona el podreu seguir amb la transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. Encara en futbol, la comissió disciplinària de la FIFA ja ha decidit les sancions pels incidents posteriors a la final del Mundial d'aquest juliol.
12: Li han caigut 10 partits a Leandro Paredes, 7 a Nahuel Molina i un a Thiago Almada, també un al blaugrana Gavi. La FIFA, d'altra banda, ha multat l'Associació del Futbol Argentí amb una sanció econòmica també i una restricció d'espectadors locals dels propers 2 partits.
11: En handbol, avui es disputa la segona semifinal de la Supercopa de Catalunya masculina, Sant Vicenç-Barça, a partir de les 9.
12: Amb el Barça com a evident favorit, qui guanyi s'enfrontarà al Granollers a la final. A la competició femenina, ara a les 7, començarà el Sant Vicenç-Lleida, i a les 9, Joventut en vol, Mataró-Granollers.
11: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, ha guanyat 2-1 contra Alemanya.
12: El primer partit de la segona fase de grups, diumenge, juguen contra Bèlgica. Els 2 primers d'aquesta fase passen a les semifinals.
11: I 2 apunts de tenis.
12: El Masters 1000 de Cincinnati, el barceloní Marcel Granollers, que fa parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'ha classificat per les semifinals després de guanyar per 2-16-0 a l'italià Luciano Darderi i l'argentí Tomás Echeverri. I Yannick Sinner, número 1 del món, no disputarà l'Open dels Estats Units perquè encara necessita més temps per recuperar-se de la lesió al genoll dret.
11: I Oriol, què preguntem avui als nostres oients?
12: Doncs la pregunta del dia avui és: qui ha de ser el nou del Barça contra l'Elx? Donem 4 opcions. La primera, Hamza. La segona, Gordon. La tercera, Dani Olmo. I la quarta, un altre. I demanem als oients que ens diguin qui hauria de jugar de nou.
11: Doncs tot això des d'ara fins a 2:15 a Tot Costa. Tot això des d'ara fins a 2:15 a Catalunya Ràdio.
6: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
11: Senyora Anaïs Martí, què tal? Bona tarda.
1: Molt bé, bona tarda.
11: Senyor Santi Jiménez, què tal? Bona tarda.
13: Molt bona tarda.
11: Dilluns torna la Sònia Gelmà, no sé si farà el divan, jo li deixo, li cedeixo l'honor, però per si de cas fem l'últim divan de la temporada d'estiu amb el Santi i la Anaïs. Va. Avui preguntem sobre el nou del Barça. Un altre cop el Barça ha deixat un moviment de mercat doncs, pel final gairebé del mercat de fitxatges. Queden dies, però vaja, tots estaríem més contents si estigués solucionat. Jo us pregunto, començo per tu, Anaïs, què deixes sempre per última hora?
14: El tàper.
11: El tàper, eh?
14: Sí.
11: Fer-lo, netejar-lo, les dues coses?
14: Fer-lo.
11: Fer-lo, eh?
14: Sí, netejar-lo no, això es fa ràpid.
11: Llavors després agafes qualsevol cosa...
14: Sí, obro la nevera, el panorama és desolador, es fa el que es pot i sempre m'espero fins última hora.
11: Quin és el tàper més trist que t'has fet mai? Allò que dius...
14: Doncs no
11: quan
14: ho sé...
11: Quan el vas obrir, vas sentir pena per tu mateixa?
14: El bròquil?
11: El bròquil,
14: no,
11: sí,
14: el
11: que hi ha...
14: El clàssic bròquil amb formatge i
11: no
14: tot això. Mira quina música que em poseu,
11: sí,
14: Déu-n'hi-do. Hi ha vegades que m'ocorro una mica més, però són comptades.
11: Molt bé, doncs escolta, Santi, pots superar-ho, això?
13: No.
11: Què fa sempre a última hora?
13: Bueno, que estic fent a última hora, ja saps que és la meva passió per les matemàtiques i el teorema de Poincaré.
11: Sí, no la resol encara? No l'has entès
13: no,
11: encara?
13: Ho he deixat per última hora.
11: Sí, o sigui, el 31 de desembre, no?
13: Intentaré entrar a una acadèmia de mates a veure si me l'explica.
11: Molt bé, l'Anaïs té alguna referència d'aquest apunt científic?
14: La veritat és que no.
11: No ens ha trucat ningú per resoldre el sentit, per tant,
13: no,
11: fàcil
13: només,
11: no deu ser.
13: Només pot trucar un rus, que és el que el va resoldre i va deixar les matemàtiques després.
11: De la depressió que li va agafar de l'esforç,
13: sí,
11: no?
13: Sí.
11: Caram, doncs mira...
13: No, el tio més intel·ligent que hi ha al món, ara.
11: Que no ens passi mai això. Va, 7 i 6 minuts, parlem del Barça.
6: A Catalunya Ràdio, tot costa, amb Sergi Camps.
11: Avui obrim programa amb els Figaflaues, amb aquesta cançó que no s'acabi, perquè avui, doncs, a un servidor, també la Rita Pinyol, tanquen la seva temporada al Tot Costa d'estiu. Dilluns, ja ho sabeu, torna la Sònia Gelmà. Aquesta cançó és de l'any 16DB, del 2024. 16DB vol dir 16 després de Visibu. Ja sabeu que Visibu és la nostra escala per situar les cançons a la història de la música. Una proposta del Sam Silva, el muntatge musical, la Rita Pinyol a la producció i també els companys de l'Esport 3 que realitzen el programa en la seva versió televisiva. Al control central hi tenim avui el Xavi Vall. Amb tot plegat, tirarem fins a 8:45 del vespre amb aquest Tot Costa de divendres. I a aquesta hora saludo dues persones. Començo amb el Marc Andrés. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
15: Bona tarda. Com estem, Sergi?
11: El Marc Andrés, el Johan Cruyff, pendent d'aquesta presentació del Barça femení, que encara no ha començat del tot, no? Veig una miqueta de coses damunt de la gespa, lones, també alguna persona sota la gespa, però no s'estan presentant encara les jugadores.
15: No, però acaba de sortir Cat. Acaba de sortir Cat com a primera persona, no sé si dir-li persona, però primera...
11: Esperem que sigui una persona, Marc, que hi hagi a sota de l'arc.
13: Jo espero que sigui viva. S'està viva?
11: Bé, sí. No ho direm, que hi ha nens escoltant-ho.
15: Una altra persona que ja ha vingut, per cert, que ja ha fet acte de presència, és Joan Laporta, que ja ha arribat a la llotja d'aquest estadi Johan Cruyff. I ara, un per un, comencen a sortir els membres de l'estaf tècnic. Veiem a la gespa diverses lones, una lona gran al centre del camp, amb la festa del Gamper, després dues lones més petites, una amb un 26, una altra amb un 27, fent referència a la temporada. Diverses persones amb banderes que, si ens fixem en el que va fer el Barça en anys anteriors, cada bandera portarà la imatge i el nom d'una de les jugadores del Barça, de cada una d'elles. I ara el que diem, l'estaf tècnic és el que està sortint en aquesta gespa, un per un. Després anirem amb el primer entrenador, que sortirà sol, i després una per una amb les jugadores. Recordem-ho, farem els salts, els intervals necessaris perquè les últimes en sortir siguin les capitanes.
11: Avui recordem que el discurs el farà Patri Jarro, que és la primera nova capitana, la primera doncs, que agafarà el micròfon per fer un discurs amb l'afició, eh?
15: Sí, exacte. Ho ha comentat l'Oriol Corral abans, i és que és la primera vegada que Patri Jarro agafarà el micròfon, mentre tot just ara surt Pere Romeu. Recordem-ho, Pere Romeu, sense el seu tall de cabell habitual, que el va tallar durant l'estiu, i una persona... sempre ens hi fixem, no?, en aquest tipus de coses. Però bé, el discurs, Patri Jarro, que parlarà, recordem, una Patri Jarro que avui, oficialment, per dir-ho així, comença la seva 12a temporada al Barça i ara ocuparà el rol de primera capitana després de la marxa d'Alexia Putellas aquest passat estiu. Ara ja sí, per cert, Sergi, comencen a sortir les jugadores. La primera, Gemma Font. Començarem de l'1, anirem en pujant i ho repetim. Les capitanes se saltaran, perquè ara surt Laia Alexandri, no sortiren a Paredes, les capitanes seran les últimes a sortir davant del públic.
11: Ara connectarem amb el Joan Fitó per parlar del Barça masculí, del mercat de fitxatges, però ens aturem amb aquesta presentació de les jugadores, també escoltarem els parlaments de la Patri Jarro i del Pere Romeu. Mentrestant, aprofito que surten les jugadores del Barça. Quan hi hagi una gran ovació, Marc, doncs la notarem, eh? Les més ovacionades, quines jugadores seran?
15: A veure, tenint en compte el que diem, jo crec que ara em pot ser una de les bones, perquè sortirà Clàudia Pina.
11: Quin ambient tenim al Johan? Perquè sento tampoc complir fins a la bandera, oi?
15: No, no del tot. Jo diria que una mitja entrada, és veritat que falten aquests 50 minuts pel partit, esperem o s'espera que s'ompli una mica més, però ara torno a callar perquè surt Catacoll.
11: Doncs augmenta una miqueta més el nivell de decibels, però tampoc és maracanà, diguem-ne, eh? Aprofito la presentació de les jugadores, Marc, per fer una mica de comentari sobre aquest Barça femení amb el Santi i amb l'Anaïs. A veure, Anaïs, començo amb tu. Aquest Barça femení, aquest projecte post, moltes baixes significatives. Què n'esperes?
14: Doncs espero un ritme igual d'enèrgic que en les últimes temporades. És veritat que han marxat futbolistes molt importants, que no hi és Alexia, que no hi és Ona, que no hi és Salma, que no hi és Mapi, però sincerament crec que s'han reforçat bé en el mercat de fitxatges, amb Benasten, etc. M'agrada molt que Patri Jarro sigui la capitana d'aquest equip, perquè crec que és la brúixola que fa que tot funcioni, una futbolista amb moltíssima ascendència dins del vestidor i molt estimada fora. I crec que el Barça no tindrà problemes, com sempre, amb les competicions nacionals. I a la Champions, doncs, veurem. Hi ha jugadores com Vicky López que estan cridades a fer un pas endavant, Sydney Schertenleif també. Bé, crec que és un projecte que il·lusiona i que es troba en un moment transcendental.
11: Ara surt Vicky, Marc?
15: Ara surt Vicky, de les que ens hem perdut, per dir-ho així. Destaco Serra Jordi, que, recordem-ho, fa uns dies es va lesionar amb la selecció espanyola sub-20, una cosa surrealista, però la selecció espanyola sub-20 té un mundial a partir del setembre, i Clara Serra Jordi, en aquesta prèvia, en aquesta preparació, es va lesionar i la veiem amb una fèrula, o ha interpretat una fèrula des de la meva posició, sí. Aquest braç dret, per això, per aquesta lesió. I ara va Esme i Bruts, i per cert, que no ho hem dit només les capitanes, els fitxatges també aniran al final. Per tant, potser una bona ovació serà per Caroline, la brasilera, però encara esperem una miqueta més a que surtin.
11: Santi, aquest Barça femení, lliga domèstica sense problemes i Europa potser patirà més?
13: Home, Europa s'ha de patir, perquè realment no és realment allò de bufar i fer ampolles. Quan es van guanyar les Champions s'han hagut de patir ja amb les jugadores que hi havia. Però bé, jo estic bastant d'acord amb el que ha dit l'Anaïs, de dir, és el temps d'una passa endavant de les jugadores joves, que per això estan i que tindran més minuts. No es podrà comptar amb Clara Serra Jordi d'inici. Crec que el Barça va guanyar tot el que va guanyar, que va ser tot la meitat de... Bueno, gairebé tota la temporada sense Aitana Bonmatí.
11: Sí.
13: Aitana torna, això és gairebé com un fitxatge, i un fitxatge de luxe. I després veure com funcionen les noves incorporacions. Hi ha aquesta intenció de veure a Caroline, que jo realment no la conec, però bueno, pel que parlen això, pot ser el substitut i fer oblidar a Salma Parayuelo. I després hi ha aquesta central holandesa que han portat, a Benasten, que té molt bona pinta i que és, jo crec, on hi haurà i superar la marxa d'Alexia i sobretot la, per mi, que és la jugadora clau que ha marxat, que és Ona Batlle.
11: Surten les capitanes, Marc.
15: Sí, per ordre invers, Caroline Graham Hansen, la cinquena, Aitana Bonmatí, la quarta, Irene Paredes, la tercera, Marta Torrejón, la segona, i s'estrena Patri Guijarro com a primera.
11: Veiem la mallorquina que surt a la gespa, aplaudeix girant-se cap a la seva afició i ha de ser la jugadora que agafarà el micro per fer una miqueta el discurs d'inici de temporada, com va fer l'altre dia Rafinha amb l'equip masculí.
15: Sí, però abans surten els fitxatges, començant per la jugadora que mencionava el Santi ara, René Van Asten, que surt a la gespa. Recordem, una central que avui no jugarà, no jugarà perquè ahir es va anunciar una sobrecàrrega al quàdriceps de la cuixa dreta d'aquesta central joveníssima, i avui no participarà, no la podrem veure. La segona que surt és Tyler McCamey, i ara ja sortirà primer a Martina Fernández i després Caroline.
11: Anava a dir-te, Marc, que després d'això hi ha el trofeu Joan Gamper contra el Brighton, a les 8 del vespre, un trofeu que, si no m'equivoco, és la cinquena edició.
15: Sí, és la cinquena edició. Va començar el 2021, es va jugar 21, 22, 23 i 24. L'any passat hi havia l'Eurocopa femenina i el Barça va al·legar que no tenia dates i no el va disputar. I ara torno a callar perquè surt Caroline al terreny de joc. La primera vegada que surt davant dels seus aficionats, o almenys en aquesta presentació oficial.
11: Doncs surt la que és el fitxatge més car de la història del Barça femení.
15: Sí, exacte, més d'un milió d'euros. L'anterior estava bastant més lluny perquè era Kira Walsh, que si no recordo malament era només mig milió, però per Caroline el Barça, per treure-la del Manchester City, ha pagat força diners i està cridat també a ser una referent. I ara la mestra de cerimònies, l'Andrea Ginés, està donant un micròfon a la Patrick Guijarro. Per tant, podem sentir ja a la primera capitana del Barça substituint Alexia Putellas.
11: Un quart de vuit, sentim Patrick Guijarro. En directe al Tot Costa.
16: Gràcies per ser-hi avui aquí amb nosaltres. Primero de todo, quería agradeceros todo el apoyo que nos dais día a día aquí en el Johan, también en el Spotify Camp Nou y en todos los estadios allá donde vamos. Sin duda sois la mejor afición que podemos tener. Venimos de una temporada llena de títulos, con el póker de los cuatro títulos, también de muchas emociones. Ahora toca empezar una nueva temporada donde tanto staff como jugadoras, nuevas incorporaciones, también jugadoras del B que suben a ayudarnos año tras año, todos liderados por el míster Pedro Romeu. Ya estamos trabajando para competir por los cinco títulos y poder seguir dándoos muchas más alegrías.
11: Aplaudéis, Pedro Romeu.
16: Este año cojo un papel algo diferente como primera capitana. Asumo la responsabilidad que ello conlleva con mucha ilusión y sobre todo con mucho orgullo de ser la capitana del mejor equipo del mundo. Os aseguro que daré todo de mí. También quería agradecer al club, presidente Joan Laporta, nuestro directivo Xavi Puig y junta directiva, responsables de dirección de fútbol, encabezado por Mar Vivés. Agradecer el trabajo diario que hacéis por el fútbol femenino dentro del club.
11: Aplaudeix el president Joan Laporta, la llotja.
16: Último, deciros que afrontamos esta temporada con mucha ambición y sobre todo con muchas ganas de seguir viviendo momentos especiales junto a vosotros, culés. ¡Visca el Barça!
11: Doncs discurs molt ben trebat de la Patri Jarro. I sobretot, sí, doncs, posant de manifest que li fa molta il·lusió ser la capitana, eh?
15: Sí, i la màxima ovació segurament ha estat quan ha dit ser la capitana del millor equip del món. Ara parla Pere Romeu.
11: El sentim.
17: Bona tarda, culers. Gràcies a tots i a totes per ser avui aquí un dia més per inaugurar la temporada, encara que sigui el Gamper, l'últim partit que tenim abans d'iniciar la competició. En primer lloc, m'agradaria donar la benvinguda a les jugadores noves, Caroline, Martina, ben tornada, Tyler, René. Bienvenidas al mejor club, al mejor equipo del mundo. Espero i desitjo que us fem sentir com a casa, i estic convençut que amb aquest vestuari, amb aquest staff, segur que ho aconseguirem ben ràpid. En segon lloc, m'agradaria donar unes petites paraules a aquestes jugadores lesionades que encara no han pogut començar la temporada amb nosaltres. Aquelles jugadores que esteu a punt de retornar amb l'equip, espero i desitjo que seguiu treballant al màxim per poder reincorporar-vos el més aviat possible amb l'equip, però sobretot m'agradaria donar unes paraules a la Laia, que és la jugadora amb lesió de major llarga durada de l'equip. T'hem trobat molt a faltar i t'estem trobant molt a faltar. Espero i desitjo que la recuperació estigui anant bé. T'estic veient cada dia i confio que així és. Així que en res et tindrem amb nosaltres, que sàpies que trobem molt a faltar, Laia.
11: Ho agraeix Laia Alexandri. Lesionada de llarga durada, ha de ser important a la defensa del Barça.
17: Pilar fonamental, president, Joan Laporta, Xavi Puig, responsable del futbol femení, Àngel Riu del Bas, Marc Vivés, director esportiu, gràcies per seguir confiant en aquest projecte, gràcies per seguir confiant en nosaltres, gràcies per seguir confiant en aquestes jugadores, en aquest staff. Any rere any intentarem donar-ho tot per vosaltres, perquè ens retorneu tota la confiança que ens doneu, així que molt i molt agraït. Per altra banda, i seguint una mica amb la línia de directiva i de més, el projecte del Barça sempre ha sigut el d'intentar incorporar talent, intentar incorporar bones futbolistes, però tot i així la temporada passada ja vau veure que molta jugadora del filial es va assentar al primer equip. Vam tenir una temporada molt bona i molt exitosa, en gran part gràcies a tota aquesta energia i a totes aquestes jugadores joves que veu donar una passada endavant. Estic convençut que aquesta temporada es tornarà a ser igual. Totes aquelles jugadores joves que esteu entrenant amb nosaltres, que esteu tenint minutatge amb nosaltres, prepareu-vos, perquè aquesta temporada segur, de ben segur, que ens tornareu a ajudar, i això és part fonamental del barcelonisme, així que gràcies a totes. I per últim, si dic i no cansaré de dir-me que som el millor club del món, és en gran part perquè tenim a la millor afició del món. D'això no en tinc cap tipus de dubte. Si d'alguna cosa podem presumir és de vosaltres, vale? Aquest equip, aquestes futbolistes són magnífiques, aquest staff és fantàstic, juguem la mar de bé a futbol, intentarem tornar a lluitar-ho per tot, però és que està clar que el pilar fonamental, el motor d'aquest equip, el motor d'aquest club, sou tots i totes vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos arreu del món, gràcies per venir a tots els estadis a donar-nos suport, i estic convençut que, com em ve a dir la nostra capitana Patri Guijarro, aquest any anirem pels 5 títols. Gràcies, visca el Barça i visca Catalunya.
11: També discurs ben trebat de Pere Romeu, i coincidint amb Patri Guijarro, agraint la feina a la junta directiva i també tenint un missatge de suport a les jugadores que no hi poden ser, en especial Laia Alexandri, que Marc Andrés, sabem quan es podrà reincorporar ja de, com a jugadora de, en ple rendiment, diguem-ne?
15: Clar, és difícil aquí perquè sempre es diu això de la recuperació marcarà el seu retorn a l'activitat, no? M'he inventat una mica la frase, però parafrasejo. Llavors, clar, es va trencar el lligament encreuat, Laia Alexandri, el passat gener, si no m'equivoco, ara ho dic de memòria, i clar, la idea és, almenys pel futbol femení, que torni sobre aquestes dates, no? Sobre el gener. Potser al desembre, però no crec que l'haguem d'esperar abans, ni molt menys, perquè al final aquesta lesió també és molt fotuda, també per... Això s'ha comentat en diferents estudis, per temes genètics les dones esportistes tenen més percentatge o més probabilitat de recaiguda, i per tant sempre en el futbol femení es va molts peus de plom en una recuperació de lligament encreuat.
11: A veure, Marc, ara a les 8 comença el Gamper, des d'ara fins a les 8 què hi passarà aquí al Johan?
15: Doncs una mica més de festeig, una mica més de celebració, però sobretot jugadores i jugadors, jugadores i staff, vull dir, començaran a escalfar-se sobre la gespa, mentre les persones que duien les banderes amb els noms de les jugadores es començaran a mullar perquè han encès ja els aspersors i, per tant, estan rebent una dutxa gratis.
11: Doncs parlaments sentits. De seguida tornem amb el Marc Andrés quan s'apropi l'hora de l'inici del partit. Gràcies, Marc.
15: Per cert, Sergi, simplement un petit apunt que sí, no l'hem comentat. Ens han donat l'11 al Barça,
11: per
15: aquest camper. Per tant, el diem. El Barça jugarà amb Cata Coll a la porteria, defensa per Esme i Bruts, Martina Fernández, Irene Paredes i Aixa Càmara, mig del camp amb Patrick Harrop, Vicky López i Sidney Sherton-Light, A de les bandes, Clàudia Pina i Caroline Graham Hansen, i en punta, Eva Payor.
11: Doncs aquest és l'11 del Barça de Pere Romeu per jugar aquest trofeu Joan Gamper. Gràcies, Marc. Tornem a passar per tu quan s'apropi el partit. I abans de connectar amb el Joan Fitó per parlar del masculí, Anaïs, Santi, preguntar-vos per les paraules. Escolta, parlen molt bé tant Patri Jarro com Pere Romeu. M'ha agradat molt quan la Patri, doncs, li ha deixat molt clar l'afició que se sent molt orgullosa de portar el braçal. I també Pere Romeu tenia aquest gest, no?, cap a una jugadora que ho ha passat malament, que venia a ser important. Tant, no ha pogut ser encara, però, com deia abans el Santi, amb la marxa de l'Ona Batlle i de la Mapi León, Alexandri ha de fer un pas endavant, no, Anaïs?
14: Sí, de fet, ja estava començant a ser una futbolista important, sí, la temporada passada, ja ho era, es va notar moltíssim en el moment que es va lesionar. A part, em consta que és una jugadora molt estimada dins del vestidor, que ha tingut el suport d'absolutament totes, i bé, ganes de tornar-la a veure. Serà un retorn no immediat, perquè aquestes lesions són complicades, són llargues, i el més difícil quan estigui ja recuperada, que sempre serà el més important, és agafar el ritme de competició. Els discursos, meravellosos tots dos, la sí, veritat, sí. Molt ben estructurats, crec que no s'han deixat res. Emocionant escoltar Badri amb aquest orgull de ser la capitana d'aquest equip, i Pere Romeu... perfecte també, perquè és que crec que no s'han deixat absolutament res, cap detall.
11: Santi.
13: No, bé, molt, molt, molt estructurat, i bé, ens sorprenem que parlin bé.
11: Sí, bé, això no sé si vol dir molt o poc dels esportius en general, però...
13: Però molt bé, no, Pere Romeu és un tio que s'explica molt bé, a Pati l'havíem sentit a menys, però quan ha parlat, perfecte. O sigui, a Pere Romeu ja sabíem que és un tipus amb un discurs molt estructurat.
14: I Alexia era una capitana que també sí. Feia uns discursos sí, sí. Que, sí, sí. Vaja, que el llistó...
13: El llistó està alt i realment són persones que dominen la comunicació.
11: Molt bé, doncs 4 minuts per arribar a 7:45 del vespre, amb un ull posat al Johan Cruyff, obrim la carpeta del Barça masculí.
6: Tot costa, amb Sergi Camps.
11: Joan Fitó, què tal? Bona tarda.
18: Què tal, Sergi? Bona tarda.
11: Amb el Joan Fitó repassem l'actualitat del Barça masculí, que, escolta, té partit a Elx aquest cap de setmana, però el mercat que encara està en moviment. Comencem per aquí, perquè, escolta, Deco està a la recerca del possible davanter centre per aquesta nova temporada del Barça.
18: Sí, ahir explicàvem que el Barça estudia alternatives a la negativa de l'Atlètic de Madrid de deixar sortir a Julián. Una de les alternatives era Luis Suárez. Avui, notícia avançada per RAC1, ha caçat RAC1 a Deco a l'aeroport, destí Lisboa, per doncs, explorar aquesta alternativa, la de Luis Suárez, colombià de 28 anys, que en fa 29 ara al setembre, que juga a l'Sporting de Portugal. El tema amb Luis Suárez és que és una opció, és una alternativa a Julián, però... doncs hi ha dues coses que l'allunyen del Barça. La primera, la negativa de l'Sporting, que es remet a la clàusula. Són 80 milions d'euros la seva clàusula. I la segona, que és el perfil del futbolista, que no té l'experiència doncs, que demana Flick. No és un futbolista que ha tastat doncs, l'alt nivell al màxim, i doncs, això és una de les coses que no acaba d'agradar a Flick. Però vaja, Luis Suárez, que és una de les alternatives que contempla el Barça, Deco aquest matí volant a Lisboa per intentar començar aquestes negociacions amb l'Sporting de Portugal.
11: De seguida també parlem de Lautaro, perquè és un dels altres noms que sonen. De fet, n'ha parlat el seu entrenador, Cristian Chivo, l'entrenador de l'Inter de Milà, però m'aturo en Lautaro, Santi, en el futbol modern, per qualsevol davanter demanen 80 quilos, per tant ja comencem malament, però Luis Suárez, què et sembla com a possible opció per ser el nou del Barça?
13: No, em sembla que ni es contempla.
11: Ni es contempla, eh?
13: També hauríem de tenir en compte que Deco viu a Lisboa, eh? O sigui, que igual ha anat a casa.
11: Sí, sí, no, escolta... Sí. Sí, sí. O sigui, tu no creus que Luis Suárez sigui una alternativa real?
13: No, ho neguen d'en Rodó. No ha estat mai una alternativa.
11: Anaïs, sí, tens la mateixa informació?
14: Tinc la mateixa informació que el Santi. És un futbolista que és veritat que els agents l'han ofert, que això passa molt en el món del futbol, i que el van oferir fa un parell de mesos i recentment doncs, també... però a mi em diuen que no entra dins dels plans de la direcció esportiva, i com bé diu el Santi, Deco viatja sovint a Lisboa perquè té família allà i assumptes personals a resoldre, així que crec que no, vaja, molt haurien de canviar les coses perquè ara, de cop i volta, comenci a ser una opció per per cobrir el nou del Barça.
11: Doncs escolta, tanquem ràpidament la carpeta a Luis Suárez i tot, perquè no és una opció, ens diuen l'Anaïs i el Santi, per tant, res més a dir aquí al moment de la tertúlia de tot costa. Passem a Lautaro, perquè escolta, no sé si és una opció, però almenys és un jugador que potser genera una miqueta més d'il·lusió, perquè és una miqueta més, doncs, de més al nivell, no, Fito?
18: Sí, Lautaro, des del club sí que et diuen que és una de les opcions, doncs, que el Barça està treballant per intentar aquestes alternatives a Julián Álvarez. Un Lautaro que, doncs, evidentment té contracte amb l'Inter. L'Inter que debuta demà a Monza, debuta en aquesta Sèrie A. I avui, com deies, doncs, n'ha parlat Cristian Kibu, l'entrenador de l'Inter. Diu Kibu, ara el sentirem, que Lautaro és de l'Inter i espera, Cristian Kibu, que així sigui per molt temps.
19: Per me, Lauti, el capità de la squadra. Probabilmente in questi 10 giorni si parlerà tanto di lui, come lo è sempre stato, come i giocatori importanti hanno sempre avuto intorno a loro delle cose che probabilmente a un allenatore non fa piacere. Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo.
18: Vaja, que Lautaro, sí, sí, que Lautaro és el capità, que el mercat és el que és, però que esperen comptar amb ell molt temps. És una de les opcions, Lautaro, complicada. Lautaro fa demà, per cert, 29 anys, a diferència, doncs, el que deia abans de Luis Suárez, té experiència al nivell. Avui sí que és veritat que gent de l'Inter, gent important a l'Inter, ens deia que no tenen, i són paraules textuals, cap intenció que Lautaro marxi del club italià. Per tant, és una opció que, com Julián, doncs costarà molt treure a Lautaro del conjunt italià.
11: Doncs vinga, Anaïs, Lautaro, et faria més il·lusió, tot i que no és Harry Kane ni Haaland, però vaja, potser un miqueta més il·lusionant.
14: Home,
11: que Luis Suárez, no?
14: Sí, sí, és un molt bon futbolista, el que passa és que és el que comentava el Fito ara, a mi em costa de creure que 21 d'agost, que queden què, 12 dies perquè s'acabi el mercat de fitxatges o menys, tinguis temps per treure l'estrella de l'Inter, no? Que porta 8 anys allà, que no té una clàusula de sortida, si un valor de mercat aquests 80-85 milions d'euros, però ho veig més un tema de temps i que no deixaran sortir a la seva estrella 12 dies de que s'acabi el mercat de fitxatges. Em semblaria, vaja, molt, molt, molt agosarat.
11: Santi, Lautaro?
13: No, impossible.
11: Tampoc, eh?
13: Bueno,
11: vols que tanquem ja el programa?
13: No.
14: Sí, ja és que és molt difícil.
13: És això, és un... O sigui, tu aquest fitxatge l'hauries d'estar treballant des de fa molts mesos, o des de més fins i tot.
14: I que fos la teva primera opció, que no ho ha estat.
13: La primera opció, no pots anar, o que deia l'Anaïs, no pots anar a 22 d'agost, a falta de 10 dies per tancar el mercat i dir-li a l'Inter el capità, el màxim golejador, l'estrella, part de l'escut d'un tio que porta 8 anys allà, vull dir...
11: En altres moments ho ha fet, eh? Jo recordo el fitxatge de Rivaldo.
13: Sí, però es pagava la clàusula.
11: Sí,
13: que va. La clàusula van dir 4.000, que como estos, i pum.
14: Sí, però és que ara no n'hi ha de...
11: No, Itàlia, clar.
13: No. I l'Inter no és el Deport.
11: També és veritat, sí.
13: I hi havia una... I no hi ha aquesta... O sigui, jo el veig... Encara que Lautaro li fes il·lusió o ell es pogués posar bé, i els agents, com deia abans també l'Anaïs, més, resulta que jo el veig una missió impossible.
11: Doncs ara us preguntaré com creieu que acabarà això del nou del Barça, però abans, Fito, unes declaracions de Gil Marín sobre Julián.
18: Sí, noves declaracions de Gil Marín són recurrents aquest estiu. Diu Gil Marín a EFE, unes declaracions a EFE, que no podem permetre que altres clubs, referint-se al Barça, els seus mitjans afins, decideixin el que hem de fer. Diu Gil Marín que no són tan poderosos com el Barça, però que l'Atlètic de Madrid té valors i, vaja, que necessiten a Julián per competir contra els millors. Per tant, segons Gil Marín, no hi ha tema. Julián es quedarà, evidentment, definitivament al conjunt matalassé.
11: Doncs Julián, que tampoc vindrà al Barça. A veure, Anaïs, com acaba el tema del davanter centre del Barça per l'any que ve?
14: A mi això de Julián és que em sembla una situació surrealista, perquè també li han obert la porta a marxar a l'Arsenal i el futbolista ha dit que no. Jo crec que Simeone és molt conscient de que és un futbolista molt difícil de recuperar aquest any per la causa de l'Atlètic de Madrid. Ho vaig veure definitivament després de les declaracions de Simeone l'altre dia, quan li preguntaven pels insults de la grada al futbolista, una resposta molt freda, donant pràcticament tot el suport.
13: I en aquest comunicat Correcte. Tampoc diuen res.
14: Tampoc diuen
13: de dir,
14: res.
13: De dir, deixin d'insultar-lo, és un jugador. Sí.
14: Que em sembla increïble.
13: Que avui a la ciutat esportiva de l'Atlético han aparegut pintades una altra vegada.
14: Sí, sí, vull dir que l'ambient és molt hostil amb aquest futbolista. Crec que si es queda allà l'han perdut. Bé, ja veurem el mercat del gener què és el que passa, però veig molt difícil que Julián pugui ser feliç en un context com aquest i on no s'està respectant la seva voluntat, no? Diuen, no, mira, si ara t'obro la porta, però a l'Arsenal. Al Barça no, a l'Arsenal.
13: De fet, això d'obrir la porta a l'Arsenal es dona de bufetades directament amb el comunicat que acaba de fer Gil Marín.
14: Correcte.
13: Dient
14: sí.
13: que és un jugador estructural i que...
14: Estructurant, però l'insulten i no passa res.
13: I ahir l'ofereixen a l'Arsenal.
14: Sí.
13: O sigui, una cosa o l'altra, però les dues coses alhora no quadren, eh?
14: Insults, Arsenal, pintades i jugador estructural...

0: que creieu que farà Hansi el Martínez Valero. Santi, agafant el que diu l'Anaïs, ens hem d'imaginar que el Barça pot començar la Lliga, bé, de fet la començarà, però vull dir, quan s'acabi el mercat pot no haver fitxat ningú, o tu creus que vindrà algú?
1: No, jo crec que vindrà algú, segur.
0: Sí, eh?
1: Segur. El que l'Atlético, igual és Julián Álvarez.
0: Tu creus que encara Julián és possible, eh?
1: El Barça s'hagués tenit la fe. Jo des del principi vaig dir que era gairebé impossible, que era... però veig a l'Atlètic que té un incendi de tal magnitud i l'estan intentant apagar amb benzina, que no ho entenc, perquè si tu vols de veritat conquerir i que el teu jugador es quedi, hòstia, posa-li una mica fàcil. No, quan et pregunten sobre els insults de la grada del jugador, diguis, pues la gent té raó i s'ha de respectar la gent, que et sembla tot el contrari de dir perquè es quedi. Si avui li posen si tu estàs dient que el vols cuidar i que és el teu jugador i tal, aquí només és l'ordre i mando, perquè és que a més reitero, ahir el van oferir a l'Arsenal i avui surten dient que no es mou perquè és un jugador estructural per seu projecte. O sigui, o l'ofereixes a l'Arsenal i no és estructural, o no, o és estructural i no l'ofereixes a l'Arsenal.
2: I el cuides, davant de la teva afició, amb aquest tipus de coses.
1: I quan posen unes pancartes i el tio arriba a entrenar, que s'ha anat als 10 minuts, que ni s'ha dutxat avui, perquè no li diguessin res quan sortia, o sigui, ha sortit directament. I tu avui fas un comunicat dient que es queda, ostres, no sobrarien quatre línies, si, des del punt de vista de l'Atlético, quatre ratlles dient... i defendemos, i por favor, a l'afició que es comporti, sí, deixin de comportar-se com que són. Vull dir, que no facin el goril·la. Vull dir, per tant, em sembla que tenen un incendi i ho neguen tant que ja no et sabria dir. El Barça segueix tenint la... O sigui, el que té el problema no és el Barça, el que té el problema és l'Atlètic de Madrid.
0: I Julián.
1: Però Julián té una solució, l'Atlètic de Madrid no sé quina té.
0: Home, Julián, quina solució té?
1: No, vols marxar?
0: Sí, però no, home, no és tan fàcil marxar.
1: No, ja però l'altre és menjar-te a un jugador al qual l'estàs fent la vida impossible, ja no només perquè te'l vulguis quedar, sinó pels insults i per les declaracions del seu entorn més directe. O sigui, ningú li ha dit, escolta, t'estimem. No, li estan dient, et quedes per l'article 23.
2: Sí, sí, i a part, és un jugador que ja va marxar de la Premier League, és una lliga que... pel que jo tinc entès no acaba de sentir-se del tot còmoda i ara no marxarà a l'Arsenal perquè
1: no
2: el club li digui al Barça no, però aquí sí, dirà, home, no, jo aniré on jo vulgui, no?
1: L'única persona que no pinta la blanca doble però que realment ha estat empàtica amb el jugador és Cerezo, que les seves declaracions ha dit, és un xaval estupendo, va convencer a l'afició en cuando meta 3 goles, hay que darle confianza, momentos de... O sigui, Cerezo... ha tingut aquesta mà esquerra que ni Simeone, ni Gil Marín, ni Mateu Alemany han tingut amb ell.
2: I jo crec que el Barça
1: ja
2: igual...
1: Sabem que Cerezo està per declaracions post-sopars i post-dinar.
0: Anar a dinar i sopars amb els directius rivals.
2: I potser el Barça
0: rivals.
2: Sí que acaba fitxant algú, però quan dic que crec que no fitxaran a un nou com el que tots esperem, no? El substitut de Robert Lewandowski, això no arribarà.
1: Una estrella, que per mi Julián tampoc és que sigui una superestrella.
2: No, però dins del ventall d'opcions era el que volia.
1: Jo crec que poden sorprendre un jugador d'un perfil més baix i que pugui ser més sí, com s'ha parlat de Mikel Tats, al qual, per cert, li acaben de pujar la clàusula de rescissió de 60-78 milions, perquè suposo que es veien venir la pedregada, o Tresoldi, que és un jugador que a Flick li agrada molt, i que és un jugador que és una promesa...
2: Que pots dir, ostres, estem substituint a Ferran, no?
1: Sí,
2: una mica?
1: Exacte, seria aquest el concepte. Seria la història més... No, perquè Deco ho va dir, en el Gamper va dir, a Robert Lewandowski no el... A Robert Lewandowski només el poden suplir Mbappé o Haaland.
2: Okay. O Harry Kane.
1: I no estan a l'abast.
2: O Julián, perquè és el desitjat de Flick.
1: I Julián, no? Però a mi Julián em sembla que està bastant lluny de Lewandowski.
2: Sí. Perquè no és ni el mateix perfil, vull dir, no és el mateix
1: per tant,
2: tipus de jugador.
1: El que jo crec que arribaria seria, sense saber el nom, o sigui, jo sé que a Tresoldi li agrada molt el davanter del Bruges, li agrada molt a Flick, i que han mirat i que estan. Mika Utadze també és una opció. La resta, el que arribi no ho sé, però fins ara jo crec que el plan B el tenen i que arribarà algú. Ara, que també esperaran a Julián. O sigui, això estarem aquí

0: fins a l'última hora, eh?
1: Allò del fax, que ja no es porta, però allò que es portava al fax, a veure si s'envia temps o no.
2: Ara es penjava a internet, no?
3: Que facinga la pàgina d'inscripcions.
1: Et pot fallar la connexió, també. Doncs vinga, a veure com acaba el tema del davanter centre Can Barça, i a tot plegat, doncs, el Barça juga contra l'Elx aquest cap de setmana, i veurem doncs, quin onze presenta Hansi Flick. Escalfem motors de cara al debut del Barça a la Lliga, el Martínez Valero.
4: Loto Hansi.
1: Ara farem la Loto Hansi, però abans, Fitó, fem una miqueta a veure si pots influir o no en la Loto Hansi de l'Anaïs i del Santi.
2: Fes no una mica... diguis Fitó, perquè no sí. Ho tenia preparat. O
1: sigui, fes una mica d'informe.
2: Això és diumenge, no és demà,
1: sí,
2: eh?
1: No, bé, però...
2: Vam passar moltes coses.
1: És l'últim tot costa abans de la jornada de Lliga del diumenge, el Martínez Valero. Fitó, fem una miqueta un informe de veure com ha anat la pretemporada. Va veure quins jugadors venen amb menys minuts i amb més minuts.
5: Doncs mira, el futbolista que més minuts ha jugat aquesta pretemporada és Marc Bernal, que n'ha jugat vora 250. El segueixen dos futbolistes també de la Masia. Xavi Espart és el segon que més ha jugat, Xavi Espart. El tercer és Gerard Martín. De fet, Gerard Martín va completar el partit de Basilea sencer. Aquests tres, Bernal, Xavi Espart i Gerard Martín, en principi tenen números els dos primers segur de ser titulars el diumenge, i Xavi Espart veurem doncs, de tenir minuts. I aquí hi han tres futbolistes importants, tres futbolistes que han disputat el Mundial i que per problemes físics no han disputat minuts aquesta pretemporada, també perquè van arribar més tard. Pau Cubarsí, Pedri i Gavi, cap dels tres ha jugat més de 30 minuts aquesta pretemporada. Cubarsí en va jugar 19 a Basilea, no va jugar cap minut al Gamper. Pedri, 18 minuts l'altre dia contra l'Al Ahly, i Gavi, menys de mitja horeta també al Gamper. A partir d'aquí, més enllà d'aquests noms, fixes de cara al debut a la Lliga, Joan Garcia i Eric Garcia, tots dos van retallar les seves vacances per arribar millor a aquest debut. També Rafinha, aquests tres han disputat minuts durant la pretemporada i tots tres apunten a titulars diumenge contra l'Elx.
1: Doncs vinga, Fito, va, estrena la Loto Hansi. Quin creus que serà l'onze que farà el tècnic alemany a Elx?
5: Doncs mira, jo crec que serà Joan Garcia a la porteria, Eric de lateral dret, ho explicàvem ahir el tot costa, Koundé, Gerard Martín, parella de centrals, Alejandro Valde de lateral esquerra, Bernal, Fermín i Xavi Espart al mig del camp, Lamine Yamal, Rafinha i Hamza.
1: Molt bé, Santi.
2: Jo...
1: Alguna variació?
2: Sí, jo faria, coincideixo, Joan Garcia, Eric, al centre de defensa, crec que jugarà Christensen. Christensen amb Gerard Martín. Valde.
1: Sí.
2: Bernal, Fermín i Espart ha dit... Sí, estic d'acord.
1: Molt bé.
2: I davant, Rafinha, Gordon i Adeyemi.
1: Per tant, tu a Lamine no el poses?
2: No poso a Lamine.
1: I no poses a Hamza i poses a Gordon i Adeyemi. Anaïs, Loto Hansi.
3: Coincideixo en gran part amb el que comentava el Santi, Joan Garcia, Eric Christensen, Gerard Martín... I Valde, tot i que Cancelo també podria sorprendre.
2: Sí, avui ha entrenat amb la
3: correcte,
2: resta.
3: Correcte, avui ha entrenat amb la resta, a veure com es troba Valde. Que
2: però si arriba Valde i amb un entreno
3: sí, sí.
2: Arriba Cancelo i amb un entreno juga per davant de Valde, Valde
3: s'ho pot... Missatge claríssim.
2: S'ho podria fer, sí,
3: per
2: seria
3: això,
2: molt
3: per
2: dur.
3: Per això ho dic, seria duríssim. No crec que passi, però al mig del camp coincideixo amb Espar, Bernal i Fermín a la mitja punta i davant... Doncs jo sí que col·locaria a Lamine i a Rafinha per l'esquerra i davant, doncs, potser Hamza, perquè al final és el teu màxim anotador en aquesta pretemporada.
2: Sí, jo en això m'agafo de Hamza perquè li vaig
3: sentir... O Rafinha pel mig i Gordon.
2: En el Gerard Autet, el que va dir... va fer molts minuts Hamza contra el
5: Gamper. Sí, 73 Gamper,
2: sí. I això em dona com una idea de que potser estic equivocat, de que el portarà més com a suplent que un altre.
3: Sí,
2: que,
3: pot ser.
2: Jo
3: pot
2: crec
3: ser.
2: Que la convocatòria anirà segur, però... I quan va provar els minuts que van provar... que va ser contra el Basilea, Gordon, Adeyemi i Rafinha...
3: Va funcionar.
2: Va tenir bona
3: pinta. I quan va entrar Lamine també,
2: sí,
3: per la dreta per Adeyemi.
2: El que passa és que... Bueno, Lamine, després del descans del Gamper...
3: Bé, Lamine farà el que vulgui. Sí, sí. Si vol jugar, sí, sí. Jugarà, i
2: sí,
3: si no, doncs
2: però
3: no.
2: Diguem-ne que el Gamper va fer una sessió de bany i massatge impressionant,
3: Sí, per això, vull dir que també sembla que s'estigui com reservant, no?, una miqueta sí, sí. Per l'inici de la Lliga.
2: Sí, sí, Lamine depèn bastant.
3: Lamine farà el que ell consideri. Sí.
1: Per tant, tenim dos Hamzas i un Gordon... per ser davanter centre al Martínez Valero. Ahir parlava amb l'Oriol Riera, mític davanter de la base del Barça, i parlaven de que és molt difícil ser davanter centre del Barça, que això és una obvietat, lògicament, però parlàvem de la joventut dels davanters, no? Que a vegades volem pressionar massa un jugador quan és massa jove, i l'Oriol Riera deia que en la posició de porter i la posició de davanter centre encara hi ha més pressió, perquè són posicions doncs molt significatives, sí, sí. No? Per tant, i alertava l'Oriol Riera que compta amb Hamza, que no li posem una pressió excessiva, que no cremem el jugador, que és
2: ningú,
1: molt jove.
2: Jo crec que ningú li posarà una pressió a Hamza. O sigui, com ningú li posa tanta pressió també als jugadors. Els jugadors moltes vegades posen la pressió ells mateixos. Exemple pràctic, Ferran Torres, que fes el que fes sempre deia que el criticaven. Per tant, és una qüestió de mentalitat dels futbolistes. Pressió pot tenir la minya mal en això, perquè ha demostrat aquestes coses. Jo crec que ningú no li dirà res a Hamza Abdelkarim ni a, sí, vull dir, em sembla, pressió pot tenir Diomandé, que ha costat 140 milions.
1: No, però si el davanter centre del Barça, encara que sigui dos partits, Santis, és una pressió,
2: sí, però
1: un nano...
2: Però és que si ets
3: però
2: el davanter...
3: és una il·lusió,
2: sí, però és que no és el davanter centre del Barça, és un davanter centre que juga al Barça, que és molt diferent. Si arribés a Lewandowski, tenia pressió, perquè havia de demostrar el que era, i Lewandowski va superar la pressió perquè està acostumat a la pressió i marcava gols. O Haaland o Harry Kane. Ai, jo crec que un nano de 18 anys que ha jugat 4 partits amb el filial i 4 partits amb el primer equip, pressió no se li ha de posar cap.
3: De seguida... A tot això, Sergi, sí. Perdona, però parlàvem de Cancelo. Cancelo encara no està inscrit.
1: És correcte.
3: Però ens diuen, no. O insisteixen, mira, que ho estarà Anaïs... abans de que comenci. Sí. Vull dir que, teòricament, si tot va com ha d'anar, tots els fitxatges estaran inscrits per l'inici de la Lliga i Cancelo, doncs, demà hauria d'aparèixer en aquesta...
5: Només queda Cancelo perquè ara mateix el Barça acaba d'inscriure, ja és oficial, a Anthony Gordon.
3: Mira.
1: Ja pot jugar de nou.
5: Sí, només queda Cancelo perquè ens avancem una mica, Sergi, però el Barça ha inscrit aquest matí a principis d'aquesta tarda a Rodrigo, també a Adeyemi. Quedaven Gordon i Cancelo, doncs Anthony Gordon ja està inscrit. El club, doncs ho explicava ara l'Anaïs, diu que treballa perquè Cancelo també pugui jugar diumenge al Martínez Valero.
2: Inscrit, que no el teníem comptat i s'havia d'inscriure.
3: Clar, doncs, nou contracte.
1: Clar. Sí. De seguida parlem de l'Elx, perquè és el rival del Barça en l'inici d'aquesta Lliga, la segona jornada.
2: Està fent una notícia d'una cosa que hauria de ser normalíssima.
1: Sí, no, però...
3: És que és notícia, és que portem 6 mercats de fitxatges així.
1: Però
3: ens han fet patir. És un temazo,
1: però,
3: això.
1: Però ens han fet patir menys aquest any que altres anys.
3: Home, va sobrat, on vas a parar?
1: En comparació amb altres anys.
3: Home, però si hi havia jugadors inscrits a la jornada 3,
2: la jornada de la Lliga no podien jugar.
3: I sense el CCD, això, vaja, això és una meravella.
2: I sense donar-li la llarga malaltia de joc.
3: Correcte.
1: És veritat.
3: Correcte, vull dir, no,
1: ara
3: no
1: parlarem de l'Elx, perquè és el rival del Barça el diumenge. Té un entrenador amb una història també curiosa. De seguida la comentem, però abans, m'ha quedat clar, Anaïs i Santi, que creieu que arribarà un davanter centre pel Barça. Però si el Barça es queda amb el que té, tu, Santi, creus que Gordon és l'opció de tota l'amalgama d'opcions que
2: té? Jo crec que serà molt mòbil.
1: I serà molt mòbil,
2: serà molt mòbil. Jo no crec que sigui el davanter centre fixe. Jo crec que Gordon jugarà més per l'esquerra que davanter centre, i que per jugar d'aquesta posició, que no seria la davanter centre de referència, crec que a Flick li agrada més Rafinha.
1: Tu com ho veus, Anaïs? Si no arriba ningú, com creus que es cobrirà aquesta posició de davanter centre?
3: Entre Rafinha, Dani Olmo...
1: També anar canviant,
2: Olmo,
1: eh?
2: Correcte. Olmo també pot ser.
3: Olmo també pot ser. Fermín es va oferir l'altre dia també... I Lamine, jo segueixo sense... No descarto a Lamine veure'l jugar per dins en algun moment. Vull dir, opcions internes, sí, entens.
2: Jo crec que hi ha opcions. No, jo crec que no és un drama. Que no, jo crec que vindrà un, però que no seria una tragèdia que no vingués, eh?
1: Molt bé, doncs
3: sobretot
1: 10 minuts.
3: Sobretot si no genera il·lusió, que és el que al final la gent busca. Sí, i el que ha generat Rodri, sense
1: cromo,
3: anar més
1: cromo.
3: Lluny. Sí.
1: 10 minuts i les 8 del vespre. Parlem de l'Elx.
4: Tot costa.
1: A veure, Fito, l'Elx, el primer rival del Barça a la Lliga, és un equip doncs que ha deixat la era Eder Sarabia, té un nou entrenador amb una història curiosa, però en principi el Barça hauria de ser favorit en aquest inici de la competició.
5: Sí, l'entrenador és Martín Anselmi, de 41 anys, un argentí. L'Elx, per cert, ja ha jugat un partit en aquesta temporada, la jornada 1. Va empatar 1-1 a Riazor contra un equip nouvingut a primera divisió, a la Corunya. Com deies, és l'era post-Eder Sarabia. Avui Anselmi ja ha fet la prèvia i doncs ha tret importància al fet de que el partit arribi en aquesta primera jornada pel Barça, segona per l'Elx, perquè diu el tècnic de l'Elx doncs, que els grans equips tant se val quan juguis contra ells.
0: Son un gran equipo, son los actuales campeones, entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
5: Un Martín Anselmi, que deies això de la seva història, és graduat en periodisme, era periodista, Anselmi, de fet treballava a la ràdio, va començar al món de les banquetes tot just l'any 2015, fa 11 anys, va ser assistent, fins que també ho va ser de Gavi Milito a Independiente, a partir d'aquí doncs la seva carrera, Gavi Milito, l'ex del Barça, la seva carrera va començar a créixer, ha estat entrenador, per exemple, de grans equips com el Porto.
1: Doncs la història d'aquest entrenador de l'Elx, Anaïs, encara podrem ser entrenadors tu i jo, si ens ho proposem.
3: Ostres.
1: Encara hi arribem, de la ràdio a les banquetes.
3: Vols dir?
1: Bé, jo crec que no li desitjo aquest mal a cap equip.
3: No,
1: a veure, Anaïs, Elx-Barça, tot el que no sigui una victòria del Barça seria una sorpresa, no?
3: Home, si ets...
1: O els primers partits són sempre complicats, també, no?
3: Són complicats en el sentit de que costa arrencar tota la maquinària, no? I després a sobre tens aquí la aturada aquesta per seleccions, que ja serà quan ho tinguis tot començat a rodar, i amb el mercat de fitxatges obert, que és una cosa que no acaba d'encaixar. Començar la temporada, clar, és com un bé, en fi, però bé, el món del futbol ara funciona així i és el que hi ha. Complicat també per les temperatures, encara que jugui a 9:15, però bé, vaja, en principi no hauria d'haver-hi problemes. El Barça és el vigent campió de la Lliga, buscarà la tercera i crec que és el rival a batre aquesta temporada.
1: Santi, el partit contra ells, és allò, aquell tòpic de partit trampa, o creus que el Barça el guanyarà?
2: Complicat, el primer partit contra un equip que jugarà el descens. Em sembla que la temporada passada es van salvar l'última jornada precisament al camp del Girona, van condemnar el Girona. Vamos, tindran el camp ple a rebentar, és estiu, serà com una festa major per ells i apretaran, no tenen un equipàs ni molt menys, tenen el que tenen, amb un entrenador més bielcista que Bielsa.
1: Jo això no sé si és bo o dolent.
2: Jo crec que és bo pel Barça.
3: Molt bé, ben salvat, Santi. Molt ben salvat.
2: Sí, jo crec que és bo pel Barça i que, bueno, que pareix és la seva gran il·lusió. Han perdut algun jugador, sobretot a l'Aleix Febas, que és era el jugador referència del seu mig del camp, i tampoc hi tindran els problemes que tenen aquests equips normalment, que és el de fer gols. Però no et pots despistar, perquè realment tancaran com a bojos.
1: A veure, Fitó, ja hem parlat de les inscripcions. Parlem de Tomi Marquès, perquè, escolta, s'ha confirmat que marxa el Braga.
5: Sí, oficial, marxa Tomi Marquès al conjunt portuguès, una mica més de 10 milions d'euros, més un parell en variables. És la segona de les sortides que el club té previstes per a aquests futbolistes que s'estaven entrenant al marge. La primera va ser, recordem, la de Jofre Torrents a l'Àjax, pel camí també ha marxat, però en aquest cas s'ha dit Iaco a l'Almeria. Queden encara els dos noms grossos, que són doncs el de Marc Casador i el d'Héctor Fort. En el cas de Marc Casador vam explicar ahir, Jorge Méndez és per Barcelona, en principi s'ha de reunir, si no ho ha fet ja, amb Marc Casador per decidir quin serà finalment el destí del migcampista del Barça.
1: A veure, Anaïs, aquestes marxes de jugadors de la Masia, lògicament al Barça no hi cap tothom, i mira, almenys el Barça fa una mica de calaix, que és una cosa que sempre se li havia criticat, no? Es deia, el Madrid sempre fa caixa, el Barça no tant, ara s'està revertint una mica o almenys igualant, no?
3: A veure, ara mateix el Barça té 7 migcampistes, no? A la primera plantilla era molt difícil que Tomi Marquès comptés amb minuts, futbolista jove de 19 anys, i em sembla una molt bona venda. Al final crec que són 11 fixes amb una o dos en variables. És una operació rodona per tothom, pel jugador que jugarà, mira, amb el mateix equip que Pau Víctor
1: És veritat.
3: El Braga, que també va pagar uns 12 milions d'euros fa un any per ell, i del que va sortir Trincao.
1: Home, mita del barcelonisme. Tots tenim un pòster de Trincao a casa.
2: Trincao ho està fent molt bé. No era tant
1: home, ara sí, no? Aquí al Barça no. Ja que ho faci després que marxi.
3: Carpetes forrades amb la foto de Trincao, i crec que és una molt bona operació per tothom. El Barça també reserva una futura recompra, doncs...
2: A mi em sembla perfecte.
3: Molt bé, molt bé.
5: I un tant per cent també d'una futura venda, en cas que el Braga el vengui a qualsevol altre equip.
2: És aquest nou estil de que Deco ha agafat la totalitat, que això era una cosa que potser passava abans, que aquesta cosa que deia Sergi de que no es venia bé, perquè no es contemplava el filial i el primer equip com un
1: negoci.
2: I una unitat sencera, és a dir.
1: Ah, d'acord.
2: És a dir, aquí es queden els que poden jugar al primer equip, i els que no, ostres, el que necessitem és que juguin, perquè que juguin a una rep no té
1: cap sentit.
2: No té cap sentit. Per tant, el que han de fer és anar-se foguejant i tenir-los motivats. I entre jugar en el Barça Atlètic o jugar a la primera divisió de Portugal, jo crec que no hi ha color en jugar a la primera divisió de Portugal.
1: 4 minuts i les 8, Fitor, rematem el bloc Barça parlant de l'Ivakovic. Aquesta me l'has d'explicar perquè, escolta, és l'exporter del Girona que va marxar a mitja temporada perquè no jugava, i ara el Barça li va al darrere.
5: Sí, el Barça treballa per intentar tancar la possible incorporació de l'Ivakovic. Hi ha entesa, segons expliquen, entre totes les parts, res tancat a hores d'ara, però sí bona sintonia. L'Ivakovic és propietat del Fenerbahçe i jugarà cedit al Dinamo de Zagreb. El Barça, en principi, el fitxaria per uns 2 milions d'euros, també algun variable. Aquesta temporada s'ha dit, la vinent, coincidint amb el final del contracte de Tec, seria el segon porter blaugrana, per tant s'incorporaria doncs quan Tec acabés el seu contracte a la temporada vinent. L'Ivakovic té ara 31 anys i, com deies, doncs va tenir diversos problemes el porter croat amb Mitchell en la seva etapa al Girona.
1: Anaïs, et convenç aquesta incorporació?
3: Home, sí, va ser un porter que sobretot va destacar a Qatar l'any 2022.
2: Farà un tipus de penals,
3: no? Croàcia va arribar a semifinals del Mundial, va perdre contra Argentina, campiona del món. Un porter, doncs, 31 anys, el pots considerar un porter jove, no? I que té experiència internacional i amb els seus equips. És veritat que al final doncs el Girona doncs no va funcionar perquè volia jugar, estava gatjaniga, va haver-hi l'any de Mundial, havia de jugar si volia anar al Mundial dels Estats Units, i al final doncs es va arribar a aquesta entesa, es va rescindir el contracte i Ter Stegen va anar cap allà. A mi em sembla perfecte que el Barça comenci a cuidar la porteria, perquè Tec doncs acaba contracte ja d'aquí un any, no crec que hi hagi més ampliacions de contracte, i al final Joan García necessita algú que pugui, si passa res, que esperem que no, que pugui doncs defensar la porteria.
1: Molt bé, doncs acomiado el Joan Fitor. Joan, moltes gràcies.
5: Un apunt més, encara el Barça demà farà, el Barça demà farà l'últim entrenament abans de jugar contra l'Elx, i demà a les 12 la primera roda de premsa oficial d'aquesta temporada de Hansi Flick.
1: Gràcies, Fitó.
5: A tu.
1: I a tot plegat, què diuen els oients? A veure, Oriol, què preguntàvem als oients del Tot Costa i què estan responent?
6: Doncs la pregunta del dia era: qui ha de ser el nou del Barça contra l'Elx? Donàvem 4 opcions i una ha guanyat a molta diferència. Hamza, un 72% dels oients han votat aquesta opció. La segona més votada ha estat Anthony Gordon, amb un 14%. Olmo, només un 8%. I una altra, un 6%. Llegim algun dels comentaris dels oients. En Pau Tàpies diu que Hamza és qui ho ha estat a la pretemporada, per què no donar-li continuïtat? En Pere Alzina diu que ho ha de ser l'únic nou que tenim. L'Àlex Panicello diu que mentre Hamza segueixi marcant a cada partit ha de ser titular, a un davanter en bona dinàmica no se'l pot tallar la continuïtat. En Damià Feixes també diu que, sens dubte, Hamza s'ho ha ben guanyat a la pretemporada, que no fos el nou titular seria una decisió molt injusta i irreconeixible per part de Flick. I ara he recollit 4 que escullen opcions diferents a les que donàvem nosaltres. L'Eduard Mier diu Rafinha, una de les opcions. Anion diu Hamza o Fermín. I després tenim dos jugadors que no juguen al Barça. El Manel diu Harry Kane i la serp estricadora diu Leo Messi.
1: Doncs les 8 pràcticament en punt del vespre, fem una petita pausa i de seguida tornem per actualitzar-nos amb el Marc Güell i també per ja preparar-nos pel trofeu Joan Gamper femení, que està a punt de començar.
4: Tot costa amb Sergi Camps.
7: Què et passa?
8: Que no em tanca la maleta.
7: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
8: Bé, si trec uns quants banyadors...
7: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Ei, perdona, una estrella.
12: Ei, una estrella.
11: Perdona, una estrella.
12: Una estrella.
11: Què? Un crit valent?
12: Vinga, tots units fem força.
13: Una estrella!
14: De seguida!
15: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
16: M'expliques un conte, papa?
17: I tant! Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
18: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
19: Al Tot Gira ja hem activat l'operació Ascens. Avui, segon partit del Girona. Després de l'estrena a Montilivi amb el Leganés de diumenge, avui primer partit fora de casa.
20: A partir de les 9, Còrdoba a Girona.
19: El Girona es posa a prova al camp d'un dels aspirants a l'ascens.
20: Transmissió amb la narració d'Eduard Solà, les dades de Xevi Soler i l'anàlisi de Francesc Cargol.
19: Aquesta temporada, Operació Ascens.
20: A les 9, Còrdoba a Girona al Tot Gira, amb connexions amb el Barça Brighton del trofeu Joan Gamper femení.
21: Aquesta temporada, tots els partits del Sabadell i el Girona a segona, en directe al Tot Gira.
19: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira, amb David Clopés.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
24: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Tot costa.
1: Doncs vinga, va, de seguida ens actualitzem amb el Marc Güell, però abans passo pel Johan, Marc Andrés, perquè el partit que estava previst que comencés a les 8, aquest trofeu Joan Gamper femení, encara no ha començat.
5: No, i serà difícil sense les jugadores del terreny de joc. De moment encara no salten cap dels dos equips. De fet, ja intuïem que començaria tard, perquè tant les jugadores del Barça com les del Brighton han marxat cap a vestidors uns 5 minuts abans de les 8 del vespre. Per tant, ja podíem intuir que anàvem una mica tard. De moment, molta fanfàrria, molta cançó pels altaveus, però les jugadores encara no salten al terreny de joc.
1: Doncs vinga, amb el Marc Güell ens actualitzem. Marc Güell, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda.
1: L'última pregunta esportiva de la temporada d'estiu.
6: Sembla que ho trobaré a faltar, això, eh?
1: A no ser que la Sònia doncs, també et vulgui fer preguntes a l'abans informatiu. A veure, tu que ets un tio de pronòstics, t'has destapat com el pitoniso Marc Güell en aquesta temporada d'estiu a Tot Costa. Vas clavar el fitxatge de Ferran Torres pel PSG. Jo et pregunto, el Barça juga el diumenge el Martínez Valero contra l'Elx. No té un davanter centre clar. Quina opció creus que serà l'opció triada per Hansi Flick? O Hamza, que és l'opció de l'Anaís, o Gordon, que és l'opció del Santi.
2: Jo he dit Rafinha, eh?
1: Has dit Rafinha, tu, de davanter centre? Sí. Doncs perdona, rectifico. Hamza, Anaís i Rafinha, Santi Jiménez.
6: Doncs Hamza.
1: Hamza, eh? Sí. Per alguna raó especial?
6: No, mira, perquè l'Anaís la tinc al costat.
3: És un argument de pes. No hi ha cap mena.
1: Jo crec que el Marc Güell entra a la nòmina de tertulians del Tot Costa amb aquests arguments de pes. Segur que pots fer anàlisis, escolta.
6: Super justificats.
1: Durant tota la temporada. Doncs Hamza 2, Rafinha 1 pel Santi Jiménez. Jo dic Gordon, va. Jo em tiro a la piscina, dic Gordon, a veure qui l'encertarà. Vinga, va, algun de nosaltres guanyarà l'aposta. Va, Marc, per on passa ara mateix l'actualitat informativa?
6: Doncs mira, estem molt pendents de les pluges. Protecció Civil manté activada aquesta alerta del Pla Inuncat per pluges intenses i torrencials previstes per aquest vespre, nit, matinada al Camp de Tarragona, demà més cap a la zona del Delta de l'Ebre i al sud del país, i és que es preveuen precipitacions fortes en poca estona fins demà al migdia. Protecció Civil demana, sobretot, molta prudència per la possibilitat de crescudes sobtades de rius i rieres, especialment en zones que
0: habitualment estan seques. També recomanen no travessar zones inundables, no acostar-se a les lleres dels rius i extremar molt la precaució en els desplaçaments. En fi, que aquestes tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits, uns fenòmens que, de fet, ahir ja van provocar algunes incidències a bona part del país, sobretot a les comarques del Vallès i del Bages. I notícia d'última hora que ens arriba des d'Ucraïna, matança de Rússia en un centre comercial al centre d'Ucraïna, en concret a la ciutat natal del president Zelensky. Un atac amb drons ha causat la mort d'almenys 14 persones, també n'hi ha més de 120 de ferides. Zelensky ha qualificat aquest atac de cínic i covard. Ha passat a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i en dues onades, perquè primer ha caigut un dron, després, quan els equips d'emergència ja estaven treballant en el rescat de les víctimes, n'ha explotat un altre a la mateixa zona. Del centenar llarg de ferits, n'hi ha una trentena que estan en situació greu. També és una notícia, doncs, que anirem seguint aquestes pròximes hores.
1: Més informació amb el Marc Güell i companyia, 2 de 9 amb el Catalunya Vespre. Gràcies, Marc!
0: Bona tarda!
13: Pop-up Vespre.
1: A veure, Oriol, què hem fet a la primera hora del programa? Què podran recuperar els oients en breus minuts a l'app i al web de l'emissora?
14: Doncs hem seguit la presentació de l'equip femení del Barça, el Gamper d'enguany, que juguen contra el Brighton, inclosos els parlaments de la nova capitana Patrick Guijarro i de l'entrenador Pere Romeu. També hem parlat de les opcions del Barça a la davantera pel partit contra l'Elx, però també les opcions del Barça a la davantera al mercat de fitxatges. I hem fet la prèvia d'aquest Elx-Barça, hem sentit el seu entrenador Anselmi i hem repassat com arriba el conjunt blaugrana al debut a la Lliga.
1: De seguida marxo a Còrdoba per parlar amb l'Eduard Solà en la prèvia d'aquest Còrdoba-Girona, però abans a Marc Andrés, ja tenim les jugadores a la gespa del Johan preparades per disputar aquest trofeu Joan Gamper.
22: Jugadores a la gespa, escàndal Barça als altaveus. Ja veiem, per exemple, les jugadores que avui no jugaran entrar a la zona de la llotja, per exemple, Laia Alexandri, Quica Nazaret, Clara, Serra Jordi, també René Van Asten i Aitana Bonmatí. Les jugadores del Barça ja s'abracen, perquè això és a punt de començar. Un Barça que, recordem, jugarà amb Cata Coll a la porteria, defensa per Brooks, Martina Paredes, Aixa Càmara, Patrick Guijarro, Vicky López i Cindy Chartenlay pel mig del camp, i a davant Pina, Graham i Eva Pajor. L'altre, el rival, recordem, el Brighton, amb alguna jugadora que potser li sonarà algun aficionat al futbol europeu i espanyol. Tenen una futbolista com és Manuela Vanegas, ex de la Real Societat, i el nom més conegut seria el de Fran Kirby, ex futbolista del Chelsea.
1: 6 minuts per sobre de les 8, parlem del Girona.
13: Tot costa.
1: Eduard Solà, què tal? Bona tarda.
23: Hola, què tal, Sergi Camps? Molt bona
1: tarda. Ja instal·lat a la cabina de transmissions de Catalunya Ràdio aquí al Camp del Còrdoba. Bona temperatura. Ahir em van dir que hi fotria molta calor avui a Còrdoba.
23: Bé, 32, 33 graus.
1: Mira.
23: És una temperatura força suportable i més tenint en compte del que venim també a Catalunya. Per tant, fins i tot el taxista aquest matí ens han dit «Habéis tenido suerte porque hace una semana estábamos a 40 y pico».
1: Doncs molt bé, escolta. Tant de bo la sort però també la tingui el Girona avui a la gespa. Escolta, aquest partit a les 9 contra el Còrdoba, segon partit de Lliga del Girona, ara em cantes l'11 si el tenim de l'equip de Quique Álvarez. Recordem que el Girona juga a les 9 i aquest partit el transmetrem en directe al Tot Gira, en aquest cas a l'antena FM de l'emissora. A veure, Sula, amb qui surt Quique Álvarez?
23: Doncs juguen amb els que teòricament haurien de ser titulars. Si a les últimes hores s'havia especulat que Minso podria sortir, vés a saber si acabarà sortint, però juga de titular. Si Arnau i Àlex Moreno tenen ofertes d'altres equips, potser sortiran, però de moment titulars. Per tant, avui el Girona juga amb Gazzaniga a la porteria, Arnau a lateral dret, Àlex Moreno a lateral esquerra, amb Júnior i Francesc com a centrals, el doble pivot Izan i Fran Beltran, vol dir que Izan entra a l'equip titular en el lloc d'Ivan Martín, Ivan Morante jugarà a la mitja punta, a la dreta Brian Hill, a l'esquerra Minso, i l'altra novetat respecte a diumenge passat contra el Leganés és la presència d'Abel Ruiz com a punta. Abel, que va marcar el gol la setmana passada, entra per Dauda. Per tant, aquest és l'equip d'un Girona que té a la banqueta la principal novetat de Van de Beek, que no havia entrat a la llista de convocats la setmana passada i que, per exemple, hi ha jugadors com ara Benat o Asprilla que estan en aquesta llista de convocats, a la qual ja no hi ha, recordem-ho, Ivan Martín, que ja està donat d'alta al Racing de Santander, i un Girona que després d'empatar contra el Leganés mirarà d'aconseguir la primera victòria fora de casa contra un Córdoba que va perdre la setmana passada al Camp del Burgos.
1: Ara analitzem l'11 amb l'Anaïs i amb el Santi. També pregunto Solà pel Kassi Gankov, però Marc Andrés, ara sí que ha començat el partit al Johan, eh?
22: Ja el tenim en marxa, primers segons d'aquest trofeu Joan Gamper, aquesta cinquena edició del Gamper femení, amb pilota pel Barça, controlant la possessió, però evidentment de moment sense ocasions perquè aquest això acaba de començar. Minut 1 de partit, Barça 0, Brighton 0.
1: A veure, Santi Giménez, hi ha aquella frase de Toixac, que he de poner els mismos 11 punts suspensius, no és el cas del Girona, però escolta, repeteixen molts jugadors de l'any passat perquè els fitxatges no han arribat.
2: No han arribat, i faig esment el que deia l'Eduard ara. Jugadors que han de marxar, que a diferència d'altres, estan disposats a seguir jugant entre el Girona.
1: Arnau, per exemple.
2: Mentre tinguin contracte amb el Girona, cosa que em sembla que parla molt bé d'ells i molt malament d'altres.
1: Com està a Solal Kasigankov?
23: Igual. Sí, no hi ha novetats. Amb el expedient disciplinari obert, no entra a la llista de convocats, no entrena amb l'equip i, per tant, esperant que arribi una oferta perquè marxi, perquè és una situació que no està, que és absolutament irreconduïble.
1: A veure, Anaïs, Kasigankov, també Unagi vol marxar, Benat vol marxar, Arnau també vol marxar, però aquest juga és una mica una inicia temporada complicada pel Girona.
3: Sí, complicada, perquè al final entra dins dels paràmetres normals que jugadors que poden comptar amb contractes a primera o amb altres equips on els hi poden oferir la fitxa amb la que estan acostumats a viure, doncs vulguin marxar del Girona. Però això és una cosa i és un tema 100% comprensible, no? De dir, bé, l'equip ha baixat, jo em veig en un altre, en aquest moment de la meva carrera, em veig en un altre escenari. Però clar, com tot, les maneres són, ens defineixen, no?, al final, i no sé fins a quin extrem s'ha d'arribar per reaccionar d'aquesta manera, no?, com la que ha fet Kasigankov. Fora bo escoltar explicacions, saber què és el que l'ha conduït a comportar-se així i a deixar tirat a un equip que al final, doncs és que t'està pagant, no? En el moment en què tu tens un contracte, t'està pagant.
2: I que ha baixat quan tu estaves al camp, també.
3: Correcte.
23: I que l'està pagant bé, l'està pagant.
3: Per això, vull dir, no sé sola si aquí també hi ha una sanció econòmica, perquè és a dir, si jo no puc comptar amb un treballador meu perquè es nega a ocupar el seu lloc de treball, bé, doncs hauria d'haver-hi algun tipus de...
23: Ho estan mirant tot.
3: És força surrealista, però m'agradaria saber què és el que ha conduït aquest jugador a comportar-se així, si és que són elements exteriors, si és alguna conversa que ha tingut que no li ha agradat, bé, no ho sé.
1: Home, la por també una lesió i a no poder marxar, clar, això també s'ha de tenir en compte.
2: Sí, bueno, però si tu vols marxar, el Girona haurà de cobrar alguna cosa que a Barcelona.
1: Sí, està clar.
23: Exacte. Ell vol la carta de llibertat.
1: És que la clàusula de quan és, de Sigankov? La clàusula de rescisió de quan
23: és? Al voltant de 20 milions d'euros, el que passa que és evident que aviam, aquesta és la clàusula de rescisió, però per molt menys,
1: sí.
23: Jo diria que fins i tot menys de la meitat, però també hem de tenir en compte que aquí, en el cas de Sigankov, quan hi hagi un traspàs, la meitat del que cobri el Girona anirà a parar el Dinamo de Kiev, que va arribar al Girona Kasigankov al 50%.
2: És que a sobre estàs regatejant-li un equip que no és ni tot propietat.
1: Sí. Vull dir, és... En qualsevol cas, Solà, clar, el mercat està molt aturat perquè molt. Les sortides no arriben.
23: Bé, tu... Ivan Martín.
1: Sí, és veritat, el Racing, però t'ho preguntava l'altre dia. Es preveu que quan marxin els jugadors que han de marxar ràpidament es pugui incorporar? O, escolta, no arribem a temps o sí?
23: No, home, aviam, un cop comencin a marxar aquests jugadors que tenen aquí el tema encallat, com és el cas d'Unagi, fins i tot de Van de Beek, de Sigankov, doncs hauran d'arribar més jugadors, perquè si no el Girona es quedaria amb una plantilla molt i molt curta. Aviam, es parla de Raba, es parla d'Iker Losada, es parla de Furtado, un central portuguès. Vaja, de noms n'hi ha sobre la taula per començar a fer aquestes incorporacions.
1: Doncs vinga, avui el segon partit de Lliga del Girona, el primer empatat a casa contra el Leganés in extremis, avui primera sortida del Girona al camp del Còrdoba, el partit el tot gira a partir de quan faltin 5 minuts per les 9 del vespre, amb el David Clopés, el Solà, el Xevi i el Cargol. Solà, recorda'm l'11 del Girona.
23: Amb Gazzaniga a la porteria, Arnau Francés Júnior i Àlex Moreno a la defensa, Izan i Fran Beltran al doble pivot, Brian Hill per la dreta, Minso per l'esquerra, Ivan Morante a la mitja punta i a dalt Abel Ruiz.
1: Fins ara, Solà.
23: Adeu.
7: Tot costa, amb Sergi Camps.
1: I per ser el diumenge el Sabadell que juga a Castelló amb 300 aficionats arlequinats que acompanyaran l'equip a Castàlia, un dels camps més imponents de la segona divisió. I l'Espanyol que juga demà contra el Madrid, segona jornada de Lliga, pel Madrid, no per l'Espanyol, un Madrid de José Mourinho en el debut del tècnic portuguès, Oriol.
8: Sí, l'Espanyol, recordem, Sergi, que va guanyar 3-0 al Llevant a la primera jornada. Fa una estona ha parlat Manolo González. Manolo reconeix
14: que és un partit complicat, però diu que tindran les seves opcions.
9: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un, i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic que et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan perdem la pilota.
1: Ara continuem parlant d'aquest Espanyol-Madrid, Oriol, però abans, Marc Andrés, ja gol al Johan.
22: Ja hi ha gol al Johan i és una estrena bastant fulgurant de Patrick Guijarro com a primera capitana, perquè la Balear fa una passada en llarg, que és May Bruts, que fa un control excel·lent i supera la seva defensa per intentar ja fer un 1 contra 1 contra la portera. Tot i així, encara retalla una defensa més del Brighton per acabar definint el pal curt i fer l'1-0 en aquest trofeu Joan Gamper. Minut 6 de partit, ha marcat Esme i Brooks, Barça 1, Brighton 0.
1: Bon gol, bona maniobra, bon control sobretot. El control és mig gol, com diuen els tòpics. Avança la pilota, entra a l'àrea i afusella la portera del Brighton. Doncs el Barça que ja guanya el trofeu Joan Gamper, i Oriol, m'estaves explicant doncs aquesta informació prèvia al partit de demà entre l'Espanyol i el Madrid.
14: Sí, hem sentit Manolo parlant de com d'important era atacar bé, i Manolo també ha confirmat les baixes de Lele Cabrera per sanció i les dues lesions a la davantera, la de Javi Puado i la de Quique García.
1: Aquest matí ha estat el torn de José Mourinho.
14: Sí, el tècnic portuguès que afronta el seu segon debut al Madrid. Mourinho també ha tingut bones paraules per a Manolo González i la manera com juga l'Espanyol.
10: És bon equip. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición. Me gustó mucho el primer partido y ahí están. En clasificación ya 3 puntos, 3 marcados, 0 sufridos. Empezar bien con una victoria en casa es siempre una motivación y está preparados.
14: Manolo també ha parlat bé de Mourinho. De fet, ha dit que és un dels grans entrenadors de tota la història. El Madrid no podrà comptar amb Tchouaméni, tampoc amb Endrick, per decisió tècnica, i Militao es perdrà el partit per lesió. Fent un cop d'ull als precedents, la temporada passada, fem memòria, el Madrid va guanyar els 2-2 a la Lliga, 2-0 i 0-2.
1: Doncs tot això no en dona gaire lluny per trobar l'última victòria dels blanquiblaus davant del Madrid, eh?
14: No, va ser el gener del 25, també al camp de l'Espanyol, va fer l'únic gol del partit Carlos Romero, que també va protagonitzar una acció amb Mbappé en què el Madrid demanava expulsió pel lateral.
1: L'Espanyol que sap, per tant, el que és frenar el Madrid, Oriol.
14: Sí, i una curiositat, perquè l'últim cop que José Mourinho va visitar l'RCD Stadium s'hi va deixar la Lliga. Va ser el 2013, un empat a un que va permetre que el Barça es proclamés campió sense jugar. El 2013, la Lliga dels 100 punts de Tito. A l'anada, l'Espanyol també va esgarrapar un empat a dos a Mourinho al Santiago Bernabéu.
1: Mira, aquesta és interessant. El partit serà demà a 2:15 a Cornellà i en directe, lògicament, al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A veure, Santi, aquest debut del Madrid contra l'Espanyol, un Espanyol que, com hem dit, sap el que és guanyar els blancs en la història recent. Què n'esperes d'aquest partit?
2: Doncs un Espanyol molt ordenat, intentant aguantar darrere, suportant la baixa de Cabrera, que serà important, i intentar pescar alguna cosa a la contra.
1: Recordem l'Espanyol 3-0 a l'inici de la Lliga contra el Llevant. Ahir vam entrevistar Pere Milla i diu que, escolta, que l'objectiu de l'Espanyol a llarg termini ha de ser, doncs, ser un dels grans de la categoria, jugar a Europa, perquè l'Espanyol té història per fer-ho, però sí que ens va dir que, lògicament, amb la història recent encara molt viva, primer la permanència i després ja aspiracions més importants.
2: Home, és un partit d'aquests per patir, realment. O sigui, no, la diferència és molt gran. I l'Espanyol ha d'estar molt, molt seriós darrere, Dimitrovic tingui el seu dia, i intentar pescar alguna cosa. El gran favorit és el Real Madrid, sens dubte.
1: Anaïs, aquest Espanyol-Madrid, després us preguntaré sobre la figura de Mourinho, perquè m'interessa que em digueu si us creieu aquest Mourinho conciliador o creieu que la primera de canvi ja farà algun estirabot. Però abans, aquest Espanyol-Madrid, Anaïs.
3: No, a veure, coincideixo amb el Santi, que al final hi ha una diferència notable entre les dues plantilles a nivell de pressupost. S'haurà de trencar molt l'Espanyol en defensa, confiar doncs, en el talent de Roberto Fernández, no?, que està fent l'altre dia va estar molt bé, i de jugadors que han de fer un pas al davant en aquest nou projecte. els partits s'han de jugar, però al final és l'estrena de Mourinho amb aquesta posada en escena nova i tindrà la lupa a sobre.
1: A veure, hi ha el Mourinho entrenador, Santi, que, escolta, haurà d'ordenar el caos que tenia Xavi Alonso i Arbeloa, i hi ha el Mourinho, portaveu del club també moltes vegades en les sales de premsa. Són dues figures que s'uneixen però també van per separat. On creus que tindrà més dificultat Mourinho? Al camp, ordenant el caos dels jugadors, o a les sales de premsa perquè potser ja no és el que era i quan intenti buscar el cos a cos no se n'en sortirà?
2: A mi no se n'en sortirà en res.
1: En res, eh?
2: No. A mi, és que Mourinho és el problema massa seriosament per mi, eh? O sigui, Mourinho per mi és un humorista.
1: De stand-up, no? Un còmic de stand-up.
2: A mi em fa bastanta gràcia.
1: A mi també.
2: A mi fa gràcia. Però...
3: Va, la declaració aquesta de Rodri, bé, els dubtes de Rodri em van fer dubtar. Sí. A mi fa molt riure.
2: Sí, sí. Sí, però, després, perquè avui ha dit que Rodri hagués sigut la guinda del seu projecte.
3: Sí, sí, llavors sí, penses, bé, sí. A veure per on sí. Surt el sol de mà. No?
2: Realment, Mourinho... Mourinho s'ha d'anar de vedre com se'l prenen a Anglaterra, que se'l prenen a broma, i tot el que diu és xiste. Aquí ens escandalitzem molt a Mourinho quan Mourinho és un pallasso divertit.
1: Hi ha gol a Marc Andrés, el Johan Cruyff empata al Brighton.
22: Sí, ha sorprès en la primera aproximació, potser la segona aproximació del Brighton. Kiko Sey, que sorprèn amb un xut potent i molt ben col·locat a Catacoll, en aquest xut d'anar escurçant una mica l'angle i acabar xutant per sobre de la posició del porter, en aquest cas la portera, doncs ha sorprès la jugadora del Brighton a Catacoll per l'alegria de la trentena d'aficionats que ha vingut de Brighton a animar el seu equip i empat el partit, minut 12 de partit aquí el Johan, empat el Brighton, Barça 1, Brighton 1.
1: Xuta el primer pal, li fa la ratlla a Catacoll, empat a 1 al Johan. A veure, Santi, m'estaves dient que Josep Mourinho és un pallasso.
2: Sí, bueno, un humorista, sí, eh? Un humorista. Un
1: amb tots els respectes per la professió de pallasso, que no, és molt digna molt útil i molt necessària.
2: No, però dic un humorista, si vols.
1: Sí.
2: A mi em sembla un tio bastant graciós.
1: Sí.
2: I que ens el prenem massa seriosament. O sigui, tot el que digui sigui transcendent. A mi em sembla que diu unes coses bastant gràcies, diu unes animalades bastant importants.
1: I creus que les tornarà a dir, eh?
2: Sí, home.
1: No et creus aquest Mourinho d'un posat més baix?
2: Home, això home, si és un actor, si és un actor meravellós.
1: Del mètode, no?
2: L'altre dia, l'entrevista amb Pedrerol, als mitjans del club, dic no, bueno, els mitjans del Pedrerol...
1: Sí. Ben jugat.
2: Va dir allò de... Jo ja me l'olia, eh?
1: Lo
2: de
1: Negreira, no?
2: I anava fent així amb el nas. Ho de Negreira, dius... Ets un geni, tio. Ets molt divertit, però no ens ha de problema. No, la història està en no caure constantment perquè ell el que busca és provocar.
1: Però més enllà d'això, esportivament tampoc creus que se n'en surti.
2: Esportivament jo crec que se li ha passat bastant la... I no té un mig del camp, i no té un equip... I jo crec que no té un equip per el que a ell li agrada jugar... I té un equip boníssim, que gairebé jugarà sol en aquestes coses, però em sembla que seguirà tenint el mateix problema que el mini Mourinho que hi havia abans, que és que no...
1: Arbeloa, eh?
2: Sí. No, Xavi Alonso tenia un projecte, eh? Uh-huh. Sí, i Xavi Alonso no tenia el cap. A part que els jugadors van dir que no volien córrer i que fora
3: amb el
2: Mourinho.
3: Permís de...
2: Clar, òbviament.
1: Del Nadal.
2: I el Nadal va treure Arbeloa i ara vol... No vol el succedani, vol el de veritat. Vull dir, però que la diferència entre el que va passar amb el succedani i amb el de veritat jo crec que no serà massa, eh?
1: Tu creus que es menja els torrons o no? Vas tan fort com per dir que els torrons potser no se'ls menja?
2: Ai, a mi em dubtaria molt de que Florentino fes fora a Mourinho.
1: No, no sé,
2: eh?
1: Home, com vas tan fort dient que no se'n sortirà?
2: No, jo crec que no se'n sortirà, però que
1: aguantarà una mica.
2: Però que, home, Florentino abans ven a tota la plantilla abans de treure's el seu Mourinho.
1: Anaïs, a veure, la figura de Mourinho com a entrenador i també com a pallasso, que diria el Santi, a la sala de premsa.
3: Jo crec que al final el Madrid de Mourinho té molt més a tema el Barça de Flick que al contrari. Vull dir, em sembla que és un entrenador que torna aquí 13 anys després. Ja ha passat molt de temps, el món ha avançat, la societat també. Potser hi ha moments que deixaran algun estirabot a la sala de premsa, segur, perquè no hi ha ningú que sigui capaç d'igualar els nivells de dialèctica de Mourinho. Jo crec que no entrarà. Crec que hi ha una excepció, que és que hi hagi un xoc frontal o un atac frontal de Mourinho cap a algun dels seus jugadors. Llavors aquí sí.
1: Home,
3: llavors
1: aquí probable,
2: sí. Jo sí, crec que entrarà. Entrar, sí. Jo crec que simplement agafar crispetes i sentir el que diu. I ja està.
1: També tindrà molt a veure els resultats esportius. És a dir, no és el mateix un Mourinho criticant el Barça sent segon a 2 punts del Barça que sent quart a 12. Clar. marcarà molt, també.
2: Que Mourinho segueix serà el mateix, és evident, vull dir, la seva última...
3: I que intentarà muntar un exèrcit de soldats que li facin cas i que en defensa doncs es tanquin i juguin de forma correcta, reparteixin, i a confiar en que davant doncs no se sap ben bé si és del team Vinícius o team Mbappé, ja ho veurem, depèn del dia en el que s'aixequi, no?, segurament, i procurar que marquin gols i que tots juguin com una pinya, és la seva estratègia.
2: Bastant que no juguen a res, però que donen unes bufetades.
3: Correcte. I aquest sempre ha estat el seu estil, vull dir, no enganya ningú.
1: Com va el projecte Mourinho 2.0? Acomiado l'Anaïs Martí i el Santi Jiménez, que han vingut a fer tertúlia aquest estiu amb nosaltres.
3: Bon
1: han
3: estiu, sentit... Sergi.
1: Sí, mig estiu, en queden mitges vacances. Mitges vacances. Gràcies, Anaïs, gràcies, adeu. A Santi. Torno a passar pel Johan. Com tenim el partit, Marc, al Trofeu Joan Gampar?
22: Segueix empatat a un, el Barça que ho està intentant, voreja la frontal de l'àrea en pilota, però quan el Brighton recupera el Barça està una mica descol·locat i ara s'ha tornat a apropar en perill a Kiko Seik, l'autora del gol de l'empat del Brighton, però bé, el Barça que ho intenta, que té el control de la pilota, però de moment estem a punt d'arribar al minut 17 de partit i segueix l'empat a un entre el Barça i el Brighton.
1: Doncs vinga, va, un minut de publi i rematem el programa.
11: Tot costa, amb Sergi Camps.
12: M'expliques un conte, papa?
15: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
18: Viure una experiència és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
16: Què us poso?
17: Per mi una estrella.
16: I per tu?
25: Jo també una estrella.
26: Ara estem d'acord.
27: Estem d'acord?
28: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
29: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
30: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Van. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
29: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
31: Catalunya Ràdio.
32: Som 3CAT.
33: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Vinga, Oriol Corral, rematem-ho amb una duque hierba.
34: Sí, perquè la selecció espanyola masculina, amb 12 catalans, ha guanyat el primer partit de la segona fase de grups per 2-1 contra Alemanya. Sentim un dels catalans, el jugador Bruno Font.
35: Doncs molt content doncs, per l'equip, i a part dels 3 punts i del que comporta el grup i tot, realment content per l'equip, perquè s'ho mereix una victòria així contra Alemanya, que venia fent un bon Mundial i el segueix fent, però bueno, hem pogut treure els 3 punts, que tenim moltes ganes de treure un partit així.
34: L'equip espanyol comparteix aquest grup amb Bèlgica, contra qui juga diumenge, i amb Austràlia. Els dos primers passaran directament a les semifinals. I la selecció espanyola femenina també juga aquesta segona fase. Començarà demà a les 9 del vespre contra l'Argentina. També s'enfrontaran a Bèlgica i Alemanya.
1: Dues de tennis, Oriol.
34: El Masters 1000 de Cincinnati, el barceloní Marcel Granollers, que fa parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'ha classificat per les semifinals després de guanyar per 2-7-0 l'italià Luciano Darderi i l'argentí Tomás Echeverri. I el tenista italià Jannik Sinner, número 1 del món, ha anunciat que no podrà disputar l'Open dels Estats Units, el quart i últim Grand Slam de la temporada, perquè encara necessita més temps per recuperar-se de la lesió al genoll dret. Ho ha dit l'endemà que Carlos Alcaraz confirmés la seva presència.
1: Gràcies, Oriol. Avui acabem d'una manera diferent perquè jo acabo avui les setmanes al capdavant del programa. A partir de dilluns ja tindreu per aquí la Sònia Gelmà i ara toca doncs fer una mica d'agraïments. En primer lloc, pels oients, per ser-hi, amb encerts i amb errors, us asseguro que ens hem deixat la pell per oferir-vos cada dia el millor programa possible. I en segon lloc, agraïment als companys de viatge. Un agraïment als entrevistats, als col·laboradors, als tertulians i a tots els companys de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, també els companys d'Esport 3 que han realitzat cada dia el programa. Menció especial pel Roger Bosà i el Ramon Salmurri, que es trenquen les banyes cada dia per tenir la millor informació del Barça. Agrair també el Marc Güell, d'Informatius, per jugar cada dia a la pregunta random que em venia al cap fer-li. La Rita Pinyol, una productora que ha passat amb matrícula d'honor, una de les seves primeres experiències professionals, sempre disposada, sempre efectiva. El Sam Silva, un muntador musical que es fa seu al programa i l'escolta. és sensible i s'ha destapat com a guionista d'humor amb les seves referències al bo de Bicibu. L'Oriol Corral, molt jove, sempre amb moltes ganes i amb una actitud excel·lent, un tio versàtil. Et pot fer un guió de la Premier o narrar una prova de natació i fer les dues coses d'una manera impecable. Agraïment també pel Bernat Soler, sempre a punt per donar aquell últim consell per perfeccionar el programa. I un agraïment molt especial i molt gran pel Xavi Campos, que ha apostat per mi des del primer dia en aquesta casa. I l'últim agraïment, el més gran, pel Joan Fitó, el meu àngel de la guarda un any més, un cop més, per parir el programa cada dia. Joan, trobaré falta els missatges al matí. Escolta, què fotem avui el programa? El Joan Fitó, sempre al meu equip i sempre a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Gràcies a tots, marxo de vacances i ens sentim en unes setmanes. A partir del setembre tornaré per presentar el Catalunya Migdia Esports cap de setmana, per coordinar i participar al Tot Gira i per fer les narracions del Madrid de Mourinho, que estic convençut que ens ho passarem molt i molt bé. Que acabeu de passar un molt bon estiu i, escolta, continua l'Esport a Catalunya Ràdio. Ara, a les 9, comença aquest Còrdoba-Girona amb el Tot Gira, amb el David Clopés i companyia, amb l'Eduard Solà, a veure si cantem la primera victòria del Girona en aquesta operació Sens, el que ha de ser el retorn del Girona a la primera divisió després d'aquest any a l'infern. S'han fet les coses malament a Montilivi, esperem que aquest any es puguin revertir. Acaba el programa Joan Laporta. Escolti, senyor Laporta, acabi vostè com vulgui, va.
0: Aquest gamarús m'ha fet una pregunta que no la volia contestar i l'he acabat contestant.
4: Catalunya atreu més turistes que mai i el juliol ha batut rècords. Bona tarda, són 9:15.
33: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
4: Gairebé 2.700.000 visitants s'han allotjat en hotels catalans durant el juliol i això és un 3% més que fa un any. La visita del Papa, el Tour de França o fins i tot el Mundial de Futbol pels jugadors del Barça han impulsat el turisme, no només a Barcelona, també a la Costa Brava. Això sí, venen sobretot visitants estrangers. Ho són el 90% dels que s'allotgen a la capital catalana. En canvi, entre els turistes espanyols, la partida la guanya Madrid. Avui, un estudi internacional confirma que la intel·ligència artificial pot ser un mal company a les escoles. Fer servir la IA a l'hora de fer els deures o treballs de classe redueix un 20% l'aprenentatge dels alumnes. Els experts avisen que és un repte majúscul que marcarà els pròxims cursos. Aprendre bé els usos de la intel·ligència artificial, doncs, continuarà com a assignatura pendent. A Ucraïna, un nou atac amb drons de Rússia ha deixat almenys 14 morts. L'objectiu ha estat un centre comercial de la ciutat natal del president Zelensky. Al centre del país hi ha també més d'un centenar de ferits. És divendres, dia en què normalment la mobilitat es multiplica, però les carreteres també continuen mig de vacances. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda. Carmina, bona tarda.
5: Em sents?
4: Ara sí.
5: Ara. Hi ha circulació prou fluida a aquesta hora. Ja es pot circular amb normalitat a la P7 a l'altura de la Riera de Gaià, on hi ha hagut un accident en sentit sud que ha mantingut fins a dos carrils tallats durant el vespre. A banda d'això, encara hi ha retencions a l'N260 Puigcerdà en sentit nord, a l'N340 al Vendrell en sentit sud i a la Ronda de Dalt. Retencions entre les sortides 5 i 6 en tots dos sentits per les obres que s'hi fan. Això és tot des de l'equip viari.
4: Gràcies, Carmina. Seguim en alerta per pluges intenses al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Es preparen per al patac d'aigua que hi pot caure aquesta nit i matinada. Per això, Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat fins demà, perquè en alguns punts es poden superar els 60 litres per metre quadrat. Mirem de treure'n l'entrellat. Néstor Gómez, hola, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
4: A veure, què ha fet fins ara i, sobretot, què hem d'esperar en les pròximes hores?
6: Doncs la tarda ha sigut prou tranquil·la, tot i que han caigut alguns ruixats puntualment intensos cap a les comarques de l'interior de Girona, també algunes cap al Vallès, àrees també de Barcelona o fins i tot al delta del Llobregat, però diríem que aquests són els ruixats de típica tarda d'estiu. I ara sí que s'espera que durant darreres hores d'avui, pràcticament tot coincidint amb mitjanit i sobretot de matinada, apareguin aquests ruixats i descarreguin amb força a punts del Camp de Tarragona, també a punts del Penedès, preferentment cap al Baix Penedès, on poden descarregar 40 40 litres en 30 minuts. És el que es considera pluja torrencial. Aquesta per una banda, perquè un cop passi la matinada, aquestes pluges tendiran a desaparèixer, però en principi se n'esperen de noves cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre, concentrades entre el Baix Ebre i el Montsià. I en aquesta zona sí que s'esperen pluges que poden ser intenses tant al matí com durant la tarda, afectar també zones dels ports, cosa que aquí d'aquí que puguin baixar algunes rierades. A la resta del país, d'aquest dissabte s'espera bastant assolellat, amb cel variable, amb força núvols cap a ponent i algun ruixat ja puntual de tarda al Pirineu. I el que sí que hem notat avui és la davallada de les temperatures, unes temperatures típiques ja i tòpiques del mes d'agost, i demà encara baixaran una miqueta més.
4: Doncs convé que a partir d'ara fem cas d'aquestes crides que ens fan a la prudència. Néstor, gràcies, bon cap de setmana.
6: Bon cap de setmana, fins dilluns.
4: I en temps de la cultura, avui ens fixarem en el Festival Tradicionarius, que ha començat aquest vespre a les Terres de l'Ebre, i assistirem al rodatge de la segona temporada de Departament Amades. És la sèrie de comèdia de 3CAT centrada en el folclore català. Comencem un Catalunya Vespre que avui acabarem quan faltin 5 minuts per les 9. Després arribarà tota la colla de la transmissió del Girona, el Tot Gira, avui Còrdoba-Girona.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passen pràcticament 5 minuts de 8:45. Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers. I això és un 3% més respecte al juliol de l'any passat, Roger Santaló.
2: Segons les dades de l'Institut Nacional de Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. És la ciutat de l'estat que ha registrat més pernoctacions durant el juliol, 200.000 més que Madrid. I els turistes internacionals han reservat 9 de cada 10 llits d'hotels de Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat

0: clients, però dormen menys nits als hotels. La xifra és de 8 milions de pernoctacions a tot Catalunya, similar a la de l'any passat. I hi ha zones que fins i tot han perdut turistes, especialment la Costa Daurada i llocs com Salou, on el nombre de clients dels allotjaments ha baixat un 2,5% respecte al juliol passat.
1: Utilitzar la intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets pot acabar passant factura a les notes. Això ho diu un estudi internacional que ha analitzat com afecta la tecnologia a les aules, i és que recórrer a la IA fa que els alumnes acabin aprenent un 20% menys que els que s'espavilen tots sols, Maria Costa.
2: L'estudi ha seguit 27.000 estudiants xinesos entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Ha analitzat les notes i també el temps que l'alumnat triga a fer els deures si fan servir intel·ligència artificial, i també les notes dels exàmens en els quals no poden fer cap consulta. I la conclusió és clara: els alumnes que fan servir la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20%, però és que cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CAT Info David Stromberg, professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm i un dels autors de l'estudi.
3: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
2: Un impacte que els experts ja alerten que deixarà petjada si no s'hi fa alguna cosa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
4: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem, perquè si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar perquè si no se t'atrofia.
2: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els hi baixen més la nota als exàmens i fan servir la IA en els deures.
1: Gràcies, Maria. La crònica internacional ens situa d'entrada a Ucraïna. Ho estem seguint. Aquest vespre hi ha hagut una matança russa en un centre comercial al centre d'Ucraïna. Un atac amb drons ha causat la mort d'almenys 14 persones i n'ha ferit 120 més, entre les quals hi ha una vintena d'infants, Ignasi Abad.
5: Sí, l'atac a Volodymyr Zelensky, qualificat de monstruós, cínic i covard, s'ha produït a plena llum del dia quan el centre comercial era ple de gent i en dues onades. Primer ha caigut un dron i després, quan els equips d'emergència ja estaven rescatant les víctimes, n'ha explotat un altre a la mateixa zona. Del centenar llarg de ferits, 29 estan en situació greu i entre aquests hi ha 5 menors. L'atac s'ha produït a Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, la regió de Dnipro. A més de l'atac d'avui en aquesta població, un altre bombardeig a la regió de Mykolaiv, al sud del país, ha matat 4 ucraïnesos més. Rússia està escalant els atacs contra Ucraïna en els últims dies. La nit de dimecres a dijous, recordem, un atac amb míssils balístics a la capital Kiev va causar la mort de 17 persones.
1: Més coses. Turquia ha demanat a la Interpol una ordre internacional de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, Clàudia Serra.
6: Sí, i ho fa per la detenció de centenars d'activistes que viatjaven en una flotilla que portava ajuda a Gaza i que Israel va saltar al maig en aigües internacionals. Netanyahu ja ha contestat a Turquia, titllant la demanda d'intent patètic d'intimidar Israel i el president turc Recep Tayyip Erdogan de dictador antisemita. La demanda coincideix amb un moment de màxima fricció entre els dos països després que a principis de setmana Israel ataqués una base militar a Síria, justificant l'atac per un possible desplegament militar turc que Síria ha negat.
1: Mentrestant, avui tenim un nou episodi de violència a Cisjordània. Un palestí de 17 anys ha mort i un de 70 ha quedat greument ferit pels trets d'un colon jueu a l'aldea de Sair, Miquel Àngel Violant.
7: Segons l'exèrcit israelí, el colon va disparar després que uns palestins li llencessin pedres. Un grup de colons va entrar a la vila palestina sense autorització de l'exèrcit, teòricament responsable de la seguretat, i després de l'atac, els soldats aleshores sí van intervenir i van dispersar els colons i els palestins. Un grup de 8 països islàmics han protestat contra la política israeliana d'assentaments a Cisjordània i les actuacions violentes dels colons jueus. Segons aquests països, els atacs volen impedir la creació d'un estat palestí independent. El govern israelià va aprovar dimarts la construcció de més de 1.200 nous habitatges a Cisjordània, malgrat l'oposició de la comunitat internacional.
1: I ens hem de situar també a Suècia. Allà la policia ha detingut l'home que aquest migdia, armat amb una espasa i un casc, ha ferit almenys 3 3 persones, dues de les quals de gravetat, en una escola de la ciutat de Farc.

0: Ballesta.
1: El detingut ha estat ferit per tres de la policia i es tracta presumptament d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
2: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
1: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults de Örebro, també al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix, en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre, per cert, celebraran eleccions generals i locals.
3: 3 minuts i 3 quarts de nou. Avui tornem a estar molt pendents del temps perquè des d'aquest vespre, però sobretot un cop entrada la nit i la matinada, poden caure pluges molt intenses i torrencials que afectaran el Penedès, el Camp de Tarragona i la Costa Daurada, i a mesura que avancin les hores es desplaçaran cap a les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. Per tot això, Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat i demana que s'extremin les precaucions en els desplaçaments i s'evitin les zones inundables. Davant de tots aquests avisos, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat els seus plans d'actuació per les pluges. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: És el cas de Tarragona, ciutat on el consistori ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundacions i ha demanat prudència a la ciutadania. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament, Sònia Ors, explica que tots els efectius estan preparats.
5: Es demana sobretot precaució a la població. Tots els grups actuant estan organitzats per aquesta nit i matinada per si tinguessin que actuar i fer talls i o actuacions en els punts més crítics de la ciutat.
4: A les Terres de l'Ebre, entre els municipis que han patit més aquests tipus d'episodis, hi ha Alcanar. Hem parlat amb el seu alcalde, Marc Chavalera, que a més de les crides generals a la prudència, explica que fan un seguiment dels veïns al barranc del Llop, una de les zones més crítiques del municipi.
6: Ens han ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa viable el més ràpid possible. Mm-hmm. I estem en contacte constant amb ells per saber com estan, què en pensen i sobretot en què els puguem ajudar.
4: A les Terres de l'Ebre també hi haurà un ull posat a espais tan fràgils com la Barra del Trabucador en ple Parc Natural del Delta.
3: Gràcies, Clara. Els que estan molt pendents del temps, òbviament, són els pagesos. Les campanyes agràries d'aquest any a Catalunya es tancaran sense sinistres destacats per adversitats meteorològiques. Es trenca així, per tant, la tendència dels últims 5 anys en què hi ha hagut estralls importants per gelades, falta d'aigua i pedregades. Lleida, Pere Joan Álvarez.
7: Recordem, per exemple, que l'any passat hi va haver una vintena de pedregades que van malmetre moltes hectàrees de fruita dolça. Els últims anys també hi ha hagut afectacions importants per falta d'aigua o per gelades, també en el raïm o el cereal. Aquest any, en canvi, no hi ha hagut cap sinistre important. Xavier Joana, director a Catalunya de la companyia d'assegurances AgroSeguro.
8: Cada any hi havia hagut un sinistre molt gros i després sinistres petits. Aquest any tenim sinistres petits de tot, però no hi ha hagut el sinistre gros, ni de sequera, ni de pedregada, ni de gelada. Jo crec que dintre d'una normalitat, o sigui, perquè el que no pot ser és tots els anys ser catastròfics.
7: Per tant, hi haurà indemnitzacions, però a diferència dels últims 5 anys seran insignificants, un fet que, segons Joana, entra dins de la normalitat.
3: Ara són 3:15. La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a la península. Cobraven fins a 9.000 euros per aquest trajecte, Marc Camps.
9: Sí, de fet, en els últims dies, alguns migrants han aconseguit creuar l'estret de Gibraltar en embarcacions molt precàries. Una informació que contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts.
3: Mentrestant, la platja del Trampolín, desallotjada ahir, s'ha tornat a omplir.
9: Sí, tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin.
10: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese
0: es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalitzat a persones a estos recursos d'acogida.
9: I aquesta tarda s'han enterrat els cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que no s'han pogut repatriar. Es tracta dels primers enterraments. Encara queden més d'una seixantena de cadàvers a la morgue provisional de l'Hospital Militar de Ceuta.
3: I tres setmanes més tard, Pedro Sánchez ha encarregat al ministre de Política Territorial la coordinació d'aquesta crisi.
9: Ángel Víctor Torres coordinarà tots els ministeris implicats. Té experiència en crisis migratòries per la seva etapa com a president de les Canàries i per liderar la reforma de la llei d'estrangeria.
3: Gràcies, Mar. Més coses, els Mossos actuaran si es produeixen incitacions a l'odi durant la manifestació de demà a Barcelona convocada pel moviment d'extrema dreta xenòfoba Save Europe Act. Ho assegura el Departament d'Interior, Joan Vilaplana.
2: Sí, s'ha previst reforçar el dispositiu policial per detectar possibles delictes d'odi en càntics, símbols o pancartes. Save Europe Act, qui convoca, és un moviment internacional del supremacisme blanc contra la immigració que compta amb el suport de partits com Vox i de figures com Elon Musk. Esquerra i els Comuns han demanat que es prohibeixi la manifestació David Cid dels Comuns en declaracions a l'escena.
10: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són d'extrema dreta violenta.
2: La convocatòria de l'acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Des del consistori han argumentat que va ser un error que han retirat i que la mobilització no és benvinguda a la ciutat.
3: I Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit, Oriol Junqueras, com l'expresident Pere Aragonès. Prada, Laura Bertran.
11: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, aposta per mantenir el cordó sanitari respecte a Aliança.
12: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
11: L'UCE ha permès el retrobament de Junqueras amb l'expresident Pere Aragonès, que també ha alertat del perill que suposa l'ascens del partit de Sílvia Orriols.
13: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
11: D'altra banda, Junqueras pensa que ara mateix no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya pugui tenir una població de 10 milions d'habitants.
3: I el príncep Enric d'Anglaterra i cinc famosos més del Regne Unit, com Elton John o Liz Carly, hauran de pagar almenys 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal, han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia Britànic els obliga a pagar les despeses, Laia Framis.
14: Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail de piratejar telèfons i de punxar trucades de forma il·lícita i també de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda, al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia.
15: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
16: M'expliques un conte, papa?
15: I tant! Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
17: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
18: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
19: Et veig una mica inquiet aquests dies.
20: Ara qui viu com solíem viure?
18: Perquè tot un món s'acaba.
20: La casa, el servei.
19: Quants en veus fora, doncs?
20: Uns quants.
19: Ai, senyor.
18: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 10 minuts i arribarem a les 9. Avui arrenca Roquetes a la comarca del Baix Ebre, l'edició abrenca del Festival Tradicionarius. Un dels plats forts serà el concert Jota per cobla de Quico Alcel i el Noi i el Mut de Ferreries, Marc Ruiz.
1: El fundador de Quico Alcel i el Noi i el Mut de Ferreries, Arturo Gaia, destaca la fusió que representa el treball que han fet amb la cobla Reu Jove i que estrenen demà.
21: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
1: Gaia és també codirector del Tradicionarius de les Terres de l'Ebre, que es fa avui i demà, i manté aquesta mescla de tradicions en el cartell del festival. Així actuaran artistes de Lleida, Mallorca o el Pirineu, les lleidatanes silvestres, que mesclen polifonia tradicional amb electrònica per fer cançons de pandero, gojos i romansos, encapçalen el cartell aquesta nit. I demà, a més dels Quicos, hi actuaran les mallorquines Pitxorines i l'orquestra pirinenca Tramavall.
3: I parlant de tradicions...
22: Vigila, no t'espantis, si sota el teu reflex...
3: Departament Amades, que és la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada aquest mes i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. Avui Catalunya Ràdio ha anat al rodatge a Montse Pujol.
23: La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire. Ho ha explicat una de les actrius principals, l'Anna Moliner.
24: Penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
23: El gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega centrarà en altres personatges del folclore català, com la Vella Quaresma o el Pardinot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
25: Criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel.
23: Aquesta temporada s'han pogut permetre prescindir de la IA, que va rebre algunes crítiques i ara faran servir les il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
3: I acabem al Catalunya Vespre parlant de cinema. I és que la pel·lícula L'Odissea, de Christopher Nolan, es corona com el film per a públic per sobre dels 16 anys més taquiller de la història, amb més de 1.350 milions de dòlars recaptats a tot el món. Ha superat Deadpool and Wolverine, que tenia el rècord fins ara.
1: La franquícia creada per Ryan Reynolds, Deadpool, amb una recaptació de 1.338 milions de dòlars, això són uns 1.150 milions d'euros, era la pel·lícula per a públic més gran de 16 anys que ostentava el rècord de beneficis. Però l'epopeia grega de 3 hores de Christopher Nolan, protagonitzada per Matt Damon i Anne Hathaway, ha superat els 1.350 milions de dòlars, uns 1.170 milions d'euros, impulsada per les projeccions en format IMAX. Així tot, la versió cinematogràfica de Les aventures d'Ulisses queda lluny de les xifres de pel·lícules per a tots els públics com Avatar, que és la pel·lícula amb més beneficis de la història, amb més de 2.900 milions de dòlars recaptats, que són uns 2.500 milions d'euros.

6 minuts i arribarem a les 9. Aquí posem punt final al Catalunya Vespre. A les pròximes hores compta amb les pluges intenses que es preveuen sobretot a les comarques del Camp de Tarragona i també de l'Ebre. Alerta de protecció civil en aquesta zona, sobretot fins demà al migdia. Ho seguirem també ben pendents aquí a Catalunya Ràdio. Ara us deixem amb la transmissió del Girona amb aquest partit entre el Còrdoba i el Girona, els del Catalunya Vespre, i tornarem dilluns a partir de 2:15. Bon cap de setmana a tothom.

0: La desbandada general continua. Aquesta setmana el Girona ha traspassat Ivan Martín al Racing, un jugador clau en la temporada gloriosa que va dur l'equip a la Champions. No és el primer ni serà l'últim de marxar. De fet, d'aquella temporada en queda ben poca cosa. Gazzaniga, David López, Porto, Estuani, Sigankov i Arnau. I aquests dos últims tenen les hores comptades. En dues temporades gairebé no en queda res d'aquell equip meravellós. No en queda ni la primera divisió. El Girona sempre torna, això sí, però aquesta vegada el repte és majúscul. Del que faci el club als despatxos els pròxims 11 dies en depèn en gran part el futur immediat del club.
1: Tot gira amb David Clopé.
0: Bona nit, 5 minuts i les 9 de la nit i obrim les portes del Tot Gira. Obrim cap de setmana esportiu amb la segona jornada de Lliga, tant a primera com a segona. Demà l'Espanyol Madrid, partidàs, i diumenge l'estrena del Barça a la Lliga, Elx-Barça. I a segona, ara, el Girona a Còrdoba. I tindrem també diumenge el Sabadell al Camp del Castelló. Tots aquests partits en directe al Tot Gira i a Catalunya Ràdio. I tots en directe a l'FM. Ara, el Girona, però també connectats al Johan Cruyff amb la segona part del Gamper entre Barça i Brighton, que de moment guanya l'equip de Pere Romeu, ara al descans, per 3-1. Va, cap a l'Arcàngel, obrim transmissió.
2: Tossuts.
3: I una vegada i una altra, i una vegada i una altra. Sempre que luchar y nunca que rendirse.
2: Valents.
3: El tercer.
2: Ambiciosos.
3: Un partit històric perquè el Girona guanya en aquest moment el partit. Girona 4, Madrid 2.
2: Esbojarrats. Orgull gironí.
3: Ha marcat el nen.
2: Aquí comença la transmissió del Girona.
0: Tot gira amb el Marçal Turu, el control tècnic musical. Fas bona cara, Turu. Ben tornat, o ben tornat jo, que feia dies que tu havies tornat, però no per això que m'incorporo aquesta setmana. L'Anna Hernández a la producció i la Júlia Aparicio i el Xavi Vall al control central. Caram, no ens podem queixar. Dream Team al central per obrir temporada. No ens podem queixar. Segona jornada de Lliga, segona divisió. El Girona va arrencar diumenge passat empatant a una casa amb el Leganés. Avui contra un teòric aspirant al play-off, ja veurem. El Còrdoba, que no va començar bé diumenge passat després de perdre 3-2 a Burgos. Marxem cap a l'Arcàngel, Eduard Solà. Què tal? Bona nit.
4: Hola, què tal? Clopers i tots, molt bona nit.
0: I a l'estudi, el Xevi Soler, la Susi Sala i el Francesc Cargol. Què tal? Com esteu? Bona nit.
5: Molt bé, bona, bona nit.
0: Content de retrobar-vos. Molt content de retrobar-vos. Les vacances bé? Tots bé?
5: Tot bé.
4: Jo n'hagués fet més, però...
0: La Susi, que la tinc aquí a l'estudi. Morena, morena, morena, eh?
4: Sí, ja la vaig veure l'altre dia.
5: Sí, estic negre, exacte.
4: Està negre amb els fitxatges del Girona.
0: Bé, Solà, cables a lloc?
4: Sí. Bé, el quin, els meus?
0: Tots allò, eh? Espera una temporada molt agitada. Temperatura, per ser a Còrdoba?
4: Ara devem estar a uns 29-30 graus. Durant tot el dia hem estat 33. Espera que te'n miro, que trec el termòmetre. I el poso... Mira, 30, just us.
0: L'home orquestra, sí. Ho farà tot aquesta temporada, ho farà tot. Amb un ambient molt bo, eh? Veig ara mateix imatges de la Liga TV Hypermotion, que ens farà les transmissions televisives de la temporada de segona divisió, la majoria d'elles en aquest canal... I veig que és bastant plan, el camp.
4: Sí, sí, hi ha molt d'ambient. Ara està cantant l'himne del Còrdoba. Crec que tots a capella. Hi ha molt bona entrada. És un camp gairebé de primera divisió, no per la capacitat, sinó perquè aquest equip, aquest club, fa molts i molts anys que no estan a primera divisió, ho volen estar. El Girona feia també moltes temporades que no jugava en aquest camp de, com dius tu, la Liga Hypermotion. No m'ho acabo d'acostumar, jo continuaré dient la Lliga de segona divisió.
0: Vinga, l'11 del Girona, ja en parlarem. Al descans, us prometo que us actualitzarem com està el mercat del Girona. Les entrades, les sortides, farem el mapa clar. Però ara, Xevi, expliquem a la nostra audiència amb qui juga avui Quique Álvarez.
6: Amb dos canvis respecte al dia del Leganés, Gazzaniga a la porteria, Arnau, Francesc Júnior i Àlex Moreno en defensa, Morante i Fran Beltran al doble pivot, amb Brian Hill a la banda dreta i Minsu a l'esquerra, Ethan, un dels canvis a la mitja punta, i l'altre canvi, Abel en punta.
0: Dels nous, Xevi, ni Unai Hernández ni Mumin, eh? Cap dels dos està ni tan sols a la convocatòria?
6: Correcte, no han viatjat a Còrdoba.
0: Ni David López ni Porto, que encara segueixen lesionats, eh?
6: És així, i a més, els descartats siguen Kofunahi i Messahoy.
0: Molt bé, doncs aquest és l'11 del Girona. I Pixur, que ja en parlarem també.
6: I Pixur, és veritat.
0: Un nou fitxatge que no va ni convocat. L'11 del Còrdoba.
6: Amb Iker Álvarez a la porteria, Egoitz Muñoz, Àlex Martín, Rubén Alves i Tassende en defensa, un tribot al mig del cap amb Diarra, Isma Ruiz i Eder García, Carraceno, banda dreta, Diego Briband d'esquerra, Víctor Sánchez en punta.
0: Qui és l'àrbitre?
6: El senyor Germán Cid, avui al VAR, un col·legiat del Col·legi Català, és estrany, Rubén Ábalos.
0: Molt bé, hem llançat pregunta a les nostres xarxes, al compte d'X del Tot Gira. Us demanem, avui ja ho veieu, Arnau és titular i té les hores comptades, Àlex Moreno és titular i té les hores comptades, però us demanem pel cas concret d'Arnau. Què ha de fer el Girona amb Arnau? I us donem tres opcions. Fer caixa, donar-li facilitats per marxar o convèncer-lo per quedar-se. I ja us ho demano a vosaltres, Susi.
5: Jo una barreja de les dues primeres. Ha de fer caixa.
0: No, n'has de dir una.
5: No, doncs ha de fer caixa.
0: Fer caixa.
5: Ha de fer caixa.
0: Cargol?
7: Fer caixa, perquè és un jugador que té molta experiència primera i el normal és intentar treure el màxim els diners possible.
0: Xavi?
8: Jo què voleu que us digui? Jo li donaria facilitats per marxar.
0: Pels anys viscuts i pel que ha fet pel Girona sí. I pel fet que ara està sent titular, no com d'altres, eh?
7: Sí, sí.
0: Això també s'ha de tenir present. I tu, Solà?
4: Facilitats perquè marxi, però sempre que l'oferta s'acosti a la clàusula de rescisió de 8 milions d'euros, o València no s'hi acaba d'acostar, per tant, veurem què és el que passa.
0: Doncs ara mateix l'opció més votada, 54% fer caixa. Hi ha minut de silenci, tenim 20 segons de publicitat. Ara venim.
9: 2018, Prades, Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.

0: de silenci. Solà, sabem per què?
1: Sí, ara t'ho dic de seguida. Espera-te que me posi les ulleres.
2: Normalment és pels aficionats morts a l'últim any, sí, sempre que juga el primer partit.
1: Sí, i pels jugadors del Córdoba, que surten amb una samarreta, Dani, també el seu company Jacobo Martí, que ha tingut una greu lesió, sí, en memòria dels abonats que va morir la temporada passada.
0: Amb això és a punt de començar. Recordeu, hem seguit el Tot Costa, que estem pendents també del Gamper femení, que juga al Barça davant del Brighton, el Johan, i tenim el Marc Andrés. Marc, què tal? Bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Encara en descans, oi?
3: Encara en descans, amb cap jugadores del Brighton escalfant-se, i un avís que podem fer és que entraran Marta Torrejón i Caroline, la nova fitxatge, la fitxatge estrella d'aquest estiu del Barça, que ha fet uns exercicis abans que s'acabés la primera meitat. Per tant, la veurem de jugar aquesta segona meitat. De moment, el joc en Cruyff, Barça 3, Brighton 1.
0: Perfecte, tornem que comenci la segona part. Ara, a l'Arcàngel, ja rodó la pilota, comença el partit del Girona. Segona jornada, vam empatar la primera jornada. Toca buscar els primers 3 punts fora de casa.
1: Amb una falta que llançarà el Girona, som els primers 40 segons de partit. Hi ha Fran Beltran, també Ivan Morante, que segurament avui jugarà una mica més avançat. Izan ha entrat per Ivan Martín, penja la pilota Fran Beltran, jugada assajada dins l'àrea per Minso, lateral de l'àrea gran, arriba fins a la ratlla a fons, fa la centrada per baix, no pot arribar ningú a la rematada, la pilota li cau a Morante, el xuta Morante, i fora! Per sobre el travesser de la porteria d'Iker Álvarez. Clubers, pregunten com estic.
0: Com estàs?
1: Inside my heart is breaking, com deien a Queen. But my smile still stays on. Però això, show must go on, tu.
0: Ah, és on de show must go on.
1: Sí, home, clar.
0: Molt bé, molt bé. Bon anglès.
1: Ara, com que no he d'anar a Europa, saps?
0: Ja el guardes l'anglès d'aquella temporada de la Champions, eh?
1: Exacte, que no vaig anar per tota Europa.
2: Què t'ha passat? L'has fet més
1: no,
2: endavant?
1: No ho faré, no faré cançons, perquè...
2: Ah, no?
1: L'experiència de la temporada passada...
0: Et trobava a faltar.
4: Li han prohibit, home.
1: Minso, a punt d'entrar dins l'àrea, busca un retall frontal de l'àrea gran, encara continua Minso, la deixa per Abel, la deixa cap a la banda dreta per Brian Hill, Minso ha caigut a l'àrea, demana una possible falta, Minso encara es dol al punt de penal. Haureu de dir si hi ha possible falta, possible penal a Minso. La pilota la juga
2: no.
1: El Girona en zona defensiva.
2: No, no ho sembla.
1: 4-3 a terra, Minso.
5: Sí, 4-3-3 clar al Córdoba, amb Carracedo, un exjugador de Badalona, i el Prat, que juga a la banda dreta. 4-2-3-1 amb el Girona, tal com deies, Eduard, amb Izan i Beltran al mig del camp. Ivan Morante una mica més avançat.
4: Els dos canvis d'avui, un obligat per la baixa d'Iman Martín, i l'altre jo diria que m'ha merescut que sigui Abel el titular, sí, abans que Dauda, perquè si us en recordeu, abans xutava Abel, anava al pal i fora. Aquest any va anar al pal, va tocar un defensa i va entrar. Per tant, potser la dinàmica ha canviat, es mereix la titularitat Abel.
1: Va fer mèrits per ser titular avui i va anar, que encara de moment encara no ha debutat. Tindrem temps de parlar, a veure saber què passa. Hi ha hagut un xut de Minso, un xut dur des de fora de l'àrea. L'altre del porter del Córdoba, Iker Álvarez. Ara dificultats per Àlex Moreno davant la pressió que li fa Carracedo. Envia la pilota fora de banda. Au, favorable al Córdoba, a la zona de mitjo. Som el 3 de la primera meitat. Som a Catalunya Ràdio, som al Totgira. I com hem dit, faci sol, faci fred, faci plogui, faci calor, faci el que faci. El Tot Gira serà amb el Girona, ja sigui primera
0: sempre,
1: o segona.
0: Sempre, aquesta temporada, molts partits de segona amb el Girona i també amb el Sabadell, que viurem tots, tant els del Sabadell com els del Girona, en directe. Per cert, a la teva ex, la primera divisió, a la teva ex és la primera divisió, no?
1: Clar. Tinc un ex, sí,
4: vaig canviant d'ex.
0: Ha començat partit de la segona jornada, Betis-Reial Societat. És l'estrena del Betis i la Reial Societat a la Lliga. Tots dos jugaran el partit de la primera jornada la setmana que ve. València-Betis, dimarts, i Madrid-Reial Societat, dimec. Però avui Betis-Reial Societat al Villamarín, primers instants de partit, de moment empat a 0.
1: I tenim un enviat especial també al Betis-Reial Societat. Hi ha hagut la primera arribada del Córdoba, ara en parlarem. Francesc ha hagut d'enviar la pilota córner, el córner a la dreta, el porter Gazzaniga.
5: Molta profunditat a la banda esquerra amb Tassent, exjugador del Saragossa, que ocuparà molt l'amplitud i la profunditat d'aquesta banda. Tens sobretot Arnau.
1: Penja la pilota Tassende, vol rematar Diarra, sense problemes, en Gazzaniga, que amb la cama dreta l'envia, de fet la vol enviar molt i molt llarga, i ha posat el cul al jugador del Córdoba, falta favorable al Girona, 4 de la primera meitat, encara empatem a 0.
2: I abans del xut de Minso, pot marcar un canvi aquest any, que és els xuts a porta del Girona. La passada jornada, 27 xuts a porta, va ser l'equip de tota segona divisió que va rematar més.
5: I en portem dos, no?
4: i segurament de més lluny.
2: I de més, correcte, molt, així com l'any passat semblava que havies de marcar des de l'àrea petita, aquest any sembla que s'estan buscant molt més els xuts des de fora.
5: Ho ha provat Minsu, ho ha provat Morante en el que portem de partit.
1: Us agrada que Brian Hill jugui a la dreta i Minsu a l'esquerra? Cama canviada?
5: Sí, penso que sí, perquè també Quique Álvarez pretén molt que els laterals, que per exemple en Mitchell veiem moltes vegades el lateral per dintre, aquesta vegada veiem que Arnau i Àlex Moreno són futbolistes que van molt ocupar banda, i aquestes diagonals de Brian Hill i sobretot de Minsu, que ho provo molt, provoca que el lateral ocupi banda, i sobretot aquesta banda amb Minsu, Àlex Moreno està funcionant bastant.
2: Diego Bri ha fotut la segona falta una mica massa dura per l'inici de partit.
1: Sí, davant de la banqueta d'Ivan Ania, l'entrenador del Córdoba.
4: És que potser ho ha explicat les dues grans diferències que hi ha entre Mitchell i Quique Álvarez, el fet de jugar més per bandes buscant la profunditat i no tant buscant l'interior, i l'altre és xutar des d'on sigui sense esperar acabar la jugada dins l'àrea petita.
5: I un altre soci és que també l'equip no sempre surt en pilota controlada. Si un moment donat es desplaça en llarg, Gazzaniga desplaçarà en llarg, no és tan pulcre, no, Quique Álvarez, en el sentit de que sempre intentar jugar en curt, combinar amb el joc interior, veurem un Girona segurament més pràctic.
1: Té la pilota al Córdoba, fins i tot el porter Quique Álvarez ha hagut de sortir de la seva àrea per iniciar el joc, pilota cap a la punta esquerra, Arnau toca amb el cap. Tot i això la té la pilota Diego Bri, vol obrir la banda esquerra per Tassende. Tassende fa un retall sobre Brian Hill, intervé el capità del Girona Arnau, fa un retall, se l'endú a Arnau, ve Arnau cap a Izan, Izan surt amb pilota controlada, com que no la perdis aquí, Izan endarreix cap a Junior, i aquest davant la pressió dels jugadors del Córdoba l'envia cap a Bel, la regira Bel, compte que Brian Hill està desmarcat a la banda dreta, l'ha vist Fran Beltran, encara tot això és molt lluny de porteria, Brian Hill té la pilota, mirarà d'encarar Tassende, 6 de la primera meitat, som a Catalunya Ràdio, som al Tegira, som a la transmissió del Girona, encara Brian Hill s'acosta a l'àrea, el xut, fora! Desviat a la dreta del porter Iker Álvarez, però Brian Hill té moltes ganes de fer gol, Brian Hill té moltes ganes de pilota, fa aquestes diagonals com ja va fer la setmana passada, i ai, si aquest jugador acabés decidint bé al final de la jugada. 6 i mig de la primera meitat, Córdoba 0, Girona 0.
0: I Brian Hill té ganes de quedar-se?
1: Sí.
0: Aquest sí, eh? Aquest sí, no hem de patir.
1: Vaja, clar, és que ara hem de patir per sí, moltes
0: per
1: coses,
0: tots.
1: Perquè clar, pot venir un equip que et diu que, per exemple,
0: sí,
1: no ve una emissora...
0: Quants jugadors ara mateix que són a la gespa creieu que no hi seran d'aquí 11 dies? Dels que estan ara mateix a l'11 titular.
1: Jo crec que no hi serà Arnau.
0: Els dos laterals, no?
1: Sí. Bé,
0: Àlex...
1: Veurem.
4: Jo crec que dos.
1: I Arnau i Minsu.
0: Arnau sí. I Minsu.
1: I veurem Àlex Moreno, també, eh? Però clar, qui et diu que la setmana que ve no et ve una emissora i paga la teva clàusula de rescisió, David Clopés?
0: No,
1: què fas?
0: Oh, jo em quedo.
2: Perquè un equip podria venir sempre per Gazzaniga, no? O no passarà això?
0: No? Però quina alternativa tens?
4: Després podem parlar de Livakovic, a veure quin
1: fitxa
4: equip el vol aquest any.
1: No, és el mateix que... sí, mira, el Livakovic o el Barça. Sí, que... el Barça no sap que aquest vol ser titular, eh?
4: Ja.
5: El cedeixen, no? El fitxen i el cedeixen.
0: Sí,
5: el cedeixen un any per recuperar-lo la temporada que ve.
1: Mira, de controlar més el camp, Ivan Morante, no se n'ha sortit. Diego Brien de res cap a Rubén Alves. Aquest davant la pressió d'Abel, la dona per Diarra.
0: Per cert, que no hi ha àudio disponible a la Liga TV Hypermotion avui amb la transmissió del Catalunya Ràdio, però ja sabeu que teniu l'app de Catalunya Ràdio, el sincronitzador activat, el podeu activar i sincronitzar àudio i so.
1: Fran Beltran, aquest sí que també sembla que es quedarà. Júnior, un altre que es quedarà, perquè ha renovat aquesta setmana. Tot i això encara no és jugador al primer equip. Té la pilota en defensa francès per Arnau. Pilota llarga, busca Fran Beltran, que ja ve jugant com a extrem. Fran Beltran no pot controlar. Ha intervingut el capità Isma Ruiz, la dona més enrere per Rubén Alves, i aquest cap a Iker. Pilota llarga del porter del Córdoba, la té francès, endereix cap a Arnau, i aquest més enrere per Gazzaniga. Ai, té la pilota Gazzaniga. 8 i mig la primera meitat.
2: Haureu sentit que li diuen Holmes, que li diuen Junior. Ell es diu Holmes Junior Zamorano. Nosaltres, per fer una mica aclaridor, li direm Junior al central del Girona.
1: És el germà d'en Sherlock.
2: No, el fill, no? Si és Holmes Junior.
0: Què et sembla aquest central, Francesc?
5: Bé, és un central bastant
1: té vídeos, té vídeos, en francès
5: sí, l'he vist,
1: l'he vist
5: una mica la pretemporada, però és un central bastant corrector, expeditiu, tècnicament no es complica, té bona sortida de pilota, però tampoc es complica molt en la sortida de pilota. Està clar que, per exemple, l'altre dia va fallar una mica amb algun desplaçament llarg a l'hora de defensar, que no va calcular bé alguna trajectòria, però va estar bé la cobertura. li falta experiència, però s'aprofita molt ara que no hi ha David López per guanyar minuts.
2: 17 aviam, anys just fets, és del 2009.
1: Buah, quina bestiada, tu. Aviam, Ryan Hill, frontal de l'àrea gran, la deixa cap al segon pal per Minso. Aviam si pot evitar que la pilota surti per línia de fons. Sí que ho evita, tot i això que va perdre la pilota, fa falta en atac, falta favorable a Córdoba, la sortida de pilota.
5: Sí, 2006, i Córdoba és un equip que intenta jugar a futbol a Córdoba i pressionarà dalt. Per mi té dos jugadors a mig del camp, tant Diarra com Eder García. Eder García ve del Bilbao Atlètic, del filial de l'Atlètic Club. I té molta qualitat, Diarra té molt bon xut i molt bona arribada.
0: Ara ja no ens hem de sorprendre que debutin jugadors amb 17 anys i siguin titulars. Mira, sí, és veritat, ja van sí. L'altre dia fent debutar un nano de 15 anys.
2: Sí.
0: Que a vegades més habitual.
2: Tot i així, Holm Junior, l'altre dia la Girona publicava, ara no sé si és el quart o el cinquè jugador més jove en debutar amb el primer equip.
1: Sí, ja el més jove crec que era Arseni Comas, després sí, venia Narcís Julià. I després, ja no ho recordo, és un tuit d'aquesta setmana, sí, és veritat, sí. Avui falta en atac, ara pujava Egoitz, li ha fet falta sobre Àlex Moreno, s'aixeca l'exjugador precisament del Betis i del Rayo Vallecano, traurà aquesta falta Júnior. Diem que tenim un enviat especial al Benito Villamarín perquè hi ha José Antonio Muñoz, saps? El nostre company.
0: Està de vacances, no entenc?
1: No ho sé, suposo. Potser té festa i ha anat allà. Les imatges ara de la televisió, veieu Van de Vic?
2: Sí.
1: No sé quina cara feia...
2: Fa cara d'implicat.
4: Seriós, per dir-ho així.
5: I al seu costat, Benat.
0: Benat, que per cert, el fet que avui sigui suplent confirma que no l'han convençut, eh?
1: No ho sé, jo tinc dubtes
0: perquè
1: aquest jugador.
0: Si no, estaria a l'11, no? Seria el titular.
1: Abel va fer gol l'altre dia. Bé, veurem. Aviam, té la pilota ara el Córdoba, és Eder, envia cap a Diego Abrí dins l'àrea, arriba fins a la ratlla fons, penja cap al segon pal, la rematada del gol. Gol del Córdoba, Diego Abrí arriba fins a la ratlla fons, ha centrat el segon pal i acaba de marcar el Córdoba. Ha estat el seu davanter centre, Víctor, amb el cap. Cap defensa del Girona, ni per la banda esquerra, ni la rematada de Víctor ho han pogut evitar. 11:30 de la primera meitat, s'avança l'equip andalús, gairebé a la primera arribada, és que ens arriba i ens fan gol, tu! Marca el Córdoba, Córdoba 1, Girona 0.
2: Es llança de genolls, Víctor Sánchez, que ho celebra en un córner amb els seus companys, abraçat a Diarra, Isma Ruiz, ho celebra també l'estadi del Córdoba. Mentrestant, com deia l'Eduard Solà, el primer xut a porteria, és el primer gol en contra que rep el Girona.
0: Efectivament, primer xut, primera rematada i gol. Massa fàcil. El problema ve al segon pal, Francesc. Qui s'encanta en el marcatge?
5: Veurem si és Júnior que no l'agafa, perquè seria més que tot la seva zona. Hem de mirar bé la jugada. Però Víctor Sánchez és un rematador, és un jugador, és un arribador, un jugador que arriba molt bé de segona línia, tot i ser davanter centre, que ha progressat molt el futbol, eh? Jugava a tercera federació amb el Marbella, amb el Móstoles, perdó, a primera federació amb el Marbella, venia d'un Móstoles de tercera federació i està jugant a segona de cop.
4: És Alejandro Francés.
0: Dos jugadors francès, que no miren l'esquena.
5: Sí,
0: entre Francesc i Fran. Arriba a l'ajuda, però no és la seva responsabilitat.
4: És que Francesc surt a defensar molt lluny de la seva zona, a més a l'altre peu, diguéssim, ell juga per la de central dret i surt a defensar quasi al mig camp esquerre, allà perd la pilota i no és capaç de recuperar amb la suficient rapidesa per arribar a cobrir l'entrada del jugador del Córdoba. Hi han coses que no canvien, realment. Aquesta passivitat o aquesta poca destresa a l'hora de defensar, sobretot els segons pals, continuen fent que el Girona comenci, com sempre, amb els 10 primers minuts, un gol en contra.
1: És que no hi ha hagut ni cap aturada de Gazzariga, la primera arribada.
5: I és un rematador, un sol contacte, és un rematador estil Estuani, aquest davant de centre. Normalment un sol contacte intenta fer gol, ha arribat molt bé, lliure de marca, problemes defensius.
0: Bé, doncs comença malament el partit pel Girona, està perdent ja a l'Arcángel 1-0, ja ha començat, per cert, segona part, Gamper, el Johan, entre el Barça i el Brighton, Marc Andrés 3-1, hi ha hagut canvis al descans?
3: Sí, un triple canvi, han entrat dues noves incorporacions, Caroline i Tyler McCamey a porteria, han marxat Graham Hansen i Cata Coll, també han entrat la futbolista més veterana d'aquest Barça, Marta Torrejón, en substitució d'Aixa Càmara. Un Barça que, per cert, ens ha anunciat que en aquest Gamper d'avui han vingut 3.904 persones a l'estadi Johan Cruyff. De moment, minut 48, 3 de la segona meitat, Barça 3, han marcat Brooks, Caroline Graham Hansen i Clàudia Pina, Dayton 1.
0: La té el Girona, que intenta reaccionar.
1: Amb Arnau, la banda dreta, rebut de Morante, un jugador que em va agradar molt la setmana passada. Avui juga una mica més avançat, Fran Beltran, altra vegada cap a Morante. Morante s'acosta a l'àrea, a la zona de mitja punta, obre la banda esquerra per Àlex Moreno, la baixa amb el peu el jugador català, se'n va cap enrere, altra vegada per Morante, la demana Fran Beltran, pilota interior per Izan, es regira Izan, a la dreta hi ha Francesc, puja Francesc, busca posició de xut, el xut a Francesc, fora! Per sobre el travesser de la porteria de Díker Álvarez, però esclar, els xuts del Girona no van ben dirigits, i sí que hi ha anat el de Víctor Sánchez, a punt d'arribar al primer quart d'hora de partit, el Nuevo Arcángel, amb aquest Córdoba 1, Girona 0.
5: I ara el gol del Córdoba fa canviar una mica l'estructura dels locals, perquè fan un 4-3-3 molt ofensiu en els jugadors de banda, tant Diego Brí com Carracedo no defensen, però ara sí, ja estem veient un equip que replegarà la frontal de l'àrea a l'hora de defensar, per tant les ajudes amb els laterals hi seran en tot moment més dificultat per trobar espais.
1: Perquè no es diu Nuevo Arcángel, es diu ara Barain Victorius.
2: Això és una tonteria.
0: Barain Victorius, Nuevo Arcángel, oi?
1: Nuevo Arcángel,
2: Barain
1: sí.
2: Victorius, que és el patrocinador d'un equip ciclista que està a la Vuelta.
1: És una colònia?
2: L'equip de Pau Miquel, el català, Barain Victorius.
1: Àlex Moreno s'acosta cap a Abel, a la dreta hi ha Abraham Gil. Abel fa un retall, encara continua Abel. Arriba fins a la frontal de l'àrea gran. Nizan s'ha embolicat una mica. Tot això recupera la pilota Abel. Deixa per Àlex Moreno, frontal de l'àrea gran. El xut a les mans de Iker Álvarez. Del Girona, doncs mira, després de rebre el gol de l'empat, ja ha xutat dues vegades. Tot i això, no ha pogut fer gol. 16 de la primera meitat, perdem 1-0. Com li podríem dir, Montilivi? Com us agradaria que es digués?
2: No sé.
0: Montilivi m'està bé.
2: No sé, és que... algun patrocinador nostrat.
1: Exacte.
2: Gos Viarena.
4: Gos Viarena està bé, sí.
1: No, però ara Gos Viarena no... ja no el tenim. Jo de llarga de francès...
0: Això també ho hem perdut? Sortir...
1: Sí, fa dos anys ja que no el tenim. Hi ha la canya, però... Ja no.
2: S'alimenta la canya, doncs.
1: Sí, bueno, li deuen regalar, però... Perquè si s'alimentés d'Etihad... és la publicitat que porta el pit. Ha perdut la pilota al Córdoba, la té Fran Beltran.
2: Set i mig de la primera meitat. Iker Álvarez, la seva família, molt amiga de la Pere Escobar. Sempre
1: m'ha
2: parlat del porter andorrà, ara al Córdoba. Sí.
5: Andorrà format al Villarreal, sí. Sí. Molts anys el futbol base del Villarreal.
1: Truca, Escobar, truca. Pilota per Minso. Enrere per Júnior, cap a Francesc. El Girona, no sé ara... la possessió, però devem tenir molta i molta possessió. Francesc s'equivoca, volia passar a Abel.
0: 57%.
5: Anirà guanyant, però sempre pendent del resultat. Aquesta possessió serà fictícia si no dominem l'àrea rival.
1: Ara em fotria un entrepà de fuet, saps? I fan.
2: Són bons, eh?
1: Ha perdut la pilota Àlex Moreno, no sé si ha xulat falta o fora de banda. Jo crec que ha xocat, no hi havia intenció el jugador del Córdoba de fer-li mal a la cara. L'àrbitre diu que això és... No, out.
0: Per cert, tanco el tema Holmes Jr., que ho he comprovat, tal com dèieu, és el quart debutant més jove de la història del Girona, amb 17 anys i 8 dies, això va ser...
1: diumenge.
0: La setmana passada.
1: Sí.
0: Per davant, Enric Garcia, Narcís Julià i Arseni Comas, que va debutar amb 16 anys, 4 mesos i 8 dies, el més jove en fer-ho al Girona.
2: Ara la televisió ens ha enfocat la graderia on hi ha aficionats del Girona. Tu sabràs
1: sí,
2: millor, ja. Perquè els sabrem millor.
1: Sí, estic a la vora.
2: Una cinquantena, un centenar?
1: Sí,
0: encara.
1: Sí.
2: Sí, no?
0: No
2: sí,
0: és un desplaçament no, un no. fàcil, no? Arribar a Córdoba.
1: Però és l'agost, ja, hi ha molta gent de vegades.
0: Ja vol directe no. A Córdoba, no, oi?
1: No.
0: Com ho has fet per arribar aquí?
1: Jo ho he fet bé. No, he fet un AVE. Mira, podia fer diverses combinacions.
0: AVE de Girona a Còrdoba?
1: No, he fet un AVE Girona a Barcelona i Barcelona directe a Còrdoba.
0: Ah,
1: bé. Bé, hi ha molta gent de vacances que ens els hem trobat a fora, que molta gent que venia de Màlaga, per exemple, que estava passant uns dies a la Costa del Sol. D'altres ens han dit que venien de Sevilla. Vaja, gent de vacances i han aprofitat per venir a veure el partit del Girona. A Arnau, aviam si poden fer alguna cosa perquè el Girona aconsegueixi com a mínim el gol de l'empat abans d'arribar al descans. Abel descarrega cap a Àlex Moreno, puja Àlex Moreno, agafa la moto Àlex Moreno, encara continua Àlex Moreno, a l'esquerra per Minso, que ha aparegut poc, però quan apareix sempre passen coses. Fa un retall, Minso, fa un altre retall, a punt de perdre la pilota, potser li han fet falta, l'àrbitre diu que no. Izan, més enrere per Ivan Morante, aixeca el cap Ivan Morante, trepitja la pilota a l'esquerra del mig del camp, l'ex del Burgos, cap a Francesc, s'acosta a l'àrea, Francesc aixeca el cap, el vol enviar a la dreta per Arnau, al lateral del Girona, se'n va cap a dins, altra vegada per Ivan Morante. Ha entrat bé Àlex Moreno, centrada cap a Àlex Moreno, però no hi arribarà, molt forçat. La passada en diagonal era bona, la incorporació d'Àlex Moreno, que Àlex Moreno, Francesc, s'incorpora molt més que no pas Arnau. 19 i mig de la primera meitat, perdem el Nuevo Arcángel, Córdoba 1, Girona 0.
5: El moviment de Minsu, que juga de fora cap a dintre, que però moltes vegades està col·locat en passadissos interiors, fa que tota la banda esquerra sigui per Àlex Moreno, no passa tant a la banda dreta, on Brian Hill manté més l'amplitud. I ara veiem la jugada repetida, està clar que entre Francesc, la jugada del gol, entre Francesc, Ethan i Àlex Moreno, fins i tot, és on es col·loca el rematador de Córdoba, Víctor Sánchez.
1: Per cert, Xevi, ja es pot dir que dilluns hi ha una roda de premsa del representant de Sigankov. Dilluns a les 12 del migdia. Hi haurà una roda de premsa convocada pel representant de Sigankov per explicar la versió de la situació...
2: La seva versió.
1: La seva versió, exacte. Què en pensa Sigankov? Bé, més que res el seu representant, per explicar la seva versió. El Girona li ha obert un expedient disciplinari, ja en parlarem, i ara el jugador, a través del seu representant, vol contestar.
4: No sé si això afavoreix massa a l'equip,
0: On la farà, aquesta roda de premsa?
1: Perdona, David, digues.
0: On la farà, aquesta roda de premsa?
1: A Girona, Girona.
0: Evidentment no serà les instal·lacions del club.
1: No, un hotel de la ciutat. Que hi hagi dinar després.
5: Prou complicat.
0: Prou complicat.
5: Preparar la pretemporada, preparar els partits, preparar la lliga, preparar setmana a setmana i tenir aquests problemes dintre el vestuari.
4: I a més és remoure un tema que ja està clar com acabarà. Vull dir,
1: ja és que és un tema irreconduïble.
4: No cal donar-hi més voltes.
2: Però ells volen donar la seva versió per evitar la sanció, perquè és evident que va fer una cosa que no es pot fer, que és negar-se a anar convocat quan estàs disponible. Haurem de tenir alguna explicació per, davant d'un judici, tenir arguments per o no pagar la multa o no acatar la sanció que li pot caure a Siga.
0: Bé, segurament, m'ho imagino, el representant al·legarà que tenien la promesa del club de facilitar la sortida del jugador. Entenc que la cosa anirà per aquí.
1: Sí, va per aquí, però esclar, tampoc sabem amb certesa si això és així.
0: Però, esclar, el Girona està en el seu dret de lluitar pels seus interessos.
1: No, és evident. És com el cas de tots els jugadors, d'Arnau, de si venen a buscar un jugador, doncs hi ha una clàusula i com a mínim hi ha unes negociacions, no?
0: I tant de bo m'equivoqui, però el Girona me'l vendrà. El me'l vendrà o el regalarà?
1: És que és el que haurà de ser.
4: Sí.
1: Per desgràcia... Sigankov, que ens costa que ell no estava tan a favor com de que ataca el Córdoba, la pilota a dins l'àrea per Eder, cau a terra, rebutja Arnau, la torna a tenir Diarra, la recupera Ethan González, 22 i mig de la primera meitat, no n'acabem de sortir.
5: No fem bé la pressió. Perquè Ivan Morante i Abel Ruiz haurien d'anar contra Ruben Alves i Àlex Martín, contra centrals. Queda sol Isma Ruiz, que és el mig centre del Córdoba, i aquí li hauria de saltar Ethan. Ethan està massa a prop a l'hora de defensar de Fran Beltrán. Per tant, deixem un espai aquí al centre, que el Córdoba l'està aprofitant, sobretot perquè Isma Ruiz pugui sortir molt bé amb la passada.
4: Doncs la pressió justament va ser un dels trets que a mi em van agradar, sobretot a la primera part de l'altra jornada. Segurament això que expliques, Francesc, és que a mi tampoc m'acaba d'encaixar que Morante sigui el mitja punta. És a dir, la dupla Fran Beltrán-Morante en el doble pivot ho va fer molt bé l'altre dia, i avui amb Ethan, i havent-se d'avançar tant Morante, crec que no s'estan entenent massa en la cobertura dels espais.
0: Ara no t'arriba el Córdoba, que a poc a poc s'acosta, i el cert és que el Girona el que li falta és encertar al davant, perquè ha xutat més que no pas el Córdoba en aquests primers 20 minuts, però se'l veu negat de cara a porteria. 1-0 està perdent el Girona a Córdoba, el 23 de la primera. Segueix el 3-1 al Gamper Barça-Brighton, Marc?
3: Segueix el 3-1 amb el Barça, que ho segueix intentant, que intenta aproximar-se, de moment sense ocasió clara, diria jo, a la segona meitat. No veiem que s'escalfi ningú, per tant, de moment, mateixes 11 protagonistes que han sortit a la segona meitat. Minut 57 de partit, 12 de la segona part, Barça 3, Brighton 1.
0: Per cert, que no hi ha gols tampoc a la primera divisió. Des de les 9 en joc aquest Betis 0, Reial Ciutat 0, partit maco, amb ocasions a banda i banda. I ha començat oficialment la Premier. A les 9, primer partit, el del vigent campió, l'Arsenal d'Arteta, que s'estrena davant del Coventry, i el 26 de la primera ja guanya 2-0. Gols de Havers i de Saka, Arsenal 2, Coventry 0.
1: El nou Arcángel som al 24 de la primera meitat. La té Goit, ha superat Minsu, compte, entra dins l'àrea. La té Eder, vol fer un cop de taló, no li ha sortit. La pilota ha sortit per línia de fons, sobre la porteria Gazzaniga. Vull anar ràpid Gazzaniga, protesta el públic de Córdoba, però està clar, no?, que la pilota havia sortit. A mi m'ha semblat que era molt clar. La treu en curt, no, Gazzaniga. No, finalment serà Júnior. Té Gazzaniga, aixeca el cap Gazzaniga, pressiona Víctor, Gazzaniga pilota llarga, cap al jugador del Córdoba, la recupera al mig del camp Joan Morante, vol jugar amb Brian Hill, encara en terreny de joc del Girona, Brian Hill la dona a Fran Beltran, es regira, se'n va cap enrere, tornem a començar amb Francesc, pilota llarga de Francesc, aviam si pot arribar Brian Hill, sortirà Iker Álvarez, el porter del Córdoba, l'amic d'en Pere Escobar, té la pilota, traurà des del darrere el Córdoba.
5: Té més dificultats el Girona per passar pel mig del camp, com pot ser que la participació d'Ethan i de Fran Beltran és poca, per mi han d'entrar més en joc, i hem d'intentar buscar més amplitud davant d'una defensa ordenada.
1: I torna el Córdoba per la banda dreta, Escarracedo centra cap al segon pal, ja estava a punt de rematar Víctor, la trep ve ara Francesc, encara la té el Córdoba, és Eder, a la punta esquerra, la demana Tassende, Eder la dona cap a Bri i posa la cama a Morante, encara Bri, el xut, Gazzaniga a terra i atura la pilota. 25 i mig de la primera meitat, no m'està agradant.
5: Repeteixo, Isma Ruiz, el número 8 del Córdoba, sempre surt en pilota controlada sense estar pressionat. Aquesta jugada l'ha iniciat novament ell.
1: Gazzaniga fa botar la pilota.
0: Aquest no és el Girona que vam veure la primera part de Montilivi, la setmana passada.
1: No sé el per què, però em va estar millor la setmana passada. De fet, aviam, el Leganés també no va proposar tant com el Córdoba, un equip molt poruc.
0: Però teòricament és més equip el Leganés, no?
1: Bo, sí que dir-te, això en Francesc, que hi entén molt, dels equips rivals.
5: Bé, no, s'haurà d'anar veient, no, s'haurà d'anar veient. El Leganés poder té més entitat, però el Córdoba té un patró amb un entrenador que els va pujar de primera federació a segona. És la tercera temporada del seu entrenador i
0: és un equip més fet, no?
5: És un equip més fet, sí.
0: Ai, la segona divisió és difícil, molt difícil fer travesses dels equips que han de ser candidats.
5: Ja té experiència el Racing, ja té experiència la categoria, tal com dic, tercera temporada de segona amb el Córdoba, per tant, estan fets.
2: I deu ser dels entrenadors més actius, perquè tota l'hora el veiem molt belluguet, Ivan Aniel.
1: Quique Albre, tranquil, eh? No
2: sí, és molt. Ja ho
0: és de sang freda,
2: passada,
0: oi?
2: Però un canvi bastant sorprenent respecte a Mitchell.
1: L'hem vist molt mudat, Mitchell, eh?
0: Vas seguint la Eredivisie?
1: Sí, vaig mirar els resultats.
0: A més, aquest any es poden veure els partits que, si no recordo malament, diria que es poden veure, no sé si és Movistar o DAZN, que fins ara no es podien veure els partits
1: no ho sé, de la Lliga Holandesa. Ja m'hi posaré el setembre de ple.
0: Per cert, recordeu aquesta pregunta que tenim oberta, el compte d'X del Tot Gira, x.com/totgira. Què ha de fer el Girona amb Arnau? Tres opcions: fer caixa, facilitats per marxar o convèncer per quedar-se. De moment, 48% diuen fer caixa.
2: Per cert, ja tinc més clar el per què la família d'Iker coneix a Pere Escobar. Iker és fill de Koldo, aquell mític porter de la selecció andorrana. Us en recordeu de Koldo?
1: Sí, sí.
2: Dels 90. I Koldo, si no m'erro, va jugar al Barça Atlètic quan Pere Escobar era el periodista que el seguia per tot arreu i es van fer amics.
1: Ara hi ha hagut una falta precisament d'Arnau. S'ha queixat molt Ivan Ania, no sé si l'ha vist clara. Demanava un cop de colze d'Arnau.
4: És falta, per mi també és falta.
1: Es queixa molt, l'àrbitre ha assenyalat aquesta falta, la traurà el Córdoba, és Rubén Alves. Per cert, Tassende és el germà d'Angelinho. Sí. Creu que és lateral esquerre que va estar...
2: És que em sembla que havíem jugat contra Tassende un cop.
1: Va estar al Villarreal bé.
5: Estava el Saragossa Tassende la temporada passada.
1: No, però amb el Saragossa no...
5: Però no recordo la seva trajectòria anterior.
1: El Villarreal sí, però va jugar amb el filial. No sé si vam arribar a jugar a segona divisió. Bé, és igual. Isma Ruiz. Com aquell que vol la cosa, som mitja hora de partit. Hem tingut una posta de sol aquí darrere. Maca, eh? Abans de començar el partit, el sol anava ponent-se. No sé per què ho explico, però vaja, són coses que passen. Sí,
2: són detalls macos.
1: Exacte, sí, sí. Vam estar molt de dies parlant de l'eclipse, jo també ho puc explicar.
0: El vas veure?
1: Sí.
0: Total o no?
1: No, perquè ens va fotre un núvol.
0: Ah, vaja.
1: Carracedo, la punta esquerra davant seu Arnau, penja Carracedo, cau a punt de penal, vol rematar Víctor, va fent malament, sortirà Gazzaniga i atura la pilota al punt de penal.
0: M'estic mirant, això que deies, Xavi,
2: sí?
0: No veig que jugués al Barça, el Coldo Álvarez.
2: Doncs no sé per què el coneix el Pere, jo em pensava que era per això.
0: Actualment és el seleccionador andorrà.
2: Deu ser, no sé, algun tema d'Andorra, suposo. Doncs.
4: Hem deixat d'arribar, porteria. Sí. Hem començat molt bé, però ara fa bastants minuts que ni ens acostem. Sí.
5: I ara ens costa connectar, sobretot amb Fran Beltran, amb Bizan, per exemple, Abel Ruiz també hauria de sortir una mica de zona per treure algun central i a veure si Brian Hill o Minsu poden buscar alguna diagonal. Ens falta ocupar els passadissos interiors, no veiem un Girona dominador ara.
1: No, hem començat bé, amb un parell de diagonals de Brian Hill, també de Minsu, però el Girona és que no passa mig camp, aquesta pressió alta del Córdoba
5: també ens dificulta. El Córdoba el que fa és que no es queda en zona de ningú, o pressiona dalt, que ens dificulta molt el joc, o replega la frontal de l'àrea.
0: La possessió igualada, 51% pel Girona, rematades, pràcticament igualat. 4 n'ha fet el Córdoba, 2 entre els 3 pals, 5 al Girona, 2 entre els 3 pals, però ha marcat el Córdoba i el Girona no.
1: 30 de la primera meitat. Som a Catalunya Ràdio, som el Tot Gira, som a la transmissió del Girona. Ha tret aquest fora de banda Tassende, protegeix Fran Beltran, deixa que la pilota surti per línia de fons, rodada porteria Gazzaniga. Hi ha cooling break, tu. Tots a veure.
5: Sí? I el fan al minut 30, normalment. El Mundial ens van acostumar al minut 22-23, aquí veig que sempre és al voltant del minut 30.
1: Doncs joc aturat al Nuevo Arcángel. Ha marcat el Villarreal, el Córdoba, tot just començar al minut 11, ha marcat Víctor, després d'una remeta de cap, una jugada per la banda esquerra, perd el Girona, 31 de la primera meitat, Córdoba 1, Girona 0.
0: Aprofito per passar pel Gamper, pel Johan, Marc Andrés, guanya el Barça 3-1, tinc la sensació que la feina està feta a la primera part i ara potser aixequem una mica el peu de l'accelerador, pot ser?
3: Bé, potser no ho diria del tot, però tampoc hi ha gaire encert. Però sí que el Barça ho està provant, eh? Sobretot Kerolin per la banda dreta, ha intentat fer un parell d'accions i aproximar-se. Bé, activa, de moment activa, però sense gaire encert. Crec que la jugada més encertada ha estat aquesta última, on ha pogut retallar la seva rival, però la defensa al final ha recuperat i ha enviat la pilota a córner. Però de moment està activa en aquesta banda dreta, i bé, veurem si acaba tenint l'encert, que per exemple ha tingut Caroline Graham Hansen a la primera meitat, dic per la posició, amb la Noruega marcant el 3-1. Veig dues futbolistes ara mateix a escalfar, una d'elles és Carla Julià, l'altra no l'acabo de reconèixer, ara la tinc d'esquenes, però bé, el Barça que segueix dominant el partit, minut 65, per tant 20 minuts d'aquesta segona meitat, aquí no hi ha cooling break i segueix el partit amb el 3-1 al marcador.
0: La Lliga F comença el cap de setmana que ve, oi?
3: El cap de setmana que ve el Barça començarà a casa el 30 d'agost contra el Tenerife,
0: això serà diumenge 7 de la tarda. Tindrem com la temporada passada 3 equips catalans. L'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar dissabte 5 de la tarda i el Badalona Women ho farà, com el Barça, diumenge 12 del migdia al camp de l'Atlètic Club, per tant, tindrà un primer desplaçament complicat l'equip de català del Badalona Women. Molt bé, doncs 3-1 està guanyant el Barça al Gamper femení i 1-0 perd el Girona a Còrdoba. Les coses ara mateix, Susi, no pinten massa.
4: La veritat és que no, i en parlàvem abans, a mi em va agradar l'equip a la primera jornada, però veig que en aquesta segona jornada hem tornat a cometre exactament els mateixos errors que l'any passat. Aquestes errades en defensa, aquesta poca clarividència excepte el primer quart d'hora, per arribar en atac, per intentar xutar, i veig l'equip que li ha fet mal, aquest gol, no s'esperava un gol els primers 10 minuts, i de moment no se'n surt de superar la pressió alta del Córdoba.
1: Han d'arribar jugadors, en parlarem ara a mitja part, potser amb dificultats d'aquesta zona de mitja punta.
0: Farem l'F5 del Mercato, us explicarem tot, les sortides, les arribades, tot el mapa de com està el Girona, que cal realment un mapa allò exhaustiu per tenir clar qui és, qui no hi és, qui ha de ser, qui no hi serà.

0: Fran Beltrán i Isan.
1: Fran Beltrán, precisament té la pilota. Travessa la línia divisòria, se'n va cap a dins. Fran Beltrán, la deixa per Minso, oberta a la banda esquerra, Àlex Moreno. Rep Izan, al cercle central. El de Blanes envia cap a la banda esquerra per Àlex Moreno, un dels jugadors més actius. Penjarà la pilota a Àlex Moreno. No, mira jugant Minso. Arribarà fins a la ratlla de fons, no sé si està fora de joc. Minso s'atura, fa un retall, que bé. Ha entrat dins l'àrea, encara continua Minso. Cau a terra, l'àrbitre diu que res, que no hi ha res. Ha caigut a terra, per mi també m'ha semblat que no era penal. Compte que la passada llarga del porter cap a Víctor se l'acaba de menjar Francesc. Ara ha tret bé Francesc a Víctor. A la punta esquerra no té cap company. El jugador del Córdoba ha d'endarrir cap a Diego Brí.
2: Home, aquesta...
3: la jugada de Minso al mig del camp et piten falta.
4: Sí, anava a dir, és difícil que el xiulin, però...
2: al mig del camp és falta segur. Sí.
1: Perquè és un cos a cos, no? Potser deu haver interpretat que jugava
3: no, cos a
1: amb l'espatlla, no?
3: Ha anat clarament a tirar-lo a terra.
2: La posició
3: sabent...
2: està guanyada per Minso, el que passa que l'altra
3: sabent
2: va més fort.
3: Que això no et piten mai penal, habitualment.
0: Però li ha guanyat la posició al moment que se'n va del seu rival, eh? Però
2: ha fet una elàstica,
0: oi?
2: Sí. Fa una... és una elàstica. Sí,
0: sí. És l'únic jugador que té desequilibri vertical cap a porteria, perquè Brian Hill el té, però el té horitzontal, no el té vertical, el desequilibri. En canvi, Minso mira cap a porteria. És el jugador que té aquesta capacitat de superar-ho per un rival.
2: És aquell gest tècnic que feia Ronaldinho, eh?
0: Sí.
4: Sí, sí. Potser el perdrem, eh?
0: Doncs ens falta, ens falta aquesta qualitat individual per superar adversaris, per tenir la capacitat de desequilibrar 1 per 1. Minso és l'únic jugador del Girona que el té.
2: Fixa't que fa temps que és del Girona, però l'hem vist ben poc, el primer equip del Girona.
1: Sí, molt poc. La temporada passada s'ha dit, compte que perd la pilota de Fran Beltrán, se'n va també de Minso, el jugador del Córdoba. La demana Diego Brí, passada cap a la banda dreta contra aquella Goitz, penjarà cap al punt de penal, la pilota queda morta i fa el segon al Córdoba. Entre Francesc, entre Júnior i entre Gazzaniga no han estat capaços de rebutjar aquesta pilota jugada per la banda dreta. La pilota ha quedat morta, no la rebutgen, però què fan? Diego Brí no ha pogut rematar la primera.
2: Joc, eh?
1: Sí, a la segona, jo de moment fa el segon, 36 i mig a la primera o la segona?
0: En l'última passada, en tot cas, potser. En l'última, potser, tinc dubtes. No, però sí que Minso... estem molt i molt tous amb aquesta pilota a l'àrea. Perquè Carracedo s'endinsa molt bé per banda dreta, busca una bona centrada, que és la seva qualitat, aquestes centrades fortes per terra. Veurem si hi haurà fora de joc o no.
1: A Minso reclamava una possible falta anterior, que Zanica també s'està queixant.
2: Jo crec que Minso que reclama és el penal anterior.
1: D'acord.
4: És que si fos penal, jo crec que la jugada encara no havia sortit la pilota fora. Ara què passaria?
0: No crec que tirin tant enrere.
2: No.
3: Vaja, només va tirar tan enrere aquell any amb la Reial Societat, que ens van anul·lar aquell gol 43
2: segons. Jo el que vull veure és si realment hi ha o no hi ha fora de joc. De moment no tenim repetició.
4: Sí, jo crec que l'àrbitre està dient que ara ho estan mirant, estan revisant fora de joc.
3: De tota manera, independentment de que sigui fora de joc, és molt preocupant aquesta feblesa defensiva del Girona. És molt preocupant perquè...
2: És error de...
0: De Fran Beltrán, perd la pilota al mig del camp.
1: Sí, és gol, eh? Confirmat, traurà
0: la pilota. La pilota està per davant del jugador, per molt poc, però està per davant. Sí.
1: I és veritat que perd la pilota Fran Beltrán, però després entre Francesc, entre Júnior i entre Gazzaniga no són capaços d'evitar que remati Diego Brí.
0: Està clar que Carracedo té tota la banda per ell, perquè el Girona estava desplegat, estava en atac, els laterals estaven a dalt, Àlex Moreno sobretot, que és qui ocupava aquesta banda. Per tant, Carracedo, que és l'extrem dret, té tota la banda per progressar, per buscar una bona centrada forta per terra, però falta molta contundència a la frontal de l'àrea. Els dos gols són per no veure el rematador, per no veure la trajectòria de la pilota i no ser contundents en el refús.
1: Llavors, ara, no sé si és circumstancial, fixi-t'hi, Francesc, que no sé si han canviat Francesc i Arnau, eh? Francesc potser juga de lateral i Arnau de central, no sé si és circumstancial, però vaja.
0: Sí, ara ho veig.
1: Aviam, Arnau, precisament és qui té la pilota. La deixa cap a Júnior. Això vol dir que Quique Álvarez no està content. Bon retall de Minso, cau a terra, falta. No està content de l'eix de la defensa. No, Arnau torna a la dreta, eh? No, res.
0: Doncs és un dels problemes que tenim. Dos gols són evitables amb contundència al centre de la defensa. En aquest cas, Tou Francesc, abans Tou també Àlex Moreno i Izan, que també li ha ocupat la posició de la rematada del primer gol, però en aquesta, potser Gazzaniga, en aquesta centrada lateral.
1: Minso, compta, Minso dins l'àrea, encara Minso, fa un retall, la pilota no li cau a Àlex Moreno, la recull Fran Beltrán des de lluny, cap a Izan, s'ha perdut ja verticalitat, la pilota altra vegada per Fran Beltrán, Minso, Fran Beltrán, s'ajunten els jugadors a la banda esquerra,

0: També ara aquesta jugada ràpida, però a mi no ha pogut fer el retall. Arnau, digues, Francesc, que anaves a dir que t'he tallat.
1: No. Només el fet d'aquesta jugada on ens falta contundència, i ara ens costarà molt perquè els equips s'ordenen molt bé en defensa, tots els equips tàcticament estan bé i el Córdoba s'ajudarà molt.
2: És que, Francesc, els dos centrals que tenim són dos bons correctors. Van molt bé al tall i van bé, si voleu dir-ho així, per alt, però no són jugadors que siguin forts en el cos a cos.
1: No, correcte.
2: Cada vegada han estat superats, cada vegada.
0: Aviam, Àlex Moreno a punt d'entrar dins l'àrea, la demana Minso. Continua, Àlex Moreno cau a terra, l'àrbitre diu que no. S'emprenya molt Àlex Moreno, però l'àrbitre obre els braços i diu: "Home, què vols que et xiuli? Si no és penal, de cap de les maneres." La torre tenia
1: no
0: cul o
1: penal,
0: al camp.
1: No. És que no és penal, perquè es deixarà quan veu que...
2: És la impotència, ja.
0: Carracedo, pilota llarga, entra dins l'àrea, Víctor fa un mal control, era Egoitz, la demana Diego Obrí, entra dins l'àrea, a punt de caure, cau a terra, l'àrbitre diu que també que sigui aquí, ha caigut Diego Obrí davant Brian Hill, que ara s'enganxa, la té Minso.
3: Per cert, el Gamper, quina entrada més esgarrifosa, Marc Andrés, que ha rebut Sidney, que ha posat l'aire al cor dels aficionats del Barça, perquè s'hauria pogut fer molt mal, eh?
4: I si ha fet que s'escalfés el partit, perquè Bedden, la jugadora del Brighton, no, això, ha caçat per darrere Sidney Certainley, i Claudia Pina s'ha anat encara amb la jugadora, inclús s'ha assenyalat al cap dient: però estàs boja de fer aquesta entrada, clar.
3: S'ha recuperat
4: aquest
3: Gamper,
4: sí, s'ha recuperat, ja s'està jugant, i està jugant la Suïssa del Barça, però és això, s'ha escalfat una mica el partit per aquesta entrada a destemps, que en un partit amistós doncs podria ser estalviable.
3: Ha fet algun canvi més, oi, Pere Romeu?
4: Sí, un parell. Han entrat Carla Julià i també ha entrat Olander, Charlotte Olander, defensa, que evidentment als aficionats de l'handbol blaugrana els hi sonarà el cognom, perquè sí, és filla del porter del Barça d'handbol, Frederic Olander. Doncs Charlotte Olander, que ara mateix és futbolista del Barça i juga en aquesta posició de central. I deixa'm destacar-te una coseta més, i és que abans m'has preguntat per Caroline, doncs mira, una pèrdua de Caroline al mig del camp ha propiciat potser la millor jugada de la segona part pel Barça, que és una aturada de McKamey, d'un fitxatge que potser avui no està brillant, a la portera nord-americana, que ha fet una gran aturada per evitar el 3-2. De moment, això sí, minut 75, segueix el partit, i arran d'aquesta entrada que has dit de Sidney, el partit està escalfant-se una miqueta, no estan contentes les jugadores del Barça amb la fisicalitat de les del Brighton.
3: Ara veig a Patrick, la nova capitana, recordeu, és la nova capitana en el lloc d'Alexia, primera capitana del Barça, protestant també a l'àrbitre. 3-1 guanya el Barça davant del Brighton, a falta d'un quart d'hora pel final. I a l'Arcàngel, 2-0, perd el Girona, toca reaccionar, ens acostem al descans.
0: Sí, però no hi ha reacció, no hi ha reacció, fins i tot hi ha hagut l'arribada del Córdoba, Víctor Sánchez ara està bé, el Júnior treu la pilota, li fan falta, l'àrbitre diu que no, encara continua Isma Ruiz, la recupera Ivan Morante, la té també Diarra, pilota morta a la banda dreta, baixa el lateral Egoitz i té la pilota al Córdoba.
1: I sort que Víctor Sánchez no ha fet, Eduard, no ha fet un bon control, perquè li havia guanyat amb un desplaçament al llarg l'esquena als dos centrals del Girona, i amb un bon control es plantava sola davant de Gazzaniga.
3: El Girona comès 3 faltes en aquests primers 42 minuts.
1: I el Córdoba?
3: 6, el doble.
1: Jo prefereixo fer més faltes i ser més agressiu, més intens, i guanyar més duels directes que no pas 3 faltes i perdre 2-0.
3: És que volia significar això, no? Que veig el Girona molt tou en defensa.
2: I més en aquesta categoria.
0: A la banda dreta, Egoitz cap a Carracedo. Encara en terreny de joc del Córdoba. Ha volgut fer un retall a Carracedo i ha posat la cama a Àlex Moreno. Au favorable al Córdoba, a la zona de mitjos.
2: El Córdoba guanyava també 2-0, no? La primera jornada, i va acabar 0-1. Perdent.
1: No, 0-1, sí. Guanyava, 0-1. Li van remuntar 2-1, va empatar 2-2 i li va perdre el partit al minut 90.
2: Sí, 3-2.
1: Sí.
3: El plantiu.
1: 3-2 al camp del Burgos, minut 90 va perdre el partit. Guanyava 0-1.
0: Iker.
1: I va fer un pal, va fer un pal guanyant 0-1, que era el 0-2, que aquí sí que hagués tingut bastant avantatge, però al final li van remuntar el partit.
0: Isma Ruiz, el persegueix Morante. Va passar la pilota pel mig del camp, Carracedo. És que està jugant millor Córdoba, millor.
1: I Isma Ruiz, fixa't, Eduard, el número 8 del Córdoba, està triomfant. Sí. Està triomfant perquè ningú el pressiona i quan hi va Ivan Morante, ell ja s'ha girat, ja té la possibilitat de jugar cap endavant.
2: És que té un problema greu el Girona al mig del camp. Es fan nosa, aquests tres jugadors.
1: Ethan, o sigui, dels dos, Ethan i Fran Beltran,
2: sí, no reparteixen bé l'espai, Francesc.
1: No poden estar a la mateixa alçada. Mai els dos migcentres poden estar a la mateixa alçada. Per sortir de pilota, un dels dos a rebre, l'altre avança, però per pressionar el mateix.
2: Els dos tenen la tendència a anar a buscar la pilota per
1: fan
2: iniciar.
1: Fan el mateix moviment.
2: Exacte.
0: Abel també ha començat tocant moltes pilotes, però també ara s'està perdent, igual que Brian Hill. La té Minso, la banda esquerra, que potser és el millor jugador del Girona. Minso, interior cap a Brian Hill, fa un control cap a fora, encara continua l'ex del Sevilla, vol anar-se'n de dos jugadors, arriba fins a la ratlla fons, centra cap al punt de penal, està sent de rebuig de la pilota malament, se'n va a córner, córner a favor del Girona.
3: És el primer del Girona.
1: A veure l'estratègia, un partit encallat, l'hauríem de desencallar, pilota aturada.
0: Encara no ha fet cap patapam, segona divisió.
3: Bueno...
0: Ja, ja, és molt llarga, sí, home.
3: No, home, l'altre dia, no, amb el gol de la Bel.
0: Sí, però...
2: No va cantar patapà.
3: El vas fer tímid o què?
2: No.
0: Sí.
3: Fer un patatí. Ah, era l'empat, era l'empat.
0: No, era l'empat, hi havia l'Espanyol, saps? Vaig acollonir. Vaig pensar que en Sergi Andreu... Ja, el córner. Morante i Minso. Se'n va Morante, penja Minso cap al segon pal, vol rematar Izan, no hi arriba, tampoc Àlex Moreno, la recull Carracedo, pilota llarga, compta cap a la banda esquerra, i va Diego Brí, al mig del camp encara continua Diego Brí, ha estat bé ara Fran Beltran, encara continua Diego Brí, fa un retrat cap al segon pal, surt Garzaniga, lent, i atura la pilota. És que anava cap al mig del camp.
1: S'ha desplegat el Córdoba, que estava defensant
0: pilota ràpida,
1: Sí. S'ha desplegat molt ràpid, Diego Brí és un extrem extrem, el típic jugador de banda que és vertical, profund i que encara portaria.
2: I ho ha fet bé Fran Beltran anant-lo tapant, sí, perquè no fes la passada de primeres, perquè llavors sí que es quedava sol l'altre davanter.
0: Era clar el tercer, no sé si era Carracedo o era Eder que s'incorporava, però vaja, si l'arriba a veure, bé, ja l'ha vist, el que passa que no ha pogut fer la passada. Pressiona molt el Córdoba, jo no sé si aquestes alçades de temporada això ho pot acabar pagant físicament.
1: Sí, però està bé que facin aquest desgast, perquè els està donant resultat, Precisament van perdre el camp del Burgos perquè estaven pressionant a dalt, tot i estan empatant a fora, i al final van acabar perdent amb una jugada contracop dels locals.
0: Tassende, a la banda esquerra. Ha baixat a Brian Hill, això sí que no se li pot retreure, Brian Hill. Encara continua Tassende, se'n surt bé Brian Hill, però no la perdis aquí. Li vol fer falta, demana una possible cop de colze de Brian Hill, l'àrbitre diu que sí... Cop de colze de Brian Hill, falta favorable al Córdoba a la punta esquerra. Ho ha forçat molt bé Tassende. Brian Hill no volia rebutjar la pilota llarga. I l'àrbitre ha acabat veient aquesta falta de Brian Hill, que no sé si l'heu vist clar o no. 47 de la segona meitat.
3: No li ensenya targeta, veus, no?
0: No. Potser considera que és un lance del juego.
1: No, però el Córdoba acabarà la primera part amb una falta lateral perillosa si la posen a peu tancat, a l'esquena de la defensa, a la cara de Gazzaniga, on aquí el porter del Girona hauria d'estar molt atent.
0: Aviam aquesta falta a la punta esquerra, penjarà la pilota Carracedo. Som al minut 47 i mig, a la primera meitat. Ens anirem, ja ens deia, fins al 49.
3: Sí.
0: Som a Catalunya Ràdio, som al Tot Gira. Penja Carracedo cap al segon pal, surt Gazzaniga i atura la pilota, corre ràpidament Brian Hill. Pilota llarga de Gazzaniga, no hi arribarà Minso, es creua Rubén Alves i endarrere cap a Iker Álvarez. Rep els aplaudiments del públic perquè ho ha fet veure el central del Córdoba. L'altre central, Àlex Martín, cap a la banda esquerra. Aquest és Carracedo, se'n va cap enrere perquè pressiona Brian Hill. Carracedo ara en dificultats, però s'ha regirat bé, encara continua Carracedo, la deixa per Tassende. Doncs m'està agradant molt el Córdoba, Pilota llarga, la baixa francesa amb el pit. Aviam, pot ser l'última jugada. Entrem a l'últim minut de la primera meitat. Cabo a terra, Morante. Ha fet falta Víctor Sánchez. Falta favorable al Girona en zona defensiva.
1: El Córdoba que ha anat de menys a més. Clarament, el Girona de més a menys o bastant irregular durant tota la primera part.
0: Arnau. 40 segons per arribar al final del partit. Cercle central per Francesc. Trepitja la pilota. Cap a Júnior. Júnior també la trepitja. Francesc no pot passar. Ara instal·lat el Córdoba bé a darrere. Amb dues línies de 4 i ha deixat dos jugadors despenjats a dalt. Arnau se'n va cap a dins, aixeca el cap al capità del Girona, tot això encara en terreny del joc del Girona. Bona desmarcada d'Àlex Moreno, diagonal d'Arnau cap a Àlex Moreno. Àlex Moreno no pot passar, mira de Joan Minso. Minso cop de taló per Àlex Moreno, aquest a la zona de mitja punta per Izan González. Oberta a la banda dreta Brian Hill, passa primer per Arnau. Res, només queden 10 segons, Arnau se'n va cap a dins, encara continua Arnau. A punt de perdre la pilota, no ha pogut jugar Morante amb Arnau, no han pogut fer la paret i l'àrbitre diu que s'ha acabat aquesta primera meitat. Una primera meitat, on ha començat bé el Girona, però de seguida el Córdoba ha fet el 1-0 al minut 11, ha marcat Víctor, i el 37, Diego Brí, ha donat un brill d'esperança perquè el Córdoba pugui aconseguir la seva primera victòria. Córdoba 2, Girona 0, al descans el Nuevo Arcángel.
5: Marxen vestidors, jugadors del Girona, jugadors del Córdoba, tots molt suats, deu fer molta calor, tots molt cansats també, després d'aquests 45 minuts, on l'equip local ha demostrat la seva gran intensitat.
3: Bé, doncs, de moment, millor el Córdoba, malament el Girona, 2-0 perd el Girona, cares llargues, els dels jugadors de Quique Álvarez, quan marxen cap al túnel de vestidors, la possessió l'ha guanyada en aquesta primera part el Girona, 57%, però una possessió molt sovint estèril. Veiem ara Minso, Xevi, protestar l'àrbitre, sí. Jo crec que encara li deu estar reclamant aquell possible penal.
5: És el penal que hem vist repetit i jo continuo tenint els meus dubtes, tot i que és la jugada, però Minso veu clar que és penal.
3: És una càrrega, aquestes accions a vegades és difícil que te les xiulin penal, però sí que és veritat que va molt més fort el jugador del Córdoba i quan li té Minso la posició guanyada cau a terra el jugador del Girona. Ha xutat a porteria el Córdoba i el Girona les mateixes vegades, 5 xuts a porteria, el que passa que 3 del Córdoba han anat entre els 3 pals i una acabat en, dues han acabat en gol, és a dir, de les 3 rematades entre els 3 pals, dues acaben en gol del Córdoba. El Girona, de les 5 rematades, dues entre els 3 pals, però sense generar molt de perill. Ha servit un corn al Girona, també un corn al Córdoba, faltes, el que dèiem, tou al Girona, 4 faltes a comès al Girona a la primera part, 8 al Córdoba, i de moment sense targetes en aquesta primera part. Francesc, ho veus magre?
1: Sí, perquè veig un Córdoba més treballat tant en atac com en defensa, la pressió dels locals els està donant fruit perquè d'aquesta manera el Girona no pot jugar prou bé per dintre, sobretot amb Fran Beltran i Izan. La pressió del Girona no està sortint gens bé. Ismael Ruiz, Eder García, Diarra estan superant a mig del camp dels de Quique Álvarez. No tenim efectivitat, l'equip rival està més treballat. Si no entrem en un gol ràpid a l'inici de la segona part, ens costarà molt.
3: Susi, algun canvi?
2: Sí, no sé
3: que jugui en Benat i en Van de Vic, no?
2: No ho sé, però necessitem alguna cosa més al mig del camp. Abel Ruiz no ha tocat pilota, però no té culpa perquè no li han arribat, però jo potser sí hauria de fer sortir Van de Vic, al mig del camp, per buscar alguna cosa diferent.
3: Si encara són del Girona, sí, haurien de jugar, no? I sí, fer com Arnau i com Àlex Moreno.
2: Exacte.
3: Recordeu la pregunta que teniu oberta.
0: I Esprilla, a la banqueta, vull dir que us n'esteu
3: obligant,
0: eh?
3: Esprilla, també. Ara en parlarem, Aquesta pregunta oberta a x.com/totgira. Què ha de fer el Girona amb Arnau? Dels jugadors més orgull gironí, que més ens porta en aquest club. Fer caixa, facilitats per marxar, convèncer per quedar-se, són les tres opcions que us donem. Guanya amb un 45%. Fer caixa del mercat de les entrades i sortides del Girona, ara en parlarem. Ho farem de seguida. Passo abans pel Gamper, a punt d'arribar al final del partit, guanyarà aquest trofeu Gamper el Johan al Barça davant del Brighton, oi, Marc?
4: A priori sí, estem arribant al minut 86, el resultat segueix de 100-3-1, però McKamey, la portera nord-americana del Barça arribada aquest estiu, acaba de tornar a salvar l'equip, una ocasió claríssima i a boca de canó la davantera del Brighton, que no ha pogut superar la portera del Barça, que ha evitat aquí el 3-2 i potser posar una mica més d'emoció en aquest final de partit. Un Barça que segueix guanyant 3-1 i que ha fet 3 canvis més. Uns canvis que potser fan una mica de mal perquè han entrat Carolina Ferrera, Elena Bizuete del 2010, carai, i Maïssa Baja del 2011. Per tant, aquí potser és on hi ha més dolor
3: 2011,
4: per molta gent.
3: 2011,
4: sí, sí, 2011, 15 anys ara mateix, una futbolista sobre la
3: 15, gespa. Perquè podria ser que en tingués 14.
4: Sí, sí, no, 2011, són 15, són 15 ja.
2: És que n'ha de tenir 15.
3: Home,
2: ja no,
3: 15
2: no
3: anys, clar, és un amistós, però potser és la jugadora més jove en debutar amb el primer equip del Barça.
4: Bé, aquí ho hauríem de mirar perquè
3: jo crec que
4: a partir de la professionalització hi ha algunes dades concretes,
3: val,
4: però abans de la professionalització recordo el llibre sobre la història del Barça femení que va escriure el Manel Tomàs, que parlava inclús abans de la professionalització, i aquí ens anem ja a més avall de 15 anys, per tant,
3: val, d'acord.
4: Aquí ja hauríem de debatre-ho.
3: Molt bé, doncs déu-n'hi-do, 15 anys. Com es diu aquesta jugadora?
4: Maïssa Baja.
3: Molt bé. Ara vinc de seguida i rematem aquest partit que guanya el Barça 3-1, guanyarà el trofeu Gamper en la presentació davant l'afició abans de l'estrena a la Lliga F la setmana que ve. Ara, notícies. amb el Marc Güell, que ens acompanya a l'estudi. Hola, Marc.
6: Hola, bona nit.
3: Titulars a aquesta hora.
6: Doncs mira, Ucraïna, ja són 15 el nombre de morts per l'atac rus contra un centre comercial a la ciutat natal de Zelensky. El president ucraïnès ha qualificat el bombardeig de cínic i covard perquè després de la caiguda d'un primer dron, un segon dron ha explotat mentre els equips d'emergència estaven treballant en el rescat de les víctimes. A més dels 15 morts, hi ha 130 ferits. El País Valencià continua sense control l'incendi forestal de Sogorb, al camp de Túria, que ha obligat a evacuar un miler de persones que eren a la població de Gàtova. El conseller d'Emergències del govern valencià, Juan Carlos Valderrama, ha explicat que un canvi de la direcció del vent ha complicat l'extinció i que ja se superen les 400 hectàrees cremades.
7: Provisionalmente son 423 hectáreas las que han estado afectadas. Indudablemente no todas son del Parque Natural de la Sierra de Calderona, pero son el número de hectáreas que actualmente tenemos registradas y perimetradas. Y estamos hablando aproximadamente de 11,4 kilómetros.
6: Mentrestant, aquí a Catalunya, Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses que es preveuen aquesta nit matinada i demà al Camp de Tarragona i al Delta de l'Ebre. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i les acumulacions poden superar els 90 litres en 3 hores. Davant d'aquesta previsió, els diferents ajuntaments de la demarcació de Tarragona han activat també els seus plans d'actuació per les pluges. I notícia també d'aquest vespre, l'home detingut per agredir el primer tinent del l'alcaldia del Catllà, el tarragonès, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. El detingut és un home de 43 anys, conegut del regidor. L'incident va seguir quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la Festa Major i va agredir el primer tinent d'alcalde i exalcalde Antonio López.
3: Gràcies, Marc.
6: Bona nit.
8: Torna la Lliga. Torna el Tot Gira. Amb David Clopés.
9: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
10: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
11: Oh, capità, el meu capità.
12: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
13: Ja no sé què em passa.
12: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
14: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
12: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
14: Això sona brillant.
12: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I aquesta setmana, la forma de l'aigua.
15: Vaig treure aquella cosa fastigosa del lloc d'un riu de l'Amèrica del Sud i la vaig dur fins aquí.
16: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: M'expliques un conte, papa?
18: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
19: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
8: Estàs escoltant el Tot Gira. Això és la transmissió del Girona.
3: El del Tot Gira han tornat perquè ha tornat la Lliga. Avui, transmissió d'aquest Còrdoba-Girona. El descans 2-0 perd el Girona. Recordeu que també tenim el descans un partit a la primera divisió. S'estrenen Betis i Reial Societat, que el cap de setmana passat no van jugar. Betis 0, Reial Societat 0, partit al descans. Ha començat la Premier. El vigent campió, l'equip de Mikel Arteta, l'Arsenal, està guanyant 2-0 davant del Coventry. Gols de Havertz i Saka. També ha començat la Lliga Francesa. L'Olímpic de Marsella està guanyant 1-0 l'Estrasburg, partit ja a la segona part. Tenim Copa Alemanya, primera ronda. Tots els equips de Bundesliga han passat. El Karlsruhe, és de segona divisió, però ha passat davant del seu rival. L'Eintracht de Frankfurt, sí que és un Bundesliga, ha passat. També el Kaiserslautern, també l'Stuttgart ho està fent, guanyant 0-2 al camp del Hansa Rostock, que és un equip de tercera divisió. i també pendents, en aquest cas, d'handbol, perquè tenim en marxa les semifinals de la Supercopa, tant femenina com masculina, d'handbol. El Barça està jugant el seu partit davant del Sant Vicenç, guanya 17-37, partit a punt d'acabar. Ahir va guanyar, recordem-ho, el Granollers davant del Sant Joan d'Espí 20-35, per tant es preveu ja aquesta final més que previsible Barça-Granollers. I a les semifinals femenines ha guanyat el Lleida davant del Sant Vicenç 20-26, el Lleida classificat per la final, i ho està fent el Granollers 8-27 al seu partit davant del Mataró. Per tant, el Granollers es perfila finalista davant del Mataró d'aquesta Supercopa femenina d'handbol. Gamper, veig que acaba just ara, oi, el partit Barça-Brighton, Marc Andrés?
4: Sí, sonen les notes del cant del Barça perquè s'ha acabat el partit aquí al Johan Cruyff. Barça 3, Brighton 1. Els gols de Brooks, Clàudia Pina i Caroline Graham Hansen, que donen aquest trofeu Joan Gamper al Barça, que el guanya per cinquena vegada en les 5 edicions que s'han disputat, i que tanca així una pretemporada també amb un ple de victòries abans d'enfrontar-se al Tenerife, com hem comentat, diumenge vinent, dia 30, aquí al Johan Cruyff, en l'inici de la Lliga F.
3: De les noves, qui ha pogut veure avui l'afició del Barça?
4: Doncs ha pogut veure Caroline, ha pogut veure sobretot la més destacada, Tyler McCamey, que diem ha fet dues aturades de molt i molt mèrit per mantenir el marcador 3-1 i que el Barça no patís. Després hi ha hagut diferents futbolistes del filial, ha pogut veure també una altra vegada Martina Fernández, que torna a casa. Sí que és veritat que, recordem-ho, Renee Van Asten, la central neerlandesa, que està cridada a tenir molta importància i ser un gran nom de present i de futur, no ha jugat perquè s'ha anunciat que tenia una sobrecàrrega al quàdriceps i avui, per tant, no ha estat disponible.
3: Molt bé, Marc, et deixem anar a vestidors. Gràcies, fins ara.
4: Fins ara.
3: A veure, Mercato del Girona. Començarem per l'operació sortida. Xevi, tu t'encarregues de les sortides i el Solans explicarà les arribades. Quants jugadors del Girona ja han marxat?
20: A veure, han marxat els jugadors cedits, evidentment, Hugo Rincón, Lemar, Vitor Reis i Ter Stegen. També ha marxat Joel Roca, Ivan Martín, Dali Blin i Witzel. Són els jugadors que fins ara ja podem dir que no són jugadors.
3: Aquests ja no hi són. Quants diners ha ingressat fins ara el Girona?
20: El Girona ha ingressat 5 milions per Joel Roca, que ha marxat a l'Olympiacos. Acaba d'ingressar 3 milions més un de variables per Ivan Martín. I a tot això hi han de sumar també dos jugadors que van marxar la temporada passada però que les compres obligatòries han sigut aquest any, que són John Solís, 7 milions i mig del Birmingham, i Krejci, 7 milions i mig del Wolverhampton. Això serien 23 milions amb possibilitat de 24 si el Racing se salva i, per tant, el més un d'Ivan Martín.
3: 23 milions, eh? Després farem comptes.
20: Sí.
3: Quants jugadors haurien de sortir encara?
20: Mira, Minsu, pràcticament segur, via escocesa, via el Rangers, i pagant clàusula, els 10 milions. Arnau també sortirà, veurem quants milions són. El Girona vol que s'apropi molt als 8 milions que té de clàusula, de moment el València no ofereix aquests milions. Els que sortiran també, i ja veurem de quina manera, són Siankov i Unagi, i si deixen calés al club, i Àlex Moreno, que és el principal dubte, semblava que ho tenia ja molt apamat el Rayo Vallecano, però a les últimes hores pot sortir algun dubte i alguna possibilitat de continuïtat al Girona.
3: Benat, estem en dubtes, no? A veure
20: sí,
3: què passa.
20: Estem en dubtes.
21: Deixa'm dir, en el cas de Benat, que està escalfant Dauda,
3: i no Benat.
21: Bé,
3: això crec que
21: no
3: és...
21: sé...
3: Sí. No té cap problema físic,
20: Álvarez, la setmana passada, quan se li va demanar per Benat, va dir que ell escollia per la gent que veia més implicada.
3: Ja.
20: I hem d'entendre-ho així.
3: Fran Beltrán també... segueix sí o sí, eh? Fran Beltrán?
20: No
3: o
20: sé,
3: tampoc...
20: Sí, aquí, com deia l'Eduard, hem d'estar patint fins a l'últim dia, però Fran Beltrán és el que sembla que sí que es queda.
3: Jo he comptat, amb totes les xifres que m'has donat, Xevi, que podria ingressar al Girona, si tot va com hauria d'anar, uns 40 milions d'euros. Uns
20: sí.
3: 40 milions.
20: Val. Sí, sí.
3: Quants fitxatges ha fet fins ara el Girona, Solà?
21: Doncs mira, han arribat 5 jugadors, Pixur, Izan González, Ivan Morante, Unai Hernández i Mumin, i aquí hauríem d'afegir també els tres jugadors de la casa, podríem dir. Sergi Puig, que passa a tenir fitxa del primer equip, té el dorsal 1, l'any passat estava al filial, més Minsu i Justin, que són dos jugadors que estaven cedits la temporada passada i que s'han incorporat al primer equip juntament amb Dauda.
3: Quant s'ha gastat el Girona?
21: 900.000 euros més o menys per Pixur, 300.000 per Ethan, perquè Mumin i Morante han arribat lliures i Unai ve cedit fins a final de temporada.
3: Hi ha molts calés, per tant, encara per poder moure. Jo entenc també que, evidentment, ens hem d'ajustar el fair play perquè, òbviament, els salaris que eren molt elevats d'aquests jugadors que ja han marxat i alguns que han de marxar no tenen cabuda en aquesta plantilla amb la reducció del fair play. Hi ha algun fitxatge a punt de tancar-se?
21: Sí, un central portuguès de 18 anys que es diu Mauro Furtado. Aquest està fet, el podria anunciar les pròximes hores. És un internacional amb les seleccions inferiors de Portugal. És un jugador de futur i també estaria molt avançat la cessió de Dani Martínez, un jugador de l'Atlètic de Madrid, però que ara Simeone li està dient que no marxi i fins i tot l'ha fet jugar en el primer partit de Lliga. Per tant, Dani Martínez, que ho tenia tot fet amb el Girona, però a l'espera si finalment Simeone el vol tenir al primer equip o no.
3: Molt bé, i d'altres jugadors que entenc que es mouran, perquè clar, si marxen tots aquests jugadors que ha dit en Xavi, aquí faltaran moltes peces.
21: Sí, perquè
3: davanter, davanter, per exemple, en volen fitxar algun o ja anem amb els que tenim?
21: Aviam, és que de davanter pensa que hi ha per cert, Dauda per Ethan,
3: per Ethan.
21: És el canvi del
3: dos davanters, clar.
21: Hi ha Dauda, hi ha Benat, hi ha Estuani, hi ha Abel, hi ha Pixur.
3: Pixur, explica'm el cas Pixur. Com pot ser que fitxin un davanter que ni tan sols va convocar? Com
21: doncs
3: s'explica
21: perquè
3: això?
21: No hi pot haver més de 22 fitxes a la convocatòria i Quique Álvarez, per una decisió tècnica, prefereix convocar la resta de davanters. Prefereix convocar Estuani, Dauda, Abel, Benat i me'n deixo un, no? I Dauda.
3: Què us sembla el panorama, Francesc? Sí.
1: Malament. Malament, perquè si els futbolistes que han d'arribar, a part que ha arribat Mumin com a central, han de ser dos jugadors de futur, com aquest futbolista portuguès que ha dit l'Eduard i Martínez de l'Atlètic de Madrid, que veurem si ve, necessitem jugadors de rendiment immediat, a segona, no necessitem jugadors de futur.
3: Home, de diners n'hi ha, Evidentment, jo ja entenc que no tindran els salaris que tenien a primera divisió i seran jugadors d'un altre perfil, però de diners per fitxar n'hi ha.
1: Per això, i el tema Benat, que m'estava mirant els minuts de tots els futbolistes de la pretemporada, Benat és el 17è jugador que ha jugat més minuts, però està el grup dels... Hi ha un grup de futbolistes que van jugar al voltant de 300 minuts, però n'hi ha un grup que van jugar al voltant de 200 minuts a la pretemporada, i Benat va jugar 213 minuts, per tant, ostres, si va jugar tant a la pretemporada, com és que ara no pugui jugar? No ho entenc, o sigui, fa 15 dies estava jugant pràcticament tots els partits amistosos, avui hauria de poder jugar, no
21: aviam,
1: ho acabo d'entendre.
21: Ara han sortit d'escalfar Asprilla,
5: els
21: veus?
5: Però un detall, Van de Beek li ha dit fa 5 minuts Quique Álvarez que sortís d'escalfar i encara s'està posant la samarreta, pràcticament. O sigui, és que realment és un paio que deu desesperar absolutament a tothom.
21: Sí, és una mica...
5: lent.
3: Ja podem riure, però és a dir... que passi ràpid aquesta setmana, aquests 10 dies,
1: I
3: que marxin els que han de marxar, perquè és que l'ambient està contaminat.
1: Que aquests minuts de pretemporada també els hem fet servir perquè alguns futbolistes estiguessin en forma per marxar. O sigui, al final, si saps que aquests futbolistes estan de marxar, no els diuen tants de minuts a la pretemporada, però els estem preparant pels rivals.
2: I una altra cosa, després de dues temporades havent d'anar a fitxar a l'últim minut, ja sé que és difícil, tot el que vulgueu, s'ha d'intentar no cometre els mateixos errors. I tornes,
21: sí, però és que saps què passa amb això?
2: Clar, sí, però mira, Eduard, els números que ha fet ara amb en David són 40 milions d'entrades de diners i tu t'has gastat 1.200.000.
21: Sí, però clar, també hi ha el tema del límit salarial, és que també ara estàs esgotat absolutament amb Unagis, Benat, Sigankov...
3: Sí, però tu pots fitxar diners en temps per fitxar jugadors d'un perfil de segona divisió.
21: Sí, però si no et marxen tots aquests, dificultats per fitxar i per inscriure jugadors.
3: Però ja hi conto que marxin.
21: Sí, sí, però han de marxar per poder inscriure jugadors.
1: I han de portar ofertes al final, perquè volen marxar, però on és l'oferta per marxar?
21: Clar. El Girona tampoc els pot regalar. És un debat molt complicat.
2: Sí.
21: Però clar, jo el que vull dir, que és veritat que el Girona va tard. Però, esclar, si el València vol Arnau, també va tard per tenir un lateral dret com Arnau, tot i que és veritat que ha fitxat Mafeo, no? Però és que els equips van tard. I...
3: això passa sempre, i és el debat de sempre.
21: No, però no pot ser, que hi hagi un mercat obert.
2: Sí, però imagina't ara que Unagi no acaba sortint.
21: Ja, doncs haurà de jugar aquí.
2: Però hem estat prescindint d'ell durant 3, 4, 5, 6 jornades perquè havia de marxar. Clar, si tu vols que marxi... Sí. no sé si la direcció esportiva o qui sigui, ha de fer els passos, o sigui, tant ha de fer per fitxar com perquè surtin aquests.
21: Jo no sé si és més desig del jugador que de la direcció esportiva, perquè clar, tu tenir un jugador com un Afi a la segona meitat, allà a la segona divisió...
2: Un jugador que no vol estar aquí,
21: no, ja,
2: es digui
21: ja, ja,
2: com
21: ja,
2: es digui...
1: Però, sí, esclar, però l'oferta per un Afi on està, l'oferta? Hi ha algú que vingui a pagar,
21: sí,
1: per un Afi?
21: L'Ajax ha demanat, sí? però clar, ja, no agrada l'oferta. No li agrada el jugador, diguem.
3: Ja. Bé, és que no ha passat res al camp, per cert, que
21: no, hi ha hagut una remuntada en dificultats de Dauda, 4 de la segona meitat, encara perdem 2-0.
3: Bé, doncs déu-n'hi-do els 11 dies que queden per davant. Són 11, oi, de mercat, que queden?
21: Fins a l'1 a mitjanit. I quan acabi l'1, els que es quedin aquí, jo també, clar, només hi ha 4 jugadors que ho fan, no n'hi ha 5. Justin, Asprilla, Las i Van de Beek, crec que són. Doncs jo vull dir que clar, els que hi hagin aquí el dia 1, hi hagi Benat o hi hagi un Ahi, doncs hauran de quedar-se aquí i jugar amb el Girona, no? Dic jo.
1: Però superarem el límit salarial segur si es queden aquests futbolistes, eh?
21: Ja, però aquests ja estan inscrits.
1: Sí, però estan, el límit salarial no està al voltant dels 20 i pico de milions aquest any, el Girona?
20: La segona, sí, els que tenen més.
1: Em sembla que ja està marcat o està... Bueno, no sé si
21: no
1: està...
21: Sabria. Jo crec que no s'ha fet públic encara el límit
1: no
21: salarial d'aquest any.
1: Però,
21: jo diria que no,
1: però baixarà bastant.
20: Mirant els de l'any passat, per exemple, veient els que en tenien més, en tenien al voltant d'aquestes xifres. I imagino que el Girona serà els que en tinguin més.
3: Per cert, deixem un moment que passi pel Johan. Ja han entregat el trofeu a les jugadores del Barça, campiones d'aquest trofeu Joan Gamper, però tenim la curiositat per saber, Marc Andrés, qui s'ha endut l'MVP, qui han considerat que és la millor jugadora d'aquest trofeu?
4: Doncs mira, s'ha estrenat Patrick Jarro com a primera capitana per partida doble, perquè ha aixecat el trofeu Joan Gamper com a campiones i també ha aixecat el trofeu d'MVP del partit. Per tant, Patrick Jarro, la migcampista blaugrana, que ha estat la millor jugadora del partit d'avui amb dues assistències.
3: Perfecte, gràcies Marc, et deixem anar a vestidors i l'ha tingut el Còrdoba.
21: Sí, amb una rematada enroscada que ha sortit desviat a l'esquerra del porter de Gazzanica.
20: Si va entre els tres pals és gol.
21: Sí, eh?
20: Si va entre els tres pals és gol.
21: Pel moviment de Gazzanica, dius, eh?
20: Sí, sí.
21: O ha fet vista o no hi ha arribat.
20: Mitja alçada, és que...
1: Mitja part, hem revisat una mica la jugada del segon gol, perquè la sensació era que el moment de la centrada Gazzanica no ha de sortir, perquè la centrada és molt llunyana i encara té molta àrea per cobrir, però sí que Diego Brí li guanya l'esquena a Francesc, però allà sí que li falta contundència a Gazzanica, perquè la rematada és dintre l'àrea petita, i aquesta sí que era no ha de sortir el moment que surt la pilota, però ha de sortir una mica més ràpid abans que hi hagi l'impacte de la pilota en Diego Brí, el contacte entre Diego Brí i la pilota. Aquí li dono més responsabilitat al porter que no pas a Francesc, tot i que li guanya l'esquena, que no té temps de reaccionar.
21: Minso per la banda esquerra, lateral de l'àrea gran, centre, a les mans del porter Iker.
3: Resposta... Digues, Xavi.
20: Tinc resposta de Pere Escobar.
21: Ara, escoltant.
20: M'he inventat l'Atlètic del Barça Atlètic d'una manera tremenda. Amistat entre l'exdona de Coldo i l'exdona de Pere Escobar. Molta amistat, gairebé... germanes, per cert, un jugador del Còrdoba que demana el canvi.
1: Sé que és Víctor Sánchez.
20: Víctor Sánchez, el golejador. Sí, el primer golejador.
1: Sí.
20: S'ha trencat, muscular.
21: Sí. Sembla la cuixa dreta o l'engonal dret, no? Bé, està a terra, joc aturat, 7 de la segona meitat, perdent 2-0.
3: Mira, amb el joc aturat, aprofito per refrescar. Començar la segona part, primera divisió al Villamarín, no es mou el marcador, Betis 0, Reial Societat 0.
21: No veu gols en Muñoz?
3: No està veient gols. El partit és maco, però li falten gols. I on sí que hi ha gols és el camp de l'Arsenal, el vigent campió que comença la Premier, avui comença la Premier, primera jornada, partit inaugural, Arsenal 3, ha marcat Edegor, Coventry 0, Coventry que torna 25 anys després a la Premier, de la mà de Frank Lampard. Recordeu de Lampard? Doncs és el tècnic del Coventry.
1: I el substitut, suposo que serà Diego Percan, l'altre davanter centre que té l'equip. Davanter centre per davanter centre.
21: Sí, Percan.
1: Exjugador Barça Atlètic de la temporada 22, la 24, Diego Percan, davanter centre.
21: I ara fa el canvi, per tant, l'autor de l'1-0 se'n va cap a vestidors.
2: Vam quedar que el tema porteria estava tancat, eh? No.
21: Bé, va quedar en Quiquel, però jo sí que és demanar. Jo sí, Manés.
2: Tindríem clar, no, nosaltres?
1: Home, jo el tema està tancat, Susi, però la porteria no està tancada,
3: Quants porters té ara el Girona?
21: Tres.
3: Que són?
21: Gazzaniga,
2: Krapichov
21: i Sergi Puig.
2: Perquè l'Ivakovic el podem recuperar o se'n va al Barça?
21: No, va al Barça. Va.
3: Ara no
21: va
3: crec que et vingui ja.
21: Éder, obre cap a la banda esquerra, toca amb el cap Arnau, està bé, la pilota per Minsu. Minsu la recull en el mig del camp, se'n va d'un jugador, bé Minsu, a punt de caure a terra, li fan una falta claríssima, i el premi era targeta, i l'àrbitre, efectivament, targeta pel jugador del Córdoba, que la crec que és per Éder, no? Sí, crec que és per Éder. M'acaba de confirmar, crec que sí, per Éder.
1: Éder García, el jugador al mig centre, sí.
2: Quina facilitat té Minsu, per superar els rivals.
21: Per regirar-se, sí.
1: És l'únic jugador que té desequilibri.
2: El trobarem a faltar si marxa, perquè dels que queden no n'hi ha cap que pugui
21: fer-ho.
2: Però vaja,
21: 10 milions?
3: 10 milions per un jugador que no ha fet res encara.
1: I que acaba contracte, el 2027.
2: Sí, sí, si mirem contracte. El tema econòmic està bé, però sí. Clar, veus el que et queda i dius, sí. Ostres.
3: Ara podrem confiar en Esprilla, Susi.
2: Ah, sí, sí.
21: Esprilla l'altre dia va començar malament, però...
2: Això us volia dir, el tema Esprilla va començar malament, va fer dos xuts... I a mi em va semblar que va... La gent està tan desesperada que va infundar unes expectatives que no s'ajusten a la realitat. És a dir,
21: com seria en català un clavo, a coger d'un clavo ardiente?
3: Ferruent?
2: Sí, exacte. Però molt ruent, Perquè no el deu veure massa bé, Quique Álvarez, quan després de suposadament un bon partit no el fa sortir ni de titular ni és el primer canvi. Alguna cosa hi ha.
21: Aviam. Carracedo. A tot això, el Girona no s'acosta, Hi ha hagut un xut de... Crec que ha estat Àlex Moreno, ha centrat, però l'ha aturat l'amic d'en Pere Escobar. I què?
1: Estem jugant ara 4-4-2 al Girona, que no ho hem comentat, en Dauda i Abel Ruiz en punta. Avança la seva posició a la pressió Morante, que deixant una mica més enrere Fran Beltran. És pràcticament un 4-4-2. Aviam si poden connectar els dos ventacentres entre ells per crear alguna ocasió.
21: I amb Minsu a la dreta i Brian a l'esquerra, han canviat.
1: Sí,
21: ara.
1: Sí.
21: La té precisament per Can, a la punta esquerra. Mira de superar Francesc. De fet, ho ha fet. Arriba fins a la ratlla fons. Centra cap al segon pal. Gazzaniga, amb el genera a terra, atura la pilota al 10 i mig de la segona meitat. Som a Catalunya Ràdio, som a Altagira, som a la transmissió del Girona. Perdem 2-0 al Camp del Còrdoba. La té Arnau. Ara està jugant gairebé com a organitzador. Àlex Moreno. Amb dificultats, davant la pressió de Carracedo, endereix per Gazzaniga. Gazzaniga fa el que pot. L'envia cap al mig del camp. Deixa passar Egoitz. Au favorable al Córdoba, davant la banqueta de Quique Álvarez, que precisament està aquí aturant la pilota.
3: No ha de ser gens fàcil,
21: No és fàcil.
3: Quique Álvarez.
21: No és fàcil narrar aquests partits així de segona divisió, no? Gràcies. Que ho fes.
1: I entrenar un equip amb tantes dificultats o amb tants de dubtes entre els futbolistes, tampoc. Perquè...
21: Ja ho arreglarem, això.
1: Sí, però al descans ho parlàvem amb en Xevi també, i penses que hi va haver un partit a Villarreal la temporada passada, que es va llançar totalment, on alguns d'aquells futbolistes van marxar, com Jan Gehl, com em sembla que hi havia Creixi, no? que van ser titulars i van marxar al cap de dos dies després de jugar-se aquell partit, i ens dona la sensació que estem repetint una mica la mateixa circumstància.
2: Sí.
21: Però amb la diferència, deixeu-m'ho dir d'aquesta manera, que és més llarg que això, i que els punts que perdies a primera divisió els podies acabar pagant, i aquí és evident que és millor començar amb un 6-6, però això és molt llarg, i jo diria que no és tan greu aquesta temporada com la temporada passada.
1: No tenen tant de valor, està clar.
21: Exacte,
1: sí,
21: exacte,
1: sí, que aquests no tindran tanta repercussió en la classificació final aquests primers partits, perquè hi ha 42 jornades, està clar.
2: En els punts estic d'acord amb el que dieu. Anímicament, com ja vens un descens, totes aquestes circumstàncies que parlem, jo penso que sí poden arribar a passar factura.
21: I ara, com que s'equivoca Gazzaniga, entre Gazzaniga i Fran Beltran, l'àrbitre diu que no es falta... Júnior amb dificultats, a punt d'evitar el córner, li volen fer falta i posa la cama a Diarra, pressionat Diarra gairebé fins a l'extrem. Au, favorable, el Girona ha enganxat el banderí de córner.
1: És molt complet aquest futbolista del Córdoba, Diarra. Treball defensiu molt bo,
2: i molt
1: treball
2: fort.
1: Ofensiu, sí. També va fer un gol la setmana passada, va col·laborar molt tant en atac com en defensa, fort, jugador ideal per aquesta categoria.
21: I deixeu-me dir una altra cosa, clar, el fet que comenci tan malament en quant a resultats, perdent i tot això, suposo que tampoc ha de ser positiu pel Girona, perquè els jugadors poden pensar, home, doncs jo tinc ganes de marxar perquè aquí no farem res, no? Dic jo, no ho sé.
1: Perdre mai és positiu, no guanyar sempre afecta anímicament. Hi ha un tema important que és l'aposta per Quique Álvarez i el seu germà Òscar, que venen del filial. I quan tu fas aquest salt de categoria com a entrenador, també necessites a curt termini que els resultats surtin, perquè la gent confiï en el que sigui la seva idea de joc, els seus plantejaments. Necessites resultats.
21: No ha reaccionat el Girona. Carracedo, la banda dreta, supera Àlex Moreno. Guiarrà, mira de jugar en Carracedo. Ara entre Àlex Moreno i Fran Beltrán, li han pres la pilota. Surt amb pilota controlada Fran Beltrán. Li fan falta per darrere, perd la pilota, falta. No, claríssima. Protesten alguns aficionats. Falta clara sobre Fran Beltrán al 14 de la segona meitat. Una mica més de mitja hora perquè s'acabi aquest partit. 2-0 i ara mateix, quan són un quart i mig d'11, jo no veig opcions al Girona ni de tan sols aconseguir el gol de l'empat.
3: No canvia el guió de la primera part. La possessió és estèril del Girona. De fet, ara ja és favorable al Còrdoba.
1: I no sé si tenim la dada, no la tindrem, les participacions d'Abel Ruiz en el joc, no sé si la tindrem, serà difícil, potser.
3: Ara t'ho busco.
1: Però és un dels problemes que teníem amb Mitchell també, la participació del davanter centre, jugués qui jugués, perquè entrava molt per bandes, però hi havia poca participació del punt. Avui ens està passant el mateix, tant amb Abel com en Dau d'aquesta segona part.
21: Ara mirem de pressionar Fran Beltrán i Morante molt en dalt. Ha dificultat la sortida de pilota del Córdoba, però ara ho fa bé Rubén Alves. Pilota llarga, protegeix Arnau, au favorable al Girona. Vol treure ràpidament Arnau, ho fa cap a Fran Beltrán. Juga per davant de la defensa Fran Beltrán. Se'n va cap a l'esquerra, ja té un jugador a sobre, que el pressiona. Demana la pilota Àlex Moreno. Fran Beltrán no té cap ajuda. Morante, torna la pilota per Fran Beltrán. Ara bona sortida, Fran Beltrán, a la banda esquerra per Brian Hill, molt lluny de porteria. S'ha d'anar cap enrere Brian Hill. Engega la moto l'ex del Tottenham. Encara continua Brian Hill. Ara Brian Hill. Encara Brian Hill. Se'n va de un, se'n va de dos. Ho ha fet bé ara Brian Hill. Obre la banda esquerra per Fran Beltrán. Més a l'esquerra hi ha Àlex Moreno. Rep la pilota Àlex Moreno, lateral de l'àrea gran. Podrà fer la centrada. Centra Àlex Moreno cap a la frontal. La petita no hi ha arribat. Morante, que anava a la rematada, bona recuperació de Fran Beltrán cap a Àlex Moreno, l'eixa per Arnau, lateral de l'àrea, cap a Fran Beltrán, ara el Girona s'hi posa, Fran Beltrán busca posició de xut, encara continua Fran Beltrán, ha volgut enganyar del jugador del Córdoba, no ha aconseguit fer-ho, perd la pilota Fran Beltrán, pilota llarga, compta per Percan, no crec que estaven fora de joc, es creua Francesc, Percan a punt d'entrar dins l'àrea, supera Francesc, encara continua Percan, el xut amb la cama esquerra, encara aguanta, Percan el xut, fora! Percan s'ha anat dues vegades a Francesc, que l'ha anat tapant, no ha aconseguit treure la pilota, Percan ha xutat creuat, la pilota ha anat a l'esquerra del porter que tenia.
3: La jugada més llarga, la possessió més llarga del Girona en atac, ha acabat amb l'ocasió clara del Córdoba.
1: I tot perquè no ocupem bé la zona de remat, o sigui, un altre aspecte a millorar. Quan trepitgen l'àrea 3-4 futbolistes del mateix equip, l'àrea està ben ocupada. Han anat a la mateixa zona Dauda i Abel i no han tingut... Tindrem moltes més opcions de rematada si tenim un futbolista que va a l'alçada del primer pal, una alçada del punt de penal, l'altra alçada del segon pal, l'altra en el refús. Ens hem d'orientar bé per buscar les millors possibilitats.
3: Aquest aniria bé el Girona. Un ex del Girona que marca el Villamarín, Riquelme. Fa l'1-0 pel Betis, 18 de la segona, Betis 1, gol de Riquelme, Reial al Ciutat 0.
21: Al 17 de la segona meitat hi ha hagut una segona targeta groga per Egoitz, per ser una falta sobre Brian Hill.
3: 9 intervencions d'Abel Ruiz. 9.
2: En tot el partit,
3: tot el partit.
1: Sí,
2: és que això... Estem a nivells miopski.
1: Això és un hàndicap molt important, perquè vol dir que el davanter centre no és només un rematador, és el jugador que ve a rebre, que treu centrals, que busca diagonals, que es desmarca l'espai, que rep en curt, que rep en llarg, que ocupa les centrades laterals. Per tant, 9 intervencions en 60 minuts és molt i molt poc.
20: Ara entraran Las i Esprilla, veurem quins són els jugadors substituïts.
21: Abel i Morante. Per tant...
1: Abel, perquè...
20: Las per Morante.
1: Clar, sí, i Esprilla per Abel. I doble pivot Las fan Beltrán.
21: Esprilla a la dreta, Minso mitja punta.
1: Minso per dintre, que és el que ens pot buscar una mica de desequilibri. Aviam si Minso per passadissos interiors té la capacitat de driblar algú, d'encarar i buscar un tir. I Esprilla que pugui participar.
20: L'has debut aquest any perquè, recordem, no va jugar ni un minut a la primera jornada.
21: Francesc, cap a Arnau. Primera pilota que toca Esprilla. Endarreix cap a Las. Primera pilota que toca Las. Las se'n va cap enrere. No té cap línia de passada. Vol jugar amb Fran Beltrán. Atrau, jugador Fran Beltrán, la deixa per Júnior. Júnior trepitja la pilota cap a l'altre central. 18 de la segona meitat, som a Catalunya Ràdio, som al Tot Gira, som a la transmissió del Girona. Aquest any a segona divisió, de moment perdem 2-0 a Córdoba. Ara perd la pilota Las, la primera pilota que tocava. Pilota interior cap a Eder, aquest cap a la banda esquerra, la dona Bri, no hi ha pogut arribar-hi per Can. Ha estat a punt d'arribar-hi, al lateral de l'àrea gran, entra cap enrere, el xut de Carracedo, rebutja la pilota Júnior.
1: Doncs l'han tinguda, perquè la triangulació és bona a partir de la recuperació. Molt bé el Córdoba, la pilota, mirant endavant.
21: I ara també es perd Esprilla. Esprilla s'atura, llàstima, perquè tenia camí per córrer. Envia cap a la banda esquerra per Brian Hill. Brian Hill és dins l'àrea, la porta cap al punt de penal, rebutja la defensa del Córdoba. Refresc.
1: No, volia dir que a partir de la recuperació, el Córdoba és vertical, és el que ens està faltant. Recuperacions a Can Contrari també ens sortirà una anada molt negativa. Pràcticament no recordo cap ocasió a partir d'una recuperació, a partir de la pressió, que és on pots buscar una defensa desorganitzada, el que li ha trobat ara el Córdoba al Girona.
2: És que continuem estant tous tant en la construcció com en la defensa. Ara mateix la jugada que comentes, Francesc, la perd de cares a la porteria Las d'una manera, us diré, una miqueta tonta, perquè no cobreix bé amb el cos i el que fa és generar un 3 contra 2 contra Gazzaniga. Vull dir que si no ens han marcat el tercer és perquè ells no han tingut encert, perquè realment se l'estan mereixent.
20: Ara hi ha canvis al Córdoba, entra Damián Paredes i entra, se'n va Diego Bri.
1: I surt Medina.
20: Sí, Kevin Medina.
1: Kevin Medina.
21: Dauda. Brian. A l'esquerra. Per Àlex Moreno, volia jugar amb Brian. No se n'ha sortit. Rebutja Medina. Pilota llarga, controla per Can. Las, la recupera Las. Fa un moviment Las, l'acaba perdent davant... El jugador del Córdoba era Damián, pilota cap a la banda dreta, Carracedo. Doncs mira, jo avui no m'ho pensava, que no tinguéssim opcions de victòria. Us ho dic sincerament.
1: És que... Tots els partits són difícils, eh? No n'hi ha cap de fàcil.
3: Et dic una cosa, si marca ara el Girona, entra de plena al partit, sí, però és que no li veiem capacitat ofensiva.
1: Tot i que pensava que el Córdoba era un equip més fort, la temporada passada, a casa, parlem com a local, la temporada passada va quedar novè a la Lliga, però va fer 32 punts com a local i 29 com a visitant. Bastant equilibri entre els punts de casa i de fora, perquè el seu entrenador, Ivan Ania, intentava buscar que l'equip fos fort a casa, no? I tampoc ho va ser tant la temporada passada.
3: Per cert, finals a la Supercopa masculina i femenina d'handbol. Ja tenim les finals confirmades. El Barça, la masculina, ha guanyat 23-49 a la pista del Sant Vicenç. Per tant, Barça-Granollers, la final amb els dos equips de Sobal, dilluns a Calella. I a la femenina també ha passat el Granollers, fent bons els pronòstics. Ha guanyat 14-37 a la pista del Mataró. El Granollers, equip de màxima categoria, s'enfrontarà al Lleida handbol també dilluns a Calella.
21: Penja la pilota, aquesta falta a Minsu, no hi arriba Esprilla, la deixa Fran Beltrán, altra vegada a la banda esquerra per Minsu. Minsu ha volgut superar Carracedo, ha perdut la pilota Minsu, compta el contracop del Córdoba, travessa la línia divisòria Carracedo, se'n va cap a dins, la demana per Can, Minsu li vol fer falta, l'agafa de la samarreta, allà hi de l'avantatge, i acabarà aquesta jugada amb targeta groga per Minsu, ha perdut la pilota, ho ha volgut solucionar ell, li ha fet falta perquè Carracedo s'havia endut aquesta pilota amb molta facilitat.
20: És la primera targeta per un jugador del Girona, de fet, és la segona targeta de Minsu aquesta temporada.
3: Sí. Minsu, que amb els dies comptats, perquè sembla que això del Ranger ja és un fet, se li ha de reconèixer que almenys hi va. I segurament sí, és dels que podem salvar avui. Clar, penses, un jugador que està a punt de marxar, potser no posa la cama, no?, i es deixa anar. Doncs aquí el compromís de Minsu no se li pot discutir.
1: I perdre el millor jugador d'avui, perdre el demà o demà passat, també és un altre problema a nivell anímic, a nivell d'entrenador.
21: O convèncer el
1: que es pugui quedar perquè tingui una molt bona temporada, que ja ve de fer molt bona temporada a Andorra, eh? I Minsu, ja, amb l'experiència que té a segona, ja està treguent rendiment com a futbolista.
21: T'ascende des de molt lluny. Treu francès, aviam si la pot recuperar Esprilla. Lluita, t'ascende, xut. Ara queda la pilota per Percant, doncs mi estaven fora de joc. Àlex Moreno es posa per davant. L'àrbitre diu que atura el joc perquè hi ha un jugador al Girona a terra, crec que és Minsu. Li han
1: tocat
21: la pilota, no? Li han fet pilotada. Joc aturat al Nuevo Arcángel, el 23 de la segona meitat, perdem 2-0. Ens queda una mica més de 20 minuts per acabar aquest partit. Ara mateix el Girona no té cap opció ni tan sols d'empatar el partit.
2: Continuen escalfant els mateixos?
21: Continuen escalfant Justin, Estuani...
2: Ivan Divic.
21: Sí.
20: Benat no ha escalfat encara?
21: No.
20: Sí que va arribar a escalfar la primera jornada, molt poquet, sí. Però sí que va arribar a escalfar.
21: Va tenir un problema la primera jornada, va tenir un problema, diguem, físic. No estava en condicions, segons ens van explicar, per començar el partit, però després el fet que escalfés va semblar que sí, i finalment no... Tampoc escalfen els jugadors del filial Givi, Badia i Antal, que són els jugadors que són a la banqueta.
1: El problema que tenim avui, per exemple, per posar Estuani o per posar intentar revolucionar una mica més l'equip, és que necessitem entrar al partit. Queden 22 minuts més el descompte. Per entrar al partit és fer el 2-1, que giraríem una mica anímicament, sobretot el Córdoba, que s'ho veu fet, i el Girona, que ho veu molt lluny. No farem prou en revolucionar l'equip si no entrem ràpid en fent un gol.
3: La part positiva és que la segona divisió és tan i tan llarga que sempre et dona l'opció d'enganxar-t'hi. Sempre.
1: I n'hi ha 6 que tenen premi. O sigui,
3: per això, que sempre hi ha l'opció.
21: Un playoff ja ho farem.
3: Amb l'Espanyol a segona, van fer una temporada a l'inici molt dura i al final van acabar-se enganxant al playoff i van pujar.
2: I pateixes molt per fer el play-off.
3: I semblava impossible, sí, perquè sí. Recordo que els partits fora de casa eren un rere l'altre molt dolent.
2: I el play-off també semblava impossible.
21: I el Girona, que comença la temporada amb Mitchell, gairebé en zona de descens a primera federació.
3: Sí.
21: I acabem pujant aquell any, el 2022.
3: Dir, d'oportunitats, evidentment, n'hi haurà. El que passa és que aquests 11 dies són claus, la feina que es pugui fer des de despatxos, perquè...
1: I també et diria un altre tema, David, la mentalitat dels futbolistes, perquè l'avantatge que la Lliga és molt llarga, sí, però hi ha un altre desavantatge, que aquesta categoria, físicament, tàcticament, tots els equips estan molt treballats. Per tant, avui el Córdoba no ens està donant ni una opció d'entrar al partit, i això ens passarà moltes jornades.
21: Està a punt de rematar Esprilla amb una arribada del Girona després d'una teva meva endàuda, a punt de perdre la pilota a l'As, la segona que perd. L'àrbitre diu que no és falta, protesta l'As, també Quique Álvarez, es desplega el Córdoba per Can, a la banda dreta per Carracedo, no sé si estaven fora de joc. Carracedo a punt d'entrar dins l'àrea, envia cap a Diarra, Diarra fa un mal control, se li ha anat la pilota, l'àrbitre diu efectivament que estaven fora de joc, a mi m'ho havia semblat fora de joc. 25 i mig de la segona meitat, perdem 2-0.
2: Aquesta Ai, jugada que has tornat a dir d'Esprilla,
21: sí.
2: Fixa't com canvia un jugador d'una jornada a l'altra. La setmana passada ens va agradar perquè va xutar dues o tres vegades des de la frontal. Ara ha tingut oportunitat de xutar des de la frontal i el que ha fet ha sigut intentar altra vegada superar un defensa més, li ha entret la pilota, que és el que feia l'any passat. És a dir, estem cometent exactament els mateixos errors que l'any passat, tots. No ens n'estem deixant cap.
20: Home, ha entrat en Minso amb un xurro al nas perquè tenia sang, que fa bastanta gràcia, eh? No sé si... Clar, tu, Eduard, no ho pots veure.
21: No ho veig, però...
2: És el que però faltava. Sí.
20: És el típic xurro que et posen quan ets petit i et surt sang del nas.
1: I segueix la pressió alta del Córdoba, guanyant 2-0 a casa, condicionant molt la sortida del Girona, que ha sortit ara amb Àlex Moreno conduint endavant, però ens està costant, novament, trobar els jugadors de dalt i trobar els jugadors del mig del camp.
20: Ha vist, Tregeta, t'agrada, Damián?
1: Perquè hem parlat dels números d'Abel, David, però m'agradaria veure els de Dauda, eh? Per mi són igual o pitjors.
21: Sí,
1: jo diria que pitjors, pels minuts que porta el camp.
21: Sí, tant. Esprilla, pilot interior per Brian Hill, Brian Hill és dins l'àrea, la vol donar Àlex Moreno, ho fa bé, arriba fins a la ratlla de fons, aixeca el cap, penja la pilota cap al punt de penal, vol rematar amb el cap a Junior, amb dificultats, la pilota surt per sobre el travesser de la porteria d'Iker Álvarez. Res. Córdoba ara amb tranquil·litat traurà... Ja ens animarem, tranquils, ja ho canviarem, això, home.
3: Doncs mira, Dauda, 8 intervencions.
1: 8.
3: I Abel es 9. Manté... Abel, 10 intervencions, n'ha fet una més. 10.
1: Sí, 10 intervencions. Abel,
2: amb,
1: 8,
2: amb 60
1: Dauda,
2: minuts.
3: Sí.
1: I Dauda... Amb...
2: amb un quart d'hora.
1: No, porta més temps, no, el camp, potser?
3: 27
1: minuts.
3: Abel, per descomptat, no ha fet cap xut de porteria.
1: I Dauda tampoc. O sigui, al final...
3: Dauda té una pseudo
21: rematada. Amb el cap, sí.
3: Exacte, una.
1: Sí. Però la participació dels davanters és bàsica.
21: L'As, per la punta esquerra, ha rebut de Brian Hill. S'atura l'As. se'n va cap enrere, no ha pogut centrar, aquesta per Brian Hill, mira de jugar amb Minsu, Minsu vol entrar dins l'àrea, busca posició de xut, encara continua Minsu, la deixa per Brian Hill, penja Brian Hill cap al segon pal, t'ascend d'envia la pilota, corner a l'esquerra del porter, Iker Álvarez, corner a l'esquerra.
0: Segon del Girona, tot just.
21: Hi ha hagut aquell de la primera meitat i ara aquest és el primer de la segona, eh?
0: Sí.
21: Esprilla. 28 de la segona part. Hi haurà més canvis al Córdoba.
0: Entra en Juan Gutiérrez i Bay. Ja veurem qui marxen.
1: Juan Gutiérrez és central. I entra Enol, no, també? Enol és un extrem.
0: Perdó, Juan Gutiérrez i Enol, volia dir.
1: Juan Gutiérrez és central, Enol és extrem, sortirà per Carracedo.
21: Doncs això. Anem al córner d'Esprilla. Minut 29, entrarà Van de Vic. Penja el segon pal, no pot arribar-hi a Esprilla. Francesc, l'àrbitre, diu que hi ha hagut falta en atac.

0: i Estuani a dalt i Van de Vicur i jugar per dintre en lloc de Minso, però no ho sé,
1: podria entrar per Fran Beltran, no?
0: Potser
2: entra per Brian i Minso torna a la banda,
1: no, esquerra, potser sí. Bueno, aviam, ara si ens esperem que mig minutet, doncs podrem veure quins són els canvis del Girona, que ja es produiran ja. 30 de la segona meitat, un quart d'hora per arribar al final del partit. Aviam, crec que serà Brian el primer, sí, Brian i Minso.
3: A veure també Van de Vic amb quina actitud el veiem al camp.
1: Bé, aquest és...
2: Tarifa plana sempre, eh?
1: Sí, potser tarifa plana,
3: que encara vol entrar al camp.
2: Sí, això
1: sí. Però no ho sap, que el mercat està obert.
4: Sí, dir, no ho sap, que és segona divisió.
1: Sí, potser no. Potser ha arribat aquí a Córdoba. Ah, que campo, no? Guata, què? Guata Stadium.
4: Que ràpid s'ha oblidat l'anglès. Hem de tornar a la Champions per refrescar-ho,
1: Pilota llarga de francès. Rebutja Gutiérrez. Isma Ruiz, pilota llarga, tal com el cap francès, també faltarà Estuani, vol baixar-la. Vol reclamar una possible falta d'Estuani sobre Juan Gutiérrez, Arnau amb el cap, a la zona defensiva, cap a Júnior, aquest més a l'esquerra per Àlex Moreno.
0: Un quart d'hora pel final i esgota tots els canvis, Quique Álvarez.
1: Continua Àlex Moreno, a l'esquerra Van de Vic, jugarà Van de Vic, gairebé com extrem, Van de Vic, primera pilota que toca el neerlandès. Mira, se'n va d'un jugador, se'n va de dos, ja no pot... fer-ho amb el tercer, ara lluita Van de Vic, pilota que rebutja Damián, se'n va directament a les mans de Quique Álvarez. Quique Álvarez li dona a Fran Beltran. Au, favorable al Girona, ara que protesten. Ah, que volien fer el canvi i l'àrbitre no els ha donat permís. Pilota per Las, vol obrir la banda dreta, la demana Esprilla, no troba línia de passada, enrere per a Francesc, ara Francesc sí que la torna a s'havia d'incorporar, és veritat, Egoix. Pilota cap al punt de penal, no hi arriba Estuani. Recupera Francés, obre la banda esquerra per Àlex Moreno. 32 de la segona meitat. Àlex Moreno també és un dels més actius. Vol centrar, centra Àlex Moreno, molt tancat, a punt de tocar el travesser i el pal. Era una centrada que s'ha convertit en una centrada xuc, acaba en córner. Altra vegada a l'esquerra del porter, Iker Álvarez.
0: Tercer pel Girona. I l'executarà Esprilla, no? Posarà Esprilla amb l'esquerra, peu tancat, sí.
1: Sí. Jo hi ha hagut un moment que l'he vist dins. Tancarà la pilota Esprilla. Queda una mica menys d'un quart d'hora. Gairebé tots els jugadors del Girona a la rematada. Només tanca Àlex Moreno. Dauda és el primer pal. També Estuani. Esperant una possible rematada Las. Tot el Córdoba també defensant. Esprilla cap al segon pal. Vol rematar francès. Amb dificultats. Demana que l'han agafat. Això no pot ser penal segurament mai de la vida. Traurà de porteria el Córdoba. 33 de la segona meitat. Som a Catalunya Ràdio, som al Tegira, som a la transmissió del Girona Córdoba 2, Girona 0.
0: I ara el Girona està jugant amb Gazzaniga a la porteria, Arnau lateral dret, Àlex Moreno lateral esquerra, Francesc Júnior centrals o mig del camp, Fran Beltran Las com a mig centres. Van de Vic s'ha decantat una mica cap a l'esquerra per tirar cap a dintre i deixar el passadís per Àlex Moreno. Esprilla banda dreta i dos davanters, Estuani i Dauda.
1: Cooling break, altra vegada. El de la segona meitat, el minut 33. Mira, abans deies que Francesc havia sigut molt tard, ara encara més tard, el 33 de la segona meitat.
3: Molt bé, doncs de moment 2-0, continua perdent el Girona, no reacciona i jo crec que ara mateix els jugadors del Girona, de Quique Álvarez, que ja comencen a pensar en el rellotge, perquè això ja no fa la pinta que ho pugui aixecar. Recordeu que estem pendents també del partit de primera divisió. Benito Villamarín continua guanyant el Betis, gol de Riquelme, el que és l'estrena tant del Betis com de la Reial en aquesta lliga, és segona jornada, però el partit que encara han de jugar de la primera jornada el jugaran entre setmana. La Reial, per exemple, jugarà contra el Madrid i el Betis ho farà davant del València. 1-0, gol de Riquelme, està guanyant el Betis. I l'estrena de la Premier, el partit inaugural, guanya clarament el vigent campió, l'Arsenal, 3-0 davant del Coventry. Estàvem també pendents, en aquest cas, de la Lliga Francesa. També avui comença la Lliga Francesa. El primer partit és l'Olympique de Marsella-Estrasburg i està guanyant, a punt d'acabar-se el partit, clarament l'Olympique. 7 d'afegit, Marsella 4, Estrasburg 0. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que farà el seu debut aquest cap de setmana, concretament diumenge, 3:45 a camp del Rennes. I veig que s'acaba ja aquest cooling break.
1: Sí. Sabeu com vaig lesionar? Vaig coix.

0: Sí, és bona aquesta, explica,
1: explica. Doncs jo m'he quedat clavat de lumbago aquesta setmana.
2: L'altre. Fent un esport de risc, també?
1: Corrent. Bé, una suma de tot.
3: Jo estaràs per dissabte contra l'Sporting o no, Eduard? Estaràs contra l'Sporting a punt o no?
2: No, primer les Palmes. L'Sporting seré dubte.
3: Ai, perdó, les Palmes, perdó.
2: Vaig ballar a sardanes, vaig anar a ballar a sardanes el dissabte a la nit.
1: Sí.
2: Feia temps que no em ballava i com que sóc un ballador professional, et faig allò quan diuen aire, saps? Que faig moure el turmell i el... I em vaig fer mal al tendó d'Aquiles.
1: A veure, això sembla que sigui una de les moltes bromes d'en Solà. És veritat?
2: No.
1: Que havia sigut ballador professional de sardanes.
0: Això també.
1: No, semblava més broma el fet que fossis professional de les sardanes, però és cert, això.
3: Però professional, què vol dir? Que en vivia, professional?
1: Participaves en competició,
2: no? Campió de Catalunya, sí, concursos que deien.
1: Sí, sí, brutal. No en vivies d'això, però t'hi dedicaves amb certa seriositat.
2: Sí.
0: No sé si algú de la transmissió pot dir que és campió de Catalunya d'alguna cosa.
2: Exacte.
1: Va.
0: No, mèrit per Eduard Solà.
3: Això té mèrit.
2: Mitja marató d'algú, no. La Susi, potser sí, havia fet
1: Home, en Francesc com a entrenador podria tenir algun títol.
2: La Susi no va ser campió de Catalunya.
3: Algun ascens, una final de Copa Catalunya, alguna promoció d'ascens a segona B, alguna cosa sí, però... Però poca cosa més.
2: M'ha baixat el dolor que tenia diumenge.
4: Ja no vas coix o sí?
2: Bé, vaig una mica, però sóc un professional i he vingut a peu, tu.
4: Podràs anar a sopar, vaja.
2: No. A l'hora aquesta, què vols anar a sopar?
4: I amb el disgust, menys. Ah, no, que no t'afecta, tu, no t'afecta.
2: Oh, i tant que m'afecta. Haver-me aixecat dos dies a les 6 de la matinada per veure això, tu. Torna la pilota cap a Goitz. Envia la banda dreta, toca amb el cap Juan Gutiérrez, també amb el contracop del Girona. Pressiona Esprilla, demana als companys que l'ajudin. No hi ha ningú, pilota endarrere cap al porter, pressionava Esprilla. I Quedabre l'envia cap a la zona d'atac del Córdoba. Cau a terra francès, li han fet un cop de colze. Targeta per Percan. Per un cop de colze a Francesc, 37 a la segona meitat. Això ho tenim dat i beneït, Córdoba 2, Girona 0.
1: Digues el que et preocupa.
3: No, volia dir només, el més preocupant és que no hem entrat en el partit, el Córdoba ha portat el partit on ell volia i nosaltres no hem tingut ni l'oportunitat ni l'ocasió de posar el 2-1.
1: Bé, ens esperen 11 dies que seran de màxima atenció als despatxos del Girona. Recordeu aquesta pregunta que us fem a través de x.com/totgira. Interessant, el que diu la nostra audiència. Què ha de fer el Girona amb Arnau, que és un dels jugadors més estimats per l'afició, que està donant la cara, que és titular, que no s'amaga? Donem tres opcions. Fer cas donar-li facilitats per marxar o convèncer-lo per quedar-se. Doncs bé, hi han dues opcions molt igualades. Fer caixa, 43%, i convèncer-lo per quedar-se, 39%. Només hi ha un 18% que diu que se li ha de donar facilitats per marxar. Per tant, la gent que pensa o que ens el quedem o que fem caixa.
2: Clar, convèncer-lo per quedar-se, si no hi ha cap oferta que vagi bé, es pot acabar quedant. El que passa és clar, que
1: el seu sou és dels més alts o no?
2: No. I més, és un dels jugadors afectats que el descens ha provocat que hagi baixat a la meitat el seu sou, com d'altres jugadors.
3: I té contracte fins quan, l'Arnau?
2: 2027.
3: Sí, li queda un any de contracte. Per tant, si no marxa aquest any, marxa l'any que ve lliure. Això també s'ha de tenir present.
2: Sí. Gazzaniga ha forçat un córner. Hi ha pilota penjada directament a les mans del porter Gazzaniga.
1: Per cert, que si entreu també a les xarxes del Totgira, x.com/totgira, veureu que hem penjat el vídeo del primer gol del Gamper, que avui ha guanyat el Barça 3-1 davant del Brighton, i el primer gol l'ha fet Brooks, és un golaç. Hi ha un oient, l'Esteban Rodríguez, que ens recorda, i crec que fa bé de dir-ho, que aquest gol que ha fet Brooks avui s'assembla molt al de Ronaldinho al Bernabéu l'any 2003-2004. Recordareu en què marxa per la banda esquerra i acaba superant Casillas. Si us el mireu, veureu que el recorda molt. Entreu a x.com/totgira i podreu refrescar i ens doneu la vostra opinió.
2: Francesc ara ha estat el cas amb una pilota que s'havia endut en ou. L'ha tret Arnau Andrés cap a Gazzaniga, a punt d'entrar els últims 5 minuts. Gazzaniga cap a l'As. L'As la deixa Arnau. Arnau aixeca el cap. La dona Esprilla, que ha baixat a jugar aquesta pilota. La torna per Arnau. Puja Arnau, es desmarca Esprilla. Arnau l'ha vist, pilota llarga. Bona passada d'Arnau. Esprilla a la punta dreta. La rematada ja Estuani també d'Auda. Encara continua Esprilla. Esprilla en a punt d'entrar dins l'àrea. Fa un retall, busca posició de xut. El xut d'Esprilla, gol! Gol d'Esprilla, un gran gol d'Esprilla. Les coses com siguin. Una excel·lent passada d'Arnau cap a la banda dreta, a l'espai. Esprilla ha pujat per la banda dreta. Ha fet un retall i amb la cama esquerra, deixeu-m'ho dir, pa-ta-pam! Marca el Girona, es posa dins el partit. 5 minuts per acabar aquest partit. El Girona es posa a la situació de poder empatar aquest partit. Poden passar encara moltes coses. Marca el Girona, marca Esprilla, Córdoba 2, Girona 1.
5: El que li demanaven els jugadors del Girona, pràcticament ni celebrar-ho, ha fet Esprilla, que han marxat ràpid al mig del camp, s'ha assenyat i ha anat ja cap al mig del camp per intentar buscar l'empat. El Girona, que amb una mossegada es situa en el partit a pocs minuts pel final.
1: La millor jugada que ha fet Esprilla des que és jugador del Girona. Estem d'acord o no?
4: Sí,
3: sí. I l'ha acabat bé.
4: No, no, i l'ha començat bé, perquè la comença ell i fa la paret a Arnau. El gol toquen només ells dos a pilota.
1: Sí, opció i definició, ho té tot la jugada. Ara, no li vam veure la temporada passada i se'l va fitxar per fer això.
3: I és el gol que ens pot donar una mica d'esperança arribar a aquesta part final.
1: Recordem ara s'ha de veure l'orgull, eh?
3: Se li va escapar diumenge el partit al minut 90, va perdre el minut 90, per tant, els hi pot aparèixer aquí algun dubte. El Girona ho ha d'aprofitar per intentar buscar l'empat.
2: A Fran Beltran, o s'ha fet mal?
4: Li ha caigut de sobre.
2: Es queixa molt del genoll, eh?
4: Perquè li ha caigut a sobre, just.
2: S'ha queixat molt el públic del Córdoba, també des de la banqueta, que reclamaven una falta de Fran Beltran, i l'àrbitre ha indicat falta favorable al Girona. Ara haurem de jugar amb 10, eh? Si Fran Beltran es pot recuperar, ja s'aixeca, està fora del camp. La té francès. 42 a la segona meitat. 3 per arribar al final del partit. Què haurem d'afegir aquí? 4?
0: Mínim, perquè el Colin Brake també, si n'ha afegit 4 a la primera part.
3: Més els canvis, sí. Sí, sí. Quedarà una mica més de... Potser queden uns 10 minuts de partit, aproximadament.
2: El que és a terra ara també és Àlex Moreno, que es queixa. Hi ha dos jugadors del Girona que no les tenen totes. El joc està aturat perquè Àlex Moreno s'ha fet mal. Traurà de banda el Girona, no, finalment ha assenyalat falta. Som al 42 de la segona meitat, mirant el cronòmetre, eh? I targeta sí, per Àlex Moreno.
0: Per queixar-se, li ha dit alguna cosa al quart àrbitre, reclamant almenys targeta amb la falta que li acabaven de fer.
1: Són 3 minuts pel 90. Home, a veure, és veritat que interrupcions a la segona part, més enllà dels canvis.
3: Hi ha hagut els 3-4 minuts, no?, de la pausa d'hidratació.
1: Sí, exacte. Tens raó. Per tant, 4 minuts, potser tot estirar, 5.
2: Ara hi ha hagut una pilota llarga, lluita en Dauda, que no s'arronsa amb els jugadors del Córdoba. És igual, marxeu, home, perquè ara hi haurà targeta per Dauda. Targeta i ja està, perquè totes aquestes interrupcions beneficien absolutament el Córdoba, que no vol que jugui.
3: Totalment d'acord. Masses aturades, un moment important que el Girona necessita continuïtat en el joc, que necessita arribar a l'àrea, posar pilotes de qualitat, tinguin a Dauda i Estuani en zona de remat. Per tant, si no hi ha continuïtat, tenim les de perdre.
1: A part, sí, cert, amistós de la selecció espanyola femenina de bàsquet, Espanya 83, Nigèria 58, de preparació pel Mundial que comença a Alemanya la primera setmana de setembre. Recordem amb algunes catalanes, Mariona Ortiz, Aina Ayuso i Andrea Vilaró, victòria d'Espanya davant de Nigèria.
2: El jugador del Córdoba encara és a terra, joc aturat, 43 i mig, ha hagut la targeta per Dauda.
4: És targeta, eh?
2: Sí, no?
4: Sí, sí.
2: Però clar, que hem perdut aquí un minut i mig, dos o menys.
4: El problema no és la targeta, el problema és que el Dauda s'encara i demostra la poca experiència dels jugadors joves en aquesta categoria i en aquest moment del partit, perquè és el que comentàveu, tot això ha fet perdre 2 minuts més.
1: La tindrà, Susi, el Girona?
4: M'agradaria dir que sí, però no em dona aquesta sensació.
1: Home, l'empat seria...
4: L'empat seria una victòria.
1: Seria una victòria, eh?
4: Sí, sí.
3: Alguna tindrem, perquè tindrem la possibilitat de posar alguna centrada de mèrit.
1: Tenim Estuani.
3: Tenim Àlex Moreno per un costat, Esprilla per l'altre, que tenim qualsevol dels dos possibilitat de posar una bona centrada a l'àrea.
2: I el que tenim és Àlex Moreno i Fran Beltran, que van coixos.
4: Sí,
3: sí, però sí, sí. A partir d'aquí n'hem de tenir alguna... on sigui Estuani o Dauda o algú arribant de segona línia com Van de Vic o qui sigui, però l'hem de tenir l'oportunitat, l'hem de buscar, aquesta ambició no la podem perdre.
2: Mira, té la pilota ara precisament Van de Vic, obre la banda dreta per Esprilla, Esprilla perd la pilota, pilota llarga, surt Iker, l'envia cap al mig del camp, recupera l'as, la toca amb el cap, pilota morta, Fran Beltran també salta, la pilota és per Damián, obre la banda dreta per Egoit, pilota llarga, no hi arribarà Percant, es creua Júnior, Percant ha pogut recuperar la pilota, lluita també Fran Beltran, Percant cau a terra, l'àrbitre diu que no és falta, la recupera el Girona, Fran Beltran, endarrere cap a Gazzaniga. Veiem què fa Gazzaniga, i pendents del temps afegit perquè ja som al minut 90 ara mateix. Pilota per Lass, al mig del camp, li fa una falta clara, l'àrbitre diu que sí, falta favorable al Girona. Aviam el temps afegit. Falta favorable al Girona, la treu Francesc ràpidament. A la banda esquerra per Júnior. Júnior més enrere. Per Francesc. El quart àrbitre aixeca el marcador, però no ha posat cap número. I la gent riu, clar.
0: Plas. A la televisió diu 9 d'afegit.
4: 9 d'afegit, sí.
2: Ah, doncs meu deu ser. Sí, sí, aviam.
0: Caram.
2: 9, sí, 9.
0: És que si la primera part n'han afegit 4...
1: Ja van bé, però...
0: S'han fet 10 canvis. Són 9.
1: Passat final a la Premier, confirmant la victòria de l'Arsenal, 3-0 davant del Coventry, el campió anglès que comença amb pas ferm a la Premier davant d'un equip que acaba de pujar a la Premier.
3: És que la primera part, potser 4 minuts ha estat poc, perquè hi ha hagut 2 gols, no?, primera part.
1: Sí, però 9 ara.
3: Més 4, d'això ara és molt, però bé, aprofitem-ho.
1: Endavant, sí.
2: Va, Esprilla. Se'n va d'un, se'n va de dos, se n'ha d'anar cap enrere. Pilota interior cap a Dauda, la passada era molt bona, però la defensa del Córdoba l'ha capaiat. I per cert, Esprilla, que porta, ha deixat de portar el 10, i porta el 22.
4: Sí, perquè el 10 crec que se l'ha quedat Porto.
2: Porto se l'ha quedat, sí.
4: Per un tema de veterania, no, al final?
2: No ho sé.
4: Jo entenc que sí.
2: Jo no ho sé si m'agradaria portar el 10, sempre és un pes. Pilota llarga de Fran Beltran cap a Van de Vic. La talla de la defensa del Córdoba. En el mig del camp és Enol. Pressiona Estuani, que va cap a la punta. Li fa falta, l'àrbitre diu que és falta d'Estuani. Veurà targeta. Falta d'Estuani. Estuani tampoc l'havia de fer aquesta falta. És innecessària. Aquí enganxat a la banda. Això provoca que Isma Rui del capità caigui a terra. A vegades parlem de l'experiència. Abans deia la Susi, inexperiència de Dauda, però ara Estuani ha fet una falta.
4: Innecessària, sí.
3: Totalment, perquè a més a més el jugador del Córdoba possiblement l'hagués perdut. Ja hi havia un 2-1 en zona de pilot a favor del Girona.
4: I molt lluny de l'àrea, no estava ni tan sols al camp del Girona.
2: I això ha provocat targeta, Ens anem fins al 54, encara falta molt. Si vols, digue'm allò... Quan queda, Solà, quan queda?
1: Quan queda, Solà, quan queda?
2: Doncs som al 47 i anem fins al 54. Però els comptes tu mateix.
1: Sembla que no ens ho acabem de creure, però. No ho sé.
2: Sí, perquè el Córdoba...
1: Queden 7 minuts, queda temps, un gol i empatem.
2: El Córdoba està jugant molt bé aquests minuts. És a dir, jugant molt bé, vull dir que està gestionant bé els minuts. Sí. Ara s'enganxa Esprilla. Targeta per Esprilla. I no sé si també ha de ser targeta pel jugador del Córdoba. L'altre diu que no. Crec que hauria de ser per tot, no?
3: Sí,
2: massa.
4: Estem veient el seu parany, sí.
3: I el Córdoba, lluny de tancar-se al darrere, el que fa és intentar jugar can contrari i pressionar alt perquè el Girona li tingui dificultats per arribar a la porteria d'Iker García.
2: Puja la pilota francès, la dona per Esprilla. Esprilla a punt de perdre-la, aquí no pot perdre. Falta en atac perquè Dauda ha xocat amb Juan Gutiérrez i Target. Era amb Estuani? Se'n va al carrer Estuani?
0: És que, clar...
2: M'ha semblat que el que xocava era Dauda, però no, finalment deu ser per Estuani.
0: Que també s'aniria al carrer, és igual. Si és targeta per un dels dos, els dos tenen una grava, ja.
3: Però no és targeta, no?
2: No, però no li ha ensenyat, no li ha ensenyat. És que he vist que l'engegava i ensenyava els vestidors, però el que ensenyava era la falta.
0: És Dauda.
1: Dauda se les té, amb un dels centrals.
2: És que ja m'ho sembla que no eres tu, Ani.
3: Però estem jugant uns darrers 10 minuts de partit.
2: No, és que no juguem.
3: Que
2: és que
1: no té la pilota, el Girona.
3: De la manera que vol el Córdoba, No de la manera que vol el Girona.
2: Va, aviam, Van de Vic. Lluita Van de Vic. Se l'acaben duent Van de Vic. Se'n va d'un jugador. El segon ja no pot. Molt pressionant el Córdoba, que m'està...
3: Sí,
2: pressionant molt bé. Va, aviam, pilota per Lass. Lass fa una passada massa llarga, cau a terra, la perd. La té Damián, aquest és Enol. A la banda dreta per Diarra. Diarra torna la pilota a Isma Ruiz. Lluitarà davant Àlex Moreno. Controla la pilota al Córdoba, que ho està fent bé. A punt de perdre la Diarra davant Júnior. L'àrbitre diu que no és falta, li diu que no. Treballada porteria a Gazzaniga, som al minut 49. Per tant, queden 4 minuts i mig. N'hi ha si en podem tenir una, com a mínim,
3: Temps en tenim, i n'hem tingut, però no hem tingut ni una ocasió a partir del gol.
2: No, ni abans del gol, de fet aquesta segona meitat, no. Bueno, la primera...
3: No.
2: Algun xut
1: en aquesta
2: fora,
1: segona part, una rematada entre els tres pals del Girona, que és el gol d'Esprilla.
4: I la primera part diria 3 o 4, però només en el primer quart d'hora.
1: Sí, un part, xut de dues rematades entre els tres pals.
2: 3 en total. El Córdoba. La pilota a la banda dreta per Percant. Vol entrar dins l'àrea, encara continua Percant. Vol jugar amb Benol. Acaba perdent la pilota, li vol fer falta Júnior, li fa falta Júnior, l'ha agafat a la samarreta. El jugador del Girona demana una targeta, l'àrbitre diu que no era una jugada prometedora. 4 minuts per acabar, final, per acabar el partit. Júnior és a terra. Recordeu que la setmana passada Júnior el van haver de canviar per rampes? Doncs ara continua tenint rampes. Sí. Tenim Àlex Moreno coix, Fran Beltran coix i Júnior coix.
3: Però ha d'aguantar, perquè no tenim ningú més. Si convé que es quedi a Dalgo, però que aguanti.
2: Pilota massa llarga per Dauda. No hi arriba la Teo Porter i Iker Ruiz. 50 i mig de la segona meitat. Teníem fins al 54. 3 minuts i mig per arribar al final del partit. Amb tranquil·litat, Iker.
3: Estem precipitant la passada. Estem precipitant la passada en llarg quan necessitem tenir-la en curt.
2: No hem gestionat bé aquests últims minuts. Això no. Que... Àlex Moreno, cap a banda Vic. La torna a tenir el Córdoba. Isma Ruiz, cap a Damián. Obertura a la banda dreta. Per Enol. A davant seu, Fran Beltran. Que és a porta també, Fran Beltran. Isma Ruiz. Enderreix cap a Juan Gutiérrez. Aquest més enrere per Iker. Anirà a pressionar-lo Àlex Moreno, que és el lateral i també el jugador més avançat. Pilota llarga del porter del Córdoba. Saltarà i no, el toca amb el cap. No s'ha entès en Percant. Nau favorable al Girona davant la banqueta de Ivan Ania. La pilota no surt de la banqueta. Júnior s'enfada. La va recollir. Aquí també s'han perdut uns quants minuts. Au favorable al Girona. El traurà Fran Beltran. Al 51 i mig. Bé, amb una n'hi ha prou, eh? Si ets al 54, doncs...
1: Sí, però s'ha de tenir.
2: Sí, s'ha de tenir. Sí.
4: És que estan tan cansats els jugadors del Girona que és difícil que arribin.
2: Estan... Els podrien estar cansats els jugadors del Córdoba,
4: no,
2: que
4: doncs estan demostrant
2: molt,
4: una condició
2: dic,
4: física
2: per
4: excel·lent.
2: Per això dic. Toca amb el cap Tassende, se la queda Arnau, va. 52 de partit. 2 minuts per arribar al final. Perdem 2-1. Francesc. Tampoc ens imaginàvem tenir aquests últims minuts encara que ho estem fent malament, eh?
4: No.
3: Ja està bé.
2: A Esprilla li fan falta. La pilota és molt lluny, però podrà penjar pilota a l'olla. És molt lluny, és uns 4-5 metres de la línia divisòria. És que el problema és que no passen coses.
3: Però que la centri, perquè ens està pressionant tan bé el Córdoba que no podem enllaçar 3-4 passades seguides. Anem a l'estratègia.
2: Doncs va, la penjarà Esprilla. El que passa és que els jugadors del Córdoba fan una defensa en la jugada a uns 4 metres de la frontal de l'àrea gran. Aquí qualsevol desajust pot ser important. Esprilla, la penja, busca Estuani amb el cap. Toca Júnior a les mans d'Iker Álvarez. Júnior ha volgut prolongar-la, ha volgut buscar una segona jugada. No li ha sortit bé i a punt d'entrar a l'últim minut. Hem passat ja a les 11, no? Que anem fins un quart?
1: Sí, fins un quart.
2: Iker Álvarez, en cama dreta, pilota llarga. Cau a terra, francès. Se la queda i no, es creu Àlex Moreno, surt Gazzaniga, rebutja la pilota. Llarga, buscarà a Dauda, corre Dauda. Se la pot acabar enduent, doncs mira, se l'ha endut Dauda a la punta esquerra. Dauda ha superat el jugador del Córdoba, la penja cap al punt de penal, ho ha fet malament. Volia penjar-la per alt, ho ha fet malament, la recupera Fran Beltran. L'acaba perdent davant Isma Ruiz, se'n va endavant Isma Ruiz, Diarra. A la dreta Percant, encara continua Diarra. 45 segons per arribar al final del partit. Una mica menys de mig minut. Perd la pilota del Córdoba en aquesta jugada d'atac. Pot ser l'última. 30 segons per arribar al final del partit. Au favorable al Girona. En zona defensiva. Àlex Moreno. Aquest cap a Las. Las per Arnau. Puja la pilota Arnau com si fos un pivot. Aixeca el cap Arnau. Se'n va cap a un costat. La demana Las. Encara continua Arnau. Arnau li diu als seus companys que busca la desmarcada. Las. Las per Júnior. Queden 10 segons. Posem la dalt, no? Això és el que els diu Gazzaniga. És Fran Beltran. La posa cap a dalt. No hi ha cap jugador del Girona. Se la quedarà Tassende. Protegeix el jugador del Córdoba. Pressiona tímidament Dauda. L'envia cap al mig del camp. I final del partit, el nuevo Arcángel. Un partit on el Girona ha fet un partit molt i molt fluix, que ha tingut opcions. Això sí, fins al final li havien posat un 2-0. No havia tingut cap opció. L'equip que entrena, Quique Álvarez, havia marcat a la primera part 2 gols al Córdoba. Al minut 11 i al minut 37 2-0 al descans, sense opcions d'un Girona que això s'hi ha posat una mica d'emoció al final del partit amb un gran gol d'Esprilla al minut 85, això sí, no ha tingut cap opció d'aconseguir el gol de l'empat. El Girona, que es planta la segona jornada amb només un punt perquè va empatar la primera jornada, ha perdut la segona avui a Còrdoba, Còrdoba 2, Girona 1.
5: Encaixada a mans del tècnic del Girona, Quique Álvarez, amb el tècnic del Còrdoba, Ivan Ania, marxa amb cara de pomes agres. El tècnic gironí cap a vestidor de seguida, els jugadors del Girona que continuen encara al camp, alguns visiblement cansats, com per exemple Àlex Moreno o Fran Beltrán, que han fet un esforç per jugar els últims minuts. Eufòria, la que es veu ara a l'estadi del Còrdoba, cares llargues dels jugadors del Girona com Van de Vic i Esprilla, encara al centre del camp.
1: Bé, doncs el Girona amb un punt després de dues jornades i encara, evidentment, amb tota la segona jornada de la segona divisió per disputar-se, perquè tot just això comença avui, queda la part mitja baixa de la classificació. Veurem, ara mateix és 16è amb un punt, veurem en quina posició final queda al final d'aquesta jornada. Això acaba de començar, la segona divisió és molt i molt llarga, però hi ha molta, molta feina per fer. Ha arribat el gol d'Esprilla, que ha donat un bri d'esperança, però el Girona avui en línies generals no ha fet un bon partit. Fem una pausa, rapidíssima, de 20 segons i de seguida rematem fins un quart de 12 buscant les primeres reaccions, anàlisi del que ha donat de si aquesta primera derrota de la temporada del Girona a segona divisió.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: M'expliques un conte, papa?
9: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
10: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
6: El tercer temps.
1: Doncs vinga, tercer temps de butxaca, fins un quart de 12 per tancar aquest Tot Gira d'avui. Recordeu que demà tindrem segona ració d'aquest cap de setmana de Tot Gira, amb un partit de primer nivell, l'Espanyol Real Madrid, que viurem a partir de les 9, el partit a 9:45, i tot el que passi a Cornellà us explicarem demà el Tot Gira. I diumenge, el partit del Sabadell, que jugarà a Castalia, a Castelló-Sabadell, un partit que començarà a les 7 de la tarda i que enllaçarem després amb la TDT de l'estrena del Barça a la Lliga, al camp de l'Elx, partit que començarà a 9:15. Us ha agradat alguna cosa del Girona, Susi?
4: A mi m'ha decebut.
1: Per ser optimistes, eh?
4: A mi m'ha decebut bastant. És cert que la jugada del gol ha estat una bona jugada entre Arnau i Esprilla i ha acabat amb una bona definició, però em deixa molts dubtes, continuant aquesta feblesa defensiva, al mig camp, que jo avui tenia moltes esperances de veure Izan al costat d'Ivan Morante i Fran Beltrán. M'ha deixat molts dubtes, la veritat és que crec que no, pel que he vist avui hi ha molta feina a fer perquè es coordinin i puguin jugar bé. Abel, que jo li havia donat un vot de confiança i que espero que tampoc sigui significatiu el que ha passat avui, no? Però que ha tocat molt poques pilotes, no ha arribat l'equip a connectar amb la davantera. No ho sé, la setmana passada vaig veure que l'equip tenia profunditat, que en Francesc ho ha explicat a la primera part, que s'aprofitaven bé les bandes, que s'arribava fins al final, que es podia arribar a la rematada, i tot això, tot el que hem anat explicant que era diferencial de l'equip de Mitchell respecte al de Quique Álvarez, avui ha estat com fer una passa enrere, i també ho hem dit, sí que és veritat que a mi m'ha recordat en moltes fases de la primera part el partit de l'any passat contra el Villarreal.
1: Francesc?
3: Bé, per mi el Girona no ha merescut la victòria perquè no ha dominat cap aspecte del partit. El Córdoba, molt treballat tàcticament, li ha dificultat el joc de creació. Els andalusos han pressionat molt bé i han estat efectius posant-se el 2-0. I era complicat. De fet, el Girona només ha arribat en l'únic xut a la segona part amb possibilitats de remuntar o fins i tot empatar el partit amb el gol d'Esprilla. Però fins que no hi hagi una plantilla, no tindrem un equip. I no tindrem un equip fins que el cos tècnic els pugui entrenar. I haver de gestionar futbolistes que no tenen el cap al Girona és molt complicat. Jo penso que estem en una fase que hi ha tants de rumors i tants de problemes en tancar la plantilla i en el tema dels jugadors que poden marxar, que és molt difícil treure rendiment d'un equip i fer-lo competitiu.
1: La gent va calenta xarxes, eh? Us en llegeixo un de missatge que ens arriba a x.com/tutgira d'en Cèrvol Negre, així es fa dir. Diu: prou d'amagar el cap sota l'ala, ni patapans ni hòsties, heu de ser objectius i dir el que passa. La gestió de la direcció del club és un mem. Fa molt temps que no hi ha cap altre objectiu que fer calés amb els jugadors. Impossible competir, pinta molt malament. Hi ha més de missatges. I jo entenc que ara l'afició del Girona en calent, doncs, pensa més, no tant en la classificació i que això acaba de començar i el que hem dit, insisteixo, i ha de ser així, paciència, perquè la segona divisió és molt, molt llarga i sempre et dona ocasions a enganxar-te, però fan patir aquests 11 dies, Susi.
4: És que estem en pretemporada, però...
1: Decidint futur immediat del Girona en 11 dies.
4: Sí, i ens estem jugant punts, però en veritat estem en pretemporada, perquè tots aquests jugadors, al final no sabem quins quedaran. A mi, més que qui marxi i qui es quedi, em preocupa moltíssim que els que es quedin o els que hagin de venir realment tinguin implicació. Perquè si pel que sigui els que sembla que han de marxar no acaben marxant, no sé si aquests jugadors són capaços de deixar una mica de banda, deixeu-m'ho dir així, l'egocentrisme aquest i el fet de no jugar a primera divisió i ser capaços de concentrar-los en la competició que els hi tocarà jugar pel club que els ha tocat jugar, perquè un dia van firmar un contracte i també, mira, doncs, podia passar, no?, que baixessin. A mi em preocupa això, si t'has de quedar amb un Aji, si t'has de quedar amb Van de Beek, amb Benat, i no estan pel que han d'estar, això sí que és una llosa que crec que pesarà moltíssim. Per la resta, bé, és per aquests 11 dies que espero i desitjo que siguin interessants.
1: Home, de diners en té el Girona, ho hem explicat, aquests 40 milions potencials, serien 40 milions en el cas, ens ho explicava el Xevi, no només el que s'ha guanyat ja, sinó també el que es podria ingressar per a jugadors que ja sembla bastant clar que si marxen serà amb xifres importants, però això s'ha de veure. Estem parlant d'una xifra màxima i veurem quin acaba sent, no? S'han de quadrar els fair plays, s'han de quadrar els salaris i tot plegat s'ha de fer en 11 dies, i per tant és un temps rècord. Em vull centrar en el que ha passat avui. Clar, les dades són pobres, Francesc, perquè fixa't, la possessió l'ha acabat guanyant el Girona en el global del partit, 53%, però una possessió que en bona part del partit ha estat estèril, però a mi potser el que em preocupa més és la poca producció ofensiva. 5 xuts a porteria ha fet el Girona en tot el partit, en tot el partit 10 xuts a porteria, 3 entre els 3 pals, només 3. I fixa't que el Còrdoba ha xutat similar, 11 xuts a porteria, però dels 3 entre els 3 pals n'ha tret 2 gols. Màxima efectivitat, pràcticament. Però el Girona, és clar, amb aquesta possessió no ha estat capaç de generar més perill que aquestes 3 rematades entre els 3 pals en tot el partit.
3: Sí, el tema de la possessió sempre l'hem de tenir clar, que quan estàs guanyant, l'equip que està guanyant moltes vegades cedeix la possessió, l'equip que està perdent la té per les circumstàncies del resultat. Per tant, aquesta possessió, si és lluny de l'àrea rival i és prop de la teva porteria, pràcticament no serveix per res, i el Córdoba hi ha moments que ens l'ha cedit. El que em preocupa més és que els davanters, jugui qui jugui, tinguin tanta poca participació. Estuani, Dauda i Abel Moreno, els tres davanters centres que han jugat avui, han participat molt.
1: Mira,
3: molt del joc.
1: Abel Ruiz, dono les dades finals, 10 intervencions.
3: És poquíssim, amb 60 minuts de joc.
1: I Dauda, que ha tingut menys minuts, 12 intervencions.
3: Però ha jugat 45 minuts,
1: sí,
3: per tant.
1: És veritat.
3: És molt poca intervenció dels jugadors que han de marcar les diferències, i els jugadors que ja no només han de rematar, ho hem comentat moltes vegades, sinó que han de donar joc, han de participar en cura, en llarg, en les rematades, en l'estratègia. Estem parlant de molt poca participació dels jugadors que han de fer-te guanyar el partit, no? Per tant, els canvis tampoc ens han donat solució, només en la jugada individual d'Esprilla, però no han revolucionat l'equip.
1: Per cert, el Girona, recordem calendari. Xavi, corregeix-me si no ho dic bé. Dissabte que ve, 9:15, horari confirmat, sí. Girona a Les Palmes, oi que
7: Les
1: sí?
7: Les Palmes, sí.
1: En directe al Tot Gira.
7: Correcte.
1: I després, dissabte 5 de setembre, Sporting Girona, 4:15, aquest partit també té horari confirmat, i que també confirmo que el farem al Tot Gira. Són els horaris que tenim, perquè ja el següent, que és el cap de setmana del 12-13, aquí no tenim
7: horaris. Encara no hi ha horaris, no.
1: Que seria el Girona-Castelló.
7: Sí.
1: Bé, Les Palmes i Sporting, dos equips, clar, la segona no ho sabrem mai, però dos equips cridats també a estar lluitant, no?, teòricament.
4: I Castelló també, per mi és un dels...
1: I Castelló, exacte. Els tres pròxims són equips que a priori haurien d'estar lluitant pel playoff, no?
3: Per això els futbolistes que vinguin han de competir en una categoria, en tot el que significa aquesta categoria, perquè al final no en traurem cap de fàcil de partit.
7: I no sé si el tenim, però Benat no ha escalfat avui
0: És que em sembla com molt significatiu.
1: No, solar.
0: No ha escalfat, eh?
1: No ha escalfat, eh?
0: Aquí sí que no, hi ha
1: no,
0: cas banat.
1: No. Aquí no hi ha... Vaja, la història sembla bastant clara. A no ser que realment no arribin ofertes, eh? Però vaja, crec que és simptomàtic el que ha passat avui amb Banat.
3: Unagi, Banat, Minsu, Arnau, Àlex Moreno, cinc futbolistes.
0: Gigankov.
4: Van de Vig.
3: I Gigankov. I Van de Vig. Cinc, set futbolistes. És clar, estem parlant de set futbolistes amb moltes possibilitats de l'1 de setembre no estar a l'equip.
1: Està clar. Solà, ets ja a la sala de premsa, suposo, oi? Esperant...
2: Sí, estic bé a la sala de premsa, no, però ben bé a fora. Unes cares llargues, director esportiu, Quique Carce, el president de l'oficial, i unes cares, evidentment, llargues. Com llarga serà aquesta segona divisió.
1: Torna avui al Girona o fa demà? Torna demà, no, suposo?
2: No, demà. És que saps què passa? S'han acabat els charters. S'han acabat la bona vida de primera divisió, que hi havia charters, ara vols regulars i coses d'aquestes, i per tant han de... com els mortals, com nosaltres. Tornem demà al matí, em va bé.
1: Com que tanquem ara, a un quart de 12, Solà, tu pendent de la roda de premsa que obre, que crec que serà interessant sentir el d'entrenador del Girona, i els blocs esportius de 3Cat Info, ja a partir d'aquí una estoneta el podreu recuperar el millor del que hagi explicat Quique Álvarez. Molt bé, Solà, gràcies, bon viatge de tornada, que vagi molt bé.
2: Adéu.
1: El Solà que viatjarà a tots els partits del Girona aquesta temporada. Catalunya Ràdio, a tots els camps on jugui el Girona aquesta temporada. I avui a l'FM en directe. Els pròxims partits, també l'FM, i també el Tot Gira en directe als partits del Girona. Gràcies, Susi, gràcies, Francesc. Fins la propera. Xevi, abraçada, que vagi molt bé. Demà ens veiem per aquí al Tot Gira.
0: Sí, tant.
1: Perquè demà hi tornem. Ens hi posem a les 9 de la nit amb l'Espanyol Madrid. Per cert, primera divisió, que no us ho he comentat, confirmo el final del partit, el Villamarín. Victòria del Betis, en gol de Riquelme, l'ex del Girona. Betis 1, Reial Societat 0, en el que ha estat el primer partit a la Lliga aquesta temporada, tant de Betis com de Reial Societat. Demà hi tornem amb aquest plat fort, l'Espanyol Madrid. Que vagi bé.
11: Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb muntatge tècnic i musical de Marçal Turu, producció d'Anna Hernández i la gestió tècnica del Control Central de Catalunya Ràdio amb Júlia Aparicio i Xavi Vall. Dirigeix i presenta David Clopés. Tornem a girar demà a les 9 de la nit amb l'Espanyol Madrid.

0: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui divendres, no cal anar a Suïssa.
1: Catalunya té molts camins per trepitjar.
2: Puges cap al coll de la Garrofera.
1: I molts racons per visitar.
3: És un corriolet que puja per la Careneta.
4: Rius, carenes, cims, corriols, castells, llacs, altiplans...
5: Paisatges verds i no tan verds que ens fan dir ben convençuts...
6: No cal anar a Suïssa.
5: Per això, aquest estiu us portem d'excursió pel Montcaro, la Vall d'Unarre, Castellcí, la Vall dels Voltors, Josa de Cadí.
1: No cal anar a Suïssa. El divendres a la mitjanit amb Gerard López.
5: No et descobrim el territori. T'ensenyem el país.

0: vegades no en som conscients fins que tenim el problema al davant. Ens han fet una estafa, ens han suplantat la nostra identitat i llavors és quan ho sabem. I no només la ciutadania, sinó també moltes empreses.
1: Val. Roman, també estàs d'acord?
2: Sí, absolutament. Dels últims 20 anys ha estat així i dubto que la cosa vagi a canviar,
1: clar,
2: desgraciadament.
1: Estic parlant amb l'Humbert Ruiz, que és director de Talent Digital de Barcelona Activa, i el Roman Vargas, que és responsable de ciberseguretat a Catalunya del gegant tecnològic Cisco. Heu posat en marxa també un projecte per formar una mica més en ciberseguretat 200 persones en 2 anys, i de moment ja heu arrencat amb una primera tongada de 40. Per tant, expliqueu una mica aquest projecte.
0: Doncs sí, ens hem proposat formar 250 persones en 2 anys com a analistes júniors de seguretat, perquè és una figura que necessita ara mateix el sector de la ciberseguretat, i hem començat amb aquesta primera tongada, que han iniciat el bootcamp aquesta setmana, i esperem pues, que després de 6 mesos pues, puguin trobar feina al sector.
1: Clar, és un programa que neix entre Cisco i CERT?
2: Correcte, sí, sí, sí, sí, sí. De fet és un programa que portem uns quants anys fent a tot el món i que hem encetat aquest any amb l'ajuda de Barcelona Activa aquí a Barcelona.
1: Sí.
2: Forma part d'una aposta de Cisco des de fa més de 30 anys aquí a Barcelona.
0: Sí, és una aliança públic-privada, és a dir, en aquest cas l'administració pública i una empresa privada com és Cisco, en el marc del Mobile World Congress, doncs van signar un acord per formar aquestes persones en el sector de la ciberseguretat. A partir d'aquí vam escollir el tema de la ciberseguretat i hem buscat un programa que a més permeti la reconversió professional, és a dir, que donem l'oportunitat a persones d'altres sectors que es puguin reconvertir mitjançant aquest itinerari formatiu i reorientar la seva carrera professional cap al sector tot tecnològic. Per això formem aquesta figura que dèiem d'analista júnior en ciberseguretat que permet entrar en aquest sector.
1: Digue'm algunes matèries que se'ls formarà o que se'ls forma, no? Posa'm alguns exemples.
2: Sí, sí. Bueno, des del punt de vista de ciberseguretat sempre hi ha 2 vessants, no? La part més de l'atacant i la part de defensa. Lògicament, el focus és la defensa, però dins del programa hi ha tot de pràctiques de simular atacs, fer pentesting, etc, perquè també és important veure l'altra banda, d'acord? La part més important de la defensa, que és on volem estar tots, jo crec que és el fet de que al final es trobaran amb eines que són les mateixes eines que es trobaran en el dia a dia després quan vagin a treballar a les diferents empreses. Penseu que en el món de la defensa, com a tal, la majoria d'empreses té com 40 solucions diferents de seguretat implementades. I una cosa important del programa és que no es centra en una tecnologia concreta de ciberdefensa, sinó toca molts pals, que és un dels avantatges de Cisco en aquest sentit. Sí. És a dir, és més real i més semblant al que es trobaran a la feina un cop acabin.
1: Clar. Explica'm més exemples, Humbert, d'aquestes pràctiques reals amb què esteu formant, no? És a dir, a vegades hi ha pocs professionals ben formats en ciberseguretat, no? I què és el que se'ls vol ensenyar?
0: Doncs aquí estem parlant de la primera, diguéssim, línia de defensa que tenim contra la ciberseguretat, no? Com explicava el Roman, aquí sempre hi ha 2 vessants en la ciberseguretat, no? El que ataca i el que es defensa. I per això necessitem aquesta figura que ha de ser la persona que detecti aquests atacs i alhora, abans de que passin aquests atacs, que es dediqui a fer la prevenció. Per això és molt important també el que estem fent amb aquest itinerari, que és arromangar-nos amb empreses del sector d'aquí a Barcelona perquè defineixen molt bé quines són les competències tècniques i les habilitats professionals que necessiten aquestes persones per ser, com dèiem, aquesta primera línia de defensa contra els ciberdelinqüents.

0: Avui estem parlant d'un àmbit que té molta demanda i poca oferta de talent. Només 3 professionals per cada oferta de feina, segons l'informe digital Talent Overview 2024. Vol dir que falta molta gent que pugui estar formada en ciberseguretat. És important, clar, és a dir, a les empreses que contractin sabran que tenen professionals nous, no? Dieu-me aquestes professions del futur, no? Analista júnior de ciberseguretat, no? Quines són aquestes professions?
1: Sí, com deia l'Humbert, al final és formar la gent per aquest primer nivell de protecció que moltes empreses estan reclamant. Crec que era el capítol anterior al Sant Pere, el conseller, comentava el creixement
0: que tenim.

0: És oient del Revolució,
1: sí,
0: vostè,
1: sí, absolutament,
0: molt
1: absolutament.
0: Bé. Molt bé. Digui.
1: Doncs parlava de que precisament aquesta és una de les professions amb més demanda i més creixement aquí a Catalunya. I és per un motiu, perquè al final les empreses necessiten gent. I comentaves la dificultat de contractar. Jo afegiria la dificultat de mantindre talent.
0: Ja.
1: Perquè com que hi ha tanta demanda, la gent moltes vegades acaba 6 mesos en un lloc, 6 mesos en un altre. Són oportunitats molt, molt interessants que s'han d'aprofitar ara mateix.
0: Clar, l'Humbert, que coneix el talent digital, no? Amb el teu càrrec, que coneixes molt del talent digital, falta, en aquest cas, no? Gent que es dediquin a aquestes professions, no? Sobretot.
2: Sí, sí, falta gent i el millor de tot és que el sector digital ens ofereix, a diferència d'altres sectors, tens l'oportunitat de mitjançant itineraris formatius, diguéssim, fora de la formació més reglada, t'ofereix itineraris per reconvertir la teva carrera professionalment. Perquè aquestes oportunitats que dius, perquè en el sector de la ciberseguretat potser és el cas més extrem, no? Que per cada oferta de feina només s'hi presenten 2 persones. No? Això vol dir que són vacants que van quedant, això vol dir que les nostres empreses són menys competitives. Mm. I per això aquesta gran oportunitat per formar-se fins i tot des de zero i entrar al sector tecnològic i, en aquest cas, al sector de la ciberseguretat. D'això es tracta, aquests itineraris tipus bootcamp.
0: I troben feina de seguida, Humbert, sí?
2: Sí, nosaltres tenim a l'IT Academy, com sabeu, tenim itineraris en programació web, en anàlisi de dades, i ara hem començat aquest de ciberseguretat. Portem ja 7 anys d'IT Academy. La inserció laboral és del 80% als 6 mesos d'acabar la formació.
0: Molt bé. Alguna cosa més que volies afegir?
1: No, una cosa només, parlaves de reciclatge. És important, sobretot pel tema de la IA generativa, que pensem que molta part de la defensa, de la ciberdefensa, no és tan, anem a dir, determinista com abans, no és tan un tema d'enginyeria. Hi ha carreres humanistes que crec que poden aportar molt a aquesta ciberdefensa en el món aquest que ens trobem ara de la IA generativa.
0: Molt bé. Doncs escolta, felicitats per la bona feina, Humbert Roman, que vagi molt bé aquesta formació, que és important. Necessitem ciberseguretat, sobretot hi ha molta feina en aquest sentit, no? Es busquen professionals i, com sempre expliquem, al Revolució, no? La gent que busca feina, hi ha sortida, hi ha mercat, no?, d'aquest talent digital. Felicitats als dos, gràcies.
1: A vosaltres.
2: Merci. Merci.
3: Bones, molt bones. Soc en Xavi Berneda, de l'empresa Calçat Múnich. 10 anys, tu. Sembla que faci ahir, no? 10 anys a connectar-nos amb el futur. Gràcies a aquest programa en tots hem après molt. Ha sigut increïble. Molta tecnologia, intel·ligència artificial i moltes, moltes felicitats. Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Endavant.
4: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Món 2030.
0: La setmana passada a Barcelona va ser epicentre de la intel·ligència artificial. Quasi 1 miler de participants van reflexionar sobre aquesta tecnologia, sobre els canvis que ja són aquí en la gran majoria d'àmbits professionals i personals. I durant 2 dies es van parlar de moltes coses i avui volem conèixer alguns dels detalls més interessants que s'hi van dir. No, no quiero pasar mal. Saludem el Joan Mas, és el director científic de l'àrea digital d'Eurecat i director d'aquest congrés de la intel·ligència artificial Congrés, que ha organitzat també amb la Generalitat. M'agradaria saber, Joan, què tal? Benvingut.
5: Moltes gràcies.
0: A veure, un primer titular de com ha anat, una conclusió del que s'ha dit de la intel·ligència artificial que genera valor a les empreses i als professionals. Quin titular et quedaries d'aquest congrés, que se n'ha parlat moltíssim?
5: Sí, un dels titulars és, a través dels continguts que hem tingut, la eclosió durant aquest any, 2025, i que segurament serà futur, d'una nova modalitat de la intel·ligència artificial que es comença a conèixer amb el nom de Agentic AI, en català en podríem dir IA agentiva o IA agencial, i que es basa en utilitzar uns agents de software que porten, diríem, un pas més enllà l'automatització de les tasques a nivell de les empreses, sobretot en els entorns industrials i de més. Aquest seria un primer punt que va sortir molt en els continguts del Congrés. L'altra idea que ha començat a aflorar és aquesta idea de la computació híbrida, és a dir, s'estan desenvolupant el en paral·lel amb la intel·ligència artificial s'estan desenvolupant altres tecnologies que també tenen per objectiu doncs ajudar doncs a aquesta computació tan necessària, fonamental, indispensable perquè la IA doncs faci el que ha de fer. I en paral·lel a aquesta computació clàssica i tenim doncs els superordinadors i a més s'està desenvolupant la computació quàntica, s'està desenvolupant la neurocomputació i una de les tendències és que en el futur haurem d'utilitzar cadascuna d'aquestes modalitats de la computació en les seves millors prestacions per tal de ser més eficients. Són dues idees que han sortit en el Congrés, a part, doncs, òbviament, de presentar diferents projectes i casos d'èxit al llarg dels dos dies de l'esdeveniment.
0: Clar, dius, agents d'intel·ligència artificial, n'hem parlat, el Revolució, però expliquem una mica més què fan aquests agents, perquè el Congrés evidencia, no, la maduresa de la IA com a generador de valor, a les empreses i pimes, i aquests agents d'IA què fan? Què fan exactament? Quines tasques que poden ajudar a les petites i mitjanes empreses que ens estan escoltant?
5: Doncs, com deia, els agents porten l'automatització a un nivell superior. Són eines de software que estan programades per aprendre del context en el que treballen i després podem exemplificar
0: clar,
5: en un cas
0: fer, no?
5: Concret. I poden prendre decisions per si mateixes, poden activar accions i aprenen de la seva pròpia activitat de forma que en situacions futures doncs, poden inclús tenir actuacions millors. Això, per exemple, es pot exemplificar, si ens imaginem, és un exemple, una metàfora que la sol que utilitzar per que es visualitzi què fan els agents. Si imaginem-nos que estem en una fàbrica, en una cadena de producció, i de cop i volta doncs les peces surten defectuoses. Si aquesta fàbrica, si aquesta cadena de producció té instal·lat un sistema agèntic, doncs serà capaç primer de descobrir que s'estan produint aquests errors. Serà capaç de veure a on es produeixen i per què. I a partir d'aquí prendre les accions necessàries per intentar corregir aquests errors. Per exemple, enviar una ordre a un operari perquè pugui fer doncs, la tasca de manteniment. Serà capaç de descartar aquelles peces que siguin dolentes, no? I com deia, totes aquestes activitats, aquestes accions en el context en el que es produeix, el sistema agèntic serà capaç de registrar-ho i aprendre'n per veure, doncs, inclús millorar les seves prestacions en situacions futures.
0: Tasques repetitives, sobretot també poden fer aquests agents, per posar, ara parlaves d'indústria, també pot, per exemple, contestar e-mails o fer-te, doncs, que t'arribi el newsletter de les notícies que t'interessen per al teu sector i la teva empresa.
5: Correcte.
0: Vull dir que pot fer, perquè ho entenguem, no?, infinitats de funcions i activitats.
5: Correcte. Hem de tenir en compte que els agents no és una cosa d'ara, existeixen des de fa molts anys, però a mesura que la IA ha anat evolucionant, que ja hem incorporat a dintre del sistema agèntic també la IA generativa, no?, que permet conèixer millor aquest context, no?, el que diríem tècnicament es coneix, l'entorn semàntic i demés, hem millorat moltíssim aquestes prestacions per arribar a aquest grau d'automatització.
0: Clar. També es va parlar molt sobre com s'entrena aquesta intel·ligència artificial, no? L'ús de les dades per fer créixer la IA continua sent el gran tema, no? D'on s'extreuen aquestes dades perquè la gent ho entengui?
5: Val. Fins ara, tots aquestes eines d'intel·ligència artificial, els models de llenguatge i demés, han utilitzat la informació que hi ha a internet, tota la informació, informació de text, informació de veu, informació gràfica, vídeos, tot el gran volum enorme de dades digitals que tenim a internet, s'han utilitzat per aquest entrenament d'aquests models. Avui en dia es comencen a buscar altres fonts. Tots tenim dades o sensors que estan generant dades contínuament, els rellotges que tenim, Smart Watch i tota la sèrie de sensors, tot això està generant moltíssimes dades i ara es comencen a utilitzar aquestes dades per entrenar aquests models. I hi ha una tercera opció, que són les dades sintètiques. Quan no tenim dades, hem de ser capaços de fabricar unes dades que ens ajudin a entrenar aquests models. I la intel·ligència artificial també és capaç d'ajudar-nos a generar aquestes dades que les coneixem com dades sintètiques. I came in like a
0: rainbow. Joan, avui parlen de la intel·ligència artificial d'aquest congrés. Agents d'intel·ligència artificial, computació híbrida, són conceptes no fàcils per la gran audiència. Mm. Però a vegades, sobretot, explica'm algun dels projectes que esteu fent, per exemple. 36% dels projectes vosaltres que esteu fent amb Machine Learning, i posa'm algun exemple que sigui concret, no? Per exemple, estem parlant d'aigües residuals amb visió per computador, Zero Vision, què esteu fent?
5: Val, aquest és un projecte que es va presentar en el Congrés i participa CETAQUA, i la idea d'aquest projecte és, el context d'aquest projecte és, ens hem de pensar les estacions de depuració d'aigua, on es depura les aigües residuals. Llavors, aquestes estacions estan molt sensoritzades, necessitem uns sensors específics per monitoritzar els processos, els productes químics que hi ha per allà i tal. I moltes vegades aquests sensors fallen perquè s'embruten, deixen de funcionar de la manera com haurien de fer-ho. I una manera alternativa és utilitzar la intel·ligència artificial, en particular la computació, la visió per ordinador o visió artificial, que és una modalitat de la intel·ligència artificial que ens ajuda a suplir aquests sensors. I el Zero Vision va en aquest sentit, utilitzar càmeres que després estan connectades a sistemes d'intel·ligència artificial que són capaços de detectar la presència de fangs o la presència de bombolles que detecten o són símptoma de que algun procés no està funcionant bé. Per tant, ens estan ajudant al procés propi de la depuració de l'aigua.
0: Clar. En quins sectors es va comentar que canviarà més la intel·ligència artificial? En la salut, en la comunicació? En quin sector canviarà més?
5: Mira, la intel·ligència artificial és totalment transversal i avui en dia està afectant o està sent utilitzada en tots els sectors. La salut, per descomptat, tot el tema de processament de les imatges mèdiques per ajudar en el diagnosi és un element importantíssim. En les comunicacions, la gestió de les xarxes mòbils, no? La gestió del tràfic, no? Del tràfic que nosaltres creem quan utilitzem els nostres mòbils. A vegades hi ha zones de la xarxa que estan més carregades, zones que no. Amb la intel·ligència artificial es pot balancejar aquestes coses. En moltíssims sectors, a l'agricultura, moltíssims s'estan fent ja actualment projectes que expliquen la intel·ligència artificial i il·lustren com aquesta intel·ligència artificial ens està ajudant.
0: Molt bé. Doncs enhorabona per aquest congrés d'intel·ligència artificial a Barcelona. Són moltíssimes les eines que tenim ara en tecnologia i, per tant, això està canviant les nostres empreses, no? Les nostres pimes i també moltíssima feina. I felicitats, Joan. Enhorabona per com ha anat aquesta feina. Gràcies.
5: Moltes gràcies.
4: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

El Joan Dausà, acabem el programa i avui amb una frase del conferenciant motivacional nord-americà Robert Schuller, que diu això: si només escoltes les teves pors, moriràs sense saber quin era el teu gran potencial.

Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Una vintena de persones han mort aquest divendres a Ucraïna com a conseqüència d'atacs russos al centre i al sud del país. El bombardeig més mortífer s'ha produït a Kryvyi Rih, la localitat natal del president Zelensky. Ha estat un atac amb drons en dues etapes que ha causat almenys una quinzena de persones mortes i més de 130 ferits en un centre comercial. Primer ha caigut un dron cap a quarts de 5 de la tarda, quan les botigues estaven plenes de gent, i mitja hora més tard, quan els equips de salvament ja estaven atenent les víctimes, ha explotat un segon dron. Zelensky qualificat de covard i monstruós l'agressió russa.
2: En aquests moments hi ha una operació de rescat en marxa a Kryvyi Rih després d'un atac contra un centre comercial i s'estan mobilitzant tots els efectius necessaris. Malauradament hi ha moltes víctimes. Ha estat un atac rus amb drons deliberat i menyspreable, un rere l'altre.
1: Es creu que el nombre de morts pot elevar-se a causa de la situació greu d'una trentena del centenar llarg de ferits. A més de l'atac de Kryvyi Rih a la regió central de Dnipro, un altre bombardeig rus ha matat 4 persones a Mykolaiv, al sud del país. Més notícies, Txell Garriga.
3: Un noi de 18 anys ha matat una persona i n'ha ferit 3 més amb una espasa en un institut de Suècia al centre del país. L'individu, que posteriorment ha detingut per la policia, és exalumne d'aquest centre educatiu de secundària. L'atac ha causat commoció entre la comunitat educativa, com expressava un dels props de 500 estudiants d'aquest institut, que tot just aquest divendres començaven el curs.
4: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
1: El País Valencià ha hagut d'evacuar un miler de persones per un foc declarat a Sogorb, Balalt, Palància. El foc que ha cremat fins ara 420 hectàrees avança sense control, té 2 fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de la Calderona. És una zona amb una orografia difícil i en molts llocs no s'hi pot accedir a peu. Tot i això, la millora de les condicions meteorològiques fa que els bombers siguin optimistes. José Melitón és el cap d'extinció del foc.
5: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
3: Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges torrencials previstes per l'Alt i el Baix Penedès, el Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs, que ja han començat a descarregar cap a la costa del Garraf i també al Baix Penedès, puguin anar acompanyats de pedra forta, ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden arribar a caure fins a 40 litres per metre quadrat en mitja hora i també es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. A Salou, preventivament, ja han suspès totes les activitats a l'aire lliure i a les Terres de l'Ebre preocupa al barranc del Llop d'Alcanar. Sentim Sebastià Domínguez, regidor de Seguretat Ciutadana de Salou, i Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar.
6: Salou, estem culminant la fase d'obres del nou barranc de Barenys. No obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable.
7: Ens hem ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa.
3: A les Terres de l'Ebre també hi haurà, però, un ull posat als espais tan fràgils com la barra del Trabucador.
1: L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb uns 400 euros la compra de bicicletes elèctriques i amb 800 euros la compra de bicicletes de càrrega. Les ajudes començaran l'any 2027 amb un pressupost d'1 milió d'euros anuals i en principi repetiran durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible a la ciutat. El govern municipal de Jaume Collboni calcula que se'n beneficiaran unes 8.000 persones. La campanya de l'avellana al Camp de Tarragona ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones després de les pluges d'hivern i d'haver superat la sequera, que ha permès recuperar el reg de l'estiu. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Els pagesos de l'avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del reg d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martí.
9: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem.
8: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de les despeses de producció.
9: Tot puja, l'electricitat de regar puja, el material de reg puja, els fitosanitaris, els adobs, els carburants, i el preu ha de compensar una mica totes aquestes pujades.
8: El dèficit d'avellana al mercat mundial fa preveure que els preus es mantindran estables. Caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
1: I a la informació esportiva, en Pau Dax.
10: Derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Toni Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livaković perquè arribi l'any vinent. Livaković juga al Dinamo de Zagreb cedit pel Fenerbahçe. L'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid, a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. Al Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. I en tenis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles fent parella amb Horacio Ceballos. Els quarts han derrotat Luciano Darder i Tomás Echeverry per 6-3 i 7-6.
0: Fins aquí les notícies.
11: Que la clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
11: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
0: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
11: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
0: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.

0: Molt bona nit. Benvinguts al programa d'excursions de Catalunya Ràdio No cal anar a Suïssa. Si ara anem cap a l'Alta Ribagorça i fem una excursioneta que ens porta a dalt d'una serralada a tocar del Pallars Jussà, vindríeu? Us hi apunteu? Doncs va, que ara anirem ben amunt, per contemplar la Vall dels Voltors. Som-hi! Evidentment, si ens escolteu des de la mateixa comarca de l'Alta Ribagorça o del Pallars Jussà mateix, tot això ho teniu molt a tocar, a casa mateix, no us hem pas de venir a explicar res des de la Diagonal de Barcelona, però, per la resta de mortals, sapigueu que avui volem redescobrir un dels racons més inhòspits i més respectables d'aquest país. Muntanya pura i dura. Pedra, paret, natura, aus, mamífers, rèptils... Perquè anem fins al nucli de Dons, a l'Alta Ribagorça, i ens enfilarem fins al Pas del Portús per caminar per la Serra de Sant Gervàs, a 1.800 metres d'alçada. I un cop a dalt tindrem una fermíssima panoràmica de la vall que tenim al vessant sud. La Terreta, amb la Torre de Tamúrcia, els Masos de Tamúrcia, terra aspra del Pallars Jussà, coneguda també com la Vall dels Voltors. Gaudirem de vistes úniques a banda i banda de la carena i coneixerem els seus habitants més arrelats, els voltors. I posats a fer, en un moment o altre, segur que omplireu els pulmons, contemplareu el paisatge i direu allò de...
1: És que no cal anar a Suïssa.
0: Com sempre, entrem en música de quilòmetre zero amb els acordionistes de la Ribagorça, els Ribatònics, que tenen gravat i molt ben musicat, de la mà de Lluís Florit, el poema Ribagorça, del mossèn de Vilaller, Anton Navarro.

0: Com sempre, saludem primer els sospitosos habituals del programa. Fem una gran barretada al nostre geògraf nacional, Guifré Lloses. Benvingut.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Com definiries el tros de país que avui hem d'explicar?
1: Doncs jo crec que avui em quedaria amb espectacle visual.
0: Espectacle visual. Després explicarem el perquè, no?
1: Després explicarem, però vaja, tot avui pren una magnificència important.
0: Donem la benvinguda també al nostre entrevistador oficial, el senyor Xavier Soler Amerra. Senyor Soler, on
2: Hola.
0: Heu anat? Com estem? Bé?
2: Molt bé, molt bé.
0: On hem anat a preguntar aquesta vegada?
2: Doncs avui, Gerard, m'he mogut per la ciutat de Barcelona, on ens trobem ara mateix, i he entrevistat a 5 persones, a 5 visitants del Turó Parc.
0: El Turó Parc.
2: El Turó Parc.
0: Sí, m'esteu dient que per gravar el programa d'avui no us heu mogut ni dos carrers de la ràdio.
2: Bé, però és depèn de com ho miris, Gerard. O sigui, jo diria que he volgut conèixer i connectar doncs, amb els nostres veïns i gent de la vora de la ràdio.
0: Doncs jo diria que més aviat tenir una patilla més gran que la del cantant dels Decibelios. I aquella filosofia nostra de, diguem, de país, del no cal anar a Suïssa, allò d'anar per tot arreu, això on ha quedat, això?
2: Com estic pillant avui, eh?
0: Senyor Soler, ho tindrem molt en compte, en el compte de resultats a finals de mes.
2: Ah, d'acord.
0: En tot cas, malgrat els disgustos, hem de mirar endavant, hem de continuar, hem de caminar. Com sempre, saludem la tercera pota del programa, l'home de les mil potes, Joan Vilaplana. Llep. El nostre part de les ciruques.
3: És que començo a veure que igual la sintonia és una mica desproporcionada.
0: El nostre part del Corriol, el nostre part de vi. Com està, Joan?
3: Part de vi, part de vi especialment. Sí, sí.
0: Com estàs?
3: Molt bé, molt bé. Estem molt bé. Sempre que venim a parlar d'excursions, contents.
0: A més, recordo que quan es va planificar fer aquesta ruta, fer un no cal anar a Suïssa per explicar això, treies espurnes dels ulls.
3: Sí, perquè és una ruta que jo desconeixia absolutament i mira que havia passat vegades per allà a prop camí de la Vall de Boí o de la Vall d'Aran, i em va fer descobrir el nostre geògraf, en Guifré. De fet, la vaig poder fer amb ell. Va ser una grata sorpresa per Recòndit, per Feréstec, i perquè és la mostra, això que dèiem, que a més de la Vall de Boí, que està molt bé, l'Alta Ribagorça té moltes altres coses.
0: Guifré, comparteixes aquest record?
1: Home, va ser una excursió memorable de dos dies, sí. Una bona travessa, sí. Que vaja, a mesura que anem avançant el programa anirem recordant i sortirem molts detalls dels que vam fer llavors.
0: Doncs fem una cosa, abans d'entrar en matèria i saludar el convidat que tindrem avui, crec que estaria bé aclarir conceptes amb una lupa geogràfica i acadèmica. Guifré, il·lumina'ns una mica i definim els espais de la ruta que hem de fer i sobretot, fem una cosa, expliquem què és exactament el que es coneix com la Vall dels Voltors.
1: Doncs bé, som-hi, doncs, Gerard. En primer lloc, hem de dir que pròpiament avui no trepitjarem la Vall dels Voltors, però que, en canvi, l'albirarem sencera des de les alçades. Això és perquè avui caminarem fins al punt més alt d'una de les vessants d'aquesta vall, fins al capdamunt de la muralla de Sant Gervàs. Perquè sí, el que delimita la Vall dels Voltors per la seva vessant més septentrional és una autèntica muralla. Només així es pot definir la Serra de Sant Gervàs. Que, a més, a semblança d'altres serres prepirinenques, com el Montsec, el Beaumort, Sant Aubens o Carreu i Sant Corneli, es caracteritza per la majestuositat dels seus cingles mirant a migjorn. Sant Gervàs és, sens dubte, un dels panys de paret més imponents de Catalunya.
0: I el que seria la Vall dels Voltors, el que veurem un cop arribem a dalt, com és?
1: Doncs la Vall dels Voltors és una petita part del que popularment en el territori es coneix com la Terreta, un vast territori de muntanya mediterrània al nord del municipi de Tremp, al qual pertany, caracteritzat pel seu paisatge erm, isolat i de poblament petit i dispers. És una raconada desapercebuda en un entorn de pas camí de l'Alt Pirineu seguint la vall de la Noguera Ribagorçana. Amb tot, no podem obviar la seva singularitat històrica i cultural. Ens trobem en aquella frontissa on Catalunya i la Franja s'abracen, lluny dels grans centres comercials, de nuclis de població importants i afectada pel despoblament històric. Terra de materials calcaris i margues, el paisatge de la Vall dels Voltors destaca per la seva aridesa i continentalitat climàtica. Només la humitat de la Noguera Ribagorçana, un dels grans rius pirinencs, li fa de contrast.
0: Val. Això és important, el que veurem un cop siguem a dalt de muntanya i mirem el vessant sud, no? Que és tota aquesta vall àrida que deies, la Terreta, no? La Vall dels Voltors. Però nosaltres, com que el que fem és sortir del nucli de Dons i pugem per l'altre vessant, pel vessant nord, el camí de pujada és una mica diferent.
1: Exacte, Gerard. El vessant per on ascendirem avui, al capdamunt de la Serra de Sant Gervàs és ben diferent. La seva falda septentrional és dominada per bosquines i boscos de caducifolis secs, d'alzina carrasca o roure martinenc. Aquesta és una vessant més amable d'ascendir al capdamunt d'aquesta serra. Això sí, És des d'aquí on tindrem l'altra gran perspectiva visual de l'excursió d'avui. El domini del Pirineu des d'aquesta falda és immillorable. Ens trobem just on el prepirineu s'acaba i comença l'alta muntanya.
0: Joan tanca els ulls i ho va recordant,
2: sí, sí,
0: eh? Sí, perquè la gent ens entengui el que farem avui. A veure, intento fer un símil, d'acord, amb referents coneguts o més coneguts. És com si féssim una excursió a la Torre de Collserola, no?, per contemplar als nostres peus la ciutat de Barcelona, però en lloc de pujar pel vessant marítim des de Barcelona, ho féssim per la part interior, no?, del Vallès, i pugéssim a Collserola des de Sant Cugat per un cop a dalt contemplar Barcelona. Seria això, més o menys?
1: Seria això, tenim present que per un dels cantons de la falda, o sigui, una de les dues vessants, és una autèntica muralla, un cingle de més de 200 metres de paret vertical calcària.
0: Excel·lent. I bé, ja que estem situats, ara el més important.
4: És que no cal anar a Suïssa.
0: Com que la sortida d'avui l'etiquetem com a excursió per la Vall dels Voltors, hem demanat que ens acompanyi al programa un expert en la temàtica, un expert en voltors, però també expert en ocells, perquè és un reconegut ornitòleg. Però és que no només això, també és guia de natura, és moltes coses. És en Pere Alsina, molt benvingut al No Cal Anar a Suïssa. Com estem?
5: Bé, molt bé, content de ser amb vosaltres.
0: Nosaltres, perquè ens acompanyis avui, ens ajudis una mica a donar a conèixer aquest racó de país, els voltors. Fas una mica de tot, Pere, o sigui, hem dit algunes coses, però realment hauríem acabat abans dient el que no fas,
5: de
0: oi?
5: De tot no, perquè hi ha moltes feines les que no faig, però bàsicament és consultoria, estudis i projectes, i una part de guiatge de natura, no només d'ocells, de vegetació, d'usos de fauna, d'usos del bosc, etc.
0: Clar, de fet, en Pere té una plataforma, es diu Beyond Barcelona, més enllà de Barcelona, correcte? Uh-huh. Aquí fas experiència de turisme atípic. Què és el turisme atípic que propugnes, que fas, vaja, que defenses?
5: És el turisme que va més enllà d'on va el 99% dels turistes que són de fora, que venen a Catalunya, que és Barcelona. No solen sortir de Barcelona a Montserrat, ara Tarragona, des que és UNESCO, una vegada Girona i Figueres, doncs tot el que ha sortit d'allà, o sigui, el 99% del país.
0: L'altra part, no?
5: Sí.
3: Com nosaltres, que fem ràdio atípica.
0: Aquesta zona que avui explicarem, que és zona de voltors, per què n'hi ha tants allà de voltors?
5: N'hi ha perquè estan protegits ara, i penseu que de voltors als anys 70 en quedaven 70 parelles o 80, molt poques, i ara n'hi ha moltes més, ara no sé el nombre exacte, però voltant d'un 800 segur, o un miler. I perquè es dona allò que els agrada a ells, que és penya-segat per criar, són espècies que s'anomenen rupícoles. Estem acostumats a la rupícola, però també hi ha espècies de fauna i vegetació rupícola que necessiten la paret, en alguns casos, per tota la seva vida, en aquests cas no, només per fer niu.
0: Només per fer niu.
5: Fer niu i descansar, jucar-se i tot això. Però d'aquí, de Sant Gervàs estant, poden abordar qualsevol isard mort, vaca morta, bé mort, el pla de Toirigo, on sigui la pleta del Malo, mm-hmm. o el port de la Bonaigua. De fet, si m'ho permet, quan la gent veu voltors, que els veu molt sovint, a Núria, no sé, a Mitges i aquests llocs, sempre sí. Pensen que crien en allà.
0: I no.
5: I no. De fet, cap cria allà. La major part dels voltors crien al Prepirineu i van alimentar-se al Pirineu humit.
0: Després en parlarem una mica més, també. Després explicarem, per exemple, quin àmbit d'actuació té un voltor, d'acord? Perquè no sé si es pot moure a un radi de 2 quilòmetres o 100 quilòmetres, més o menys, eh? Després ho comentem. Guifré, tenies també alguna qüestió, no?, per plantejar?
1: Sí, no, jo volia preguntar-li al Pere si, més enllà dels voltors, Catalunya es pot considerar un país ric en ocells, en diversitat d'ocells, d'aus?
5: Catalunya és un dels països més rics en ocells i en papallons de tota Europa. Depèn de com facis els càlculs, si us fas per superfície segur, i això no és perquè siguem més ornitòfils o tractem millor les comunitats naturals, sinó bàsicament per dues causes. La primera, Catalunya és Europa en miniatura. Els tres grans paisatges que hi ha a tota Europa, d'Irlanda als Urals, del Camp Nord a Tarifa, i són a Catalunya. I amb aquests tres paisatges vegetals l'acompanya tota la seva fauna, per tant, els tenim tots tres. Només Còrsega o Eslovènia són països com Catalunya que els tinguin tots tres. I això ens fa que juguem amb avantatge. Aquest n'és un. Però el segon, som al bell mig de l'autopista principal, una de les dues autopistes principals de les migracions dels ocells.
0: Clar.
5: Que és la que baixa de la Vall del Roine, pels Pirineus, i entre Catalunya segueix el Llevant Ibèric i depèn de les espècies, creuen a l'Àfrica per per Tarifa o per Gibraltar. Aquestes espècies, algunes s'aturen algunes hores, d'altres s'hi estan uns dies, però en fi, les dues coses alhora, a l'encems, a l'encop, que dirien a la Catalunya del Nord, doncs fa que puguem observar més de 400 espècies d'ocells de les 500 que hi ha a tota Europa. Observar, que no vol dir que crien totes aquí.
0: Clar. Fem una cosa, entrem en matèria, però abans hem de conèixer què sap la gent de Barcelona sobre la zona d'avui. I això ho sap també el senyor Soler.
6: I en Soler també.
0: Senyor tot Soler, hi ha una enorme expectació per saber què coneix la gent de Barcelona de la Vall dels Voltors.
2: Doncs crec, Gerard, que hem d'anar per parts.
0: Val. Vale?
2: Primer, dir-vos que he parlat amb l'Òscar, l'Elisabet, l'Enrique, la Montse i el Sergi, i la primera pregunta que els he fet és si saben què és un voltor.
7: A part d'un cognom molt famós a Catalunya, no ho sé.
8: Un ave, com es diu en català, d'aquests grossos, tipus àguila, però... Algo així semblat, em penso.
9: No l'associaria amb un lloc geogràfic, és un cognom. Jo conec gent aquí que es diu voltor de cognom.
10: Voltor, era un noi, no? Que feia esport, algo així?
11: Un animal carronyero, diguéssim, que és, quan s'està algú morint a les pel·lícules de l'Oeste, el veus allà a voltar esperant tenir la carnassa per menjar-se-la.
0: Tenim més encastats, oi?
2: Sí, perquè a partir d'aquí els he preguntat si coneixien la Vall dels Voltors i si l'ubicaven en el mapa. I això és el que m'han dit.
9: Jo he fet excursions per la vall de Camprodon i valls al costat, el vall de la Bianya, i a mi pot ser que em sona una mica algun nom d'alguna població per aquella zona.
8: No la ubico, però crec que hi ha molts puestos que hi ha voltors a l'alta muntanya. A la Vall Fosca, per exemple, l'he vist.
7: Pues a prop de Vic o per allà, i el voltor potser deu ser... com petits volcans o coses d'aquestes, no?
10: Pues aquí, a Catalunya, però no sé on, a la Vall d'Aran o per aquí, potser?
11: No ho sé. Recordo haver-ne vist potser a Sant Miquel del Fai, o potser eren àligues, tampoc no t'ho sabria assegurar. I potser per les muntanyes, pels Pirineu. No domino massa, sóc un urbanit irredento, diguéssim.
0: Pere, anaves somrient, anaves fent gestos...
5: Com si ha costat una senyora dir que hi havia la Vall Fosca,
0: sí.
5: I on som a tocar de la Vall Fosca, a vol de voltor.
0: Sant Miquel del Fai, és factible que n'hi hagi?
5: I al cim de les àligues que fan volar un voltor per sobre dels caps de les persones, que
0: però,
5: no hagués anat allà.
0: Però aquest està ensinistrat, no?
5: Sí, està ensinistrat, però tothom que l'ha vist el recorda. I ara fa poc vaig penjar a les xarxes un vídeo ple de voltors a Mollà.
0: Sí.
5: Entre Mollà i Calders, que és relativament a prop de Sant Miquel del Fai, i que estaríem en què és zona d'alimentació.
0: Clar.
5: Es poden veure voltors com alimentant-se, sí, hauria d'haver... Em sembla que hi havia un senglar mort, i hi havia allà una vuitantena de voltors cruspint-se'l. Clar, aleshores, però per tant sempre hi ha voltors a Mollà? No. I passen per allà buscant menjar, i evidentment si hi ha menjar s'hi queden, però tornen al niu a l'època de nidificació o als seus punts de joca.
1: Mm-hmm. Què és un punt de joca?
5: Allà on te van a dormir. A
1: jugar-se. A jugar-se, no? Molt bé.
5: La joca és on es van...
1: A jugar-se.
5: O de repòs. Pot ser, els punts de repòs poden coincidir amb les joques, o no. Poden tenir uns punts per reposar de dia, que hi hagi aire, vent i insolació, i un punt per anar a dormir. Les garses, per exemple, o les gralles aquí, on som, a la capital del país, van a jugar-se al zoo de Barcelona. I de dia reposen als jardinets de Gràcia, aquí i allà, per aquí i per allà, però a la nit... van a dormir totes en un punt, és una joca.
1: Una joca és un niu?
5: No,
1: un
5: lloc on es van a jugar, a dormir prou, s'hi ajoquen.
0: Però no.
5: I que, a més, per uns motius que desconeixem, sabem l'efecte, però no la causa, és a l'hivern quan normalment es formen joques. Còrvids, garces que van a dormir totes al mateix punt. Perquè a l'hivern i no a l'estiu...
0: No se sap, això.
5: No ho sabem.
0: No, no en Pere Alzina no ho sap,
5: jo no ho sé,
0: això.
5: Però...
0: No, a
5: l'època de nidificació, que seria de març a juny, estaria, cada ocell al seu niu.
0: Clar.
5: Però un cop ja han acabat la cria, també podria anar a juliol i agost, totes juntetes a dormir, fer una festa. No hi van.
0: Una pregunta molt ràpida, ja que parlem de Barcelona. És veritat que els ocells a Barcelona criden més... que els de bosc, pel fet de que tenen la competència dels cotxes i dels motors i per
5: això
0: tant...
5: no ho he estudiat jo, però vaig veure un article científic que si ho deia, això és una diferència que crida, vol dir que la intensitat del so és més potent per fer-se sentir, i una altra diferència, aquesta sí que l'he comprovat moltes vegades, que canten de nit.
0: Ah.
5: No totes les espècies, clar. Perdó. Tres o quatre segur. De nit, que no. Ah, de matinada, Pere. No, de matinada no, de nit. Tornes a les dues o les tres.
0: Merles.
5: De la plaça Reial. Eh? I no és que els cubates o no sé... No, sents cantar mallerenga blava, mallerenga carbonera, rupit, pit roig, perdó. Merla, que en altres pobles a les 3 de la matinada no canten, afavorits per aquest clima tan benigne que hi ha a Barcelona, que mai fa fred, el pla de Barcelona, clar. I l'absència de predadors i la llum, que molta llum, i estan allà sempre actius.
0: Joan està meravellat.
3: Sí, és que avui estem aprenent moltes coses.
1: Avui aprendrem moltes coses, i jo constato que avui prendrem també molt de lèxic, molt interessant, perquè el convidat fa servir un lèxic molt ric.
0: Pere, recorda que al final del programa hauràs de posar nota al nostre caminaire Joan, de les explicacions que fa. I tu, Joan, va, comença't a guanyar la nota. D'entrada, anem Som-hi, com va. Sempre, sí, pels reclams de la sortida. No?
3: El primer, el pas del Pertús, una escletxa espectacular en plena cinglera de Sant Gervàs que permet passar d'una banda a l'altra de la serra.
0: Què és això?
3: Un voltor.
0: Un voltor, no?
3: Home, que res més apropiat que això. Anem pel segon. El segon reclam és el mirador que ofereix la serra de Sant Gervàs, que ens oferirà bones panoràmiques des de la cinglera i la possibilitat de veure bons exemplars de carronyaires, com pertoca a una zona que divisarem, que es diu la Vall dels Voltors.
0: Molt maco.
3: I el tercer, el cim de la Pala del Taller, amb 1.889 metres d'alçada i punt culminant de la serra de Sant Gervàs i de la nostra excursió.
0: Val, doncs, escolta, ara que ja sabem els tres reclams, música per amenitzar aquesta sortida. Rapinaire!
3: Doncs això que sentim de fons, el disc del 2013 que es diu Rapinyaires i que és de la Terrasseta de Preixens, una banda amb components de Tàrrega, Cervera i Igualada que es van reunir per primer cop a Preixens, a la Noguera, i d'aquí el nom. Entre el 2011 i el 2017 van fer 4 discos, entre ells aquest Rapinyaires del 2013, amb 14 cançons que van del rock a la rumba i que ens poden animar l'ascensió cap a Sant Gervàs o el retorn cap al cotxe.
0: Sí, escoltes això, puja ràpid, Joan.
3: Home, i tant.
0: Espera, una pregunta. Anar a la natura amb auriculars, suposo que per un ornitòleg com tu és un sacrilegi com una casa.
5: A part d'ornitòleg, sóc melòman, jo.
0: Val. Ah, doncs això, així estem...
5: Casat i un germà DJ i un altre tal... Hi ha milers de discos. Jo adoro la música, tota mena.
0: Val.
5: I ho pensava, no? Jo no vaig mai a la natura amb cascos, ni caminant ni corrents. Però sí que alguna vegada he recorregut alguna ciutat amb música, no? Primer cop vaig a Salzburg, ho vaig posar amb la Sinfonia Júpiter i em va canviar una mica la percepció, o em va semblar que em canviava la percepció de la ciutat, no? Per tant, no, tampoc sóc molt d'entrar amb els comportaments individuals de les persones, que cadascú faci el que diu, però jo no ho faig.
0: Mira, podríem fer un joc, si et sembla.
5: Digues,
0: com que tu en saps molt d'ocells, saps imitar-los, et proposem una cosa, que ens facis tu un concurs a nosaltres. Jugues? Vols jugar?
5: Sí, home, som-hi.
0: Doncs vinga, parem la música, d'acord? Parem la música. Molt bé, música fora. Podríem fer el següent. Pere, com que tu en saps molt, ens fas un cant d'ocell, nosaltres intentem esbrinar quin és.
2: Sí, intentarem no quedar-ne.
0: Sí. I després ens expliques quin és i si hi ha alguna història que creguis interessant d'explicar de cada exemplar que proposis.
5: Juguem? Molt bé, som-hi.
0: Doncs tu comences.

0: Aquest és el primer?
1: Sí.
0: Senyor mestre Lloses...
2: Sí, jo no començo,
3: És que... Ara... Jo soc molt dolent.
0: Ara, podem tornar-hi, a veure? Això, no, realment...
1: En té un per beginners, per a iniciats, sí. Que és més fàcil, que és... El mateix ocell, no, el mateix, la mateixa espècie d'ocell.
0: Pardal, o què?
2: Pots ser pardal?
1: No, diem...
2: no.
1: Pardal és com un petó a la galta.
2: És veritat.
1: Com si fessis un petó a la galta algú, eh?
0: És un...
4: Sí.
1: Quin és? No.
0: No?
1: Un ocell molt eixerit.
0: Una cadernera?
1: Tampoc. La cadernera té el bec gruixut i menja gra. Aquest és un ocell insectívor, nerviós. Porta corbata negra, el mascle. No? Té és un dels ocells amb més noms populars en la nostra llengua. Un dels. No, està el hit, està el hit per ell.
0: I no és pardal.
1: No és pardal. No, pardal, no és mallarenga carbonera.
0: És una mallarenga.
1: Carbonera, eh? Aquest cant trisilàbic, sí. Repetitiu, de notes separades, alegre, xiroi, nerviós... El cant és alegre, però infon a cert neguit, no? Verdaguer recull moltes dites de pagesos, buscarols i pastors per recordar per sempre més el cant. I vosaltres ja ho recordareu per sempre més. Gràcies. Aquest cant que diu salta pera, salta pera, salta pera, mitja pera, mitja pera, mitja pera, tot per mi, tot per mi, tot per mi, tot estiu, tot estiu, tot estiu, quan compliu, quan compliu, quan compliu, ajunyir, ajunyir, ajunyir, ja t'hi tinc, ja t'hi tinc, ja t'hi tinc, etc. Són dites que amunjoia Verdaguer per recordar per sempre més el cant del nom estàndard mallarenga carbonera.
0: Ens quedarà claríssim per sempre més.
1: Trisilàbic, eh? Tres cops de veu, dues notes iguals i una tercera. Més alta o més baixa?
0: Més baixa. Tercera més baixa.
2: Sí, més baixa.
0: Anem pel segon?
1: Anem pel segon.
3: Això és un cant de barra quan algú vol aparellar-se. Un cant de barra, un piropo.
2: Ah, sí, al final hi ha un gir, eh?
1: Sempre fa.
2: Així.
0: És un ocell d'aquests que no tenim tot l'any aquí? Que va...
1: És un ocell que no tenim tot l'any aquí. Val. Molt bonic. Mm-hmm. Potser dels més bonics que hi ha al país. I amb uns colors molt conspicus, molt de cridaners, i això no obstant, molt, relativament difícil de veure. Colors cridaners.
0: Color blau?
1: No. Color que l'entronca en Barcelona. De dues formes, aquest ocell. Mira, ho havia pensat mai, ho faré servir pels cursos. Es relliga en Barcelona. De dues maneres.
3: Un color que es relliga en Barcelona?
1: No, l'ocell es relliga, s'imbrica en Barcelona de dues maneres. Una a través del color i l'altra a través del nom.
3: Una a través del color?
1: El mascle és groc i negre, groc, cridaner i negre, com els taxis.
3: Ah, val, val.
1: I el nom és el d'un famós sant de mitjans del 17 de Barcelona, que té plaça dedicada allà on tenia l'església.
3: Sant Josep Oriol.
1: Ui, Sant Josep Oriol, que dona nom a Oriol.
0: Oriol, molt bé. Senyor Guifré, ara aquí ha sortit la...
1: No sé quants anys tenim a Barcelona, no els he comptat mai.
3: Jo he començat Sant Just i Pastor, Sant Josep Oriol, Sant Gervasi...
1: Josep Oriol, que molta gent, els Joseps i Oriols els anomenem Oriols aquí a Catalunya.
0: Va, Pere, l'últim.
1: El darrer...

0: Al principi és com, no?, una mica rugós. Hi ha alguna cosa així.
1: Aquest.
0: Sí.
1: Puja i baixa molt el to.
0: Ostres, m'estic adonant que no tinc ni idea, eh?
1: El sentim els capvespres al de les antenes a poble. És ocell de bosc i de ciutat. Hi ha moltes eixides, patis interiors, parcs urbans.
2: Parcs urbans.
1: Tenen dimorfisme sexual, que no general, eh? Masques i femelles tenen colors diferents.
2: Fan el niu amb fang?
1: No.
2: No.
1: Fan el niu amb una... Fan el niu a diversos llocs, però sobretot els agrada molt una espècie, que és un win-win-win. Guany-guany-guany per ella. Per ells. Per ell, per ella. Per tots dos. Té un nom popular que el relliga amb el vi, si algú que li agradi el vi. Amb una varietat de vi, de raïm.
2: Val.
1: De vi, no, perdó. De raïm.
2: De raïm.
1: Explica'm malament. Una altra pista?
2: Sí.
1: Dues pistes. Pels melòmens, els Beatles, Paul McCartney li dedica una cançó, l'anomenat Àlbum Blanc. Ah, que en parla d'ell? No, dedicada a tota la cançó, aquesta espècie. I una tercera pista. Verdaguer recull la mitologia de la Catalunya vella i el fa servir sempre com a símbol d'en Banyeta, del dimoni.
2: Del dimoni. Guifré Lloses està a punt de col·lapsar. Perquè...
1: tot això, però bon més dia, fàcil, s'observa fàcilment a Barcelona, a les ciutats catalanes, allà on tenien eixides, on hi ha Eure, que en tapissa, és l'Eure, el win-win-win.
2: Sants Pinsano.
1: No, no, no, una mida mitjana.
2: Mitjana.
1: Un dimorfisme sexual. La moda del mascle és diferent de la moda de la femella. Porten un vestit diferent.
2: Porten una merla? No.
1: Exactament.
3: Ho anava a dir. Ho anava a dir, perquè el merlot del vi, tot plegat, però he pensat...
1: El merlot.
3: El merlot, però llavors he pensat...
1: El merlot és el nom popular del mascle.
3: I el Paul McCartney, un pare.
1: Blackbird.
2: Blackbird.
1: Blackbird, The White Album.
2: Molt bé.
1: No, que no té aquest nom. Nosaltres l'anomenem l'Àlbum Blanc, però no té cap nom, aquell disc dels Beatles.
2: Correcte.
1: És un disc que posa de Beatles i és blanc. Però tothom, l'Àlbum Blanc, no?

0: Hem quedat agarrativats, hem perdut les plomes. Fem una pausa i tornem.
1: A veure, cal anar a Suïssa? No!
0: Repassem altres aspectes claus de la proposta. Joan, punt de sortida.
2: Doncs el llogaret de Dons, situat a 1.353 metres d'altitud i part del municipi del Pont de Suert. I arribarem a través de la Nacional 260 en el tram entre el Pont de Suert i la Pobla de Segur. Entre Pervès i Viu de Llevata trobarem la pista asfaltada que en 4 quilòmetres ens durà fins a les 4 cases de Dons.
0: 4 cases? És petit, no, Dons?
2: Sí, molt, sí, petit, molt petit, eh? Molt petit, un cop de puny.
0: Dades bàsiques de la sortida?
2: Una excursió no circular aquest cop proposem, Per tant, anirem i tornarem pel mateix camí, tot i que un cop dalt la serra podríem recórrer l'anada i la tornada per corriols diferents. En total seran prop de 9 quilòmetres i mig amb 580 metres de desnivell. Jo comptaria unes entre 3-5 hores segons el ritme perquè tinguem temps suficient per aturar-nos a dalt de Sant Gervàs a veure els rapinyaires i també per descansar i poder gaudir bé del paisatge.
0: Joan, requisits per fer la ruta?
2: A veure, els habituals, és a dir, abric, menjar i aigua, protecció solar,
0: frontal
2: per si se'ns fa de nit, farmaciola, aquest l'he afegit també, i l'imprescindible mapa i/o track. En aquest cas, Pere, suposo que ja estaràs d'acord, i hem d'afegir uns prismàtics o llargavistes per si divisem voltors o rapinyaires solcant els cels de la zona, que és molt possible.
3: I afegiria, en aquest cas, un bon calçat, perquè el terreny és dolentot.
0: Mira, això baixa,
3: en roca calcària...
0: Ja l'has enganyat. No. Això baixa nota, no?
3: Es pressuposa que la gent no anirà amb xancletes ni descalç.
2: No, el calçat el diem sempre,
0: mira,
2: excepte
0: mira,
2: avui,
0: Joan, que me
3: l'he
0: oblidat.
3: No, però en aquest cas, si tens un calçat de sola dura, millor que si és de sola tova.
2: I tant, i tant.
0: Si algú puja sense prismàtics, malament.
3: És el 99,9%, eh? Bé, jo soc excursionista federat i cada cop que m'enfilo en un cim, 99% no porta prismàtics.
0: Però clar, en aquest cas, per poder veure un voltor mínimament bé, l'has de portar. Si no, què veuràs? Un píxel
3: petitó? No, voltor, trencalós, voltor negre, tot això seria l'excepció que pots veure bé, sense, et pot passar a 30 metres volant per allà. Més que no, l'altra fauna, que hi ha la gralla bec vermella, l'altra fauna, però el voltor, per atzar, anar donant voltes per aquí i per allà, anar perdent el temps, et pot passar un voltor 20 metres.
0: Sí.
3: O 50, és igual. I fa una envergadura superior als 2 metres i mig, doncs imagina, no?

0: de l'empresa Xulis Adons, que ven online, però si tenen l'obrador obert en podeu comprar in situ. Això sí, si voleu anar sobre segur, truqueu abans per assegurar-vos que hi seran.
1: Xulis Adons.
0: Sí, senyor.
1: D'acord. Doncs va, ara sí, comencem a caminar, però abans, atenció, un petit recordatori.
2: Your attention, please. Si ets un amant del nostre bonic paisatge i alegre patrimoni, endavant, ets al lloc adequat. Però, si aquest amor el demostres fotent el cotxe dins d'un prat, parant taula al mig d'un sembrat o banyant-te en un estany d'alta muntanya, deixa-ho córrer. Moltes gràcies.
1: Pere, volem saber la teva opinió sobre això, aquest recordatori, perquè més enllà de ser ciutadà i ser, diguem, caminaire com tothom, si no anem errats, també formes part d'una entitat que és la Societat Catalana d'Educació Ambiental, que des del 85 esteu buscant una mica la manera de formar la ciutadania, la gent, perquè agafi aquesta consciència dels problemes ambientals que tenim al nostre país i al conjunt del món, no? Aleshores, tenim consciència realment? Tu que, diguem, observes, què creus?
3: Formo part de la societat, però no és la meva feina, eh?
1: Vull dir, ja ho sé,
3: he treballat molts anys en el món de l'educació ambiental i molts anys en el món de la consultoria ambiental, i ara, que treballo per mi, treballo en els dos mons alhora, però soc un dels tants membres de la Societat Catalana d'Educació Ambiental. La consciència ambiental és difícil, això de mesurar, no? Jo vinc del món de la ciència, hi ha coses que es poden mesurar. Quan oberta és la gent de Catalunya? Respecte a la gent d'Espanya, no? 70, sí. No podem mesurar.
1: Però respecte a nosaltres mateixos fa 20 anys o 25 anys?
3: Ha augmentat molt i s'ha estancat. Els missatges d'educació ambiental arriben aproximadament a un tall del 20% de societat, només. Només.
1: Si hi ha un 80% de la gent que no rep aquesta conscienciació ambiental,
3: reticent al missatge, no el reté, que són tres coses diferents, eh? Bon. Tu pots rebre un missatge i que t'entri per un cantó d'orella et surt per l'altra orella, no? Però l'has rebut.
1: Clar.
3: L'altre que sí... Però l'has rebut, però no n'has fet cas. L'altre que el rebis i no hi estiguis d'acord i, per tant, dissenteixes i refuses, i un tercer que el rebis, t'agradi i dius intentaré fer-ho, no?
1: Clar. Mm-hmm. Però això té conseqüències ambientals.
3: Sí, clar, té moltes conseqüències ambientals, i els que estem federats i els que portem anys ha canviat totalment l'ús de l'espai natural. A part dels prats i els pignis, els prats sí. I pastures i tot això, els gossos.
1: És un problema. No?
3: Molt, sí, molt gran. No? Jo he vist mai gossos en cims del Pirineu. I ara hi ha gossos perseguint perdius blanques.
1: Clar. Mm-hmm. La gent els deixa anar... De moment en cotxet no arriben encara, no, els gossos, als cims?
3: No,
1: encara, eh?
3: Però passejant pel voltant d'allò, sí. Mira, està canviant tot, no només està canviant... No, no sé si podem fer una diagnosi de com està canviant, però ha canviat la quantitat de gent, com sabeu, es va parlar des de l'època vírica, cada cop hi ha més gent, sí. Gaudint a l'espai natural, pam, pam, pam, unit també perquè hi ha més gent visquent a Catalunya. La tipologia de la gent, que és un altre cas, eh? Abans la gent que anava a alta muntanya havia passat pel cau, pel centre d'escoltisme, pel centre excursionista, sí. Per l'esplai, sí. Hi havia una...
1: Però tothom té dret, anar a la muntanya, no cal passar per un cau, eh? No. Això és una cosa que sempre ens agrada molt dir-ho aquí.
3: No, no. La gent que feia alta muntanya, havia passat per un esplai, altra vegada, pam, pam, tothom hi podia anar perquè és lliure,
1: sí.
3: Els terrenys són comunals o privats, depèn de cada cas, i clar, aleshores, clar, canviar la quantitat, la tipologia i el grau de resultes de tot plegat, el grau de coneixement i de la imbricació cultural amb l'espai.
1: Clar. Ens hem tornat tots més urbanites.
3: Sí, en general, tots. El meu poble també és molt més urbà ara que fa 30 anys, no?
1: Podem recordar a la gent que no et conegui el teu poble, que és del Maresme, si
3: sí,
1: no m'equivoco,
3: eh? Sí, és Arenys de Mar, que és el darrer poble del Bisbat de Girona. Quan érem petits, la gent jugava amb garrofers i per vinyes amunt i avall, i ara, doncs, no, els nanos, quan acaben, van a anglès, van a natació, van el mateix que farien a Sant Gervasi de Cassoles o...
1: Doncs queda clar, de Sant Gervàs no, a Sant Gervàs.
3: Però Arenys com el 90%...
1: És extrapolable a qualsevol municipi del país.
3: Que Arenys tingués una singularitat, a Taradell o on sigui.
1: Fem una cosa, una pausa, i ens posem ara sí a caminar, que Joan ja toca, no?
0: Som-hi.
2: No cal anar a Suïssa.
1: Joan Vilaplana, Joan Copy-Paste, vinga, tres reclams desenvolupats. El primer, va.
0: Doncs la gran atracció de la sortida al pas del Partit

0: Us una escletxa a la cinglera de Sant Gervàs d'uns 50 metres de longitud entre roques d'uns 20 metres d'alçada. I arribarem quan portem uns 3 quilòmetres de ruta seguint el GR3 i després d'haver superat uns 340 metres de desnivell positiu. Cal estar alerta perquè el pas queda una mica amagat. Aquest pas del Portús ens permetrà accedir a la cara sud de Sant Gervàs a través d'un passadís entre aquestes parets de roca calcària al peu de la cinglera.
1: Un passadís estret, no?
0: Sí, sí, de fet deien que antigament els pastors feien servir aquesta escletxa per passar d'una banda a l'altra de la serra per fer el recompte dels animals. Com que era tan estret, els caps de bestiar havien de passar d'un en un. Nosaltres, com el bestiar, també haurem de passar d'un en un, i un cop sortim podrem gaudir d'aquestes vistes immenses sobre la Terreta, aquesta subcomarca situada entre l'embassament d'Escales al nord i el congost de Mont-rebei al sud.
1: Ara parlaves del pas del Pertús, que Guifré, aquest pas no l'hem pas de confondre amb el pas del Pertús que separa l'Empordà del Rosselló.
2: No hem de confondre, però certament comparteixen el mateix mot toponímic i volen dir el mateix, un coll, un pas d'alçada que permet anar d'una vessant a una altra. Sí. És molt bonic això que ha explicat el Joan del pas del Portús de Sant Gervàs, perquè efectivament era un antic camí de carrerada on els pastors feien passar els seus ramats, i el que deia el Joan, que els era tan estret que els permetia comptar els caps de bestiar que passaven i llavors assegurar-se'n que no se n'havien deixat cap o que no n'havien perdut cap, i més en el cas de Sant Gervàs, que la pujada és molt dreta i que podia haver-hi algun accident dels caps de bestiar que hi havia en terres de pasturatge en alta muntanya, i que avui en el pas del Pertús té més sentit que mai.
1: Doncs queda clar, això amb el primer reclam, però n'hi ha més encara. Segon reclam, Joan.
0: Doncs les vistes que tenim des de la carena de Sant Gervàs d'una amplitud espectacular en dia clar. Cap al sud d'aquestes grans vistes que dèiem del sud de la Ribagorça amb els nuclis de població més propers a Sant Gervàs, com Espluga de Serra en primer terme i la Torre de Tamúrcia a l'inici de la vall, i de la Noguera amb les seves àmplies planes agrícoles.
1: I al nord?
0: Doncs podrem gaudir de relleus més abruptes i salvatges, amb la vegetació primer més mediterrània i a mesura que guanyem alçada més alpina, fent de catifa sobre la pedra clara dels cingles. I més al nord reconeixerem els grans cims del Pirineu que deia en Guifré, a grans trets des de la Maladeta fins al Pedraforca, passant per noms mítics com el Turbón, el Montseny de Pallars o la Tossa Plana de Lles, per dir-ne només alguns. I tot plegat acompanyat, doncs, amb aquest protagonista del programa d'avui, del Voltor, i altres aus rapinyaires que donaran a l'excursió un caràcter únic i feréstec. Per tant, el que dèiem, agafeu prismàtics per poder veure de prop el vol elegant d'aquestes aus que vigilen a tota hora Sant Gervàs.
1: Pere, aquella pregunta que et volíem plantejar abans, més o menys, l'àmbit de vol d'un voltor, pots estar, no sé, a Mollà, i aquest voltor t'ha baixat des de...
3: Des del Berguedà, tranquil·lament, des del Solsonès, sí.
1: Per tant, poden fer...
3: Sí, i fins i tot ara s'està demostrant que una part de la població europea, però no tinc un coneixement pregon de la població europea, emigra i se'n va cap a l'Àfrica. Arran s'està demostrant, sí. I ajuda els estudis que s'estan fent a nivell de l'impacte dels parcs eòlics de Tarifa, de Gibraltar, sobre els rapinyaires. També hi ha moviments. Es considerava el voltor català molt sedentari, ara en diuen resident, és el mateix. Els que neixen aquí es queden aquí, i només els jovenets es belluguen una mica per anar buscant nous terrenys, no?
1: Clar.
3: I això vol dir que un del Pallars Jussà podia anar al Berguedà, però podia anar a Algèria, o podia anar al Marroc, aquest jovenet nascut aquí. Ara s'està veient que sí, que hi ha unes exposicions del Massís Central Occità, tot això, que s'estan no només entre poblacions de la població del Massís Central, amb el del Pirineu, amb les serres del sud ibèric, sinó també amb els del nord de l'Àfrica. El que jo no sé és ara el detall de les conclusions a les que han arribat.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs veiem que poden anar fins al nord d'Àfrica, però poden quedar-se a la Terreta. I parlant de Terreta, i mai millor dit, Pere, tu creus que la gent de Barcelona coneix la Terreta, sí o no?
3: Jo diria que no.
1: La resposta la té també el senyor Soler.
4: I en Soler també. Tot posant els ulls en blanc.
1: Senyor Soler, MR, vos direu, tenen a la capital la Terreta controlada?
5: Doncs em sap greu, però diria que no. De tots els nostres entrevistats, només l'Enrique i l'Òscar, tirant d'intuïció i d'atzar, això sí, s'han apropat una mica.
6: Podria ser el nom d'una comarca.
7: La Terreta. Em sona a Lleida, no?
1: Més o menys. Què més?
5: Els altres, doncs, tampoc la coneixien, però no han dubtat en donar-nos una resposta.
7: Algun poblet així petit que potser té algú de muntanya i algú d'aigua, no ho sé.
8: La Terreta, res. Serà un altre poble o una zona...
9: La Terreta sí que em sona moltíssim. A mi la Terreta sona a València, potser.
1: La Terreta de València, aquesta manera de parlar, diguem, també del país, que té aquest punt, Guifré, Terreta, quan parlem del País Valencià, que no acaba d'agradar de vegades, no? Aquest punt... Som un país, no una Terreta, no?
2: Sí,
1: seria
2: exacte,
1: aquesta idea.
2: Sí,
1: que caram, una Terreta, un país som. Joan, tercer reclam, va.
0: Va, doncs, el cim més alt de la Serra de Sant Gervàs, situat a 2,5 km del Pas del Pertús, que els farem caranejant i gaudint de les bones vistes i del vol dels rapinyaires. I es tracta de la Pala del Taller, de 1.889 metres d'alçada, punt més alt de la ruta. La pujada és interessant per aquest canvi de vegetació, per ser d'un ambient mediterrani amb arbustos com ginebró i boix de protagonistes a un ambient més alpí del de la Pala del Taller. I cal anar en compte, un cop siguem dalt del cim, perquè tindrem l'espadat de la cinglera de Sant Gervàs, una bona caiguda als nostres peus. Així que atenció, no ens hi acostem en excés, i un cop fet el cim, desfem el camí primer fins al Pas del Pertús i després baixarem cap a Adons, on haurem començat l'excursió.
1: Aquest espadat que, Guifré, quants metres has dit, més o menys que...
2: Home, hi ha algun punt que arriba als 200 metres.
1: 200 imagina't. Metres, molt bé. Doncs ha arribat, ara sí, l'hora de la veritat. Posar nota a les explicacions del nostre caminaire Joan.
0: Ai, Pere.
1: Pere, és el teu gran moment. Pots escollir de l'1 al 10, posar nota amb en Joan, a partir de tot el que ens ha anat explicant. Tu mateix.
0: Estic una mica nerviós ara mateix.
3: No, aquesta no me l'esperava, aquesta no m'ho havia dit bé. Posaria un 8.5.
1: Oh. 8.5!
3: Bona.
0: Sembla molt merescut.
1: Si s'ha descuidat les botes.
3: Jo resaltaria un parell de coses més, eh?
1: Digues, quines?
3: Una que és l'única, fins fa poc, és l'única zona del país que es poden veure els quatre voltors de tota Europa.
1: Que són?
3: El voltor negre, el voltor comú, l'aufrany i el trencalòs.
1: Perfecte.
3: Si no, estat a punt, no, no, tan sols aquesta agafant Alinyà, Serra de Carreu, Boumort, aquest tall de Pallajos, Ribagorça i a l'Urgell.
1: Sí.
3: Era, ara han fet reintroduccions a Occitània i tal, però fins fa poc l'únic lloc de tota Europa que es podien observar els quatre voltors de tot d'Europa. Hi ha més voltors al món, els quatre voltors d'Europa.
1: Aquests voltors amb ales, ja no els voltors de dues potes que...
3: També baixa i amb bo, no? Com el cognom que deu venir d'aquí, però en català oriental.
1: Molt bé, doncs escolta, Joan, bona nota, no?
0: Sí, sí, tant, contentíssim. Sí.
1: Immerescuda, com sempre, però bé, endavant amb tot plegat. Pere, alguna altra ruta que tu diguis, home, val la pena que també jo us aconsello per anar a veure... ocells, que diguis, val la pena, o anar-los a sentir, que diguis...
3: El Pallars Jussà, on, a la Noguera, on...
1: On tu diguis, és igual, no cal que ens centrem al Pallars Jussà, en aquest
3: cas. El Delta del Llobregat.
1: El Delta, no?
3: Un gran desconegut pels barcelonins.
1: Doncs sí, senyor.
3: No només pels barcelonins.
1: No, però la Guaita de Caltet, per exemple, que...
3: Sí, allà... Sí, Remolà, les Filipines, Calarana, tot això és molt desconegut. És molt utilitzat ara per gent del Prat, de Gavà i tot això. Jo he portat gent de Hawaii a observar ocells i el Garraf, però... He vist ornitòlegs a banda que molta gent de Barcelona interessada en temes de natura i tot això no hi anem mai.
1: Mai. A mi em crida molt l'atenció quan vas al Prat. Un dia farem algun programa sobre aquesta part del país que tenim, diguem, entre l'aeroport i tota la zona industrial, que amb els aguaits hi ha un rètol que diu prohibit portar música, no? Música, o sigui, hi ha un dibuix d'un radiocasset, no? Tatxat, ho han dit, no poseu música. Però, clar, allà cada minut i mig tens una sorollada immensa que és dels avions. Els ocells allà també s'acaben acostumant a aquestes sorollades o simplement hi estan de pas i no...
3: És una molt bona pregunta, no, aquesta? Molt. Però no, l'impacte acústic sobre els ocells impedeix que hi visquin, que nidifiquin i tot això.
1: Però n'hi han.
3: N'hi han a Gavadal. Els que vulguis, ja, no sé, a nivell, sobretot en pas migratòria. En època de nidificar hi ha menys espècies, no és tan important, però en pas migratori tens ocells de la tundra russa, Noruega, tot això. El que hem vist, ja han estudis de l'impacte acústic dels ocells sobre aquesta espècie, sobre aquesta altra. Però no hi ha... No s'ha creat un paradigma de dir com afecta, no? Però clar, el que es veu, a grans trets, que el que afecta més és la imprevisibilitat del so més que la intensitat del so.
1: Val. Si fos una cosa amb una carència continuada això cada mateix minut, s'hi acostumarien més que no pas que sigui variable.
3: Sí, sí. Aquí a la capital tenim el falcó peregrí criant a la Sagrada Família, el temple expiatori d'en Gaudí. Aquell falcó, narrant d'un projecte que vam començar el 99 amb un amic, doncs bé, aquells falcons, grues, tràfic de l'Eixample, tot el trànsit, els guiris, els operaris cridant, i estan criant en allà aquella parella sense problemes. Però estic convençut, Déu no ho vulgui, que si algun dia hi ha un castell de focs inesperat a la nit, probablement abandonarien el niu. Per tant, no està en la intensitat, sinó està avasat o no aquell so.
1: Estreu d'acord, Guifré, Xavi, que el nostre convidat d'avui és un pou, eh?
5: De és un pou. És una passada, eh? Jo he anat apuntant un munt de coses al guió que després ja veuré com ho faig.
1: Pere, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: A vosaltres.
1: Espero que hagis gaudit.
3: Jo molt, i espero que la gent gaudeixi d'aquest espai.
1: Doncs nosaltres, que ja et dic que et convidarem un altre dia, si et ve de gust, tornar-hi d'aquí més endavant.
3: Si Déu vol, que vagi molt bé.
1: Adéu-siau. Marxem, però abans de marxar, ja sabeu que sempre ens agrada fer una recomanació, Guifré, sobre propostes en paper, no?, que ens puguin fer una referència a la zona que hem visitat. Què hem trobat? Què tens? Què ens expliques?
2: Mira, avui coincideixo amb el convidat altra vegada perquè ja sabeu que aquí ens agrada recomanar també cartografia de referència de tant en tant per acompanyar les nostres propostes. Un element que considerem indispensable en la vessant cultural de l'excursionisme a banda de la pròpiament esportiva o científica. Doncs bé, avui recomanem el mapa La Terreta i Serra de Sant Gervàs de l'editorial Piolet. El convidat avui ha vingut amb un mapa fantàstic, magnífic, de la mítica editorial Alpina, un mapa que em sembla que ja no s'edita, aquest en concret, també d'aquesta zona, però a nosaltres avui ens agradaria recomanar el de l'editorial Piolet, una altra petita editorial excursionista de casa nostra, que fa una cartografia també magnífica des del punt de vista visual i artística i molt rigorosa des del punt de vista dels seus continguts. És un mapa a escala 1:20.000 i és una bona font de coneixement si optem per fer l'excursió d'avui i aprofundir en el coneixement d'aquest territori.
1: Editorial Piolet, eh?
2: Editorial Piolet. Té altra cartografia també del país i fins i tot de fora de les fronteres de casa nostra, però s'està especialitzant en aquests racons on fins ara encara no hi havia hagut cartografia feta tradicionalment de l'excursionisme català.
1: Doncs queda claríssim, apuntadíssim, i ara marxem. Ja sabeu que podeu recuperar tot l'àudio del programa a la nostra pàgina del 3CAT. Senyor Soler, gràcies per les seves urbanites aportacions d'avui.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Mestre Lloses, gràcies per les seves acadèmiques aportacions.
2: Com gràcies sempre a vosaltres.
1: Joan Vilaplana, gràcies per les teves viscudes aportacions.
0: Un plaer, com sempre.
1: I gràcies també a la tècnica de so, Rosa Sillué, per les seves digitals i analògiques aportacions. Rebeu també una sincera salutació de qui us parla, amb Gerard López, Fageda. Gràcies per acompanyar-nos i recordeu, per gaudir d'un bon racó de país,
10: no cal anar a Suïssa. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3CAT i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El govern espanyol ha traslladat aquest divendres al Marroc el seu rebuig frontal a qualsevol plantejament que qüestioni la sobirania espanyola sobre Ceuta i Melilla. Fonts del Ministeri d'Afers Exteriors ho han confirmat fa hores després que el ministre marroquí de Justícia tornés a defensar que les dues ciutats autònomes constitueixen un dret històric i geogràfic del Marroc i reclamés obrir una via de negociació amb Espanya sobre el seu futur.
2: Sobre la qüestió de Ceuta i Melilla, continuarà sent un tema de diàleg entre nosaltres i Espanya i defensarem el nostre dret històric i el nostre dret geogràfic.
1: Des d'un canal públic del país, el ministre marroquí ha fet una crida a crear un espai de diàleg amb Espanya per abordar el futur de les ciutats autònomes amb l'objectiu d'aconseguir el seu retorn, ha dit, al Marroc. Davant d'aquestes declaracions, el ministeri espanyol que dirigeix José Manuel Álvarez ha subratllat en un comunicat enviat als mitjans que Ceuta i Melilla són ciutats espanyoles i que constitueixen una frontera d'Espanya i de la Unió Europea. Exteriors ha subratllat que el govern rebutja qualsevol plantejament que posi en qüestió aquesta realitat. Més notícies. Protecció Civil manté per aquest dissabte l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges torrencials previstes a l'Alt i al Baix Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que els xàfecs, que ja han començat a descarregar amb força cap a la costa del Garraf i al litoral del Baix Penedès, puguin anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. En alguns punts poden caure fins a 40 litres per metre quadrat a mitja hora i es poden superar els 90 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. A Salou, preventivament, han suspès totes les activitats a l'aire lliure i a les Terres de l'Ebre preocupa el barranc del Llop del Canà. Sentim Sebastià Domínguez, regidor de Seguretat Ciutadana de Salou, i Marc Chavalera, alcalde del Canà.
3: Salou estem culminant la fase d'obres del nou barranc de Barenys, no obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable.
4: Ens hem ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa.
1: Protecció Civil demana evitar rieres, barrancs i zones inundables. Almenys una quinzena de persones moren a Ucraïna per l'atac rus a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky. El bombardeig, perpetrat en dues fases, ha ferit més de 130 persones, entre les quals hi ha una vintena d'infants. Zelensky qualifica l'atac de cínic i monstruós. I els alumnes que recorren habitualment a la intel·ligència artificial per fer els deures acaben traient pitjors notes als exàmens. Les qualificacions poden arribar a baixar un 20%. Ho conclou un estudi internacional que ha seguit gairebé 27.000 estudiants xinesos durant 2 anys i mig. I anem ara al Baix Empordà perquè Palamós ha tancat temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Han vist que el camí de la zona, que es va cremar al novembre, es va erosionant més ràpid i, a més, hi ha risc de despreniments a la Cala Corps. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
5: Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees, cal evitar el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat que, segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
6: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar.
5: Al tram del mirador de Calacorps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí de Peni pugui fer millores.
1: A Esforç, derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Córdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tommy Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb, cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. I en tennis, el Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles fent parella amb Horacio Ceballos. A quarts han derrotat Luciano Darderi i Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6.
0: Fins aquí les notícies.
7: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
0: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
7: DJ Trapella.
8: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
0: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
9: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
0: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
9: Música catalana refrescant i emergent.
0: Els dissabtes a les 6 de la tarda, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
9: Escolta'l abans que ningú.

0: Maria Elena Roqué és aquesta dona, una, que són moltes, perquè ha fet de tot. Escenògrafa, ballarina, performer, dissenyadora, creadora audiovisual, una força de la natura, una guerrera, però sobretot, com diu ella, la ben plantada. Va fundar, juntament amb el pianista de Vinaròs, Carles Santos, la companyia Santos Roqué, que va durar durant 25 anys i amb la que van fer espectacles arreu del món. Té 73 o 74 anys, ara li preguntaré. I ha viscut 7 vides, com els gats que te n'estima. A Tarragona, on va néixer, a Veneçuela, a les cases d'Alcanar, però sobretot on ha volgut.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Maria Elena Roqué, com estàs?
2: Molt bé, aquí, encantada d'estar amb tu.
0: Escolta'm, això de la ben plantada, que m'ho vas dir fa temps en una entrevista que et vaig fer al Museu d'Art Modern de Tarragona, i em va agradar molt.
2: Sí.
0: Perquè em vas dir guerrera, sí, però sobretot ben plantada. Que és una forma de resistència o què és això?
2: Bueno, és una forma de creure en tu i de dir que tu ets el que ets i que vas endavant sempre, no importa lo que passi, i ja està, estàs ben plantada i prou.
0: Estàs al lloc on has d'estar.
2: Ningú te tomba.
0: Clar.
2: Ja està.
0: I ara estàs al lloc que has d'estar perquè portes molta carrera, has fet moltes coses i ara estàs també en un moment creatiu. De fet, vens d'aquest cap de setmana de muntar, no sé si dir un show o què és el que has fet.
2: No, un lloc meravellós, absolutament meravellós, que són els ports de Tortosa, de l'Horta de Sant Joan, els estrets, que són uns massissos amb unes moles, un paisatge d'una bellesa, però amb una història tremenda. I jo quan estic per allà, quan he estat caminant, el primer que m'arriba és tota aquesta història d'aquestes gens que van fer resistència, els maquis, i em vaig posar a la pell d'ells. Vaig posar la pell d'ells des de la meva perspectiva, no? Com jo faig les coses, però era una veu que volia que se sintessi, que tot món m'escoltessi i que patien, saps? No sé com es diu, que pateixen, no?
0: Sí, que pateixen.
2: Fer-los patir, no?
0: Fer-los patir perquè tu moltes de les coses que fas les fas a partir del teu cos.
2: Del meu cos i d'una memòria de la que soc també part de la història d'aquest país i que me dol molt. I que la gent que ens hem criat a fora d'un altre país lo tenim molt present, potser més present que altres que sou aquí.
0: Hem d'explicar que la gent dirà Maria Elena Roqué, nascuda a Tarragona, però clar, té un accent curiós. És un accent curiós perquè vas viure part de la teva vida a Veneçuela, allà et vas criar, perquè la teva família es va exiliar.
2: Va ser un segon naixement perquè tenia un any. La meva mare va esperar a Tarragona que jo naciera. I doncs vaig néixer l'any 52 i el 53 ja era allí. Així que eren dos naixements, una a Veneçuela i una aquí. I forma part de la meva essència també.
0: I per això també tan present tots els que van patir, perquè tu ja vas tenir un avi que va ser dels primers assassinats. El primer
2: militar republicà assassinat. Un home fantàstic, tremendo, imponent. I clar, era un enemic important, no?
0: Per això a casa teva van tenir clar des de ben a l'inici de marxar.
2: Per la meva mare, per el meu pare, perquè el meu pare era un ocell. Era un ocell que volia volar i tenia un pare que era molt estrict. Molt estricto, no? Molt fort, molt dur. Venia de Lleida i era dur. D'aquesta gent de Lleida que ve de dins, molt dura, molt dura.
0: De sacar.
2: Clar, i era un orfe, i l'havia fet tot de zero, no? I l'havia anat molt bé, però era això. I el meu pare volia volar, volia anar-se'n, volia l'aventura, volia conèixer un altre lloc i no tindre el seu pare damunt d'ell.
0: De fet, ton pare, ara que dius que era un ocell, era un ocell literal perquè sempre va estar volant.
2: Sempre volava, sempre anava amb ell i volava sense motor, era una preciositat.
0: O sigui, eren avions sense motor?
2: Sí.
0: Què era això?
2: Avions sense motor, com un ocell mateix.
0: Sí.
2: I els millors moments de la seva vida van ser volant amb els ocells, en el mateix cercle amb tèrmica, cap amunt lentament. Era el millor que li va passar a la seva vida. No jo, el volar amb els ocells.
0: De fet, tu, a la teva cara, podríem dir, li tens un homenatge molt gran, perquè d'aquest volar amb els ocells, tu sempre t'has representat a tu mateixa amb unes celles que sempre et pintes. De fet, ho has fet abans d'entrar en aquest estudi, justament per això, perquè és un record al teu pare. Explica'm la història d'aquestes celles.
2: És un record, però és una invocació i és un ritual i és una cosa que dius cada dia a volar, no? Una altra vegada. El meu pare estava morint a aquest hospital de
0: Tarragona, Joan 23.
2: Joan 23, i vaig anar de seguida, estava a la meva casa, no se trobava bé, el seu germà era a casa també, se'l va portar a l'hospital i jo vaig arribar més tard. I s'estava morint perquè havia donat un infarto, no? Doncs estava morint i me va contar aquesta història tan maca, tan maca, tan maca dels ocells volant amb ells. Quan estava morint me va dir, lo millor que em va passar a la meva vida va ser això. I aquell dia dic, bueno, ok, ara els japonesos se tallen totes les celles quan tenen un dol. Jo vaig fer l'opuesto.
0: Lo contrari.
2: Lo contrari.
0: Et vas pintar unes celles.
2: Les celles.
0: En forma d'ocell que vola.
2: D'ocell, aquests ocells amb grandes ales. Que poden ser depredadors, pot ser, però són els millors voladors. I hi ha molta mitologia en Venezuela amb aquest ocell. És un ocell que lo veus tots els dies volant per tot arreu.
0: Marielena Roqué, estava pensant jo ara, el millor que has fet a la teva vida encara ha de venir? O ja ho tens? O tens una idea?
2: Del millor i el pitjor és una cosa...
0: Ho deia per això que deia el teu pare, eh?
2: Lo tinc del costat, això. La vida és una muntanya russa, no? No saps a on va, com va, puges, baixes, se dona cop, surts, te celebres, plores, fas tot el que... Entonces, no n'hi ha un... Jo crec que tot és bo i que ara és un bon moment perquè tinc una llarga trajectòria darrere. I tinc una mare preciosa que encara està viva i té
0: 105 anys.
2: Mare meva. I és un goig tindre una dona així a prop, propera, que em diu coses molt, molt sensates i molt boniques. I és un bon moment. N'hi ha moltes de coses a dir. Pot ser que sí. En aquesta edat que tinc, 74, que no me'n vaig donar compte fins al 70. Que vaig dir, ostres, esto es una cifra. 70 és una cifra, no m'havia donat compte. I clar, tens un desparpajo, no?
0: Ja t'és igual una mica tot, eh?
2: No és que t'és igual, però tens una comoditat, una seguretat, una soltura. Saps on t'és, el que vols, el que has fet, el que ha estat d'una manera com tu demanes, millor o pitjor, però no n'hi ha competència en aquesta vida que tinc. No n'hi ha competència per ser la millor, n'hi ha competència per fer el que vull sempre. Això sí que he estat molt forta. Fer el que vull. Fins quedar-te on no t'has de quedar a vegades. També, si tu decideixes quedar-te, és perquè algo té que passar. Però una vegada que ja ha passat tot, aire, no? Continues amb lo següent.
0: Continues volant. És divendres, esteu sentint Les Dones i els Dies, i ja sabeu que sempre a les nostres convidades els demanem que portin la música a la seva vida. I escolta, ens ha fet una selecció que no toquem ni quarts ni hores.

0: wie einst Lily Marlin.
1: A veure com cantaves això. Meravella de cançó i amb molta simbologia també.
2: Meravella de cançó i m'agrada com ella quan ja està també en una etapa avançada, com canta desafinant i és tan maco. Aquesta manera també de cantar sense pensar en afinar ni res, sinó el que li surt del cor. I va ser molt important en el seu moment, tot aquests aliats de tot Europa cantant aquesta cançó amb ella.
1: Una cançó contra el nazisme.
2: I tant.
1: I una cançó també d'una guerrillera, podríem
2: clar,
1: dir. Perquè...
2: Clar, són aquestes dones que han jugat molt bé, no? Que han sabut fer el que volien i han jugat molt bé i s'han dit moltes coses, però dones que m'han interessat i que m'han donat moltes coses també.
1: A tu et representa, et sents, podríem dir, representada per aquest esperit de Lily Marlin?
2: És una de les meves parts. Clar, i vinc d'això. Vinc d'una família que estava lluitant contra Franco, que era nazisme també. Era el mateix, fascistes, o sigui, no és una cosa que la tens a prop.
1: Hi ha hagut molts llocs des d'on has treballat i has lluitat, tu. Des del cos, dèiem, també sí. Des de la sexualitat, que ha sí. estat molt important i ha estat una peça importantíssima a tota la teva trajectòria.
2: Clar.
1: Per què la sexualitat? Perquè jo crec que la sexualitat, quan en parlem les dones, sobretot, trenca els esquemes. O sigui, per molt que diem que hem superat moltes coses, sí. encara ara la gent es posa una mica nerviosa.
2: No, a mi no me posa gens nerviosa. És pura vida, no? És pura vida i és una realitat. Una realitat que ha estat molt machacada, molt desfigurada per tantes coses, la societat, les religions, les famílies, el que se té que fer, el que no se té que fer. N'hi ha hagut un moment de la meva vida que jo estava present, i no per la meva família, però per la societat en la que estaves vivint, no? Que tothom te volia que fossis... On viu, crec que diuen fossigues. Que fossigues. Una verge.
1: Perquè tu vius a les cases del Canà i allà diuen fossigues.
2: Clar, la puríssima verge, la nena perfecta, la que ningú pot tocar, i totes aquestes coses, les tenes i tal. I estava en un col·legi de monges, que també que vaig estar...
1: Vas estar un any a Tarragona.
2: A Tarragona, i va ser horrible, va ser horrorós. Bueno, terrible. Me castigaven també tot el temps amb coses super fortes.
1: La religió, també, ara que deies la religió també ha estat part del teu, del teu imaginari.
2: Tens que superar tots aquests murs per viure el que tu sents lliurement, no? I lliurement tu pots sentir moltes coses diferents en diferents moments, amb molta gent. Además, tinc la sort de l'any 69, quan va passar tot aquell, el 68 i el 69. Entonces estaven tothom estava superobert, no havia problemes amb el sexe, tot passava com tenia que passar, amb qui t'agradava, hasta amb qui no t'agradava, tot era un experiment i no havia por. No havia el por a la sida, no havia el por a altres coses, no? Así que el sexe... Però el sexe encara, com és un atavisme tan fort, és una cosa que sempre la tens en els treballs, perquè tu potser no tens problemes amb el sexe, però passen moltes coses amb el sexe horroroses, encara que jo no em puc callar amb això.
1: De fet, ara, per exemple, estàs preparant ja una nova creació,
2: sí.
1: i que justament on parles d'això, parles de les dones,
2: sí.
1: com se senten prostitutes, de les dones que han matat a la carretera, a la N340, moltes vegades sí. exercint el treball sexual, i vols fer denúncia de tot això, també.
2: Bueno, n'hi ha un paral·lelisme, perquè quan tu veus aquestes dones que han estat traficades o que per raons de la vida terribles que han tingut quan eren petites o el que sigui, han acabat en això, tu veus que la societat i els homes i dones machistes en la societat potser te terminen també tratant com si fossis una prostituta.
1: Vols dir quan t'escapes del motllo.
2: Claro, así que te pots identificar amb la vulnerabilitat i amb el dolor i amb aquesta autodestrucció que aquestes dones tenen amb elles mateixes. Perquè quan tu tens que superar tots aquests atavismes del sexe que te posaven de petita, tens que passar per un temps d'autodestrucció. perquè no està clara la cosa. A fora tothom diu que horror, s'ha desgraciat, que desastre, i te trata malament, etcètera, etcètera. No, tot això passa. Així que el sexe és una de les claus i dels eixos de la societat que encara no està resolt.
1: I quan, per exemple, parlem d'una dona de 74 anys,
2: sí,
1: ens l'han extirpat, aquesta possibilitat. Sembla que no la tenim.
2: No,
1: clar que la tenim, però vull dir que ens asexuen a les dones quan ens fem grans.
2: Bueno, tu te pots asexuar quan tu vols. O sea, jo no tinc necessitat de representar res. O sea, que en cada moment de la meva vida tinc una pulsió o un interès o un no interès. Perquè no pertenezco, no pertanyo a res que estigui ja establert. He trencat amb tot això tota mi vida, tota la meva vida, no? He trencat amb això, així que no, realment no sé.
1: No vols cobrir les expectatives dels altres,
2: no, bàsicament. No, no tinc, no he passat pel cap aquest problema.

0: Tristan i Isolda.
1: El romanticisme.
0: De Wagner, romanticisme també, perquè clar, estem parlant de sexualitat, però el romanticisme també hi juga aquí.
1: És que sexualitat a lo bestia, si no n'hi ha romanticisme i amor, pot ser autodestrucció a lo bravo. El amor és el amor i la passió és per a mi és lo millor, és sublim. Perquè amor lo pots fer amb qui sigui, amb un gos, si vols. Entens? O sea, és una altra, la història. La història és quan dues persones tenen molt a dir-se i a fer i a explorar i a viure. Dos o totes les que vulguis.
0: Això és el que et va passar amb Carles Santos,
1: sí,
0: que vau estar explorant aquesta energia,
1: claro,
0: que teníeu els dos durant 25 anys.
1: Això va ser automàtic. Això va ser un cop de mà al principi i un relàmpago d'energia superbèstia. Perquè n'hi havia molts de punts comuns en l'essència de cadascú, no en la cultura de cadascú.
0: Clar, veníeu de mons superdiferents, tu.
1: Superdiferents.
0: Exiliada, venies d'estar exiliada a Venezuela amb una família absolutament antifranquista.
1: I tant.
0: I ell venia d'un món de vinaròs, molt més tancat.
1: Amb cardenals.
0: Molt
1: amb
0: més...
1: cardenals tot el dia a la seva casa.
0: Exacte.
1: Cardenals, cures...
0: Una mica beat, fins i tot, no?
1: I tant que sí, això lo va marcar molt. Lo va marcar molt, sí. Això i un tipus de societat on tens que ser el millor. I això és una lacra.
0: Ser el millor, eh?
1: Tenir que demostrar que ets el millor sempre. Per això te vaig fer un parao antes. Perquè això és perillós. Mm-hmm.
0: Clar, tu us coneixeu i de seguida doncs, hi ha aquesta química. Tu deies també que en una altra entrevista que vam fer a Tarragona, sí, al Museu d'Art Modern, quan sí, et vam fer aquesta exposició
1: passat,
0: de tota la teva
1: sí,
0: vida, no? Aquest silenci despullat, que ara també surt en aquest llibre que tenim aquí les mans, meravellós, que es diu Una dona, una, parlaves de tot el procés i tota la feina que havies fet amb ell, no? I també, si m'ho permets, enrienta una mica de la figura d'ell i de l'home, no? Perquè, per exemple, doncs, hi havia una mena de testicles amb què colpejaves doncs, a l'altre,
1: sí,
0: o hi havia moments en què tu feies veure que podies pixar dreta amb una vagina
1: clar,
0: com de plàstic.
1: Mm-hmm.
0: És a dir, sempre enrienten una mica de la idea del mascle.
1: Bueno, érem els dos. Tot el que passava, n'hi havia un... N'hi havia un humor, n'hi havia un joc i era automàtic, no teníem ni que parlar, no? Una ocurrència seguia d'una altra, d'una altra, d'una altra, d'una altra i moltes vegades a la carretera entre aquí i les cases d'Alcanar se construïen les coses.
0: Els espectacles. No?
1: Però perquè realment era un automatisme, per això vam estar tants anys junts, no? I jo vaig poder permanecer, no? Però que això no és fàcil, és com trobar aquesta química en treball i en persona no és fàcil. Així que sí, va ser un temps molt, molt poderós, molt dolorós, molt apassionat, amb molts de troballes.
0: I molt fructífer, clar.
1: I moltes pèrdues, tota la vegada.
0: Clar,
1: tota la
0: per què vegada. Les pèrdues? Per què ho dius, les pèrdues?
1: Perquè tu tens ideals. I per a mi, jo sóc una dona molt idealista i els ideals, sóc molt leial als ideals que tinc. I si se'm trenquen, tombo a terra fulminada, no?
0: Clar.
1: Entonces, n'hi ha un dol per una part que no va poder continuar, que no té res a veure amb que sigui sempre la teva parella. Estàs militant en una ètica, en un idealisme, en una manera de fer les coses, en una manera de comprendre l'art. I això se va trencar, i això va ser molt, molt dur, però bueno, és, la vida és així.
0: De tota manera, per exemple, hi ha algú que dirà, Maria Elena Roquer, no em sona.
1: Sí.
0: No em sona. I clar, vau estar 25 anys, vam muntar aquesta companyia
1: sí,
0: junts. Tens una mica de ràbia o una mica de sentiment d'injustícia de pensar que no se t'ha donat... és a dir, el nom que el teu nom no ha estat prou important, és a dir, ara l'estem començant a reivindicar, ja sé que és la història de moltes dones,
1: yeah,
0: però aquesta història d'explicar, per exemple, que la companyia, doncs com moltes altres coses a la vida, és allò, darrere d'un gran home sempre hi ha una gran dona, a mi m'agradaria pensar que no és darrere, sinó és al costat.
1: I tant que sí. Ell estava al costat meu i jo al costat seu.
0: Exacte.
1: No,
0: llavors, com vius, això?
1: No tinc... Ràbia no, ja te l'he dit abans. M'han decebut moltes coses, no, d'ell, de moltes coses en general, de com funcionem en la societat en què vivim, que aquest, en aquests temps no deveria passar. Però potser sou prou orgullosa per no baixar-me del burro i dir estic malament o això no ha estat bé. No, penso que no tinc ràbia, perquè n'hi havia un objectiu, com t'he dit que sóc idealista, i era un llenguatge.
0: Crea un llenguatge.
1: Construït entre dos. El llenguatge hi era, i el meu treball hi era. I així com ell donava la cara a entrevistes i aquí i allà i volia el seu nom davant, jo no tenia cap necessitat d'això. Però més que això, que el nom potser hauria fet més treballs que jo tenia, conceptes, idees que volia fer, que los faig ara.
0: Los faig ara. Moment,
1: perquè ell ho menjava tot, no? Era ell i va...
0: L'ego, no?
1: I l'euro del mascle, no? Això no podes... Saps? És una cosa natural. El mascle sempre tu és la costella i estàs a dins del mascle. Jo no he estat a dins del mascle. Jo he fet el que jo volia, lo que he volgut fer, el mai me va a poder aturar. I ja està, i ahí està, hi ha un immens arxiu de treball i un immens públic a tot arreu que ha gaudit de lo que hem fet, no? I que les ha arribat. I ara jo, clar que porto tot això a sobre de mi. Hem crescut junts. Hem crescut junts.
0: Clar. Jo pensava, dic, l'amor,
1: sí,
0: quan hi ha parella creativa,
1: sí,
0: passa factura a les dones?
1: Segur que sí. Segur que sí. Lo que passa és que jo tinc una oposició total a fer panfleto de res que sigui en les corrents que estan de moda. Això m'horroritza. Però clar que sí. Però no és l'home, és que és tothom.
0: No, nosaltres també, clar. No,
1: nosaltres també, i m'he encontrat dones més machistes que els homes. Els homes, finalment, los pots, com se dice, manejar, conduir.
0: Sí,
1: No?
0: sí, perfecte,
1: conduir. Si tu vols, lo fas com vols. És molt fàcil, mm-hmm, lo dic així de simple. Però això no ha sigut l'objectiu en la meva vida. L'objectiu és construir, fer doble força quan tens algú al costat. Un home, una dona, qui sigui, fer doble força.
0: T'hauria passat amb qualsevol altra, creus?
1: Amb qualsevol altra. Però, evidentment, era un ser extraordinari, això se té que dir, un gran artista, però no un tan bon company.

0: I ara em sap greu tallar-ho, això, aquest moment, el lament de Dido i Eneas, una meravella de, que estem sentint, amb la Susan Graham cantant, sí. I Marilena Roquer aquí a l'estudi, que vaja, jo estaria 10.000 hores parlant amb tu, perquè m'encanta com veus el món, com l'expliques. És un goig, perquè no, això, no ens quedem amb els titulars ni amb allò que s'espera sentir d'algú com tu. La roba i el vestit ha estat molt important a la teva trajectòria. De fet, gairebé totes aquestes peces que apareixen als espectacles amb Santos, Roquer, amb aquesta companyia, molta importància era la roba, el tèxtil, i que moltes vegades tenia alguna cosa de cuirassa, d'estructura, però clar, totes sabem que la roba i tot allò que han fet les dones, lo tèxtil, sempre també s'han tingut de menys. S'ha cregut menys important. S'havia de treballar amb fils d'or, amb pintura, amb oli, però la roba, que era lo tèxtil, sempre ha tingut menys importància. Tot i així, tu vas triar la roba per alguna cosa.
1: Home, perquè la roba és el segon cos que tens. Primer està el teu cos i després tens un segon cos que lo fas amb la roba. I per a mi la roba, jo com tant que he treballat amb la roba, finalment vaig trobar un concepte que col·legues que tinc a tot el món, en itineraris que faig per tot arreu, vaig trobar el concepte que posa junt tot el que penso de la roba, del vestit, que és l'extertícium. N'hi ha un òrgan que han trobat no fa molt de temps que se diu interstícium, que organitza tot el que tens a dins. Tots els òrgans passen per ahí i no, ningú lo coneixia. I per a mi la roba és un transmissor entre la teva ànima i la teva pulsió i la teva ment i l'exterior. Així que quan tens una roba, i quan jo he fet aquestes robes per als nostres espectacles, n'hi havia un concepte, una pulsió, un caràcter antropològic o social, que eren projeccions nostres, perquè era una obra autobiogràfica sempre, i la roba, doncs, fa aquest treball de treure el que tens a dins per expressar-ho a fora. Així deixa de ser un artefacte decoratiu per ser un artefacte que parla per si mateix, que és el que faig ara. Ara van tots els vestits, personatges que he fet, i ja no saben la gent, però han deixat la seva empremta, que és molt bonic això. La gent que ha estat amb mi, amb les que he treballat, cossos preciosos, cossos de 120 quilos, de 30 quilos...
0: Tu sempre deies que feies vestits per gent concreta, no era un vestit per qualsevol.
1: No, és un treball d'alta costura, amb el cos, amb l'ànima i amb la ment. Això és teatre i això és poesia.
0: Hi ha també una cosa de fragilitat, de vulnerabilitat amb la roba, perquè és molt fàcil que s'arrugui, molt fàcil que es destrueixi, i això també és interessant, perquè és una mica com la pell de l'home.
1: Claro, treballes amb això. Cada concepte té una textura, un color, una forma de tratar-ho diferent perquè tu arribis a que aquest concepte s'ha transmitit al espectador o a qui sigui que està davant.
0: La roba també, que ens han dit sempre que és per anar guapes. Bueno, però tu no ho has vist així. La bellesa d'aquesta no t'ha interessat gaire.
1: No, sí que m'interessa la bellesa. M'he criat en un país prou hedonista, no? Fins a la frivolitat màxima. Perquè aquest país és molt frívol. Venezuela és molt frívola. Són més importants les Miss Venezuela que el president. I una dona que fa neteja, el govern no fa molts anys, les ofereix a operar-se i fer-se les tetes i el cul. Aquests culs impossibles que veus que no pots creure que existeixen són d'operacions. No, però... I la bellesa en l'art, la bellesa, però m'agrada la bellesa i m'agrada deconstruir-la i m'agrada trencar-la i m'agrada penetrar-la i m'agrada que sigui algo molt moldeable, molt plàstic i molt de veritat, que que l'element sigui el que tu ets, o el que ets la persona que, amb la que estic treballant, no?
0: I quina relació tu tens ara, per exemple, amb la bellesa, amb Bealta? Ho dic perquè, per exemple, ara que t'han fet aquest llibre, no?
1: Sí.
0: Una dona una,
1: sí.
0: I et veus en fotos de potser de fa 20, 30, 40 anys.
1: Les he posat jo. Les he posat sense... Les he posat perquè les he posat i amb l'equip hem treballat molt, molt a prop i ells també l'han vist molt clar. Hem treballat tots junts amb el museu i el dissenyador. I no, perquè no sé, no tinc problema amb això. Ara tinc la cara que tinc i fa 40 anys tenia la cara que tenia i és el meu material més directe i treballo amb això. I un reto i dins de l'activitat de performàtica, diguem-ne, això és una de les regles, no? O sea, és natural, tu busques aquestes tècniques i aquestes disciplines perquè no vols mentir-te ni a tu ni a ningú.
0: Però sí. Creus que, per exemple, ser guapa t'ha obert portes? És un lloc
1: clar.
0: Les portes s'obren per les dones o s'obren per tothom?
1: Hauria pogut obrir totes les portes que hauria volgut, d'una altra manera, no? Si vols diners, si vols un marit ric, si vols totes aquestes coses, etcètera, etcètera. I no l'he utilitzat mai, no? No, no.
0: No t'interessa.
1: No. El cos, el meu físic ha anat amb mi sempre... I sóc jo mateixa la que treballa també. Sóc jo la que he decidit què fer amb mi mateixa, sempre. Ningú l'ha decidit per mi. Això és un manifest feminista. Des del primer moment que he pogut, he fet sempre el que he volgut fer. Tanmateix quan era model, també. O sea, tot,
0: sí, perquè has fet de model, has fet de ballarina.
1: He treballat molt com model, també. Mm-hmm. I he après molt. He après molt de fotografia. Com
0: fent de model, eh?
1: I tant.
0: En quin sentit?
1: Bueno, aprens com condueixes el teu cos, la teva cara, aprens a fer l'amor a la càmera, perquè la càmera és un element màgic, és un xaman. I el fotògraf o la fotògrafa són uns mèdiums que tenen que estar al loro d'agafar tot el que tenen que agafar amb velocitat. Ahí no hi ha poses repetides que tothom fa la mateixa, no? Tens que fer sortir de la teva ànima, del teu interior, a través d'aquesta arquitectura que tens pròpia, aquests sentiments, expressió, etc. I tens que conèixer molt, no?
0: I traure el teu animal, ara en parlarem d'això.
1: L'animal sempre.

0: claro, es que Amy Winehouse es, yo creo que es la última bestia que he visto. La última bestia que he visto. Y todas caben.
1: ¿La vas a ver a un concert y todo?
0: No. Ah. No, pero la seva música.
1: Sí, sí,
0: sí.
1: Aquesta cançó que diu "Conèixer-lo és estimar-lo".
0: Clar.
1: Que fa gràcia.
0: Sí, tant que sí, no? Són dones que han estimat molt i que han sofert molt i que finalment han sucumbit, no? Han caigut. És una pena, perquè seria fantàstic veure aquesta dona créixer i evolucionar en la vida i en el seu art, no? Però la societat és forta, les matxaca, l'han matxacat també, no?
1: Estava pensant ara dues coses. Una, sí, que hem parlat de les bèsties són molt importants per tu, els animals sempre estan presents,
0: sí,
1: no? Parlàvem abans dels ocells, que són, sí, les teves celles,
0: sí,
1: però portes un puma a la mà,
0: sí,
1: tens uns gats a casa que estimes molt,
0: sempre he tingut, sí.
1: I em sembla que el teu avi, si no, sí, ho tinc mal entès, era entomòleg també.
0: Sí, el meu besavi,
1: i estava envoltat també sempre de gats.
0: Sí, no tocava ningú, anava amb guants de laboratori, però els gats sí.
1: Què són les bèsties per tu? Què són els gats per tu?
0: Bueno, això és una... potser és una cosa icònica que tothom diu. Jo no vull comparar-los amb la gent és la gent i els animals són els animals, però tenen aquesta essència tan pura, no?, que et mereix a tu, et posa mida, i m'agrada dels gats aquest fet sigilós, on tu tens que anar veritablement amb molt de cura i molt de sensibilitat, i potser és de la manera que jo me sento bé. I quan estava a Caracas era en la meva família, perquè el meu pare i la meva mare no eren a casa en tot el dia. Els que hi eren els gats, així que he crescut amb ells com germans, i visc amb ells perquè vivo muy bien amb ells. Vivo muy bien. Sí.
1: Són millors gats que les persones, de vegades.
0: No diria mai això, no, adoro. No. N'hi ha moltes persones que estimo molt, però per la meva intensitat i la manera que soc, amb els gats jo visc molt bé. Amb les persones més difícil. Necessito molt d'espai, silenci i moltes coses. I amb els animals tu no tens que explicar res.
1: Dona explicacions, el gran tema.
0: Res.
1: Tens una mare de 105 anys.
0: Sí, una meravella.
1: Que ho hem dit així ràpid, però...
0: Una meravella, sí.
1: Això és bèstia.
0: És tremendo, i sobretot el cap que té. I fins als 102.
1: I vius amb ella?
0: No, ella ha viscut, hem viscut sempre separades, però l'any 17, que n'hi havia ja molt de lío a Venezuela, li vaig dir de quedar-se aquí. Ja tenia 95 anys, ja anava cap amunt i cap a baix sola, i li vaig dir, ja prou, no? Ja no pots anar, i menys en un país tal com està. I se va quedar, i després va vindre el Covid, i jo em vaig quedar en casa 5 anys amb ella, perquè no volia de ninguna manera que res li fessi mal, no? I ara està una residència i per això puc estar aquí.
1: Però vaja, que hi tens molta relació i crec que ta mare sempre t'ha donat molts bons consells. De fet, crec que és la dona que et deia sempre no facis cas de ningú,
0: clar,
1: fes el que tu et sembli.
0: Exactament, no? I d'una manera molt respectuosa, perquè som molt diferents, però ja ha tingut una educació privilegiada en la República. En Madrid, en aquests col·legis que també hi havia a Barcelona, totalment lliures, sense llibres, sense religió, laicos, sense uniforms, nenes i nens junts i tot això, i amb grans mestres, els grans intel·lectuals del temps, no? I amb una ensenyança de tolerància molt forta, i això és un regal per a mi. Això és un regal.
1: Clar, és la persona que t'ha educat sempre.
0: Sí,
1: el teu pare somiador, no? Com, sí, dèiem, somiador, un home que volia volar,
0: sí,
1: i la teva mare, una dona amb els peus a terra, però
0: sí,
1: també amb uns ideals molt, sí, molt clars.
0: Molt clars, sense necessitat de proclamar res. Mm-hmm. Jo em mato, però ella no necessita matar-se.
1: Clar, des de petita tu has tingut una infància molt lliure, diríem.
0: I me l'he fet jo mateixa.
1: Mm-hmm. Recordes coses de la teva infància?
0: Bueno,
1: Recordes moments o anècdotes o coses que tenen a veure amb això? Jo me recordo que una vegada al meu iaio li, sí, vaig dir, iaio, jo ja sé el que faig.
0: I tant,

0: No sé si tu recordes aquest tipus de frases,
1: no,
0: o aquests moments.
1: No, recordo d'ocultar coses molt greus que em passaven per no perdre la meva llibertat.
0: Que dius?
1: Per exemple, un veí que et volia violar i que no va poder perquè jo era una nena molt forta, molt clara, tenia la capacitat de reaccionar bé, no? I moltes coses per no perdre la llibertat. I és això el que me recordo de lluitar per la meva llibertat sempre. Sí.
0: Has fet coses molt fortes en tots els sentits,
1: sí.
0: Però una d'aquestes que m'ha impressionat bastant és que vas fer un viatge a peu pels Andes i per la selva de Venezuela
1: i per Ecuador
0: i el Perú fins a Bolívia.
1: Brutal.
0: Caminant, sí. Sense sabates, eh?
1: Caminant amb xinites, sense sabates, i amb xinites que eren aquestes pequeñas ballerines de cotó. Si tu no vas a una selva amb això, jo anava amb això.
0: I per què? A veure,
1: i amb les enaves...
0: Havies fet una promesa o alguna cosa?
1: No, en absolut. Eren les robes que m'agradava portar.
0: O sigui, sempre sexy, encara que estiguis al mig de la selva.
1: No era sexy, no. No era sexy. Semblava una dona d'una altra tribu. Perquè elles tenien una mescla per tot arreu d'aquestes enaguas i aquestes grandes faldes,
0: les polleres colorades,
1: que venien del temps de la colònia, i no m'identificaven bé i me recibien molt bé.
0: Tu no volies anar de xolita?
1: No, no, no era necessari de xolita. Tenia les robes de la meva besàvia, i m'agradava molt vestir-me amb les robes de la meva bisàvia, blanques, impolutes, fantàstiques.
0: Al mig de la selva.
1: Al mig de la selva. I em deien, ai, niña, menos mal que no es como de los disfrazados. Véngase a la casa. Això? Lo que llevaba mochila.
0: Ah! Si els de quechua eren els disfrazados.
1: Los de mochilas, los turistas, los caminantes que iban con ropa de explorador.
0: I tu anaves amb...
1: I andava con ropa de princesa, amb ropa d'alguien que venia d'una altra tribu fantàstica que no se sabia quina era.
0: Ara que dius això de la roba, que ha estat molt important per tu, hem parlat de vestits, hi ha alguna peça de roba que d'alguna manera creguis que t'ha marcat? O quan te la vas posar per primera vegada? O alguna relació especial amb alguna roba?
1: Jo parlaria de l'última que he fet. I jo crec... Bueno, l'altre dia jo dic que aquesta és l'última, i l'altre dia me vaig fer una per lo que vaig fer als ports. Però
0: perquè tu també cuses, fas patrons,
1: sí,
0: tot.
1: Sí, bueno, ara ja no. Ara ja no, perquè ara tinc... Ja no tinc taller, he perdut molts llocs perquè no els he pogut comprar, no tinc llocs per treballar com tenia abans. I aquest vestit és com la conclusió de lo que jo volia dir amb el vestit, que és la figura de la Venus primitiva. La Venus primitiva, és que al final és això. Som dones, som Venus primitives, i és simplement la forma de la dona. Entonces l'he fet, he aconseguit fer...
0: I això ho podem veure, eh?
1: Sí, lo tens en el llibre, aquí mateix.
0: Sí,
1: el
0: llibre, i també ho podem veure en alguna exposició.
1: Sí, les projeccions que farà ara Produccions Saurines, això es veurà. I ja treballo d'una altra manera, però sí, he cosit molt, i he cosit no quan m'obligaven a l'escola, a les monges, i mai cosia. He cosit quan jo he necessitat relaxar-me, fer el que jo volia per a mi mateixa, i com un moment de meditació. Entonces vaig comprendre per què les dones tenen aquesta capacitat de posar l'agulla i el fil, mai millor dit, això mateix. Posar l'agulla, com se dice en català?
0: Sí, sí, enfilar l'agulla.
1: No, però quan quieres decir que esto se ha puesto donde debía ser, dices, he posat fil a l'agulla.
0: Ah, he posat fil a l'agulla, i tant, sí, sí.
1: Pues això. És això, lo aconsegueixes amb aquest temps, amb aquesta paciència, amb aquesta capacitat de detall, de pensar i de preparar algo per algú. Va molt més lluny que el fet de cosir. Entonces ya se perd el concepte de sometiment que teníem, i trobes que és una gran herramienta, una gran eina.
0: Clar, és d'una valor al que no sabies mai.
1: Una gran eina,
0: no?
1: De generositat, de construcció, de desenvolupar parts del cervell que se desenvolupa quan tu fas aquest moviment, això lo vaig estudiar en neurofisiologia a la universitat, i digo, mira, ves, es esto lo que pasa cuando la gente cose. Mm-hmm. Las mujeres cosen.
0: Maravilla.
1: Mm-hmm.
0: Marilena Roquer, tu quan fas els anys?
1: Sí.
0: Quan fas els anys? Quan és el teu aniversari?
1: Los he fet el 10 de març.
0: El 10 de març.
1: Passat. Sí.
0: Els peixos.
1: Peixos. Tu també?
0: No, jo sóc verge.
1: Ah. Tinc ascendent verge. Sí.
0: Jo sóc... Ja t'ho explicaré després.
1: Vale. Aquesta és una
0: però,
1: gran peça.
0: Per què ens has triat aquesta cançó? Que em crida
1: perquè
0: molt l'atenció.
1: Marilyn Monroe era una dona molt intel·ligent, una dona que va saber construir el seu propi personatge i va conduir el que va voler amb els homes, exposant la seva vulnerabilitat i bellesa i conduint-lo com volia, i també com la, com altres, com que t'he donat, com la Halliday, com la Winehouse, etcètera, etcètera, com la Callas, etcètera, etcètera. Va arribar un moment que estava massa sola, que no va poder. No va poder perquè el món va contra això, va contra aquesta força de dona. I aquesta dona, tot això que tu estàs sentint, posar-se davant d'aquest públic, amb aquest vestit cosit a la seva pell pràcticament, amb aquest cos, i cantant i fent del president en aquell mateix moment un idiota absoluto, lo va tornar un idiota absoluta davant de tot el món. Jo crec que és una gran acció.
0: Una gran performance, acció. Potser.
1: Una de les millors.
0: Sense ser-ne conscient directament.
1: Una de les millors, en un moment com aquest, amb aquesta adoració que tenia tothom per ell i Jacqueline i la història, i ell manipulant-la com si fos una amant qualquiera, qualsevol, ella va fer això i va delatar l'estupidez d'aquest home i dels homes en aquesta situació, no?
0: Mm-hmm. Més enllà de Santos, quina ha sigut la relació amb els homes que has tingut tu?
1: He tingut molts amics i companys en la meva vida.
0: I t'ha fet mal la idea aquella de l'amor romàntic, el príncipe azul, la media naranja?
1: No, esa tonteria no. Aquestes tonteries no he estat mai. Lo únic que m'ha fet mal en la meva vida és quan tenia manca de lleialtat. I no parlo de lleialtat de que te vayas a mal, de que se'n vagin amb una altra dona, això m'importa un bledo, sinó de lleialtat a tu, de decidir las cosas entre dos, no un sobre de la otra, ¿no? Decidir quan s'ha acabat, quan vols continuar, fins a parlar, dialogar amb intel·ligència. Aquest despreci dels homes a la intel·ligència de les dones i posant-se a sobre amb força bruta, això dol perquè és molt poc intel·ligent i no és el que vols tu quan tens una parella. Vol suma, no resta.
0: Vale. Dic, un moment, és que clar, amb tu és molt difícil tot, però ens agrada aquí en aquest programa. Marilena Roquer, una força de la natura, com esteu sentint, una dona capaç d'anar vestida enmig de la selva de blanc, sense xiruques.
1: Sense pensar,
0: clar. Però agafant el toro per les banyes.
1: Clar.
0: Mai millor dit. Ah. Una altra de les coses que tu has fet, sí, és, estàs treballant des de la perifèria. És a dir, que jo crec que ara mateix és també una manera de situar-se al món. Estàs treballant des de les cases d'Alcanar, estàs fent exposicions al Centre d'Art Lopati, al Museu d'Art de Tarragona, als Ports de Beseit, no? Encara hi ha el món aquest que diu que les coses de l'art passen a Barcelona. És que no se n'enteren de res quan diuen això. Però com ho vius? Com vius aquesta part? És un, podríem dir que és una cosa que fas expressament, o hi ha una mica de també de sentiment d'injustícia amb tot això?
1: No, clar que n'hi ha un... fora de mi, no parlant de mi, clar que n'hi ha un oblit de la perifèria i un menyspreu de la capacitat de la perifèria. Jo he viscut sempre a la perifèria, des que visc aquí. Fa 44 anys que visc a les cases, perquè m'agrada viure amb gent que no té postureo de res. Gent autèntica, pescadors, gent del poble, se viu d'una manera fantàstica, és molt petit, i a mi, com moltes coses me posen molt nerviosa, allí no em poso nerviosa, perquè tinc la mar davant, la gent amb una manera molt col·loquial i molt tranquil·la de relacionar-se, i no tinc cap compromís.
0: No hi ha el món de les falsedats.
1: No tinc cap compromís amb ningú, ni les vull. Quan estic allí, no m'agrada que ningú me cridi per dinar o per sopar o per res. I tampoc lo fan. La gent del poble no lo fa. Lo fa gent que ve, venen de la ciutat nerviosos i volen una agenda quan arriben al poble. Entonces això l'evito. Però sí que he vist... I abans, el cercle de treball meu era molt a fora amb la companyia. Abans de la companyia havia viscut en molts països i havia treballat en moltes coses i amb molta gent i amb mi mateixa i cine i teatre i dansa i tot el que vulguis també en grans ciutats.
0: I en llocs mainstreams també, perquè vas estar, per exemple, fent l'òpera de les Olimpiades. Vull dir que has estat al centre de tot.
1: He estat en tot i per això... Totes les coses venen de manera natural. I això que està passant ara per allí també ha vingut d'una manera natural. Així s'estan fent les coses, n'hi ha centres d'art que no havia, n'hi ha gent molt interessada, n'hi ha gent que està coordinant i organitzant coses, i lògicament, si estic allà, és lògic que em cridin i que jo faci coses o que jo proponga, a veure, tinc lapsus amb los verbs, com l'he estudiat mai.
0: Ho has fet molt bé.
1: Ah, que bé, no? Lo faig amb tu solament, eh?
0: Em sento molt privilegiada. Allà, a les cases d'Alcanar, també és on guardes tot el que heu fet durant anys amb la Fundació Santos Roquer, que està pendent de que algun museu se'n recordi i ho vingui a reclamar.
1: Bueno, això és una cosa molt complexa, però ara jo tinc una preciosa relació amb el Museu d'Art Modern de Tarragona, una preciosíssima relació amb el director i amb l'equip, perquè n'hi ha una sensibilitat.
0: I potser...
1: N'hi ha una sensibilitat i n'hi ha un respecte, i també amb la ciutat, que és com si m'haguessin vingut a buscar, no?
0: És així.
1: Vingut a buscar.
0: És així.
1: Però... Els museus també... jo soc molt anàrquica. I si tinc les coses tancades en un lloc que necessito 1.000 firmes, per mi és molt difícil això. Perquè jo, el meu material està viu. No està per ser amagatzemat. I
0: així tu tens el control absolut sobre el que tens.
1: I exposa.
0: Clar.
1: A mi m'agrada que sigui viu fins al final, fins l'última gota que treballi amb mi.
0: Viu el que tens i viva com estàs tu. Moltes gràcies, Marilena Roquer.
1: Gràcies a tu, Montse. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Fins a una altra.